0: amenazando nuestro sistema nacional de salud.
1: L'informe de Sanitat recull que factors com la precarietat laboral o de l'habitatge, amb el temps, poden empitjorar la salut dels immigrants.
2: Esports, l'Igualada ha situat l'empat a 1 a les semifinals de l'Hockey Lliga d'hoquei patins contra el Barça. Els igualadins s'han imposat al Palau Blaugrana per 1-3 en el segon partit de l'eliminatòria.
1: A la Lliga de Futbol Sala, el Barça s'ha classificat per disputar les semifinals del play-off per al títol. Els blaugranes han superat per 4-6 el Valdepeñas en el segon partit de quarts de final, amb remuntada inclosa. A les semifinals, el Barça s'enfrontarà al Movistar Inter.
2: Al torneig de tennis de Roland Garros aquest dilluns s'han disputat partits dels vuitens de final. Al quadre masculí destaquem les classificacions d'Ogier Aliassime, Berrettini i Arnaldi, i Andonis han avançat als quarts de final Sabalenka, entre d'altres, en contrast amb les eliminacions d'Osaka i Madison Keys.
3: Fins aquí les notícies.
4: Els oients dels matiners parlen sense embuts.
5: S'ha dit que en Elias pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
4: Sense filtres.
5: Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
4: Sense pèls a la llengua.
5: I a més també podem anar a sopar, eh?
4: Sense vergonya.
5: Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
4: Però amb molta, molta cafeïna.
5: O sigui, causa sobre... Mira, m'he posat nerviós, collons!
4: A Catalunya Ràdio, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies. El programa que desperta Catalunya.

0: Vera et connecta amb allò que més t'agrada. Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina la Renaixença.
1: Aviam què passarà avui.
2: No vaig als bars ni surto pràcticament de casa. Avui he sortit per venir aquí, però bueno, ara hi torno a ficar-m'hi.
3: Tens un túnel per entrar-hi? La sensació és que entres un túnel, no?, i t'amagues allà.
2: Pràcticament. Tinc un pàrquing, una mica Batman.
4: Ja vas a sortir dins,
2: eh? Ja pujo a dalt per no trobar... I si em trobo veïns, cosa que espero no trobar-me'n gaire, ja ho passo malament.
4: Per la tele.
5: Que bona, l'anatge.
6: Tinc ganes de conèixer-la.
1: Disfrutarem avui amb l'anatge.
6: Que bé.
1: I el setrill. Sí. Hem de parlar del setrill.
6: Tu sí que estàs com un setrill.
3: Creu que arribo, jefa.
4: Déu vos guard.
7: I visca el guàrdia!

0: El Setrill és un invent...
1: Català, Peyu, català, eh? No fotem, eh?
2: Ja diràs que és de Jaén, eh?
1: Oh.
2: Ja
1: diràs... Com diguis que és dels egipcis, me'n vaig.
0: No faré promoció de l'oli de Jaén, com va fer en el seu dia Salvador Illa, tranquil.
3: Què, l'Illa fa promoció de l'oli de Jaén?
0: Bueno, va recomanar-lo en el discurs que va fer a la fira de l'oli de Jaén, que es va celebrar a Sabadell, que potser el problema inicial ja és que a Sabadell facin una fira de l'oli de Jaén.
3: Tenim aquesta excuseta.
0: Això ja... Que em sembla bé, que Jaén facin oli, però si aquí tenim els nostres productors, noi. Has de promocionar-lo d'aquí, poder.
1: Una mica.
0: Vivim en un món globalitzat. Sí, es deu promocionar tot arreu. Vull dir que jo perquè no ho he buscat, però estic convençut que Jaén deuen fer la fira de l'embotidor de Vic.
1: Clar que sí.
3: Oh, i tant.
1: No és
3: que et malfies de tot.
2: En català ho fan.
0: Ah, sí.
2: De l'embotit i embotit de Vic.
0: I la pera de Lleida.
2: La pera de Lleida.
1: Segur, Peyu. Passa
2: aquí no... I la poma de Girona.
1: No ens n'assabentem, però sí, això no, deu passar.
3: Perquè no us hi fixeu.
0: I el president d'Andalusia segur que ho recomana, ara, no me'n recordo com diu. Abans que no sé si és president ara, perquè aquell senyor del PP, el Juanma Castaño, es deia...
4: Juanma Moreno.
0: Moreno, sí, senyor.
1: Juanma Moreno.
0: Com ho saps tu, això, Àlex?
4: Perquè va fer allò de pintar-se la cara negra per la cavalgada.
3: Ai, sí.
4: I xampa cada nom.
0: Sí, senyor, sí, senyor. Aquell home, perquè jo no he tingut temps de buscar-ho, però estic segur que en algun discurs deu haver dit «Recomiendo con fermeza que son todo lo que es esto de los productos catalanes».
1: Igual.
0: Igual. Sí. El aceite, el fue. Coman fue català. De vi.
3: Qué talante, Peyu.
0: Los carquiñoli.
2: Això buscaré a YouTube i surt, Peyu. Tu poses Juanma Moreno aquest fuet.
0: El primer.
2: I el primer vídeo és ell, eh?
0: Bueno, tornem al Setrill. Deia que és un invent.
1: Català!
0: És més antic que els catalans, Xuriguera. És original del sud d'Europa, això sí. La paraula setrill, per cert, ve de l'àrab.
2: Setrill o citrill?
0: Bueno, setrill.
1: Perdoneu,
3: se vol dir citrill.
0: Què dius?
1: Jo dic citrell.
0: Bueno, perquè...
3: A
1: l'Empordà diem citrell.
3: Revisem-ho, això de l'Empordà.
0: Bueno, es diu setrill, amb E. Llavors hi ha les setrilleres, que això sí que ja porta uns problemes increïbles. He sentit unes... Citrilleres. La gent no sap com ho diu. Ho diuen fluixet i ràpid, però... Setrilleres! Acosta'm les setrilleres. Molt guarres, les setrilleres dels bars.
2: A mi el que m'emprenya és quan no pots distingir si el color de l'oli o del vinagre.
0: Sí, senyor.
2: Vull fots raig de...
0: Sí. Bueno, i el vinagre, si no t'agrada, com és el meu cas, si t'equivoques, el vinagre no perdona, eh? No. A la que et tombes una mica el setrill, en mig segon has buidat un litre de vinagre.
2: Sí.
0: Si tira de cap a la manida el vinagre, no frena, eh?
1: És així de simpàtica.
0: Que el va parir, hòstia. Collons de vinagre.
4: Sí, i tu, i l'arròs aquell que foten dins del salers?
0: A l'arròs.
4: Allò em molesta a mi.
1: No, és per absorbir la humitat, saps? L'humitat de la sal, així es queda la sal més gran, baixa més bé, la sal.
4: Però molts cops es queda només l'arròs i sembla com una maraca, no?
0: Sí, que és veritat.
1: Queda l'arròs d'un color negre.
3: Ai, calla, preciós. Molta angúnia, fa angúnia.
0: S'han de netejar les setrilles. Menys fulles de llorer, menys arròs i més catxessiente.
2: Sí, senyor, bravo.
0: Carles Xuriguera, Pel Feixedes, Laia Gluck, Arnau Tordera, Àlex Vila, Mercè Martínez, benvinguts a la Renaixença.

0: Arnau Tordera, boig conegut o savi per conèixer.
1: Avui ens visita una boja coneguda. I coneguda a la ràdio, a la televisió, a la premsa i a la literatura. Una periodista i guionista que ens explica allò que no t'expliquen els contes, que ha publicat un curs de feminisme per microones i que formava part de la nostra competència i la seva. Ara també parla sobre l'última vegada que diu adéu i també ens explica el que està passant.
0: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença, Natza Ferrer!

0: És còmode, això, eh?
1: Sí, eh?
0: Sí, sí, hòstia, de collons.
1: És tubet, sí, sí. És tubet.
0: Sí, sí, sí.
1: Què has menjat per esmorzar, Natza?
0: Què he menjat per esmorzar? Mira, vull una magdalena i un cafè amb llet.
1: Magdalena i cafè amb llet?
0: Sí, no és sempre, eh? Una magdalena i un cafè amb llet.
1: Vas variant, ho tens estipulat o improvises?
0: En funció també molt del que tinc a casa. Jo surto poc, diguéssim, allò de dir, em ve de gust, surto? No, em ve de gust i és el que tinc.
1: O sigui, esmorzes a casa, no vas al bar?
0: No, gens. Soc molt poc de bars. No, gens. M'ha fet sempre enveja aquesta gent que té un bar i que... Ei, posa'm el de sempre. Això m'ha fet enveja.
1: A mi em fan enveja els que s'hi tiren dues hores al bar al dematí, que dic, hòstia, que no es treballa
0: jo,
1: o...
0: Jo podria fer-ho, que ja saps que treballar a mi no m'entusiasma. Per tant, jo podria estar dues hores, però prefereixo estar a casa, que estic molt més còmode.
1: Escolta, ara és que hem coincidit poc, tu i jo, treballant junts, sí, però hem coincidit a l'estar passant.
0: I tant, amb aquells seients que també eren còmodes com aquest.
1: Eren bales de palla en aquell... Bueno, però tu seies a la poltrona bona.
0: Sí, però era igual de còmode.
1: Hem coincidit poc i tinc la sensació que et conec poc, que et coneixem poc. Jo et vaig descobrir la competència,
0: sí,
1: però de la teva vida abans de la competència...
0: Sí.
1: No tinc clar com hi vas arribar i crec que la gent tampoc té molt clar d'on surt la Natza Ferrer.
0: Hòstia, però si ara sóc molt gran jo per explicar-te d'on surto.
1: No tan gran.
2: Ets molt jove.
0: No, sóc gran. Sóc gran, del 72.
2: Per això ho sabíem.
1: Tu vas estudiar periodisme.
0: Sí, per un error tècnic, diguéssim.
1: Bueno, t'ho va proposar el teu pare, tinc entès.
0: M'ho va proposar el meu pare, exacte. Jo en realitat volia deixar d'estudiar quan vaig acabar l'institut i posar-me a treballar perquè volia marxar de casa ràpid.
1: Què haguessis sigut, si no? Tens clar, això? Hòstia, en una altra vida, què haguessis sigut, si no haguessis...
0: Jo volia ser directora de cinema. I, de fet, per això em vaig equivocar molt.
1: Però encara hi ets a temps, també.
0: Sí, és possible que per edat encara hi sóc a temps.
2: Sí, dona.
0: Sí, per l'ESMA, no sé si...
1: Bueno, jo crec que hi ha directors de cinema a Hollywood que estan granadets ja, eh?
0: Sí. No, sí. Ho vaig provar, vaig ficar-me en cinema quan era molt jove, ho vaig provar, però vaig trobar que l'ambient no era exactament el meu i segurament ho tenia idealitzat perquè jo mirava moltes pel·lis, però clar, una cosa és veure les pel·lis i l'altra fer-les. I llavors em vaig decantar per altres coses, però tot molt atzarós. O sigui, la meva idea sempre ha sigut poder viure sense treballar, no he tingut aquesta sort. I llavors he anat fent una mica el camí a la facultat, em va sortir la beca per fer ràdio, i vaig començar a fer ràdio per casualitat, tot i que era un mitjà que m'interessava, però mai he sigut d'aquestes persones radiofòniques que diuen sempre, jo de petit... Mai. Però no he tingut mai aquestes inquietuds, perquè ja et dic, jo de petita volia ser rica, em va fallar tot el sistema, i llavors vaig haver de fer coses.
2: Jo fins aquí igual que tu.
0: Sí?
2: Igual.
0: Hem triat camins una mica diferents, tu i jo.
2: Menys el de director de cinema, tot sí, l'altre també.
0: Igual.
2: Volia ser
0: sí,
2: ric.
0: Sí, doncs, escolta, amb aquest mocador podia ser-ne de director de cinema.
1: Sí que és veritat.
0: Ara mateix
2: ulleres,
0: et veig a cant. Sí, sí.
2: Val.
1: Sou menys germans, vosaltres, Xuriguera. Ells són sis.
2: Sí. Menys. No?
0: Sí.
2: Bastant menys.
0: Érem sis.
1: Sis germans que, bueno... Trec el llibre ja, perquè el llibre de la Natza Ferrer, que és fantàstic, l'última vegada que et dic adéu, on parles de l'experiència del teu germà, però a banda d'això també a mi m'ha impactat el tipus de família, que em queda molt allunyat del que va ser la meva, perquè vivien en un pis a Barcelona, els pares eren metges, no?, i teníeu consulta dins a casa.
0: Consulta dins a casa, que aquella època era molt comú, també, sobretot en el cas dels pediatres, estava ple de metges amb aquestes especialitats que tenia la consulta a casa.
1: Però com es viu això, sent un nen petit que t'entri gent forània a casa constantment, que hi hagi una sala d'espera dins a casa, ho trobo? Perquè jo, quan venia l'home que venia a enciclopèdies, ja em molestava. Pensava, aquest senyor no hi ha de fer res a casa meva. Vull dir, imagina't, tota l'estona gent...
0: Sí, el que passa que neixes en aquest entorn, i pensa que jo, que sóc la petita de tots, ja neixo en un entorn, una casa plena de gent tota l'estona.
1: Clar.
0: Els meus, que ja em semblen molts, no? I llavors,
1: més sobre tots els altres.
0: Sí, però vull dir que en aquella casa sempre hi havia molta gent, que era una cosa que quan jo vaig, sobretot a l'adolescència, a mi em sobrava tothom, òbviament, no?
1: Hòstia.
0: Però de petita ja ho vius amb aquesta cosa que saps perfectament que el pis està partit, que en aquella ala de la casa no hi has d'anar gaire perquè és el despatx i és on treballen els teus pares. Jo sempre tenia molta enveja de la gent que... Jo tenia enveja de la gent que tenia els pares separats. Això era una cosa que pensava que guai ha de
1: enveja,
0: ser, no?
1: Enveja curiosa,
0: repartir. I després dels pares que treballaven fora de casa. Perquè, clar, jo no me'ls traia mai de sobre. I això era un cunyat.
1: Home, com a fill adolescent, sobretot, ha
0: de ser... Sobretot, sí, sí, que arribes a casa i sempre hi són. Te'n vas, tornes i sempre hi són. No?
1: Aneu a treballar. No, no, ja hi som.
0: Ja, exacte, estan treballant.
1: Som aquí. Escolta, deia que et vam descobrir la competència. Tenim un missatge, ens han enviat un missatge de la competència d'aquest programa, que és la pròpia competència, si pots posar els cascos, sí, que així els sentiràs. La competència parlant per la competència.
3: Hola, Natza.
4: Hola.
3: Què te'n recordes de nosaltres?
4: Som els de la competència.
3: La competència de la competència de la competència.
4: Bueno, tu hi treballaves abans, a la competència, però ara hem vist que ets... Bueno, hem sentit que ets a la competència, justament.
3: Sí, i no, és que m'he buidat per dins. Doncs no t'hauràs buidat tant quan vas amb en Peyu i companyia.
4: Ai, quina gràcia, Natza. Què ens sent?
3: Aquí.
4: Natza.
3: No, no, no, no és en directe, és una gravació.
4: Ah, amb qui està?
3: Amb un home, el qual és notícia.
4: No,
3: Natza, t'estimem molt.
4: Molt.
3: I
4: el Peyu també, eh?
3: I el Peyu també.
4: Sí. Vam anar amb les amigues, amb la Conchitín, la Pilarín, vam anar a veure les cabres del Peyu.
1: Sí. Podem tallar quan vulgueu, perquè els hi vaig demanar un missatge breu i no ho van entendre. Vas marxar una mica per això, perquè era difícil fer-los callar, també?
0: Ben, sí, també. A l'Angelines especialment. Però no, vaig marxar perquè eren tot homes. Estava farta, ja.
1: Ja està.
0: I havia el que més s'assemblava a una dona era l'Angelines. Ja, era bastant insuportable. No, és un tema personal de cansament professional.
2: Professional, eh?
0: Sí, no, si bé, ho sabeu... Clar, a mi m'agradaria que no tinguéssim aquesta bona relació com per poder fer safareig, però és que en realitat és que som molt amics, sí. I ells són molt pesats i jo per això els he deixat, però som molt amics.
1: És un moment de valentia per això també, perquè fuges d'un programa d'èxit.
0: Totalment, sí.
1: No sé aquell moment com el vius, una mica perquè tenies alguna cosa emparaulada
0: o te'n vas al buit
1: completament?
0: No. Tenia una vida personal que necessitava viure-la d'una altra manera, necessitava una mica més de temps, però no tenia cap feina. El meu objectiu no era deixar la competència, perquè en aquell moment deixar la competència no hi havia cap feina millor que la competència. Diguéssim, llavors deixar-la per anar-me a un lloc pitjor és molt estúpid, i jo intento ser el mínim estúpida que puc. I per tant, no, era un tema molt personal meu, de cansament. Penseu també que era molt dur, jo ser l'única dona en aquell camp de naps.
2: Però tenies una veu pròpia molt important.
0: Això sí, però també era molt esgotador defensar-la cada dia, perquè era molt... Jo em canso de les coses, em canso molt de les
2: coses. Com enfeixades.
1: Sí. Igual. Bueno, sí. Aquí ens passa una mica tots, eh?
0: Però és normal, també, sí. El que no és normal... El que no és normal ni anormal, però que hi ha gent que sí que aguanta molt més els llocs. Jo arriba un moment, en general, amb tot, que no necessito una cosa nova. Sóc aquari i necessito buscar...
1: No t'ha anat malament, des de llavors, doncs... tampoc.
0: No, m'ha anat molt bé. M'ha anat molt bé, en realitat, i de fet ja ho veia que era una cosa com bastant necessària. També hi ha un moment a la feina que si no hi vas molt a gust amb aquest tipus de feina,
2: sí,
0: t'has de començar a plantejar que has de fer almenys una parada.
2: Sí, senyora.
1: Allà ja vas demostrar la teva ironia i aquest sentit de l'humor tan, tan peculiar. D'on el treus? Hi ha alguna cosa genètica? La identifiques amb algun familiar o és de la... Quan t'adones que tens aquesta capacitat?
0: No, en sóc conscient. Jo crec que sí, que és molt ferrer, això, de la part del meu pare. La meva iaia ja tenia molt sentit de l'humor, el meu pare també, però és molt familiar, però no me n'adono. Sí que me n'adono de petita, que ja em veig una mica diferent de la resta, sí. Però no sóc conscient... I tampoc sóc conscient que això es pot explotar d'aquesta...
1: I en una família de metges, sí. hi ha humor negre amb els pacients, una mica? Ui, aquest no conto que vingui més.
0: És que era...
2: És,
0: en el nostre cas és més... Era pediatria.
1: Llavors, l'humor negre és més complicat.
0: És més complicat. Sí. Aquí lo negre eren les caques, que estàvem dinant a casa, llavors sonava el telèfon i el meu pare o la meva mare preguntaven: i com fa les caques? Això passava sovint.
1: Hòstia.
0: Però no, humor negre amb les criatures és un pèl més difícil de fer-ne.
1: Deies que t'agrada poc treballar i, bueno, he sentit en alguna entrevista que has explicat que has tardat 4 anys a escriure aquest llibre. Que al final, perquè l'editorial et va dir: tu, fotem-ho. I...
0: No, molts més. Però
1: més perquè, encara?
0: Molts més, sí. Però no, però perquè el tenia al cap i no acabava de sortir-me, ni vaig ser jo qui vaig demanar a l'editorial que em posés una data. Ja saps que funcionem nosaltres a la nostra professió, funcionem molt per dates de lliurament.
1: Sí, que és veritat.
0: Si no hi són...
2: I ens la saltem, també.
0: Jo sóc poc, de saltar-me-les. Jo he sigut sempre amb això molt complidora. A mi em va... De fet, la meva editora, quan li vaig entregar el llibre a l'octubre, que és quan m'havia dit, em va dir, però si ja el tens tot, dic, home, em vas dir a l'octubre que el tingués.
2: Clar, doncs
0: vull dir que jo amb això sí que sóc complidora. Però si no tinc data d'entrega, jo em dedico molt a la contemplació. Llavors, mentrestant, estic contemplant.
1: Hi ha una cosa del llibre que m'ha agradat molt, que no és que estic... En el llibre no contemples ni divagues gaire, vas molt a l'idea,
0: sí,
1: vas
0: clar,
1: molt al gra. Sí. És pam, pam, pam, això és així, és així i això.
0: Jo ho faig bastant en general a la vida i amb l'escriptura molt, m'irrita molt aquests, i com amb les pel·lícules que són llargues sense necessitat, les obres de teatre que són llargues sense necessitat.
1: Em vaig despertar i un aire de brisa que em recordava.
0: No puc suportar-ho. I la lectura que a mi m'agrada és la lectura que va molt al gra. Jo he llegit molta poesia, sóc molt amant de la poesia, llavors tot el que pugui sintetitzar i dir-ho amb menys.
1: Millor.
0: Sí, també un respecte pel temps de la gent, perquè jo el meu l'utilitzo per divagar, però la gent té coses a fer, llavors no l'entretinguis.
1: Aquesta cosa d'anar al dret, potser és el que et dona també aquesta imatge de persona una mica seca i distant, que les cantes directes... I...
0: Sí, però perquè jo trobo que tenim un funcionament vital molt absurd, no? I estem... Però tampoc és escollit. Jo sóc una persona que no sé per què no tinc molts filtres. No m'he esforçat en tenir-los, això és veritat, no m'he esforçat. O sigui, és una mica, en aquest món ja hem d'encaixar en molts llocs d'una manera molt forçada, hi ha d'haver un espai que pugui ser una mica tu.
2: A mi sempre m'has tractat bé.
0: Sempre.
1: Sí.
0: No, és que jo tracto bé la gent,
1: A mi també,
0: No.
2: Ja hem parlat de poesia, fins i tot.
0: Sí.
2: I de Rosalía de Castro.
0: També, també, imagina.
2: Imagina.
1: Quines trobades més rares fem.
2: I hem tingut converses, vull dir que...
0: Bueno, final... és que amb aquest parell ens vam conèixer quan tots érem molt més joves.
5: Érem molt més joves.
1: Ah, sí? On
0: sí, perquè nosaltres vam coincidir a l'hora del pati, a RAC1, amb l'Albert Tom, molt als inicis de...
1: Potser estem parlant massa de RAC1 ara, ja, eh? Sí que ja està bé, hi ha bona relació i tal, però potser ja estem... Potser massa, ja. No sé. No, seguiu.
5: Any 2000,
0: quan va començar tot.
5: I fa 4 dies.
0: Sí.
5: Hòstia. Estàs igual, tu, per això, Nat.
0: Tu no.
5: No.
2: És el filtre.
5: És això el que em fot ràbia, saps?
1: Ostres, potser ens faltaria una mica als catalans, això, de dir-nos les coses més a la cara, sense tants filtres.
0: Els catalans ens falten moltíssimes coses, no començaré a fer una llista perquè tots les tenim al cap, però sí, una mica més de... Una mica menys de cursileria. Jo sóc molt... Tinc una lluita personal contra la cursileria, que és un estat en el que actualment, no sé per què, impera molt, no sé si és una moda de mòbils o el què, però hi ha molta cursileria. Llavors jo lluito bastant en això, llavors sembla que jo digui les coses molt bruscament, però en realitat es diuen d'una manera molt cursi. No és que jo les digui tan bruscament.
1: És veritat.
0: Qui diu cursi diu carrinclona, que és una paraula més catalana i carrinclona.
1: Doncs deixa'm dir-te que l'esperança és zero, eh? Perquè
0: totalment,
1: jo vaig
0: no,
1: deixar les meves filles a l'escola al dematí i Déu-n'hi-do. Hi ha gent
0: que
1: deixen la canalla que sembla que vagin a travessar l'Atlàntic, eh?
0: Totalment, sí. No, jo això és insuport. Això ja et dic que no vaig als bars ni surto pràcticament de casa. Avui he sortit per venir aquí, però bueno, ara hi torno a ficar-m'hi.
5: Tens un túnel per entrar-hi?
0: Eh?
5: La sensació és que entres un túnel, no?, i t'amagues allà.
0: Pràcticament. Tinc un pàrquing una mica Batman.
1: Ja vas a sortir
0: dins,
1: eh?
0: Ja pujo a dalt per no trobar... I si em trobo veïns, cosa que espero no trobar-me'n gaire, ja ho passo malament.
1: Però fas pinta de... És una mica un paper. T'exageres a tu mateixa. Jo crec que fas pinta de ser, dins dels cercles íntims d'amics, de les divertides.
0: Això sí. Això sí. I a més jo tinc un cercle molt íntim d'amics.
1: Que som tres.
0: Que són
2: dos
0: i mig, perquè n'hi ha un que està malalt. No sabem si arribarà a final d'any. No, sí que és veritat, amb això sí. Sí, és veritat que... Sí, home, al final... aquest personatge el faig molt a fora. En aquest llibre jo he explicat moltes intimitats. Jo no he parlat mai pràcticament de mi ni de la meva vida, ni ho continuaré fent, diguéssim. aquest capítol de la vida i aquesta situació sí que m'ha semblat que era interessant d'explicar, perquè forma part de la vida de tota una generació, una
1: aquí,
0: epidèmia...
1: No ho hem explicat gaire, que és veritat, perquè he donat per fet que... Perquè ha sigut un èxit, quarta edició,
0: el llibre. Sí.
1: 10.000 exemplars venuts... El llibre parla bàsicament de la mort del teu germà, que tenia problemes amb les drogues, i de la perspectiva que té el germà, que no se'n parla mai, no? Que normalment es parla dels pares, com ho viuen...
0: Exacte, i del propi ionqui, diguéssim, però aquí és la visió d'una germana petita que veig, jo des de que tinc consciència ja veig el meu germà enganxat a les drogues, amb una dècada que van ser la dels 80-90, que va ser una epidèmia dels heroïnòmens molt brutal, no? I és una història que hem viscut tota una generació de molt a prop i de la qual ara se'n comença a parlar una mica, però que hem guardat molt cap endintre, entre altres coses, perquè tenim molts traumes respecte a aquesta història.
1: Hi ha com dues etapes, no? La guerra civil, que els avis no n'han parlat mai, i els 80, que hi va haver tot el problema de les drogues, que també els pares no n'han parlat mai.
5: Era tot arreu, era tots els pobles de Catalunya.
0: Sí, sí, a tot
5: parles
0: Catalunya...
5: Parles d'això i me venen molts noms al cap, d'arbúcies, sí, de gent
0: totalment,
5: que ja no hi ha.
0: Totalment, i l'altre, fa poc, de fet, vaig estar amb el sud, que jo vaig més al sud, parlant amb gent de pobles i tal, i clar, explicaven la dificultat, encara més, amb un poble en el que tothom es coneixia, sí, sí. I com s'intentava amagar aquella malaltia dient que tenien una altra cosa, no? Molt brutal, va ser una època molt brutal. I aquí, aprofitant que explico això, explico una mica més de la meva vida, però no sóc una persona que li agradi tampoc exhibir-se molt amb lo seu.
1: T'han arribat testimonis de gent arrel del llibre?
0: Contínuament, sí? Contínuament. És al·lucinant. Jo sabia que era un tema del qual se n'havia parlat molt poc, sabia que era un tema que la literatura catalana des d'aquesta perspectiva no tenia res escrit, però és al·lucinant la quantitat de germans i germanes que m'estan escrivint cada dia, donant-me les gràcies, la qual cosa jo he arribat a plorar d'emoció de la gent, com t'agraeix que hagis explicat, perquè és un llibre que parla molt de les emocions i moltes emocions de les quals costa molt parlar, i és la vivència de la vida de moltíssima gent, no? I això és molt, molt emocionant, poder escriure tu el que molta gent sent, no?
1: Natza Ferrer, ara estàs a l'estat passant, també.
0: Sí.
1: Una etapa que, quina, també, què? Quan la deixarem, també?
0: Mira, no m'ho facis dir, jo espero que em deixi ell a mi.
1: Sí, estàs còmoda?
0: Sí,
1: m'agrada presentar l'estat passant. Sí,
0: sí, a veure, estic còmoda perquè tu saps que la feina que ens comporta també fer l'estat passant, jo estic còmoda perquè treballo poc.
1: Clar, és fàcil. Vas allà, et diuen una mica...
0: I m'ho passo molt bé. En general, tinc molt bona relació amb els companys que em toca treballar, amb alguns més que d'altres, no direm noms, però des de que no hi ets tu també anem millor.
1: M'ho imagino. Jo vaig marxar perquè ja ho veia que feia nosa.
0: Ja ho veies, que allà arribaves tu i es creava una tensió.
1: Una tensió perquè els de vestuari estaven atabalats perquè jo venia amb la meva roba de casa.
0: Exacte,
1: tothom s'atabalava.
0: Exacte,
1: amb
0: aquelles samarretes. Llavors, per això, des de que tu has marxat, allò s'ha tranquil·litzat una mica. No. Estic molt còmode, la veritat. És que m'ho passo bé. Sí que és veritat que això de la tele és una mica més emprenyador a nivell del...
4: Molt emprenyador.
0: Sí, la ràdio és molt més pràctica.
1: És més fàcil, és més fàcil. Aquí ens fem complicar la vida, posar-hi càmeres, és un programa de ràdio, però ens hem atabalat també.
4: Sí. Ho faig veure que no els veig.
1: Sí.
0: És el millor, perquè si estàs pendent...
5: Com que no ens maquillem, això a mi em treu molt de pes de sobre.
1: Sí que és veritat.
4: No ens maquillem?
5: Tu m'has maquillat? No m'havia enterat.
4: Va, que ens maquillem.
1: Oita la Mercè, els llavis, que portes amb els seus aquests llavis.
4: La Mercè, jo sempre...
5: Ara hi ha un moment que m'he quedat mirant dient... Hòstia, ens maquillem? Saps? Pues, hòstia, no hi passo mai.
4: Clar, que ens maquillem.
6: No, sí. Jo em pinto els morros i després li foto uns polpos al xuri.
5: Uns què?
6: Els translúcids.
1: Natza, amb la Judit Martín coincidiu o no, encara l'està passant? No,
0: no. Ha sigut el pitjor d'aquesta temporada.
1: A llàstima.
0: Sí,
4: Judit.
0: Sí, eh?
4: La Judit, la pitjor?
0: No.
1: Que no coincideixen.
0: Ha sigut el pitjor que no coincidíssim amb la Judit, perquè, a més, també aprofitàvem per veure'ns. I ara, la Judit, que ja saps que s'ha fet estrella de cinema...
1: Home,
0: Sí. Està dalt de tot, és molt difícil...
1: Ja no agafa el telèfon. Ja,
0: no agafa el telèfon, pràcticament no agafa el telèfon. I això em sap molt de greu perquè... amb la Judit, amb el podcast aquell que feia...
1: El nou paradigma
0: van crear una amistat molt interessant i la trobo a faltar, la veritat. De fet, estem plantejant-nos fer un especial per quedar.
1: Fer un nou paradigma
0: especial per poder veure'ns per una estona més llargues.
1: Molt bé.
4: Home, Feixà, després hi ha algú aquí.
5: Sí, home, voleu venir al festival? Ja us ho munto jo, eh?
4: Has d'ajudar aquí, Feixà.
1: Escolta,
0: ja parlarem.
1: Fa uns mesos també va ser una funció al Molino.
0: Sí.
1: T'hi veus aquí, també, o no?
0: Sí. Sí? De vedet?
6: Amb plomes o sense plomes?
1: No. Amb un espectacle xerrant, diguéssim.
0: Sí, sí. De fet, també estic pensant en fer alguna cosa una mica més llarga. M'ho vaig passar... Vaig patir molt la prèvia, eh?
1: Sí?
0: Molt, sí. Això sí que he de dir que la vaig patir. És de les coses que em va posar més nerviosa. Però aquesta cosa que ens passa, que un cop ja ets a dalt de l'escenari...
1: Home,
0: ja no bateries. Se me'n va anar tot... Però la prèvia, sí, la meva dona, no sé si em deixaria repetir-ho, perquè la prèvia la va patir molt.
1: Que marxi ella de vacances 15 dies i sí. Tu prepares l'espectacle nou i ja està. I venim a veure el teatre també.
7: No pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
1: Nats, a una paraula i tres definicions. Si l'encertes, t'emportes una llangonissa ral de vinyó, gentilesa de...
8: Vera!
1: La paraula d'avui és llucar. Llucar. Ah, llucar. So que fan les gallines, sobretot quan ponen els ous.
2: Tinc les gallines ben bé al costat de la meva habitació. Són el millor despertador. Cada dia a les 6 en punt es foten a llucar i em desperten.
1: Bé, llucar. Contractar un cotxe per utilitzar-lo temporalment i retornar-lo al seu propietari o a l'empresa que ofereix aquest servei.
5: Quan el Barça va guanyar la Lliga, vam agafar l'AVE cap a Madrid i allà vam llucar un cotxe per anar voltant pels carrers cridant Campeone, Campeone.
1: O C, llucar. Saber veure, copsar el sentit, l'essència, la qualitat d'alguna cosa. Saber copsar les coses amb intel·ligència.
9: M'ha deixat prenyada i ha cardat el cap amb tots els calés. La iaia ja el va llucar de seguida. Ja m'ho va dir que era un fill de puta.
1: A, B o C?
0: C.
1: Correcte!
5: Sí, senyora.
1: T'emportes a la llangonissa, llucar.
0: Em fa molta il·lusió.
1: La llangonissa?
0: Sí, sí, sí, sóc molt de llangonissa.
1: Doncs endavant, escolta.
0: Sí, sí.
5: Ara que la sortiràs poc de casa, també.
1: Ja està.
0: No es el que em duri la llangonissa.
5: La llangonissa almenys... tancada a casa.
1: Avui dediquem el capítol al setrill.
2: O sí. Citrell.
0: Ja ho, sí, ja us he sentit.
1: Setrill, xuriguer.
0: Setrill,
1: només ho dius tu.
0: Setrill.
1: Mercè, el setrill.
9: El setrill. A veure, hi ha els que tenen la forma clàssica, sí. No? La de sempre, que és que aquest és l'original.
1: Sí.
9: I antigament eren de ceràmica. I normalment el que era de vidre era el que estava reservat a les classes més benestants, mira. No? I ja durant el segle XIX ja es va popularitzar i ja va ser de vidre a tot arreu.
1: Uh-huh.
9: I després n'hi ha un que s'ha fet molt famós, que és el setrill antigoteig.
1: Ah, sí?
9: El coneixeu?
1: Aquest de vidre?
9: No? Uh-huh. Sí.
10: Erlenmeyer, eh? Erlenmeyer.
1: Hòstia, Erlenmeyer, això em sona molt de química, quan feia batxillerat.
9: Sí.
1: Agafeu l'Erlenmeyer.
10: Sí, exactament, aquell pot de vidre que era ample de baix i estret de dalt, que
1: sí,
10: sona un setrill.
1: Allò es diu Erlenmeyer?
10: Erlenmeyer.
5: Doncs a mi això va fer pensar en un central del Bayern de Múnich.
1: L'Erlenmeyer.
5: Fitxeu l'Erlenmeyer, tio, és molt
9: boníssim. Doncs el setrill aquest, que sembla un Erlenmeyer, que sembla...

0: Setrill que ha donat la volta al món, perquè és que se n'han fet moltíssimes còpies. Uh-huh. Còpies que el dissenyador no n'ha rebut ni un sol ral.
1: Què dius ara?
0: No, perquè no el va patentar.
2: Nois,
0: patenteu, catalans!
2: Va, això és molt emprenyador, eh?
0: Ah, sí.
2: Això és que no sabria què patento, jo.
0: No. Bueno, primer has d'inventar alguna cosa, Suri.
2: Sí, què invento, jo?
3: No, algo.
4: Així està, no, estem bé així com estem.
0: Sí, no ho empitjor. A veure, no es va forrar, però el Rafael Marquina, pel seu setrill antigoteig, li van donar la Creu Sant Jordi.
3: Era una il·lusió.
0: Sí, el 2012.
3: Això és per lluir l'any, saps? Allò, soc Creu Sant Jordi, saps?
1: He cardat un setrill
0: ben
1: que no de
0: pobre,
1: volta.
0: Com una rata, però amb la Creu Sant Jordi, tu.
1: No et paguen res per la Creu de Sant Jordi?
0: Això no ho sé.
1: No te l'han pas donat a donar-se?
5: No, però ha d'exer de les poques, no?
6: Sí. Potser has de pagar, crec.
1: Ah, sí?
6: Sí? Ho has de demanar, en tot cas.
1: Bueno, en riu tenen.
5: Ah, ho has de demanar o tu han de demanar per tu, perquè queda lleig que vagis tu demanant.
6: És com la Wikipedia, que no pots editar tu mateix, ho ha de fer algú altre per tu. Va. I comentes i
1: però
6: t'escriu.
1: Has de presentar candidatura o ho trien ells?
6: A mi em sembla que sí, eh? Perquè sí? Qui són ells?
1: No ells junts, són l'Illa i els seus amics.
5: El govern de Torn.
0: Clar.
5: No?
0: Clar.
2: Sí. L'Illa i la seva mare.
3: Que deus trucar-hi,
6: no guanyarem pas.
3: Trucar-hi tu.
5: Nota que aquí no li han donat a ningú.
1: A ningú.
3: No em donaríeu pas la Creu de Sant Jordi.
6: La Creu de Sant Jordi.
0: Què dius? No, però ho porto d'amagat.
1: Què vol dir que és Creu de Sant Jordi? No m'expliqueu això, Laia, per favor.
7: És com allò de Reus, si ho prefereixo no...
1: Explica.
7: Sí, tio.
0: Fica't en un jardinet, va.
7: Va, no us en recordeu, no, si no em coneixíeu. És la doble... Em vaig tallar els cabells d'aquesta manera i ja no se'm reconeix. Sí, però no, em deia Laia Gluck en aquell moment. No, la vida passada. No te'n recordes?
3: Tan jove
7: si ens coneixíem amb la Natza, no.
2: Què collons digueu?
3: Tan jove, fatal que està.
1: De veritat.
0: Què has esmorzat avui, Laia?
7: Seguim el programa, ja després parlem, Natza.
5: Sí, però sobretot, perquè... No, pensa que jo estic en un moment que tinc molt dèficit de memòria.
7: Ja t'he vist, si t'has entrat i miraves i dic, ai,
0: que
7: crec que no m'estàs reconeixent, no passa res, tranquil·la.
1: Però si té 15 anys no pot tenir la Creu de Sant Jordi.
7: No, tinc 15 anys, prou ja, en tinc 22.
1: De veritat que de bufar se li ha anat el cervell per la flauta.
7: Fiqueu vosaltres en aquests jardins.
5: Home, bufa jo que bufa, que és el dimoni, imagina't.
1: I lo bé que sona, és increïble.
5: Bueno.
7: Natza! Mira que m'emprenyo, sempre que feu comentaris així, jo no n'aprenc.
5: Segur que en una altra vida ens hem estimat molt, però jo això que toca...
1: Bé, deixem-ho aquí.
7: Sempre que feu comentaris em segueixo indignant com el primer dia. Caig un nen! I ficaria missatges per tot arreu.
5: Això és perquè ets jove, ja veuràs.
1: De les gralles que s'estenten pels llocs, és la que sona més.
5: És la que sona millor.
6: Quatre notes boniques.
7: No.
2: Però és que jo no diria ni que...
7: Bonito de fèria, no, home, no.
1: No.
2: Diria ni que és una gralla, vull dir, que és preciós.
7: No, aquest és el problema.
1: Bueno, em deixeu acomiadar el programa, que m'estona que
7: és
1: acabat.
7: Sí que és una gralla, Xuri.
2: Què?
7: Sí que és una gralla, sona com una gralla. És el problema.
1: Ja us ho barallau després dinant. Vinga. Natza Ferrer, gràcies per venir a seure una estona.
5: Mama, gràcies, escolta quan vulgueu.
2: El merder que has fotut en un moment.
3: Molt bé que estàvem aquí.
1: Fort aplaudiment per ella.

0: Què està sonant, Arnau?
1: Això que sona és el guitarrista i cantant australià Kevin Borick amb una cançó publicada l'any 1977 que no recordo com es diu. Sí, aquí ho tinc, Going Somewhere.
0: Ah, molt bé.
1: Resulta que quan era petit, en Kevin feia concerts improvisats a casa seva, però quan era petit, eh?
2: Molt petit.
1: Pocs anys, sí.
2: Li va caure un setrill al cap.
1: No. El setrill el feia servir com a imitació de la guitarra.
2: Què dius?
1: Bé, no tenien exactament un setrill, sinó que el setrill que feien servir allà era una llauna d'oli, però l'agafava i intentava com fer bromes que tocava la guitarra. I en una ocasió els seus pares van veure aquest lamentable espectacle al pati de casa seva i van decidir que potser era el moment de regalar-li una guitarra de veritat.
2: Home, sí.
1: I van fer ben fet perquè es va convertir en un dels grans guitarristes australians de la història.
2: Si veieu que el vostre fill toca el setrill, té una mica d'impressió, una guitarreta, sí. Per barata que sigui, una guitarreta.
3: O això o pediatra.
2: Exacte. Escoltem Kevin Borick i tornem de seguida amb una història per passejar el gos.

Vols que el teu gos sigui el protagonista d'una de les nostres històries? Entra al corral.cat i omple el formulari. Potser passejarem el teu millor amic per la batalla de l'Ebre.

0: porto la Pepper.
1: La Pepper.
0: És, sí, ah, sí, sí, que és un schnauzer de 9 anys i és d'en Rubén, veiem-la.
1: A veure, la Pepper. Oh! Oh! No m'hi estiraria aquest sofà ni que em paguessis. Quin fàstic.
0: Però per què? Per la punta? Què
1: no deixeu
0: passa?
1: Pujar els gossos al sofà. El gos ha de ser terra, el gos.
2: I el llit, home. Ai, no posa el llit.
1: El llit se'l posa.
0: Cadascú es posa el gos on li cap.
3: Sí.
0: Vinga. Vinga.
3: Quina frase.
0: La Pepper
1: sí.
0: Dorm tot el dia al sofà, on sigui, i només s'activa a l'hora de menjar.
1: Com en Xuriguera.
0: Sí,
3: igual.
0: Una mica.
3: Igual.
0: És de Sant Antoni de Calonge, però originalment és de Panamà. Va néixer allà i va viure-hi 4 anys.
1: Té la doble nacionalitat.
0: Té la doble nacionalitat.
3: Com en Xuriguera. Sí. Doncs justament anem al lloc on va néixer la Pepper. Allà s'hi engega una de les obres d'enginyeria més grans que hagi construït mai els humans.
1: Avui passegem el gos per Culebra, als Estats Units de Colòmbia, que són l'actual Panamà. Som a gener de 1882.
4: Paio.
1: Què?
4: Culebra?
1: Culebra.
4: Culebra existeix?
1: Existeix.
4: No vols dir culera?
1: No, culera no, culebra.
4: A culera?
1: Culebra.
4: No t'inventis els noms,
1: no m'invento res, Xuriguera. Culebra és un poblet muntanyós i rodejat de selva situat a l'interior de l'actual Panamà. I hem vingut perquè s'hi construirà una infraestructura que canviarà l'economia global. El Canal de Panamà. Canal de Panamà.
4: Sí, sí.
1: Sempre la tele d'allà es diu així o no?
0: El canal de Panamà.
4: Vols el canal?
1: El canal de Panamà. Sabeu què és el Canal de Panamà, no?
5: Sí, sí, la tele.
1: La tele d'allà.
2: Ho acabes de dir.
1: No, és un canal marítim que travessa el país i permet que els vaixells s'estalviïn fer milers de quilòmetres. I de passada, per què no dir-ho, permet que els empresaris guanyin molts més diners.
5: Que així és perquè els empresaris guanyin més diners. Palante!
0: Tira, tira!
5: Endavant, les
1: atxes. La Pepper, la nostra gossa, està ben nerviosa. Una construcció tan faraònica és tot un repte. Del projecte se n'encarrega una constructora francesa que és qui ha guanyat la concessió.
4: No, ja s'estrany que la concessió no l'hagi guanyat Ferrovial.
1: Mira, deu ser l'única. Aquesta no. Aquesta
4: no li va tocar.
1: Aquesta no. Una obra així requereix molt finançament. L'amo de l'empresa, en Ferdinand de Lesseps...
4: És de la plaça Lesseps?
1: No, és del cognom. Es diu Ferdinand de Lesseps.
4: Ah.
1: És francès. Recorre centenars d'inversors privats francesos perquè cap banc es veu que no li deixa un duro, tu.
0: Ai, pobre.
1: No
0: li deixen. I per què no li deixen diners?
1: Perquè saben que el pressupost que ha fet és de pa sucat amb oli. És molt més baix del que toca i saben que l'ha fet tan baix per guanyar el concurs, conscient que després haurà de demanar més diners per acabar l'obra com cal.
5: Quin puta!
1: Sí. N'hi ha que també ho fan ara, això,
0: no.
1: Finalment, en Ferdinand reuneix els diners necessaris i comencen les obres. Contracten milers de treballadors. Al començament n'hi ha 2.000.
4: Déu-n'hi-do.
1: Déu-n'hi-do, 2.000 treballadors.
4: 2.000,
1: Però hi ha pics de feina que arriben a ser 20.000 treballadors.
4: 20.000?
1: 20.000 operaris.
5: Far de pagar nòmines,
0: Sí, tu.
1: Bueno, aviam.
0: Què?
1: Nòmines. Els treballadors d'en Ferdinand estan mig esclavitzats. L'IRPF és molt relatiu,
5: vale,
1: en aquest cas.
5: Vale.
1: Contracta mà d'obra barata, provinent del Carib, i els hi paga una misèria.
6: És un projecte que es cobra poc, però et dona molta visibilitat.
1: Home,
6: no, també.
1: El canal de... Tu saps el currículum.
4: Home, on t'has treballat?
1: El canal de Panamà.
0: Home, això ven.
1: No t'ha de faltar feina mai
5: més. Ets periodista.
1: Tu ets en la porta. I també un nano a fer el Camp Nou. I te posa el currículum. Canal de Panamà... amb els ulls tancats.
0: Però ho tens al LinkedIn, això, no?
6: Exacte.
1: Sí.
6: Fas una publicació al LinkedIn i...
0: El LinkedIn, què és el LinkedIn?
1: El LinkedIn.
3: És fan servir
0: igual, és
1: horrorós. Els treballadors caribenys es passen el dia amb el pic i la pala a les mans i ni tan sols descansen de nit, perquè la pobra canalla ha de dormir a barracons que semblen més aptes per gallines que no pas per les persones.
0: Ai, la Pepper aquí no s'hi trobarà gust,
1: Que sapigueu que no tots els treballadors són caribenys, També n'hi ha de francesos. Mm. Això sí, aquests estan molt més ben tractats, a diferència dels caribenys, que van bruts i vestits amb quatre parracs. Els francesos, tu, com un pinzell.
4: Bueno, els francesos són gent molt elegant,
5: Quinets. Foten un olor, els francesos. Hòstia.
4: Els olors.
5: Jo un cop l'any em vaig a Ceret.
1: A olorar francès.
5: A olorar francès.
4: Són catalans, allà.
6: Bon dia.
4: Són catalans.
5: Allà a mi me parlen francès.
0: I què fan?
4: Són catalans, els de Ceret.
0: Fan olor de baguet?
5: No. Oh, allà, els hi dic. M'encanten.
1: En fi.
0: Sí. És igual.
1: Mentre els treballadors caribenys s'hi esllomen de valent, els francesos no s'ajupen ni si els hi cau el llapis. Són enginyers i només dibuixen planos i donen ordres. De suar, no suen. A la Pepper se li estan entrevessant,
4: Ja.
1: Anem a l'inici de les obres. Des de ben aviat que es demostra que en Ferdinand ha fet curt amb els pressupostos.
5: Ja es veia.
1: S'han entestat a fer el pas d'aigua, cavant un forat a terra. en comptes de construir una resclosa com li recomanen els enginyers.
0: I què és una resclosa?
1: Una resclosa. Són murs de contenció que fan pujar i baixar el nivell de l'aigua.
0: Clar. I per què no els vol construir?
1: Perquè és imbècil. I perquè és un garrepa. O sigui, prefereix collar els caribenys que no pas fer cas als que hi entenen.
0: Vinga.
1: I ho acaba pagant car. Resulta que perforar la terra acaba sortint molt més car que construir les rescloses. Tot per culpa del terreno, tu.
7: Senyor Francesc, escolti, que jo treballo en el cantó de la muntanya, que hi ha unes roques que tu les piques i no, és que costa molt de treballar. Són molt dures, saps? No puc.
1: S'han de rebentar milions de roques enormes. És una feinada terrible.
3: Clar. Jo he de fer d'aquest francès imbècil?
1: T'ho has de fer de l'imbècil, sí.
0: Per què?
1: Mira, l'he t'ha tocat.
7: Bé,
1: però pensa que fas molt bona olor, eh?
7: Oh, vine a olorar-me, Fel!
3: És clar que són dures les roques,
7: sí.
3: Imbècil! Piqueu amb una mica d'esma, hosti, i a veure si rebenten d'una vegada.
5: Senyor Francesc, doncs jo treballo una mica més endavant i allà ens passa el contrari. Fots un cop de pala i et cau mitja muntanya a sobre.
1: Com explica en Fel, hi ha una zona que és molt plujosa i el fang fa que sovint baixi mitja muntanya d'un sol cop de pala.
7: I des de quan això és un problema, nanos? Millor, acabarem abans, home.
5: Home, a veure, una mica el problema sí que és, perquè cada cop que fots un cop de pala baixa mitja muntanya i enterra 3 o 4 treballadors. Vull dir que...
1: Aquests ja no els has d'enterrar.
5: No.
1: Ja estan enterrats. Tenim al davant el primer gran problema de la construcció del canal de Panamà. Per culpa dels despreniments de terra s'estan morint molts treballadors.
3: A veure. Molts tampoc.
1: Home.
3: Algun, d'acord, però molts, de cap de les maneres.
1: Escolti, s'estima que durant els anys que duren les obres...
3: Què?
1: Moren 2.000 treballadors per culpa de les esllavissades.
0: Apa, aquí.
3: Quan som la humanitat?
1: La humanitat, molts, però a Panamà no eren tants, tampoc.
3: 2.000, bueno.
1: Heu de comptar 20 treballadors morts al mes, més o menys.
0: Apa, aquí.
3: Eren caribenys, vull dir que no sé... Cap queixa.
1: Has d'esmorzar, que t'està tremolant el xoriço quan esmorzes, de la por.
7: Bueno, és que jo no sé si torno l'endemà,
1: Clar.
5: Home, què? No, és que... Res, que has dit... Estàs treballant i et tremola el xoriço, dit així. Això és molt lleig.
1: Bé, si aquests registres us espanten, encara hi ha un problema més gros. Més enllà d'esllavissades, tempestes tropicals i el mateix perill que comporta la construcció, l'autèntica tortura pels treballadors del canal de Panamà són els mosquits.
7: Els mosquits.
5: Oh, quin mosquits. Home, un mosquit és emprenyador, però prefereix una picada de mosquit que no pas que em caigui la muntanya
0: són
5: sobre
0: mal parits, ell.
1: Doncs depèn, Perquè si el mosquit té una cosa és que és l'animal més mortífer del món. Pica a discreció i escampa malalties a dojo. Som en territori tropical, així que hi ha mosquits infectant tothom per tot arreu. Haurem de protegir la Pepper. Oita'ls.
6: Adéu.
1: Hosti, ho emprenyen, eh?
7: Hosti, quants mosquits.
1: Tenen un gust de conna de pernil salat. Hòstia. Si et va parar a la boca,
7: Sí. No pots dormir, això?
0: No. Tenen gust de corna.
1: De corna de pernil salat.
5: Em foten unes picades de mi. Et creu un cop de puny, però si no que em piquis al cap.
1: L'arribada de mosquits comporta una epidèmia de malària i de febre groga. Dues malalties potencialment mortíferes, i més a l'època en què ens situem. Els hospitals s'omplen de treballadors infectats. Francesos, La majoria... es moren.
0: Hòstia, pobres francesos.
5: No em fotre pudor,
0: I els caribenys, què, no s'infecten?
1: Sí, estan
0: acostumats?
1: I tant que s'infecten, els caribenys. També es moren. L'únic que ells no els porten ni a l'hospital. Ells els deixen morir a qualsevol racó. I vinga. Vaja. Els morts s'acumulen. Contínuament arriben noves carretades d'obrers per substituir-los. Però això només serveix per incrementar les xifres de víctimes. L'escabatxina és tan gran que no endevinareu mai el total de morts. No sé si voleu fer la porra, us hi atreviu o no?
0: 2.000?
7: 5.000.
0: 5.000 són molts,
7: 10.000.
1: La malària.
0: 10.000, on vas?
5: Boig, 10.000.
1: La febre groga i la malària...
5: 10.000, diu aquest.
1: ...causen 20.000 morts entre els treballadors del canal de Panamà.
7: Hòstia, fa vergonya dir-ho.
1: Surta uns 6 morts cada dia. 7 al dia si sumem els de les esllavissades.
7: Ostres, quina feinada que deuen tenir els de recursos humans,
1: Sí, noi. El més greu de tot és que, com us dèiem abans, els cossos dels treballadors morts sovint ni tan sols s'enterren. La majoria acaben enterrats en un marge i molts acaben colgats per la runa extreta de la muntanya.
5: Jo trobo molt lleig, això.
1: El què?
5: Tot això que has dit.
1: Deixar gent morta a l'obra?
7: No em foteu bromes.
1: Conto que hagi passat mai aquí.
5: N'he fet broma d'això?
7: És que
1: a molt respectar,
7: és patètic.
5: Amb molt respectar... Bueno, tinc amistat de poques, una història que va passar fa 1.000 anys.
7: No, 1.000 anys no.
1: No
7: fa tant.
5: A 200.
1: 1.888.
7: És igual. 20.000 morts, heu dit.
1: 20.000. Una bestiesa. Aquests, mira, hi ha cadàvers que s'utilitzen per fer negoci, també, que se'ls venen a les universitats perquè els alumnes facin pràctiques.
5: Això està bé.
1: Sí, noi. I sabeu el millor de tot plegat? Doncs que resulta que tots aquests morts no acabaran servint per res, perquè quan es compleixen 9 anys de l'inici de les obres, la companyia d'en Ferdinand, el francès, s'arruïna i abandonen el projecte.
5: Perfecte.
0: Bravo, Arnau! Molt bé, ho has fet, això.
3: Jo no volia fer de francès. Perfecte. No vull tornar a fer mai més de francès.
1: El ridícul és enorme. El 15 de maig de 1889, dia en què l'empresa comunica la fallida, es destapen els disbarats que s'han produït en els 9 anys que han durat les obres. Música d'investigació per relatar... Mireu, es descobreix que l'empresa ocultava les xifres de morts entre les seves files. Només informaven dels que morien a l'hospital. Curiosament, tots eren blancs.
5: Vaja.
1: Es descobreix que en Lesseps subornava la premsa i així aconseguia que cap diari no publiqués les bestieses que hi passaven en aquelles obres.
7: Vaja.
1: I per acabar-ho de dubar, es descobreix que després de 9 anys de treball i 22.000 morts, encara falta per completar més d'un 70% de l'obra, tu.
0: Vaja.
1: Sí, sí.
0: Molt bé.
1: Des d'aquell moment, les obres queden aturades durant 15 anys. Durant tot aquest temps... La maquinària queda exposada a la intempèrie. Trens, tractors, perforadores i excavadores queden abandonats a la selva fins al punt que moltes màquines acaben sent engolides per la vegetació. Oh. Ara això sí que m'ha sabut greu. Veure una excavadora allà rovellada.
5: Sí, pobret, una tristesa.
1: Ah, contés.
5: Ho haguessis tenir tu.
1: Sí. Anem a veure si ha sobreviscut la nostra gossa, la Pepper, a la construcció del canal de Panamà. Qui ho decidirà, això, Mercè?
0: M'has de salvar les Nauser, aquest, eh?
1: M'has de salvar les Nauser.
3: Enric.
0: L'Enric, i d'on vens?
3: D'Igualada.
1: Enric d'Igualada. La vida d'un gos a les teves mans.
3: Ai, i les Nauser de la...
1: Quan es descobreix la vacuna contra la febre groga, la malaltia que més morts va provocar en el transcurs de la història que hem explicat? A. Encara no s'ha descobert. B. A la dècada dels 90. O C. A la dècada dels 30.
3: Vale, sí, la dècada dels 30.
1: Als 30, la Pepper és...

0: No sabem gaire com ens ho hem fet, però afortunadament hem pogut tornar la Pepper de tornada a Sant Antoni de Calonge. Era tot un repte, perquè el més fàcil era que l'esclafés una roca que qualsevol mosquit amb mala bava li encomanés alguna merda. Però estigueu tranquils, perquè ja torna a ser a casa. I d'allà no se'n mou, eh? Mai més no pensa posar les potes a la terra on va néixer.
1: Clar, clar, clar.
0: Mai més a Panamà, la Pepper.
1: Que s'estigui Sant Antoni.
0: Ara.
2: Així està millor.
1: Ara.
0: Ui, el telèfon, ja l'agafo, l'agafo.
3: Seran les 16, aquest.
0: Un segon.
4: Qui és?
0: L'agafo, un moment. Sí.
5: Ben?
0: Ei, mama, què?
5: Escolta, que te volia preguntar. Tu que estàs més per Barcelona, eh?
0: Jo, però si jo no hi vaig a Barcelona quasi bé ara.
5: Bueno, és igual, però coneixes gent important.
0: Ui, ja pots comptar, jo no.
5: Això del trenc aquest de la línia orbital, què això?
0: Què de què?
5: A veure, què en saps d'això, tu?
0: El que vols que sàpiga, mama, doncs el mateix que saps tu, el que surt a les notícies, el que diuen.
5: Tu creus que han de fer un trenc nou, ara?
0: Es diu trenc, mama, sense la C aquesta que hi fiques al final.
5: El trenc es diu trenc.
0: No, tren, sense C.
5: Tota la vida se n'ha dit trenc.
0: Bueno.
5: Escolta, tu creus que han de fer un trenc nou si els que hi ha ara no funcionen?
0: No sé, mama, ja els arreglaran.
5: Un trenc que anirà de Vilanova i la Geltrú fins a Mataró.
0: Bueno.
5: Qui vols que vagi a Mataró?
0: No ho sé, mama, gent.
5: Això s'ho fa a l'illa, eh? Perquè com que viu a la Roca, sí, saps? Es farà una estació allà a Granollers per poder anar a la platja amb trenc.
0: Què dius, mama? Si quan l'hagin acabat l'illa serà mort, ja.
5: Home, no, però si és del pressupost d'aquest any, no?
0: Sí, però va per fases, eh? Em sembla que s'acaba el 2041, falten 15 anys
5: el encara. El 2041?
0: Sí.
5: Jo sí que seré morta.
0: Bueno, això sempre i quan l'Estat i Renfe compleixin els terminis.
5: Vull els terminis? Sí. Els terminis?
0: Sí, sí. Els terminis.
5: Què de...
0: Mama? Mama?
5: Els terminis són de l'Estat de Grècia.
0: Mama.
5: Que és bo.
0: Mama.
5: Què de...
0: Mama. Vols comentar alguna cosa més?
5: Perquè... Ai, que em mereixo.
0: Mama. Mama, és que he de penjar jo, que tinc gent. He d'acabar el programa. Mama, penjo, eh?
2: Ai,
0: que la perdem. Mama? Adéu, mama. Fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el senyor sigui amb vosaltres.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. El Partit Popular ofereix a Junts i al PNB un govern de transició sense Vox i la convocatòria immediata d'eleccions a canvi dels seus vots per fer fora Pedro Sánchez. És l'última oferta que ha fet aquest dilluns el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, per tirar endavant una moció de censura després dels últims escàndols judicials que afecten el PSOE. Feijóo ha dit a Telecinco que un govern monocolor servirà per, segons ell, netejar les institucions i posar les urnes.
2: Para convocar elecciones no necesitamos que Vox esté en ningún gobierno. Constituir un gobierno para activar la convocatoria electoral no se necesita que esté en ningún otro partido que no sea el partido mayoritario de la Cámara.
1: Feijóo s'aferra al fet que tant el PNB com Junts donen la legislatura per acabada, però fons dels dos partits subratlla que el seu no a Vox no ha canviat. Això calma el PSOE, que diu en veu alta que les investigacions judicials no són casualitat, i acusa Feijóo d'aprofitar-se de dreceres per arribar a la Moncloa. Montse Mínguez és la portaveu dels socialistes.
3: Que hay en el entorno de ciertas investigaciones intereses claros para derrumbar la acción de todo un gobierno. Que esto viene ya desde el año 2023. Que es que el señor Feijóo tiene una gran frustración porque en el año 2023 ya había repartido ministerios.
1: Malgrat que hi ha nervis per les novetats que puguin sortir dels casos Leire o Zapatero, la direcció ha tancat files amb la voluntat del president espanyol de resistir i arribar a l'estiu del 2027. Repassem ara altres informacions en format breu amb en Josep Almirall.
4: Acord entre les institucions europees sobre la directiva per retornar immigrants als seus països d'origen o deportar-los a tercers països. El Parlament Europeu, la Comissió Europea i el Consell de la Unió Europea han pactat un text que endureix la política migratòria i avala el model de Giorgia Meloni de centres de deportació fora de la Unió Europea.
1: El govern libanès assegura que Hezbollah i Israel han acceptat un alto al foc després de les converses de Donald Trump amb Benjamin Netanyahu d'una banda i amb representants del moviment xinès i libanès de l'altra. L'escalada bèl·lica al front libanès era un dels esculls en les converses dels Estats Units amb l'Iran. Trump diu que continuen a bon ritme.
4: Els Mossos d'Esquadra vinculen el tiroteig en què va quedar ferida una nena de 10 anys a Badalona amb una pugna pel control del tràfic de drogues. Fons policials confien en una resolució imminent del cas. L'alcalde de Badalona reclama una reforma legislativa per afrontar aquests casos de violència.
1: La benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, que farà el papa Lleó XIV, està prevista íntegrament en castellà. El Vaticà ha publicat el guió litúrgic del viatge del pontífex i el català perd presència respecte a la missa que va oficiar Benet XVI el 2010. La decisió ha generat malestar en alguns sectors del catolicisme català. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat un pla destinat a accelerar la construcció de grans infraestructures.
4: El govern impulsarà una aliança amb el sector privat perquè obres que estan projectades a 20 anys vista puguin reduir la seva entrada en funcionament a un termini de 6 anys. Aquest mecanisme actuaria en projectes com el desdoblament de la C-16 al Berguedà, la C-55 o les estacions de la línia 9 del metro. Illa ho ha anunciat a l'obertura de les jornades anuals del Cercle d'Economia.
5: Obres estratègiques per a la prosperitat, la competitivitat de les nostres empreses i la cohesió del país. Perquè el moment de fer-ho és ara, perquè tenim la capacitat i perquè el país ens ho demana.
4: El govern reservarà 3.300 milions d'euros per a aquest mecanisme público-privat. D'altra banda, durant la seva intervenció al Cercle d'Economia, el president de la Generalitat ha vessat de puntetes pels casos judicials que esquitxen els socialistes i ha tornat a insinuar que hi ha en marxa una operació per derrocar els governs català i espanyol.
1: Esports, l'Igualada ha situat l'empat a 1 a les semifinals de l'Hockey Lliga d'Hockey Patins contra el Barça. Els igualadins s'han imposat al Palau Blaugrana per 1-3 en el segon partit de l'eliminatòria.
4: A la Lliga de Futbol Sala, el Barça s'ha classificat per disputar les semifinals del play-off per al títol. Els blaugranes han superat per 4-6 el Valdepeñas en el segon partit dels quarts de final, amb remuntada inclosa. A les semifinals, el Barça s'enfrontarà al Movistar Inter.
1: El torneig de tenis de Roland Garros aquest dilluns s'han disputat partits de vuitens de final. Al quadre masculí destaquem les classificacions per a quarts d'Auger Aliassime, Berrettini i Arnaldi. I en dones ha avançat als quarts de final Sabalenka, entre d'altres, en contrast amb les eliminacions d'Osaka i Keys.
4: En ciclisme, els organitzadors de la Volta a Catalunya femenina han anunciat que la catalana Paula Blasi, guanyadora de la Vuelta, i la neerlandesa Marianne Vos seran les caps de cartell. La Volta es disputarà del 19 al 21 de juny.
0: Fins aquí les notícies.
6: De seguida ens despleguem per tot el país per explicar...
7: L'anterior visita papal, 2010, va fer augmentar les visites...
6: I mentrestant, el recàrrec en Libi per penalitzar els habitatges que estan buits.
8: En una guerra aranzelària no hi ha guanyadors.
6: Són dades que aquesta emissora ha aconseguit...
9: La informació esportiva, Laia Tudel, bona tarda.
10: Bona tarda.
0: Catalunya migdia.
6: Al Catalunya migdia t'expliquem tot el que està passant.
0: Amb Òscar Fernández.
11: Cada dia a les dues.
6: I a partir de les tres...
11: L'espai de reflexió a la tertúlia.
0: Catalunya migdia, l'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
6: Al Catalunya migdia t'expliquem les coses.
11: La tarda de Catalunya Ràdio.
12: I atenció, perquè avui arrenquem amb una notícia que barreja una gran diva, el recinte més important de l'òpera i una mentida. L'actriu Judit Martín ha revelat que fa uns anys el director de teatre Lluís Pasqual hauria suplantat la identitat de la soprano Montserrat Caballé.
13: Aquesta veu no és de ningú.
14: Hi ha persones que tenen la necessitat de situar-se al centre narcisista.
13: Quina història, mare de Déu.
11: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
12: La millor hora del dia.
14: Brava per l'equip de la tarda.
13: És increïble.

0: Ha arribat el moment d'obrir de bat a bat les portes de la ràdio pública per investigar a fons tota mena de temes. En un món de respostes simples, nosaltres, ja ho sabeu, us portem la solució. I com sempre, part de la solució es diu Fran Domènech, molt bon dia.
1: Bon dia, Elisenda Carot. Com estàs?
0: Està vostè?
1: Saps que venen setmanes de grans esdeveniments històrics? Entre altres, visitar el Papa, per exemple. Que coincideix també amb els exàmens de selectivitat per accedir a la universitat. El que passa és que des de fa dies s'està coent un altre esdeveniment, no està confirmat, simplement s'han posat algunes llavors i, de fet, en aquest programa van començar a posar-se algunes llavors perquè vam descobrir que teníem tot d'oients
0: molt fort, això,
1: que seguien la solució en directe des de Londres.
0: Em sembla tan fort.
1: I van començar a identificar-se entre ells mateixos. Ah, doncs jo també l'escolto des de Londres.
0: Molt fort, molt fort.
1: Però hi ha fins i tot una noia que va proposar: fem una trobada d'oients a Londres. Molt bé. Però és que aquest cap de setmana,
0: què
1: hi ha un oient que també ens escolta des de Londres, que es diu Jordi.
0: Hola, Jordi, també un altre.
1: Es veu que s'ha trobat amb una altra persona...
0: Què?
1: ...en un esdeveniment al centre londinenc... ...que també escolta la solució.
0: Oh, no m'ho puc creure.
1: Exactament, dues persones en un esdeveniment al centre de Londres... No he demanat quin tipus d'esdeveniment era. Dos catalans s'han trobat parlant de la solució.
0: Em sembla meravellós. Imagina't el pròxim EGM, a no sé quants oients a Lleida, no sé quants a Tarragona, Girona, Barcelona...
1: Increïble.
0: I a Londres, allà uns valors d'outliers, de sobte, 50.000 oients a Londres.
1: Increïble.
0: M'encantaria això.
1: Allà s'hauria de fer la trobada, diu el Jordi, de 12 a 1, perquè
0: és una hora abans.
1: És una hora menys, però demana als oients de Londres que proposin llocs per poder-ho fer.
0: Mira, proposem trobada a Londres dels oients de la solució.
1: Increïble.
0: Tots aquells que ens estigueu escoltant des de Londres, ara mateix per vosaltres són les 12 i quasi 9 minuts del migdia, en el vostre cas i en el nostre cas. Ens podeu proposar llocs, parcs, cafeteries, pubs per trobar-vos en aquesta quedada de La Solució versió Londres.
1: Increïble, The Solution.
0: Ai, per favor, oh my God. Va, el control tècnic, el mestre, l'Albert Joder, a la Peixera, la gran Susana Ortega, la Viena Gasa i la Lívia Discipio. I si avui és dilluns, la solucionet es diu Estel Soler. Molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Com està vostè?
2: Però
0: al·lucinant,
2: bé.
0: Amb això de Londres.
2: Jo vaig viure a Londres.
0: Ah, sí?
2: Tinc un amor especial a la ciutat.
0: On podríem quedar de Londres, amb els oients?
2: Jo vivia al sud, però clar, no sé si és el millor lloc per anar.
0: Pots anar sense cartera, no?
2: Vaig viure uns patiments allà, també.
1: On podríem quedar, diu.
2: Sí, jo crec que s'hi ha d'anar. Jo crec que s'hi ha d'anar. Encara som a temps de fer l'últim programa de temporada.
0: Exacte, mira, que ens ho paguin. Que se li pagui. Anem a Londres, a la Torre de Londres.
2: Perquè estem fent companyia als que van a Londres a servir cafès, com va dir aquell, eh?
0: Exacte, els expats d'ells.
2: Exacte.
0: Però que factura, per sort, estan pagant allà, eh? Crec que estan pagant impostos a Londres. Jo, almenys, quan estava per aquelles terres, pagava allà. Va, que avui us dic això dels impostos perquè avui portem una solució pràctica. Avui, consultori sobre la declaració de la renda, ara mateix. Que cremin les línies. Estem en etapa de declaració de la renda. Teniu consultes, no sabeu com fer alguna cosa. 93-201-7474. Desgrava o no desgrava això? Què puc desgravar? El telèfon el puc desgravar si sóc autònom? No, si només truques a la teva jefa, sí, ara sí. Coles una trucada a la teva mare de 2 segons? Aleshores ja no, eh? Aquestes preguntes. 93-201-7474. Tindrem un dels millors experts, jo diria, de Catalunya, responent totes aquestes preguntes. El presento ja perquè està fent un vídeo i estem preciosos aquí.
1: Perquè és l'expert del tema nacional.
0: Un aplaudiment molt fort per el millor gestor de Catalunya, David Bertrina. Molt bon dia! Com estàs, estimat?
1: Parla, David.
0: Ara has de parlar, per de fer el vídeo.
3: Doncs...
2: És que és youtuber i gestor a l'hora.
3: Sembla difícil fer-ho tot plegat, eh? Però la meva mare, que m'ha dit, grava un vídeo amb la Carot, dic, doncs ho farem ara.
2: Molt bé.
3: Bé, estem bé. Contents de baixar cap al cap i casal del país.
0: Molt fort, perquè avui en David Bertrina podeu entrar al meu Instagram, @elisendacarot, que veureu que he fet un repost d'una cosa que ha posat el David, que diu, bueno, ja baixo, però un ramat de vaques s'ha interposat en els nostres destins. Com has fet per moure-les, David?
3: És així, és així. Ha set arrencada a casa aquest de matí preparat, ja veus que vaig ben...
0: Guapo.
3: M'he posat per baixar cap aquí baix, ben guapo, i m'he trobat les retencions típiques de muntanya, un grapat de vaques que havien decidit aturar-se allà al bell mig del camí. Després d'una intercessió amb elles, hem fet petar la xerrada i al final, doncs, Ja veus que hem arribat aquí.
0: I
3: sense
0: per això
3: problemes.
0: El tenim aquí, en David Bartrina. Ell és gestor administratiu de la gestoria Bartrina, Carbó i Associats. On són? Doncs si els voleu buscar, a Sant Joan de les Abadesses. No només treballen amb gent de Sant Joan de les Abadesses, eh? Treballen amb gent de Molins de Rei, per exemple. Membre de la Comissió Fiscal del Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya, en David Bartrina, Bartrina, Carbó i Associats, a Sant Joan de les Abadesses. Farem una cosa, com que va tan empolainat avui, en David. David, pengem una foto teva a la foto del WhatsApp, no?
3: En sèrio?
0: Voleu veure quina cara fa en David Bartrina?
3: Vergonya i tot, eh?
0: En David Martínez, si us hi fixeu, té cara. Pot ser un gestor enrotllat,
2: sí,
0: o pot ser un director de cine.
2: Ep. També.
0: Amb aquest look, eh?
3: En positiu, cosa, no?
0: Camiseta de puntets.
2: Jo el veig més crític de cinema.
0: Crític
2: més
0: de
2: que
0: cine.
2: Sí.
0: Voleu
2: sí.
0: veure com és en David Bartrina? Doncs va, aprofiteu per fer les vostres consultes també a través del 677-38-77-19. Ens feu la vostra consulta respecte a la declaració de renda i, de pas, veureu el David Bartrina en acció. Què és? Començo per l'inici. Què és i per què es fa la declaració de renda, David?
3: Bé, doncs la renta, com diu la seva paraula, és un impost que grava, què? Doncs les rentes que percep una persona, tots aquells ingressos que tenim de qualsevol tipus, doncs el que fa l'Estat és que se'ns en emporta una part. A través de què? Del famós article 31, que estic segur que tots coneixeu, que diu, todos contribuirán al sostenimiento de las cargas del Estado.
0: Jo pensava que era Hacienda Somos Todos. Sí, és el resum,
3: també no? També li barregem, però com podeu veure, és un tema universal. Tothom ha de contribuir, segons la seva capacitat econòmica, amb un sistema just i igual i progressiu i, sobretot, que no tingui un caràcter confiscatori. Sobre això es munta tot el sistema tributari de l'Estat espanyol, on la renta és un dels impostos més coneguts. Sí?
0: Que no és el que recapta més pasta, o sí?
3: Sí, jo diria que la renta el que fa és, a part de recaptar molta pasta, el ser tan universal a l'afectar tanta gent, probablement és l'impost més famós i més típic, no? Per altra banda, també, és, moltes vegades dic jo, és dels més complexes que hi ha.
0: Ara. Perdona'm, David, abasta molta gent.
3: Sí.
0: Tothom està obligat a fer la renda?
3: Bé, la veritat és que tots hi entrem dintre aquesta gran bossa, no? El que passa que el que fa la llei és establir uns determinats quòrums, o sigui, estableix unes xifres a partir de les quals no estàs obligat a fer la renda. El que no vol dir que no paguis renda, eh? Mm. És una gran diferència aquesta. Mm. Hi ha molta gent que es pensa que, com que no ha de fer la renda, no paga impost, no paga res i senta. No és cert.
0: Ah.
3: Sí, pot ser que t'estiguin fent una retenció. Posem el cas que sempre expliquem, no? Si perceps menys de 22.000 euros...
0: Mira, espera't, tenim un cas.
3: Yep.
0: Santi, bon dia.
4: Hola, bon dia. Mira, ahir amb Ràdio Macuto, això que la gent va comentant, em van donar una informació i volia verificar, perquè
0: a veure.
4: Em sembla estrany. Una pensió de 950 euros al mes, una pensió absoluta, sense cap més tipus d'ingrés, s'ha de fer la declaració de renda?
0: Estem parlant de 11.400 euros anuals. Entenc que 12 pagues, eh?
4: No, són 14. De 950 no arriba a 14.000 euros a l'any.
0: D'acord. En aquest cas estem sumant 13.300 euros anuals. Doncs mira, et responem en antena. Santi, gràcies per trucar-nos. Bonic. Una abraçada. Fins ara.
4: Gràcies.
3: Vinga, Santi, intentem-ho fer-ho senzill. Si percebem una pensió, qualsevol tipus de rendiment inferior a 22.000 euros, com dèiem, no estaríem obligats a fer la renta. Però... ull, recordem que si, a part de tenir la pensió, tenim algun altre tipus de renta, atenció, que llavors el límit baixa de 22.000 fins als 15.876 euros.
0: I per què això? Sempre,
3: perquè, de fet, el que preveu la pròpia normativa és la imperfecció del sistema. Què vol dir? Que si tu treballessis amb dues empreses al mateix temps, imagina que cobressis 10.000 euros de cadascuna, podria ser que efectes pràctics, com que perceps menys de 22.000 euros, es podria considerar que no. Sí. Has de fer renta, però no és cert, perquè ells saben que quan tens dues empreses, moltes vegades alguna de les dues pot ser que t'hagi retingut
0: menys del que toca.
3: Del que toca, perquè cadascú ho mira de forma independent. Per tant, algú que potser cobra 10.000 euros en un any no ha de pagar res a Hisenda. Però repeteixo, quan els assumem, què passa? La base puja i aleshores sí que estaries obligat a pagar. Per tant, diem-li aquest senyor, és veritat que no estàs obligat a fer la renta pel que ens acaba de comentar, per la renta del treball, però deixa'm afegir que aquí cal tenir present altres elements. Pot ser que tingui una renta absoluta, que de fet les rendes absolutes que ens ha dit en realitat no tributen, però pot ser que tu tinguis, per exemple, dividends, o que tinguis un lloguer, o que tinguis una venda d'accions. I això sí que t'obligaria a fer la renta. No per la base de la renta del treball que perceps, o de la pensió, però sí per altres elements.
0: Perquè recordem, la renda no és el que cobrem nosaltres de la nostra feina, sinó tota la pasta que acabem recaptant. Vingui de l'herència de la tieta Conxita, vingui dels pisos que tenim a no sé on, o vingui del nostre rendiment de treball. És independent l'origen, d'acord? Això queda clar. A veure, tenim una altra consulta, que ara de seguida anem a l'Albert, però abans t'he deixat penjat amb un tema que em deies, és dels impostos més complicats de recaptar, em deies, David.
3: Més que recaptar, és la seva normativa és tan àmplia. Jo sempre m'agrada recordar que si mirem, sabeu que Hisenda cada any fa un manual, en teoria, un manual senzill. Mirava l'altre dia, aquest manual aquest any té més de 2.000 pàgines. Per tant, estareu d'acord amb mi que això mateix ja marca clarament, doncs una mica no, que no és tan senzill com ens volen fer veure.
2: Absolutament d'acord. De fet, a principis de, no sé si va ser el mes d'abril, un usuari de Twitter, en aquest cas fora de Catalunya, va fer ell com unes instruccions i es va inventar un programari i va tenir un èxit absolut, cosa que demostra el que jo penso de fa temps, que és zero pedagògic fer la declaració en aquest país.
0: Perdona, zero. Nosaltres que som autònomes, zero. Com que ja tenim gestor que ens ajuda a fer els IVAs trimestrals, aleshores dius, bueno, et pago una mica més i em fas, si us plau, la renda, però si jo ho hagués de fer sola...
2: No, jo penso que qualsevol sistema, evidentment necessitem de gestors, però que qualsevol sistema que ens obliguen a fer-lo com a ciutadans hauria de ser absolutament pràctic i senzill. El que passa és que Espanya és un país on la gran majoria de polítics tenen professions que tenen a veure i possibles interessos com notaris, administradors, exgestors, etc. Per tant, jo hi veig un petit interès en complicar la mandanga i fer-nos passar pel tub.
0: A Pedro Sánchez vas, ja t'ho dic ara. Va, línies obertes. 93-201-7474-673-8-77-19. De seguida anem als whatsapps. Abans, però, l'Albert. A veure, Albert, bon dia.
5: Hola, bon dia.
0: A veure, quina és la teva pregunta, Albert?
5: Mira, la meva pregunta és la següent. A mi em van despedir mitjançant despediment procedent cap al juny de l'any passat. Jo vaig cobrar una indemnització per despediment procedent, els 33 dies 24 mensualitats, i vaig pagar l'IRPF, em sembla, 1.600 euros d'aquesta liquidació. Però la pregunta és, i estic cobrant l'atur, la pregunta és, quan faig el borrador, jo diria que, bueno, em surt uns 3.000 a pagar. El sou era un sou una mica més del salari mínim, bueno, uns 1.400, una cosa així. Però em demanen 3.000 i pico euros. Jo diria que la indemnització per acomiadament està exempta d'IRPF.
0: D'acord, la pregunta
5: no
0: és...
5: No
0: em pengis, Albert. Et baixo el volum, però et vas responent en Bertrina i si et necessitem en algun moment puntual et torno a interpel·lar. A veure, David, què li diem a l'Albert?
3: Sí, l'Albert apunta bé, efectivament. Jo diria que... el que ha rebut com indemnització, efectivament, com que es basa directament en el que detalla el propi Estatut dels Treballadors, la indemnització estaria exempt. Jo crec que el que li ha passat a l'Albert és el següent. Va estar uns mesos treballant perquè probablement el moment que l'indemnitzen, en aquell moment es rescindeix la relació laboral, però fins aquell moment havia tingut una renda del treball. Què passa? Just en el moment que l'acomiaden, llavors... passa a cobrar de l'atur. I aquí és on crec que té el problema l'Albert, que probablement, que ho miri, però en el certificat dels ingressos que ha percebut en l'atur, els de l'atur no li han aplicat retenció.
2: Això és un clàssic, eh?
3: És un clàssic. És la imperfecció que deia jo abans.
0: Aleshores tu veus allà, m'invento, eh? 800 euros o 900 euros, i ostres, perfecte, però clar, no t'han aplicat retenció, o com a molt t'han aplicat un 2%, no? I després acabes palmant en la declaració de renda.
3: I recordem que llavors aprotem una altra vegada aquell percentatge, o sigui, aquell import que sempre diem dels dos pagadors, 15.876, si el segon supera els 1.500 euros, i crec que el que li ha passat a l'Albert precisament és això, dos pagadors, un dels quals probablement no li ha aplicat retenció.
0: Albert, com que et tenim aquí, és tan fàcil com que agafi el certificat, no?
3: Sí, les dades d'Hisenda ho veurà, probablement l'INEM, on posa l'import que ha cobrat de l'INEM, no hi tindrà retenció, només Seguretat Social.
0: Podria ser això, Albert?
5: Sí, però són, clar, l'atur són... són 6.000 euros, em sembla, no arriba a 1.000 euros mensuals durant 6 o 7 mesos. I una clar, això que em vulguin cobrar 3.000, prou, moltes propostes.
0: Home, però pensa que hi ha la part del gener fins al juny, que tu sí que vas treballar normal, i possiblement el que hi hagi passat allà és que no t'hagin retingut a la teva exfeina el percentatge que et tocava, perquè això al final són, vull dir, són números comptats, eh? Saps què vull dir, Albert? Mireu, xequegeu, i si tens algun dubte, WhatsApp, el 677-387-19. Fins les dues som aquí amb tu, d'acord?
5: Merci.
0: Fins ara, guapo.
3: Fins ara.
2: Sí, jo després, David, vull que ens diguis, tot i que jo sóc autònoma i tinc tots els espans del món, recordo aquells temps del Pistocè quan vaig ser assalariada, sustos, i ho dic en castellà perquè em fa més riure, que podem tenir com assalariats. Un és aquest de l'atur, no parlar amb recursos humans i no mirar bé els contractes, o les famoses ajudes de la pandèmia, tot aquest tipus d'ajudes a les natalitats, quines trampes hi ha darrere això. Però vull dir una cosa, insisteixo en la pedagogia. Sincerament, i podem tractareu de boja, jo crec que hauríem d'ensenyar als instituts un mínim de gestió de les nostres economies, ensenyar a llegir contractes als adolescents que estan a punt d'entrar al mercat laboral, i més amb el desastrós món laboral que hi ha ara mateix. O sigui, hem de ser ciutadans educats.
0: Bravo,
2: en això.
0: Bravo. I a més, mira, sempre dic que sí, i perdoneu-me la turra, els que sou oients habituals de La Solució o que veníeu fins i tot de la tarda, eh? Després passen coses com... Què et paguen, fill? Et diu, 1.500 nets.
2: No.
0: Però com t'estan fixant un net? Si t'estan dient això, aleshores vol dir que el brut és 1.500 més un 2%. Per tant, et vindrà una hòstia de la declaració d'Hisenda fins a arribar al 20 i escaig. No pacteu sous mensuals en net, sinó brut anual, sempre.
2: Correcte.
0: Sempre, brut anual.
2: I un incís, els drets dels treballadors...
0: Ah, perdona, perquè després et diuen, no, quantes pagues? Ai, no ho sé. O collons, no és el mateix, 1.500... ja estàs fent net amb 12
2: Totalment.
0: Pagues que amb 15, com hi ha alguns convenis que són de 15, no és el mateix, eh? Són 3 mensualitzats més.
2: Fins on jo feia, quan jo feia batxillerat, només s'estudiava una mica això i una mica en viatge neoliberal a qui feia l'assignatura d'econòmiques, no? Però els drets dels treballadors no s'expliquen. També he vist moltes piulades que tenen bastant d'èxit de quan tu t'ets acomiadat, quants dies tens per revisar aquell contracte, si l'has de signar ràpid o no, i em sembla que com a ciutadans hem d'estar informats d'aquestes coses.
0: Molt d'acord.
2: Perquè ens prenen el pèl i a vegades quan ens despertem ja anem tard i ja no podem fer marxa enrere.
0: És una mica el pudor de, tampoc si no ho saps, tu en una carta de despido, que li deien abans, acomiadament, tu pots posar rebut no conforme. Però no, en el moment que tu poses no conforme, aleshores, en el futur pots demanar que t'ho arreglin. És ben bé això, David?
3: És exactament això. De fet, jo crec que estarem tots d'acord. Avui una mica ho fem, no? Es tracta de fer pedagogia d'aquests coneixements que jo estic d'acord. Jo, en una etapa obligatòria escolar, hi hauria d'haver algunes hores on destinéssim a precisament a conèixer els elements essencials del que és el sistema tributari. Tinguem present que és essencial per un país. O sigui, un país funciona gràcies al seu sistema tributari. Per tant, sí, jo crec que es tracta això de que la gent vegi que és un món complex, no ens hem d'enganyar, jurisprudència, consultes, a més, en el cas de l'Estat espanyol, encara molt més perquè es continua això, les consultes, jurisprudència que va sortint, i això ens va matitzant les idees que teníem l'any anterior, no, potser no és la d'aquest, però sí que a grans trets la gent... Sí, jo crec que és necessari que la gent coneixi una mica més com funciona. Eh?
0: Perquè, a més, després evitem també cunyades, patiments i ensurts, tipus, aquest any a mi la renta m'han clavat... No és que t'ho hagin clavat ara, és que la resta de treballadors potser, per compte aliè, els hi han anat traient mensualment. Uh-huh. L'altra cosa és que discutim que et gravin o que et descontin un 40% del sou. Això és una altra discussió. Uh-huh. Però així d'entrada tots palmem el mateix repartit en diferents mensualitats o al final quan has de pagar la renda. Tinc el telèfon l'Albert i la Teresa. Paciència, nois, que intentarem que entreu tots. 93207474 i abans, però, hem de passar pels whatsapps. Estem?
2: No, vaig molt ràpid. Jo crec que fins i tot la gent amb altes capacitats té problemes per entendre aquest llenguatge barroc, rococó, que ens fan servir. Jo, igual que les multes i tot el llenguatge administratiu, em considero una persona amb un cert nivell, no?, de mitjana, ni que sigui. Quan t'has de llegir 6 cops allò, és que hi ha un problema de comunicació, perdoneu.
0: I que ens posem molt nerviosos.
2: Bueno, ens posem nerviosos, però aquelles paraules, això
0: sí,
2: es pot fer fàcil,
0: absolutament,
2: sisplau, per l'amor de Déu.
0: Absolutament. Va, al 677-38-77-19. Francisco, què ens diuen?
1: A veure, recordar que tenim la imatge de David Bertrina al WhatsApp del programa i està
0: tireu-li rebent... Tireu-li floretes.
1: Està rebent...
0: Que ve de Sant Joan de les Abadesses.
1: Està rebent fins i tot WhatsApps amb majúscules.
2: Oh,
1: això, quan t'escriuen en majúscules i posen guapot,
2: això farà
1: que quan tornis ja n'hi hagi vaques. L'Adela diu, jo ja he fet la renda i està gastada, que això també vol dir que l'ha cobrat i ja se l'ha fulminat. Per cert, la Remei diu que en alguns graus de formació professional hi ha l'assignatura formació i orientació laboral.
0: Veus? Ens agrada, Remei. Gràcies.
1: Suplir això que explicava l'Ester. Hi ha moltes preguntes. D'entrada, la de la Montse. La Montse diu, com hem de fer constar a la declaració de la renda la venda d'un pis que hem fet i que estava a nom meu, la Montse, i del seu germà. És a dir, que estava a nom de dos germans.
0: D'acord. La Montse, hi posem i en pau. perquè ens aferim.
1: Exacte.
0: Sí. Llavors, en Pau.
3: Doncs vinga, atenció, perquè aquest és un cas típic amb una alta transcendència, pot tenir una alta transcendència des d'un punt de vista econòmic. Recordem, a grans trets i en plan ràpid, quan ens venem un immoble, sobre què tributem? Sobre la diferència entre el valor que ens va costar i amb el valor de la venda. Repeteixo, eh? Si tenim un pis que l'hem rebut per herència o que l'hem comprat, té un valor, imagina't, 50, i ara ens el venem per 150. Doncs del benefici obtingut, atenció, això per Hisenda és un moviment especulatiu i tributa a la base de l'estalvi. El benefici que va des d'un 19 fins a un 30%. Important, molt important, perquè aquest element és la típica fiscalitat que moltes vegades la gent no controla. Mm. I, per exemple, deixa'm fer aquí un petit comentari, que és a dir, atenció amb els que acceptem herències. Ah. A l'hora de posar en el valor, sí, de l'herència del pis que percebem com a herència, recordem que la diferència entre el valor que declarem en la pròpia herència i si se'l venem a posteriori, la diferència tributarà entre un 19 i un 30%. Per tant, ull a l'hora de fer les herències i a l'hora de posar els valors fiscals anomenats de referència, que darrerament s'utilitza. Perquè no podem ser conscients que igual estem acceptant... Això és que m'hi he trobat jo fa relativament poc amb un client. Fixa't bé, fan l'herència germans i...
0: Perdoneta, aturo aquí, en aquest punt. Fan l'herència els germans. Com estableixes el valor d'aquell immoble en aquell moment?
3: Molt bona. A tu el valor, hi ha un valor mínim, que és el que la Generalitat anomena el valor de referència, que el traiem del cadastre. Vull dir, tu pots posar el valor que tu vulguis, però si el poses inferior al que aquest valor de referència que ara tenim, pita, i has de pagar igualment per aquest import mínim.
0: D'acord.
3: Aleshores, tenim tendència, doncs, com que és el mínim, declarem aquest com a valor d'adquisició. No, és valor mínim. Mm-hmm. Tu imagina't que agafem i valorem el valor que ens ha sortit és de 100.000. Però nosaltres tenim clar que en dos mesos ens el vendrem. I ens el vendrem per 200.000. Si deixem el valor fiscal, quan ens el venem tindrem un benefici de 100.000 euros. A on Hisenda se'ns emportarà una mitja de 25.000 en les nostres rentes.
0: Uau.
3: Però què passa en el cas dels fills? Moltes vegades, i depèn quines comunitats, i en el cas de Catalunya passa, ja tenim una reducció de 100.000 euros en l'impost de successions. Això vol dir que si en vez de declarar 100.000 de valor del pis l'augmentem una mica, sí, què farem? Disminuirem, acostarem més el valor de venda al valor que declarem en la pròpia herència. Per tant, el guany serà inferior. Només com en comentari, és un tema una mica complex, però donem aquest toc a la gent que estigui a punt d'acceptar herències, que val la pena a vegades fer l'estudi d'acostar-se en el valor que declarem en l'herència al valor de mercat, perquè és el que tindrem present quan ens el venguem.
0: Sí. I això, i si teniu dubtes, aneu a un gestor que sigui especialitzat en aquest tipus d'assessories. No us dic que aneu al David Bertrina, però si us agrada en David Bertrina, sapigueu que el trobeu a Bertrina Carbó i Associats de Sant Joan de les Abadesses, consultes també online. Aleshores, aquesta senyora que es deia Montse...
1: La Montse,
0: i el suposat germà Pau.
3: Pau, doncs el que faran és, en la seva pròpia declaració de renta, tindran el valor d'adquisició, no sé si ha dit que el havia comprat o els hi venia per herència, és igual, tindran un valor, el que van determinar en el moment de la seva adquisició. I ara el venen per un diferencial. Doncs aquest diferencial l'han de declarar en renta, a la base de l'estalvi, i tributaran això entre un 19 i un 30, depenent del benefici. Què poden tenir present? Atenció en el valor d'adquisició, i poden sumar com a més valor de quan el van comprar, despeses, si van pagar l'impost de transmissions patrimonials, si van pagar notari, si van pagar qualsevol despesa que tinguessin, augmentarà el valor d'adquisició. I la plusvalua que pagarà l'Ajuntament se'l poden deduir. Mm. Per tant, la diferència és el que hauran de declarar en la renta, i sobretot que no se n'oblidin, perquè Hisenda està especialment receptiva amb aquest tipus de moviments.
0: Us demano paciència a tots plegats. Són moltes les trucades. Tenim l'Albert i a la Teresa. Us demanaré també que les consultes siguin breus i així intentem donar-vos resposta per antena. A veure, Albert, bon dia.
6: Hola, bon dia.
0: Gràcies per la teva paciència. Quina és la teva pregunta, Albert?
6: Mira, jo fa un any que sóc jubilat. En principi se suposa que els jubilats també tenim aquell apartat que posa IRPF i ens treu un calés.
0: Sí? L'IRPF del jubilat.
6: L'IRPF que vosaltres, quan es diu col·loquialment, tothom en parla de rentes del treball. Evidentment nosaltres no treballem perquè, entre altres coses, si treballem i ens enganxen, l'hem llepat.
0: A menys que ara amb el canvi siguis autònom, que ara ens deixaran.
2: Ara et deixen autoexplotar-te més temps.
0: Però, en fi, la pregunta, Albert, respecte a l'IRPF...
6: La pregunta és, això és legal? Si que ho facin no vol dir que sigui legal.
0: Ai, amic.
6: Això és legal?
0: Doncs mira, et responc en antena, Albert. Insisteixo, gràcies per la paciència i per escoltar la solució. Una abraçada, bonic.
6: Gràcies.
0: Fins ara, adéu. És legal?
3: Treballar.
0: Que ens guardin aquest IRPF, que ens retreguin aquest IRPF, entenc que de la pensió.
3: Sí, de fet aquí podríem fer una petita tesi doctoral perquè darrerament segur que algú ha sentit a parlar de les mutualitats, que precisament...
0: Mira, ara tenim la Teresa que ens farà una pregunta
3: de mutualitats. Doncs és una part de la renda que s'ha acabat decidint gràcies al Suprem que no tributen, però sí. Més enllà que a vegades ens costa entendre-ho perquè algú podria dir, home, ara que m'he jubilat i estic cobrant una prestació que ve de quan jo treballava i que ja havia pagat, sí, es fa difícil entendre perquè jo ara he de tornar a pagar. Sembla com que pagui dues vegades per la mateixa renta percebuda.
0: Sembla.
3: T'haig de dir que sí, s'assimila com una renta del treball. Hi ha moltes teories, moltes filosofies, però què en trauríem d'explicar a tot un pilot de filosofies que al final Hisenda decideix que tributa igual que una renta del treball. Per tant, em sap greu dir-t'ho. Sí que és veritat que per l'edat tens unes certes deduccions en quant al mínim personal i familiar augmenta, però tot i això passes per caixa.
0: Per tant,
3: estiguis jubilat
0: sí,
3: o no estiguis jubilat.
2: És que al final, avui hem portat el David aquí, tot i que la resposta podria haver estat tirada en bucle, Hisenda sempre guanya.
3: Sempre.
2: És així. I ja podem acabar el programa. Aquí.
0: Però mira, al final el David ho explica superbé. El que hem d'intentar és fer-ho bé perquè després no ens persegueixi Hisenda, que no ha de ser gaire agradable. Teresa, bon dia.
7: Hola, bon dia. Mira, aniré molt ràpid. Jo soc dels que vaig, les que vaig treballar de l'any 67 al 78, entre tots els anys. Aquests els van pagar unes mutualitats i quan jo me'n vaig enterar a primers d'any, sobre el febrer, vaig sol·licitar que em tornessin aquestes mutualitats que tothom cobrava. M'ho van denegar perquè jo no feia declaració de renta. Jo no tenia necessitat de fer-la perquè estava exempta per la quantitat que jo cobrava. Llavors ara tinc una pensió de jubilada de 936. Tampoc arribo enlloc. I llavors em va dir que jo no tenia ni a dret a cobrar res. Jo voldria que saber si l'empresa va pagar unes mutualitats per mi, com a tots els treballadors, i jo no, no em tornen res, doncs per quin motiu? Per què no he fet la renta? Si la faig aquest any, ara el juny, cobraré alguna cosa?
0: Molt bé, la pregunta és clara. Les mutualitats que va declarar l'empresa del 67 al 78, tu no has vist un duro. Pots reclamar alguna cosa, la Teresa, en aquest sentit?
3: Bé, Teresa, podeu reclamar, però em temo que el problema que tenim és un altre. Us explicaré en plan ràpid perquè ens entenguem. Les cotitzacions fetes en aquell moment s'han, a través d'unes sentències del Suprem i després de molts litigis, s'ha acabat definint que una part de la pensió que esteu cobrant, concretament la que fa referència a la que venia per part d'aquelles mutualitats, es considera exempta. Què vol dir amb això? Que la renta

0: de tornar res, perquè recordem que en la immensa majoria de casos, quan jo veig un jubilat que ha de fer la renta, normalment paga. Per què? Perquè el tipus de retenció que li apliquen és inferior al que li pertoca. Uh-huh. Per què? Segur que la Elisenda se'n recorda. Perquè, com hem dit alguna vegada, el càlcul, el programa que fa el càlcul de la retenció és a nivell estatal.
1: Ah,
0: quan el portem a Catalunya, recordem que a Catalunya tenim la capacitat per poder decidir una part dels nostres impostos. I quan decidim amb el tipus, normalment ho fem a l'alça. Motiu pel qual moltes vegades se m'enfaden certs jubilats perquè faig

0: joc molt xulo que a vegades passa per poder decidir una part dels nostres impostos. I quan decidim amb el tipus, normalment ho fem al... a l'alça, motiu pel qual moltes vegades se m'enfaden certs jubilats perquè faig un joc molt xulo que a vegades els hi canvio.
1: La comunitat. I a més hi gent com aquell amic, perdó, que sempre... Rabino, que quan et deu diners no para de bombardejar-te missatges, però quan t'han de tornar té fins a un any per tornar-te.
2: Sí, aquells clàssics bisons que no tornen. Gent,
1: de veritat.
2: Teresa, gràcies, bueno, Mònica. Una abraçada.
3: Moltíssimes gràcies, eh? Que molt bé, molt bé.
2: Gràcies.
3: Moltes gràcies.
2: Adéu,
3: moltes
2: Mònica.
3: Gràcies.
2: Adéu, adéu. Adéu, bon dia. Va, tenim el Jaume al telèfon, de seguida anem. Abans, però no vull desatendre el WhatsApp, que hi ha molta gent, sobretot els que esteu treballant actualment, només ens podeu escriure per WhatsApp al 677-38-77-19. Què diuen, Fran?
4: Mira, la Clàudia fa una pregunta sobre les criatures. Diu, com es desgrava un fill? Diu, la meva parella i jo fem la declaració per separat, l'hem posat tant la meva parella com jo a la declaració i pregunta, només ho pot posar un dels dos? I diu, David,
0: estan casats?
2: Esteu casats?
4: Ostres, bona pregunta.
0: Mira, jo, si m'ho permeteu, partim d'una idea molt genèrica. Hi ha moltes, tantes possibilitats com comunitats familiars existeixen avui en dia. Que
4: no
0: són,
4: estan casats, disculpa, que t'he tallat.
0: Sí, mal. Si no estan casats, aquí la possibilitat... Podria ser inclús que la fes una, que se la imputés un i l'altre no, però permeteu-me jo que sempre parteixo d'una base general. Per mi, quan hi ha convivència entre els progenitors, jo... primerament sempre analitzo la possibilitat de posar el 50% a cadascun. Per què? Doncs perquè d'alguna manera el fill és de les dues parts, com que hi ha convivència, inclús els possibles drets que donaria el fet d'aplicar una renda conjunta no la podries aplicar si hi ha convivència. Per tant, cert és que el tema de les, bueno, unitats familiars són molt complexes, però quedem amb aquesta idea. Prefereixo jo moltes vegades posar el 50% a cadascú, i per mi és el que més preval en una realitat i evites problemes. Ara bé, si un se'l posa i l'altre no, no tindria per què haver-hi problema.
2: Prou, respost, i m'agrada molt que aquesta oient està escoltant en directe per la FM, perquè ha respost molt ràpid, perquè si fos per internet hagués trigat un minut a dir que estan casats.
4: Sí, perquè normalment hi ha aquest
2: delay, no? Va, una altra pregunta i anirem a publicitat. Quina és?
4: Doncs mira, la pregunta és de la Montse i sobretot sobre el que ens podem desgravar i què
2: ara,
4: no.
2: Ara, ara, ara.
4: No, diu, hem fet obres al quarto de bany. Al quarto de bany. Hem posat pla de dutxa antilliscant, perfecte.
2: I funciona bé, Montse?
4: Sí, això que ens ho digui també. Diu, aquesta obra desgrava a la declaració
1: aquesta
4: de la renda?
1: Aquesta no, però els peixets antiadherents que poses per...
2: Mira, ara faré una cosa que sortiré per la tangent, d'acord? Però anirem a la publicitat, respondrem a aquesta oient i us donaré la clau d'allò adherent que heu de posar antilliscant a la dutxa.
1: M'encanta l'Elisenda.
2: Que mai no se us desenganxa ni s'embruta. A la tornada us ho dic, va.
4: Vinga, va.
5: La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio. La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
2: 19 minuts i posarem final, punt i final a la solució d'avui. Avui estem fent un consultori sobre la declaració de renda. Sempre se'ns queda curt. I sempre hi ha una allau de trucades i sempre hi ha allau de whatsapps. Insisteixo, aneu agafant torn, el 93-201-7474. De seguida parlem amb tu, Jaume, que sé que estàs allà pendent. Al 677-38-77-19 podeu fer les consultes. Havíem marxat deixant-la votar amb una consulta que deia què ens podem desgravar. En aquest cas, parlava d'obres, eh?
4: La Montse, que s'havia fet obres al quarto de bany, havia ficat aquest plat de dutxa antillis i gairebé arran de terra i demanava si aquesta obra la podien desgravar.
2: Podem desgravar les obres de casa, David?
0: No podem deduir les obres de casa.
2: No podem fer res.
0: No podem deduir, tampoc ens podem deduir la hipoteca, ara recordem, no podem deduir lloguers, només en casos molt concrets a Catalunya. No, la veritat és que la capacitat de deducció que tenim és molt minsa i aquest de les obres queda un petit... Jo a la Montse li diria, mira, a veure si per rehabilitació a Catalunya hi ha un percentatge molt petit, però vaja, és difícil.
2: O vius en una finca del 1.800 o no, Montse?
0: És difícil l'aplicabilitat d'aquestes deduccions relacionades amb la vivenda, perquè recordeu que això ja fa anys va canviar. La compra de vivenda no és deduïble.
2: Què vols? Què m'estàs mirant? No vols que digui això de la banyera, no?
4: Bueno, és que hi ha molta gent que està demanant.
1: Sí.
4: Està demanant a veure quina
2: ara
4: idea
2: flipareu.
4: Tens tu, que és molt còmode.
2: Flipareu.
1: Vinga, va.
2: Ojo, que l'Albert m'està posant música de Teletienda, eh? Teletienda li sembla
4: que no. D'anys 80, eh?
2: No, és infal·lible. Molts haureu provat aquella catifa que s'enganxa amb ventoses, oi? Si tens canalla, aquella catifa surt volant, la canalla sobre el cap...
1: Fongs.
2: Horrorós, la intentes desinfectar, que si lleixiu amunt i avall. Infal·lible.
4: Sí.
2: No hi trec res, eh? Hauria d'haver comprat l'empresa. Hi ha unes cintes que són antilliscants que la gent es posa a les taules de surf o a les taules de paddle surf o a les de windsurf o inclús als vaixells.

0: val? Que estan fetes com de cautxú, molt suau. Tu enganxes allò...
1: És rasposet.
0: No, però és rasposet, a veure, doncs mira, de pas
1: no et treus
0: les pells, et fas les pells del peu. Però no és desagradable. Tu, si has anat a una planxa de windsurf, saps que no. Ho enganxes. Jo, per exemple, vaig posar a ma mare, perquè jo dic jo i ho fa tot ma mare. Va venir a casa i em va posar tres tires d'aquelles enganxades al terra de la banyera i allà no has relliscat mai més ningú.
1: I tot i que això és prevenció de riscos, tampoc t'ho pots esgravar.
0: Exacte. I, important, però, no feu servir lleixiu per rentar-ho, perquè llavors s'engrugueixen. Fins aquí els consells de l'Isabel Canals. Gràcies.
2: Molt bé.
0: Quantes compres d'aquestes de... Vosaltres poseu cinta antilliscant windsurf i us surt. I busqueu-la i poseu-la, ja em direu el què.
3: Mira, ara proposaria als responsables de l'Està Passant que fessin una secció que es digués Elivenda, el canal de la Canal.
1: És la nova Lloll Beltrán.
3: Elivenda.
0: Perdona.
3: Teu set, Elivenda.
0: M'estàs donant idees per la temporada vinent de l'Està Passant.
3: Mira,
0: ja
3: parla amb la gent. Parla amb el Pau. Pau Escribano.
0: Pau Escribano, tinc una idea, ara li escric. Sí. Va, a tot això, tenim en Jaume al telèfon. Jaume, bon dia.
4: Hola, bon dia.
0: A veure, quina és la teva pregunta, estimat?
4: Sí, aviam. Resulta que jo vaig heredar per part del meu pare una part d'un immoble que havia comprat el meu avi el 1912 a Barcelona. És una casa de pisos. I aleshores ara ja som 8 o 10 arreus, en total, entre els meus cosins i família.
0: D'acord.
4: Aleshores, ara estem en possiblement en la possibilitat, perdó per la repetició, de vendre'ns això. Quan jo vaig acceptar l'herència, la vaig acceptar per un import de 80.000 euros. D'això fa 18 anys.
0: Nano, no sóc gestora i palmaràs una pasta. Endavant, segueix amb la teva narració, Jaume.
4: Bueno, aleshores, ara, clar, lògicament, una cosa de tants anys i un immoble a Barcelona es vendrà per bastants més cèntims, no? Aleshores, jo tinc una edat. Jo vaig per complir, per fer ara, 77 anys. Aleshores, ja sé que això tarifa la diferència, menys el cost anterior, i llavors també puc afegir alguna millora que s'ha fet a la finca, de la qual també tinc una altra pregunta, que hi va haver-hi una segona esposa del meu pare que va tindre l'ús de fruit durant 10 o 12 anys.
0: D'acord.
4: Aleshores, jo volia saber més que res si degut a la meva edat avançada ja, ja tinc... ja me'n vaig als 80 anys aviat, tinc alguna desgravació en quant a el que hagi de pagar.
0: D'acord. Desgravació, entenc, per la plusvàlua que suposarà l'adquisició de... va adquirir aquest immoble per 80.000 euros, ara la diferència de plusvàlua serà bastant totxa.
5: És la seva vivenda habitual?
0: És la teva habitual, Jaume?
4: No, és un bloc de pisos, és un bloc de pisos a Barcelona.
0: D'acord.
5: Arrendat?
4: Arrendat, uns pisos sí, altres estan en reformes, perquè és un edifici que té 400 anys, la casa, en realitat. Sí. Aleshores, són 18 departaments en total, entre botigues i pisos.
0: Collons, tu, que ens escolta un gran tenidor, Jaume!
4: No,
0: ara m'ha fet il·lusió,
4: collons,
0: això.
4: Que som nou, hòstia, que som nou.
0: Nou grans tenidors?
3: No. Hòstia, que som nou.
0: Hòstia, que som nou, eh? Si això
1: nou
0: és
1: germans,
0: típic, eh?
1: Nou hereus.
4: Nou hereus,
0: clar. D'acord, aleshores, la pregunta. És concreta,
4: no,
0: la del Jaume?
4: Les dues preguntes. Una és aquesta. A veure si jo, per la meva edat, tinc alguna desgravació especial en quant entre el 19 i el 30.
0: Val, d'acord, Jaume, t'aturo. Anem a aquesta primer. A veure, aquesta desgravació que diu, si hi ha alguna desgravació per persones que ratllin la 80. En aquest cas, 73. Estàs més al 70 que als 80, Jaume. Al 70. Què li podem dir, David? Ho està consultant ara mateix?
5: No. A veure... tributarà, passarà per caixa, sense cap mena de dubte, tingui l'edat que tingui, perquè aquí aquest no és un element important. Us haig de donar res, un parell de tips. Primer de tot, com bé dieu, teniu un valor d'adquisició de 80.000 euros, però atenció, que si l'heu tingut arrendat, aquest immoble, sabeu que en la renta, quan fem la declaració de renta, declarem lloguers, posem una deducció, que és l'amortització. Doncs en aquest cas, l'haureu de restar el valor d'adquisició. Amb això que us vull dir, que us podeu trobar que tot i que heu adquirit per 80.000, efectes pràctics pot ser que inclús aquest valor sigui inferior. Tindreu algun tipus de reducció per edat? Sí, el mínim personal i familiar augmenta. Com més edat tens, menys pagues, però gairebé no tindrà
0: no
5: cap tipus de transcendència. Aquí l'únic que hauríem de mirar, i sí que deixeu-me fer un breu recordatori, que hi ha gent que es trobi en el mateix cas, però sigui la vivenda habitual, recordem que la transmissió de la vivenda habitual per majors de 65 anys no tributa. Molt, molt important. Aquell que estigui en un cas semblant a punt de fer el 65 i es vulgui vendre la que és la seva vivenda habitual pel motiu que sigui, se'n vol
0: no
5: comprar
0: tributa,
5: una altra, no tributa. Per tant, esperem, tinguem present això.
0: Si estem en 64, esperem en 65.
5: Que llavors no tributarem.

0: Res, no tributa res. Tanquem parèntesi. En aquest cas, com que no és per vivenda habitual, no tindreu cap tipus de reducció. L'únic que podríeu mirar, hi ha una reducció que recordo que podem aplicar en aquells casos que portem una part d'aquests cèntims que percebem a una renta vitalícia. És un producte financer molt concret, tens uns 6 mesos des del moment de la venda, és l'únic que tu et podries veure si gràcies a això podries tenir una certa exempció. Però no, la transmissió de qualsevol element d'aquestes característiques és un moviment especulatiu que va entre el 19% i el 30%. Per tant, no gaires bones notícies. Mireu això de la renta vitalícia, però no gaires bones notícies.
1: Abans deia, si és vivenda habitual, potser podria. Sí. Si ara en Jaume canvies i digués allò és la meva vivenda habitual, quant de temps ha de passar?
0: 3 anys. Ah, molt bona pregunta aquesta.
1: Abans, soc una tramposa. Molt bona.
2: Dieu entre vosaltres, jo no m'espento de res.
0: No, és que no, la Carot perquè... és mig gestora ja. Sempre ho dic gairebé, podria contestar ella.
1: No, perquè abans li preguntava, li diu, si és primera vivenda, és primera vivenda habitual, tu et pots desgravar per ser primera vivenda. Naval. I jo li deia, hosti, que si empadroni, que s'hi posi allà a viure, però clar, hi ha un període...
2: I has d'estar 3 anys.
1: Exacte, abans de poder fer servir aquestes deduccions de vivenda habitual. L'altra pregunta que ens feia el Jaume, que ja te la dic jo, si les reformes que es van fer durant l'ús de fruit de la exparella o parella del seu pare fa incrementar el preu de l'immoble, aleshores què passa aquí?
0: Sí, aquí el que vol dir en Jaume és que no tant amb l'ús de fruit, sinó el que entenc jo, que el que ha passat és amb una finca tan antiga, i sobretot des d'aquell és el titular, doncs lògicament s'han fet un seguit de millores. Atenció, si són reparacions no, però certes
1: ascensor,
0: obres...
1: per exemple.
0: Si són... Molt bona aquesta. Si són obres que allarguen la vida útil o que li donen valor, aquestes sí que les podríem tenir present a l'hora d'augmentar què? El valor d'adquisició. Amb la qual com més alt és el valor de compra o d'adquisició, menys pagarem d'impost. Per tant, què hem de fer? Recollir totes aquelles factures que tenim des del moment que vam heretar aquest immoble, i a partir d'aquí les computarem, veurem quines són les que podem considerar com aquesta millora i les assumirem com a més valor d'adquisició.
1: Resumint, perquè la gent ens entengui, si compres un immoble a 80.000 i l'acabes venent a 180.000, has de palmar aquests 100.000 euros, d'acord? Però si tu dius, escolti'm, des que el vaig comprar fins ara, jo m'he gastat 80.000 euros amb l'ascensor, amb el pàrquing, amb el no sé què, doncs aleshores ja no serà tan gran aquest impacte. Sí? Ha quedat clar. Vinga, a veure, penúltima o última trucada, la Maria. Maria, bon dia.
3: Hola, bon dia.
1: Hola, estimada. A veure, quina és la teva pregunta?
3: Hola, David. I vosaltres a tots. També felicitats pel programa.
1: No, no, aturem-ho tot.
3: Sí. Diu, hola, David. Perdón, què tal?
1: Hola, David, i vosaltres a tots.
4: Sí, sí, sí.
3: Tots.
1: Ara mateix, la solució la presenta en David Bertrina.
3: Bravo.
0: Bravo. Bravo. D'on és? D'on és aquesta senyora tan trempada? D'on és?
1: D'on ets, Maria?
3: Home, de Camprodon, David.
0: Home! Ah!
1: A prop de casa seva.
0: És a prop de casa. Així segur, igual ens coneixem i tot.
4: Ja ho coneixem.
3: Veus, ja està.
0: Hombre, la Maria de Correus, i tant.
1: No puc creure això.
0: Ja ha estat a Correus de Sant Joan i tot, clar que sí. Ui, Maria, deixem-ho aquí. Deixem-ho aquí, que ara passarem vergonya.
1: A veure, Maria.
3: Però primer de tot ho volia demanar.
1: A veure, Foli.
3: A veure, jo estic viuda i era funcionària. Llavors, jo crec que per ser viuda i funcionària a part i cobrat de dos llocs diferents, he de pagar més l'IRPF. Estic pagant el 21%, David.
0: Sí, sí, sí.
3: Quasi ve la quarta part, del sou.
0: Ho sabem, Maria. Són, de fet, varis els casos que tenim com aquest, on, tot i que podríem considerar que ve de la Seguretat Social, tu saps que una part ve de Seguretat Social, però l'altra ve precisament d'un altre estament, que podríem considerar similar, però que ve de la teva època, precisament, de Correus. Aleshores, tenim el problema dels dos pagadors. Cadascú mira per ell com si l'únic ingrés que tingués és el que paga cadascú. Què aconsello en aquests casos, Maria? Venir-me a veure, o agafem qualsevol gestor de la vora, sumem els ingressos que tenim en total i calculem el tipus mig. I què fem? Li notifiquem a cada pagador quin és el percentatge de retenció que volem. I amb això intentarem acostar-nos una mica més a la nostra realitat. Ara bé, això vol dir que pagarem menys? No. Pagarem el mateix, el que passa que ho pagarem de mica en mica.
1: I Maria sempre fa una miqueta menys d'impacte. Sí. Maria, ja ho saps, A veure el David Bertrina.
3: Ja t'ho dic. I moltíssimes gràcies per la informació que dones,
1: Una abraçada bonica. Fins ara.
3: A tots, una abraçada.
1: Adéu, adéu. Al 677-38-77-19. Albert, encara ens queda una pausa? Ui, per favor, com anem avui? Va, tira'm una pregunta i anirem a la publicitat.
4: Mira el Xavi, que treballa en un grup empresarial i li van fer una subrogació, és a dir, que el van moure d'una empresa a una altra, però que forma part del mateix grup. Li van mantenir l'antiguitat, el sou i també les vacances. El dubte que té és si a ulls d'Hisenda això significa que ha tingut dos pagadors o s'entén que, com que és el mateix grup...
1: Boníssima. Com una filial,
4: Efectivament.
1: Ara responem. Si estàs treballant en una filial, què hem de fer? Això compta com a dos pagadors i, per tant, entres allà als 15.876? O pots arribar fins a 22.000, exempt de fer la declaració d'Hisenda? Ara ho responem, va.
5: La solució, amb Hisenda Carot, a Catalunya Ràdio. La solució, amb Hisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
1: 3 minuts i ens surten els temes per les orelles. Avui, consultori de la declaració de renda, ha de tornar en David Bertrina, i hem marxat a la publicitat deixant-la votar. Hem dit, una persona que ha passat de treballar a una empresa a una filial de l'empresa, això compta com a dos pagadors o Hisenda contempla que és el mateix pagador?
0: Sí, contempla. Com que no hi ha l'extinció de la relació laboral, doncs es té efectes pràctics com si fes un únic pagador. A vegades Hisenda, si tens algun tipus de requeriment, se li ensenya. De fet, fixeu-vos bé, sempre, en aquests casos, la pròpia empresa segueix amb el mateix tipus de retenció. O sigui, no juga amb aquest fet. No és que posa el comptador zero en el moment que inicies la nova relació, sinó que en realitat és la mateixa. Per tant, no acostuma a haver-hi problemes amb això,
1: Va, última pregunta la fa Estel Soler, des de Molins de Rei.
2: Aviam, no, que una cosa que jo no tinc propietats, però havia sentit campanes que si jo compro immediatament després de vendre, això pot ser beneficiós o no? Per si algun dia puc comprar, ho dic,
0: Sí, no. El
2: com ho expliques,
0: això? El que sí que tenim una cosa molt xula aquí que cal tenir present, i les dates s'han de complir escrupolosament, però recordem, posa't per cas que tu tens l'apartament...
1: Tenim un minut i mig,
0: tens l'apartament, sí, i resulta que amplies família de cop i volta, el naixement d'un fill et porta que hagis de comprar un pis una mica més gran. Què fem? Venem l'apartament i comprem un pis més gran. Si la venda de l'apartament la vas comprar molt barat i ara la vens molt car i tens un guany patrimonial, no tributaràs sempre quan l'import de la venda de l'apartament l'utilitzis per la compra del nou pis. Si no ho fas, pagues. Però si reinverteixes, tens un termini de 2 anys, no tributes.
1: Reinvertir, per tant, vendre i comprar, perquè la teva situació ho requereix, jo crec que Hisenda s'ha apiat una miqueta de tu, t'abraça i et diu que no pagues només 2 anys. Si fas aquesta compra-venda, en 2 anys.
0: Exempció per reinversió.
1: Exempció per reinversió. Doncs hem de posar el punt final avui, David Bertrina. Hauràs de tornar. En David Bertrina, que sé que molts us enamoreu. En David és gestor administratiu de la gestoria Bertrina Carbó i Associats a Sant Joan de les Abadesses. Busqueu-lo, I allà fan tot tipus d'assessoria, no només a nivell de declaració d'Hisenda, sinó també us ajuden a gestionar patrimoni, etcètera, gestió d'autònoms, etcètera. David Bertrina, Bertrina Carbó i Associats a Sant Joan de les Abadesses. David, gràcies per aquesta quilometrada que t'has fotut baixant als estudis de Catalunya Ràdio, que ens ha sortit molt poc a pagar, a tots plegats.
0: Lo just i necessari, no?
1: I escolta'm, tornaràs aviat,
0: I tant que sí. Petonàs i content de seguir una altra
1: vegada. Fins ara. Estel Soler, ens sentim dilluns,
2: I tant, Hisenda som tots, però sempre guanyarem.
1: Dilluns serem un tamacle. Com discutir millor.
2: Ui!
1: Amb en Joan Soler Socarrats.
2: Ui! Vols dir que hem de fer aquest tema?
1: I tant, però com discutir des de l'amor?
2: No, que t'estava discutint.
1: Ah, val. Jo, i tant, com em senta, Ai, Fran Domènech, tornem demà,
4: Demà de què parlem, a veure?
1: Doncs mira, demà, tema interessantíssim. Demà amb la Marina Garrido parlem de cabells. De què estan fets? Ens podem pentinar amb els cabells molls? Com va allò de les canes? Tota la solució.

L'altre dia jo buscava una nena catalana en un millor que hi ha per poder fardar. Ara que no tinc amb això llegendari, que ara disavalo però el baixa fins a l'infern.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. El 18% dels mestres i professors ja s'han pronunciat sobre el preacord que divendres van signar el Departament d'Educació i els sindicats majoritaris USTEC i professors de secundària. Més de 94.000 professionals estan cridats a votar al pacte i d'aquests 17.000 ja ho han fet. Els sindicats pregunten als docents si accepten el preacord o bé si el rebutgen i es comprometen a continuar amb les vagues. La consellera d'Educació, Esther Niubó, assegurava ahir al matí de Catalunya Ràdio que si guanya el no, s'arribarà a un escenari de caos.
2: Si un està en contra de tot això, no veig massa altra opció que anar a un escenari, per mi, de caos i de debilitament absolut del que és el sistema educatiu i també del moviment sindical. Però, en tot cas, no em poso gens en aquest escenari.
1: La consulta s'acabarà dijous al migdia. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
3: Alberto Núñez Feijóo mou fitxa després dels últims escàndols judicials que afecten el PSOE i ofereix a Junts i al PNB un govern de transició sense Vox i la convocatòria immediata d'eleccions a canvi dels seus vots per fer fora Pedro Sánchez. El líder popular ha llançat la seva última oferta per una moció de censura just 8 anys després de la que Sánchez va presentar contra Mariano Rajoy.
1: Acord entre les institucions europees sobre la directiva per retornar immigrants als seus països d'origen o deportar-los a tercers països. El Parlament Europeu, la Comissió Europea i el Consell de la Unió Europea han pactat un text que endureix la política migratòria i avala el model de Giorgia Meloni de centres de deportació fora de la Unió Europea.
3: El papa Lleó XIV farà íntegrament en castellà la benedicció de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família. Segons el guió litúrgic publicat pel Vaticà, el català quedarà relegat només a la salutació inicial de la missa, la primera lectura, el salm posterior i el credo. La situació ha generat malestar en alguns sectors del catolicisme català i Plataforma per la Llengua ho considera un menyspreu absolut a la figura d'Antoni Gaudí.
1: Les produccions catalanes, La tercera fuga, de Victoria Spunberg, i No, de la companyia de dansa La Venidera, triomfen els Premis Max, que aquesta nit s'han entregat al Teatre Romà de Mèrida. Els guardons de les arts escèniques reconeixen el talent català a través d'11 premis en total. Els Mossos d'Esquadra vinculen el tiroteig en què va quedar ferida una nena de 10 anys a Badalona amb una pugna pel control del tràfic de drogues.
3: Fonts policials confien en una resolució imminent del cas. L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, admet que part dels veïns del carrer Còrdoba, on es van produir els fets, viuen amb por perquè hi ha famílies molt conflictives vinculades al narcotràfic. Per combatre la situació demana més eines, com la reforma del Codi Penal o de la Llei d'Enjudiciament Criminal, per superar les limitacions del marc actual.
4: No podem pretendre amb lleis de fa 10 anys donar resposta a problemes de delinqüència organitzada que han aparegut en els darrers anys.
3: Albiol assegura que el Departament d'Interior li ha garantit que reforçarà la presència policial a la zona.
1: Esports. Ha mort als 79 anys Rick Adelman, entrenador llegendari de l'NBA i membre del Hall of Fame. Amb més de 1.000 victòries a la Lliga Nord-Americana, va ser el primer tècnic de Ricky Rubio a l'NBA i una figura clau en la història de les banquetes de la Lliga Professional Nord-Americana.
3: L'Igualada ha situat l'empat a 1 a les semifinals de l'Hockey Lliga d'Hockey Patins contra el Barça. Els igualadins s'han imposat al Palau Blaugrana per 1-3 en el segon partit de l'eliminatòria.
1: A la Lliga de Futbol Sala, el Barça s'ha classificat per disputar les semifinals del play-off per al títol. Els blaugranes han superat per 4-6 el Valdepeñas en el segon partit dels quarts de final, amb remuntada inclosa. A les semifinals, el Barça s'enfrontarà al Movistar Inter.
3: En futbol, l'Espanyol aquest dilluns ha engegat la nova campanya d'abonaments. La voluntat del club blanquiblau és consolidar les xifres rècord d'aquesta temporada passada i per això els preus per al curs que ve seran els mateixos.
1: I al torneig de tenis de Roland Garros, aquest dilluns s'han disputat els partits de vuitens de final. Al quadre masculí destaquem les classificacions d'Auger Aliassim, Berrettini i Arnaldi. En dones ha avançat als quarts de final, entre d'altres, Arina Sabalenka, en contrast amb les eliminacions d'Osaka i Madison Keys.
0: Fins aquí les notícies.
5: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
6: I m'he comprat un armari.
7: Ara ja sí, eh? A la que compres l'armari.
6: Sí, sempre anava a burra.
8: Una burra, els penjadors.
6: Sí. Però és que ja estava fart, ja em veia, o sigui, anava a dormir i em veia tota la jaqueta, ho veia tot, era com, ja sé, no vull veure la meva roba, vull un armari. És molt complex, eh, tenir un armari. És que visc en un setè, tu ara treu-lo.
8: No! Home, és que el cardis del tabaix del balcó,
5: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
9: I si ens vols veure, cada nit al canal 33 i a la plataforma 3CAT.
5: Cada migdia a la una, la solució, amb Elisenda Carot.
10: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
11: És que el dol no se supera, el dol s'integra. Per tant, passa a ser una part de la teva identitat.
10: Per aprofundir en tota mena de temes.
12: Un ídol no deixa de ser un referent. El que passa que passes la frontera de la referència i acaba haver-hi com aquest lligam d'emoció i de pèrdua de raó, diria jo.
10: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució. Migdiada sí o migdiada no?
13: Correcte fer-la sempre que sigui curta i 8 hores després d'haver-nos llevat.
5: De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, la solució, amb Elisenda Carot.

0: Cada cop hi ha més mares soles, ja sigui per decisió pròpia o per separació o divorci o d'altres. Què implica ser mare sola? Hi ha un cost econòmic, però també personal i emocional. A nivell pràctic, les mares soles tenen dificultats per trobar feina, fer front al lloguer d'un pis, que els concedeixin, per exemple, una hipoteca o un ajut. A sobre, algunes d'elles se senten jutjades per voler tirar endavant una família sense parella. Si elles s'encarreguen de tot, qui té cura d'elles? La decisió de ser mare les priva de tota la resta?
1: A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.

Començarem amb aquesta cançó i em direu, home, això no és cap novetat, Virgili, és que no és cap novetat, però és que això de ser mare sola també és més vell que anar a peu. Ara, com a mínim, tenen un nom, ja m'ho explicareu. D'aquesta cançó fa 33 anys i comencem amb ella perquè avui justament s'inaugura a la capital d'Islàndia, Reykjavik, una exposició sobre els 50 anys de carrera d'aquesta cantant islandesa, de Björk. Si aneu de vacances, em faré molta ràbia, però porteu-me la maleta que potser vinc amb vosaltres. De vacances no en saben gaire les dones que m'acompanyen aquesta nit, a priori, però ara en parlarem. Vacances és caprici per moltes mares soles. Si sou i teniu temps i ens esteu escoltant i sou a l'altra banda, 93-201-7474. Avui ens encantarà escoltar-vos. Benvingudes, benvinguts a les dones i els dies.

0: 8 minuts passen de les 9 de la nit, esteu a Catalunya Ràdio, les dones i els dies. Avui parlant de mares soles, d'aquesta condició que, com dèiem, és antiga, però en realitat la pateixen molt, jo crec, en l'actualitat. Cada cop n'hi ha més i ens acompanyen dues dones que saben perfectament què és això. Una és l'Alba, benvinguda, com estàs?
1: Bones, moltes gràcies.
0: Alba és una mare jove, 31 anys, és una mare sola, diguem-ho així.
1: Després, ja n'he fet 32, eh?
0: Però... Ja n'he fet 32, ens
1: però
0: encanta.
1: Però bueno, em treus un any, perfecte.
0: Perfecte, doncs 32 tampoc no ets gran, eh? T'ho he de dir.
1: No, no. No.
0: Mare sola, sobrevinguda en aquest cas, educadora infantil, però que no ha pogut treballar mai perquè necessita un horari flexible per doncs, conviure i per viure amb la seva criatura, amb el seu fill de 11 anys. Ara coneixerem la teva història i també ens acompanya l'Alicia González, que és mare sola per elecció a través d'inseminació. El teu cas sí que és allò, una tria.
2: Sí, hola, moltes
0: hola,
2: gràcies.
0: Hola, bona nit, com estàs?
2: Pues molt contenta d'estar aquí i poder donar veu al nostre col·lectiu.
0: Dos fills tens tu, eh?
2: Sí.
0: No t'hi vas posar per poc, eh?
2: No.
0: Dos fills i ens en parlarà un de 2 anys i l'altre de 8.
2: Correcte.
0: O sigui que és feina, són moltes coses, ara en parlareu de tot el que us passa, del vostre dia a dia, però Roser Parera, que la tenim aquí... Que
3: bona aquest... nit, Montserrat.
0: Com estàs?
3: Bé, aquest... aquí, esperant a veure què ens expliquen.
0: Escolta, nosaltres abans de tot, clar, ho estem dient i a vegades sembla que ens inventem les coses, però tu tens les dades i no ens ho estem inventant,
3: no.
0: Això de que cada cop hi ha més mares soles.
3: Sí, sí que n'hi ha. Cada vegada hi ha més mares soles i si anem doncs, a les dades clau, perquè la gent ens pugui entendre, les famílies monoparentals representen el 2,3% del total de llars catalanes. ¿Vale? Una xifra que de moment es manté estable en el temps, però es perfila que la cosa augmentarà. D'aquesta xifra, gairebé el 80% són mares soles amb un o dos fills i la resta, el 20%, que aquesta és una dada que em va xocar, són homes i la majoria vidus, val? Per això són, diguem, monoparentals, pares sols.
0: D'això no haurem de parlar, aquí, sí, les mares soles, sí, tot sí, això, sí. D'aquí una estona.
3: I aquestes dades, d'on les he tret? No me les he inventat, me les ha facilitat i comentat una sociòloga del Centre d'Estudis Demogràfics, la Mariona Riera, que ella m'ha explicat doncs, que cal distingir entre les mares soles per divorci o separació, que és una mica el que explicaves tu, Montse, és a dir, les sobrevingudes, se'ls diu així, i les que ho són perquè ho han escollit. I aquestes, que les sobrevingudes, és a dir, que són la majoria, que són les que no ho han triat, val? Aquestes són un 90%.
0: Déu-n'hi-do.
3: Sí, i tenen unes característiques que són que estan lligades doncs, a les zones urbanes, on hi ha molta immigració i precarietat. Escoltem la Mariona.
4: La monoparentalitat seria una forma concentrada de desigualtat de gènere, no? Perquè s'hi junta tot, s'hi junta una situació vulnerable a nivell d'unió, és a dir, són dones que viuen una ruptura, un divorci, que es queden amb un sol sou, amb un sol salari, que elles viuen o treballen en sectors ja precaritzats, com el sector de la cura, el sector de serveis, que tenen moltes vegades jornades parcials, perquè com que són dones immigrants en una gran majoria, no tenen una xarxa àmplia tampoc de suport a la conciliació. I llavors, diguéssim que és una suma de vulnerabilitats que fa que el 40% de les llars monoparentals tinguin un alt risc de pobresa i exclusió social.
0: Aquesta dada, que les llars monoparentals amb fills tenen una taxa de risc de pobresa del 40%, també és molt significativa, clar. És a dir, estem abocant a tota una part de la població a que no s'ho pugui permetre, tot això.
3: És així.
0: És a dir...
3: Bàsicament, podríem dir que hi ha una feminització de la pobresa, no? Perquè són dones que treballen en sectors precaritzats, no sé, doncs anar a netejar cases... o fan jornades parcials, i un indicatiu d'això és que, per exemple, el 50% d'aquestes dones no, són beneficiàries d'ajudes, és a dir, depenen molt de les prestacions socials. I en aquest sentit, la sociòloga Mariona Riera doncs, m'ha explicat que les mesures polítiques que ells han vist que més milloraven la situació d'aquestes mares és la gratuïtat del parvulari, és a dir, no haver de pagar a portar els nens. Estem parlant del parvulari de 0 a 3 anys, eh?
0: Sí, sí, sí.
3: I les ajudes directes a l'habitatge. En canvi, les que no han resultat, diguem, ni tan populars ni tan eficaces, doncs són, per exemple, les deduccions fiscals o la renda d'inserció mínima, que suposa molts tràmits burocràtics i molta gent, doncs, al final ja declina i no ho busca o
0: clar,
3: no ho entén.
0: Si t'ho posen massa difícil, jo crec que tampoc no ajuda. Parlem ara de les mares soles per a l'acció, vaja, que no ho han escollit.
3: No.
0: I aquestes mares, quan representen, per exemple, de números?
3: Doncs entre un 5 i un 10% del total de llars monoparentals de Catalunya, és a dir, d'aquest 2,3%. També són un fenomen urbà i, en aquest cas, amb un nivell educatiu alt, i aniran en augment.
4: És un fenomen que ara és petit, és menys del 10%. El meu olfacte investigador em fa pensar que segurament això anirà en augment. Primer, perquè si ens ho mirem des d'una clau, des d'una vessant més sociològica, és a dir, està augmentant la solteria entre les dones altament educades. El motiu pel qual moltes no acaben tenint fills és perquè diuen no han trobat la parella per tenir-ne, però a mesura que la família es diversifica i s'accepten formes familiars diverses, jo crec que el fenomen de la monoparentalitat per elecció creixerà.
0: Nosaltres sempre que hem parlat al programa d'aquest tema de les famílies monoparentals, sempre dèiem monomarentals perquè no ens agradava aquest terme de monoparentals. Dèiem, però si la majoria són dones, per què estem dient això de monoparentals? Però avui m'has obert els ulls.
3: Jo també, eh? A mi també me'ls han obert, eh? T'ho he de dir, me'ls ha obert la sociòloga i després diguem, les persones que treballen aquí a Catalunya Ràdio, la unitat d'assessorament lingüístic, no sé si es continua dient així perquè li canvien el nom, però sí. Mira, monoparental. Monoparental ve de parent, de progenitor, no de pare. I lingüísticament, monomarental no existeix com a tal.
0: Bueno, això tampoc m'estranya, eh? Perquè tot el que sigui tenir les dones en compte, també t'ho diré.
3: Llavors, com ho hem de dir? Doncs mira, família monoparental femenina o família monoparental masculina. De moment, és així. Escoltem la sociòloga Mariona Riera, que fa aquesta reflexió.
4: Podríem dir monomarentals pel fet que la majoria són mares. Però és veritat que la paraula monoparental també és més neutra pel que fa al gènere, perquè ve de parent, no? El parent pot ser home o dona, no? Però jo entenc perfectament les mares que diuen no, jo soc monomarental, no? I que hi ha molta gent que reivindiqui que això és un fenomen, que hem de canviar-li el nom i dir-li monomarental, perquè estem parlant d'un 80% de dones versus un 20% d'homes.
0: Va, mira, t'ho compro aquesta nit, famílies monoparentals, Roser, però alguna dada m'has de destacar més i que és, jo crec que diria clau,
3: sí,
0: amb tot això de les famílies monoparentals.
3: Totalment, és molt important el paper doncs, que tenen els avis i àvies en les famílies monoparentals, que realment són bàsiques, de molta ajuda i que potser moltes dones no podrien tirar endavant si no fos per aquests avis i àvies. Diguem, hi ha les que diguem, són dos progenitors i els necessiten, doncs imagina't una persona que està sola.
4: Som un país que depenem fortament dels avis perquè fa temes de conciliació, és a dir, el sistema de cures informal és molt gran en el nostre país i els avis són un element molt clau. Hi ha estudis que demostren que aquelles parelles que tenen un fill, només els que disposen, els que fan ús habitual dels avis com a mitjà de conciliació, reporten que tenen intenció de tenir un altre fill. Vull dir que l'efecte és molt, molt significatiu, l'efecte dels avis.
0: Doncs, Roser, gràcies. Ara estic molt... Ja sé, passaré tota la nit dient monoparentals i pensant per dintre, això no és gaire just. Que ja em coneixes, soc de pinyó fixo. Però moltes
3: molt bé,
0: gràcies.
3: Montse.
0: Merci.
3: A tu.
0: Oh,
3: my life is
5: changing every day. Les dones i els dies. Pubilles de cuixa forta.
0: Aquí sí que hauríem de dir que estic acompanyada de dos pubilles de cuixa forta, perquè per ser mares soles s'ha de fer molta feina, s'ha de fer molta força, i això m'ho podeu explicar, jo crec, les dues, Alba, Alicia. Expliqueu-nos com és el vostre dia a dia com a mares soles. A veure, comença tu, Alba, si vols. 31 bueno, anys.
1: Doncs la veritat, una mica locura. Bueno, des de que t'aixeques al final tens una agenda al cap que mai acabes de complir. Ja no serveixen ni llistes amb tics, ni pòsits, ni cap recurs que et pugui venir al cap. En el meu cas, jo tinc un nen a més amb discapacitat. Té un autisme i un grau de conducta bastant grau. Bueno.
0: Sí, té autisme, té TDAH i a més té problemes de trastorn de la conducta. O sigui que tens un bon pollastre, eh?
1: I a més ens estem enginçant en la meravellosa preadolescència, que diria adolescència totalment, perquè, bueno, en el temps que corre un nen d'11 anys fa masses coses que potser jo feia fa 20-30 anys. O sigui que vam corren massa. I realment no els atrapes. O sigui que és complicat en el dia a dia, sobretot normes i sobretot voler arribar als llocs.
0: I perquè ens fem una idea, també perquè els oients entenguin una mica la situació, tu, per exemple, tens feines que vas trampejant, perquè com el teu fill té tot aquest quadre mèdic, podríem dir, tu estàs, moltes vegades, has d'anar a buscar-lo a mig matí a l'escola o el que sigui, i llavors tu no pots tenir una feina normal, podríem dir.
1: Sí, exactament. O sigui, jo, la meva agenda no és meva, és del meu fill. Tot depèn dels seus metges, depèn de les seves teràpies, depèn de si avui estem rebotats o no, i realment així no pots fer un dia a dia.
0: I com et guanyes la vida?
1: Bueno, una mica com puc, com ben dius, no? És veritat que ara mateix estic treballant un parell de cases netejant, van sortint, i bueno, treballo online amb una empresa de cosmètica, i n'en vaig fent, però això no vol dir que això sigui un sou. Pel moment, no.
0: Clar, i a més, com dèiem abans, tu ets educadora de professió, és a dir, que a tu t'agradaria treballar.
1: Exactament, per mi és una vocació. Ho puc dir sempre, jo per mi un nen petit de 0-3, per mi és la meva vida, i la veritat és que sempre ho he viscut així. Però ha arribat un moment en què no pots tenir la teva vocació, o sigui, n'has de fer el que pots. I passar per davant d'una escola infantil és tenir la llagrimeta. Tenir la llagrimeta de dir mai, pel moment, mai, perquè ho veus així, hi ha molt poques possibilitats de que pugui acabar en aquell lloc. No?
0: Tu vius amb els teus pares?
1: Jo visc ara actualment amb el meu pare, i la veritat és que tinc ajuda, sí que és veritat, però al final ell treballa. I realment tinc poquetes estonetes on puc fer una mica de relleu, no? Els caps de setmana i tal, però poquet relleu tinc, la veritat. No, a més, volent o no, educar en una casa amb dues persones de diferents generalitats és una locura. És una locura.
0: Hi ha una persona que està asseguda aquí entre les cadires, que fem una mica de broma abans d'entrar, és una amiga teva.
1: Sí.
0: I jo ja l'he batejada com la mare 2.
1: Bueno, la teva amiga... Ella també és d'una mare soltera que es va ajuntar, no? I també ha viscut una mica aquesta situació de saber perfectament que és una mare lluitadora, no? Ser mare.
0: O sigui que la teva amiga també és un puntal, eh? És molt important, sí, sí. Això de la xarxa, eh?
1: Sí, sí, i a més és molt complicat tenir amigues que et puguin fer un cop de mà. Perquè
0: no... I que entenguin la situació.
1: Sí, sí, i no és tan fàcil perquè... Al final, també la condició del meu fill allunya, no? No em pots tenir les mateixes amistats que potser un nen normotípic, no? Perquè han d'entendre la situació. I ens trobem en un lloc que has d'anar a treballar i amb qui deixes, no? I no pots pagar una persona que es quedi amb ell perquè no et costa el mateix. Potser estàs deixant més del teu sou en potser un parell d'hores, no?, del que et cobraràs. I parlant d'això de l'economia, és bastant fotut ser mare soltera i amb un nen amb discapacitat, que afegim.
0: Segur que, l'Alícia, tu que tens dos fills també pots afegir moltes coses. El teu cas és diferent. Podríem dir que ets mare per decisió pròpia i vas decidir tenir dos fills, però també té unes implicacions en la teva vida. Explica'ns una mica, Alícia.
2: I tant, unes implicacions. Bueno, a veure, jo estic molt orgullosa de la meva edat, ja que no la dius, la dic jo.
0: Tinc 50 anys, ara.
2: 50 anys. I soc mare de tardana, com se sol dir en aquesta cultura. I, bueno, quines dificultats m'hi trobo? Pues, podria dir com les de qualsevol mare, que és conciliar, trobar algú per fer equip. Jo per això vaig decidir finalment ser mare soltera per elecció, perquè no vaig trobar la persona adequada per fer equip. Sí, trobava parelles, però no trobava pares. Vale? I llavors vaig decidir que no volia una parella i a la vegada educar tres fills, no? Doncs volia només educar els meus fills, no els fills d'altres. I vaig decidir ser mare soltera perquè era el meu somni. Jo sempre que he tingut un somni, crec que és, almenys a mi m'han ensenyat els meus pares, que si hi ha un somni, el que s'ha de fer és complir-ho, anar a buscar-ho, i és el que vaig fer. Vaig posposar-ho per moltes situacions personals. Jo, de fet, em vaig casar i em vaig divorciar als 29 anys, o sigui que sé el que és estar casada, però vaig decidir que no era la persona adequada. I la vida em va donar la raó, i al final, doncs, va arribar un moment que dic, o t'hi llances o això queda... O això està una motxilla que no toca portar. I vaig decidir, doncs, llançar-me. I jo sempre havia volgut ser família nombrosa, el que es diu ara una família nombrosa, no? I crec que, bueno, ser mare soltera amb dos és el meu límit.
0: Però també és una mica una mena de família nombrosa, en cert sentit.
2: Sí.
0: Quan la mare és sola, quan la mare està sola.
2: Sí.
0: Ens explicava la Roser Parera la importància dels avis. En el teu cas ha estat cabdal.
2: Bueno, jo crec que els avis formen part de totes les famílies, de siguin monoparentals com biparentals. Tothom fa servir els avis si els té a prop. Jo tinc companyes de l'Associació de Mares Solteres per Elecció que no tenen els avis o que, per desgràcia, ja no hi són. Vale? O que estan en un altre país o que són molt grans, perquè nosaltres som una generació sàndwich que estem cuidant els nostres fills i ens està començant a tocar a cuidar els nostres pares. Mm. Llavors, jo sí que és veritat que no tinc els meus fills, estan sants, però bueno, la meva nena ara porta 5 dies amb 39 de febre i pues, a lo millor en 5 dies he dormit 8 hores. La suma de tots els dies, o sigui que, bueno, fantàstic. Els avis són, són importantíssims per poder conciliar, perquè jo no podria anar a treballar. En aquest país no hi ha cap permís que em pugui permetre anar a cuidar els meus fills perquè estan malalts. O sí, tinc unes quantes hores per anar, segons el meu conveni, a dur-lo al metge. Però els nens tan petits tenen especialistes, tenen coses que han de fer. Uh-huh. No m'ho vull ni imaginar. Jo ja crec que tinc una càrrega mental bastant important, que gràcies a les meves amigues monoparentals que m'ajuden a portar-la...
0: Si tu també tens mares dos, eh?
2: Bueno, jo... Bueno, la mare dos, que sempre dic, és l'àvia. L'àvia uh-huh. és el meu tàndem.
0: Sí.
2: Amb això no hi ha cap mena de dubte. Jo, sense la meva família, això seria impossible. Això m'hi deixaria més que un sou. Fent això, com diu la meva companya, no, l'Alba, que per cert és el nom de la meva filla petita. M'ha fet molta il·lusió compartir aquest espai amb ella. I sí que és veritat que hi ha una situació... Mira, abans m'he apuntat diverses coses que ha dit la teva companya, lo de l'ingrés mínim vital. Quines ajudes tenim les monoparentals? Perquè tothom, a mi m'han arribat a dir que jo he tingut dos fills perquè m'estan pagant i la gent ajudes, m'estan pagant, m'estan mantenint. Dic, el què?
0: Quines ajudes tens?
2: Jo?
0: Sí, no, t'ho pregunto.
2: Mira, tinc...
0: Ho dic perquè a vegades estem parlant, sí, és a dir, de coses que no sabem. És com això, el mateix que avui sortia, doncs, aquesta estadística que deia que els migrants no van al metge i, en canvi, sents, doncs, tota l'ultradreta dient que és que ens estan prenent la seguretat social ells i que per això no funciona. Doncs les mares monoparentals.
2: No, jo me sento identificada amb tots els termes,
0: sí.
2: Eh?
0: Quines ajudes teniu, per exemple?
2: Mira, jo tinc la mateixa ajuda que qualsevol dona que és mare parella, que és l'ajuda d'una desgravació fiscal fins als 3 anys dels nens, i que com qualsevol mare, o sigui, no és per ser monoparental.
1: És per mare treballadora.
2: Per mare treballadora, que ara se li diu així, però té unes altres afeccions, però és així.
1: I els seus requisits, que en té. No és tan fàcil, no és dir, bueno, treballo un dia. No.
2: I després també tinc la mateixa ajuda de la llar d'infants, que és per portar-los a la llar d'infants, se'm tornen uns petits diners per estar treballant. Si no treballo, no se'm tornen, per exemple.
0: Clar, en el cas, per exemple, ho parlàvem abans de l'Alba, ella té una etiqueta, podríem dir...
1: Sí,
0: que
1: no ens agrada dir-ho així, però sí.
0: Jo ho he dit així a lo bruto, però digueu...
1: Però, bueno, el fet de ser discapacitat dintre del
0: com que tens el fill amb discapacitat...
1: Sí que no entenem en algun altre tipus d'ajuda, però és que realment jo, en el meu cas, ja les cobrava abans de tenir discapacitat el meu fill, no? Jo tinc l'anomenada filla càrrec, que en el seu moment, quan el meu fill va néixer, jo la cobrava com filla càrrec, i als 3-4 anys, o sigui, estem parlant potser de 2018 o 2019, va eliminar-se, es va quedar com només qui seguia complint els requisits, no? I no et puc dir exactament l'any, però em sé que va ser cap als 4 o 5 anys del meu fill, va desaparèixer i va passar a ser l'ajuda d'infància que es donava per el mínim vital, em sembla, o alguna cosa així.
2: Sí, però aquesta ajuda...
1: I també has de complir els requisits del mínim vital per poder rebre-la.
2: Que ningú es porti errada, que si tu cobres aquesta ajuda de cura del menor...
6: És perquè no tens pràcticament un sou.
2: Et treuen l'ajuda de mare treballadora. Uh-huh. O sigui, són incompatibles aquestes
1: moltes,
2: dues
1: aquestes,
2: ajudes.
1: Moltes d'aquestes, de veritat.
2: I bueno, a més de la gincama burocràtica que has de fer... Veritat. Tu em preguntaves en concret quines ajudes té una mare monoparental.
6: Sí.
2: Hi ha dues ajudes de l'Estat. A Catalunya hi ha una ajuda de... Si tu guanyes menys, crec que recordar que són 24.000 euros l'any bruts, pots cobrar 650 euros per ser una família biparental i per ser monoparental et donen 100 euros més, una vegada. Però ho has de tramitar abans del dia 30 del naixement del teu fill. Llavors, jo... Que
6: tu ja estàs prou atabalada.
2: Exacte.
6: Quan passa tot això.
2: Però, a més, tu demanes cita... i te la donen d'aquí un mes i mig. O sigui, ja no tens dret.
1: Sí, la burocràcia. De fet, en el meu cas, jo encara no estava separada legalment. Bueno, jo vinc d'una parella realment juntada, bueno, dir, en el sentit que no ens vam casar, érem molt joves, teníem 20 anys. Vam decidir tenir un fill, no? Massa ràpid va venir, com vull dir, però és veritat que tenim la vida bastant solucionada. Però en el nostre cas, quan vaig voler donar-me compte de la situació que tenia a casa i em vaig decidir posar un conveni regulador entremig, va ser llavors quan la burocràcia meravellosa ens va parar els peus i ens va dir: ei, no estàs separada. No pots demanar monoparental. No pots demanar una targeta monoparental. I sense aquesta targeta monoparental... no ets monoparental.
6: Perquè no està, perquè en el teu cas no estàveu casats, no era parella de fet, etc.
1: De fet, fa 11 anys no existia la parella de fet encara. No estava regulada de... Em sembla que ara són 5 anys o alguna cosa així, que has d'estar convivint, o 3 anys o alguna cosa així, no recordo exactament el temps.
6: La qüestió és que hi ha molts per anys
1: exacte,
6: com el teu, i en el teu s'ajunta el fet aquest de que sou família especial, que se li diu, però que tampoc, ara ho dèiem abans d'entrar, el que et fa és que tens descomptes en alguns llocs com si fossis una família nombrosa.
1: Sí, però clarament jo fa 5 anys que tinc aquesta discapacitat. No molt més, i quan vaig començar és això que diu ella, la meva companya, que aquesta monoparentalitat et dona una ajuda de 650 euros, 750 euros, si en el moment en què neix el nen, tu ja ho ets. Però si has de tramitar un judici per separació, si has de tramitar uns papeleos, i si a més t'ho posen amb dates fora del lloc, impossible.
2: I per seguir la segona ajuda monoparental, simplement perquè quedi, que la gent es doni compte del que estem parlant, la Seguretat Social et dona una ajuda de 1.000 euros de pago único si compleixes el requisit de cobrar menys de 13.000 euros bruts a l'any. Amb aquests diners ningú es posa a ser mare soltera per elecció, per exemple. 13.000 euros brutos a l'any no et dona ni per pagar el menjar i el viure aquí a una ciutat com Barcelona, que segons els estudis i les dades estem parlant de 2.500 euros de cobrar mitjana per poder mantenir-te. No estem parlant de... Parlaves de vacances, no?
6: Sí, jo he descobert, vacances impossible.
2: Jo he descobert el que són els albergs arrel d'això, que amb 100 euros puc estalviar i amb 100 euros me'n vaig a l'alberg amb els meus fills amb pensió completa, no? Dius, bueno, doncs som afortunats, no?
6: Mares soles, reines a la imaginació.
2: Totalment, o sigui, és un invento total.

0: 93-201-7474. Si sou mares soles, teniu ganes d'explicar la vostra història, com ho viviu. Estem parlant sobretot d'economia, dels ajuts, però a mi també m'agradaria que m'expliquéssiu com és el vostre dia a dia. Si teniu dificultats, per exemple, per arribar a final de mes, com ho porteu tot això? Perquè tu, per exemple, Alba, treballes en 30.000 coses al mateix temps.
1: No sé ni què és arribar a final de setmana. O sigui, en el meu cas, sort o desgràcia, diguem, que existeix la dependència del meu fill i em puc pagar el poc que pago i, a més, sort que tinc el meu pare, que visc a casa dels meus pares. Però sort o desgràcia, com dic, que això no ajuda. Viure a casa dels pares és un requisit per moltes de les ajudes. Al final és un sou que entra, però que en tu no en veus. Més que un sostre, no? I és veritat que en això, arribar a final de mes, impossible. Prendre't un cafè, t'has de comptar les monedetes que tens al moneder. O sigui, per mi, vas posant una balança, què vols? Un cafè, que és la teva salut mental, o anar a un psicòleg que no pots pagar.
0: Alicia, tu en el teu cas, per exemple, tu treballes en un institut de secundària, podríem dir que tens un sou, però tu també has passat per tot un viacrucis econòmic, has hagut de fer moltes coses, i també quan et vas comprar el pis on vius ara, pràcticament no et donen la hipoteca, perquè els bancs, que fossis monoparental, no els hi va agradar gaire.
2: Ni els bancs, ni quan vaig intentar llogar un pis, tothom no en tenia, això, una dona que ve a formar una família al costat dels pares. Això, espera't, que si hi ha nens per aquí, si no pagues, si no, serà més difícil de fer-la fora, no? I vaig haver d'inventar-me una història.
0: Sí, vas haver de mentir per
2: totalment.
0: Poder llogar al teu pis, eh?
2: Sí. I després...
0: Què vas explicar, perdona?
2: Bueno, el que vaig explicar, una cosa molt normal, que venia a cuidar els pares. Això està permès. Socialment, ets una bona persona per venir a cuidar pares, però ets una mala dona si vols tenir fills sola. Perquè,
0: wow.
2: No. Bueno, a mi m'han dit des de que vaig a criar un orfe, de que sóc una egoista, que només em importa la meva càrrega genètica, que no vull... Bueno, jo... Els meus fills són de mitjançant reproducció assistida, però això no vol dir que la càrrega genètica sigui meva, no? En aquest cas sí, però no sempre és així, en aquest cas.
0: O sigui, que hi ha molt judici també de part de la societat, eh?
2: M'ha fet gràcia quan la sociòloga ha comentat que hi ha una acceptació de formes monoparentals diverses. Això és fals. Això de boca cap enfora potser sí, però de boca cap endins no. A mi m'han arribat a fer preguntes de com soc... El que comentava la meva companya, no? Tothom, les tan diferents generacions...

0: i referents dones, com tu dius, no? Fortes, amb vitalitat, amb gent que m'agradaria que els meus fills els vegin reflectits, no només amb mi, que tenen 20, em tenen 24 7 hores, 24 dies, 7 hores a 7 dies a la setmana, però m'agradaria que ells es reflectissin en aquestes persones empoderades per veure-les com a mirall i poder agafar el que d'aquestes persones els hi vingui, se sentin identificats. Però clar, la societat sembla que els està dient té falta, té falta, té falta. A mi no em falta res. La meva família està completa.
1: Hi ha molt judici sempre cap a les dones, això bueno, ho tenim claríssim. Us resulta, per exemple, clar, hem parlat de feina, hem parlat d'ajuts, hem parlat de la vostra dificultat d'ella doncs, fent tres feines a la vegada doncs, per acollir el teu fill, per anar-lo a buscar, per portar-lo a teràpia, etc, perquè en el teu hi ha la dificultat, a més, d'aquest doncs, problema que té, no? Però, clar, preguntar-vos coses com... Teniu temps per vosaltres, i això és exotisme pur o
0: què? No, el temps que tinc per mi és per vindre a la ràdio, per demanar, sisplau, als avis si es poden quedar els nens, per donar-los de sopar i ficar-los al llit i que, bueno, poder venir aquí. Aquest és el meu temps lliure.
2: Temps nocturns, com dic jo. Sí. Quan s'adorm és quan comences a fer alguna cosa.
0: Bueno, això si no et dorms amb ells, eh?
2: Sí, però no.
0: Perquè
2: sí,
0: això...
2: Sí. Això quan
0: a mi no m'havia passat mai, això de dormir-me tant d'hora. Mai m'havia passat.
2: Però, sí, jo n'he fet també alguna d'aquestes que lutxes, el dones de sopar, et poses a dormir i dius, a quin quedo un sopar?
0: Exactament, sí.
2: Sopars freds, quants? O sense menjar, directament.
0: O amb peus, és impressionant.
2: Sí.
0: Jo...
1: I com afecta això? Vull que m'expliqueu com us afecta emocionalment.
2: La salut mental és nul·la. Em penso que... Òbviament ja no en parlem d'ajudes per poder tenir un psicòleg, perquè cap persona, tal com està la societat, podem tenir un psicòleg de tanta gent que li faria falta. I sobretot per extra, o sigui, per terceres persones, no simplement per nosaltres, no? Al final, som, com vam comentar una vegada en un psicòleg, som les víctimes realment les víctimes són les que van al psicòleg, no les persones que ho necessitarien, no? Imagina't quan càrregues amb una càrrega mental de burocràcia, de mirades, del dia a dia, i tu mateixa les càrregues que et poses, perquè tu tens una motxilla, però també te la càrregues. I tenir un... La salut mental és... En el meu cas, pots tenir-la en algun moment, no? Però potser nul·la, totalment. I això, als anys, pesa.
1: Clar, hi ha molt de desgast. En el teu cas, hi ha discapacitat del teu fill, triple discapacitat. Entenc que és molt, molt complicat, però en el teu cas, potser que no és tan sever. Vull dir que els teus fills no tenen cap discapacitat, però, clar, el dia a dia et demanen unes coses. Com t'hi enfrontes a tot això?
0: Hi ha moments... L'altre dia vaig anar corrents a deixar els nens, corrents a deixar el segon nen, i abans de deixar-lo va fer la roda del cotxe, puf! Dic, no m'ho puc creure. Un reventón per haver anat corrents i haver, sense adonar-me, agafat un bordillo i patapum. Bueno, va ser dos dies sense menjar per anar a buscar els nens corrents.
2: Bueno, les coses extra ja ni les planteges.
0: És que ja...
2: Quan et venen aquests extras, ni les veus, ja.
0: És que ja, bueno, la càrrega mental és important, és molt important. I se t'obliden coses, i gent que havies quedat per ajudar-te, se t'oblida que havies quedat, i te diuen, però és que havíem quedat, i és que ho sento, m'he quedat adormida donant teta a la nena. O sigui, és que no puc gestionar algunes coses. I, bueno, jo me'n recordo quan jo anava amb les meves amigues, als xiquipars, per estar amb elles, perquè elles estaven amb els seus fills. Jo vaig ser mare molt més tard, i m'hi trobo, pues, que, bueno, és que tu te lo has buscado. Dic, home, perdona, jo crec que qui no té fills perquè els ha buscat? Això estem parlant d'un delicte, eh? O sigui, tothom busca els fills, qui els té? No, jo no soc més diferent que un altre, i també recorro els avis com qualsevol altra parella, perquè a mi em diuen moltes vegades, és que per què ho fas? És que els estàs carregant en feina, és que els fills són teus, no els d'ells. Dic, i per què tu els portes als teus pares o als pares de la teva parella? Perquè jo només tinc una línia familiar que em dona suport, però jo també tinc un altre germà que ell necessita també d'aquesta línia de suport. Llavors, no tinc els meus pares per mi 100%.
1: Jo vull saber també com han viscut els vostres pares, cadascú els seus, com estan vivint també això. Perquè
2: jo
1: no...
2: sempre ho he dit que el fill l'he tingut jo.
0: Sí.
2: És clar que el fill l'he tingut jo. I jo en tenia molt clar que no pensava donar-li la càrrega de tenir un fill als meus pares. Però no és veritat que...

0: mínimament has de recurrir. O sigui, no et queda una altra que per anar a dutxar-te, per anar al lavabo, o vas amb el nen a la mà, o no et queda una altra, i sobretot quan és molt petit. I si no, el deixes quan és gran i l'acabarà liant. O sigui, ja te't trobaràs, no?
1: Sí, exacte.
0: I els pares es recorreixen. O sigui, els meus pares, n'és veritat que en el meu cas, jo vaig tornar a casa meva, amb, com diuen, com mal dit està, amb un bombo, no? Vaig tornar a casa meva. I n'és veritat que t'obren les portes. Està clar, són els teus pares.
1: Sí, però, clar, ells els agafa també en una altra edat de la seva vida. Hi ha moments que els
0: que
1: hi veu...
0: Ara no crien.
1: No sé si, per exemple, pateixen també per la seva filla.
2: Però el van tenir molta sort, perquè jo tinc amigues que els pares els hi han tancat la porta.
0: Esclar, esclar.
2: Perquè no volien aquest model de família per la seva filla.
0: Llavors, això no vol dir que sigui fàcil, eh? El que t'obrin la porta fora. No vol dir que sigui fàcil.
2: Sí, sí, sí.
0: Que et carregues després mentalment una situació per a fills, no? El que deia abans, no? Són diferents generacions i diferents maneres de criar, i això et porta a moltes discussions amb els pares de com has de criar, no? Perquè al final, sempre, jo sé, crec que sempre els fills hem dit no quiero criar como me criaron mis padres, no? O almenys en aquell tant per cent, no? De esto no quiero, no lo haré con mis hijos, no? I et menges les paraules.
2: Parlant de dades, si som conscients de que tu vols crear d'una altra manera, només canviant el 10% de com t'han educat a tu, ja pots estar molt contenta, eh? Això, hi ha també dades estadístiques al respecte d'això. Totes les famílies el que volem és traslladar el nostre model de família o fer-ho diferent de com ens han educat a nosaltres. Això està clar.
0: Bueno, diferents edats, òbviament. No era el mateix fa 20 anys o 30 que 50.
2: I la frase, la frase típica de, amb tu no ha anat tan malament, perquè no podem fer això amb els nens? Pues no.
0: I he criat dos.
2: Pues no.
0: He criat dos, he criat tres.
1: No els hi podeu donar sucre.
2: O el mòbil.
1: Sí.
2: Un mòbil.
1: Clar, és que no hi havia mòbils quan tu eres petita. Llavors, d'això no se'n recorden. Alicia, de tota manera, i Alba, sé que són històries molt diferents, però m'agradaria saber si en algun moment us n'heu empenedit.
2: Mai. Ho dic amb la boca plena i gran. Mai. Estic enamorada dels meus fills, estic encantada del meu
1: tot
2: model de família.
1: Tot i les dificultats i les crítiques...
2: Les crítiques són d'altres, els jutjars són d'altres. Les coses lletges que diuen és el filtre que posen els altres. Els meus fills, jo estic encantada dels diumenges al matí, que estem els tres al llit, allà abraçadets, explicant-nos coses i fent baralles de petons i baralles de pessigolles. A mi m'encanta això. M'encanta.
1: I tu, Alba?
0: Jo, en el meu cas, no m'he repenedit. Per res m'he empenedit, no? Ho hagués fet d'una altra manera. No ho hagués fet abans, ho hagués fet d'una altra manera si a mi m'hagués enterat de la situació abans, no? Però sí que és veritat que em queda aquella espinilla de tenir una família. La típica família, no? Que no vol dir que no la tingui ara. Però sí que és veritat que bueno, al final aquestes veus externes et diuen no té pare, no té pare.
1: Us preocupa el futur dels vostres fills en aquest sentit?
0: No.
1: Que us preguntin
0: no.
1: Pel pare o que...
2: Mira, nosaltres estic en aquesta associació de Mares Solteres per a l'Acció, que som actualment unes 3.600 famílies associades, no vol dir que hi hagi moltes més, que n'hi ha, i fem cursos d'informació, de formació, i el que nosaltres ens expliquen, els psicòlegs i les persones que ens donen aquests cursos, és que els hem d'explicar des del moment zero els orígens dels nostres fills. El meu fill encara és avui i em pregunta, mama, explica'm com ho nací. Mama, explica'm com vaig arribar a estar dins de la teva panxa.
1: Però no pregunta pel pare.
2: Bueno, ell sap que vaig estar divorciada, llavors moltes vegades la gent de fora li diu, és que era el teu pare, però no t'ho vol dir.
1: I, mare meva.
2: I clar, el nen ve amb preguntes. Jo me'n recordo amb 3 anys allà a la banyera, els dos nus, dutxant-nos i, mama, si jo quiero conocer a mi padre, tu me vas a ajudar? Digo, siempre, hijo. Quan tinguis 18 anys, jo t'ajudaré on el que sigui, com sigui, si tu vols el que vulguis. Com qualsevol mare que ajudarà el seu fill.
1: Va ser per inseminació i en realitat no sabeu conèixer la persona. Eh?
2: En aquest país, a Espanya, hi ha una llei de reproducció assistida que és de protecció al menor i actualment hi ha un anonimat dels donants.
1: Això
2: no vol dir que si hi ha una situació mèdica d'emergència vital, a través de jutges i els metges poden conèixer l'informe... els antecedents mèdics d'aquesta persona.
1: És una cosa que decidireu en un futur.
2: Bueno, jo estic molt contenta amb el que he decidit. Si hagués volgut fer-ho d'una altra manera, m'hagués anat a Portugal, a Rússia...
1: En altres llocs on sí pots saber l'origen.
2: O a Dinamarca, escollint amb un catàleg, a veure què hi ha el donant. Jo no, això aquí no toca.
1: Molt bé, doncs Alba i Alicia González, moltíssimes gràcies, Alba Muriel i Alicia González. Moltes gràcies per venir, per explicar-nos això i per parlar del vostre dia a dia. Sou unes valentes... Però, vaja, que com moltes mares que segur ens estan sentint, si poden, perquè potser no poden ni sentir la ràdio. M'explico, les mares monomarentals?
0: Jo crec que poqueta estona, no? El cotxe dius, mira, vaig a posar-me una estoneta mentre que no està el nen i t'escolto música, no? Però si no,
2: escoltes... O dones la volta perquè és dormint, dins del cotxe.
0: Bueno, jo encara que no he tingut res que hagi sentit, però sí que recordo ma mare que em deia, em poso el secador per dormir-la, eh?
2: El ruido blanco, sí, sí. Gràcies.
1: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies a les dues. Fins aviat. Merci.

0: Les bones i els dies, budellam de famallam.
1: Pubilles de Puerto Rico, hauríem de dir, no? Canvi absolut de tema. Falten res, 10 minutets perquè siguin les 10 de la nit a Catalunya Ràdio. Hem fet esperar molt a la Olga Ábalos. No m'ho dis i ballem.
2: No, home, no.
1: Avui viatgem a Puerto Rico.
2: Bona nit, Montse.
1: Bona nit. Sí, sí, és que jo ja vaig amb l'accelerador, perquè molts dies parlant de Bad Bunny, i tothom parla de Bad Bunny, Bad Bunny, Bad Bunny, però és que a Puerto Rico hi ha cantants meravelloses.
2: Efectivament, clar, portem tan estem tan embafats amb tot l'univers Bad Bunny, que si la música portorriquenya, el reggaeton, que si els
1: famosos de la casita,
2: els fills de la casita,
1: una mica pesats, ja us ho direm.
2: Doncs crec que pot estar molt bé desengreixar una mica i posar una mica de llum a tot aquest univers musical, fer unes quantes passes enrere i descobrir algunes de les pioneres de la música portorriquenya dels anys 50 i 60.
1: Que segur que Bad Bunny les ha recuperades i les ha sentides moltes vegades, com, i també altres músiques, segur, perquè
2: Seguríssim.
1: Es nota que ha escoltat molta música. Bad Bunny, no li volem esmenar la plana,
2: no, home,
1: però
2: no.
1: Que vinguin les senyores avui.
2: Home, sí, el que passa és que és això, hi ha molts noms de dones que potser no han tingut la rellevància d'altres d'altres músics masculins, però són dones que van marcar un punt d'inflexió en el bolero, la salsa i altres gèneres
1: caribeny. De fet, aquesta senyora que estem sentint és Mirtha Silva, la
2: Correcte.
1: Que està sonant,
2: sí.
1: Coneguda, m'encanta el subtítol, La Gorda de Oro.
2: La Gorda de Oro.
1: Era reina de la guaratxa.
2: La reina de la guaratxa i també pionera de la televisió, en un moment en el que les dones devien complir uns determinats rols, però ella va trencar tots els esquemes.
1: Doncs sentim més a Mirtha Silva. Fora!

0: Quina alegria aquesta música que em dona a mi per acabar el programa. M'ha pujat tot, ja m'ha passat tots els disgustos de les mares monoparentals, ja estic en un altre món.
1: Por algo será.
0: Por algo será. Escolta, explica'm una mica qui era Mirta Silva.
1: Mirta Silva va néixer a Puerto Rico l'any 1927 a Arecibo i va començar sent una nena prodigi, és a dir, als 12 anys ja va actuar a Nova York i, per tant, des de molt petita, recordem que ja estem a finals dels 30, anys 40, doncs ha estat sempre molt vinculada, no?, al món de la faràndula. Fins i tot quan era un adolescent va ser la cantant principal d'aquella mítica banda que es deia Sonora Matancera.
0: Jo tinc molts discos d'aquesta gent.
1: N'hem parlat aquí al programa d'aquesta banda. I de fet, Mirta Silva va ser la cantant que va precedir a Celia Cruz a la Sonora Matancera. Això va passar als anys 50. També era coneguda per la seva energia desbordant, el seu estil desacomplexat i, com hem dit abans, doncs va conquerir el públic com a reina de la guaratxa i també perquè és un gènere una mica més alegre, picaresc, podia jugar amb les metàfores, els dobles sentits i això doncs va... Bé, en aquelles èpoques doncs va tenir molt engagement, que es diu ara, amb el públic.
0: Escolta, però això que sentim ara sembla salsa, però no, és guaratxa,
1: Això és guaratxa. Sí,
0: molt
1: sí,
0: bé,
1: no és
0: doncs
1: salsa
0: escolta.
1: Perquè la diem que la guaratxa és prèvia a la,
0: salsa.
1: A la salsa.
0: I a més perquè té un altre ritme, de fet, ho estem sentint, i té un ritme més sincopat, més trencat,
1: Sí, sí, correcte.
0: Més difícil de ballar, diria.
1: Sí, i segurament de... No va dir de tocar, no ho sé, però de ballar sí, té una certa complexitat, això sí.
0: Escolta'm, aquesta dona, nena prodigi, triomfant, la Gorda d'Oro, encara no es deia la Gorda d'Oro, que això va venir després, va signar un contracte amb 10 anys, amb una discogràfica molt important.
1: Amb RCA, va girar per tota Amèrica Llatina, vull dir que va ser una cantant... Bueno, podria ser una cantant de pop de l'època, també era productora de televisió, guionista, va participar també a molts programes de ràdio i, a més, tenia un programa de televisió a la tele de Puerto Rico on ella havia creat el seu propi personatge televisiu que es deia Madame Chencha.
0: M'encanta.
1: Madame Chencha.
0: Madame Chencha, i allà ella doncs era una mica...
1: Si vols explicar...
0: La Mayra Gómez-Kem, m'estàs dient, de Puerto Rico.
1: No ben bé, però si vols, escoltem aquesta altra cançó i ara t'explico. Que jo...

0: camina com Xenxa. M'hauràs d'explicar què és això de Xenxa.
1: Mira, he hagut de buscar-ho al diccionari.
0: Home, jo també hagués hagut de buscar.
1: Segons la RAE, Xenxa vol dir expressa molestia, fastidio por la pesadez e impertinencia de alguien, especialmente de una mujer. És a dir, és com un... una cosa despectiva cap a les dones, quan la dona és com molt pesada, o que parla molt, o que molesta, o que és impertinent. Sí. Oh. Però ella se'n riu. O sigui, diguem que és una cançó on utilitza aquest adjectiu d'una forma irònica. I, de fet, quan ella diu Madame Xenxa, que va crear aquest personatge per televisió, també ho utilitzava d'aquesta manera. Es disfressava com de vident, tenia una bola de vidre...
0: M'estic enamorant de Mirta Silva.
1: I llavors allà doncs, feia el que es podria dir els inicis d'un talk show, on ella, a través d'aquest personatge, explicava tot tipus de xafarderies, feia crítica, i per tant, diguem que utilitzava la suposada ficció del personatge doncs, per fer una certa crítica social també.
0: M'està encantant aquesta dona.
1: Busca-ho, sí, Madame Xenxa.
0: Sí. No,
1: tot i que la televisió a Puerto Rico va haver un moment que li van donar una mica de toc d'atenció, li van tancar la secció.
0: Li van tancar el xiringuito a la Xenxa.
1: I ella se'n va tornar a Nova York a cantar.
0: És la Oprah Winfrey. Jo crec que és com la Oprah Winfrey de Puerto Rico. Més cançons, però ara canviem de cantant en aquests últims 5 minutets de programa i sentim una altra dona meravellosa que es diu Sílvia Reixach. No sé si té alguna cosa a veure amb el...
1: Jo tampoc.
0: Expresident del Barça? Era expresident?
1: No.
0: Exentrenador, perdó. A vegades...

0: las veces.
1: Sílvia Reixac, escrita directament sense la i al mig, amb CH. Això és un registre molt diferent.
2: Això és un bolero. El que passa és que està interpretat d'una forma molt minimalista, només veu i guitarra. I Sílvia Reixac és un cas semblant com el de Carole King, no? Era una compositora que va fer moltes cançons per altres, especialment boleros, però fins que no va gravar un disc, ningú va descobrir la cara que tenia, la veu que tenia, que és aquesta. I, de fet, aquesta gravació és de l'any 1958, en l'únic disc que ella va enregistrar sota el seu nom, sota el títol de Sílvia Reixac canta a Sílvia Reixac. I aquí reinterpreta la seva manera boleros que després han tingut una llarga vida cantats per cantants i
1: sí,
2: fenòmens
1: com dones. Era
2: també, compositora.
1: Clar, però sí, això sí. No va poder tenir més fama, m'imagino.
2: I a més té una vida curiosa, perquè ella va estudiar música, però diguem que després, per la Segona Guerra Mundial, va haver de parar d'estudiar, i quan va acabar la Segona Guerra Mundial es va casar, va tenir tres fills, es va divorciar, i quan es va divorciar...
1: Va tornar a cantar. Què és el que ens passa a totes?
2: I va començar la seva carrera com a compositora, i fins i tot va fundar el que seria la Societat d'Autors i Compositors d'Editors de Música de Puerto Rico, que és com l'SGAE d'allà.
1: M'encanta. Podem sentir una altra cançoneta?
2: Vinga. Va.

0: Quina meravella, eh? Sílvia Reixac, aquesta dona de Puerto Rico, com deien, com Bad Bunny, poc conegudes pel que jo crec que valen.
1: Sí, i és un... Jo diria, mentre escoltava aquest disc, pensava que era com una mena de bolero desconstruït, no? Perquè a vegades té com una musicalitat una mica diferent, i de fet alguns musicòlegs han qualificat Sílvia Reixac com virtualment inclassificable, no? Perquè era molt difícil, no?, de qualificar-la o de buscar les paraules exactes. I a més era una dona incòmoda. Fumava, sortia tard, vivia una vida bohèmia, i llavors escrivia amb una llibertat, a vegades amb, bueno, segones intencions o parlant de sexualitat.
0: M'encanta, sisplau. Hem de fer un programa tot dedicat a Sílvia Reixac. Mira, hem de fer d'aquí dos dies una banda sonora per la nit de Sant Joan, que no posem música de la Sílvia Reixac. Mira què et dic. Olga Ábalos, ens portaves una altra dona que ens la guardem i en parlem un altre dia, que es diu Ruth Fernández.
1: Això mateix, aquesta un altre dia.
0: Ens la guardem i nosaltres ho deixem aquí, però moltes gràcies, perquè m'has presentat aquestes dues dones i estic enamoradíssima.
1: Bueno, fantàstic. Espero que els oients també.
0: Home, els oients
1: s'hagin enamorat avui
0: els primers. Nosaltres ho deixem aquí, l'equip de les dones i els dies, Mireia Dalmau, Roser Parera Moragues, Montse Comelles, Anna Miquel, Nil Via, Ferran Badia i qui us ha parlat, Montse Virgili. Demà parlarem de malalties minoritàries que només afecten a les dones, només pel fet de ser-ho, i parlarem amb dones que hi viuen, que hi conviuen, i també, doncs, amb metgesses. Això serà demà a les 9 de la nit a Catalunya Ràdio, amb aquest ànima de bolero que tenim sempre.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. El Partit Popular ofereix a Junts i al PNB un govern de transició sense Vox i la convocatòria immediata d'eleccions, a canvi dels seus vots per fer fora Pedro Sánchez. És l'última oferta que ha fet aquest dilluns el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, per tirar endavant una moció de censura després dels últims escàndols judicials que afecten el PSOE. Feijóo ha dit a TV5 que un govern monocolor servirà per, segons ell, netejar les institucions i posar les urnes.
2: Para convocar elecciones no necesitamos que Vox esté en ningún gobierno. Constituir un gobierno para activar la convocatoria electoral no se necesita que esté en ningún otro partido que no sea el partido mayoritario de la Cámara.
1: Feijóo s'aferra al fet que tant el PNB com Junts donen la legislatura per acabada, però fons dels dos partits subratllen que el seu no a Vox no ha canviat. Això calma el PSOE, que diu ja en veu alta que les investigacions judicials no són casualitat, i acusa Feijóo d'apropiar-se, d'aprofitar-se de Traseres per arribar a la Moncloa. Malgrat que hi ha nervis per les novetats que puguin sortir dels casos Leire o Zapatero, la direcció dels socialistes ha tancat files amb la voluntat del president espanyol de resistir i arribar a l'estiu del 2027. Repassem ara altres informacions en format breu amb en Josep Almirall.
3: Donald Trump anuncia un alto el foc entre Israel i Hezbollah, però les dues parts informen que hi ha hagut nous atacs. Trump ho ha dit després de parlar per telèfon amb el primer ministre israelià i amb Hezbollah per intentar frenar l'escalada militar al Líban, que posa en risc les seves converses de pau amb l'Iran.
1: Europa es posa d'acord per endurir la política migratòria. Les institucions comunitàries validen que els estats puguin instal·lar a l'estranger centres de deportació d'immigrants irregulars. Copien així el model que la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha volgut implementar a Albània.
3: El 18% dels mestres i professors ja han votat el preacord que divendres van signar el Departament d'Educació i els sindicats majoritaris. La consulta durarà fins dijous i estan cridats més de 94.000 professionals. La consellera d'Educació avisa que si guanya el no, s'arribarà a un escenari de caos. Mentrestant, avui continuen al Barcelonès les vagues d'educació que ara només mantenen els sindicats minoritaris.
1: Les produccions catalanes La Tercera Fuga, de Victoria Spunsberg, i No, de la companyia de dansa La Venidera, triomfen en els Premis Max, que aquesta nit s'han entregat al Teatre Romà de Mèrida. Els guardons de les arts escèniques reconeixen el talent català a través d'11 premis en total. L'Hospital Vall d'Hebron estrena una nova planta pediàtrica d'oncologia hematològica, és a dir, destinada a nens que tenen càncer a la sang.
3: Duplica la superfície que tenia fins ara i s'ha passat d'habitacions compartides a individuals. A més, també té habitacions tipus apartament familiar, tot plegat seguint estrictes mesures de seguretat i contrainfeccions perquè són infants immunodeprimits. Albert Salazar, director general de l'Hospital Vall d'Hebron.
4: Però teníem que canviar la percepció, millorar la seva realitat, que és el canvi d'aquestes infraestructures, aquests equipaments, les cambres que eren els nostres plantaments de moïdors amb totes les malalties de càncer, sobretot hematològiques, i això és un canvi brutal, és espectacular.
3: S'han invertit prop de 7 milions i mig d'euros de fons públics i privats per dissenyar aquest espai mèdic capdavanter i més amable amb els infants malalts.
1: Esports. Aquesta matinada ha mort als 79 anys Rick Adelman, entrenador llegendari de la NBA i membre del Hall of Fame. Amb més de 1.000 victòries a la Lliga Nord-Americana, va ser el primer tècnic de Ricky Rubio als Estats Units i una figura clau en la història de les banquetes de l'NBA.
3: L'Igualada situat empat a 1 a les semifinals de l'Hockey Lliga d'Hockey Patins contra el Barça. Els igualadins s'han imposat al Palau Blaugrana per 1-3 en el segon partit de l'eliminatòria.
1: A la Lliga de Futbol Sala, el Barça s'ha classificat per disputar les semifinals del play-off per al títol. Els blaugranes han superat per 4-6 el Valdepeñas en el segon partit dels quarts de final, amb remuntada inclosa. A les semifinals, el Barça s'enfrontarà al Movistar Inter.
0: Fins aquí les notícies.

0: Molt bon dia, matiners. Benvinguts al dimarts 2 de juny. Si acabeu de sortir del llit, heu de tenir en compte que aquest dimarts el temps ens durà petites novetats. Per un costat, tindrem el cel blanquinós per núvols alts i per un altre, els ruixats de tarda seran més actius. De fet, seran localment intensos al Pirineu Oriental i a Osona. El dia serà menys calorós. Les màximes més altes del país no passaran dels 33 graus. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Viladecans el sol sortirà a les 6:21 del matí i aquí el dia durarà exactament 14 hores i 59 minuts.
0: Lara García, també molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Sempre és un bon dia per recordar això que va dir Freddie Mercury. No seré una estrella del rock, seré una llegenda. Vull ser recordat com un músic amb valor i substància.
0: I és que avui li posem una mica de màgia per començar el dimarts i si parlem, evidentment, de bandes màgiques, ells segur que ocuparien les primeres posicions.

0: Avui arrenquem el programa amb A King of Magic, i és que tal dia com avui, un 2 de juny, però de l'any 1986, es va publicar l'EP de Queen, que precisament donava títol a aquesta cançó. De fet, un bon grapat de les cançons del disc van formar part de la banda sonora dels Immortals. El disc es va convertir en un altre èxit de la banda i un fet molt destacable. Precediria l'última gran gira de Queen al costat de Freddie Mercury. I, de fet, recordar Mercury és pensar que sí, que hi ha persones que han estat tocats per una mà prodigiosa que els ha convertit en una espècie d'espècimen únic i irrepetible. Perquè la seva música perdura en el temps mentre el món segueix girant. I sí, nosaltres també us prometem una hora de ràdio per recordar. Arrenquem el dimarts, que no és poc, i ànims, que el dia només acaba de començar.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. 5 del matí, pràcticament 10 minuts, un cafè i a saltar del llit. Maio, Roger, molt bon dia de nou.
2: Molt bon dia.
0: Bon dimarts.
2: Bon dimarts, com estàs?
0: El dimarts.
2: És el pitjor dia de la setmana, però vaja.
0: Està batejadíssim com el pitjor dia de la setmana, almenys pel que fa aquest programa, aquest equip, la vida en general, la humanitat.
2: Per tant, per la gent normal. Vull dir, però no passa res. Si teniu avui un bon dia, felicitats, sou vosaltres. Però aquí estem de dimarts, però escolta'm, nosaltres farem un programa com si fos divendres, dilluns, dimecres o qualsevol dia de la setmana, que ho donem tot. Perquè avui estarem molt pendents d'aquesta oferta del Partit Popular per una moció de censura instrumental. Avui Feijó està a Barcelona. En parlarem a l'hora del matí. Tindrem el secretari general de Junts, en Jordi Turull, per respondre directament a Feijó i aquesta oferta que ha fet directament el partit de Carles Puigdemont. També tractarem el tema del Papa i el català, perquè hi ha certa polèmica. Sí. Per l'ús que farà del català a la Sagrada...
0: Mira, poqueta cosa, no?
2: Això diuen, que bon la benedicció dia. Serà en castellà i que només hi haurà un parell de frases en català durant la missa. Després tindrem a Jorge Dioni, que és autor del llibre Pornocràcia. Parlarem de ciència i tecnologia amb Rafa Vila-San Juan. Avui que fa... Bé, l'altre dia va ser el Dia Mundial Sense Tabac i en parlarem d'això al nostre espai de ciència i tecnologia. I a les 11:05 la teràpia Boomer amb Sergi Pàmies parlant d'expressions d'abans. Aquestes expressions com nasty de plàstic i aquestes coses...
0: Aquestes container...
2: Exacte, de la teva generació, sí, Canalies. I amb tot això i més, pues, fins que s'acabi aquest dimarts, aviam si arriba ràpid.
0: Està molt bé que parles de generacions quan acabes de fer 40 anys, eh?
2: Sí, però aquests 5 anys de diferència que ens portem a vegades es noten en certes coses. Però bueno, aquí hi ha Damios, que diria un amic meu.
0: Ànims, bro, que el dia només acaba de començar. 6-7, Alex Bosch, bon dia.
3: T'ho juro, i per Snoopy.
0: Hi ha moltes frases d'aquestes, no? Que denoten clarament que som d'una altra generació.
3: Imagina't jo.
0: També et dic una cosa, la gent jove li passarà exactament el mateix, eh?
3: Sí, sí.
0: Que això és una cosa ja recurrent,
3: eh? Ens trobarem pel camí, oi?
0: Clar, exactament. Què ha passat al món mentre dormíem, Àlex?
3: Doncs mira, si tens temps, dóna'm un parell de minuts avui perquè t'explico una història que t'agradarà i que aquesta nit s'ha convertit en un fenomen absolutament global.
0: A veure.
3: Avui parlem d'una de les estrelles del Mundial de Futbol. Probablement no guanyarà la competició, entre altres coses, perquè juga amb Nova Zelanda, que ni tan sols ha guanyat mai un partit del Mundial, i segurament tampoc no marcarà cap gol, perquè, entre altres coses, juga amb el pitjor selecció i, a més, és defensa. De fet, fins fa poc era un autèntic desconegut. Fa una setmana, amb prou feines, tenia 5.000 seguidors a Instagram, però la cosa ha canviat molt i ja t'ho explicaré per què.
0: A veure.
3: Es diu Tim Payne. És central, de 32 anys, de Nova Zelanda, i em preguntaràs què ha fet per convertir-se en estrella del món de la nit del dia?
0: M'ho pregunto jo i s'ho pregunten els oients que ens estan escoltant,
3: doncs,
0: ara mateix.
3: La resposta és res.
0: Molt bé, quina
3: meravella,
0: doncs.
3: Absolutament res. Ell no ha fet res. El secret el trobem a l'Argentina. Fa 6 dies un influencer, només 6 dies, eh? Un influencer que té, ara mateix, 979.000 seguidors, Valen Scarcini llançava aquest repte.
4: Y si hacemos protagonista del Mundial al futbolista menos conocido, ¿qué pasaría si hubiera un jugador que nos una a todos? Claro, un futbolista que todos banquemos sin importar nuestra nacionalidad.
3: Doncs el repte, és a dir, era aquest, fer famós un futbolista absolutament desconegut que anés al Mundial.
0: Una espècie d'experiment a través de les xarxes,
3: escolta'm,
0: no?
3: Escolta'm, el repte ha caigut amb molta gràcia. Uh-huh. El nombre de seguidors de Tim Payne ha anat creixent exponencialment dia a dia en els últims darrers 6 dies davant la sorpresa del mateix Payne, que ha vist com el seu nombre de seguidors anava creixent i bàsicament no entenia, des de la tranquil·litat de la seva localitat a Nova Zelanda, que tots fossin argentins.
5: T'imagines?
3: Que clar. Sí, bàsicament han començat a donar-li molts likes a les seves publicacions i a fer tot de comentaris per aconseguir que tingui molt de relleu. Ell ho agraïa fa 4 dies així.
6: Hola, todos. Muchas gracias por todo el apoyo. Disculpen mi español, sigo practicando el Duolingo.
3: Fantàstic. La cosa s'ha sortit tan de mare,
5: sí,
3: que ja hi ha himne, una cúmbia, feta des de l'Argentina per animar a Tim.

0: I no t'ho perdis, perquè el millor de tot, recordem que es diu Tim Payne, és la tornada. No pain, no gain, no pain, no gain.
1: No pain, no gain. No, o sigui, pain, no gain. Quina meravella.
0: Espera't, que avui ha aparegut un mural a Miami amb la imatge del jugador, de Tim Payne, i el lema, no pain, no gain.
1: Creure.
0: Que és que el fenomen és ja definitivament mundial. Aquesta matinada, Tim Payne ha sumat al seu seguidor 4 milions...
1: Què?
0: A Instagram.
1: De 5.000 a 4 milions?
0: En només 6 dies.
1: Mare meva.
0: De fet, ell, que és de Nova Zelanda, la gent s'ha posat a comparar. Resulta que té més seguidors ell tot sol que els All Blacks, que passen per ser l'equip esportiu més important de Nova Zelanda, l'equip de la selecció de rugby. I fins i tot ja han sortit gent que està reclamant que apareguin altres coses. Fins i tot un streamer espanyol ha proposat fer popular un altre jugador desconegut, en aquest cas Kay Trewin, lateral d'Austràlia, això ho ha fet aquesta nit, i diu que vol recrear així la rivalitat entre Messi i Ronaldo, portada a les xarxes.
1: Però escolta'm, és un experiment molt interessant, com algú que no és ningú aconsegueix en 6 dies...
0: I sense fer res.
1: I sense fer res.
0: No ha fet res absolutament per aconseguir ser viral.
1: 4 milions de seguidors, una cúmbia i un mural a Miami,
0: sí,
1: correcte?
0: Sí, i Cat Real també ha fet un petit vídeo amb música sobre ell. I, vaja, de sobte hi ha un furor especial per veure el debut de Nova Zelanda al Mundial, que jo us comunico que el seguirem en especial atenció, perquè és la matinada del 15 al 16 a les 3 i juga contra l'Iran.
1: Gràcies, Àlex.
0: Fins ara.
1: Quina meravella. Històries per començar el matí. Escolta, ho podríem fer amb els matiners, també t'ho dic, això. Podríem fer aquest experiment. Fantàstica la història que ens acaba d'explicar l'Àlex Bosch aquest matí per arrencar el programa. I avui també volem saber per què el món serà un lloc una mica millor. Andreu Merino, molt bon dia.
2: Bon dia, matiners. Avui el món és un lloc millor perquè comença la Patum a Berga. I no només per això, sinó perquè ho fa amb la coneguda com a Patum de la Llar, protagonitzada per persones amb discapacitat que formen part d'aquesta fundació. A més, per quarta vegada, els salts de les comparses es faran a la plaça de Sant Pere, donant a aquesta Patum tota la solemnitat que es mereix.
1: Escafant motors per la Patum, recordem també, per cert, que aquí al programa vam estar comentant les trenes, aquestes sí. Trenes de la Patum, molt reforçades perquè, evidentment, noies, nois, persones amb els cabells llargs puguin gaudir de la Patum sense la molèstia dels cabells a la cara. I de què parlarem poc aquest matí, Marta?
3: Doncs mireu, del JOMO, que és la Joy of Missing Out, és a dir, l'alegria de perdre's les coses, que substitueix el conegut FOMO, allò del pànic o terror a perdre't un pla o no sé el lloc exacte que la resta. Si te quieres divertir...
1: Marta Viana, encara de ressaca del concert de Bad Bunny a Barcelona.
3: Jo sí, perquè hi vaig poder anar. Hi ha molta gent que, evidentment, no hi va poder anar.
1: Ah, hi vas anar?
3: I
1: no
3: hi tenia
1: rius, ara.
3: Doncs va... Sí, ah, sí, vaig ser les primeres
1: llades.
3: Vaig estar a la casita.
1: A la casita, però... també.
3: No, vaig estar. T'he de dir que molt millor l'agrada, jo
1: tant,
3: diria.
1: I tant, i tant.
3: En qualsevol cas, jo hi vaig anar, hi ha molta gent que no, per tant, hi ha molta gent que ha viscut amb el FOMO d'anar al concert de Bad Bunny, i ara el que ha nascut és aquest nou concepte, el JOMO, que és una mica una reacció a l'esgotament i a la pressió social d'estar sempre connectat. Sobretot es nota en la generació Z, pel que expliquen. El que volen ara és fer... doncs una migdiada, quedar-se a casa, i que ara la gent que fa tants i tants plans i que està sempre a tot, doncs els fa directament mandra.
1: Ah, em sembla estupendo, perquè és que vivim totalment enganxats a les xarxes.
3: M'agrada molt.
1: Sembla que haguem de fer sempre coses. Jo he de dir-te que porto molts caps de setmana fent coses i aquest cap de setmana no vull tenir cap plan.
3: Això és difícil, t'he de dir, perquè ja comença el bon temps i et diran, ai, anem a fer un vermutet.
1: Però el plaer de no tenir res planificat, que és diferent.
3: I de dir que no a un pla que et pot fer mal.
1: I de dir que no.
3: Dir que no és molt important.
1: Però estic una mica cansat de socialitzar.
3: Sí.
1: Per tant, no em digueu res. No em digueu res aquest cap de setmana.
3: No molestarem.
1: No a tot.
3: No a tot.
1: Lara, amb quina bona notícia ens haguem al matí?
3: Doncs a aquestes hores del matí us convidem a fer una visita al fons del mar. Bajo el mar, bajo el mar.
1: Contenta siendo sirena, eres feliz. ¿Qué pasó, Ariel? M'encanta. I per què viatgem al fons del mar?
3: Doncs mira, perquè la bona notícia d'avui és que els voluntaris de la Fundació per la Conservació i Recuperació d'Animals Marins, el CRAM, han alliberat al mar 5 exemplars de tortuga marina recuperats al seu centre a la platja de la Pineda de Castelldefels. Els animals de l'espècie Careta Careta han caminat cap al mar acompanyades pels voluntaris i per un pescador davant l'expectació de centenars de persones que s'han reunit a la platja per veure aquestes tortugues.
1: Careta, careta, es diu l'espècie.
3: Sí, l'espècie de tortuga, la careta. Careta. Careta. Una mica sirenida l'ara, no? No? No t'agradaria? Amb aquests cabells llargs, guapos que tens. Jo seria una sirena.
1: I qui seria la Marta Viana?
3: Jo, el Crank.
4: El Sebastián.
1: I jo qui soc?
3: El Flanders.
1: Escolta.
3: Un tauró.
1: Jo seria...
3: La Úrsula. Que divertit, aquest personatge.
1: Sí. Jo seria Úrsula. No tinc cap tipus de... I Ot Serra, qui seria Ot Serra?
3: El príncep,
1: no, el príncep, Ot Serra.
3: Sí, sí.
1: No, l'Andreu el príncep, no.
3: Doncs no. El que digui la Úrsula, vull dir.
1: Quin motiu tenim per saltar del llit, Ot Serra? Bon dia.
5: Bon dia, matiners. Un bon motiu per saltar del llit per als jubilats que voluntàriament vulguin reincorporar-se al mercat de treball és que cobraran més. El govern espanyol ha aprovat un nou decret que diu que aquells que treballin entre un 55 i un 80% d'una jornada ordinària sumaran un plus del 25% a la seva pensió un cop hagin passat 6 mesos. Si les jornades són d'entre un 30 i un 55%, l'increment a la pensió serà del 15%. Això sí, el complement es deixaria de percebre un cop arribi la jubilació definitiva.
1: Doncs vinga, bones notícies per arrencar el matí d'aquest dimarts 2 de juny. Amb 9 minuts arribem a 6:15 del matí, fent els matiners de Catalunya Ràdio. Moment de desplegar la nostra particular revista del cor. I amb què comencem?
3: Amb Amaia Romero. Ai,

0: La cantant en un concert a València aquest cap de setmana va agafar el mòbil a un fan i va gravar un vídeo a mig concert. Després aquest fan, que es diu Manu, va penjar el vídeo a les xarxes i evidentment s'ha fet clar, molt viral.
1: Manu, mira, estoy aquí contigo. Estamos aquí en el concierto. Mira, ahí estás, ahí estás. Nada, ay, muchísimas gracias por haber venido. Espero que siempre te acuerdes este día, que siempre quede en tu mente. Mira qué bonito ahora para...
2: És que no pot ser més meravellosa. Som fans d'Amaia Romero, dels seus directes, de la seva música i d'aquest feedback tan preciós que té amb els seus seguidors. I alerta, perquè el cor també batega amb Dua Lipa. Dua Lipa, que s'ha casat.
0: S'ha casat amb Callum Turner a Londres. Ho ha fet amb una cerimònia civil. Tots dos anaven guapíssims. No sé si ho veus a fotografies. Ella especialment amb un vestit jaqueta, una Pamela blanca, preciosa. Ha sigut, es veu, una boda més íntima. S'han casat a l'Ajuntament de Londres, on també es van casar, per cert, Paul McCartney, Ringo Starr o Liam Gallagher. Tot això ha sigut abans de la boda, d'aquesta macroboda que faran a Itàlia. S'esperen moltíssims convidats. La boda es veu que durarà uns 3 dies.
2: Mare meva!
0: I es farà a Palermo, a l'illa italiana de Sicília.
2: 3 dies. A mi m'encanta qui aguanta un casament de 3 dies. Jo amb un en tinc prou.
0: Sí, sí. Mig dia també.
2: Clar, perquè aquí has d'anar controlant molt, també t'ho dic, perquè els casaments que la gent, almenys aquí, la tradició és que la gent es desfermi una miqueta.
0: Sí. I ara que hi fan allò de la preboda, boda... Uf,
2: quina mandra.
0: No? Un pal. Quants diners?
2: I quants looks? Sobretot. Looks,
0: clar,
2: diners.
0: Clar, molts diners, sí.
2: Temps de la temps lliure per tu,
0: o
2: no.
0: O clar, jomo, jomo.
3: Practiqueu jomo.
2: Quins sons deixa la ràdio aquest matí?
0: Al matí de Catalunya Ràdio, Laura Fa va parlar-nos de la nova història amorosa de Lamine Yamal.
4: Lamine Yamal.
5: Què li passa?
4: A que veure. Té nòvia, no passa res, té nòvia. Jo l'únic que vull dir avui a Catalunya Ràdio és que té una nòvia que té 21 anys i, escolta, les dones i nòvies dels futbolistes és insuportable el nivell d'insults, assetjament...
5: Hi ha molt pressing, no?
4: Bueno, sí. Perquè es dona per suposat que van amb ells només perquè són futbolistes.
2: Bona reflexió de la Laura Fa, com sempre, al matí de Catalunya Ràdio. I amb només 6 minuts, 6:45.

0: So inviting. Molts oients ara mateix despertant-se amb Catalunya Ràdio i ho han fet d'una manera, escolta'm, diria que per la porta grossa, Marta.
1: I tant, en Frank Sinatra, amb aquest tema Strangers in the Night, que arribava un dia com avui al número 1 de la llista del Regne Unit. Amb aquest tema Sinatra va començar la seva segona etapa d'èxit, però com passa amb molts temes que fan història en el món de la música, ell no suportava cantar-la, tot i que li havien aconsellat que fer-ho li portaria molt bona acollida. Ell mateix va arribar a dir que era la pitjor cançó que havia escoltat en la seva vida i que directament era una merda. Això és el que recull en una biografia seva feta l'any 2006 per Anthony Summers i Robin Swan.
0: El millor és la cara de l'Anna Garcia mentre escoltava.
1: Sí. Pues que és molt maca.
0: Home, és preciosa.
1: No, clar, és preciosa. Més boniques.
0: Però passa moltíssim, que els artistes moltes vegades la cançó que és tot un èxit és la que més odien cantar als seus directes. I quin dia ens espera astrològicament parlant? Sergi Tous, astrocat.cat, bon dia.
2: Bon dia, matiners. Avui, dimarts 2 de juny, tenim la Lluna passant per Capricorn i això ens convida a tocar de peus a terra, posar ordre i mirar els nostres objectius amb més responsabilitat. No és un dia per dispersar-nos gaire, sinó per prioritzar, ser pràctics i fer allò que toca. A vegades, avançar no vol dir córrer més, sinó enfocar millor l'energia. Avui, seny, estructura i pas ferm. Que tingueu molt bon dimarts.
0: Doncs vinga, seny, estructura i pas ferm. Ens agafarem aquests conceptes perquè aquest dimarts passi una mica millor. I mentrestant, l'Ara Garcia, qui bufarà espelmes avui?
1: Doncs avui, 2 de juny, felicitem a dues persones molt conegudes, però que són d'àmbits ben diferents.
0: A veure.
1: Per una banda, tenim a l'actor Pepe Villuela, que avui arriba als 63 anys. I per una altra banda, tenim la periodista de la premsa del Cor, Rosa Villacastín, que avui...
0: En català, que és catalana.
1: Rosa Villacastín. No la conec.
0: Mira que és castiza, la Rosa Villacastín. No és de la teva època, l'Ara.
1: No. La Rosa Villacastín, que avui bufarà 79 espelmes.
3: Hello, I was the Queen Elizabeth from England. Every morning I have a tea with Chubby. Canalias is the best. See you in heaven, cookies.
4: Ja que t'has de llevar, fes-ho amb el dels matiners.
0: I per arribar a 2:15 del matí, música que és pura cafeïna. Arriben The Bangles.

0: Són 5:45. Bon dia, matiners. Benvinguts i benvingudes al dimarts 2 de juliol. Ana Alfonso, bon dia.
1: Bon dia.
0: Com sempre, amb l'Anna toca repassar els titulars d'aquest matí. El Partit Popular, és una de les notícies d'aquestes últimes hores, ofereix un pacte a Junts i al PNB per fer fora Pedro Sánchez arran dels últims escàndols judicials que afecten el PSOE.
1: El líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, els demana el seu suport per tirar endavant una moció de censura i els promet un govern sense Vox que tindria com a objectiu netejar les institucions i posar les urnes. Declaracions Telecinco.
2: Para convocar elecciones no necesitamos que Vox esté en ningún gobierno. Constituir un gobierno para activar la convocatoria electoral no se necesita que esté en ningún otro partido que no sea el partido mayoritario de la Cámara.
0: Però el PNB i Junts no se'n refien.
1: No, per ells, Vox continua sent una línia vermella i això fa que el PSOE respiri alleugerit i ja diu en veu alta que les investigacions judicials no són casualitat i acusa Feijóo d'aprofitar-se de dreceres per arribar a la Moncloa.
0: Recordem que aquest matí, al matí de Catalunya Ràdio, Jordi Turull de Junts, per parlar precisament d'aquesta notícia, d'aquest pacte que proposa el Partit Popular. Mentrestant, l'excomissari Villarejo canvia de versió davant el tribunal del cas Kitchen.
1: Ara diu que va ser una operació legal per rastrejar els diners de l'extresorer del PP, Luis Bárcenas, a l'estranger. I assenyala que l'expresident Mariano Rajoy se'n va aprofitar per eliminar allò que el perjudicava.
3: El señor Rajoy se aprovechó de esta operación oficial correcta que era para localizar bien el extranjero y para tal, para que si había algo que le afectaba a él, pues que también trincarlo.
0: Pendents també de la situació a Ucraïna.
1: Rússia ha llançat aquesta matinada un important atac sobre Kiev i Dnipro. Els atacs russos s'han fet almenys 5 morts i desenes de ferits. Ucraïna també ha atacat la ciutat russa de Kursk amb un balanç encara provisional d'un mort, segons informacions russes.
0: Mentrestant, Donald Trump intenta salvar les converses amb l'Iran.
1: Assegura que podrien tancar un acord la setmana que ve i que s'obrirà l'estret d'Hormuz. Això contrasta amb la posició de Teheran, que ha suspès les negociacions amb Washington pels atacs d'Israel al Líban. Trump diu que Israel aturarà la seva ofensiva, però Netanyahu manté que continuarà al sud del país, des d'on la milícia xiïta ha llançat coets contra el nord d'Israel.
0: I Europa es posa d'acord per endurir la política migratòria.
1: Les institucions comunitàries donen llum verda perquè els estats de la Unió Europea puguin instal·lar en països estrangers centres per deportar immigrants irregulars, copiant així el model de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, que ha volgut implementar a Albània. El Parlament Europeu i els governs comunitaris han tancat aquest dilluns l'acord definitiu per la nova llei que donarà cobertura legal als centres de deportació.
0: Els docents continuen votant si ratifiquen o no el preacord que divendres van firmar el Departament d'Educació i els sindicats majoritaris USTEC i professors de secundària.
1: De moment, el 18% dels docents ja s'han pronunciat, una consulta que s'allargarà fins dijous al migdia. La consellera d'Educació, Esther Niubó, assegurava ahir al matí de Catalunya Ràdio que si guanya el no, diu que s'arribarà a un escenari caòtic.
4: Si un està en contra de tot això, no veig massa altra opció que anar a un escenari, per mi, de caos i de debilitament absolut del que és el sistema educatiu i també del moviment sindical. Però, en tot cas, no em poso gens en aquest escenari.
0: El papa recona el català en la seva visita a la Sagrada Família.
1: El Vaticà ha publicat el guió litúrgic del viatge del pontífex i hem sabut que Lleó XIV farà íntegrament en castellà la benedicció de la Torre de Jesús. La decisió ha generat malestar en alguns sectors del catolicisme català. Joan Maluquer, president de la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat.
5: És una decisió de la Conferència Episcopal Espanyola. També hi tenen molt a dir, evidentment, tot l'equip del Vaticà. Però, en el fons, si aquí haguéssim trobat una posició ferma de la nostra Església, jo crec que això hauria estat una mica diferent.
0: En canvi, els Premis Max sí que tenen accent català.
1: Sí, els guardons de les arts escèniques reconeixen el talent català a través d'11 premis en total. Destaquen, sobretot, les produccions La Tercera Fuga, de Victoria Spunsberg, i no de la companyia de dansa La Venidera. Han estat protagonistes en la gala que s'ha fet al Teatre Romà de Mèrida.
0: La diferència entre l'art i la religió queda palès en aquestes dues últimes notícies. Gràcies.
1: Fins ara.
0: Fins ara. 6:45 del matí, 4 minuts. Marc Jurado, molt bon dia.
6: Bon dia.
0: Maria Fernández Noguera, també bon dia.
7: Bon dia.
0: Bon dimarts a tots dos. Cop d'ull a les portades de la premsa. Què diuen avui els diaris?
6: Avui amb Alberto Núñez Feijóo en bona part de les capçaleres del dia. Tant La Vanguardia com El Diari ara expliquen en portada que Feijóo ofereix al PNB i a Junts una moció de censura a Pedro Sánchez per convocar eleccions de seguida. També en parla avui a Madrid, al diari El Mundo. És el seu principal tema de portada, on llegim que Feijóo atiarà la moció a Catalunya. No us conformeu amb el bloqueig, diu textualment. Ho farà avui, per cert, que serà a les jornades del Cercle d'Economia.
7: Parlant d'economia i de política, Hisenda cita les comunitats per mirar de tancar aquest any el finançament, ho llegim al periòdico. Per contra, l'Ara situa en portada l'anunci del president Illa de 3.300 milions d'euros en fons públics i privats per accelerar infraestructures.
6: Un altre nom propi de les portades és Donald Trump. La Vanguardia obre l'edició dient que el president nord-americà intenta contenir Israel per salvar la negociació amb l'Iran.
7: I per acabar, Gabriel Rufián, llegim al País que Esquerra frena la seva intenció de controlar la llista al Congrés.
0: I, evidentment, avui la moció de censura plantejada per Alberto Núñez Feijóo ocupa bona part de les pàgines d'opinió dels diaris.
7: L'Ara hi dedica l'editorial i assegura que el PNB i Junts estan incòmodes tant amb Sánchez com amb Feijóo.
6: I afegeix que el líder del PP no deixarà de presentar bastó i pastanaga als nacionalistes catalans i bascos perquè no hi té res a perdre.
7: El periodista Joan Tàpia, membre de comitè editorial del periòdico, diu que el PSOE està pitjor que fa un any, però el PP no està pas més bé.
6: Tàpia recorda que el PNB i Junts demanen eleccions, però no volen que Feijóo ocupi la Moncloa.
7: El Mundo diu en l'editorial que Pedro Sánchez mostra victimisme en relació a la corrupció i bunkerització davant la demanda d'explicacions.
6: En relació al PSOE, lamenta que un partit que va representar la vertebració d'Espanya es comporti avui com una fortalesa assetjada al servei de l'interès particular del seu líder.
7: A El País, el catedràtic de Ciència

0: EA, una aplicació que localitza les 3.000 fonts d'aigua potable que hi ha a la capital italiana. Sí, Aquea. Els romans les anomenen Nasoni per la forma de l'aixeta i a l'opció que l'aigua surti per baix, o si tapes la sortida principal, que surti per un petit orifici superior, i és una mica més fàcil per poder veure. És una app per reduir el consum d'aigua embotellada, ja que Itàlia Canalia se situa al capdavant dels països que més en consumeixen.
1: Què temen els ocells?
2: Doncs les línies elèctriques, pobrets meus.
1: Sí, clar. No m'estranya.
2: En els últims 5 anys ja han mort gairebé 4.000 ocells a Catalunya, 4.000, eh? 3 de cada 4 són espècies protegides i entre un 1 i un 5% espècies amenaçades. Són dades de Seu BirdLife que llegim al Més Tarragona. La majoria d'ocells que moren electrocutats són el duc, l'astor comú o l'aligut comú.
1: Quins hospitals són els millors del món en tecnologies intel·ligents?
0: Doncs mira, al podi hi ha 3 centres dels Estats Units, la Clínica Mayo de Rochester a Minnesota, la Cleveland Clinic a Ohio i el Massachusetts General Hospital. L'Hospital Vall d'Hebron ja apareix en posició 27. A més, es consolida com el primer hospital intel·ligent gent de tot Espanya i el cinquè d'Europa. A la llista dels millors també hi ha el Clínic Sant Joan de Déu i la Clínica Sagrada Família. Ho veiem al periòdico.
1: Que ja no tornarem a sentir igual.
2: El Cargol treu banya, una versió, no? Cargol treu banya. Sí. Doncs mira aquesta versió.
1: Què?
2: Hi ha una versió que s'ha fet viral.
1: Com l'has feta, la cançó?
2: Cargol treu banya, puja a la muntanya, cargol treu pi... Puja al muntany. Records aquí a la meva mestra d'I3. Bueno, no, que en aquell moment era Pàrvuls, que encara me'n recordo la cançó.
1: Molt bé, molt bé. Jo crec que l'has entonat molt bé per haver-ho fet així. De cop a sac, preguntant-ho d'aquesta manera.
3: Cargol ja no treu banya, ja no puja a la muntanya. El cargol ja no treu vi, l'aixa fa un marró.
1: A veure, què està passant? Mira, prou ja, de aquesta... veritat. Jo és que baixo del 2026, me'n vaig.
2: Jo t'ho explico.
1: Explica-m'ho bé, perquè això...
2: El cargol treu banya que t'he cantat jo és el de fa 40 anys.
1: Sí, el de tota la vida.
2: Sí, tota la vida.
1: De tota la vida, Maria.
2: D'acord. Aquesta que sents és la versió que s'ha fet viral a TikTok. I a darrere hi ha en Naïm, que és un jove català d'origen marroquí.
1: Però és el mateix que ha cantat el Patufet?
0: Ah, exacte.
1: Ah, val.
0: Porta 3 o 4 ja.
1: No està malament, eh?
0: Molt bé.
2: De fet, mira, ara que ho dius, eh? En aquestes cançons ell barreja humor i ironia. I el Patufet, tinc aquí la lletra, eh?
1: A veure.
2: No te la puc cantar, això ja no, eh?
1: No.
2: Ara no, ja hem cantat prou.
1: Ja està. No abusem del teu art, tampoc, Maria.
2: Diu, gent, tinc una...
1: Digues.
2: Gent, tinc una mala notícia. En Mohamed ha matat el Patufet. Aquesta és la lletra. D'en Naïm.
1: Escolta, però molt bé.
0: Molt.
1: Molt sentit de l'humor. Catalans.
0: Ja portarem que... més aquests dies.
1: Sí, està molt bé, està molt bé.
0: 3 o 4 ja les anirem portant.
1: Un dia d'aquests també farem repàs als matiners. I mentrestant, avui el temps una mica variable, Marc.
0: Sí, avui ens espera un dia amb menys calor i amb més xàfecs. El dia serà assolellat amb teranyines de núvols prims. A la tarda hi haurà ruixats i tempestes al Pirineu Oriental, localment intensos. La calor, com diem, afluixarà una mica més i les màximes més altes no passaran dels 33 graus.
1: 5 minuts, arribem a 3:45 del matí. És del nostre cargoleta particular, Marta Viana, arribada des de Lleida. Centre neuràlgic del genocidi cargolí de cada any.
4: Sí, la veritat, per què negar-ho?
1: És que a veure si
4: és el que fem.
1: Si hi ha la plet del cargol. Petoneta a tots els lleidatans que escolten aquest programa. Sempre parlem de Lleida o tot el que tingui a veure amb Lleida.
4: Sí, trobo que parlem molt de Lleida, cosa que m'agrada molt i segur que els nostres oients també.
1: Hi ha alguna cosa culturalment a Lleida o no?
4: Sí, moltes coses.
1: Sense seria el cas d'avui.
4: No, avui no, però bueno, segur que hi ha alguna coseta que podríem rascar. Però a mi sempre m'ha fet gràcia que l'aplec del cargol ho portem des de la secció de cultura i no des de la part d'economia, per exemple.
1: Sí, senyor.
4: Perquè, bueno... Sí, bueno, gastronomia, no sé, sí, sempre tinc dubtes.
1: També és cultura, no? També és cultura popular.
4: Sí, clar.
1: Vull dir que la pleca està rodejat de cultura.
4: És com la Patum.
1: Ah, exactament.
4: No?
1: Però anem al carrer, que són alguns apunts culturals després de la nostra reflexió sobre si... què és la pleca del cargol.
4: Què és la pleca, exacte. Ho hem repassat ara, a 2:15, però bones notícies pel que fa als premis Max, que s'han celebrat aquesta nit a Mèrida, perquè la tercera fuga de Victoria Spumberg s'han portat 3 guardons. De fet, el talent català ha estat reconegut amb 11 premis diferents. D'aquí una estona també el repassarem amb la Marta Vives, que és l'enviada especial a Mèrida. I si et sembla, fem 2 apunts musicals que jo crec que t'agradaran.
1: I alerta, perquè aquests apunts musicals comencen amb una de les veus més importants de la música dels últims anys, una artista estimadíssima que té com a nom i cognom Celine Dion. mare meva, si algú està deprimit avui, que no escolti el By Myself, perquè sempre em recorda Bridget Jones, aquesta cançó.
4: Sí, és veritat. Doncs mireu, si la voleu anar a veure...

0: ha anunciat 10 nous concerts a París. S'afegeixen als 16 que ja havia anunciat per la tarda vinent. Aquests nous concerts els farà del 8 al 29 de maig davant la gran demanda sense precedents que hi ha hagut. Es veu que en la prevenda van superar els 9 milions de persones que voldrien comprar entrades, per tant, déu-n'hi-do. I en total farà aquests 26 concerts, seran al pavelló La Defensa Arena de París, que té una capacitat de fins a 45.000 espectadors.
1: I alerta perquè acabem amb ella. Evidentment, us estem parlant de Taylor Swift.
0: Sí, perquè primer va ser Bad Bunny i ara li toca a la gran estrella del pop sumar-se a Toy Story 5.
1: Ah,
0: perquè
1: també.
0: En aquest cas la cantant no posarà veu a cap personatge, sinó que ha anunciat que farà un nou tema inspirat en la història de la pel·lícula. Es dirà I Knew It, I Knew You, i la podrem sentir sencera el dia 5 de juny, el dia en què s'estrenarà la pel·lícula.
1: I a aquestes hores del matí, aproximant-nos ja a 6:15, volem moure el dial al juny del 1983. Un mes històric, perquè es va fer la primera emissió de Catalunya Ràdio i així incorporava la veu en les seves emissions.
2: Diuen que la màgia de la ràdio consisteix, en bona part, en la seva immediatesa. Una immediatesa que fa que avui, en aquest precís moment, en punt, encetem la nostra relació quotidiana amb tots vosaltres. Catalunya Ràdio es presenta. Aquells qui tenen la perspectiva dient, diran, potser, que aquest és un fet que marca una fita. S'arribarà a dir, tal vegada, que assistiu a un moment històric.
3: En tot cas, per a tots els qui formem l'equip de la primera emissora de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió, comença un compromís públic. Un compromís que assolim amb il·lusió, energia i rigor. Amb voluntat, sobretot, de servir-vos, dins les nostres possibilitats, el bo i millor.
2: I punt.
1: M'encanta recordant els inicis d'aquesta casa i sempre amb un clar objectiu, el de servei públic, aquest que segueix intacte. I quan falten pràcticament 16 minuts per les 6 del matí, connectem amb el nostre corresponsal mundial des de... Oh, buongiorno, des de Roma, Guillem Soler. Buongiorno, Guillermo.
4: Bon dia, matiners. La caiguda del feixisme després de la Segona Guerra Mundial va propiciar que els italians decidissin el 2 de juny del 46 entre república o monarquia. 80 anys després, avui celebren arreu del país la victòria de la República. És una festa amb una gran presència institucional i en què hi participen els cossos de seguretat i també l'exèrcit amb espectacles aeronàutics i desfilades. Per la població és un dia festiu i els balcons i els carrers s'omplen de banderes tricolori. El principal esdeveniment es fa aquí a Roma. És una gran desfilada militar i on tot ja està preparat, però per tot el país es fan diverses celebracions. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler des de Roma pels matiners de Catalunya Ràdio.
1: Gràcies, com sempre, en Guillem, amb aquesta feina impecable al voltant del món. I el Roger...
5: Qui estigués a Roma ara, eh?
1: Estava pensant aquí, l'únic que no es mou és Maiol Roger.
5: Sí, aquí segueixo, la gent va i ve i jo aquí estic pringat, com sempre, però escolta...
1: No passa res, home.
5: Tota alegria.
1: I tant,
5: algú ha de mantenir aquesta casa.
1: Què passarà?
5: En aquesta casa hi ha molta gent, home, ja. Faig broma.
1: Va. Aquí va. Tothom i et dirà, escolta, Maiol...
5: No, home, no faig broma, faig broma.
1: A partir de les 6 del matí engega el matí de Catalunya Ràdio i avui amb Francesc Soler, per
5: Sí, exactament. Mira, molt pendents d'aquesta nova oferta de moció de censura del Partit Popular que Feijóo concretarà a Barcelona. Tindrem a Jordi Turull, secretari general de Junts, perquè ens digui què en pensa. Per tant, potser abans que la faci, ja Feijóo la tindrà descartada. També parlarem de la visita del Papa i de la presència del català, que ha generat una certa polèmica, o la poca presència, en funció de qui ho miri. Després tindrem a un quart d'onze a Jorge Dioni, que ha escrit el llibre Pornocràcia. A la secció de Ciència i Tecnologia de Rafael de Sant Juan parlarem de tabac, perquè el dia 31, diumenge, va ser el Dia Mundial Sense Tabac, i encara hi ha molta gent que fuma, massa, però vaja, cadascú amb els seus vicis, ja ho saps. I després a la teràpia boomer, a de Sergi Pàmies, les expressions... Què, eh?
1: Per què ho has dit, això?
5: Perquè hi ha gent que fuma en la seva llibertat i en la possibilitat que té per fer-ho. No, perquè hi ha gent que intenta deixar de fumar i després hi torna, i aquestes coses, són coses que passen. Ara, i a més...
1: Si t'escolta la meva mare ara, m'enviarà un missatge i em dirà...
5: Però jo no estic parlant de tu, he dit hi ha gent, és un genèric.
1: Sí, sí,
5: quanta
1: clar.
5: Gent... Segur que hi ha algun matiner que ens està escoltant que ha intentat deixar de fumar
1: segur.
5: Que ha fracassat i ha tornat a fer-ho.
1: Això,
0: i... Segur que n'hi ha d'altres que ho han aconseguit.
5: Exacte, bé, segur que n'hi ha d'altres que ho han aconseguit i segur que n'hi ha d'altres que ara mateix estan dutxant-se. No sé, hi ha matiners...
1: O fumant-se un cigarro.
5: Hi ha matiners per tot. O sigui que... El que segur que no n'hi ha cap que se sàpiga la dada que ve ara.
1: Ai. M'ho cus molt bé, però jo ja estic patint. Ja, si ens ho planteges d'aquesta manera, com a coach d'aquí a l'estudi, horrorós, Maiol.
5: Perquè, mira, vull que parlem de la poca presència del català a un lloc en concret, que és el discurs del Papa,
1: sí.
5: O a la missa, més
1: sí.
5: Millor dit. Una dada sobre el català.
6: Parlo sense vergonya.
1: Parlo en llibertat.
5: Va. En concret, avui, quantes persones parlen català a l'Aragó?
1: Uf, poquíssimes. Dues?
0: Tres.
1: A veure, a l'Aragó, molt poques. Milers? Poquet. Milers? No. Milers?
0: Milers.
1: La meva partner en la dada Maiol em pot mirar, sisplau?
0: Sara, busca-ho a Google.
1: Milers, que la Sara té molta intuïció. 5.000? Més. 100.000. 100.000. Jo dic 100.000.
0: 100.000?
1: Va.
0: Són moltes.
7: Jo menys.
1: Vinga, va.
0: 15.000.
7: 10.000.
5: Doncs mira, són dades del cens que s'ha fet més gran mai. L'aragonès i lo català en l'actualitat, anàlisi del censo de població de viviendes 2011, són
1: val.
5: Dades antigues però molt concretes.
1: Val.
5: I la dada concreta són 55.513 persones.
1: M'hi apropo jo, no?
7: Sí, però clar.
5: Jo crec... Algú ha dit 15.000?
0: Ha dit 15.
5: Doncs crec que s'ha provat més la Marta perquè en té 40.000 la diferència i tu 45.000. Sí. Esteu més lluny que mai. La majoria
1: optimista.
5: Són de la franja, perquè clar. Hi ha una gran part de la població que hi parla català. Bueno, de fet, és una petita part, però que encara s'hi parla català. Però hi ha una bona part que és a Saragossa, uns 12.000 parlants que són catalans que viuen a Saragossa i, per tant, parlen català.
0: Això no compta.
5: Per tant, aquesta... Avui sabia que fracassaríeu molt. 55.513. Sí. És una antiga. Aviam si algú s'anima a refer aquest...
1: Doncs sí, no serien gaire més optimistes, eh?
5: Perquè estava molt bé aquesta feina que es va fer el 2011.
1: Són dades realment tristes, al cap i a la fi.
5: Sí, perquè és una petita part de la franja, és la part de l'Aragó, però vaja, en fi, cal seguir...
0: Ara
5: com aixequem, resistint.
0: Però volem saber les actuals, eh?
5: Bueno, doncs fes a Aragó,
0: ho
5: fes
0: això
5: el
0: ho hem de comptar. Això ho aconseguirem.
5: Hi ha una feinada darrere d'aquest recompte espectacular,
0: sí, sí.
5: Perquè és anar, diguem-ne, persona a persona, a contrastar que parlen català. Penseu,
1: vinga, va, aquest estiu,
5: penseu que es va fer el 2011 i es va publicar el 2017.
1: Imagineu-vos
5: la feina que hi ha darrere d'aquest cens, perquè jo acabi dient una dada aquí absurda i vosaltres us allunyeu de 35.000.
1: 9-3-2-0-7-4-7-4. Els matiners de Catalunya Ràdio us convidem al Festival Vall-Lluia. No sé si hi heu anat, és un lloc espectacular, a la Vall d'en Bas, a la Garrotxa. Oh. Aneu trucant, perquè d'aquí uns moments us convidem a anar a Vall Viva.
8: El matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
9: Faro que ilumina le notti del mondo per la grandiosità delle sue costruzioni.
10: Estem preparats per la visita del Papa? Aquest dimecres, amb la unitat mòbil del Matí de Catalunya Ràdio, ens desplaçarem fins als punts clau d'aquesta visita papal a casa nostra. La Sagrada Família, el Convent de Sant Agustí, Can Brians i Montserrat. I conversarem amb les persones que rebran el Sant Pare.
8: Aquest dimecres, al Matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
11: Evitem el soroll.
12: Ens allunyem de les estridències.
11: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
12: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
13: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
11: Un informatiu sense presses.
12: Per donar context als grans titulars.
13: De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
1: Doncs vinga, va, que amb només 9 minuts arribem a les 6 del matí. És que, a veure, el tema de Vallviva és una meravella. 9-3-2-0-7-4-7-4. Alerta perquè els que ens aneu trucant entrareu en aquest sorteig que, com sempre, decidirà el guanyador o guanyadora, Eloi Cordomí, la mà més innocent dels matiners. Podeu escollir, per exemple, pel públic més adult, els directes de Mare Mundi, també Antonio Orozco o Anato Roja. Per al públic més jove, que no vol dir que la gent gran no pugui anar a veure Teràpia de Xoc i Pep Plaza, o també pel públic més més familiar, amb els Atrapasomnis, que serà el diumenge 12. De fet, el festival al Vallviva se celebra entre el 8 i el 12 de juliol, a un lloc espectacular, que és a la Vall d'en Bas, a la Garrotxa. I a aquestes hores del matí vull saludar l'Olga. Olga, molt bon dia.
14: Hola, bon dia.
1: Què tal, Olga? Com estàs?
14: Ai, molt bé. Moltes ganes de parlar amb tu, eh? Truquen moltes vegades i no m'agafava.
1: Oh. No m'ho puc creure. I això? Perquè estem adormits a vegades.
14: Sí, no, potser trucava massa tard i ja havíeu agafat altres trucades.
1: Ah, Olga, ja veig que ets al cotxe. Cap on vas ara mateix?
14: A treballar.
1: I de què treballes?
14: A treballo al Vall d'Hebron.
1: Ah, molt bé. I ens hi posem molt d'hora, no entenc?
14: Bueno, començo a les 8, però que... Ai, a les 8, a les 7. Ah, però arribo, em faig un cafè i estic tranquil·la llegint, perquè com que n'hi ha problemes per aparcar, prefereixo anar més d'hora.
1: És que això és una bona solució sempre, perquè com es posa a la ciutat de Barcelona aquestes hores del matí, és millor anar amb una mica de temps. D'on vens, Olga? D'on ets?
14: De Montmeló.
1: De Montmeló. Doncs escolta'm, moltíssimes gràcies per trucar-nos també aquest matí, i a veure si tenim sort i te'n vas a veure aquests, alguns d'aquests directes al festival Vallviva del 8 al 12 de juliol a la Vall d'en Bas, a la Garrotxa. D'acord, Olga?
14: Molt bé. Moltes gràcies.
1: Gràcies,
14: adeu.
1: Que vagi bé. Adeu. Recordem, aquest festival que se celebrarà aquest estiu, si teniu ganes d'anar a la Garrotxa, a través del 93207474, amb aquests directes estupendos d'Antonio Orozco, Ana Torroja, Mare Mundi, també Teràpia de Xoc, en Pep Plaza, els Atrapasomnis, són alguns dels... del cartell que formaran part del Vallviva d'aquesta propera edició. I tinc per aquí a la Maria José. Maria José, molt bon dia.
15: Hola, molt bon dia, Xavi.
1: Què tal, Maria José, com estàs?
15: Molt bé, i vosaltres?
1: Doncs molt bé, aquí fem programet. Escolta'm, amb 7 minuts que acabarem ja tindrem el dimarts fet. Des d'on ens truques tu, Maria José?
15: De Castelló de la Plana.
1: Molt bé, i què estàs fent aquestes hores del matí? Desperta amb aquesta veu tan animada.
15: Doncs sempre em desperto per escoltar-te.
1: Home, expressament a les 5 del matí cada dia?
15: Sí, i tant, soc matinera.
1: Ostres, doncs això està molt bé. Et despertes de bon humor amb nosaltres, Maria José?
15: Contentíssima.
1: Que això és important,
15: eh? M'alegreu el dia.
1: Ah, això és el més important. Tu amb aquesta trucada ja ens has alegrat també aquest dimarts. Estigues alerta perquè d'aquí uns moments sabràs si t'emportes aquestes invitacions per anar al Festival Vallviva. D'acord, Maria José?
15: D'acord, moltíssimes gràcies.
1: T'envio una abraçada, que vagi bé.
15: Igualment, una abraçada.
1: Adéu, adéu, adéu.
15: Adéu.
1: D'aquests moments, Eloi Cordomí ens explicarà, com sempre, alguna de les seves anècdotes. Ai. No marxeu. Ens ho estaves comentant, Marta, Taylor Swift formarà part de Toy Story 5 i amb ella pràcticament arribem a les 6.

0: La música de Taylor Swift als matiners de Catalunya Ràdio. Bon moment per saludar també en Francesc Soler. Francesc, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Alerta perquè arriba un bon moment. Eloi Cordomí, bon dia.
2: Bon dia, bona hora.
0: Què tal, com estàs, Eloi?
1: Molt bé, molt bé, molt bé.
0: Tenim careta, no?, com sempre, de l'Eloi. Vinga, anem, anem, anem.
3: Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
0: Una secció aclamadíssima, eh, Jordi Selles, que sàpigues, Eloi, que és fan d'aquesta secció, que ho sàpigues.
1: Home, home, clar, com ha de ser. Fa dos dies que la fem, però no passa res.
0: Escolta'm, és que no cal que estiguem mig any fent-la perquè sigui un èxit, Eloi.
1: Clar, no, no, d'això es tracta. I la gràcia és que ha sortit espontàniament.
0: Exactament.
1: No l'hem parit.
0: És que les coses espontànies és com quan surts de la discoteca i penses que no lligaràs i acabes al matí fent el cafè amb algú.
1: Veus? És la millor comparativa que se m'acudia.
0: Escolta, i què m'expliques avui, Eloi?
1: Mira, avui volia compartir amb vosaltres un so que sento el capvespre, quan es comença a pondre el sol i durant les primeres hores de la nit, que és molt típic de molts llocs de Catalunya, eh? Però aquests dies ho estic sentint especialment i m'agradaria compartir-ho amb vosaltres.
0: A veure. Una granota.
4: Granotes.
0: Granotes.
4: Jo diria...
1: No, no són granotes. No són granotes. Mira, vos han enganyat a vosaltres
0: també. És una serp.
1: És un ocell. És un ocell que es diu enganyapastors.
0: Ah! I per què es diu enganyapastors?
1: A més, és d'aquest so com així metàl·lic. Es veu que quan t'hi acostes, ell fa com sortides espontàniament, no? Cada cop i volta surt entremig de les bardisses i vola cap amunt, s'amaga cap avall. I antigament, doncs això, els pastors doncs, el veien aparèixer així entremig dels animals i de les bardisses. I es veu que antigament es creia que xuclava la llet de les cabres durant la nit. I jo per això no estava molt ben vist. Oh. El que passa que en realitat l'únic que feia és aprofitar els insectes que hi havia al voltant dels de les cabres o del ramat. I possiblement d'aquí ve el nom d'aquest d'enganyapastors. I també per aquests moviments així una mica erràtics que fa.
0: Doncs escolta,
1: ho he buscat i la veritat és que ho he trobat molt curiós. I és un so molt característic del vespre, eh? No tant de primera hora del matí.
0: Doncs amb l'enganyapastors ho deixem aquí perquè no tenim temps.
1: Avui no podem fer el temps. Avui
0: hi haurà tempestes. Diana, moltes gràcies, Eloi, estimat. Fins demà, que vagi bé.
1: Adéu.
0: Francesc Soler, tot teu.
5: Gràcies.
0: Comença el matí de Catalunya Ràdio. Bon dia, matiners. Gràcies per ser-hi.
5: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
3: El matí de Catalunya Ràdio.

0: Avui ens llevem amb 20 graus a Torres de Segre, 17 a Ulldecona i 16 a Fornells de la Selva. Al nord de les comarques de Girona tenim aquesta tarda avisos per intensitat de pluja. Avui al matí de Catalunya Ràdio Junts respondrà al nou oferiment de Núñez Feijóo per fer fora Pedro Sánchez amb una moció de censura per convocar automàticament eleccions.
1: I parece ser que hay algún movimiento por ahí, porque fíjese, desde Vox al PNV, pasando por Junts, por UPN, 184 diputados estamos pidiendo elecciones inmediatas.
0: Junts, que fins ara no ha volgut saber res de cap operació que inclogui Vox, respondrà avui a través del seu secretari general Jordi Turull, que serà a partir de les 9, aquí al matí de Catalunya Ràdio. I per acabar-ho de replar, el líder del PP serà avui a Barcelona. Núñez Feijóo tindrà l'oportunitat d'explicar els seus plans a l'empresariat català a les jornades del Cercle d'Economia. També analitzarem la confirmació de l'enduriment de la política migratòria de la Unió Europea.
2: I would say our European house in order, which is great. It strengthens our external borders.
0: El comissari Brannert celebra que a partir d'ara els països que ho vulguin puguin instal·lar centres per deportar immigrants fora de les fronteres comunitàries, una mesura que copia el polèmic model que Giorgia Meloni va intentar a Albània. I sobre l'Orient Mitjà, Donald Trump ha dit a la cadena ABC que creu que arribarà a un acord amb l'Iran la setmana que ve. Això poques hores després d'anunciar un alto el foc entre Israel i Hezbollah. El govern israelià ha assegurat que continuarà els atacs si ho considera oportú. I segons explica el mitjà Axios, atenció, Trump hauria parlat amb Netanyahu i li hauria dit: ets un maleït, boig i un ingrat. Del capítol de les vagues, aquí, mestres i professors tenen fins dijous per votar si accepten o no un acord, però les mobilitzacions continuen. Cantant el Virolai, o intentant-ho, van entrar els docents a Montserrat. Avui les aturades afecten els centres del Barcelonès. I a les 10 parlarem amb el periodista i escriptor Jorge Dioni López, autor de Pornocràcia, un assaig on critica el neoliberalisme a partir del porno. A 2:15, secció de Ciència i Tecnologia, amb Rafael Vila-Sanjuan. Avui parlarem del tabac, amb Sergi Pasqual, que és pneumòleg de l'Hospital del Mar, i amb Sílvia Mondón, que és psiquiatra especialitzada en addiccions. I a les 11, nova secció de Teràpia Boomer, amb Sergi Pàmies. Avui parlarem del llenguatge col·loquial dels boomers, que també en tenen o també en tenien. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
3: Al matí de Catalunya Ràdio.
0: Sí, sí, 4 minuts. Ara fem un cop d'ull a la matinada per foradada. Bon dia.
4: Bon dia, bona hora.
0: Amb què ens despertem aquest matí?
4: La Conselleria de Recerca i Universitats ha impulsat una campanya per reduir l'estrès i l'ansietat dels estudiants que afronten les proves d'accés a la universitat la setmana que ve. La CEN explica que es tracta de diverses accions informatives sota el lema Fes les Pau en Pau, amb les quals el govern vol traslladar confiança als joves. La consellera Montserrat subratlla que no tot es quantifica aquell dia i no tot passa per una nota.
0: I a Brussel·les?
4: La Vanguardia explica algun detall més de l'enduriment de la política migratòria que ara comentaves, amb la possibilitat de crear centres de deportacions d'immigrants fora de les fronteres de la Unió. Un cop avalada la mesura, ara depèn de cada estat. Alemanya, que al principi ho criticava, és un dels països que ho veu amb més bons ulls. També Grècia o Àustria hi estarien interessats, fins i tot els Països Baixos s'hi podrien sumar, tot i tenir un govern progressista.
0: Amb què han anat a dormir els Estats Units?
4: Alphabet, que és la matriu tecnològica de Google, ha anunciat que es planteja vendre accions per valor de 80.000 milions de dòlars. L'objectiu seria finançar la seva infraestructura informàtica d'intel·ligència artificial. Això quan falten pocs dies perquè, recordem, SpaceX, d'Elon Musk, protagonitzi la seva històrica sortida a borsa.
0: I amb què dinaran a la Xina?
4: El país enviarà un equip de metges experts a la República Democràtica del Congo per ajudar en les feines de control de l'Ebola. S'unirà un altre equip de metges xinesos ja desplegat a la zona per formar i ajudar en els tractaments als centres mèdics locals.
0: Avui és dimarts 2 de juny, ens despertem amb 23 graus ja a aquesta hora a la ciutat de Badalona, 17 a Cervera i 12 graus encara a Camprodon, i amb capes de núvols que ens van arribant. De moment són prims, una mica més gruixuts cap a l'oest, en alguns llocs de l'oest. Avui a l'espera que ens passi aquesta cua de front i que reactivi la inestabilitat. Per tant, tindrem més tempestes que no pas ahir. Se'n poden formar el Pirineu, el Prepirineu i també el nord-est, sobretot a les comarques de Girona, poden arribar fins a la comarca d'Osona, i aquí el nord-est és on creiem que poden ser més fortes, fins i tot deixar alguna calamarsada. I a última hora també reforçarà la tramuntana a l'Empordà, una mica també el vent de mestral. La temperatura recularà sobretot en tots aquests llocs on hi ha més possibilitat de tempesta. Avui a l'Àgora del Matí, Vicent Sánchez, Anna Grau i Sara González. Quan són les 6 i 6 minuts? Marta Viana i Lara García, bon dia.
5: Bon dia.
0: El PP continua fent pressió per una moció de censura contra Pedro Sánchez.
5: Avui, Alberto Núñez Feijóo s'adreça als empresaris catalans des del Cercle d'Economia de Barcelona l'endemà d'oferir a Junts i el PNB un govern de transició sense Vox amb la missió de convocar eleccions immediatament.
0: Madrid, Dani Sáenz de Aja.
6: Ni nacionalistes bascos ni independentistes catalans volen anar de la mà de Vox en una moció de censura, però sí que donen la legislatura per acabada. Això s'ha fet Feijóo per intentar seduir-los amb la seva última proposta, que va llançar ahir des de Telecinco. Un govern monocolor que servirà per, segons ell, netejar les institucions i posar les urnes.
7: Para convocar elecciones no necesitamos que Vox esté en ningún gobierno. Constituir un gobierno para activar la convocatoria electoral no se necesita que esté ningún otro partido que no sea el partido mayoritario de la Cámara.
6: Però el PSOE s'ho mira amb calma perquè sap que al PP no li donen els números i acusen Feijóo de voler arribar a la Moncloa amb dreceres i a cavall d'unes investigacions judicials que, diuen, no són casualitat. Des de Madrid, Dani Sáenz de Aja, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Esquerra considera que Sánchez del Congrés i Salvador i el Parlament haurien de sortir d'una explicació urgentment pels últims fronts judicials del PSOE.
5: Elisenda Alemany, número 2 dels republicans.
8: Nosaltres, evidentment, continuarem treballant, també posant els límits on calen, per això demanem i exigim la compareixença immediata de Pedro Sánchez, de la mateixa manera que també ho farem al Parlament.
5: El PSC rebutja una compareixença d'Illa a la Cambra Catalana.
0: A tot això, els alcaldes del PSC es protegeixen per no pagar els plats trencats dels casos judicials que esquitxen el PSOE.
5: A Catalunya, les primeres eleccions a la vista són les municipals de l'any que ve i alguns càrrecs metropolitans tenen por que aquestes investigacions puguin desmobilitzar els seus votants. Per això volen centrar els esforços a reivindicar la seva gestió local.
0: Albert Prat.
9: Sí, alguns alcaldes socialistes consultats per Catalunya Ràdio admeten fora d'antena que estan tocats i desorientats, sobretot pel pes històric que ha tingut l'expresident Zapatero a Catalunya. Tots demanen prudència, agafen distància i creuen que el temps els juga a favor, però encara que falti un any per les municipals, coincideixen que és moment de fer valer les polítiques municipals per retenir les alcaldies. Una estratègia que també ha defensat en públic l'alcaldessa de Sant Boi i portaveu del PSC, Lluïsa Moret.
10: Nosaltres tenim clar que hem de fugir del soroll, de coses que passen en altres dimensions, i els alcaldes i les alcaldesses el que estem centrats en governar i en treballar.
9: Moret també ha confirmat que el PSC ja ha enviat a l'Audiència Nacional les factures que li reclamava sobre la campanya de les catalanes de fa dos anys pel cas Leire. Albert Prat, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I una derivada més, el jutge exonera el germà de Pedro Sánchez d'un dels càrrecs de què l'acusaven, acceptació de nomenament il·legal, que considera prescrit.
5: Ahir es va reprendre el judici amb la declaració de companys de feina de David Sánchez a la Diputació de Badajoz. Van assegurar que el germà del president espanyol feia la seva feina i que va treballar activament en la coordinació de conservatoris extremenys.
11: Siempre estaba disponible.
12: Yo he tenido semanas de reunirnos todos los días.
11: Sí, teníamos reuniones.
0: Tot això mentre en el judici de la trama Kitchen, el comissari jubilat José Manuel Villarejo assegura ara que va ser una operació legal per trobar els milions de Bárcenas ocults a l'estranger.
5: I que l'expresident Mariano Rajoy se'n va aprofitar per eliminar allò que el perjudicava.
0: Madrid, Ana Tapia.
13: Diu Villarejo que l'objectiu no era la documentació sobre la caixa B del PP, sinó trobar la fortuna de Bárcenas i informació que comprometia la seguretat de l'Estat i que, segons Villarejo, implicaria el rei emèrit en el tràfic d'armes. Sosté que és en aquest context que capta el xofer de Bárcenas i li paga amb fons reservats. Tot era legal, però Rajoy, amb qui despatxava sobre el tema, els va enganyar.
14: El senyor Rajoy se aprovechó de esta operación oficial correcta, que era para localizar bien el extranjero y para tal, para que si havia algo que le afectava a ell, pues que també trincar-lo.
13: També ha defensat que era tot legal l'exdau Eugenio Pino, uns interrogatoris on per cert ha aparegut l'Operació Catalunya, tots dos han donat per fet que va existir i que la Fiscalia n'estava al cas. Des de Madrid, Tània Tàpia, per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: I el diputat d'Esquerra al Congrés, Jordi Salvador, ha carregat públicament contra el portaveu del seu grup parlamentari, Gabriel Rufián. Li exigeix respecte i li recorda que la paciència té un límit.
15: Salvador ha fet una piulada on li exiba que Esquerra no és cap plataforma personal en referència a les maniobres de Rufián per encapçalar una plataforma de partits a l'esquerra del PSOE. També li diu que tampoc és un espai polític per llançar ultimàtums per l'afirmació de Rufián, que només es tornarà a presentar amb Esquerra si es compleixen certes condicions. Salvador acaba advertint-lo que, si cal, alguns parlaran en públic i s'acabarà la tonteria, diu textualment.
0: 6 i 10 minuts del matí. Donald el Trump anuncia un alto al foc entre Israel i Hezbollah, però les dues parts informen de nous atacs.
15: Trump ho ha dit després de parlar per telèfon amb el primer ministre israelià i a través de mediadors amb Hezbollah per intentar frenar l'escalada militar al Líban, que posa en risc les seves converses de pau amb l'Iran. Segons fonts de la Casa Blanca, que cita el mitjà nord-americà Axios, a la conversa amb Netanyahu, Trump li ha arribat a dir: ets un maleït boig i ets un ingrat. Després de la trucada, el primer ministre israelià ha declarat que atacarà Beirut i si Hezbollah ataca el nord d'Israel i que l'ofensiva continuarà al sud del Líban.
0: Washington, Oriol Serra.
16: El president dels Estats Units ha arribat a afirmar en un mateix dia que les converses entre Washington i Teheran continuen a bon ritme, que tant li fa si s'han acabat o no i que les troba avorrides. Tot això mentre ha explicat que ha mantingut una trucada amb el primer ministre israelià durant la qual Netanyahu li hauria garantit no enviar tancs a Beirut sempre i quan Hezbollah deixi d'atacar Israel. L'organització armada xiïta s'hauria acollit a l'acord, segons fonts de l'ambaixada de libanesa a Washington. Precisament avui, a la capital nord-americana, s'hi han de reprendre les converses entre israelians i libanesos. Des de Washington, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Això està en marxa, ho estem seguint nit i matinada d'atacs intensos russos contra Ucraïna amb almenys 7 morts i desenes de ferits.
15: 5 persones han perdut la vida a la ciutat de Dnipro, a l'est d'Ucraïna, i 16 hi han quedat ferides, segons han informat les autoritats locals. La capital, Kiev, també ha estat l'objectiu dels míssils de creuer russos, amb un balanç almenys 3 morts i desenes de ferits. Un dels projectils ha impactat en un edifici de 9 pisos i ha provocat un gran incendi. També s'ha informat d'atacs amb drons de l'exèrcit ucraïnès. Un ha esclatat a la regió de Kursk, amb el balanç d'un mort i diversos ferits, segons fonts locals. Un altre objectiu ha estat una refineria a la regió de Krasnodar, que s'ha incendiat després que hi impactés un dron.
0: Notícia destacada també de les últimes hores: via lliure perquè els estats de la Unió Europea instal·lin en països estrangers centres per deportar immigrants en situació irregular, copiant el model que la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha intentat aplicar a Albània.
15: L'acord definitiu, tancat ahir a la nit entre el Parlament Europeu i els països comunitaris, endureix com mai la política migratòria dels 27 i dona cobertura legal als centres de deportació.
0: Brussel·les, Bruno Fortea.
17: Els centres s'hauran d'obrir en països que respectin els drets humans i els menors no acompanyats en quedaran al marge, però la resta de migrants irregulars seran susceptibles d'acabar-hi tancats mentre resolgui el retorn definitiu als seus llocs d'origen. Les ONGs ho denuncien, però el comissari europeu de migracions, Magnus Brunner, ho celebra.
2: We have put, I would say, our European house in order.
18: Jo diria que hem posat ordre a casa nostra, a Europa, i això és fantàstic. El pacte reforça les nostres fronteres exteriors i també ens dona unes normes d'asil justes i fermes.
17: Dins dels països europeus, les autoritats també podran sancionar i detenir migrants irregulars durant un màxim de 2 anys i mig quan es neguin a marxar, i s'enduriran els requisits per aconseguir l'asil polític. Des de Brussel·les, Bruno Fortea, Mires pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Aquí el 18% dels mestres i professors ja s'han pronunciat sobre el preacord que divendres van firmar el Departament d'Educació i els sindicats majoritaris, USTEC i professors de secundària.
15: Més de 94.000 professionals estan cridats a votar i d'aquests 17.000 ja ho han fet. Els sindicats pregunten als docents si accepten el preacord o bé si el rebutgen i es comprometen a continuar les vagues. La consellera d'Educació, Esther Niubó, assegurava ahir aquí al Matí de Catalunya Ràdio que si guanya el no, s'arribarà a un escenari de caos.
19: Si un està en contra de tot això, no veig massa altra opció que anava a un escenari, per mi, de caos i de debilitament absolut del que és el sistema educatiu i també del moviment sindical, però en tot cas no em poso gens en aquest escenari.
5: La consulta s'acabarà dijous al migdia.
0: El cicle de vagues d'educació que mantenen ara els sindicats minoritaris CGT, Intersindical i COS continuarà avui al Barcelonès.
5: Ahir va ser el torn de la Catalunya Central i les comarques de Girona, una vaga que va tenir un seguiment de l'entorn del 10%, segons el govern.
0: Maria Costa.
5: A la Catalunya Central, la protesta principal va ser el vell mig de la badia de Montserrat. 200 manifestants van entrar fins a l'atri de la Basílica cantant el Virolai. L'assemblea es va decantar a favor del no al preacord.
20: Tornen a ser engrunes per nosaltres.
21: Si pregunteu a la gent que està el dia a dia sostenint les aules, aquest preacord no resol l'emergència educativa que ara mateix té l'educació pública.
22: A mi no m'està bé arribar a final de mes i estar content amb la nòmina i el dilluns següent tinc els mateixos problemes a l'aula.
5: A les protestes de Girona, demà a la seu de la Generalitat, hi van participar 400 docents que optaven majoritàriament per dir no a la consulta. Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Això, aquí al País Valencià, més de 25.000 alumnes comencen avui les proves de selectivitat.
5: I ho fan en un context de vaga indefinida amb 250 correctors que han renunciat a avaluar les proves si no s'arriba a un acord i en un ambient d'escalada de tensió.
0: València, Pepa Ferrer.
23: Som ja a la quarta setmana de vaga indefinida amb mobilitzacions contínues i negociacions estancades. Ahir el president Pere Llorca va acusar els sindicats i el professorat mobilitzat d'estar més centrats a crispar que interessats en un acord i va marcar una línia roja.
24: Utilizar a los jóvenes de esta comunidad que se juegan su futuro para hacer una presión y el garantizo que sería una línea roja.
23: Mentrestant, les negociacions continuen encallades i l'ambient es manté tens. Sobre els fets de diumenge, quan una professora va ser agredida per un agent de la Policia Nacional mentre desenes de docents es concentraven a les portes de la conselleria, la consellera Carmen Ortí ho ha qualificat de setge. Des de València, Pepa Ferrer per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: Passa un minut d'un quart de set del matí. Més notícies amb Marc Jurado i en Alfonso. Bon dia.
25: Bon dia.
0: La benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, que presidirà el papa Lleó XIV la setmana vinent, es farà íntegrament en castellà. Així ho recull el guió litúrgic publicat pel Vaticà amb motiu de la visita, que també mostra una reducció de la presència del català respecte a la celebració que va oficiar Benet XVI l'any 2010.
26: Segons aquest document, el pontífex només utilitzarà el català en la salutació inicial de la missa, quan digui en el nom del Pare, del Fill i de l'Esperit Sant i la pau sigui amb vosaltres. La resta de la celebració combinarà el castellà i el llatí, mentre que el català quedarà limitat a la primera lectura, al salm posterior i al credo.
0: Cèlia Forment.
5: Joan Maluquer, president de la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat, lamenta que des de les altes esferes no s'hagi defensat més el català.
27: Si aquí haguéssim trobat una posició ferma de la nostra església, jo crec que això hauria estat una mica diferent.
5: Òscar Escudé, president de Plataforma per la Llengua.
28: Absolutament intolerable i una burla i un insult als catalans i molt especialment a la memòria de Gaudí.
5: I mossèn Cinto Busquet, rector del Maresme, recorda que Lleó XIV és conegut per la seva sensibilitat envers les llengües minoritàries.
29: Ha estat en més d'una ocasió a Catalunya, per tant coneix molt bé la situació, ha estat a Barcelona, ha estat a Badalona, no és per falta de sensibilitat.
5: Encara queda per conèixer en quina llengua intervindrà l'arcabisbe de Barcelona. Cèlia Forment, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I encara un altre detall de la visita del papa. Rosa Peral no formarà part del grup d'interns de Brians 1 que coincidirà amb Lleó XIV en la seva visita a la presó.
26: El pontífex visitarà el centre penitenciari dimecres de la setmana que ve, 10 de juny, farà una trobada d'uns 20 minuts amb 80 interns. Tant els reclusos com el papa parlaran durant l'acte que està previst que es faci a l'auditori de la presó. L'entorn de Rosa Peral explica que ella no ha sol·licitat ser una de les internes que hi participin, mentre que fons del Departament de Justícia detallen que només hi seran els reclusos que habitualment assisteixen a les misses dels diumenges i que Peral no és una d'elles.
0: Salvador Illa anuncia l'acceleració d'obres en infraestructures clau amb la col·laboració del sector privat. Joan Vilaplana.
30: Amb l'objectiu de seduir el teixit empresarial, el president va inaugurar ahir les jornades del Cercle d'Economia, anunciant un pla d'inversió público-privada per retallar de 20 a 6 anys el calendari de treballs estratègics com el desdoblament de la C-16 al Berguedà.
31: Perquè el moment de fer-ho és ara, perquè tenim la capacitat i perquè el país ens ho demana.
30: Una mesura que Teresa García Milà, presidenta del Cercle, va rebre amb els braços oberts, no com les polítiques del govern d'intervenció en el preu del lloguer.
32: Pot moderar preus a curt termini, però acaba sent una mesura regressiva.
31: Prefereixo equivocar-me i rectificar, que no fer res.
30: Illa va defensar la necessitat de tancar el nou model de finançament aquesta legislatura. Joan Vilaplana, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I el Ministeri d'Hisenda engega la maquinària per reactivar la seva proposta de sistema de finançament.
1: La Moncloa la vol aprovar al Consell de Ministres abans de les vacances i que entri en vigor l'1 de gener, passant prèviament pel Congrés. És per això que ha demanat reunions bilaterals àgils amb les comunitats.
0: Barcelona tindrà un vol directe amb Taipei a partir de l'any vinent, el quart que connectarà sense escales l'aeroport del Prat amb l'Àsia Oriental. Roger Santaló.
3: El vol directe a la capital de Taiwan s'afegeix als destins de Pequín, Xangai o Seul i l'operarà l'aerolínia Starlux. L'anunci el va fer ahir el president de la Generalitat, Salvador Illa, que diu que els vols directes des de Barcelona són ara més necessaris per esquivar les tensions globals.
31: No ens podem ni encongir ni adormir. La crisi de l'Orient Mitjà afecta vols de connexió amb Àsia que fan escala als hubs, com Dubai o Doha.
3: De fet, l'aeroport del Prat es planteja enllaçar directament amb una setantena de destins de llarga distància en els pròxims anys, prioritzant Tòquio, Delhi o Bangkok. Roger Santaló, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: 10 minuts i dos quarts de set. 7 morts en un tiroteig als Estats Units. Entre els morts hi ha l'autor dels trets que s'ha suïcidat.
26: Ha passat aquesta matinada a hora catalana en diversos punts de la ciutat de Muscatine, a l'est d'Iowa. La policia ha localitzat primer 4 morts per ferides de bala en un habitatge. Poc després han trobat 2 persones més, també mortes a trets, en 2 habitatges més de la localitat. Els agents han localitzat posteriorment el sospitós i quan el volien detenir s'ha suïcidat. Segons la policia, totes 6 víctimes estaven relacionades amb l'autor dels trets, de 53 anys, i en l'origen del tiroteig hi hauria una disputa familiar. Entre les víctimes hi ha 2 menors d'edat.
0: Aquí els Mossos d'Esquadra vinculen el tiroteig en què va quedar ferida una nena de 10 anys a Badalona amb una pugna pel control del tràfic de drogues.
1: Fons policials confien en una resolució imminent del cas. L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, admet que part dels veïns del carrer Còrdoba, on van passar els fets, viuen amb por perquè hi ha famílies, diu, molt conflictives vinculades al narcotràfic. Per combatre la situació, demanar més eines, com la reforma del Codi Penal o de la llei d'enjudiciament criminal.
4: No podem pretendre amb lleis de fa 10 anys donar resposta a problemes de delinqüència organitzada que han aparegut en els darrers anys.
1: Albiol assegura que el Departament d'Interior li ha garantit que reforçarà la presència policial a la zona.
0: I els Mossos també investiguen un altre tiroteig, en aquest cas a Tordera, al Maresme, també aquest cap de setmana.
26: Hi ha 2 persones detingudes, una de les quals ferida per arma de foc. La van detenir després que els agents detectessin un vehicle fugint a gran velocitat d'una zona de Tordera, on més tard es va descobrir que hi havia una plantació de marihuana dins d'un habitatge. Se sospita que l'incident estaria relacionat amb un narcoassalt.
0: I3cat obre avui la convocatòria de propostes de malalties per escollir les temàtiques de la Marató de l'any que ve i el 2028.
1: La crida està oberta a associacions de pacients i de familiars de pacients, així com entitats de recerca i societats científiques i de professionals de l'àmbit de la salut, inscrites en el registre d'entitats jurídiques del Departament de Justícia. Un cop tancat el termini de participació, la Comissió Assessora Científica de la Fundació valorarà els temes i els presentarà al patronat, que decidirà finalment les malalties que centraran les edicions de la Gran Jornada Solidària. El formulari el trobareu des de les 10 del matí d'avui i fins al dia abans de Sant Joan al web 3cat.cat/marató.
0: I un apunt més als 12 passatgers espanyols del creuer Ondius que continuen aïllats i en observació a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid. Han tornat a donar negatiu d'antivirus a les proves PCR.
1: Segons informa el Ministeri de Sanitat, si donen negatiu encara una altra vegada, la setmana vinent podran anar a casa seva per acabar la quarantena. Els altres 2 passatgers del creuer, que sí que van donar positiu, continuen sense símptomes i sota seguiment de la unitat d'aïllament d'alt nivell. El grup de 14 espanyols van desembarcar de l'Ondius el 10 de maig en una operació coordinada per l'OMS.
0: I ara, 3 titulars de cultura amb 3 cançons. La primera.

0: La tercera fuga de Victòria Espumber triomfa als Premis Max de les Arts Escèniques i s'emporta tres guardons, el de millor autora, millor repartiment i millor actor per a Ton Vieira. La gala es va celebrar ahir al Teatre Romà de Mèrida amb un homenatge a Robin Iestam.
1: La segona

0: I Taylor Swift se suma a Toy Story 5. La cantant no posarà veu a cap personatge com farà Bad Bunny, sinó que ha anunciat un nou tema inspirat en la història de la pel·lícula. Es dirà I Knew It, I Knew You, i la podrem sentir sencera el dia 5 de juny, dia en què s'estrenarà també la pel·lícula.
1: I la tercera.

I Celine Dion ha anunciat 10 nous concerts a París que s'afegeixen als 16 que ja havia anunciat per la tarda vinent. Els nous concerts els farà del 8 al 29 de maig davant la gran demanda sense precedents dels seus fans.

0: 5 minuts i 6:45 del matí. Anem als esports. Ansu Fati deixarà el Barça per quedar-se al Mònaco.
1: L'acord entre el jugador i el Mònaco ja està fet. El Barça cobrarà 11 milions i s'estalviarà la seva fitxa. D'aquesta manera, el club laurana aconseguirà una rebaixa salarial de 20 milions computable en dues temporades. El Barça reserva un percentatge en cas d'un futur traspàs.
0: El Barça comença avui el play-off pel títol de la Lliga de Bàsquet.
1: Partit de quarts de final a la pista de Lucan Murcia a partir de les 7, amb transmissió pel web i l'app de Catalunya Ràdio i el 3CAT. Xenguelia, jugador del Barça.
2: Tenemos que olvidar de 2-1 otros partidos, solo lo que hemos hecho mal contra ellos tenemos que corregir y hacer mejor, pero yo creo que dependerá mucho más sobre nosotros que sobre ellos.
1: També jugarà el Madrid-Tenerife primer contra vuitè.
0: Lamine Yamal és dubte per començar el Mundial.
1: Encara recupera de la seva lesió, podria no estar a punt per debutar el 15 de juny contra la selecció del Cap Verd. L'Espanyol, que engega la nova campanya d'abonaments amb la intenció de consolidar 38.000 socis, dels quals 31.000 són també abonats. L'Igualada, que guanya la pista del Barça 1-3, empata la semifinal pel títol de l'Hockey Lliga. El Barça es classifica per les semis de la Lliga de Futbol Sala, 4-6 davant el Valdepeñas, ara jugarà contra l'Inter. Sant Andreu i Mataró juguen avui el títol de la Lliga Femenina a Waterpolo. Hi ha Roland Garros, Rafa Jodar-Esberev, Jou Fonseca-Mensic, primers partits de quarts de final, en dones, Andreva Sirstea i Svitolina Kostiuk.
0: Avui a partir de les 11 al matí de Catalunya Ràdio, una nova sessió de Teràpia Boomer amb Sergi Pàmies. Avui, el llenguatge col·loquial dels boomers. I ara sapiguem per què val la pena llevar-se, Joel Dia.
3: Bon dia. Avui un bon motiu per llevar-se pot ser fixar-se bé en les coses, eh? Que de vegades anem amb el pilot automàtic i ens mengem la informació sense mastegar. Per exemple, us hi fixeu quan surten els sondejos d'opinió i la inseguretat és percebuda com un problema social molt més greu que la degradació del sistema d'educació pública? I us hi heu fixat en quin d'aquests dos problemes socials ha estat més present als mitjans de comunicació els últims anys? I us hi fixeu que la Generalitat no dubta a considerar estratègica la inversió en nous Mossos d'Esquadra per fer front a l'augment de població del país i, en canvi, amb l'educació, que també pateix els mateixos efectes de l'increment poblacional, sembla que la cosa no sigui tan urgent? Realment creieu que una educació pública de qualitat no influirà a mig i llarg termini en la seguretat i en la convivència? I, finalment, no us hi heu fixat en com de representatiu de tot plegat és que la Generalitat es plantegi ficar policies de paisà a les aules? No ho sé, si teniu un moment per fixar-vos en coses, doncs jo us proposo aquestes. Que això sé que no...

0: I avui cançons d'artistes que, malgrat cantar en castellà, no s'obliden de la seva llengua, del català, Canalies.
1: Exactament, ara que hem sabut que Lleó 14 farà íntegrament en castellà la benedicció de la Torre de Jesús i que la decisió ha generat malestar en alguns sectors del catolicisme català, repassem alguns èxits d'artistes que han publicat cançons en català. És, evidentment, el cas de Milionària de Rosalia, però n'hi ha més. Deixa'm-ho.

un gran èxit, és una gran cançó, una meravella. Sí, és una cançó que ens va presentar. Evidentment, Sergio Dalma, al llarg de la seva carrera, gairebé sempre ha cantat en castellà, però també, amb el pas dels anys, ha publicat algunes cançons en català, com aquesta meravella que estem compartint amb els oients aquest matí, que es diu Deixa'm oblidar-te. Camila, podríem anar a dormir, que potser ja no són hores, un dimecres a la nit. I una de les més recents, evidentment, és la que van compartir a cop de duet de Tigets amb els de Cornellà, els Estopa, i aquesta cançó titulada Camila. Camila.

0: En punt, 6:45. Repassem els titulars d'aquest dimarts amb Lara García i Marc Curado. Alberto Núñez Feijóo ofereix a Junts i al PNB un govern de transició sense Vox i la convocatòria immediata d'eleccions a canvi dels seus vots per fer fora Pedro Sánchez.
1: Para convocar elecciones no necesitamos que Vox esté en ningún gobierno. Constituir un gobierno para activar la convocatoria electoral no se necesita que esté en ningún otro partido que no sea el partido mayoritario de la Cámara.
2: Una oferta de moció de censura que arriba just 8 anys després de la que Sánchez va presentar contra Mariano Rajoy.
0: A les 9 avui al matí de Catalunya Ràdio, la resposta de Jordi Turull, secretari general de Junts per Catalunya. I tot això mentre Esquerra considera que Sánchez i també Salvador Illa haurien de sortir d'una explicació urgentment pels últims fronts judicials del PSOE.
3: Elisenda Alemany, número 2 dels Republicans.
4: Nosaltres, evidentment, continuarem treballant, també posant els límits on calen. Per això demanem i exigim la compareixença immediata de Pedro Sánchez, de la mateixa manera que també ho farem al Parlament.
3: El PSC rebutja una compareixença d'Illa a la Cambra Catalana.
0: José Manuel Villarejo assegura el judici per l'operació Kitchen que la trama no tenia com a objectiu eliminar proves de la caixa B del PP.
2: Sinó trobar els milions de Bárcenas ocults a l'estranger i informació que, segons l'excomissari, implicaria el rei emèrit en el tràfic d'armes. Sentim Villarejo.
5: La obsessió que tenien era... ¿Hay información del tráfico de armas del rey emérito con el Asir o no? Claro, ¿tiene Luis Bárcena esa información o no?
0: Donald Trump anuncia un alto el foc entre Israel i Hezbollah, però les dues parts informen que hi ha hagut nous atacs.
3: Trump ho ha dit després de parlar per telèfon amb el primer ministre israelià i amb Hezbollah per intentar frenar l'escalada militar al Líban, que posa en risc les seves converses de pau amb l'Iran.
0: Nit i matinada també d'atacs intensos russos contra Ucraïna, amb almenys 5 morts i desenes de ferits.
2: Les forces russes han atacat diverses ciutats, entre les quals la capital ucraïnesa, Kiev, on un míssil de creuer ha deixat un balanç d'almenys un mort i diversos ferits.
0: El 18% de docents ja han votat el preacord que divendres van signar el Departament d'Educació i els sindicats majoritaris.
3: La consellera d'Educació avisava i als micròfons del matí.
6: Si un està en contra de tot això, no veig massa altra opció que anar a un escenari, per mi, de caos i de debilitament absolut del que és el sistema educatiu i també del moviment sindical, però en tot cas no em poso gens en aquest escenari.
2: Mentrestant, avui continuen al barcelonès les vagues d'educació, que ara només mantenen els sindicats minoritaris.
0: Malestar en alguns sectors després que s'hagi sabut que el papa Lleó XIV farà íntegrament en castellà la benedicció de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família.
3: Segons el guió litúrgic publicat pel Vaticà, el català quedarà relegat només a la salutació inicial de la missa, la primera lectura, el salm posterior i el credo.
0: Salvador Illa anuncia un pla per accelerar la construcció de grans infraestructures.
2: El president de la Generalitat ha fet l'anunci durant l'obertura de les jornades que organitza el Cercle d'Economia.
7: Obres estratègiques per a la prosperitat, la competitivitat de les nostres empreses i la cohesió del país. Per tant, el moment de fer-ho és ara, perquè tenim la capacitat i perquè el país ens ho demana.
0: Els Mossos investiguen un tiroteig a Tordera, al Maresme, aquest cap de setmana.
3: Hi ha dues persones detingudes, una de les quals ferida per arma de foc. Tot això mentre l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, apuntava ahir al matí més eines per combatre tirotejos, com el que va deixar ferida una nena de 10 anys al barri de Sant Roc i que els Mossos vinculen al narcotràfic.
8: No podem pretendre amb lleis de fa 10 anys donar resposta a problemes de delinqüència organitzada que han aparegut en els darrers anys.
0: I aquesta nit s'han entregat a Mèrida els Premis Max.
9: Molt feliç perquè penso que hem fet una feina col·lectiva molt important perquè vam fer un
2: triomf de dues produccions catalanes, La tercera fuga, de Victòria Spunsberg, que aquí sentim, i No, de la companyia de dansa La Venitera.
0: Repassem ara les portades de la premsa. Maria Fernández Noguera, avui amb Alberto Núñez Feijóo en bona part de les capçaleres del dia.
10: Tant La Vanguardia com el diari Ara expliquen en portada que Feijóo ofereix al PNB i Junts una moció de censura a Pedro Sánchez per convocar eleccions de seguida. També en parla avui a Madrid el diari El Mundo. És el seu principal tema de portada, on llegim que Feijóo atiarà la moció a Catalunya. No us conformeu amb el bloqueig, diu textualment. Ho farà avui, per cert, que serà a les jornades del Cercle d'Economia. Parlant d'economia i de política, Hisenda cita les comunitats per mirar de tancar aquest any el finançament. Ho llegim a El Periódico. Per contra, l'Ara situa en portada l'anunci del president Illa de 3.300 milions d'euros en fons públics i privats per accelerar infraestructures. Un altre nom propi de les portades és Donald Trump. La Vanguardia obre l'edició dient que el president nord-americà intenta contenir Israel per salvar la negociació amb l'Iran. I per acabar, Gabriel Rufián. Llegim a El País que Esquerra frena la seva intenció de controlar la llista al Congrés.
0: Avui a Vielha es desperten amb 13 graus, la màxima no passarà dels 20, i a Sant Sadurní d'Anoia en tenen 17 amb una màxima prevista de 30. I avui sembla que tindrem més tempestes i menys calor. Eloi Cordomí, bon dia.
11: Bon dia. Si avui ens passa un petit front, que farà que tinguem més núvols prims, i a la tarda, ruixats o tempestes que descarregaran al Pirineu, al Prepirineu i a les comarques de Girona. Aquí al nord-est és on creiem que poden ser més fortes, i en tots aquests llocs hi haurà una baixada de les temperatures de 3-4 graus, en canvi la resta baixarà com a molt un parell de graus.
0: I ara que sabem que el papa no té previst fer servir el català en la benedicció de la Sagrada Família, arriba el comentari del dia de Bernat de Déu. Bon dia, Bernat.
12: Bon dia, Catalunya. Diuen que el papa Lleó XIV farà la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família íntegrament en espanyol. El pontífex parlarà en català aproximadament un 20% de la seva visita a Barcelona. A molts això els pot semblar suficient, sobretot sabent que Robert Prevost xerra molt bé la llengua d'en Cervantes. Però cal recordar que, segons sembla, la Sagrada Família és obra d'un tal Antoni Gaudí, un arquitecte radicalment catalanista que fou multat per la policia espanyola el 1924 per expressar-se en la nostra llengua. Gaudí, i d'això no hi ha dubte, voldria que la torre més alta de la seva màxima creació vital fos consagrada en català. I els bisbes catalans que acullin sa santedat li ho haurien d'explicar tal com raja, encara que sigui aprofitant una petita reverència i el conseqüent bes a mans. Perquè si no ho fan, ja em direu per què recoi necessitem bisbes de la nostra terra.

0: Amb què ens despertes avui, Canalies?
1: Et veig emocionadíssim avui. Home, amb la música tant de Sex Pistols i el seu èxit God Save the Queen. I és que tal dia com avui, un 2 de juny, però de l'any 1953, es va celebrar la coronació de la reina

0: hem estrenat secció amb ell.
1: I que és tot autèntic, a més.
0: Tot de veritat, tot el que ens explica l'home del temps que viu a la muntanya.
1: És a dir, el gall existeix, la cabra existeix...
0: Tot. Tot el que li passa a l'Eloi existeix. Avui ens ha sorprès amb una de les seves anècdotes i curiositats, i evidentment nosaltres en som més que fans.
2: Volia compartir amb vosaltres un so que sento el capvespre, quan es comença a pondre el sol i durant les primeres hores de la nit, que és molt típic de molts llocs de Catalunya, eh? Però aquests dies ho estic sentint especialment i m'agradaria compartir amb vosaltres.
0: A veure...
2: És un ocell que es diu enganyapastors.
0: Ah, i per què es diu enganyapastors?
2: Es creia que xuclava la llet de les cabres durant la nit. I per això no estava molt ben vist. El que passa que en realitat l'únic que feia és aprofitar els insectes que hi havia al voltant dels de les cabres o del ramat. I possiblement d'aquí ve el nom d'aquest d'enganyapastors.
0: No sé si sóc més fan de l'Eloi o de les nostres onomatopeies de fons mentre ens explica aquestes coses, com si fóssim quatre gallines que no hem sortit mai del corral, també t'ho dic.
1: I avui són festes, eh?
0: Doncs mira, encara sou a temps d'anar a la Festa Major de Cassà de la Selva avui, i de 10 a 1 al matí hi haurà diferents inflables, i durant tot el dia Cassà es vesteix de música i es convertirà en un gran escenari a l'aire lliure. Carrers, places, patis i racons inesperats s'ompliran de música amb actuacions de músics locals durant tot el dia. Serà una jornada única per celebrar l'essència de Cassà, terra de músics.
1: I a les xarxes, Marta Viana, que s'ha fet viral?
3: Doncs la gran explosió a Malta d'una fàbrica de focs artificials. Hi van haver diverses explosions seguides. La columna de fum va arribar als 300 metres d'alçada i es podia veure des de molts quilòmetres. Per sort, no hi ha víctimes mortals, no hi havia cap treballador dins la fàbrica en el moment de l'explosió. L'accident, però, sí que deixa 3 persones ferides que en aquell moment estaven fent feines a camps propers.
4: Al matí de Catalunya Ràdio, obrim la bústia de queixes i denúncies.
5: Avui hem rebut el missatge de Manel Bautista, de Riudoms. Explica que té reconeguda una incapacitat permanent absoluta i un grau de discapacitat del 46%. Té acreditada una situació de vulnerabilitat econòmica i diu que l'administració no té prou en compte l'import de les ajudes que atorga a les persones en la seva situació.
6: El resultat és molt concret. Em queden 781 euros. Com això, he de pagar les despeses imprescindibles. Higiene, transport, medicació... Aquesta és la dada que hauria d'importar, no una xifra bruta anual, no una quantitat teòrica, no un número còmode per tancar una carpeta.
5: El Manel considera que s'haurien de revisar els criteris, sobretot tenint en compte que a causa de la seva situació d'incapacitat no pot treballar.
4: 636 360 609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636 360 609.
7: Fer la compra online per primera vegada sempre genera dubtes. Arribarà bé? Serà fresc? Amb Bon Preu Esclat Online? La resposta és sí. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi Benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
3: Bon dia, com esteu aquesta hora al matí? Fem un cop d'ull als mercats. Les borses europees han estrenat el juny amb caigudes després que l'Iran suspengués les negociacions amb els Estats Units i anunciés el bloqueig d'Hormuz. L'IBEX va caure ahir prop d'un 1% i avui obrirà des dels 18.180 punts. A Wall Street els índexs van tancar pràcticament plans. Ahir el barril de Brent va repuntar un 7% i es va tornar a costar els $100 del barril. Avui, però, el preu del barril cau una mica, fins als $94. Pel que fa als parquets oberts d'aquesta hora, els asiàtics de Seül, l'indicador principal perd un 2,40% i a Tòquio un 2%. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Francesc Soler.
8: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
9: El Matí de Catalunya Ràdio.
1: 3 minuts i 3 quarts de 7 del matí. A aquesta hora ens actualitzem.
4: Informa't al Matí de Catalunya Ràdio.
1: El Partit Popular ofereix a Junts i al PND un govern de transició sense Vox i la convocatòria immediata d'eleccions a canvi dels seus vots per fer fora Pedro Sánchez.
3: És l'última oferta que ha fet aquest dilluns el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, per tirar endavant una moció de censura després dels últims escàndols judicials que afecten el PSOE.
10: Para convocar elecciones no necesitamos que Vox esté en ningún gobierno. Constituir un gobierno para activar la convocatoria electoral no se necesita que esté ningún otro partido que no sea el partido mayoritario de la Cámara.
1: A les 9 avui al matí de Catalunya Ràdio, la resposta de Jordi Turull, secretari general de Junts per Catalunya.
3: Des del PSOE acusen Feijóo d'aprofitar-se de dreceres per arribar a la Moncloa. Montse Mínguez és la portaveu dels socialistes.
11: Que hay en el entorno de ciertas investigaciones

0: intereses claros para derrumbar la acción de todo un gobierno, que esto viene ya desde el año 2023, que es que el señor Feijóo tiene una gran frustración porque en el año 2023 ja havia repartido ministerios.
1: Malgrat que hi ha nervis per les novetats que puguin sortir dels casos Leire o Zapatero, la direcció ha tancat files amb la voluntat del president espanyol de resistir i arribar a l'estiu del 2027.
2: I pel que fa al judici de la Kitchen, José Manuel Villarejo ha assegurat aquest dilluns que la trama no tenia com a objectiu eliminar proves de la Caixa B del PP.
1: Si no trobar els milions de Barcelona ocults a l'estranger, informació que, segons l'excomissari, implicaria el rei emèrit en el tràfic d'armes.
3: La obsessió que tenia era... ¿Hay información del tráfico de armas del rey emérito con el Asid o no? Claro, ¿tiene Luis Bárcena esa información o no?
1: També ha disparat cap a Mariano Rajoy, en qui diu que despatxava directament sobre el cas.
3: El señor Rajoy se aprovechó de esta operación oficial correcta, que era para localizar bien el extranjero y para tal, para que si había algo que le afectaba a él, pues que también trincarlo.
2: Aquí el 18% dels mestres i professors ja s'han pronunciat sobre el preacord que divendres van signar el Departament d'Educació i els sindicats majoritaris, USTEC i professors de secundària.
1: Més de 94.000 professionals estan cridats a votar el pacte i d'aquests 17.000 ja ho han fet. Els sindicats pregunten als docents si accepten el preacord o bé si el rebutgen i es comprometen a continuar amb les vagues. La consellera d'Educació, Esther Niubó, assegurava al Matí de Catalunya Ràdio que si guanya el no, s'arribarà a un escenari de caos.
4: Si un està en contra de tot això, no veig massa altra opció que anar a un escenari, per mi, de caos i de debilitament absolut del que és el sistema educatiu i també del moviment sindical, però en tot cas no em poso gens en aquest escenari.
1: La consulta s'acabarà dijous al migdia.
2: Donald Trump anuncia un alto el foc entre Israel i Hezbollah, però les dues parts informen de nous atacs.
1: Trump ho ha dit després de parlar per telèfon amb el primer ministre israelià i a través de mediadors amb Hezbollah per intentar frenar l'escalada militar al Líban que posa en risc les seves converses a pau amb l'Iran. Segons fonts de la Casa Blanca, que cita el mitjà nord-americà Axios, a la conversa amb Netanyahu, Trump li ha arribat a dir «Ets un fotut boig i ets un ingrat». Després de la trucada, el primer ministre israelià ha declarat que atacarà Beirut si Hezbollah ataca el nord d'Israel, però que l'ofensiva continuarà al sud del Líban.
2: I notícia destacada també de les últimes hores, la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família que farà el Papa Lleó XIV està prevista íntegrament en castellà.
1: El Vatic ha publicat el guió litúrgic del viatge del Pontífex i el català perd presència respecte a la missa que va oficiar Benet XVI el 2010. La decisió ha generat malestar en alguns sectors del catolicisme català. Joan Maluquer, president de la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat.
5: És una decisió de la Conferència Episcopal Espanyola. També hi tenen molt a dir, evidentment, tot l'equip del Vaticà. Però, en el fons, si aquí haguéssim trobat una posició ferma de la nostra Església, com segur que molts dels nostres bisbes, jo crec que això hauria estat una mica diferent.
1: Encara queda per saber en quina llengua intervindrà l'arquebisbe de Barcelona durant la celebració.
2: Més notícies. 14 anys després, avui comença l'audiència de Tarragona el judici pel cas de la fallida de la secció de crèdit de la cooperativa agrícola de l'Aldea, al Baix Ebre.
1: Hi ha 10 persones acusades en un judici que s'allargarà fins a finals de juliol.
2: Tortosa, Jordi Barranca.
6: Avui està previst que es comenci amb les qüestions prèvies d'un judici que té com a principal acusat Daniel Ferrer, exgerent de la cooperativa, per a qui Fiscalia demana 14 anys de presó. A finals d'abril, una de les parts implicades, CaixaBank, va arribar a un acord extrajudicial per indemnitzar les víctimes i evitar que dos extraballadors dos seus vagin a judici. És una de les primeres decisions que s'hauran de ratificar en aquest tribunal. La fallida de la secció de crèdit de la cooperativa agrícola de l'Aldea al Baix Ebre va afectar, recordem-ho, 408 socis que van perdre en conjunt 4,8 milions d'euros. Des de Tortosa, Jordi Barranca, pel Matí de Catalunya Ràdio.
2: Els agents rurals preparen un pla per restringir els accessos a les zones naturals amb més risc d'incendi durant l'eclipsi solar del 12 d'agost. Tarragona, Manel Sastre.
7: S'està acabant de dissenyar i es valorarà la seguretat de la zona i les capacitats d'evacuació a manta de decidir quines zones s'obren al públic i quines es restringeixen. Josep Antoni Mur és l'inspector en cap dels agents rurals.
8: Els parcs naturals, com pot ser Ports, com pot ser el Delta de l'Ebre, com pot ser la Serra Llaveria, doncs hi haurà controls d'accessos per mirar d'evitar que hi hagi una massificació de gent, pel perill que pot representar de que puguin generar algun incendi, però també per la seva pròpia seguretat. Hem de mirar que siguin capaços d'evacuar les zones on hi hagi una massificació.
7: Des de Tarragona, Manel Sastre, pel Matí de Catalunya Ràdio.
2: I l'Hospital L'Hospital Vall d'Hebron estrena una nova planta pediàtrica d'oncologia hematològica, és a dir, destinada a nens que tenen càncer a la sang.
1: Duplica la superfície que tenia fins ara i s'ha passat d'habitacions compartides a individuals. A més, també té habitacions tipus apartament familiar. Tot plegat, seguint estrictes mesures de seguretat i contrainfeccions perquè són infants immunodeprimits. Albert Salazar, director gerent de l'Hospital Vall d'Hebron.
9: Però teníem que canviar la percepció, millorar la seva realitat, que és el canvi d'aquestes infraestructures, aquests equipaments, les cambres que eren on es fan els trasplantaments de moïdors amb totes les malalties de càncer, sobretot hematològiques, i això és un canvi brutal, és espectacular.
1: S'han invertit prop de 7 milions i mig d'euros de fons públics i privats per dissenyar aquest espai mèdic capdavanter i més amable amb els infants malalts.
2: I a la cultura, la tercera fuga de Victoria Spumberg i no de la companyia de dansa La Venidera triomfen als Premis Max.
1: Uns premis que s'han celebrat al Teatre Romà de Mèrida, els guardons de les arts escèniques han reconegut el talent català a través d'11 premis en total.
2: Enviada especial a Mèrida, Marta Vives.
10: La tercera fuga de Victoria Spumberg, que es va poder veure la temporada passada al TNC i que hi tornarà l'any que ve, ha aconseguit 3 dels principals premis, entre els de millor autoria pel duet Victoria Spumberg i Albert Pijuan.
11: Aquesta obra és un manifest contra la idea de la puresa de raça. I això, a mi, és una cosa que la tinc molt, molt arrelada.
10: I el de millor actor, per Ton Vieira.
12: Ai, deia, gràcies, Victòria, quin regal m'has fet.
10: El muntatge 1936 del Centro Dramático Nacional i dirigit per Andrés Lima, amb coproducció del Terrat, ha estat distingit amb el millor espectacle, Willy Toledo.
13: El teatro también tiene que ser un arma política también para denunciar el fascismo, que ya sabemos que nunca se fue, pero que cada vez está más cerca.
10: 1936, que per cert encara no s'ha pogut veure a Catalunya. En dansa, el muntatge No de la Venidera, és a dir, d'Irene Tena i Albert Hernández, ha estat un dels grans noms propis d'aquesta nit. Des de Mèrida, Marta Vives, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: 10 minuts i les 7, l'escriptora Siri Hasbet ha presentat a Barcelona Històries de fantasmes. És una reflexió sobre el dol i l'amor perdurable després de la relació de 43 anys que va tenir amb l'escriptor Paul Auster, mort el 2024.
1: Relata, per exemple, com Auster li va dir poc abans de morir que volia ser un fantasma i que ell efectivament va percebre la seva presència. Són declaracions al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
14: I jo vaig notar la seva presència el dia que el vam enterrar. Era invisible, no vaig sentir-ne cap olor, no em va tocar, no vaig sentir res, però tu saps exactament on és aquella presència, en l'espai, i jo sabia perfectament en aquell cas qui era.
1: El llibre inclou les cartes inèdites que Paul Auster va escriure al seu net Miles cap al final de la seva vida.
2: I atenció a això, perquè Clint Eastwood anuncia que es retira del cinema als 96 anys, després de 70 anys de trajectòria.
1: Ho ha explicat el seu fill, el també actor Kyle Eastwood, en una entrevista a France Info. Ha explicat que té molt bon record de treballar amb ell, que se sent afortunat, i ha confirmat que fa un any que està retirat. Eastwood va començar amb petits papers al cinema i a la televisió durant els anys 50. Els anys 70 i 80 es va convertir en un dels actors més importants de Hollywood, amb classe com Sense perdó, Million Dollar Baby i El bo, el lleig i el dolent. Eastwood va estrenar la seva última pel·lícula com a director, Jurado número 2, l'any 2024.
2: I els esports, Robert Prat.
15: El Barça cobrarà 11 milions pel traspàs d'Ansu Fati al Mònaco, rebaixaran 2 anys 20 milions de massa salarial. A partir de les 7, toca amb Múrcia-Barça, quarts de final pel títol de la Lliga de Bàsquet, mentre que l'Espanyol arrenca la campanya d'abonaments rebels d'arrel per consolidar els 38.000 socis d'aquesta temporada.
2: Ara el comentari esportiu amb Sònia Gelmà.
16: Diu Cerezo que Julián es queda a l'Atlético aquesta i algunes temporades més, amb contundència però amb més elegància que el seu community manager. Els matalassers es fan els ofesos perquè interpreten que des de Barcelona mereixen a Julián. Res nou, el mateix va passar a Bilbao quan, com ara, va ser el representant de Nicol que va passar per aquí. En tot cas, deu ser que no hi ha cap altre nou que encaixi tan bé com Julián, perquè davant el dubte, l'últim club a qui sent el Barça hauries d'anar a fitxar és a l'Atlético de Madrid. Si algú hauria d'estar ofès és el club blaugrana, que l'última dècada no ha parat de comprar car, cas de Griezmann o Arda Turan, i vendre barat, o millor dit, regalar, cas del mateix Griezmann, de Villa o de Luis Suárez. I a sobre, s'enfaden.
2: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
17: Descobrir. Compartir. Donar suport. Temps. 130 milions.
18: Amics.
17: Rialles.
18: Llocs.
17: Moments. 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 5 de juny, amb Euromillones, pot mínim garantit de 130 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
2: Bon dia. I a aquesta hora fem un cop d'ull a com es desperta el país. Ara mateix ja tenim 22 graus a l'Hospitalet de l'Infant amb força xafogó, 20 graus a Sant Cugat del Vallès i 16 graus a Mieres, a la Garrotxa. Avui el dia comença també amb capes de núvols prims que ens van arribant i és que hi ha un front que s'acosta i que farà que la tarda augmenti la inestabilitat. Amb més tempestes al Pirineu, Prepirineu, aquí bastant irregulars, les més potents creiem que cauran a la voltant de les comarques de Girona, poden arribar també a la comarca d'Osona, aquí és on preveiem que siguin una mica més fortes. Tot plegat farà que aquí baixin una mica les temperatures, 3-4 graus respecte d'ahir, i a la resta tan sols 1 o 2 graus. A última hora també s'enforteix la tramuntana i potser pica el vent de mestral al sud de Catalunya. Demà dimecres més sol, dijous torna a augmentar la inestabilitat i sembla que dijous recularà la temperatura per tornar-se a enfilar de cara al cap de setmana.
18: El balcó gastronòmic és un lloc amb molt de sabor, amb molt de Mediterrani.
19: Parella, tots podem partir.
18: I amb molt de Barcelona. Vine al balcó gastronòmic del nou Port Olímpic i descobreix 10 propostes amb molt de gust. Fàcil accés amb transport públic, sortida 23, ronda litoral i aparcament 24 hores. BSM, Ajuntament de Barcelona.
20: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
21: Hola a tothom, sóc Carles Porta.
22: Torna a Crims, amb una nova temporada en què tots els casos estan marcats per la premeditació.
23: Un senderista belga entra a la comissaria dels Mossos d'Esquadra. Passejant per les Gavarres, s'ha trobat un pou i quan s'hi ha acostat per mirar dins, ha vist una cosa que li ha deixat mal cos.
22: Un nou capítol que s'endinsa en el crim del pou de Cruïlles.
24: Ens adonem que la bamba, que estava boca avall, està enganxada amb algú, no? Estirem i la bamba no continuava. Clar, vam pensar, què hi ha aquí?
22: Crims, nous capítols, cada divendres a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
25: I també disponible a la plataforma 3Cat.
22: La tarda de Catalunya Ràdio.
26: Sí, no puc odiar res més que la gent impuntual. O sigui, mereixen el pitjor dels càstigs. La impuntualitat és de les coses que més odio. Al meu entorn tinc una persona així d'impuntual. I fa servir els mateixos arguments, que és soc optimista amb el temps. Però què és aquest eufemisme? No. Optimista amb el temps ho ets la primera vegada. La setena, la desena.
22: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
26: Ets una genocida del temps.
2: La millor hora del dia.
22: Avui, al matí de Catalunya Ràdio.
27: A 8:45 obrirem l'agora analitzant la moció de censura que planteja el PP amb el periodista de política del País, Javier Casqueiro.
28: A partir de les 9, entrevista el secretari general de Junts, Jordi Turull, després que el partit hagi demanat l'avançament de les eleccions al president del govern espanyol, Pedro Sánchez.
27: A 10:15, secció de Ciència i Tecnologia amb el periodista Rafael Vilasanjuan. Avui parlarem dels efectes del tabac en la salut. Conversarem amb testimonis i també amb el pneumòleg de l'Hospital del Mar, Sergi Pasqual, i la psiquiatra especialista en addiccions, Sílvia Mondón.
28: I a les 11, una nova sessió de teràpia boomer amb Sergi Pàmies. Avui parlarem del llenguatge col·loquial dels boomers.
27: Des de les 6 fins a la 1, escoltes el matí de Catalunya Ràdio amb Francesc Soler.
2: I quin tema pendent vam tancar el matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany?
29: Ahir a temes pendents ens va venir a veure en Francesc Mauri amb un document sonor molt interessant a través del qual se li encarregava explicar a la gent el fenomen del canvi climàtic.
30: No ho faré, entre d'altres coses, perquè existeix...
29: Què? Sí. Que existeix.
31: Què passa, Mauri?
30: Una gravació de Montserrat Caballé.
29: Què dius, ara?
30: Sí, sí, com ho sentiu? Una gravació de Montserrat Caballé dient...
31: Ai.
30: Que si un dia ella falta...
31: Carai, sí que va deixar testament, aquesta dona.
30: I hi ha un canvi climàtic...
29: Ella ja es ho ensumava, no?
31: Sí.
30: Vol que l'expliqui jo.
29: Mauri!
30: I si no t'ho creus, porto...
29: Que una entrevista de Ràdio Reus.
30: Un document de Ràdio Reus. I ara us el poso aquí en directe.
31: A veure si és real.
32: Si un dia falto, que no està a les meves mans, i hi ha un canvi climàtic, m'agradaria que l'expliqués en Francesc Mauri.
29: Quarts de 12, més temes pendents.
2: Gràcies, Jovany. Avui pot ser un bon dia i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta la Laura Calçada.
0: Nova oportunitat per llegir l'Odissea, traduïda per Pau Sabater i publicada a la Casa dels Clàssics. El retorn de l'heroi a casa, ple de monstres, déus, naufragis i temptacions. Com escriu el filòsof Jordi Graupera, en l'admiració pel món clàssic sempre hi hem trobat les batalles de cada present. I aquest Ulisses, que cada traductor ha anomenat a la seva, ardit, el de les mil cares, l'heroi astut, un home complicat, el dels revolts i giragonses, o molt versat, com ha escollit Sabater, en recorda tornant a Graupera que som davant d'un savi que gira. L'heroi es qüestiona, s'exercita en cada matèria, dona voltes, tomba, vira i sí, torna a casa. Bones lectures o relectures de l'Odissea.
2: I el segon, la Maria Rovira, més coneguda com a Oye Sherman.
3: De sobte fa moltíssima calor i jo estic constipadíssima. Avui és un bon dia per escoltar el nou disc de Renaldo i Clara, L'Encant. Un pop delicat i lluminós que té alguna cosa de calor i alguna cosa de fred. Una nova entrega del segell personal de la Clara Vinyals. A cada disc seu la trobem a ella i ens trobem a nosaltres. L'amor, el desig, la vulnerabilitat, l'estranyesa. I trobem un so nou, però sempre és el seu. Per molts anys i discos, Clara.

0: Com esteu? Benvinguts al Matí de Catalunya Ràdio. Avui es preveu un dia amb menys calor i amb algunes tempestes a tarda al nord de Catalunya. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Sí, en tindrem entre el Pirineu i el Prepirineu, però les més fortes s'esperen a les comarques de Girona i potser també arriben a la comarca d'Osona. En aquestes zones la temperatura avui no passarà dels 26 o 27 graus i a la resta hi haurà més núvols prims i la temperatura podria arribar a baixar 1 o 2 graus respecte a la d'ahir.
0: Avui aquí al Matí de Catalunya Ràdio Junts respondrà al nou oferiment de Feijóo per fer fora Pedro Sánchez. Una moció de censura per convocar automàticament eleccions.
2: I parece ser que hay algún movimiento por ahí, porque fíjese, desde Vox al PNV, pasando por Junts, por UPN, 184 diputados estamos pidiendo elecciones inmediatas.
0: Junts, que fins ara no ha volgut saber res de cap operació que inclogui Vox, respondrà avui a través del seu secretari general Jordi Turull, que serà a partir de les 9 al matí de Catalunya Ràdio aquesta proposta. I per acabar-ho de reblar, el líder del PP també serà avui a Barcelona. Feijóo tindrà l'oportunitat d'explicar en detall els seus plans a l'empresariat català. Això serà a les jornades del Cercle d'Economia. Notícia destacada també de les últimes hores i que analitzarem a l'àgora del Matí de Catalunya Ràdio, la confirmació de l'enduriment de la política migratòria de la Unió Europea.
3: I would say our European house in order, which is great. It strengthens our external borders.
0: És el comissari Bronner que celebra que a partir d'ara els països que ho vulguin podran instal·lar centres per deportar migrants fora de les fronteres comunitàries. És a dir, una mesura que copia el polèmic model que la primera ministra italiana Giorgia Meloni va intentar en el seu cas a Albània. I sobre l'Orient Mitjà, aquesta matinada Donald Trump ha dit a la cadena ABC que creu que arribarà a un acord amb l'Iran la setmana que ve. Això poques hores després d'anunciar un alto al foc entre Israel i Hezbollah. El govern israelià ha assegurat que continuarà, però, els atacs si ho considera oportú i, segons explica el mitjà Axios, Trump hauria parlat amb Netanyahu i li hauria dit textualment: ets un maleït boig i un ingrat. Aquí, del capítol de les vagues, mestres i professors tenen fins dijous per votar si accepten o no l'acord entre els principals sindicats i el departament. Ja han votat aproximadament un de cada cinc.
4: Si un està en contra de tot això, no veig massa altra opció que anar a un escenari, per mi, de caos i de debilitament absolut del que és el sistema educatiu i també del moviment sindical, però en tot cas no em poso gens en aquest escenari.
0: Això deia la consellera Niubó ahir aquí al Matí de Catalunya Ràdio. Mentrestant, les mobilitzacions continuen. Cantant el Virolai o intentant-ho van entrar ahir els docents a Montserrat. Avui les aturades afecten els centres del barcelonès. I en la plana cultural, un dels noms de les últimes hores és el d'una de les artistes més seguides del món, Taylor Swift. Oh!

0: L'artista nord-americana suma a Toy Story 5 no posarà veu a cap personatge, sinó que en el seu cas ha anunciat un nou tema inspirat en la història de la pel·lícula. La cançó es diu I Knew It, I Knew You, i la podrem sentir sencera a finals d'aquesta mateixa setmana. Tot això, avui que Sant Sadurní de l'Heura, al Baix Empordà, el sol ha sortit a 6:45 del matí i a la Múnia, a l'Alt Penedès, es pondrà a les 9:21 del vespre. Benvinguts al nou matí. Bon dia, Catalunya.
1: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui a l'hora del matí, Vicent Sánchez, Anna Grau i Sara González. Set i quatre minuts del matí. Marc Jurado, Lara García, Pol Forada, de bon dia.
2: Bon dia.
0: 184 diputats.
3: Segons els comptes de Feijóo, hi ha una majoria de sobres per fer fora Pedro Sánchez de la Moncloa. El president del PP, per primer cop, ha posat sobre la taula una moció de censura instrumental per convocar automàticament eleccions.
4: Avui, a 3:15, el Cercle d'Economia, líder del PP, tindrà l'oportunitat de donar detalls de si ell seria el candidat, quin govern provisional proposaria o quant de temps passaria entre la moció i les eleccions. Avui, la premsa de Madrid explica que el president del PP demanarà als empresaris catalans que pressioni Junts.
5: Dels interpel·lats, diversos mitjans avui citen fonts del PNB assegurant que no s'hi sumarien en cap cas, i pel que fa Junts, mai ha volgut, recordem, tenir res a veure amb operacions que incloguin Vox, però ahir ningú em va dir res. La primera reacció, Jordi Turull, avui a partir de les 9 del matí de Catalunya Ràdio.
0: Madrid, Dani Sanciaja.
6: Ni nacionalistes bascos ni independentistes catalans volen anar de la mà de Vox en una moció de censura, però sí que donen la legislatura per acabada. Això s'ha fet Feijóo per intentar seduir-los amb la seva última proposta, que va llançar ahir des de Telecinco. Un govern monocolor que servirà per, segons ell, netejar les institucions i posar les urnes.
7: Para convocar elecciones no necesitamos que Vox esté en ningún gobierno. Constituir un gobierno para activar la convocatoria electoral no se necesita que esté ningún otro partido que no sea el partido mayoritario de la Cámara.
6: Però el PSOE s'ho mira amb calma perquè sap que al PP no li donen els números i acusen Feijóo de voler arribar a la Moncloa amb dreceres i a cavall d'unes investigacions judicials que, diuen, no són casualitat. Des de Madrid, Dani Sainz de Ajap, matí de Catalunya Ràdio.
0: Explicacions.
3: Els socis de PSOE i PSC apugen el to davant els casos de presumpta corrupció. Esquerra, que aquesta setmana avalarà els pressupostos d'Illa al ple del Parlament, demana que compareguin el president de la Generalitat i Pedro Sánchez. Sentim Elisenda Alemany.
8: Nosaltres, evidentment, continuarem treballant, també posant els límits on calen. Per això demanem i exigim la compareixença immediata de Pedro Sánchez, de la mateixa manera que també ho farem al Parlament.
4: Avui el País explica detalls del que va dir Sánchez a l'executiva del PSOE. Va qüestionar el tracte que dispensa la justícia al seu partit. Segons va dir davant la cúpula socialistes, es tracta a un ritme diferent que quan afecten els altres.
0: Aïllar-se.
5: Els alcaldes del PSC busquen maneres perquè tots aquests escàndols no els esquitxin de cara a les municipals d'aquí un any. Hi ha por que la cascada de casos judicials desmobilitzi l'electorat.
0: Albert Prat.
9: Sí, alguns alcaldes socialistes consultats per Catalunya Ràdio admeten fora d'antena que estan tocats i desorientats, sobretot pel pes històric que ha tingut l'expresident Zapatero a Catalunya. Tots demanen prudència, agafen distància i creuen que el temps els juga a favor, però encara que falti un any per les municipals, coincideixen que és moment de fer valer les polítiques municipals per retenir les alcaldies. Una estratègia que també ha defensat en públic l'alcaldessa de Sant Boi i portaveu del PSC, Lluïsa Moret.
10: Nosaltres tenim clar que hem de fugir del soroll, de coses que passen en altres dimensions, i els alcaldes i les alcaldesses el que estem centrats en governar i en treballar.
9: Moret també ha confirmat que el PSC ja ha enviat a l'Audiència Nacional les factures que li reclamava sobre la campanya de les catalanes de fa 2 anys pel cas Leire. Albert Prat, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: A la seva.
3: L'excomissari Villarejo, en la declaració, com acusat al judici de la Kitchen, va negar cap operació policial il·legal per espiar l'extresorer Bárcenas, però sí va admetre que es van buscar, de manera legal, diners que pogués tenir a l'estranger. I això, afegeix, ho va aprofitar l'expresident Rajoy per eliminar el que el perjudicava.
0: Madrid, Anna Tàpia.
11: Diu Villarejo que l'objectiu no era la documentació sobre la caixa B del PP, sinó trobar la fortuna de Bárcenas i informació que comprometia la seguretat de l'Estat i que, segons Villarejo, implicaria el rei emèrit en el tràfic d'armes. Sosté que és en aquest context que capta el xofer de Bárcenas i li paga amb fons reservats. Tot era legal, però Rajoy, amb qui despatxava sobre el tema, els va enganyar.
12: Que el senyor Rajoy se aprovechó de esta operación
2: oficial correcta, que era para localizar bien el extranjero y para tal, para que si havia algo que l'afectava a ell, pues que també trincar-lo.
11: També ha defensat que era tot legal l'exdau Eugenio Pino, uns interrogatoris on per cert ha aparegut l'operació Catalunya. Tots dos han donat per fet que va existir i que la fiscalia n'estava al cas. Des de Madrid, Tània Tàpia, per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: Ronda de reunions.
4: El Ministeri d'Hisenda farà de manera immediata trobades bilaterals amb totes les comunitats per parlar de la reforma de finançament. La idea seria tractar-la al pròxim Consell de Política Fiscal i Financera i portar-ho després al Consell de Ministres. Seria abans de les vacances d'estiu perquè el Congrés pogués aprovar-ho i entri en vigor l'1 de gener del 2027.
5: Avui a la jornada dels del Cercle d'Economia el president Salvador Illa compartirà xerrada amb els presidents gallec, Alfonso Rueda i el lendakari Imanol Pradales. Es debatrà sobre el nou model territorial de l'Estat en aquest context en què s'ha de definir el nou esquema del finançament autonòmic.
0: Crítica pública
3: a Gabriel Rufián per part d'un company de grup al Congrés. Jordi Salvador ha escrit a les xarxes que Esquerra no és una plataforma personal ni un espai polític per llançar ultimàtums, això ho diu, després que Rufián s'oferís per encapçalar una candidatura amb diferents partits d'esquerres i digués que només repetirà com a cap de llista de republicans sota determinades condicions.
0: S'endureix.
4: Com mai, la política migratòria europea. El Parlament Europeu i els països comunitaris han tancat l'acord que dona via lliure als estats per instal·lar en països estrangers centres per deportar immigrants en situació irregular, copiant el model que la primera ministra italiana, Giorgia Meloni.
5: Cada país ara haurà de decidir si estudia aplicar-ho o no. Alemanya, que al principi ho criticava, és un dels països que ara ho veu amb més bons ulls. També Grècia o Àustria hi estan interessats. Fins i tot els Països Baixos s'hi podrien sumar, tot i tenir un govern progressista.
0: Brussel·les, Bruno Fortea.
12: Els centres s'hauran d'obrir en països que respectin els drets humans i els menors no acompanyats en quedaran al marge. Però la resta de migrants irregulars seran susceptibles d'acabar-hi tancats mentre resolgui el retorn definitiu als seus llocs d'origen. Les ONGs ho denuncien, però el comissari europeu de migracions, Magnus Brunner, ho celebra.
13: We have put, I would say, our European house in order.
14: Jo diria que hem posat ordre a casa nostra, a Europa, i això és fantàstic. El pacte reforça les nostres fronteres exteriors i també ens dona unes normes d'asil justes i fermes.
12: Dins dels països europeus, les autoritats també podran sancionar i detenir migrants irregulars durant un màxim de 2 anys i mig quan es neguin a marxar, i s'enduriran els requisits per aconseguir l'asil polític. Des de Brussel·les, Bruno Fortea, Mires pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Un boig i un ingrat.
3: És el que li ha dit en una trucada telefònica Donald Trump a Benjamin Netanyahu. Segons el mitjà nord-americà Axios, el president dels Estats Units li ha dedicat aquests apel·latius per posar en risc les converses de pau amb l'Iran amb els seus atacs al Líban.
4: De fet, Trump poc abans havia anunciat un alto al foc entre Israel i Hezbollah, però en les últimes hores haurien seguit els atacs creuats.
0: Washington, Oriol Serra.
15: El president dels Estats Units ha arribat a afirmar en un mateix dia que les converses entre Washington i Teheran continuen a bon ritme, que tant li fa si s'han acabat o no i que les troba avorrides. Tot això mentre ha explicat que ha mantingut una trucada amb el primer ministre israelià durant la qual Netanyahu li hauria garantit no enviar tancs a Beirut sempre i quan Hezbollah deixi d'atacar Israel. L'organització armada xiïta s'hauria acollit a l'acord, segons fonts de l'ambaixada libanesa a Washington. Precisament avui, a la capital nord-americana, s'hi han de reprendre les converses entre israelians i libanesos. Des de Washington, Oriol Serra, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: 7 morts.
5: En un nou tiroteig als Estats Units, entre les víctimes hi hauria l'autor dels trets. Ha passat aquesta matinada, a hora nostra, en diversos punts de la ciutat de Muscatine, a l'estat d'Iowa. S'investiga com una disputa familiar.
3: La policia ha localitzat primer 4 morts per ferides de bala en un habitatge. Poc després han trobat 2 persones més, també mortes a trets, en 2 habitatges més de la localitat. Els agents han localitzat posteriorment el sospitós i quan el volien detenir s'ha suïcidat.
0: I a Tordera?
4: Els Mossos investiguen un altre tiroteig a aquesta localitat del Maresme aquest cap de setmana. Hi ha 2 persones detingudes, una de les quals ferida per arma de foc. Ahir vam parlar amb Antoni Sánchez, cap de la regió metropolitana nord dels Mossos.
16: Nosaltres tenim clar que qualsevol ús d'armes de foc a la via pública és del tot intolerable, i li he de dir que és un fenomen que ens preocupa, i sobre el qual estem actuant de forma decidida i sostinguda. Vull dir que tothom sàpiga que estem molt a sobre d'aquest fenomen.
5: Parlava Antoni Sánchez després del tiroteig del cap de setmana a Badalona, en què, recordem, va resultar ferida una nena de 10 anys. L'alcalde Xavier García Albiol, també al Matí de Catalunya Ràdio.
17: El crim organitzat està en uns nivells que, amb les actuals normatives que tenim, és impossible de combatre. Per tant, si de bo volem combatre les xarxes vinculades al narcotràfic, a les plantacions il·legals, necessitem actualitzar el marc legal.
0: 25.000 alumnes.
3: Comencen avui les proves de selectivitat al País Valencià. Ho han fet en un context de vaga indefinida amb 250 correctors que han renunciat a avaluar les proves si no s'arriba a un acord. L'ambient s'ha escalfat molt des del cap de setmana per l'agressió d'un policia a una mestra en una protesta. La gent ha estat expedientat.
0: Poc català.
4: En la visita del Papa de la setmana que ve, només a l'inici de la missa a la Sagrada Família, el pontífex començarà dient en el nom del Pare, del Fill i de l'Esperit Sant i la pau sigui amb vosaltres.
5: La resta, segons el butlletí litúrgic publicat pel Vaticà, serà tot en castellà i en llatí. Hi haurà, per tant, molt menys català que en la visita de Benet XVI el 2010.
3: Taipei. Barcelona tindrà un vol directe amb la capital de Taiwan a partir de l'any vinent. Serà el quart que connectarà sense escales l'aeroport del Prat amb l'Àsia Oriental.
0: Triomf català.
4: Els Premis Max d'Arts Escèniques, que s'han celebrat a Mèrida. La tercera fuga de Victòria Spunsberg s'emporta 3 guardons, mentre que l'espectacle No, de la companyia La Venidera, també guanya el premi a millor espectacle de dansa.
0: Enviada especial a Mèrida, Marta Vives.
18: La tercera fuga de Victòria Spunsberg, que es va poder veure la temporada passada al TNC i que hi tornarà l'any que ve, ha aconseguit 3 dels principals premis, entre els de millor autoria pel duet Victòria Spunsberg i Albert Pijuan.
19: Aquesta obra és un manifest contra la idea de la puresa de raça. I això, a mi, és una cosa que la tinc molt, molt arrelada.
18: I el de millor actor, per Ton Vieira.
20: Ai, deia, gràcies, Victòria, quin regal m'has fet.
18: El muntatge 1936 del Centro Dramático Nacional i dirigit per Andrés Lima, amb coproducció del Terrat, ha estat distingit amb el millor espectacle, Willy Toledo.
21: El teatro también tiene que ser un arma política también para denunciar el fascismo, que ya sabemos que nunca se fue, pero que cada vez está más cerca.
18: 1936, que per cert encara no s'ha pogut veure a Catalunya. En dansa, el muntatge No, de La Venidera, és a dir, d'Irene Tena i Albert Hernández, ha estat un dels grans noms propis d'aquesta nit. Des de Mèrida, Marta Vives, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I 10 concerts més.
5: De Celine Dion a París. Aquests concerts s'afegiran als 16 que ja hi havia anunciats per la tardor vinent. Els nous concerts seran d'aquí pràcticament un any, del 8 al 29 de maig de l'any que ve, davant la gran demanda que havia despertat entre els seus fans.
0: I en esport, Robert Prat, traspassat.
22: Ansu Fati continuarà la pròxima temporada al Mònaco, que fa efectiva la compra del jugador per 11 milions. El club blaugrana s'estalviarà en 2 anys 20 milions de massa salarial i es reserva un percentatge en cas d'un futur traspàs.
1: El matí de Catalunya Ràdio.
23: Amb els vols directes de Volotea a més de 15 destinacions des de Barcelona, ja pots sentir el sol de Sardenya, viure la història de Verona, assaborir un... On érem? Ah, sí, a les destinacions directes de Volotea des de 29 euros. Si et despistes, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos. Condicions a volotea.com.
24: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui estem els 2 de juny del 2026 i les últimes hores a Catalunya han nascut el rock. Quan passaven 2 minuts de la 1 de la matinada, a casa seva, a Sant Vicenç dels Horts, i la Neus amb 3 quilos 350 grams a l'Hospital Universitari de Vic. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvinguts i enhorabona a les famílies.
1: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
3: Com anem? Bon dia. Passen 2 minuts d'1:15. Notícies a aquesta hora de les comarques de Barcelona. Tenim 17 graus a Castellgalí, 18 a Begues i 22 a la capital. Carreteres, Txell Garriga.
25: Bon dia. Amb congestió a les rondes en sentit Llobregat fins a Vallcarca i la Barceloneta. Intensitat al nus de la Trinitat d'entrada a Barcelona. A2 i B23 a Pallejà, però de moment no consten incidències en cap punt.
3: I a aquesta hora us parlem d'obres per partida doble. D'entrada, les obres de soterrament de les vies de Sant Feliu de Llobregat, que afronten la fase final, amb la previsió que els treballs s'acabin el primer trimestre de l'any que ve.
26: Els treballs al túnel, on s'estan acabant de muntar les vies i la catenària, estan per sobre del 90% d'execució.
25: Paral·lelament, també avancen els treballs de la futura estació que donarà servei al nou traçat soterrat i que es convertirà en una peça fonamental per la mobilitat ferroviària a la capital del Baix Llobregat. Sílvia Paneque, consellera.
27: Aquí no només estem veient un soterrament de línies ferroviàries, sinó que estem veient una oportunitat per Sant Feliu de transformació urbana, o dit d'una altra manera, allò que havia estat sempre una fractura, en aquests moments es converteix en una possibilitat de transformació urbanística pel municipi.
3: I la segona, a finals d'aquest any, s'acabaran les obres de desdoblament de la canonada que transporta l'aigua des de la planta potabilitzadora del Ter a Cardedeu fins a l'estació distribuïdora de la Trinitat a Barcelona.
25: Quan s'acabi l'actuació, tota l'aigua procedent de la potabilitzadora podrà circular per aquesta nova conducció.
26: Això permetrà deixar fora de servei la canonada actual que passa pel barri de Canyet, a Badalona, on des de fa 20 anys hi ha una fuita per on es perden prop de 200.000 litres d'aigua al dia.
3: Més notícies. L'Ajuntament de Barcelona destinarà una partida extraordinària de 2,5 milions d'euros a la rehabilitació d'ateneus, teatres i equipaments vinculats a la cultura popular. Barcelona en l'escura.
2: 850.000 euros es destinaran a la rehabilitació de teatres privats de la ciutat. 350.000 seran per equipaments vinculats a la cultura popular i 1.350.000 euros es destinaran als 27 ateneus que hi ha a Barcelona. Xavier Mercè és el regidor de Cultura i Indústries Creatives.
6: Confio a un molt bon acord amb els ateneus, amb la federació, per tal de que aquestes millores infraestructurals permetin també una millor implicació d'aquests ateneus en activitats culturals de la ciutat.
2: Anna Escurella, Xes, per al Matí de Catalunya Ràdio.
3: Un altre cop al Baix Llobregat, l'Ajuntament de Viladecans obre nous canals d'atenció a la ciutadania que permetran gairebé fer la meitat de les gestions de manera telemàtica i sense cita prèvia.
7: A banda d'aquestes dues terminals telemàtiques, el consistori també ha posat en funcionament una nova oficina al barri de Llevant i ha obert una extensió de l'oficina d'atenció al consumidor a l'espai de barri de Ponent.
3: I més cultura, concert al Jamboree de Barcelona. El pianista i compositor gironí Nito Figueres actua aquest vespre a la sala de la plaça Reial. Serà les 9, entrades a partir de 20 euros. Són les 7:20 minuts, esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
1: Al Matí de Catalunya Ràdio.
8: Mi seguro de coche lo contraté en 5 minutos. El precio final.
9: Tuya, tuya.
8: Es el de la web y solo te llaman si lo necesitas.
9: Sí, no, prima.
10: Doncs sí, prima, l'assegurança que no t'esperes amb més de 5 milions de clients. Contracta la HelloPrima.es o truca'ns. Prima és una agència inscrita a la DGS que distribueix assegurances de Great Lakes Insurance.
11: Al Matí de Catalunya Ràdio.
25: Quan són les 7:20 minuts, és moment de repassar les portades de la premsa des del quiosc. Avui amb Alberto Núñez Feijóo en bona part de les capçaleres del dia. Tant La Vanguardia com El Diari Ara expliquen en portada que Feijóo ofereix al PNB i a Junts una moció de censura de Pedro Sánchez per convocar eleccions de seguida. També en parla avui a Madrid El Diari El Mundo. És el seu principal tema de portada, on llegim que Feijóo atiarà la moció de Catalunya. No us conformeu amb el bloqueig, diu textualment. Ho farà avui, per cert, que serà les jornades del Cercle de Economia. I parlant d'economia i de política, Hisenda cita les comunitats per mirar de tancar aquest any el finançament. Ho llegim al periòdico. Per contra, l'Ara situa en portada l'anunci del president Illa de 3.300 milions d'euros en fons públics i privats per accelerar infraestructures. Un altre nom propi de les portades és Donald Trump. La Vanguardia obre l'edició dient que el president nord-americà intenta contenir Israel per salvar la negociació amb l'Iran. I per acabar, Gabriel Rufián. Llegim a El País que Esquerra frena la seva intenció de controlar la llista al Congrés.
13: Bon dia. En el sorteig de mi dia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
28: El 20 d'octubre del 1996.
13: I el número de la sort, el...
28: 5.
13: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
0: I avui us volem parlar de com els ciutadans castiguen la corrupció. Maiol Roger, bon dia.
22: Bon dia. El PSOE està encerclat pels casos de corrupció i la conclusió científica els dona una de freda i una de calenta. Si bé els votants no castiguen tant la corrupció com podríem pensar, els estudis també demostren que a l'hora de castigar les urnes la diferència entre la corrupció real i la percepció de la corrupció és ben minsa.
29: He decidido seguir. Seguir con más fuerza si cabe al frente de la presidencia del gobierno de España.
22: Quan Sánchez va intentar fer un cop d'efecte amb els dies de reflexió, buscava rebaixar l'impacte de la imputació de la seva dona i, sobretot, que no hi hagués focus sobre seu. Perquè un cop se'ns fica al cap la idea que un polític o el seu entorn és corrupte, costa que això ens marxi del cap. El Nobel Daniel Kahneman va demostrar que el cervell construeix relats amb la informació disponible i després costa molt modificar-los. Per això, en política, una sospita de corrupció pot tenir efectes molt abans que arribi la sentència, perquè els electors voten segons el que creuen que passa, no segons el que un jutge acabarà decidint 10 anys després. I aquí hi ha un altre fenomen decisiu. De la mateixa manera que un aficionat del Barça i un del Madrid discreparan sobre si un penal ho és o no en funció de com afecti el seu equip, els votants interpreten diferent la corrupció si és dels seus o no. Això no és només una intuïció. Van demostrar els politòlegs Evan Duiza, Ina Gallego i Jordi Muñoz en un experiment amb votants espanyols. Van presentar exactament el mateix cas de corrupció a diferents participants i només van canviar una dada, el partit del polític implicat. El resultat va ser que els votants consideraven el cas significativament menys greu
4: quan afectava el partit amb què simpatitzaven, i més greu quan afectava el partit rival.
0: I a l'hora de la veritat, Mayol, els casos de corrupció com han afectat?
4: Doncs menys del que pensem, però més del que voldrien els partits afectats. Els estudis sobre Espanya mostren que tant el PP amb la Gürtel com el PSOE andalús amb el Zero van patir càstig electoral, però no un enfonsament proporcional a la gravetat dels casos, perquè els votants més fidels acostumen a quedar-se. El càstig arriba sobretot pels moderats, indecisos o els menys identificats amb el partit.
12: A la vista de lo que todos sabemos, podemos presumir que la moción de censura saldrá adelante. En consecuencia, el señor Sánchez será el nuevo presidente del gobierno y yo quiero ser el primero en felicitarle.
4: Per exemple, el PP va governar durant molts anys amb el cas Gürtel i no va ser fins la sentència que una moció de censura, aquesta que sentim, ahir en va fer 8 anys, el va treure del poder. El descens electoral va venir després i en el cas del Zero Andalusia l'efecte va ser similar. Els socialistes van continuar governant diversos anys des de l'inici del cas i amb una enorme base de votants fidels. Hi ha un últim element que també s'ha de tenir en compte. La corrupció es produeix en governs llargs que tenen xarxes de poder establertes. Per tant, es barreja l'esclat d'un cas de corrupció amb el desgast propi dels anys de govern. Aleshores, els votants no només jutgen un escàndol concret, jutgen al final tota una etapa política.
14: Lletera Campllong, la llet de casa, patrocina l'Enigmàrius.
15: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
16: Ahir dilluns l'Enigmàrius feia substància líquida del cos que fa riure. I la resposta era humor. L'humor és una substància líquida en el cos de qualsevol animal i també una disposició a expressar elements còmics. Avui dimarts, un Enigmàrius de moda. Clar com el vestit d'un familiar que ha canviat de sexe. Doncs, a lletres, clar com el vestit d'un familiar que ha canviat de sexe. 11 lletres.
15: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
0: I quan falten 4 minuts per 8:15, el més destacat a la televisió, amb Mariola Cubells. Avui sobre la intervenció de l'exdirector d'informatius de Punt a la comissió sobre la gestió de la Dana al Congrés.
17: Tal com va demostrar ahir Ivan Esteve, el que fora cap d'informatius de Punt durant la Dana, que ja no ho és, per cert, davant de la comissió d'investigació, la tele pública valenciana va estar a l'alçada del que s'esperava d'ella, perquè havia fet servir amb rigor tota la informació de la que disposaven i de la que estaven assabentats des de diversos dies abans, quan van reunir-se per planificar. Es podria dir que va ser l'única institució de tota la Generalitat que va complir amb la seva tasca i que va fer servei públic de veritat.
0: A la recomanació del dia avui, que tornem a parlar del Líban, Marc Garriga ens recomana la pel·lícula Costa Brava Líbano.
5: Fa 5 anys, la directora libanesa Mounia Akel va sorprendre amb aquesta pel·lícula amb arrels catalanes, que compta, per exemple, amb Clara Roquet com a coguionista i amb Tono Folguera com a coproductor. La cineasta narra un drama familiar ple de metàfores i al·legories polítiques que ajuden a entendre la situació real del país. Un film subtil i sincer que acosta una realitat teòricament llunyana, però al cap i a la fi propera, perquè les famílies no són tan diferents a les d'aquí. Sobretot quan les autoritats no els diuen tota la veritat sobre la gestió de residus i converteixen un resort paradisíac, que rep el nom de Costa Brava, en un gran abocador. Costa Brava, Líbano, es pot trobar a Netflix i a Filmin.
18: A Obramat creiem que els professionals de la construcció i la reforma que us comprometeu amb la feina necessiteu algú que ho faci amb vosaltres. 20 anys construint junts. Obramat.
19: Fes que el teu estiu es faci realitat amb MST Cruceros i Viatges al Corte Inglés. Fes la reserva amb la tranquil·litat de canviar gratis la data o l'itinerari i amb les begudes, vols directes i autobús a port inclosos. Consulta les condicions. Reserva el teu creuer MST amb la confiança de Viatges al Corte Inglés.
20: El Matí de Catalunya Ràdio.
0: 2:02 del matí. El protagonista del dia és Gerard Jubany. Bon dia.
5: Bon dia. La votació.
21: Si un està en contra de tot això, no veig massa altra opció que anar a un escenari de caos.
30: I a més aquestes brometes, que estem de bon humor, tu. Què vols que et digui? Jo no estic de bon humor, eh?
5: La votació que han de fer els professors i professores fins dijous que ve al migdia per decidir si accepten el preacord o acord provisional, o digue-li com vulguis, amb la Conselleria d'Educació.
0: Ahir en aquest programa la consellera Esther Niubó deia que si es votava en contra de...
31: La Montserrat Esther... I
5: Sergi,
1: La catalana terra.
5: Sí. Bueno, Sergi, escolta'm una cosa. Sí, Barça, què fas?
1: Cantar el Vialurai.
0: El Virulai.
1: No repeteixis el que dic, sisplau.
0: Que vas anar a Montserrat, Sergi.
1: Pues sí, vaig anar allà per la vaga, ¿vale? Perquè a mi se m'acabava la baixa aquesta setmana.
5: Ah, sí, finalment se t'ha acabat. Portes tot el curs de baixa.
1: Ja ho sé,
5: recordem gràcies. Que des del segon dia que vas agafar baixa per angoixa.
1: No ha sigut gens agradable, Em van trobar salut mental aquí i aquí, al principi sí. Del
5: on
1: curs.
5: On és, aquí i aquí, on és?
1: Al colze, em van trobar salut mental al colze. Per l'ombro també, i pues, sí. No ha sigut fàcil, no? Però bueno, ahir tornava després de molt temps i vaig veure que havia vaga a Montserrat i pues, vaig anar i vaig comprar mató.
5: Un mató, molt bé, vas anar a comprar mató.
1: Us el porto a la butxaca.
5: No,
1: voleu?
5: No, escolta.
1: Hòstia, què ha passat?
5: Quin fàstic, per favor. Com et pots posar un mató a la butxaca, Sergi?
1: Però fa peste com de grobotina.
0: Però escolta'm, sí. Sergi, tu votaràs que sí o que no a l'acord d'educació?
1: Bueno... Em pots repetir la pregunta?
5: No, que si votaràs que sí o que no, és molt fàcil la pregunta. A l'acord d'educació que es va arribar ahir...
1: No sé, esperaré a sentir els candidats.
5: Bueno, és igual. Adéu, Sergi.
1: Què passa?
0: Després en parlem, Sergi.
1: Jope.
0: Són 2:15.

0: Avui sabrem si la proposta d'Alberto Núñez Feijóo de fer una moció de censura instrumental a Pedro Sánchez per convocar automàticament eleccions té futur o no. Hi ha dos partits interpel·lats. Un és Junts, ahir no em va dir res, i avui respondrà a través del secretari general Jordi Turull aquí al Matí de Catalunya Ràdio, a partir de les 9. L'altre partit és el Partit Nacionalista Basc. Avui llegim a diversos mitjans que, segons fonts dels nacionalistes bascos, no en volen ni sentir parlar. I és que remeten aquestes declaracions d'Aitor Esteban aquest cap de setmana.
1: Responsabilitat del PNV. Este partido político, el PP, que está actuando de una manera absolutamente irresponsable, unido a la ultraderecha, unido a Vox, una y otra vez.
0: Feijóo tindrà l'oportunitat d'explicar en detall els seus plans a l'empresariat català a les jornades del Cercle d'Economia, on serà avui. I també analitzarem la confirmació de l'enduriment de la política migratòria de la Unió Europea.
2: I would say our European house in order, which is great. It strengthens our external borders.
0: Aquest que sentim és el comissari Bruna, que celebra que a partir d'ara els països que ho vulguin puguin instal·lar centres per deportar immigrants fora de les fronteres comunitàries. Una mesura que copia el polèmic model de la italiana Giorgia Meloni, que va intentar en el seu cas a Albània. I novetats també de les últimes hores, pel que fa a l'Orient Mitjà. Donald Trump ha dit a la cadena ABC que creu que arribarà a un acord amb l'Iran la setmana que ve. Això poques hores després d'anunciar un alto el foc entre Israel i Hezbollah, un alto el foc, però, que continua vulnerant-se amb atacs creuats. I els esports, Robert Prat.
3: El Barça cobrarà 11 milions pel traspàs d'Ansu Fati al Mònaco i rebaixarà en 2 anys 20 milions de massa salarial. A les 7, ho camp Murcia-Barça, quarts de final pel títol de Lliga de Bàsquet, mentre que l'Espanyol arrenca la campanya de Bonavents, rebels d'arrel per consolidar els 38.000 socis d'aquesta temporada.
0: Així s'aixeca el dia informativament parlant. Pel que fa al temps, avui ha de recular una mica la temperatura. Eloi Cordomi, bon dia.
4: Bon dia. Sí, aquesta setmana tindrem dues baixades de la temperatura, una entre avui i demà i l'altra entre dijous i divendres. I totes dues coincideixen amb l'aparició de més tempestes. Avui, per exemple, en preveiem el Pirineu, Prepirineu i sobretot el nord-est. Comarques de Girona potser arriben a la comarca d'Osona. Aquí és on seran una mica més fortes. A la resta difícilment se'n formaran, en tot cas com molt algun ruixet molt, molt aïllat. També tindrem vent de tramuntana i de mestral, aquest s'encarregarà de fer baixar la temperatura en general, però en canvi les comarques de Tarragona aquí sí que podria pujar un palet respecte a ahir. Demà dimecres més sol, dijous tornen les tempestes i a partir de divendres més tranquil·litat i més calor una altra vegada.
0: Mobilitat a aquesta hora, més retards dels habituals a l'R3 per una incidència en la senyalització. Maria Fernández Noguera, bon dia.
5: Bon dia. Els trens van amb un retard d'una mitja hora a la línia R3 a causa d'un problema en la senyalització que, segons Adif, ha estat provocat per un intent de robatori de cable. A l'R11, mentrestant, la línia que uneix Barcelona amb Portbou hi ha endarreriments d'un quart d'hora. L'Avant Express, que va de Tortosa a Barcelona-Sants, va 12 minuts tard. A mitjana distància, que va de la plana Picamoixons cap a Barcelona, a Estació de França, va 25 minuts tard, i al metro de Barcelona, l'L2 ha recuperat ja la normalitat en el servei després que durant uns minuts les freqüències del pas estaven alterades per l'assistència sanitària d'una persona a l'estació del Clot.
0: I les carreteres amb congestió a aquesta hora a les dues rondes de Barcelona. Txell Garriga, bon dia.
6: Molt bon dia. Sí, són les vies amb més aturades i lentitud en aquests moments, sobretot en sentit Llobregat. A aquesta hora, però, també ja tenim la intensitat habitual cap a Barcelona, també a la P7 entre Santa Perpètua i Cerdanyola, C17 a Parets o C58 a Sant Quirze. De moment, avui no consten incidències en cap punt.
0: Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, Vicent Sánchez, Anna Grau i Sara González. Passen 4 minuts de 7:45 del matí. Obrim la redacció del matí, comencem per les opinions destacades. Maiol, Rujó i Pol Foradada, bon dia.
7: Bon dia.
0: Avui la moció de censura plantejada per Alberto Núñez Feijóo ocupa bona part de les pàgines d'opinió dels diaris.
8: L'Ara i de Diga, l'editorial, i assegura que el PNV i Junts estan incòmodes, tant amb Sánchez com amb Feijóo.
9: I afegeix que el líder del PP no deixarà de presentar bastó i pastanaga als nacionalistes catalans i bascos, perquè no hi té res a perdre.
8: El periodista Joan Tàpia, membre del comitè editorial del Periódico, diu que el PSOE està pitjor que fa un any, però que el PP no està pas més bé.
9: Tàpia recorda que el PNV i Junts demanen eleccions, però que no volen que Feijóo ocupi la Moncloa.
8: El Mundo diu en l'editorial que Pedro Sánchez mostra victimisme en relació amb la corrupció i bunkerització davant la demanda d'explicacions.
9: En relació amb el PSOE, lamenta que un partit que va representar la vertebració d'Espanya es comporti avui com una fortalesa assetjada al servei de l'interès particular del seu líder.
8: I al País, el catedràtic de Ciència Política, Ignacio Sánchez Cuenca, posa en dubte la imparcialitat dels jutges quan han de dirimir sobre casos polítics.
9: Alerta que les dues vares de mesurar de la justícia i la policia acaben erosionant la legitimitat d'un poder fonamental de l'Estat.
8: Per la seva part, La Vanguardia opta per dedicar l'editorial a l'alerta per l'augment dels tirotejos després que, recordem, una nena quedés ferida diumenge al barri de Sant Roc, a Badalona.
9: Exposa que l'any passat es van comptabilitzar 93 tirotejos a Catalunya, un 30% més que l'any anterior.
8: I afegeix que els nivells de violència són inferiors a d'altres països, però que s'han d'aturar.
0: I què ha llegit avui a la premsa la periodista Olga Viza?
7: Llegeixo un parell de prediccions sobre qui té més possibilitats de guanyar el Mundial de Futbol i coincideixen. Segons el banc d'inversions Goldman Sachs, Espanya té un 26% de probabilitats de ser campiona, seguida de França amb un 19%. La selecció espanyola també és la favorita per al superordinador Topta, després d'haver fet 10.000 simulacions al torneig. És curiós, avui els vaticinis els fan els algoritmes. I uns quants mundials enrere, tot ho fiàvem a Pol, un pop, el recorden? Va clavar el Mundial de Sud-àfrica.
10: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
11: Tast vertical. Amb Empar Moliner.
12: El Tast Vertical, el programa de la cultura de vida Catalunya Ràdio, ens agrada parlar amb la gent del vi i ens encanta, sobretot, trepitjar vinya.
11: Per això, aquest dissabte 6 de juny, farem un tast especial.
12: Serem a la Fira Vinícola Tastapacs, a Pacs del Penedès, que arriba enguany a la novena edició.
11: Els dissabtes a la mitjanit, Tast Vertical, amb Empar Moliner.
12: Farem el Tast Vertical des de la Fira Tastapacs. Salut.
13: Pacs del Penedès, terra de vins i origen.
14: Descobrir, compartir, donar suport, temps, 130 milions, amics, rialles, llocs, moments, 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 5 de juny, amb Euromillones, pot mínim garantit de 130 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca Espanya. Euromillones, no hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
15: Per viatjar al multivers, l'opció més intel·ligent és anar-hi amb una nau interestel·lar.
16: Sí, sí, molt bé, però jo és que vull anar a València.
15: Vaja, doncs així, Wigo. Ves al multivers.

0: Instagram, YouTube i TikTok. El 10 de juny, Barcelona mirarà cap al cel més que mai. Basílica de la Sagrada Família.
1: El matí de Catalunya Ràdio.
2: Fem ara un cop d'ull a altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb Pol Foradada i Marta Viana. Comencem per una pastisseria històrica que busca relleu.
3: Es tracta de la pastisseria Buigas a Caldes de Malavella. El seu pastisser, el Joan Carles Buigas, que elabora dolços típics com les galetes Vichy, es jubila i confia a trobar algú que continuï el negoci i les seves receptes per no haver de tancar. Ho explica el Diari de Girona, que detalla que la màquina per marcar les galetes Vichy, un producte típic del municipi, és la mateixa des del 1909.
2: Si teniu previst anar a Roma, apunteu aquesta aplicació.
4: Aqua, una aplicació que localitza les 3.000 fonts d'aigua potable que hi ha a la capital italiana. Els romans les anomenen Nasoni per la seva forma. És una app per reduir el consum d'aigua embotellada, ja que Itàlia està al capdavant dels països que més en consumeixen.
2: Què temen les aus?
3: Les línies elèctriques. En els últims 5 anys han mort gairebé 4.000 ocells a Catalunya. 3 de cada 4 són espècies protegides i entre 1 i un 5% espècies amenaçades. Són dades de CEO BirdLife que llegim a Més Tarragona. La majoria d'ocells que moren electrocutats són el duc, l'estor comú i l'aligot comú.
2: Una biblioteca xinesa.
4: La comunitat xinesa ha inaugurat una biblioteca a Manresa per establir un pont entre cultures. És el centre cultural xinès i té més de 300 volums escrits en xinès i també en edicions bilingües en xinès i espanyol. La idea és acostar el coneixement de la història, la cultura, la llengua i la civilització xineses a totes les persones que hi estiguin interessades. Ho recull el Regió 7.
2: Quins hospitals són els millors del món en tecnologies intel·ligents?
3: Doncs tres centres als Estats Units. El Mayo Clinic a Rochester, a Minnesota, el Cleveland Clinic a Ohio i el Massachusetts General Hospital. El Vall d'Hebron hi apareix a la posició número 27. A més, es consolida com el primer hospital intel·ligent a tota Espanya i el cinquè d'Europa. A la llista dels millors també hi apareixen el Clínic Sant Joan de Déu i la Clínica Sagrada Família. Ho veiem al periòdico.
2: I que ja no tornarem a sentir igual.
4: El cargol treu banya, una versió s'ha fet viral a TikTok. Darrere hi ha Naïm, és un jove català d'origen marroquí i la cançó és aquesta.
5: Cargol ja no treu banya, ja no puja a la muntanya. El cargol ja no treu vi, l'ha aixafat un marroquí.
4: Barreja humor i ironia, en té una altra que comença dient «Gent, tinc una mala notícia, en Mohamed ha matat el patufet», un fenomen que veiem al Nació.
2: L'escoltarem demà. A aquesta hora us expliquem els destacats en internacional i economia. Marc Jurado i Lara García.
6: En crònica internacional, el Washington Post explica avui que el Pentàgon ha prohibit als periodistes entrar a la seva oficina de premsa després de declarar-la espai classificat, argumentant que ara hi treballen redactors de discursos amb accés habitual a material secret. El rotatiu lamenta que aquesta és una de les moltes restriccions imposades a la premsa amb el retorn de Trump a la presidència, més pals a les rodes. I al Líban, el diari Al-Akhbar, article titulat «Un acord d'alto el foc incert». Cert, es pregunten com va intervenir l'Iran i qui va ser l'amic a qui va ajudar la missió, un dels polítics més influents del país, el president del Parlament libanès des del 92, Navi Berri.
4: A la premsa econòmica, Expansió avisa que ahir la factura de la llum i el gas es va disparar de cop en 300 milions en acabar-se la rebaixa de l'IVA del paquet anticrisi del govern. Les mesures per evitar un encariment de les factures arran de la guerra han abaratit el gas més d'un 10% i la llum un 4%. Cinco Días posa en relleu que el govern espanyol ha suspès el contracte de ciberseguretat de l'Estat per falta de fons. El Ministeri per la Transformació Digital paralitza l'adjudicació que va guanyar Telefònica, afegeix el diari, i l'administració alega una pèrdua sobrevinguda de la cobertura pressupostària en una licitació que supera els 100 milions d'euros. I l'Economista explica que l'agència tributària ja ha enviat les primeres 50.000 cartes als contribuents perquè corregeixin la declaració de la renta, perquè hi havia errors. En preveu enviar un total de 130.000.
2: A la premsa esportiva, Robert Prat.
7: Ansu Fati accepta quedar-se al Mònaco, aclareix el camí, publica La Vanguardia.

L'Esport anuncia que el seu traspàs és imminent, que s'estalviarà molts diners al Barça, que arribarà la norma de l'1+1. El Mundo Deportivo afegeix que 4 anys després el Barça podrà fitxar amb normalitat. Lara apunta que Xavi Hernández tornarà a entrenar després del Mundial. Vol convertir-se en seleccionador. Un altre seleccionador, l'espanyol De La Fuente, explica a El Periódico que Lamine Yamal està obsessionat en el Mundial i que li donaran tota la responsabilitat. Alfredo Relaño, al diari AS, diu que el planter és el gran fracàs de Florentino i que la política de Zidanes i Pavones s'ha quedat sense una de les potes.

0: quan es veu el Barça pel mirall amb 8 jugadors mundialistes. I el Mundo Deportivo dona detalls de Gordon, el nou fitxatge del Barça. Practica boxa, fan dels escacs, les col·leccions de pintura, el tennis, la caça i els cavalls. També devora llibres de psicologia esportiva.
1: I a la premsa del cor, les cites d'un exporter del Madrid, Elisenda Pineda.
2: Enxampen Iker Casillas amb la model i actriu veneçolana Irene Esser. La revista Pronto ha difós les primeres fotografies de la parella passejant per Madrid, mostrant-se molt afectuosos i abraçant-se. No hi ha escalfament de morro, però sí un pell en pell. Amb la calor que fa Madrid és com fer la migdiada al mes d'agost en un sofà d'escai. Iker Casillas, exmarit de Sara Carbonero i senyor que fa cara d'actor secundari de Los Serrano i o de burxar-se els premolars amb una escura dents pla, torna a gaudir de l'amor. Ja ho veuen, Casillas confirma que es pot sortir del mercat de fitxatges, fins i tot després de la retirada.
1: Canalies, qui fa anys avui?
3: Avui felicitem el cineasta Dani de la Orden. A veure, intuïció.
1: 43.
3: Una mica menys.
1: 35.
3: 37.
1: Vaja.
3: També fa anys l'actor Pepe Villuela.
1: Ui, 70.
3: 63.
1: Mira.
3: I acabem amb la periodista del cor, aquí segur que la claves, Rosa Villacastín.
1: Ah, mira, la Rosa Villacastín ja és de terra, però en deu fer 73.
3: Home, ja estarà contenta. 79, fregant els 80 de la vida, Castell.
1: El sí, senyor.
3: Mira, avui és el dia dels quatre sants màrtirs de Girona, és a dir, dels germans Germà, Just, Paulí i Sisi. Eren sants llegendaris que, segons la tradició gironina, havien nascut a la vila de la Pera, de la Pera, a l'església de la qual en són venerats. Eren els pastors de pedraires, escultors en pedra i picapedrers, ja que tots quatre es dedicaven a aquest ofici. Van ser martiritzats a la ciutat de Girona a finals del segle III. A Catalunya hi ha 46 persones que es diuen Germà, 79 que es diuen Just, 42 Paulí i cap persona que es diu Sisi o que la seva freqüència és inferior a 4. Sisi.
1: I tanquem el repàs de la premsa. Avui, que és 2 de juny del 2026, anant al quiosc vintage amb Albert Om.
4: Tal dia com avui, de fa 20 anys.
5: 2 de juny de 2006, comença la campanya electoral pel referèndum de l'Estatut, el que Zapatero havia promès que aprovaria tal com sortís del Parlament de Catalunya. El president Maragall i el ministre Montilla descobreixen a Manresa quin serà el lema del PSC per aquest referèndum. Sí, guanya Catalunya. No, guanya el PP. Esquerra Republicana, que ha decidit que votarà que no, ho fa amb un eslògan que juga amb una frase històrica de Jordi Pujol. Ara toca no. Però avui, fa 20 anys, només es parlava d'un nom. Rocío Jurado era enterrada a Chipiona amb un fèretre embolicat amb les banderes espanyola i andalusa. La cantant s'havia mort el dia abans a Madrid a causa d'un càncer de pàncreas. Tenia 61 anys, però resulta que al final se'n va treure dos. Nascuda oficialment el 1944, a la làpida hi van fer constar 1946. Acabo amb el Primavera Sound 2006, la segona edició que es feia al Fòrum, entre els grans noms, Lou Reed, Motorhead, Baby Shambles i, com a artistes catalans, Sisa i Mazzoni.
1: Avui és 2 de juny del 2026, és el dia 153 del calendari, falten 19 dies per l'estiu, 22 per Sant Joan, i avui comença la Patum de Berga, i així sona el dia d'avui.
4: Els sons del matí.
6: Para convocar elecciones no necesitamos que Vox esté en ningún gobierno. No se necesita que esté en ningún otro partido que no sea el partido mayoritario de la Cámara.
7: Per això demanem i exigim la compareixença immediata de Pedro Sánchez, de la mateixa manera que també ho farem al Parlament.
8: La obsesión que tenían era, ¿hay información del tráfico de armas del rey emérito con el Assid o no? ¿Tiene Luis Bárcena esa información o no?
9: Obres estratègiques per a la prosperitat, la competitivitat de les nostres empreses i la cohesió del país. Per un moment de fer-ho, és ara.
10: Si un està en contra de tot això, no veig massa altra opció que anar a un escenari, per mi, de caos i de debilitament absolut del que és el sistema educatiu i també del moviment sindical.
1: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb Marc Jurado. Deportació.
11: Acció de deportar, pena que consisteix en transportar un condemnat o no a un lloc llunyà del qual es considera que no deu sortir. Les darreres hores hem sabut que hi ha via lliure perquè els estats de la Unió Europea instal·lin en països estrangers centres per deportar immigrants en situació irregular, copiant el model que la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha intentat aplicar a Albània.
1: Especulació.
11: Acció d'especular a l'efecte, especulacions que poden ser filosòfiques, verbals o cada cop més econòmiques per treure'n profit per fer butxaca amb set de guanys immoderats. Precisament, el sindicat de llogateres pressiona els partits perquè modifiquin alguns aspectes de la proposta de la Llei d'Habitatge a Catalunya per limitar la compra especulativa d'habitatge al país.
1: I benedicció.
11: Acte o fórmula ritual que té com a finalitat o bé consagrar persones o objectes al servei de Déu. També un motiu de joia, però avui hem de parlar d'una benedicció en polèmica, perquè la benedicció que Lleó XIV farà de la Torre de Jesús de la Sagrada Família està prevista íntegrament en castellà i aquesta decisió no té la benedicció d'alguns sectors del catolicisme català. No els ha causat joia, precisament.
1: Posem-hi tres xifres, Lara García. 3.300 milions d'euros.
12: És la inversió per accelerar les infraestructures que ha anunciat el president de la Generalitat, Salvador Illa. El govern mobilitzarà aquesta quantitat provinent de la inversió pública o privada. Uns 1.800 milions s'injectaran de manera immediata, segons ha dit Illa al Cercle d'Economia.
1: 874 milions d'euros.
12: És la quantitat que ja ha retornat l'Agència Tributària de la Renda als contribuents catalans. Es tracta de gairebé el 60% de totes les devolucions sol·licitades a Catalunya fins aquest dilluns.
1: I 290.000?
12: Són els assistents que s'espera la 24a edició del Primavera Sauna Barcelona, que ja està en marxa amb totes les entrades venudes. Hi haurà 330 actuacions. El Primavera Sauna al Parc del Fòrum començarà demà dimecres amb Guitarrica de la Fuente i Wineta, entre d'altres.
1: I veig tres imatges pel Foradada. A la primera imatge veig una immensa bala de foc, deu tenir 200-300 metres d'alçada tranquil·lament. Hi ha molt de fum al voltant, majoritàriament està envoltada de camps. És la gran explosió d'una fàbrica de focs artificials a Malta.
13: Primer hi va haver un incendi que anava provocant diverses explosions, la cosa anava agafant intensitat fins que hi va haver una explosió enorme que es va poder veure a molts quilòmetres de distància. Sembla un miracle, però no hi va haver víctimes. La fàbrica en aquell moment era buida. L'accident, això sí, ha deixat tres ferits que estaven fent feines a camps propers.
1: A la segona veig l'atri de la Basílica de la Sagrada Família, però en lloc de l'habitual formigueig de turistes i feligresos, hi ha un centenar de persones assegudes enrotllant. Es nota que són docents, que protesten, perquè tots porten la clàssica samarreta groga.
13: 200 mestres i professors van fer ahir una marxa lenta fins al monestir de Montserrat i van ocupar el pati interior de la Basílica per celebrar-hi una assemblea per debatre l'acord entre departament i sindicats, que, recordem, s'està sotmetent a consulta fins dijous. Una imatge insòlica, ja que no consta que mai una manifestació entrés fins a aquest espai. Simon està fins a mitja tarda.
1: I la tercera ens l'envien des de Girona. Veiem un descampat que sol ser un aparcament de Girona, però que ara han tancat. S'hi veuen un munt de tràilers, camions, autocaravanes, cotxes. De qui són, Clara Jordan?
14: Doncs són els responsables del rodatge de la superproducció d'Amazon, Tomb Raider, i que a partir d'avui, durant 15 dies, provocarà restriccions, moviments i molta expectació a diversos punts del barri vell de Girona. La ciutat es converteix en l'escenari d'aquesta sèrie protagonitzada per Lara Croft. Angelina Jolie ho va ser en un parell de pel·lícules i a la sèrie qui fa de Lara Croft és Sophie Turner, que recordareu pel seu paper a Joc de Trons. Joc de Trons que, per cert, també es va rodar en part a la ciutat.
1: Falten 7 dies per la visita del Papa, al matí cada dia on expliquem un detall. Bon dia, Otxerra.
4: La visita del Papa.
15: Bon dia. L'acte més multitudinari serà la vigília que tindrà lloc dimarts a l'Estadi Olímpic de Montjuïc. Una primera part de dues hores i amb moltes actuacions musicals serà l'acollida Lleó XIV, que segons el guió previst hauria d'arribar a les 7:53 del vespre. Farà la volta a l'estadi en Papa Mòbil i saludarà en català. En l'acte respondrà tres preguntes a joves. La primera serà un catecumen, és a dir, una persona en procés de ser batejada. La segona serà sobre salut mental i l'última, sobre pastoral familiar, la formularà una parella.
4: Real o fals? Amb Marc Amorós.
1: Atenció a aquest titular que circula. Un avió que volava dels Estats Units fins a Palma torna a l'aeroport d'origen perquè un dispositiu Bluetooth portava com a nom la paraula bomba. Marc Amorós, bon dia.
16: Bon dia. L'avió volava de Newark a Palma, a Mallorca, i al cap de dues hores de sortir va girar cua i va tornar cap a l'aeroport d'on havia sortit per una emergència de seguretat. Segons la notícia que ara circula, la torre de control va alertar als pilots que s'havia detectat un dispositiu que portava el nom d'una certa paraula de quatre lletres. Aquesta paraula era bomba en anglès. Diu la notícia que la tripulació va demanar als passatgers que desactivessin tots els dispositius Bluetooth de manera immediata, però després de diversos avisos, dos dispositius es van mantenir encesos. Davant d'aquesta situació, els pilots van prendre la decisió de tornar perquè no volien explicar obertament als passatgers que buscaven un dispositiu amb el nom de bomba per no fer saltar les alarmes.
1: Això és real o fals?
17: El matí de Catalunya Ràdio.
18: Estem bé, però cal invertir per assegurar el futur de la nostra gent. Tu ets la CEO, germaneta. Tu decideixes.
19: Sí, és una decisió important per a tothom. I val la pena. Fem. Hi ha raons que mouen més que els diners, les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja, 150 anys movent-nos per tu.
16: Vinga, som-hi, real o fals, sortim de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que un avió que volava dels Estats Units fins a Palma torna a l'aeroport d'origen perquè un dispositiu Bluetooth porta com a nom la paraula bomba, és una notícia real. L'avió va ser desallotjat en aterrar. Tots els passatgers van haver d'entregar els seus dispositius mòbils a la policia. Després de repassar-los, van descobrir que el dispositiu Bluetooth amb el nom de bomba era el mòbil d'un noi de 16 anys.
1: Vaja, gràcies, Marc.
16: Adéu, bon dia.
1: 6 minuts i les 8 del matí repassem els titulars en 2 minuts amb Marc Jurado i Lara García. Moviments per a una moció de censura al govern d'Espanya.
11: Alberto Núñez Feijóo ofereix a Junts i al PNB un govern de transició sense Vox i la convocatòria immediata d'eleccions a canvi dels seus vots per fer fora Pedro Sánchez.
6: Para convocar elecciones no necesitamos que Vox esté en ningún gobierno. Constituir un gobierno para activar la convocatoria electoral no se necesita que esté ningún otro partido que no sea el partido mayoritario de la Cámara.
1: A les 9 avui al matí de Catalunya Ràdio, la resposta de Jordi Turull, secretari general de Junts per Catalunya. Tot això, mentre Esquerra considera que Sánchez i també Salvador Illa haurien de sortir a donar explicacions urgentment pels últims fronts judicials del PSOE.
12: Elisenda Alemany, número 2 dels republicans.
7: Nosaltres, evidentment, continuarem treballant, també posant els límits on calen, per això demanem i exigim la compareixença immediata de Pedro Sánchez, de la mateixa manera que també ho farem al Parlament.
12: El PSC rebutja una compareixença d'Illa a la Cambra Catalana.
1: Donald Trump anuncia un alto el foc entre Israel i Hezbollah, però les dues parts informen que hi ha hagut nous atacs.
11: Trump ho ha dit després de parlar per telèfon amb el primer ministre israelià. Segons el mitjà nord-americà Axios, Trump ha dit a Netanyahu que és un boig i un ingrat per posar en risc les converses de pau amb l'Iran amb els seus atacs al Líban.
1: Malestar en alguns sectors després que s'hagi sabut que el papa Lleó XIV farà íntegrament en castellà la benedicció de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família.
12: Segons el guió litúrgic publicat pel Vaticà, el català quedarà relegat només a la salutació inicial de la missa, la primera lectura, el sant posterior i el credo.
1: I aquesta nit s'han entregat a Mèrida els Premis Max.
20: Molt feliç perquè penso que hem fet una feina col·lectiva molt important.
11: Amb triomf de dues produccions catalanes, La tercera fuga de Victoria Spunberg i Aquí sentim, i no de la companyia de dansa La Venidera.
21: Estabanell, per un aquí millor, us ofereix el temps.
22: Bon dia. Pel que fa al temps, avui s'espera el pas d'un petit front. Ara mateix ja tenim núvols alts i mitjans a bona part de Catalunya. I aquesta tarda també creixeran tempestes, al Pirineu i al nord-est. Aquestes últimes poden ser més fortes, es formaran bàsicament a les comarques de Girona, potser també a Osona o al Berguedà. I en tots aquests llocs avui baixarà 2, 3, 4 graus la temperatura, no pas a la resta. Avui a la tarda també tindrem tramuntana a l'Empordà i mestral al sud del país.
21: A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un aquí millor.
1: Pel que fa al trànsit, no hi ha incidències en cap punt, però sí congestió en pràcticament totes les vies cap a Barcelona. Txell Garriga.
23: Bon dia de nou. Sí, de moment, matí força tranquil en aquest sentit. Sí que veiem alguns trams amb congestió i aturades, com diu, sobretot cap a Barcelona, a 2 i B23 entre Pallejà i Sant Joan d'Espí, o l'accés al nus de la Trinitat. També amb congestió a les dues rondes, en sentit Llobregat, fins a Vallcarca i la Barceloneta.
1: I pel que fa al transport públic, molts problemes avui a l'R3 per un robatori de cable a l'estació de la Garriga.
24: Mira, doncs, a la línia R3 està registrant retards de mitja hora i els trens inicien i finalitzen el seu recorregut a l'estació de Figaró. De fet, Renfe recomana als viatgers que facin transbord a l'estació de Centelles i allà agafin l'autobús que posa Renfe. Tot plegat, segons ha dit, a causa d'un intent de robatori de cable a l'estació de la Garriga.
17: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen amb un bon esmorzar mentre escoltes la millor música amb en Manu Guix.
3: Què?
1: Què, Canalies?
3: És que, escolta'm, avui tenim una història que a mi això m'encanta.
1: Ai, a veure, explica.
3: Anem a trucar l'Àngels, sí. Perquè fa 66 anys.
1: No, molt bé.
3: Però fa 34 anys que, escolta, va conèixer.
1: Està esperant que la felicitin per la ràdio. No.
3: Que va conèixer el seu amor, que és en Jordi.
1: Que bonic, eh?
3: Tot en un mateix dia. Ara hi ha això. A veure si te... Àngels!
25: Hola!
3: Hola!
25: Oi, hola! Què és el mateix que... Sí, sí, sí!
3: Molt bé!
25: Ai, que em fa de riure.
3: Àngels, què? Ostres,
25: aquesta... No me l'esperava.
3: Has vist? A vegades la vida té aquestes sorpreses. Què t'he de dir?
25: Ai, que bo. Moltíssimes gràcies.
3: Escolta, et truquem de part del Jordi, els vostres fills, l'Anna i el Jordi, perquè avui és un dia molt especial. Suposo que tu millor que ningú ho saps.
25: I tant, i tant.
3: Què passa avui, Àngels?
25: Oh, que faig 66.
3: I què més?
25: Ai, com que què més?
3: 34, hosti, que us vau conèixer amb en Jordi.
25: No.
3: Això m'han dit,
25: però,
3: eh?
25: No, però això va ser el 27 de març. No pot ser que això m'hagi oblidat una data així.
3: Mira quina cançó per tu, Àngels.
25: A veure, moltes gràcies.

0: Àngels, simpatiquíssima, que tinguis un molt bon dia.
1: Per molts
2: moltes
1: anys.
2: Gràcies, quina il·lusió.
0: Que vagi bé.
3: Són les 8. El Matí de Catalunya Ràdio.

0: Senyores i senyors, bon dia. Alberto Núñez Feijóo passa a l'ofensiva i proposa una moció de censura contra Pedro Sánchez per convocar immediatament eleccions. És l'oferta que va fer ahir, comptant amb suport de tots els partits que han demanat eleccions, incloent-hi Junts i el PNB.
1: Y parece ser que hay algún movimiento por ahí, porque fíjese, desde Vox al PNV, pasando por Junts, por UPN, 184 diputados estamos pidiendo eleccions immediates.
0: Coincidint amb el 8è aniversari de la moció de censura del PSOE per fer fora Mariano Rajoy, l'actual líder del Partit Popular va llançar l'oferta en una entrevista a Telecinco. La seva fórmula per seduir Junts i el PNB és advertir que vol un govern temporal sense la presència de Vox. Més detalls des de Madrid. Dani Sánchez Viaja.
2: Ni nacionalistes bascos ni independentistes catalans volen anar de la mà de Vox en una moció de censura, però sí que donen la legislatura per acabada. Això s'aferra Feijóo per intentar seduir-los amb la seva última proposta, que va llançar ahir des de Telecinco. Un govern monocolor que servirà per, segons ell, netejar les institucions i posar les urnes.
1: Para convocar elecciones no necesitamos que Vox esté en ningún gobierno. Constituir un gobierno para activar la convocatoria electoral no se necesita que esté ningún otro partido que no sea el partido mayoritario de la Cámara.
2: Però el PSOE s'ho mira amb calma perquè sap que al PP no li donen els números i acusen Feijóo de voler arribar a la Moncloa amb dreceres i a cavall d'unes investigacions judicials que, diuen, no són casualitat. Des de Madrid, Dani Sainz de Ajap, Matí de Catalunya Ràdio.
0: Ahir l'anunci, ahir la proposta, avui els detalls i les respostes, perquè avui el líder del PP presentarà el seu pla a les jornades del Cercle d'Economia a Barcelona i a les 9 el secretari general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, respondrà a l'oferta de Feijóo en una entrevista a aquí, al Matí de Catalunya Ràdio. La premsa de Madrid dona per fet que Feijóo aprofitarà l'oportunitat que té de dirigir-se als empresaris catalans per demanar-los que pressionin Junts, un moviment que ja ha intentat en el passat, de moment sense sort. Anem cap a Madrid. Tània Tàpia, bon dia.
3: Què tal? Bon dia.
0: Tània, Feijóo ha acompanyat els seus moviments en públic d'algun acostament en privat?
3: El PP manté contactes oberts sempre amb tots els partits, menys amb Bildu. Aquesta és la resposta oficial del partit. Si s'ha mogut alguna cosa pensant en la moció, a la seu del PP actuen amb prudència, amb calma. Reconeixen que no tenen pressa perquè saben quina és la negativa que troben a Junts i PNB i, de moment, no volen fer moviments en fals.
0: Sí, el cert és que fins ara Junts i el PNB, tot i les distàncies amb Sánchez, s'han negat a sumar amb PP i amb Vox.
3: Sí, perquè no volen ser moneda de canvi. La responsabilitat no és d'ells, això és el que ens expliquen. És un missatge en què coincideixen PNB i Junts. La pilota està a la taulada del PSOE per convocar eleccions o a la del PP per buscar els aliats que calgui per forçar un canvi de govern. Però, com deies, existeix la via també dels empresaris que Feijóo pot explorar avui a Catalunya. A Madrid, el líder de la COE, Antonio Garamendi, ja demana obertament eleccions.
4: Unas elecciones podrían ser una solución. No hay una estabilidad en el país. La imagen que estamos dando en el exterior no es la mejor. Lo digo en nombre de las empresas, que lo que necesitamos es estabilidad. Que no podemos es estar en esta situación bochornosa.
0: Veurem què diuen els empresaris catalans avui al Cercle d'Economia. Veurem què diu Turull per part de Junts avui al Matí de Catalunya Ràdio a partir de les 9. A tot això, Tània, Sánchez va reunir ahir l'executiva del PSOE i va demanar tancar files.
3: Sí, va donar argumentari i munició als seus per seguir endavant, tot i la situació complicadíssima per al PSOE. En públic, Sánchez ha parlat de males maneres que usa l'oposició per arribar al poder. Ahir, a porta tancada, en la primera reunió després dels casos Zapatero i Leire Díez, va insistir que el PSOE col·laborarà amb la justícia, però va qüestionar la rapidesa, diu, amb la que la justícia actua si els casos són del PSOE, com per exemple de la seva dona, o si és molt lenta quan afecten al PP. Per exemple, diu, i va recordar a porta tancada, que la parella d'Ayuso encara no ha tingut judici pel seu frau fiscal.
0: Així estan les coses, gràcies, Tània. El PP ha deixat fora de la seva oferta Esquerra, que manté el seu suport a Sánchez. Però el grup d'Esquerra Madrid passa per les seves pròpies turbulències. Pol Foradada, bon dia.
5: Bon dia, sí. El diputat d'Esquerra al Congrés, Jordi Salvador, va carregar ahir públicament contra el portaveu del seu grup, Gabriel Rufián, pels moviments de Rufián d'encapçalar un moviment polític a l'esquerra del PSOE a nivell espanyol. En una piulada, Salvador va dir que Esquerra no és cap plataforma personal ni un espai polític per llançar ultimàtums. I ho diu per l'amenaça de Rufián de no tornar-se a presentar amb els republicans si no es complien certes condicions. Salvador va acabar advertint-lo que, si cal, alguns parlaran en públic i s'acabarà textualment la tonteria.
0: Tots aquests moviments a Madrid passen quan, en teoria, encara falta gairebé un any per tornar a votar. Seran les eleccions municipals del 2020. a 27. En aquest context, els alcaldes del PSC es protegeixen per no pagar els casos judicials que envolten el PSOE, ens ho explica l'Albert Prat.
6: Sí, alguns alcaldes socialistes consultats per Catalunya Ràdio admeten fora d'antena que estan tocats i desorientats, sobretot pel pes històric que ha tingut l'expresident Zapatero a Catalunya. Tots demanen prudència, agafen distància i creuen que el temps els juga a favor, però encara que falti un any per les municipals, coincideixen que és moment de fer valer les polítiques municipals per retenir les alcaldies. Una estratègia que també ha defensat en públic l'alcaldessa de Sant Boi i portaveu del PSC, Lluïsa Moret.
7: Nosaltres tenim clar que hem de fugir del soroll, de coses que passen en altres dimensions, i els alcaldes i les alcaldesses el que estem centrats en governar i en treballar.
6: Moret també ha confirmat que el PSC ja ha enviat a l'Audiència Nacional les factures que li reclamava sobre la campanya de les catalanes de fa 2 anys pel cas Leire. Albert Prat, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I encara 2 apunts judicials amb un impacte directe en la crònica política. El primer és el judici al germà de Pedro Sánchez.
5: El jutge va exonerar David Sánchez d'un dels càrrecs que se l'acusaven, l'acceptació de nomenament il·legal, perquè ha prescrit. En canvi, segueix acusat de tràfic d'influències i prevaricació pel seu nomenament com a coordinador de conservatoris a la Diputació de Badajoz. Ahir van declarar els seus companys de feina que van avalar la tasca de Sánchez a la institució.
8: Siempre estaba disponible.
9: Yo he tenido semanas de reunirnos todos los días.
10: Sí, teníamos reuniones.
0: I el segon, el cas Kitchen, en què s'investiga si el PP va fer servir fons per espiar el seu extresorer Luis Bárcenas. Ahir hi va declarar l'excomissari José Manuel Villarejo.
5: Amb una de freda i una de calenta per al Partit Popular. Villarejo, d'una banda, va assegurar que l'operació per espiar Bárcenas era legal, perquè l'objectiu era trobar els milions de l'extresorer del Partit Popular a l'estranger. En canvi, va assenyalar Mariano Rajoy, a qui va acusar d'aprofitar-se'n per perjudicar Bárcenas.
11: Que el señor Rajoy se aprovechó de esta operación oficial correcta, que era para localizar bien el extranjero y para tal, para que si había algo que le afectaba a él, pues que también trincarlo.
0: Ho analitzarem a l'Àgora del Matí amb Vicent Sánchez, Sara González, Anna Grau, Javier Casqueiro i, com dèiem, la resposta del secretari general de Junts, Jordi Turull, a l'oferiment de Feijóo. Abans, un primer comentari de la periodista de l'Ara, Núria Orriols.
12: Feijóo es lamenta dia sí dia també de l'existència del govern de Pedro Sánchez, però el cert és que només li queda una opció, esperar que surti tot el que ha de sortir i desgastar el PSOE. Perquè malgrat que ahir va oferir una moció de censura a Junts i al PNB, el PP sap que no li faran costat en Vox, ni que no sigui el govern, i que fer-la ara donaria ales al sanchisme. A més, visualitzaria l'alternativa, que és Feijóo de bracet amb l'extrema dreta. Una foto que li recordaria al votant d'esquerres decepcionat o nacionalista, que és això o Sánchez i els seus defectes.
0: El futur de la legislatura a Madrid és el principal tema del dia. L'altre, la visita del Papa. I les últimes hores, malestar en alguns sectors del catolicisme català per la presència de la llengua a la visita de Lleó XIV. La benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família es farà íntegrament en castellà.
5: El pontífex només utilitzarà 2 frases en català a la salutació inicial de la missa, que seran en el nom del Pare, del Fill i de l'Esperit Sant, i tot seguit, la pau sigui amb vosaltres. A partir d'aquí, segons el guió litúrgic que ha publicat el Vaticà, el Papa combinarà castellà i llatí, mentre que el català tindrà presència en la primera lectura, el salm posterior i el credo. Encara es desconeix si el Papa farà algun gest amb la llengua a l'homilia.
0: De moment, la publicació d'aquest guió litúrgic ja ha generat queixes en alguns sectors catòlics, Celia Forment.
13: Joan Maluquer, president de la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat, lamenta que des de les altes esferes no s'hagi defensat més el català.
14: Si aquí haguéssim trobat una posició ferma de la nostra Església, jo crec que això hauria estat una mica diferent.
13: Òscar Escudé, president de Plataforma per la Llengua.
15: Absolutament intolerable i una burla i un insult als catalans i molt especialment a la memòria de Gaudí.
13: I mossèn Cinto Busquet, rector del Marès, recorda que Lleó XIV és conegut per la seva sensibilitat envers les llengües minoritàries.
16: Ha estat en més d'una ocasió a Catalunya, per tant, coneix molt bé la situació. Ha estat a Barcelona, ha estat a Badalona. No és per falta de sensibilitat.
13: Encara queda per conèixer en quina llengua intervindrà l'arcabisbe de Barcelona. Cèlia Forment, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: La presència del català a la missa serà més reduïda que la que hi va haver en l'anterior visita d'un papa a Barcelona. Va ser la de Benet XVI el 2010.
17: Que el Senyor santifiqui amb el seu poder aquest a casa i aquest altar que ongim exercint el nostre ministeri perquè manifestim amb un signe visible el misteri di Crist i l'Església.
5: Així s'anticipava l'altar de la Sagrada Família en una missa en què també va fer dos fragments en català. La celebració del 2010 tenia elements diferents de l'actual perquè s'hi van fer tots els rituals de dedicació de la basílica que van ser en part en català.
0: L'altre precedent recent de la visita d'un papa a Catalunya l'hem d'anar a buscar el 1982 en Joan Pau II.
5: Carol Wojtyla va pronunciar una homilia a Montserrat que va incloure un fragment també en català, però en la missa que va celebrar el Camp Nou es va dirigir en tot moment en castellà i en llatí.
18: Escucha, Señor, la oración de tu pueblo y concédele con bondad los bienes que te ha pedido. Reserva a la Iglesia de todo mal.
0: Des de l'Arcabisbat de Barcelona garanteixen, però, que Lleó XIV parlarà català en tots els actes.
5: Sí, de fet, ja hem avançat que la salutació a l'acte de l'Estadi Olímpic a Montjuïc també serà en català. Els organitzadors asseguren que no s'ha preparat la litúrgia pensant en proporcions idiomàtiques, però deixen clar que Lleó XIV és molt coneixedor de la realitat lingüística al nostre país. És cert que està més avesat a utilitzar el castellà, ens diuen, però que sap molt bé quin terreny trepitja. Això mateix ens explicava la monja Sor Lucía Caram la setmana passada aquí al matí de Catalunya Ràdio.
19: Parlarà català a Montserrat i parlarà també català a la Sagrada Família. Dirà algunes paraules segurament també a Montjuïc. És un papa que parla moltes llengües i que no té problema, i que sap a on ve i té simpatia pel poble de Catalunya.
0: Sobre la presència del català en la visita del papa, el comentari de Ferran Espada.
20: La visita del papa Lleó XIV a Catalunya té una gran rellevància pels catòlics, però també pel conjunt del país, per la projecció que suposa. Per això de cert que, en l'acte de més impacte, la missa i benedicció de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família, el català sigui testimonial. Un papa que defensa la diversitat contra els efectes de la globalització en les societats i les cultures hauria de reflectir aquesta idea en cada país que visita. I a Catalunya, limitar el català a unes frases és una incoherència. I una mostra més que la jerarquia eclesiàstica espanyola és aliena a la realitat nacional i lingüística dels catalans.
0: I encara un altre detall de la visita del papa. Per si algú s'ho pregunta, Rosa Peral no formarà part del grup d'interns de Brians 1 que coincidirà amb Lleó XIV en la seva visita a la presó.
5: El pontífex farà una trobada d'uns 20 minuts amb una vuitantena d'interns. L'entorn de Rosa Peral explica que ella no ha sol·licitat ser una de les internes que hi participin, mentre que fons del Departament de Justícia concreten que només hi seran els reclusos que habitualment assisteixen a les misses dels diumenges, i que Peral no és una d'elles.
0: Seria, sens dubte, una de les imatges de la visita. Aquests són els principals temes del dia, i pel que fa al temps, avui tenim un petit canvi que ens durà més tempestes i una petita refrescada. Eloi Cordomí, bon dia.
21: Bon dia. Sí, una petita refrescada que es notarà sobretot a aquests llocs on hi hagi tempesta. Per tant, al Pirineu, al Prepirineu, a les comarques de Girona, és aquí on les tempestes podien ser més fortes, sobretot al nord-est. Poden arribar també a Osona, al Berguedà, al Lluçanès. A la resta tenim capes de núvols que ens aniran creuant, especialment aquest matí. Després entrarà el vent de mestral. Al sud de Catalunya podria pujar un palet la temperatura. La resta sí que baixarà. I també la tramuntana es farà notar a la zona de l'Empordà.
0: 9:15 avui al matí de Catalunya Ràdio també entrevistarem Jorge Dion i el to de Pornocràcia.
22: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't, inhala, exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes. Peugeot.
23: Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que tu estàs tot el dia amb la il·lusió que et toqui el premi del cupó diari i en David té el gos pigall que l'acompanya tot arreu i el fa sentir-se més segur.
24: Només pel fet de comprar el cupó diari?
23: Pel fet de comprar-lo tu i tothom qui juga a les loteries de l'11. Perquè així feu que les persones amb discapacitat tinguin més oportunitats.
24: Mira que bé!
23: Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
25: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
26: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Repassem els bàsics del matí amb Marc Jurado, Pol Foradada, Lara Garcia i Marta Viana. Bon dia.
27: Bon dia.
0: Continua l'estira i arronsa l'Orient Mitjà. Donald Trump ha dit a la cadena ABC que creu que arribarà a un acord amb l'Iran la setmana que ve, mentre pressiona Israel. Ha anunciat un alto al foc entre Israel i Hezbollah que ha generat malestar a Jerusalem.
28: El govern israelià ha assegurat que continuarà els atacs si ho considera oportú. Segons explica el mitjà Axios, Trump hauria parlat a Netanyahu i li hauria dit: ets un maleït boig i un ingrat.
0: Tot i la la promesa d'un acord de pau aquesta nit, hi ha hagut nous atacs creuats.
28: L'exèrcit dels Estats Units ha tornat a enviar míssils aquesta nit a objectius militars de l'Iran, mentre que el règim dels ayatolàs hi ha respost amb un atac a una atacant una base aèria dels Estats Units i quatre vaixells que intentaven travessar l'estret d'Hormuz.
0: Trump manté la retòrica dels últims dies, combinant la promesa d'un acord de pau amb amenaces a l'Iran. Corresponsal a Washington, Oriol Serra.
1: Els Estats Units volen enviar una imatge de fortalesa davant del món. El president Donald Trump fins i tot ha arribat a dir que les eleccions de mitja legislatura, les midterm, no l'amoïnen i manté el to amenaçant.
2: L'Iran vol arribar a un acord, però de moment encara no hi som. No estem satisfets, però ho estarem. O això, o haurem d'acabar la feina. Estan negociant, però ja veurem què passa. Potser haurem de tornar enrere i acabar-ho, potser no.
1: Trump, que ahir va dirigir una reunió del seu gabinet davant les càmeres, ha tornat a insistir que el seu és un govern d'èxit amb inversions mai vistes als Estats Units i amb una producció de petroli insòlita. El secretari de Defensa ha arribat a comparar Trump amb els presidents Lincoln i Washington per l'empremta que assegura que deixarà a la història del país. Des de Washington, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I aquesta nit Rússia ha enviat un nou atac massiu de drons i míssils contra Ucraïna. De moment ha provocat almenys 10 morts i més d'un centenar de ferits. Corresponsal a Moscou, Cristina Solias.
3: Kiev ha estat sota un intens bombardeig durant tota la nit, però no ha estat cap sorpresa. Zelensky ja havia demanat a la ciutadania que refugiés en llocs segurs en previsió d'un atac així. El Kremlin feia 10 dies que acumulava míssils i drons i que havia amenaçat amb una escalada. De fet, fins i tot havia recomanat evacuar la capital ucraïnesa perquè atacaria sistemàticament els centres de presa de decisions. A més, Putin ahir a la nit va declarar que Zelensky, amb els últims atacs contra civils, ha portat la guerra a una nova dimensió. El que no admet el president rus és que el seu exèrcit no avança al camp de batalla, ha perdut la superioritat de drons i que no pot protegir les seves ciutats i la seva infraestructura energètica.
0: Mentrestant, Europa ha donat via lliure perquè els estats de la Unió Europea instal·lin en països estrangers centres per deportar immigrants en situació irregular, seguint el model de la italiana Giorgia Meloni. La decisió endureix com mai la política migratòria dels 27. Brussel·les, Bruno Fortea.
4: Els centres s'hauran d'obrir en països que respectin els drets humans i els menors no acompanyats en quedaran al marge, però la resta de migrants irregulars seran susceptibles d'acabar-hi tancats mentre resolgui el retorn definitiu als seus llocs d'origen. Les ONGs ho denuncien, però el comissari europeu de migracions, Magnus Brunner, ho celebra.
6: Jo diria que hem posat ordre a casa nostra, a Europa, i això és fantàstic. El pacte reforça les nostres fronteres exteriors i també ens dona unes normes d'asil justes i fermes.
4: Dins dels països europeus, les autoritats també podran sancionar i detenir migrants irregulars durant un màxim de 2 anys i mig, quan es neguin a marxar, i s'enduriran els requisits per aconseguir l'asil polític. Des de Brussel·les, Bruno Fortea, Mires pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I una dada sobre la percepció de la migració. La població espanyola visita més sovint el metge de família, consumeix més medicaments i té més malalties cròniques registrades que no pas la població nascuda a l'estranger.
28: Els immigrants fan servir més les urgències i menys l'atenció primària i les visites de seguiment, sovint per problemes amb l'idioma o per desconeixement. Són dades del Ministeri de Sanitat. Amb aquest resultat, la ministra, Mònica García, ha volgut trencar la brama que els immigrants col·lapsen el sistema sanitari.
7: Cuando estamos hablando del colapso de nuestro sistema sanitario, el colapso de nuestro sistema sanitario se debe a una baja inversión, se debe a los recortes y se deben a las privatizaciones. Esto es lo que está amenazando nuestro sistema nacional de salud.
0: Salvador Illa anuncia l'acceleració d'obres en infraestructures clau amb la col·laboració del sector privat. El president va prometre una inversió de 3.300 milions d'euros. Joan Vilaplana.
8: Amb l'objectiu de seduir el teixit empresarial, el president va inaugurar ahir les jornades del Cercle d'Economia anunciant un pla d'inversió público-privada per retallar de 20 a 6 anys el calendari de treballs estratègics com el desdoblament de la C-16 al Berguedà.
9: Perquè el moment de fer-ho és ara, perquè tenim la capacitat i perquè el país ens ho demana.
8: Una mesura que Teresa García Milà, presidenta del Cercle, va rebre amb els braços oberts. No com les polítiques del govern d'intervenció en el preu del lloguer.
27: Pot moderar preus a curt termini, però acaba sent una mesura regressiva.
9: Prefereixo equivocar-me i rectificar, però no fer res.
8: Illa va defensar la necessitat de tancar el nou model de finançament aquesta legislatura. Joan Vilaplana, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I un altre anunci al Cercle d'Economia. Barcelona tindrà un vol directe amb Taipei a partir de l'any vinent.
29: El trajecte sense escales fins la capital de Taiwan el farà la companyia Starlux Airlines. Ho va anunciar el president Salvador Illa, que defensa que els vols directes fan que l'aeroport del Prat sigui més competitiu, sobretot en el context actual.
9: no ens podem ni encongir ni adormir. La crisi de l'Orient Mitjà afecta vols de connexió amb Àsia que fan escala als caps, com Dubai o Doha.
0: Tot això quan el Ministeri d'Hisenda engega la maquinària per reactivar la seva proposta de sistema de finançament.
29: El Ministeri d'Hisenda farà de manera immediata trobades bilaterals amb totes les comunitats per parlar de la reforma de finançament. La idea seria tractar-la al pròxim Consell de Política Fiscal i Financera i portar-ho al Consell de Ministres abans de les vacances d'estiu perquè el Congrés l'avali i entri en vigor l'1 de gener del 2027.
0: Aquí, un de cada 5 docents ja han votat a la consulta per decidir si accepten o no l'acord entre els sindicats i el departament.
10: Si un està en contra de tot això, no veig massa altra opció que anar a un escenari, per mi, de caos i de debilitament absolut del que és el sistema educatiu i també del moviment sindical. Però, en tot cas, no em poso gens en aquest escenari.
0: Això ens deia la consellera Niubó ahir al matí de Catalunya Ràdio. Tenen de temps fins dijous. Mentrestant, les mobilitzacions continuen. Els mestres van entrar a Montserrat en una jornada amb un seguiment del 10%. Avui les aturades afecten els centres del barcelonès després de la jornada de protesta d'ahir. Maria Costa.
29: A la Catalunya Central, la protesta principal va ser al bell mig de l'abadia de Montserrat. 200 manifestants van entrar fins a l'atri de la Basílica cantant el Virolai. L'assemblea es va decantar a favor del no al preacord.
11: Tornen a ser engrunes per nosaltres.
12: Si pregunteu a la gent que està el dia a dia sostenint les aules, aquest preacord no resol l'emergència educativa que ara mateix té l'educació.
13: A mi només està bé arribar a final de mes i estar content amb la nòmina i el dilluns següent tinc els mateixos problemes a l'aula.
29: A les protestes de Girona, davant la seu de la Generalitat, hi van participar 400 docents que optaven majoritàriament per dir no a la consulta. Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Les protestes avui al barcelonès ja es comencen a fer notar. Tenim notícia d'una aturada a la Gran Via de Barcelona, a l'alçada de la Campana. Un grup de docents estan fent, doncs, aquesta protesta en aquesta via d'entrada sortida de Barcelona. Ho seguirem a l'espai del trànsit. I mentrestant, a València, la policia ha expedientat l'antidisturbis que va agredir una professora jubilada.
5: Va ser diumenge, durant la mobilització dels mestres, quan la gent va empènyer sense motiu la docent i li va trencar el nas. L'agredida presentarà denúncia.
0: I novetats també sobre el tiroteig a Badalona.
5: La Vanguardia avui, citant testimonis de els fets, explica que el pistoler va disparar contra les menors. Recordem que la principal tesi dels Mossos d'Esquadra és que la nena de 10 anys ferida no era cap objectiu i que va ser ferida per una bala perduda. Mentrestant, l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, admet que part dels veïns del barri de Sant Roc viuen amb por perquè hi ha famílies molt conflictives vinculades al narcotràfic. En declaracions en aquest programa, l'alcalde va lamentar la poca capacitat d'actuar que té la policia.
14: No disposen, doncs, de les eines suficients, no? Hi ha immobles que acumulen denúncies, que generen inseguretat, que són coneguts per als veïns, per la policia, però els marges legals d'actuació són limitats i això genera una frustració social i general.
0: Tot això quan ahir es va conèixer un altre tiroteig al cap de setmana, en aquest cas a Tordera, al Maresme.
5: Hi ha dues persones detingudes, una de les quals ferida per arma de foc. Les van detenir després que els agents detectessin un vehicle fugint a gran velocitat d'una zona de Tordera on més tard es va descobrir que hi havia una plantació de marihuana dins d'un habitatge. Se sospita que l'incident estaria, doncs, relacionat amb un narcoassalt.
0: Ahir al matí de Catalunya Ràdio vam parlar també sobre l'augment dels tirotejos amb el cap de la regió metropolitana nord dels Mossos, Antoni Sánchez.
15: Nosaltres tenim clar que qualsevol ús d'armes de foc a la via pública és del tot intolerable, i li he de dir que és un fenomen que ens preocupa, i sobre el qual estem actuant de forma decidida i sostinguda. Vull dir que tothom sàpiga que estem molt a sobre d'aquest fenomen.
0: 5 minuts i 8:45 del matí. 3CAT obre avui la convocatòria de propostes de malalties per escollir les temàtiques de la Marató de l'any que ve i del 2028.
29: La crida està oberta a associacions de pacients i de familiars de pacients, així com a entitats de recerca i societats científiques i de professionals de la salut. La Comissió Assessora Científica de la Fundació valorarà els temes i els presentarà al patronat, que decidirà quines malalties protagonitzaran la Marató. El formulari el trobareu des de les 10 del matí d'avui fins al 23 de juny al web 3cat.cat/marató.
0: I l'Hospital Vall d'Hebron estrena una nova planta pediàtrica d'oncologia hematològica, és a dir, destinada a nens que tenen càncer a la sang.
29: S'hi han invertit 7 milions i mig d'euros de fons públics i privats. Duplica la superfície que tenia fins ara i s'ha passat d'habitacions compartides a individuals per millorar l'entorn dels infants. A més, també té habitacions tipus apartament familiar, tot plegat seguint estrictes mesures de seguretat i contra infeccions perquè són infants immunodeprimits. Albert Salazar, director gerent de l'Hospital Vall d'Hebron.
16: Però teníem que canviar la percepció, millorar la seva realitat, que és el canvi d'aquestes infraestructures, aquests equipaments, les cambres que fan els trasplantaments de moïdors amb totes les malalties de càncer, sobretot hematològiques, i això és un canvi brutal, és espectacular.
0: I en crònica cultural hem d'anar en primer lloc fins a Mèrida, on el teatre amb segell català ha triomfat als Premis Max d'Arts Escèniques.
29: La tercera fuga de Victòria Spumber s'emporta de 3 guardons, mentre que l'espectacle No, de la companyia La Venidera, també guanya el premi a millor espectacle de dansa.
0: Enviada especial a Mèrida, Marta Vives.
17: La tercera fuga de Victòria Spumber, que es va poder veure la temporada passada al TNC i que hi tornarà l'any que ve, ha aconseguit 3 dels principals premis, entre els de millor autoria pel duet Victòria Spumber i Albert Pijuan.
18: Aquesta obra és un manifest contra la idea de la puresa de raça. I això, a mi, és una cosa que la tinc molt, molt arrelada.
17: I el de millor actor, per Ton Vieira.
19: Ai, deia, gràcies, Victòria, quin regal m'has fet.
17: El muntatge 1936 del Centro Dramático Nacional i dirigit per Andrés Lima, amb coproducció del Terrat, ha estat distingit amb el millor espectacle, Willy Toledo.
20: El teatro también tiene que ser un arma política también para denunciar el fascismo, que ya sabemos que nunca se fue, pero que cada vez está más cerca.
17: 1936, que per cert encara no s'ha pogut veure a Catalunya. En dansa, el muntatge No, de La Venidera, és a dir, d'Irene Tena i Albert Hernández, ha estat un dels grans noms propis d'aquesta nit. Des de Mèrida, Marta Vives, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Un altre gran nom, en aquest cas de la literatura, s'ha presentat a Barcelona, Històries de fantasmes, el llibre de l'escriptora Siri Hasbet.
29: Un llibre sobre el dol i l'amor després de la relació de 43 anys que va tenir amb l'escriptor Paul Auster, mort el 2024. Explica, per exemple, com Auster li va dir poc abans de morir que volia ser un fantasma i que ell, efectivament, diu que va percebre la seva presència. Són declaracions al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
10: I jo vaig notar la seva presència el dia que el vam enterrar. Era invisible, no vaig sentir-ne cap olor, no em va tocar, no vaig sentir res, però tu saps exactament on és aquella presència en l'espai, i jo sabia perfectament en aquell cas qui era.
0: I un dels noms de les últimes hores és el d'una de les artistes més seguides del món, Taylor Swift. Perquè l'artista nord-americana se suma a Toy Story 5.
29: No posarà veu a cap personatge, com sí que farà Bad Bunny o Bizarrap, sinó que ha anunciat una nova cançó que formarà part de la banda sonora de la pel·lícula. La cançó es diu I Knew It, I Knew You, i la podrem sentir sencera a finals d'aquesta setmana. Per la pel·lícula encara haurem d'esperar fins al 19 de juny.
0: I atenció a això, perquè Clint Eastwood es retira als 96 anys.
29: Així ho ha confirmat el seu fill, el també actor Kylie Eastwood, en una entrevista a France Info. Als anys 70 i 80, Eastwood es va convertir en un dels actors més importants de Hollywood, amb clàssics com Sense perdó, Million Dollar Baby i El bo, el lleig i el dolent. Eastwood va estrenar la seva última pel·lícula com a director Jurado número 2 l'any 2024.
0: Publicitat i esports.
21: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
22: Llimonada natural Don Simón, amb suc espremut i vitamina C. Una dieta sana? Amb llimonada Don Simón. I ara, taronjada natural Don Simón amb suc espremut. La gran diferència.
23: Qui m'hagués dit mai a mi que un dia acabaria tenint una Skoda? I mira ara.
24: Són bons temps per canviar d'opinió. Descobreixo els Skoda Days fins al 21 de juny des de 15.400 euros. Subjecte a finançament amb Volkswagen Bank. Consulta en les condicions a Skoda.es.
25: Skoda.
30: Gràcies.
25: Per què, mama?
30: Perquè sé que us ha costat molt fer la reforma per adaptar el bany. I, dona, per tot el que esteu fent per mi.
25: Gràcies a tu.
31: Hi ha raons que mouen més que els diners, les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja, 150 anys movent-nos per tu.

0: Dos quarts de nou del matí, ara els esports. Ansu Fati deixarà el Barça per quedar-se al Mònaco.
1: L'acord entre el jugador i el Mònaco ja està fet. El Barça cobrarà 11 milions, s'estalviarà la seva fitxa. D'aquesta manera, el club blaugrana aconseguirà una rebaixa salarial de 20 milions, computable en dues temporades, que li permetrà operar amb normalitat amb la norma de l'1+1. Tant ingresses, tant pots gastar. El Barça reserva un percentatge en cas d'un futur traspàs d'Ansu Fati.

0: I el Barça comença avui el play-off pel títol de la Lliga de Bàsquet.
1: Amb el partit a quarts de final a la pista de l'UCAM de Múrcia a partir de les 7, amb transmissió pel web i l'app de Catalunya Ràdio i el 3CAT, Xenguelia, jugador del Barça.
2: Tenemos que olvidar de 2-1 o otros partidos, solo lo que hemos hecho mal contra ellos. Tenemos que corregir y hacer mejor, pero yo creo que dependerá mucho más sobre nosotros que sobre ellos.
1: També jugarà el Madrid-Tenerife, primer contra el vuitè.
0: I l'Espanyol engega la nova campanya de socis.
1: Rebels d'arrel. Aquest és l'eslògan de la nova campanya.
3: Papa, quants pericos hi ha a Barcelona?
4: Amor, no importa els que hi hagi. L'important és que sempre hi ha lloc per un rebel més.
1: La intenció, consolidar 38.000 socis, dels quals 31.000 són també abonats. Riquelme diu que Raúl serà el director esportiu del Madrid si ell surt escollit president.
5: Y cuanto me lo conozco es que ya estoy... segurísimo, que es no hay otra persona más adecuada para ese puesto que él.
1: Són declaracions a la cadena SER. La niña mal dubta per començar el Mundial, encara recupera de la lesió, podria perdre's el debut el 15 de juny contra Cap Verd. L'Igualada, que guanya la pista del Barça 1-3 i empata la semifinal pel títol de l'Hockey Lliga. El Barça, que es classifica per les semis de la Lliga de Futbol Sala 4-6 davant el Valdepeñas, ara jugarà contra l'Inter. El Sant Andreu i el Mataró juguen avui el títol de la Lliga Femenina de Waterpolo. Hi ha Roland Garros, Rafa Jodar-Esberev, Joao Fonseca Mensik, primers partits de quarts de final en dones, Andreva, Sirsteas, Vitolina, Kostiuk.
0: Passen pràcticament 3 minuts de 8:45 del matí. El matí arrenca pendent de... principalment d'aquesta casa i d'aquest programa del Matí de Catalunya Ràdio, perquè d'aquí pocs minuts Jordi Turull respondrà en nom de Junts a la proposta de Feijóo de fer una moció de censura instrumental a Pedro Sánchez per convocar immediatament eleccions. Després, a mig matí, en tornarà a parlar el líder del PP des d'aquí, des de Barcelona, a les jornades del Cercle d'Economia. Marta Corbalán, bon dia.
6: Hola, bon dia. Aquest matí el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, tindrà l'oportunitat davant l'empresariat català de defensar la moció de censura que proposa per fer fora Pedro Sánchez de la Moncloa. Aquestes últimes hores Feijóo ha pressionat Junts i els nacionalistes bascos perquè avalin una moció instrumental que tindria com a objectiu dissoldre el Congrés i convocar eleccions immediates. Recordem que el novembre passat, en un acte Foment del Treball, Feijóo ja va demanar ajut als empresaris catalans per convèncer Junts i Esquerra que donessin suport a una moció de censura.
0: I el Consolat dels Estats Units demana explicacions per l'incident a una sauna de Barcelona amb dues ciutadanes d'Israel. Redacció Marc Jurado.
7: Sí, en una publicació en català a les xarxes socials, el Consolat General de Barcelona diu que segueix de prop l'incident antisemita. Afegeixen que des del Consolat General condemnen, són proves textuals, aquest acte de discriminació contra ciutadans dels Estats Units. Demanem una revisió exhaustiva del que ha passat. Per acabar, demanen una resposta també clara per part de les autoritats locals.
0: A Tortosa, avui, la plataforma Trens Dignes tornarà a queixar-se del servei ferroviari a l'extrem sud del país i per reclamar millores. Corresponsal Jordi Barranca.
8: Sí, unes reclamacions que es produeixen en un context com l'actual en què les dues línies de regionals d'aquí de Terres de l'Ebre acumulen incidències successives i en què una de les dues, a la R15, acumula queixes reiterades dels usuaris per falta d'inversió. A més, per millorar la mobilitat aquí a Terres de l'Ebre, la plataforma ha començat també una campanya per reclamar suport als ajuntaments per aconseguir la creació i la implantació d'un tren tram aquí a les Terres de l'Ebre. El primer ajuntament a votar-hi a favor ha estat el de la ciutat de Tortosa.
0: A Catalunya la selectivitat serà la setmana que ve. Avui ja la comencen 25.000 alumnes al País Valencià en un clima de crispació. València, Pepa Ferrer.
9: Bon dia. Doncs no es preveu que hi hagi incidències en unes proves que s'han blindat amb un 100% de serveis mínims, perquè ja són 23 els dies de vaga indefinida de professors en negociacions trencades amb la conselleria. Ahir la majoria sindical no hi va anar a les reunions per negociar, avui tampoc. I les mobilitzacions continuen. A nit, una acampada de professors improvisada al davant de la Generalitat. I avui, aquest migdia, manifestacions a València, Castelló i Alacant.
0: Avui dos junts a l'àgora del Matí de Catalunya Ràdio, Sar González, Vicent Sánchez i Anna Grau. Els diaris reflexionen sobre la moció de censura plantejada per Feijóo. L'editorial de l'Ara assegura que el PNB i Junts estan incòmodes, tant amb Sánchez com amb Feijóo. El periodista Joan Tàpia escriu al periòdico que el PSOE està pitjor que fa un any però que el PP no està pas massa més bé. I el Mundo critica en l'editorial que Pedro Sánchez demostra victimisme en relació amb la corrupció i bunkerització davant de la demanda d'explicacions. Ara passen 6 minuts de 8:45 del matí. Cop d'ull a la mobilitat d'aquest matí. Maria Fernández Noguera, bon dia.
10: Bon dia. A la línia R3 hi ha problemes en la senyalització i es registren retards de mitja hora. A més, atenció, perquè els trens inicien i finalitzen el seu recorregut a l'estació del Figaró, en comptes de fer-ho a la Garriga, on se solen agafar els autobusos fins a Barcelona. Per això, avui, Renfe recomana als viatgers que facin el transbord del tren als autobusos a l'estació de Centelles. Al marge d'aquesta incidència, el regional que va de Manresa a Lleida porta una demora de 45 minuts i al metro de Barcelona la línia L4 té freqüències de pas alterades perquè hi ha hagut una assistència sanitària a un passatger a l'estació de Verdaguer.
0: Això pel que fa al transport públic i les carreteres. Equip viari, Txell Garriga, bon dia.
11: Què tal? Molt bon dia.
0: Punts vermells a aquesta hora?
11: Doncs mira, per manifestació estan tallades la Gran Via a l'altura de la Campana i també l'Avinguda Meridiana a l'altura de Fabra i Puig. També un altre accident està tapant ara l'entrada a Barcelona per la C32 cap a la Ronda de Dalt, a l'Hospitalet, i també avui veiem bastant vermell a les dues rondes, però en sentit Llobregat.
0: És la manifestació dels docents que us dèiem, que avui està convocada al Barcelonès. I punts taronja.
11: Doncs, sobretot A2 i B23 entre Pallejà i Sant Joan d'Espí, també el Nus de la Trinitat o l'AP7 a Santa Perpètua, però en principi avui sense incidències en cap punt.
0: De seguida parlem de la proposta de Feijó per arribar a la Moncloa, però què més tindrem avui al matí de Catalunya Ràdio, Marta Viana?
12: Doncs ara ho dèieu, a les 9 entrevistarem el secretari general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, serà aquí a l'estudi 1 del matí de Catalunya Ràdio. Abans haurem comentat la proposta de moció de censura amb el periodista del País, Javier Casqueiro, a 11:15, secció de ciència, avui sobre el tabac i els riscos del vapeig, i a les 11 torna Sergi Pàmies amb la seva teràpia per a boomers. Avui amb expressions com mola cantidui, penseu en les vostres expressions col·loquials de boomer, que és segur que en coneixeu més d'una.
0: Avui a l'Agora, Vicent Sánchez, Anna Grau i Sara González.
13: Bon preu Esclat Online, el supermercat de proximitat, us ofereix el temps.
0: Eloi Cordomí, la calor afluixa una mica, bon dia.
14: Afluixa una mica, sí, bon dia, però només en algunes comarques, sobretot al Pirineu, Prepirineu, comarques del nord-est, que és on avui segurament a la tarda hi haurà tempestes i aquí refrescarà. En canvi, la resta, sobretot al sud de Catalunya, tindrem vent de mestral i la temperatura quedarà igual a la d'ahir o un palet més alta, podria pujar 1 o 2 graus, per exemple, a l'interior de les comarques de Tarragona. Avui també destaquem la tramuntana, que bufarà l'Empordà,

0: www.esclat.com.
1: Cada dia, a les granges familiars de la cooperativa lletera Camp Llong, treballem per portar-vos el gust únic de la llet de proximitat del productor a la teva botiga de confiança. Lletera Camp Llong, la llet de casa.
2: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
3: Ahir dilluns, substància líquida del cos que fa riure era humor. Avui dimarts, un Enigmàrius de moda. Clar, com el vestit d'un familiar que ha canviat de sexe. D'onze lletres. Clar, com el vestit d'un familiar que ha canviat de sexe. 11 lletres.
2: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
4: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat.
5: Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
6: Peugeot.
7: A Cotet, tornem a connectar-te amb la vida. Ara descobreix l'únic audiòfon del món amb tecnologia auditiva invisible. Intel·ligent, invisible i connectat. Vine a Cotet i prova'l. Cotet, una nova forma de sentir.
8: Fes que el teu estiu es faci realitat amb MST Cruceros i Viatges al Corte Inglés. Fes la reserva amb la tranquil·litat de canviar gratis la data o l'itinerari i amb les begudes, vols directes i autobús a port inclosos. Consulta les condicions. Reserva el teu creuer MST amb la confiança de Viatges al Corte Inglés.
9: Prou! Salteu-vos al meu càrrec i parleu directament amb l'administrador.
2: Parla amb l'administrador de la teva comunitat de veïns per fer una instal·lació d'autoconsum. Ningú en sap més que ell. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia.
10: Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
11: Saber triar val la pena, perquè quan tries la gamma de fotoprotecció Ciensan de Lidl des de 4,99, tens protecció certificada a preu Lidl. Per això Lidl és el súper número 1 en qualitat-preu segons la valoració dels consumidors. Lidl val la pena.
12: Descobrir. Compartir. Donar suport. Temps. 130 milions.
13: Amics.
12: Rialles.
13: Llocs.
12: Moments. 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 5 de juny, amb Euromillones, pot mínim garantit de 130 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran.
14: Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
15: Avui dia pot ser pro estiu, pro hivern, pro camp, pro ciutat, pro allò que vulguis.
16: I pot ser tot això sent professional.
15: I venir als Pro Days de Citroën, fer-te amb el teu Berlingo amb fins a 11.800 euros a descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals. Citroën. Consulta Citroën.es.
17: Contra tot pronòstic, es va convertir en Superman per sempre.
18: Era alt, força prim.
19: Necessitava més corpulència.
17: Descobreix l'autèntic heroi en una entrevista inèdita.
20: S'acabava de fer pública la notícia del terrible accident d'en Christopher Reeve.
21: La nostra missió és trobar tractaments per la paràlisi.
17: Christopher Reeve, l'etern Superman. Nits sense ficció. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
22: El matí de Catalunya Ràdio.
23: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBT. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
2: El matí de Catalunya Ràdio.
24: Avui a l'hora del matí de Catalunya Ràdio, els periodistes Anna Grau i Vicent Sánchez i la periodista del Periódico de Catalunya, Sara González.
25: I de què han parlat fins ara a l'entrar a l'Àgora, Pol?
24: Doncs hi ha ganes de que arribi aquí a l'estudi de Catalunya Ràdio el secretari general de Junts, Jordi Turull. Hi ha ganes de sentir la primera reacció a l'oferta de Feijóo, aquesta moció de censura instrumental. I hi ha ganes de parlar de les primàries de Barcelona, que aquí els que tenim el defecte de ser periodistes és una cosa que sempre genera bastant interès, un procés intern d'un partit.
25: Vosaltres no sé si esteu en contacte amb adolescents que tot el dia diuen bro, no em renta i això. Avui parlarem amb el Sergi Pàmies a les 11 d'expressions col·loquials, però de la generació boomer, perquè ara sembla que tot això sigui molt nou, però cada generació ha tingut les seves expressions col·loquials, com per exemple molt

0: Bacantidubi, Efectivi Wonder... Anna, per què em fas aquesta cara?
1: Perquè jo això no he dit mai, jo seré boomer, però no...
2: Idiota.
1: Però no idiota, sí. A mi em semblava molt cursi. Vull dir, a veure, totes les generacions intenten això, encunyar un llenguatge, però n'hi ha que se'n surten millor que d'altres, suposo.
0: M'ho jures per Snoopy?
1: Mai. Abans per Rintintint.
0: 8:45 del matí, pràcticament. Entrem en matèria. És un dels titulars del dia, Alberto Núñez Feijóo, que, per cert, avui serà a Barcelona, ha concretat les característiques de la moció de censura que planeja el PP. Ofereix a Junts i al PNB un govern de transició sense Vox i la convocatòria immediata d'eleccions a canvi dels seus vots per fer fora Pedro Sánchez. Anem en primer lloc fins a Madrid. Anna Tàpia, bon dia.
3: Què tal, bon dia?
0: Digues, Tània.
3: No, anava a dir que Feijóo que intentes explicar una mica millor, no? Fa un pas a més per treure Vox de l'equació, perquè sap que una foto amb els d'Abascal és el que més nos fa PNB i Junts per deixar caure a Sánchez. Si li donen suport a la moció, un govern més del PP tindrà com a única funció, diu Feijóo, convocar eleccions. Però el nou ganxo llançat per Feijóo de moment no ha pescat res. Junts i PNB suminen amb distància i mantenen que la legislatura està esgotada, però que no els toca a ells fer la següent passa i veurem què diu avui Feijóo davant dels empresaris catalans. A Madrid la pressió ja té una traducció clara. Ahir Antonio Garamendi, líder de la COE, demanava obertament eleccions, deia, per una situació vergonyosa, humiliant, que dona l'actual govern.
0: De moment, per tant, tenim aquesta reacció dels empresaris espanyols. Veurem avui què diuen els empresaris catalans. Veurem, òbviament, què diu avui Turull al matí de Catalunya Ràdio i veurem també què diuen els bascos, tot i que si ens rematem a les paraules del cap de setmana no sembla que tampoc estiguin gaire disposats a jugar-hi. Gràcies, Tània.
3: Fins ara.
0: Incorporem també a la conversa Javier Casqueiro, periodista del País. Bon dia.
4: Bon dia, Francesc.
0: Segons la teva opinió, quines probabilitats té de prosperar una moció d'aquestes característiques?
4: A ver, la política española yo hace tiempo que ya no me atrevo a hacer pronósticos prácticamente de nada, ¿no? Pero no la veo, no la veo por ningún lado, no la veo por Junts, no la veo por el PNV y no la veo porque me parece que también es engañosa por parte del Partido Popular, ¿no? Yo creo que es engañosa para empezar porque no te has sabido trabajar durante todo este tiempo una relación medianamente normal con esos partidos, ¿no? Esos partidos que teóricamente son conservadores ideológicamente en el aspecto económico cercanos. Los has estado insultando durante toda la legislatura y ahora ha llegado el momento de la verdad en la que estamos en este callejón sin salida, pues no tienes ni unas mínimas relaciones para tener una posibilidad de que prospere. Y en segundo lugar, porque es mentira lo de que es una moción de censura instrumental. Ayer mismo en esa comparecencia donde Feijóo habló de que sería para convocar elecciones, a continuación nos explicaron que también para renovar prácticamente todas las instituciones y organismos del Estado que entienden que están contaminadas por el sanchismo, ¿no? Y eso no tiene ninguna posibilidad de salir adelante.
0: Feijóo demana coherència, diu, als partits que demanen un avançament electoral. ¿Preveus que el PP incrementi la pressió sobre Junts, per exemple?
4: Sí, y lo va a hacerlo hoy en una institución importante como el Círculo de Economía en Cataluña, pero claro, yo creo que incluso eso, viendo cuáles son los planes del PP de Feijóo en ese discurso y en ese desayuno a puerta cerrada, es que está un poco como a destiempo, ¿no? Quiere ir a convencerles de que económicamente, desde el punto de vista fiscal, desde el punto de vista política migratoria, desde el punto de vista de vivienda, pues él podría estar más cercano a las políticas que el propio Circle que critica del gobierno de Pedro Sánchez, pero es que el problema no está ahí, ¿no? El problema ya lo hemos visto en esta legislatura en el Congreso. En eso pueden coincidir esos partidos, pero yo creo que lo que la base de la relación está tan contaminada que yo creo que no van a llegar ni siquiera a ese punto a discutir esa situación porque están muy lejanos en todo lo demás y Vox sigue estando ahí. Vox sería necesario al menos para que esa moción de censura prosperase y yo creo que eso no va a suceder.
0: ¿Creus que tan allunyat està Junts com el PNV d'aquesta possibilitat?
4: Que està? Perdó?
0: Sí, si estan igual de llunyats de donar suport a aquesta hipotètica. Sí.
4: Yo creo que sí. Yo creo que en el fondo sí. Porque, insisto, yo creo que lo peor de todo esto y lo que no es creíble es que tanto para Junts como para el PNV, Feijóo pueda ofrecerles algo en lo que ellos se puedan fiar, ¿no? Yo creo que ha sido tal el grado de mala relación. Ya nos hemos olvidado. O sea, es de las cosas que han dicho. Os recuerdo que en esta legislatura se ha aprobado la ley de amnistía, los indultos a los líderes del Procés, y las cosas que han dicho de ese partido, ¿no? Cómplices del sanchismo, mafia, etcétera. Entonces, ahora pensar que esos dos partidos van a olvidar todos esos agravios, yo creo que es una quimera.
0: No sé si creus que aquest escenari pot canviar sensiblement en cas que es continuïn coneguent detalls que greugin el cas Zapatero o el cas Lere, per exemple.
4: Puede pasar, ¿no? Yo creo que estamos viendo. Es verdad que estamos viendo, fíjate, no es solo con Junts y con PNV, ¿eh? Hay posicionamientos ya de Esquerra, de Coalición Canaria, incluso dentro de Sumar hay posicionamientos de que constatan que evidentemente esto está, yo te decía antes, en un callejón de sin salida, en un fin de ciclo, en una realidad en la que es muy difícil gobernar, ¿no? Y pensar que esto puede llegar hasta el final, hasta el verano de 2027 por parte de Pedro Sánchez, yo creo que es un absurdo. Ahora, yo creo que va a ser definitivo, efectivamente, hasta qué grado se ve la implicación de estos casos Zapatero, caso Leire, caso Cerdán, la sentencia de Ábalos en los próximos días. ¿Puede provocar movimientos y corrimientos? Sí. En cualquier caso, la estrategia de fondo de estos partidos es que es muy complicado con el PP necesitando a Vox en todo momento, ¿no? Yo lo veo muy complicado. Yo creo que esto tiene que pasar y debería de pasar porque el presidente se dirá cuenta de que así no puede gobernar hasta el verano de 2027.
0: L'altra cosa, Javier, també, ara pensava, és què en pensa Vox, perquè, clar, quan Feijóo explicita que això, aquesta operació, passaria per un govern de PP i, per tant, d'alguna manera és intentar allunyar el fantasma de Vox, es presentaran com una víctima del bipartidisme?
4: A ver, Vox, yo creo que Vox, y es verdad que Vox es un poco el grano negro que le ha salido todo esto, ¿no? Pero ayer, fíjate, ya sí, el secretario general decía, bueno, si es para echar al sanchismo, nosotros hasta nos apartaríamos un poco para disimular. El problema es que luego, en todas las encuestas, esta misma semana han salido un aluvión de encuestas, en todas las encuestas, lo máximo a lo que llega el PP de Feijóo es a 141, 142, 147. Es decir, necesitaría a Vox para gobernar España, ¿no? Y yo creo que esa perspectiva es la que llena de resquemores y de temores a todos los demás partidos, incluso a los otros socios que podrían tener algún tipo de relación con el PP, ¿no? Yo creo que Vox sigue siendo ese grano que va a imposibilitar prácticamente cualquier opción para Alberto Núñez Feijóo si es que el presidente no anticipa las elecciones.
0: Javier, gracias y buen día.
4: Una abraçada.
0: No sé com ho veieu.
1: Home, em sembla que el Javier té bastanta raó. És que el PP una cosa que no ha entès mai és que bueno, el PNB va completament a la seva. O sigui, el PNB jo penso que és un planeta a part, però que a Junts, els partits, diguem-ne, catalans, el PP només els interessa quan ja governa. O sigui, no pot ser Pasco abans de Rams, amb Junts per Catalunya. Dir, això si un cop pens a la Moncloa, llavors sí, evidentment, perquè amb el poder s'hi han d'entendre, no? Llavors, home, sí, jo penso que és més fàcil que en un moment donat provoquin eleccions, o sigui, que tios, jo retiro el suport i hi ha eleccions, i que si el que Déu vulgui, que les guanyi i que les hagi de guanyar, que no pas fer suport a una moció instrumental, que no ens oblidem que la moció de censura del Sánchez de fa 8 anys també tot eren promeses de com a crear eleccions demà passat, i vaja, si ens despistem encara ens esperaríem. Llavors jo crec que amb això el PP intenta posar pressió amb uns socis que no li faran el joc i segueix, en canvi, cavant la tomba d'una relació que és complicada amb Vox, perquè, clar, els està dient no, jo per quedar bé amb vosaltres, de Vox, vull dir que fa un pac unes hòsties, resumint, penso.
2: Jo crec que el Javier explicava molt bé com el Partit Popular ha fet una política de terra cremada amb les relacions tant amb Junts com amb el PNB, cosa que és bastant poc intel·ligent en èpoques de fragmentació, en èpoques on no guanya qui obté més vots a les urnes, sinó qui és més capaç de teixir aliances. I en el moment de màxima debilitat de Sánchez, la seva resistència se cimenta justament en la incapacitat del PP i de Feijóo de construir una alternativa. I aquesta és la realitat. I si avui Feijóo està proclamant una moció de censura, és perquè no li puguin dir que es queda quiet i no fa res, però és més una escenificació i un intent de traslladar la pressió a PNB i a Junts per culpar-los d'estar sostenint el govern de Pedro Sánchez i que no es posi tant el focus en la seva debilitat, perquè jo entenc que ha de ser molt frustrant que tu, sent el cap de l'oposició i en les circumstàncies en les quals està aquest govern assetjat al seu partit per casos de corrupció, però també amb la debilitat parlamentària que té, perquè la majoria de la investidura s'ha esberlat per complet, que tu no siguis capaç de poder activar un mecanisme constitucional com pugui ser la moció de censura i guanyar-la, ha de ser, certament, molt frustrant. Però, insisteixo, el seu gran error ha estat fer política de terra cremada amb qui pot teixir aliances des del punt de vista ideològic i, en canvi, anar enfortint vincles amb un partit com és Vox. També la política s'ha d'entendre com un joc de contrapartides i aquí ens hem de preguntar què en trauria Junts de donar suport en aquesta moció de censura si el PP diu no a l'amnistia, no al català oficial a Europa, no a un concert econòmic, no al traspàs de competències com la gestió de la immigració. I el PNB, el mateix, no? Tres quarts del mateix. Hi han hagut insults molt sonors del Partit Popular al PNB, a un partit amb el que tradicionalment havia tingut uns vincles robustos. I en aquests moments el PNB, que això és crucial per entendre la seva posició, està governant amb els socialistes a Euskadi. No voldran pas tensionar aquesta relació, i més en un moment en què Bildu també li trepitja els talons a les enquestes.
0: Sí, és veritat que com a estratègia de seducció no sembla que ara mateix estigui massa ben enfocada. Vicenç,
5: perdona. No són uns grans seductors. Jo crec que amb la Sánchez-fòbia no n'hi ha prou. El senyor Feijó i el PP es pensen que, bueno, que la resta de l'Estat és Madrid i que tot el que allà és que hi ha una Sánchez-fòbia total, absoluta, això és compartit per tothom. I resulta que més que... Sí, ja pot haver-hi una certa Sánchez-fòbia en alguns altres llocs, segons en quin lloc més o menys, però bueno, també hi ha altres coses. I la gran sort i la gran desgràcia del PP ha estat Vox. Sort perquè ells no fan majoria absoluta i perquè algú els presta el suport. I desgràcia perquè el Vox és corrosiu i elimina qualsevol altra possibilitat, qualsevol altra de l'art parlamentari. I llavors, què ha anat passant? Bé, hi havia una tàctica que va també incorporar el senyor Feijó, que és avançar eleccions autonòmiques, però aquestes eleccions demostren que el PP necessita Vox. I que, encara que Vox no entra en el govern, per tant, això que diu ara fa una mica riure, és igual perquè el PP no assumeix la política. És a dir, el PP ha assumit el discurs de Vox en primer lloc perquè se'l creu i en segon lloc perquè vol aspirar també a una part del públic que vol votar Vox com a, diem-ne, com a opció més pragmàtica, i això el converteix en un partit d'extrema dreta, buiga o no buiga. I només hem de mirar una cosa en aquest sentit, que és la política que fa el PP allà on mana, en aquests governs autònoms, no? I si un partit catalanista ha de mirar quina política fa pel que fa a la llengua i la cultura al PP, al País Valencià i a les Illes Balears. És que és impossible defensar això, és que no hi ha cap coherència. I com que, a més, tothom sap que si el PP arriba a governar, ho serà o bé amb Vox en el govern, o bé amb Vox fora, assumint-ne les polítiques, no, és que aquesta història... I jo també entenc que tot això és degut a la... I, a més, això, aquesta lectura no se sol fer, i és veritat, a la debilitat que té el senyor Feijó, a la debilitat com a dirigent, a la debilitat del seu partit, etc. Per tant, viurem tot això, i al final el senyor que tindrà... I quan algú diu, no, jo no ho veig clar, jo no crec que el PSOE aguanti, tot dependrà. Si Sánchez és capaç d'aguantar fins a final de legislatura, fins l'any que ve, aguantarà. I ja està, eh? I si ell es doblega o alguna notícia, alguna sentència, o, sobretot, també, si es demostrarà que el PSOE està, d'alguna manera, lligat a un d'aquests casos, tot això... Però no canviaria per Junts o pel PNB, canviaria per Sumar. I canviaria per Esquerra. Canviaria per Sumar, bàsicament. Ara, pot aguantar això el senyor Sánchez? Bueno, això jo crec que no ho han de dir politicòlegs, això ho han de dir els psicòlegs, ja està.
2: No, sí que és veritat que hem de tenir en compte que, clar, és una trampa també dir no, és una moció de censura absolutament instrumental simplement per convocar eleccions. Ja, però els tempos de després de convocar eleccions es poden fer molt llargs.
0: I que vol fer moltes coses abans d'anar a les urnes, no? Vol netejar-ho.
2: Sí, de 2015 a 2016 vam estar 11 mesos.
5: Un any se tirarien.
2: Exacte.
5: És que ho sap qualsevol.
2: Clar, i per tant, això donaria marge com a mínim a un any de presidència de Feijó. O, bé, tampoc ens ha dit si estaria disposat a presentar un candidat alternatiu. Però, en tot cas, tant és. Perquè és que és una absoluta escenificació que no poden assumir ni el PNB ni Junts, pel que deia abans, perquè les contrapartides no existeixen i perquè després també, és cert, i ho apuntaven tant l'Anna com el Vicent, seria molt difícil d'explicar a l'electorat de Catalunya o a Euskadi que tu acabis participant d'una operació que acabarà sí o sí lligant el futur de les polítiques que es facin a la condició de Vox.
1: Sí, no, i bueno, una miqueta el que dèiem és si aquí l'únic que pot provocar un canvi de... A veure, jo m'agradaria dir que se'ns està quedant un país on sembla que l'alternança política deixi de ser un dret. Vull dir, a veure, sense entrar en si un prefereix que governi el PP o el PSOE, el que no pot ser és que hi hagi aquests enrocaments institucionals i que hi hagi gent que consideri normal aguantar com panxa en l'aire retardant com qui sigui convocatòries electorals, igual que tampoc sigui lògic que algú les vulgui precipitar abans d'hora perquè li convé. Però aquí sembla que estem banalitzant el dret a l'alternància electoral. Dir, jo crec que és molt més senzill. Jo, si fos de Junts, no li harta fer mocions de censura instrumentals, què va fer Pujol, quan es va cansar, entre cometes, donar suport a Felipe González, va sortir l'Opera, va dir, així no podem seguir. Van agafar els vots, se'ls van ficar a la butxaca i cap a casa, i l'any demà l'altre va haver de convocar eleccions.
5: No, però això ja ho fan.
1: Eh?
5: Que això, Junts ja ho fa.
1: Home,
5: això
1: ho fan,
5: no,
1: o...
5: no, no, sí.
1: Ho fan, però mantenen la gent als consells d'administració, que bueno, tu bé, sabes, sí, mantenen... Sí, vull dir, tot és de fireta.
5: Però això de mantindre o no mantindre...
1: Home...
5: Està bé, no, això no defineix la gran política.
1: Home, no defineix la gran política, però se'ls veu el llautó.
5: Però, bueno, d'acord, aquí el llautó se'ls pot veure a tots, però no defineix la gran política. La gran política la defineix si tu votes això o votes allò. Si tu votes... I Junts ja no està votant res. Però a la
1: si
5: diferència...
1: tu verbalitzes una ruptura ja inapel·lable, però Junts el que juga és jo no estic votant res, però en l'últim moment m'abstinc, per l'últim moment...
5: Bueno, més... No, és que no es vota res. Però la gran diferència és que quan això Pujol ho fa a Felipe González, que és un polític d'una altra època,
1: sí,
5: considera que,
1: gent
5: si, no,
1: seriosa,
5: que
1: sí.
5: Si ja no... Bueno, d'una altra època, considera que si ja no té els vots, pues ja no val la pena continuar. I considera, alguns altres consideren en aquella època que si no podien aprovar pressuposts també havien de convocar eleccions. Tot això ha passat a la història. Ah, clar, tot això ha passat
1: sí,
5: a la història. I
1: per
5: tant, i el que ha canviat respecte a Rajoy i la seva moció de censura és que la va perdre. Clar. I aleshores, Felipe González, perquè considerava en aquell moment que si no tenia suport parlamentari havia de convocar eleccions i havia de dimitir. I Rajoy, perquè va perdre. I res d'això ara s'està donant.
1: Però compte, Rajoy també va perdre perquè el PNB... O sigui, va ser el PNB.
5: És igual,
1: i el PNB ho ha pagat car, eh? Mira ara com estan les coses al País Basc.
5: D'acord. D'acord, no ho sé si ho va pagar per això o per altres coses. O perquè, home, no tots són de mèrits d'alguns, sinó que els altres també poden tindre alguns mèrits. I el desgast, quants anys porta el PNB? De tota manera, el que està clar és que no es dona cap circumstància, ni com era Felipe González ni com era ara. I tot depèn de la resistència d'un senyor, ara em diuen aquesta paraula tan xula, no l'ha dit a vostè abans, resiliència. Ara ja no hi ha resistència, tot el món és resilient. Pues mira, tenim un resilient. Però on està
1: resilient.
0: Deixem que us talli. Hem fet una mica d'agora preventiva, intentant analitzar el que farà o el que dirà Junts. Ara ho sabrem, ha arribat l'hora de la veritat. 9:02. De seguida saludem el secretari general de Junts, Jordi Turull, aquí a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio.
6: Avui dia pot ser pro estiu, pro hivern, pro camp, pro ciutat, pro allò que vulguis.
7: I pot ser tot això sent professional.
6: I venir als Pro Days de Citroën, fer-te amb el teu Berlinguer fins a 11.800 euros de descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals. Citroën. Consulta citroen.es.
8: Hola.
9: Hola.
10: Has pensat que un hola pot explicar quin és el nostre tarannà? És un hola de milers d'anys de trobades. Dels grecs als romans, del modernisme al surrealisme. Un hola a tothom. Un hola a la pau i a tot allò que ens uneix. Catalunya és un poble de trobades. Hola, món. Hola, Papa Lleó XIV. Benvinguts a Catalunya. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
11: I passem a la informació meteorològica, perquè es confirma que ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11. Cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell, aprofita-la.
12: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupón extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
13: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
14: Érem a Mèxic i en Joan amb un mal de panxa...
15: Palpicant?
14: Què havia de ser, si no?
15: Però què va ser?
8: Apendicitis. Operat d'urgència.
9: Ostres.
8: Sort del RAC. En 4 dies a casa i amb avió medicalitzat.
14: Sort del RAC. Fes-te'n soci i viatja amb tota la tranquil·litat. RAC. I som per ajudar.
15: Adeu, Andreu. Toco el 2. Fins demà, bacallà. Adeu-siau.
16: Hi ha moltes maneres de sortir de casa, però només una de comportar-nos a fora, amb civisme.
17: Aquest estiu apliquem sancions de fins a 3.000 euros per combatre l'incivisme. Pla Endreça. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
18: Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o t'està en un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
19: A Catalunya Ràdio... Postdates.
20: Atreim a la terra la boira qui passa. Som l'aura divina de la llibertat. De Cap al tard, de Joan Alcover, 100 anys de la seva mort.
19: Postdates, la institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura.
21: El matí de Catalunya Ràdio.
0: 9 i 5 minuts del matí. Jordi Turull, secretari general de Junts, bon dia.
22: Molt bon dia.
0: Què li respon a Feijóo, sí o no?
22: Doncs, si m'ho deixa explicar, perquè són diverses coses.
0: Primer, endavant.
22: En relació a aquesta oferta i que molta gent ha preguntat, miri, nosaltres, com a força independentista que som, no estem ni per falcar el PSOE ni per falcar el PP. Nosaltres, a cada votació, l'únic que ens mou és allò que a cada moment pensem que és el més beneficiós pels ciutadans de Catalunya. Segon, nosaltres creiem que amb la situació que hi ha ara, i ho va dir perfectament Míriam Nogueras, la legislatura aquesta no dona més de si, i el president del govern el que hauria de fer és convocar eleccions per un tema de convicció democràtica. Estàs governant a cop de decret perquè tens una majoria que no et dona suport en el d'això.
0: I si no ho fa?
22: Espera, acabo. Tercer,
0: acabi.
22: El senyor Feijóo, si té una proposta seriosa d'una moció de censura instrumental i té una oferta Junts, doncs que no ho faci pels mitjans de comunicació i que, per tant, ens l'expliqui. I el senyor Feijóo sap que si ens ha d'explicar alguna cosa, aquesta reunió s'ha de fer a Waterloo, perquè hi ha una altra normalitat democràtica que patim doncs, a Catalunya i especialment a Junts per Catalunya, i és que tenim gent a l'exili, perquè hi ha un poder judicial que s'ha rebel·lat i que no està aplicant la llei d'amnistia. I quart, que nosaltres serem igual d'exigents amb el PP que amb el PSOE. A partir d'aquí, si aquest senyor té alguna cosa seriosa a explicar, doncs ja ho sap, que demani per veure'ns i ens veiem a Waterloo el dia que ell vulgui.
0: Per tant, la proposta l'ha de fer el senyor Feijóo en persona a Waterloo.
22: Nosaltres som seriosos, nosaltres no, és a dir, nosaltres no ho fem pels mitjans de comunicació ni escoltem les ofertes pels mitjans de comunicació. El PSOE en el seu moment va dir, escolti, nosaltres voldríem parlar doncs, de la possibilitat de veure si pot haver algun acord de legislatura, i vam dir, doncs, escolti, miri, sap què passa? Que les reunions les hem de fer, en aquest cas, a fora, perquè estem patint aquesta normalitat democràtica, i ja està. Per tant, si ell considera que aquest és un tema seriós i que ha de fer una oferta seriosa a Junts, doncs les coses serioses es fan amb reunions. I amb reunions, doncs, ell sap que les reunions amb Junts per Catalunya, amb la direcció, amb la màxima direcció, amb el president de Junts per Catalunya, doncs s'han de fer a Waterloo.
0: Però si no m'equivoco, Sánchez no va anar a Waterloo, va anar a Cerdán.
22: Sí, però el que fa les declaracions i el que està interessat és el senyor Feijóo. Per tant, el senyor Feijóo i el Partit Popular, si tenen una proposta, doncs ja saben com funcionen aquestes coses i nosaltres l'escoltarem. Però a partir d'aquí, escolti, nosaltres, insisteixo, nosaltres no estem per falcar ni a l'un ni a l'altre, perquè pels independentistes, com per tantíssima gent de Catalunya, el problema ja no és el PP i el PSOE, el PSOE i el PP, el problema és l'estat espanyol. Aquest és el problema, perquè els greuges es van mantenint. Aquí només hi ha uns que volen comprar temps i allargar, i nosaltres a Junts per Catalunya ens movem amb una lògica molt diferent, que no és ni salvar uns, ni salvar els altres, ni salvar Espanya. Nosaltres ens movem per tot allò que ens pot aproximar més a la independència de Catalunya i per tot allò que pot ser més beneficiós pels ciutadans i ciutadanes de Catalunya. Ens movem amb aquesta lògica. Per tant, hi ha molts relats que dius, escolta, aquests no ho faran perquè prefereixen aquests o prefereixen els altres. Nosaltres, si preferim alguna cosa, allò que nosaltres honestament creiem en cada votació és defensar els interessos dels catalans i les catalanes. Per això som a Madrid.
0: Per acabar de tancar aquesta qüestió, podria anar-hi un emissari de Feijóo a Waterloo?
22: Miri, és que no ho sé, això...
0: Li obririen la porta.
22: Nosaltres volem, si és una proposta seriosa,
0: sí,
22: crec que l'ha de liderar la persona que pretén doncs, liderar això. Estem parlant d'una moció de censura instrumental, va dir ahir, sense Vox ni sense tot això. Si és una proposta seriosa, que ens l'expliqui. i amb quines condicions, perquè això no és només una votació, això té unes conseqüències. Ara, nosaltres què insistim? Nosaltres insistim que el camí més ràpid i més fàcil, i insisteixo, el senyor Sánchez, ja li vam dir fa molt temps, Miriam Noguera ja li va dir molt temps, passa que després el PNB va fer unes declaracions que semblaven que era una novetat, però Miriam Nogueres ja li havia dit, en seu parlamentària, que és on s'han de dir les coses, insisteix, nosaltres som gent seriosa, en seu parlamentària li va dir, escolti, vostè creu que té motius per seguir quan té una majoria parlamentària en contra, per tant, escolti, ha de convocar eleccions, i això és el que nosaltres hem dit. Per tant, el PP, si el que no pot anar fent és allò, ara sí, ara no, ara aquí, escolti, té alguna cosa seriosa amb Junts? A Junts, quan hi ha alguna força política que té alguna cosa a dir-nos, doncs ens reunim. I si la cosa és molt seriosa, i aquest no és un tema menor, ens reunim a Waterloo, perquè partim aquesta anomalia, greu anomalia democràtica. Nosaltres tenim el president Puigdemont a l'exili, el diputat Lluís Puig, que no pot anar al Parlament de Catalunya, a l'exili, i el conseller Comín, que no pot prendre l'acte d'eurodiputat per, insisteixo, la no aplicació de la llei d'amnistia.
0: Moció de censura instrumental?
22: Bueno, és que si no és instrumental, crec que ell ja no ho ha situat ni aquí. No instrumental, i Vox i tot això, llavors és que no cal... És a dir, aquest senyor ha fet un canvi de guió. Van fent canvi de guió cada 15 dies. Si ell realment té interès, com qualsevol altra força política, nosaltres ens veiem amb moltes forces polítiques, quan hi ha un tema d'interès i el tema és seriós, escolti, això es fa en una reunió, i ells saben, tothom ho sap, des de Bildu, quan es vol reunir amb nosaltres, fins a qualsevol altra força política, que les reunions serioses les fem, doncs, a Waterloo.
0: Escolti, posats a fer giragonses, si Feijóo no fos el candidat alternatiu, això podria planar el camí d'alguna manera?
22: És que el més ràpid i senzill, com que aquesta legislatura ja no dona més de si, és que ja no dona més de si, doncs és que el president del govern signi un decret de dissolució de les Corts. Nosaltres el que defensem és això, no busquem dreceres cap aquí o cap allà, perquè hi ha un camí que és molt fàcil i és molt directe, no? I no tenir un govern que està paralitzat, que cada dia deu pensar a veure avui quin susto tindrem, com ens en sortirem d'aquesta, com ens en sortirem de l'altra, i a més fent decrets que saben que no s'aprovaran en el Congrés dels Diputats perquè no tenen el nostre suport, però van fent gesticulacions amb decrets que encara complica més la vida, en aquest cas, als catalans i a les catalanes, que és el que ens mou, i per tant és que és un tema de convicció democràtica. Jo crec que en qualsevol país europeu d'arrel democràtica, amb una situació com té el senyor Pedro Sánchez, ja faria dies que hagués dissolt el Congrés i hagués dit, escolti, que parlin els ciutadans. Jo crec que en una situació d'aquestes, el més lògic és que parlin directament els ciutadans. No?
0: Avui Feijóo serà al Cercle d'Economia. Els preocupa que augmenti la pressió, per exemple, dels empresaris?
22: No. Nosaltres, escolta, nosaltres ens devem als ciutadans de Catalunya i crec que en moments, allò que en diuen de pressió, n'hem passat de molta manera. Nosaltres no ens despistaran de quines són les nostres prioritats, quina és la que entenem de la nostra missió al Congrés dels Diputats i, en aquest cas, a Catalunya. Vull dir que nosaltres, amb els empresaris, amb els ciutadans, amb els col·lectius, amb el tercer sector, etc., social, tenim contacte permanent. I, per tant, escolta, allò de susto muerte, perquè és el que la gent veu entre els uns i els altres, escolta, nosaltres el que estem és defensant allò que bonament a cada votació a Madrid, diem, això és interessant pels ciutadans de Catalunya.
0: Abans de Sara González feia un repàs una mica a la fracassada estratègia de seducció del Partit Popular cap a vostès. Deia, clar, el Partit Popular aquesta legislatura ha dit amnistia, no. Un nou finançament per Catalunya, no. És a dir, han quedat uns quants nos. Què ho podria posar sobre la taula el PP per seduir-los a vostès?
22: La Sara González, si fa el mateix amb el PSOE, diràs, amnistia no està aplicada. El català a Europa no està aplicat. El finançament, ara sembla que és un finançament orbital, etcètera, no? Per tant, diu, escolta, uns et venen de cara i els altres no venen de cara, però van amb un pal i una pastanaga. I nosaltres al PSOE li vam dir, escolta, ja no hi ha prou pastanaga per tants cops de pal, i per això nosaltres fa temps que l'acord de Brussel·les doncs el vam donar per finalitzat, perquè amb gent que no compleix, amb gent que t'enganya, amb gent que et diu que sí, que tot són excuses, és a dir, em recordo una vegada que en un dels contactes una persona que m'estimo molt, molt, molt, ja no sé si hauria de dir, però bueno, és igual.
0: Digui.
22: No, va dir, escolta, no us deixeu enganyar, el PSOE només compra temps per mantenir-se a la Moncloa, només compra temps. I quan no hi ha una excusa, hi ha una altra. I quan no, hi ha una altra. I quan no, n'hi ha una altra. I per això nosaltres vam donar per finalitzat a l'acord de Brussel·les. Però vostè ha fet un repàs de coses, sí, del PP, que si les mires amb el PSOE, dius, bueno, exactament, l'amnistia...
0: Es va aprovar l'amnistia, això sí.
22: Sí, sí,
0: però beneficiat uns quantes persones.
22: Sí, sí, sí, però no està...
0: No tothom.
22: No està aplicada a tothom, eh? I es va allargant, i es va allargant, i es va allargant. I fixi's que nosaltres, quan hem criticat els jutges, Clar, nosaltres, una paraula que tothom s'hi va resistir molt en el seu moment, quan nosaltres estàvem negociant a Ginebra, els hi parlàvem de l'ofer. Uh-huh. Negaven, dèiem, això. Fixi's, ara, els grans temes els acaben pactant, no ens enganyem, perquè a vegades aquí ens despistem, els grans temes els acaben pactant PP i PSOE. Es queixen d'uns jutges que ells, amb el PP, han pactat la composició de la cúpula judicial, però de què ens estan parlant? I, escolti, i nosaltres sempre els recordem una altra cosa. Quan els interessa, per fomentar a nosaltres, pacten PP i PSOE sense cap mena d'escrúpol, eh? Vull dir, estem a la ciutat de Barcelona, eh? No van tindre cap mena de problema el PSC per pactar amb el PP i el PP amb el PSC perquè Xavier Trias no fos l'alcaldable, no? Per tant, escolti, això de que els uns són tan bons i els altres tan dolents, per Catalunya els dos són molt dolents.
0: Uh-huh. Deixem tornar-li a insistir. Què hauria de fer el Partit Popular per intentar convèncer-los a vostès? És a dir, què podria posar, què hauria de posar sobre la taula?
22: No, primer ens hauria d'explicar si això va en sèrio o no va en sèrio i quines pretensions tenen i què vol dir instrumental exactament i en quin període i tot això. És que ens ho han d'explicar. Per tant, no es tracta de què hem de posar sobre la taula o no hem de posar sobre la taula. Nosaltres sobre la taula només posarem allò que bonament creiem que és bo pels ciutadans de Catalunya. I crec que ara mateix, amb una legislatura que no dona per més, amb tants reptes i necessitats, amb tants patiments que té la gent, amb aquest empobriment silenciós que hi ha de tantes classes mitjanes que no se'ls para de collar a nivell d'impostos, etc, cal una acció decidida. Primer començant per Catalunya, perquè no ens despistem. Nosaltres la prioritat la tenim al Parlament de Catalunya, que ara debatrem uns pressupostos que ni per imaginació aborden els problemes que nosaltres creiem que ha d'haver-hi i s'han d'afrontar a Catalunya, no? Per tant, el primer que has de fer és escoltar. Escolti, vostè per què la vol, com la planteja, etc. I insisteixo, si volen alguna cosa, que ens ho vinguin a explicar a Waterloo.
0: Vostès ja han dit, ho ha reiterat vostè ara mateix fa uns minuts, que el PSOE, que Pedro Sánchez, el que ha de fer és convocar eleccions. Mm. Què passa si van passant aquí les setmanes i no convoca eleccions?
22: Bueno, que cada vegada, jo crec que s'ha anat fent més evident que estàs al poder pel poder. Jo crec que això encara ja no només per un tema ja de tots els temes judicials que han sortit, que aquí hi ha de tot, i aquí ja es veurà com acaba una cosa i com acaba l'altra. Jo ho sento molt, jo a la meva vida he mirat de ser coherent i jo la presumpció d'innocència la defenso. Sempre ho he fet per gent que ha estat, per gent que, collons, que ha demanat per mi anar a la presó. Però jo això m'ho crec, els principis de l'estat de dret, de la presumpció d'innocència, ja veurem el que hi ha. Però una cosa és el que és legalment punible i l'altra, el que moralment o èticament és reprovable. Vull dir, perquè els polítics, hi ha una sèrie de vots que no els hem fet. Sempre faig la broma aquella, no hem fet ni el vot de pobresa, ni el de castedat, ni de tot això, però sí que un polític ha de fer el vot d'exemplaritat. I aquí estan sortint moltes dinàmiques i moltes coses en què les línies d'això, no? Però jo crec que al final això no es podrà aguantar de cap manera i en comptes de resistir-te al poder, dius quin sentit té si no pots tirar res endavant? Quin sentit té si tens una majoria parlamentària en contra? Perquè ara vent-hi el Partit Nacionalista Basc que també demana eleccions. Què és el poder pel poder? Doncs sí, és el poder pel poder. Això és el que es mou. Per això no hi ha pressupostos. Per què han d'haver-hi pressupostos si estic allà pel poder? Per això als socialistes els hi ha passat a l'estat espanyol, els hi ha passat a Catalunya i els hi passa a Barcelona. Quant temps hem estat aquí, ells han pactat amb qui hagi fet falta, sense un projecte clar. Te dius, no, és que hi ha aquest projecte absolutament ambiciós que el tirarem endavant. No, ho fan per estar al poder. I llavors això té aquestes conseqüències, no? I jo crec que això amb ell ni els socialistes reals acabarà beneficiant si es van agafant allò en ferro ardent per estar al poder, perquè si tu no vas aprovant res al Congrés dels Diputats ja m'explicaràs quines reformes pots fer. Però és que inclús a nivell de Catalunya no se'ls hi pot plantejar res seriosament amb un govern que està més pendent de veure quin jutjat avui han d'anar o no han d'anar o què han de fer i han de deixar de fer, no? I més amb la màxima aquesta de que per ells el PSOE, on li passa una cosa, per ells el partit no és un instrument, per nosaltres Junts és un instrument al servei de poder assolir uns objectius. Per ells es queda acreditat que és una finalitat. Fixi's, els pressupostos de la Generalitat de Catalunya ens explicaran el que voldran, però venien les 7 plagues si no s'aprovaven durant un temps. Per què van trigar tant? Què van esperar? A no molestéssim a la senyora Montero a les seves eleccions andaluses. És que és així. Ja hem passat, el govern de Catalunya ha passat de no molestar Pedro Sánchez a no molestéssim a la senyora Montero. Clar, amb aquesta situació, qui acaba sortint perdent, com sempre, és a Catalunya. I en canvi, si tu defenses un projecte ambiciós per Catalunya, tu també t'has de plantar i no anar fent bullir l'olla, perquè, insisteixo, a Catalunya la gent té molts patiments i tenim uns reptes immensos per tirar endavant.
0: Vostès, el PP i Vox, han demanat que el president Illa comparegui al Parlament per donar explicacions sobre el finançament de la campanya de fa 2 anys que investiga l'audiència. Tenen sospites de finançament irregular?
22: Bueno, més que sospites, és el que consta a les actuacions judicials i que parla de derivades de diners, de tots aquests diners que sembla que el PSOE doncs, tenia per vies no legals i que s'han derivat per vies no legals, això és el que apunta la instrucció, doncs, cap al PSC, i no se sap quan, i a més, ara, quan es vagi allò submergint-se en la causa, poden aparèixer menys coses. Nosaltres som partidaris d'una cosa, és a més informació, menys rumorologia. I, per tant, s'ha de comparèixer. I s'ha de comparèixer on? Que deia abans, som seriosos, amb seu parlamentària. Escolti, si això hagués passat al revés, els socialistes ja haguessin presentat i demanat i insinuat i no sé què. Escolti, aquí surten coses, és igual que hi ha moltes contractacions amb empreses xineses, etc, de l'època que el president Illa era ministre. Aquí a Catalunya hi ha hagut molts contractes d'aquests que dius, i de cop i volta, com és aquesta afició per la Xina que ens ve de cop i volta. És a dir, aquí hi ha tota una sèrie de coses que s'han d'aclarir. I on s'han d'aclarir? No a través d'acusacions o insinuacions a mitjans de comunicació. No, dient, escolti, vostè, president de la Generalitat, en tots aquests sufragits, d'una manera o altra, hi va sortint, doncs, escolti, vingui al Parlament i expliquis. I nosaltres també preguntarem i també explicarem.
0: Illa, de moment, no ha demanat compareixer. Sí que ho ha demanat Pedro Sánchez en el cas del Congrés.
22: I per Sant Joan. I, a més, per Sant Joan. Per Sant Joan. L'altre dia em deien que no sé quina festa de no sé quina comunitat autònoma hi ha, que per això no es fa ple al Congrés dels Diputats. Sembla que és Múrcia, una festa a Múrcia. Deu ser molt important, però no es fa ple al Congrés dels Diputats. I, en canvi, una festa que és la festa de tots els països catalans, doncs aquell dia tots els diputats catalans, doncs mira, hauran d'anar a Madrid. Ei, si va, cap problema, perquè nosaltres aquesta compareixença l'hem demanat i nosaltres al peu del canó, sigui festa o no sigui festa. Però a veure què ens explica. Ara serà bo si ell es queixa, insisteixo, de l'actuació dels jutges, perquè nosaltres això, mira que els hi vam dir, els hi vam advertir. Això de l'ofer és com el vent. No es veu, però pot fer molt mal.
0: I n'hi ha aquí de l'ofert, també?
22: Ho veurem. Hi ha moltes coses que dius, ostres, i aquí hi ha unes causes, secrets de sumari, que tenen de secret, el que... és que no sé ni com fan servir aquesta expressió. Dóna la casualitat. No estic traient cap conclusió, Dóna la casualitat que tots els que nosaltres... a Suïssa estaven a l'altre costat, estan tots imputats. És allò de... que deu haver-hi aquí, però clar, quan el lawfare el van patir i el seguim patint els independentistes catalans, ells deien que no, el màxim respecte a la justícia, semblava, vamos, que la justícia era una cosa de lo més avançat d'Europa. A l'estat espanyol hi ha lawfare, l'estat espanyol contra els independentistes aplica el codi penal de l'enemic, i això és així. Marchena i Llarena amb el tema de l'amnistia, per mi estan prevaricant, perquè la voluntat del legislador és molt clara, la voluntat de la llei és claríssima, i a més en el cas, per exemple, del president Puigdemont i de Lluís Puig i d'Antoni Comín, en què queda clar que s'han d'aixecar qualsevol mesura cautelar, haurien de poder venir aquí, i no els hi dona la gana de fer-ho. Per què? Perquè es van posar en contra de l'amnistia, recordem-ho, abans de que es fes pública la llei. Es van manifestar amb togues contra la llei d'amnistia. Aquesta gent és la que ha de resoldre sobre l'amnistia, per l'amor de Déu, no? I per tant, escolti, és que Espanya... parlen de les clavegueres de l'Estat, però és que no són les clavegueres de l'Estat, és que és un estat convertit en claveguera, com va dir molt bé una persona no precisament radical, no? I estem aquí, i ara, escolta, d'on les dades les tomes? I el PSOE, doncs, li està passant això, que se li obren fronts absolutament per tot arreu. El PP també en té, perquè tot això del Montoro, totes aquestes coses, d'això no se'n parla, però el tema d'Hisenda i tot això, si es confirma, això és d'una extorsió, vamos, que només et falta allò que tinguis el cap de cavall al llit,
0: En tot cas, el que pugui dir Sánchez al Congrés, em pot vendre que faci alguna cosa més o no junts?
22: No, perquè nosaltres el que digui Pedro Sánchez... És a dir, nosaltres per què trenquem l'acord de Brussel·les? Perquè no ens en fiem. Perquè ens han dit unes coses que es complirien amb uns terminis, i no només els grans temes com el català a Europa, com el tema de la llei d'amnistia, sinó altres partits temes d'aquests que sempre hi havia una excusa per anar-ho retreçant a la seva línia de comprar temps i d'allargar i d'anar només a la seva. Per tant, nosaltres, la credibilitat que pot tenir Pedro Sánchez, home, per un dia que comparegui allà, doncs, evidentment que no ens la creurem.
0: Amb això que em diu ara, no sé si fer-la la següent pregunta, però vaja, li faré. En aquest context, el govern del PSOE intenta d'alguna manera reprendre la iniciativa política. amb la negociació del nou finançament pel que fa al nou responsable de Hisenda. El govern espanyol ha anunciat una ronda amb les comunitats per començar a abordar aquesta reforma. Quina serà la posició de Junts si la proposta arriba finalment al Congrés?
22: Nosaltres la proposta és la que nosaltres hem defensat sempre i creiem justament que en un moment de debilitat tan absoluta del govern de Pedro Sánchez és un moment per aprofitar-ho. Nosaltres aquí vam fer una crida, en aquest cas Esquerra Republicana, per no moure'ns en la lògica de 7 i 7 diputats, sinó de 14 diputats en un tema tan substancial com aquest. I nosaltres sap que defensem el concert econòmic per Catalunya. I ens el mereixem, Catalunya, i tenim tot el dret. Catalunya porta masses anys d'asfíxia financera i, per tant, aquest tema s'hi ha d'anar amb tota la unitat, tota l'ambició, no només de 14 diputats a Madrid, sinó de tot el que seria tota la societat civil, econòmica i social del país. No es pot sortir ja renunciat de casa perquè sembla que això és massa complicat. I vull recordar que hi ha un acord d'investidura del president Illa i del president Sánchez per part d'un partit en què es va prometre el concert econòmic singular, en deien. Però la paraula era concert econòmic. Doncs home, en aquest moment d'absoluta debilitat del govern de Pedro Sánchez, si és veritat que això va en sèrio, jo crec que es torna a fer bullir l'olla. Fixi's que han tornat a esperar a que acabessin. És que són d'un sectarisme impressionant. Han tornat a esperar que acabessin les eleccions andaluses, perquè sense aquest tema ja es van fumar la nata que es van fumar, amb aquest tema doncs encara es ve violentat més. Sempre es mouen per interessos de partit. I, per tant, nosaltres estem allà on estàvem quan es va començar a parlar d'aquesta qüestió, que me'n recordo que es deia que arribaria a votar-se al Congrés dels Diputats, i vam dir això, encara no han ni arribat al Congrés dels Diputats, però una cosa que perpetuï l'asfíxia financera de Catalunya no tindrà el nostre vot. Encara diu, no, home, guanya una miqueta més. Sí, un euro més, dos euros més. No, 4.000 milions d'euros. Sí, 4.000 milions d'euros ja és només el que ens fa falta per cobrir mínimament les necessitats de la sanitat tan tensionada que tenim en aquest país. Però, escolti, els 22.000 milions d'euros que any rere any no hi ha hagut cap altra zona del món, i això està estudiat, que hagi resistit el que està resistint Catalunya amb aquesta qüestió d'infrafinançament o d'expoli fiscal. I com ho compensen els governs socialistes i els d'esquerra? A base d'acollar més a la gent i anar fotent impostos. I vinga, i anar acollant, i la gent, mentrestant, se'n va empobrint. Per tant, nosaltres amb aquest tema estem on estàvem fa 3 mesos, quan se'n va començar a parlar, o quan va haver-hi aquell famós acord de finançament entre Esquerra Republicana i el govern de la Generalitat, però que depenia del govern de l'Estat. I Esquerra Republicana ho sap perfectament, els hi hem dit, els hi hem explicat, i això de Podem anar absolutament a la una, no només per millorar aquesta proposta, sinó per fer aquella proposta que vosaltres vau defensar per fer un president de la Generalitat, i que tenia molts i molts punts en comú amb el que nosaltres defensem.
0: Vostès fa més o menys mig any que van trencar relacions amb el PSOE. En aquest temps han permès que s'aprovés alguna llei al Congrés. No sé si donant ara la legislatura per acabada vol dir que vostès no aprovaran vot de suport, o en tot cas s'abstindran i permetran que s'aprovi algun projecte d'aquest govern.
22: Nosaltres cada votació la situem en termes del que és el que objectivament i honestament, vull dir, el que des del nostre punt de vista és el que és més interessant pels ciutadans de Catalunya.
0: Per tant, això no varia.
22: Això no, la nostra estratègia a Madrid d'anar allà a defensar el que per nosaltres són interessos dels ciutadans de Catalunya no ha variat ni variarà. Segona, si són allò de deutes pendents, doncs home, evidentment que nosaltres, si és un deute pendent, és com aquell que fa estar en situació de concurs i de fallida, doncs els acreedors volen anar cobrant, no?
0: Per exemple, la delegació de les competències en immigració no s'ha tornat a parlar més.
22: No se n'ha tornat a parlar més, i si arriba i es vota, doncs evidentment que nosaltres votarem. Uh-huh. Un tema absolutament fonamental de tenir un model i una resposta catalana a un fenomen com el repte demogràfic que nosaltres tenim a Catalunya, que diferent, i amb tot el que ha aprovat aquesta nit la Unió Europea, etcètera, de tenir un model català pel que fa a tot el fenomen de les migracions i dels reptes demogràfics que nosaltres tenim al país.
0: Alguna qüestió més de política d'aquests dies? Per exemple, el conflicte dels docents. Què li sembla l'acord que finalment ha arribat al Departament d'Educació amb els sindicats majoritaris de l'educació?
22: Jo crec que, fixi's, nosaltres amb aquest tema d'educació, nosaltres ens vàrem oferir, vàrem fer una oferta d'un acord de país per la qualitat educativa. És a dir, jo crec que això soluciona una emergència, o pot solucionar una emergència, i veurem al final què voten els docents. Però els reptes, les necessitats, les exigències que hi ha cap al professorat en aquests anys han canviat tant, se'ls hi ha posat tanta responsabilitat a sobre i en canvi se'ls ha protegit tan poc, cada dos per tres es canvia la legislació, cada conseller o consellera que arriba al Departament d'Ensenyament vol deixar la seva petjadeta, la seva originalitat, que encara ho complica més tot. Nosaltres hem ofert un acord de país. Per què? Doncs perquè els reptes que té ara l'educació, és que només has d'anar a una escola, són increïbles. El que estan aguantant els mestres és d'una heroïcitat increïble. I per tant hem de parlar de moltes coses. Hem de parlar, quan ells diuen, de les ràtios, però jo començaria per parlar de l'autonomia dels centres. Perquè no és el mateix parlar de ràtios en segons quines zones de Barcelona, que en no sé quina escola de la Garrotxa o quina escola d'això, que dius, escolta, jo en comptes de 24 en puc tenir 26, no passa res, però és que n'hi ha que 24 per la problemàtica que tenen, no d'això. Aquí ha d'haver-hi un empoderament dels mestres, uns recursos per la formació dels mestres, els equips de suport. Si nosaltres hem fet una aposta per l'escola catalana, diguem-ne, inclusiva, i a més hem d'evolucionar el model del dret a l'educació, el dret a l'èxit escolar, que això no ho hauríem de perdre mai de vista, tot això vol dir recursos, tot això vol dir suports. No és estrictament només un tema de la nòmina de final de mes, que sí que s'ha d'actualitzar i millorar. I per això nosaltres vam dir, escolta, per què no fem un acord de país? Perquè és una de les columnes de l'estat del benestar i són els fonaments del país. En funció de l'educació que tindrem, se'ns projecta un país endavant o no se'ns projecta un país endavant d'una manera o d'una altra. Que no sigui que cada dos anys es van canviant normatives. Fem un acord de país per la qualitat en què intervingui tothom, evidentment, els partits polítics, però també els agents socials representatius dels mestres, la comunitat educativa, les famílies. També tenim responsabilitats, les famílies, perquè aquí hi ha hagut un canvi de valors que tot es torna a abocar al mestre. Els que som d'Amtes...
0: Sí.
22: No, això jo ho he vist. Els que som d'Antes, quan algun mestre et posava una nota per portar a casa, arribaves a casa mig tremolant. Ara, quan un nano arriba amb una nota a casa, és que jo veig molts pares que van a dir-li al mestre però què s'ha cregut? Vull dir, les famílies també han de fer una... I, per tant, també han de participar. I la família també estan tipes de que cada vegada et van canviant lleis i normatives. Fem un acord de país a Catalunya que respecti l'escola catalana, que evidentment el tema de la llengua com a factor de cohesió sigui absolutament irrenunciable. Fem un acord de país. Nosaltres des de Junts per Catalunya hem fet aquesta proposta i abordar totes aquestes qüestions. Deixem de que el debat sigui l'enfrontament entre l'escola pública i l'escola concertada, perquè això distraiem de lo important. Tots formen part del Servei d'Educació de Catalunya, tots formen part d'una xarxa. És que si n'enfonses un, enfonses tot el sistema. I potenciar l'escola pública no ha d'estar renyit amb reforçar també a l'escola concertada, perquè si l'escola concertada se n'atipés, perquè no hi hagi ningú que fa calés amb l'escola concertada i digués, mireu, aquí us quedeu les claus, això és el col·lapse total, eh? I per tant, si això és com el tema de la salut, que s'ha demostrat que la concertació entre el que és de l'ICS i el que és el Servei Català de la Salut fa que vostè, si té una urgència, escolta, te l'atendran, i tant és la titularitat que sigui del centre que sigui, i que per tant l'objectiu és protegir el pacient, no el sistema, sinó protegir el pacient, fem una cosa amb educació, un acord de país per la qualitat educativa. Això és el que nosaltres proposem. I l'acord aquest, doncs bueno, ja és el segon acord històric que tenim, perquè el primer que van signar històric i va llançar tots els professors allò a sortir a manifestar-se, aquest segon tornem a estar històric. Jo crec que això és un pedaç, però crec que aquí hem de tenir, que tant de bo el tema salarial s'acabi imposant d'acord i s'arregli. Però ens equivoquem si ens pensem que per arreglar unes nòmines, perquè això ho diuen els mateixos mestres, sí, a mi m'arreglaràs la nòmina, però jo segueixo tenint els mateixos problemes per poder donar allò al nivell de qualitat que jo com a mestre vocacional vull pels meus alumnes.
0: Demà passat sabrem si els mestres accepten aquest...
22: Fixis sí. Que a la ciutat de Barcelona, em sembla que era l'any passat, amb tot això de la matrícula viva, van entrar, durant el curs ja començat, com 13.000 alumnes. Però és que n'hi havia 6.000, que era la primera vegada que veien, oh, això és una escola. Això per gestionar per un mestre, escolta, tot això no és gens sentit.
0: És clar, li deia que demà passat sabrem si els mestres accepten o no aquest preacord. En cas que no l'acceptin, què hauria de fer la consellera?
22: La consellera el que hauria de fer és el que fa molt temps que no va fer, jo ho ha hagut de fer a última hora, i quan parlo de la consellera em refereixo al govern de Catalunya, que és escoltar i dir, escolta, si tinc tota la comunitat educativa en contra, home, molt bé no ho dec estar fent, no? I per tant, escolta, generar, trobar aquell punt d'acord i sobretot escoltar molt, no imposar, perquè si imposes, això no surt mai bé. I això tindrà una durada fins que d'aquí un any i mig tornem a tenir el problema, no? I, per tant, mirar-ho amb gran i empatitzar molt, sobretot, a vegades hi ha un problema d'empatitzar. És que si, no sé, si es passés 3 dies en una escola, potser veuria a quin pas s'hi dona. Mm-hmm. I tot el que, la pressió que han de tenir els mestres. Jo crec que, amb el tema educatiu, i aquests acords que si ara sortirem, no sortirem, s'està fent més una gestió de supervivència que de planificació profunda amb el que cal, amb tot el que cal amb el sistema educatiu de Catalunya.
0: Una altra qüestió també que ens ocupa i ens preocupa aquests dies és l'augment dels tirotejos, cosa excepcional, i cada cop és una cosa doncs, potser més freqüent, encara que et segueixin excepcional.
22: Pues imagina...
0: Cap de setmana, 2, Tordera i l'Hospitalet. En el cas de l'Hospitalet, aquesta nena ferida, una nena de 10 anys. Ah. Ahir en parlàvem amb l'alcalde de Badalona, García Albiol, i ens deia que amb l'actual marc legal és impossible combatre el crim organitzat. Demanava més mesures al Congrés, al Parlament, etcètera, etcètera, per fer front a aquests tirotejos. Vostè hi està d'acord?
22: Mira, primer, jo el que... Vostè abans parlava d'educació.
0: Sí.
22: Els Mossos d'Esquadra on t'han d'estar al carrer, no a les assemblees de mestres. Ho dic perquè... Ni a les escoles. On han d'estar és al carrer perquè tenen una funció molt preventiva. Si tu veus més passejant, més policia, doncs te n'estarà d'això. Nosaltres el tema de la seguretat és un tema troncal. Escolta, nosaltres hem estat aquí que fins que no s'ha aprovat la llei de la multireincidència... Perquè el seu era d'aquelles coses que li explicava abans. Ho tenien allà amb un calaix. Ara sembla que tothom s'apunta a això de la llei del multiresidència. Ara, si a tu et roben un mòbil, t'ho podran fer una vegada, dues ja no t'ho podran fer, perquè això ja seran penes de presó. I com tot això, tantes altres coses que fins ara, per la quantia, no suposaven cap delicte. Clar, la gent en xarxa Castilla i per tant, aquí la gent podia delinquir com vol. Doncs jo crec que el govern de Catalunya està despistat amb unes coses i no està tenint justament aquestes. Jo no sé si és un tema de reforma al Codi Penal, perquè el Codi Penal, quan hi ha un títol d'oteig, a veure, amb els temes d'intent d'homicidi o d'homicidi, etc, és claríssim. Ara, el que han de notar aquesta gent és major pressió policial, i la pressió policial passa perquè més Mossos d'Esquadra estiguin al carrer i no amb altres coses que no han de ser de l'interès, en aquest cas, ciutadà ni de l'emergència ciutadana que hi ha, no? Però s'ha de ser impecable amb tot això, i per això per nosaltres la llei de la multireincidència ha estat fonamental. Era un clam dels alcaldes demanant, escolta, és que aquí la gent bueno, hi van i tornen, etcètera, no? Per què? Perquè miri, jo de multireincidents n'he conegut molts, he esmorzat, dinat i dormit amb molts multireincidents. Hi ha dos tipus de multireincidents. Un és per diguem-ne per maldat, i n'hi ha que són per supervivència. Jo algun company de la presó em deia, jo és que al final anava a vendre droga davant dels Mossos d'Esquadra per veure si m'agafaven, dormia calent, entre pa i no sé què, ja passava el dia. Però entre els dos, entre els que ho fan per maldat i els que ho fan per supervivència, hi havia un nexe comú, que era la impunitat. Perquè entraves i sorties. Al final t'arribava un judici, quan t'arribava, llavors sí que et tocava. Això s'ha acabat. Amb la llei de la multireincidència, això s'ha acabat, no? I, per tant, el que no pot haver és una sensació d'impunitat. I insisteixo, menys Mossos a dins a les assemblees de mestres i a les escoles, i més Mossos al carrer i amb les llumetes del cotxe posats, i que la gent vegi que aquest és un país, perquè, a més, els Mossos d'Esquadra és un cos... És una molt bona policia. És una molt bona policia, però, clar, si la direcció política dels Mossos et diu, no, ara et dedicarem a altres coses, que dius, perdoni...
0: Aquesta pot ser una de les causes de l'auge de l'extrema dreta també a Catalunya. Li dic perquè una de les últimes enquestes que hem tingut d'unes eleccions al Parlament era del diari Ara, i deia que l'Aliança Catalana fins i tot trauria el doble de diputats de Junts. No sé què va pensar quan va llegir aquests números.
22: Doble de diputats de Junts? Ah, sí? No sé, jo d'enquestes, com que en surten una cada 3 setmanes...
0: No se les creu.
22: No, és un problema de creus. És a dir, miri, el país es troba en un moment... Catalunya és un país... La gent és molt potent... I és un país que ens hem agradat molt. És un país que ha brillat amb moltes coses. Però el país s'ha fet gran. I el trajo és el mateix. I nosaltres estem en un moment de reestructuració i de tornar a aixecar el país i de canvis profuns. Perquè, si no, el país se'ns desfarà les mans. I aquí calen decisions polítiques valentes. I, per tant, què li vull dir amb això? Nosaltres, davant de quan... I ara li parlava de l'acord de país en matèria d'educació. Si nosaltres ara només actuem amb ulleres electorals... o tothom actua només amb ulleres electorals, no ens en sortirem. N'hi han que atien el malestar, perquè hi ha malestar, perquè hi ha patiments de la gent, i n'hi ha que ens concentrem en les solucions. I jo no em despistaré justament d'aquí amb buscar solucions perquè hi ha alternativa, perquè hi ha país, perquè hi ha gent. I, en canvi, nosaltres què hem de fer? Doncs aquelles mesures estructurals. Jo abans li deia, escolti, hi ha un fenomen d'empobriment de les classes mitjanes i treballadores, i gent et diu que tu ets més ric que l'any passat, i a tu, quan vas a comprar al supermercat, cada vegada et dona per menys. I tu abans et podies permetre unes coses que ara no te les pots permetre. I per això que nosaltres demanem que es baixin els impostos, que es baixi l'IRPF, que es baixi tot això, és per donar un respir a les classes mitjanes i treballadores. Quan tu tens un govern que tota la política d'ajuts el que fa és convidar la gent a perpetuar-se la cultura del subsidi i l'esforç no té premi, això emprenya molt a la gent. Perquè dius, escolta, jo em fot un fart de pencar i no tinc dret a res, i aquell que no penca, i no t'estic dient si són d'aquí o són d'allà, o porten 15 dies aquí, o porten 4 generacions aquí, té premi.

0: a les llars de Catalunya. Ara, creixement econòmic no va assimilat a progrés econòmic per a les famílies, per a les llars, no? Ho hem de canviar, però com que es fan tantes polítiques de postureig, tantes polítiques pel quedar bé, tantes polítiques que es acaben portant a que se'ns està desfent el país de les mans. Quan fas uns pressupostos per contentar país, partits i no per abordar problemes de fons del país, et passen aquestes coses. I per tant, nosaltres a Junts per Catalunya no estem pendents de les enquestes electorals, el que estem pendents és de que la gent visualitzi que hi ha alternativa, perquè el país hi és, que hi ha una altra manera de fer les coses i que nosaltres ens concentrarem en la solució, volem ser l'alternativa des de la proposta i no des de la cridòria, des de l'insult o des de fomentar més el malestar de la gent, perquè sobre això no s'edifica res de positiu. I nosaltres el que volem és que aquest país, que val molt la pena, molt, molt la pena, i la gent hi és, doncs que se n'en sorti una altra vegada i tornem a brillar com ha brillat aquest país, que era amb l'enveja de moltíssimes coses, no a l'Estat, sinó arreu del món.
1: I en aquest esforç col·lectiu, Aliança Catalana ha de ser part de la solució? S'hi ha de comptar?
0: Escolta, jo ja sé que hi ha una afició tremenda en parlar, però jo vinc a parlar de Junts per Catalunya, no sé si m'explico.
1: Sí, però d'aquí un any hi haurà eleccions municipals i vostès hauran de decidir si pacten o no pacten.
0: Com tots els partits.
1: Sí, sí.
0: Com tots els partits. I per tant, nosaltres, però sí, no, nosaltres d'aquí a les eleccions, nosaltres el que no farem és vendre la pell de l'os abans de caçar, perquè jo ja parlar de pactes un any abans de les municipals, quan no saps com t'anirà, és com un despreci als ciutadans. Nosaltres amb què estem concentrats?
1: Però no creu que el futur votant ho hauria de saber?
0: El futur votant hauria de saber. El futur votant el que ha de saber és el que defensem nosaltres. I nosaltres, evidentment, que tenim unes línies vermelles en qualsevol actuació per davant de qualsevol...
1: Recordava allò d'anar al notari pels pactes amb el PP. No sé si se'n recorda, de fa tants anys.
0: Bueno, jo em puc recordar moltes coses, però jo sóc Junts per Catalunya. Vull dir, vostè em parla d'una època i d'unes persones que no són de Junts per Catalunya. Jo parlo de Junts per Catalunya. Escolta, nosaltres el que ens concentrem, i aquest dissabte vàrem fer la convenció municipalista, nosaltres som els que tenim més alcaldies a tot Catalunya, d'una força potent i gent amb unes polítiques que estan molt bé. I, per tant, què anem a fer? A treure un vot més, que jo crec que en traurem molts més en la majoria de municipis que les altres forces. Perquè, miri, els ajuntaments, o hi ha una majoria absoluta alternativa, o hi ha... o és l'alcalde el que té un vot més. Uh-huh. No és allò de que hi ha més regidors i menys. No, val? Per tant... Però, clar, a nosaltres només se'ns pregunta si pactarem amb aquest. No sé, jo no sé quantes vegades ha vingut Jaume Collboni aquí i se li ha preguntat, vostè tornarà a pactar amb el PP per ser alcalde? Perquè no ho he sentit mai. Resulta que aquí tothom pacta per fer fora Junts de les alcaldies i, en canvi, només se'ns pregunta a nosaltres qui pactarem. Miri, hi ha ajuntaments, ho dic perquè també... jo sempre ho dic, cada poble és un món. Miri, hi ha un ajuntament a què el govern hi ha Junts per Catalunya, el PP i la CUP. Cada poble és un lloc diferent. Hi ha llocs que s'ajunten, doncs, la CUP amb el PSC, perquè el poble que la Sara coneix perfectament, que és Sant Celoni, en què ens falten molts pocs vots per tenir la majoria absoluta, i allà s'ajunta la CUP amb el PSOE. Amb el PSC.
2: No, i no passa res. El Jordi Cominal va reivindicar que per primera vegada aquest acord s'havia fet a Sant Celoni, i ho va reivindicar en positiu.
0: L'acord PSC-CUP?
2: No, l'acord Convergència-CUP en el seu dia.
0: Ah, sí, no, però vull dir que entre dos... ho dic perquè... Ja m'estranyava dir que...
2: No.
0: Conec el Jordi Cominal i no crec que hagi canviat tant, al revés, al contrari.
2: El que va succeir en el seu dia per desbancar
0: cada poble,
2: el PSC.
0: Cada poble és un món, entre altres coses, perquè regidors que són de partits diferents fan els pastorets junts, no sé si m'explico, i moltes vegades tires més per l'afinitat personal de qui t'entendràs. Això vol dir un acord polític? No sé, ara hi ha ciutats que no. Mm-hmm. Barcelona no fan els pastorets, bueno, fan els pastorets ara que estan a l'Ajuntament, però a Junts...
3: Pastorots.
0: No, vull dir, aquí no poden dir que no, és que mira, fan el Dani Cirera i el Collboni fan els pastorets junts i són amics i no sé què. No, fora al carrer no, però pacten. Se li ha preguntat a l'alcalde Collboni, al president Illa, quan ve aquí, escolti, vostè anirà pactant amb el PP per tenir les grans ciutats?
1: Sí, preguntarem l'alcalde Collboni, que ha de venir un dia d'aquests.
0: Doncs,
1: escolti,
0: ara
1: que parlem de Barcelona...
0: Estaré molt interessat en sentir la resposta.
1: Ara que estàvem parlant de Barcelona. Mm. És una bona notícia que vostès a Barcelona celebrin primàries? Hauria estat millor un candidat de consens?
0: És quan, jo crec que és una bona notícia el fet de que els militants de Barcelona se sentin actors i no espectadors de la decisió de qui ha de liderar la batalla a Barcelona, que és capital de Catalunya, i a més és una cosa que ja no només és els militants de Barcelona, sinó que el conjunt dels militants de Catalunya se'n senten una mica allò amb expectació, perquè nosaltres, com a Junts per Catalunya, entre altres coses, doncs defensem...

0: la capitalitat de la nació a Barcelona, no? Vull dir, ara tenim un alcalde que si li preguntem quants cops ha anat a no sé quina ciutat d'Europa, no sé quina cosa, segurament hi haurà anat més vegades que a Manresa o a Mora d'Ebre, eh? Ho dic perquè si mirem els viatges que ha fet l'alcalde de Barcelona, no sé a quantes capitals de comarca haurà anat exercint la capitalitat del país, no? Per tant, escolta, aquest és un procés en què els militants hi diran la seva. Nosaltres, a Junts, tenim la sort de que hi ha més gent, i gent bona i gent potent, que legítimament vol ser candidat, que no pas gent que no vol ser. Escolta, si nosaltres el problema que tindríem és dir, no, és que ningú vol ser, malament. En canvi, hi ha gent molt bona que ho vol ser. Doncs, escolta, quan hi ha gent molt bona que ho vol ser i cadascú té la seva legitimitat per ser-ho, escolta, com que, a més, a l'hora de fer la campanya i tot, allà haurem d'anar tots a una i la gent hi haurà d'implicar, què menys que aquella gent que aquí a Barcelona, doncs, tots els afiliats se'n fan un fart de treballar, moltes vegades, insisteixo, van guanyar les eleccions, escolta, i van donar de seguida el dol per despedit quan es va fer aquest pacte antinatura entre PP i d'això, i s'han fotut un fart de pencar els militants de Barcelona. Doncs ara sentir-se protagonistes de la decisió, doncs de les persones que demà al vespre sabrem al final quantes són que fan aquest pas, i ja està, i farem un procés absolutament net, democràtic, i escolta, el dia 21 de juny, jo en aquest tema a Barcelona només vaig dir una cosa. Abans de l'estiu hi haurà candidat a Barcelona, és allò, arribes a la campanada, arribes allò on time, eh? I per tant, escolta, molt contents d'aquest procés, i jo no voto perquè sóc de fora de Barcelona, i
1: no em dirà qui votaria, evidentment.
0: No, si podem dir, no, és a dir, la normativa que es va aprovar en el Congrés de Calella, en un procés de primàries, per una lògica aplastant, els que som càrrecs de direcció del partit no podem fer-ho per una raó òbvia, i per tant, nosaltres, jo com a secretari general, el que haig de fer és vetllar, tot i que no sóc de la comissió territorial, la CMT, que se'n diu, perquè el procés sigui impecable, sigui net, com ho serà. Perquè, a més, escolti, aquest procés és entre amics, és entre companys de partit. Vull dir que no és allò... La batalla serà amb en Collboni, eh? La batalla serà amb en Collboni. Però aquest és un procés intern de companys de partit que compartim el projecte, i per tant la gent doncs votarà els militants i seran actors i no espectadors de la decisió.
1: Déu-n'hi-do, senyor Turull, les qüestions que hem repassat.
0: Déu-n'hi-do, sí.
1: Els agoristes estaven prenent nota. Si li sembla, fem una ronda ràpida de preguntes. Ara comences tu.
2: Sí, abans, per posar en context les al·lusions que feia abans el Francesc, no? Estàvem fent un llistat de quines eventuals contrapartides podria obtenir Junts en una moció censura instrumental que presentés el Partit Popular. No havíem entrat en el balanç de greuges amb els socialistes, però en tot cas a mi m'ha sorprès la seva resposta sobre si moció de censura sí o no, perquè ha estat una mena de depèn, no? O sigui, la seva primera resposta ha estat... Bé, si és seriosa aquesta proposta, que vagi el senyor Feijóo a explicar-la a Puigdemont a Waterloo. Per tant, però això no és un no categòric. Això vol dir que hi ha una porta oberta...
0: No, hi ha una porta a escoltar. Estem parlant de moció de censura instrumental, sense Vox, instrumental. Instrumental què vol dir? No ho sabem. Instrumental vol dir que prens possessió d'avui i demà dissols el Parlament... De què estem parlant? Jo dic, escolti, aquest no és un tema menor. És a dir, un cop aquest senyor fa una proposta en un mitjà de comunicació i ens apel·la a nosaltres som gent seriosa. Escolti, nosaltres ens ho ve a explicar.
2: Però igualment sorprèn que sigui ni sí ni no, en el sentit que és un partit que ha dit no a l'amnistia, ha fet activisme actiu a Europa perquè el català no sigui llengua oficial, ha dit que no al traspàs de les competències en immigració, i vostè em dirà, i amb el PSOE això tampoc s'ha complert, però és que potser aquí el pecat original va ser fer uns acords d'investidura que no depenien dels dos actors que van pactar. Jo ja admeto que la responsabilitat és major per la part governamental, però al final és veritat que es va aprovar la llei d'amnistia, no depèn del PSOE fer-la complir als tribunals, és veritat que el PSOE ha fet un treball actiu, i vostès ho saben, i vostès ho han reivindicat, perquè el català sigui oficial a Europa, però ha estat el Partit Popular qui ha aconseguit just el contrari. El finançament que s'ha posat sobre la taula a vostès no els agrada, però el Partit Popular no ha posat tampoc una alternativa que els hi pugui semblar millor. Per tant, sorprèn que amb aquest balanç, no, de no, no, no, a totes les propostes clau que ha posat Junts sobre la taula, la resposta a la moció de censura sigui un depèn. o no sigui un no categòric.
0: És que tu parles d'una moció de censura, poden haver-hi moltes mocions de censura. Una és moció de censura que surti aquest perquè m'hi poso jo i governo jo, i a més amb el suport de Vox, aquest ja hem dit que ni parlar-ne i que no cal ni que en parlem, val? L'altre és que nosaltres estem demanant al senyor Sánchez que faci, convoqui eleccions. I aquí se situa una nova proposta, que no és ell que diu moció de censura i governo jo, sinó que aquest senyor fa un pas, d'entrada fa un pas, que diu instrumental i convocar eleccions immediatament. Bueno, doncs ens ho ve a explicar, i quan ens ho vingui a explicar, doncs nosaltres escoltarem. I si nosaltres escoltem, nosaltres després hi direm la nostra, però no direm la nostra abans d'escoltar. Nosaltres ara el que estem demanant, i és així de clar, és dir, escolti, aquesta legislatura no dona per més. És dir, el tema de la moció de censura instrumental no és aquest per l'altre. És que tu estàs defensant que hi hagin unes eleccions, ja, perquè això ja no s'aguanta per més, i amb qui repercuteixes amb els ciutadans, i l'altre que et proposa és, diu, ell, però que ens ho expliqui, una moció de censura per convocar eleccions.
2: Entenc que preferirien que, si és instrumental, el candidat no fos Feijóo.
0: Nosaltres el que preferiríem és que el president Sánchez convoqués eleccions ja. Això és el que preferim. I escolti, la iniciativa aquesta d'això que ha sortit ho porta ell. Jo només estic enviant, dius, sorprèn que no hi hagi un no. Dic, escolti, si vostè fa una oferta a Junts, avui anirà al Cercle d'Economia. Tornarà, potser, no sé, no tinc ni idea, potser és molt pretensiós, però tornarà a parlar de Junts o parlarà, ho heu dit als mitjans de comunicació, els empresaris, escolti, ei, estem aquí. Aquí vol dir Waterloo. A l'estranger. I estem a Waterloo a l'estranger perquè estem patint una normalitat democràtica. Que tenim el president a l'exili, que és el president del partit. I d'aquesta normalitat democràtica, vostès alguna cosa saben i alguna cosa hi tenen a veure. Val? Per tant, escolti, no ens vingui apel·lacions amb nosaltres si pels mitjans de comunicació. Si de veritat això s'ho creu, bé, i es reuneix. Jo he dit que nosaltres no estem ni per falcar el PP ni per falcar el PSOE, perquè el problema es diu Espanya. I es diu estat espanyol. I nosaltres el que ens mou és la defensa dels interessos dels ciutadans de Catalunya. Però si aquí es tracta de com demanem nosaltres de convocar eleccions, que ens ho expliqui. Que és el que dius, instrumental què? Tu de candidat, instrumental quan la data d'eleccions, instrumental no sé què. Primer que ens ho expliqui, perquè la iniciativa l'ha pres ell. I per tant, nosaltres no farem allò de ja demanar condicions i no sé què. No. Escolti, si vostè vol ser seriós, perquè nosaltres ho som, ens ho explica. Si vostè no es vol ni reunir amb nosaltres, a on toca reunir-se amb nosaltres, doncs, escolti, deixi de fer el paperina.
1: Anna.
3: Ara, senyor Turull, jo tinc la impressió que vostès ni es plantegen votar aquesta moció. I escoltant-lo atentament, jo crec que vostès no estan per aquesta moció, ni instrumental ni instrumentil. Sí, crec que, bé, no, que veu una oportunitat de sembrar pel futur una altra mena de relació. I llavors, a mi tinc la impressió que la carta als Reis és... Home, ja veig difícil que el senyor Feijóo els hi vegi a l'hora d'anar-se'n a Waterloo, a reunir-se, tot i que una foto Feijóo a Puigdemont a Waterloo potser sí, podria valer una missa, una moció de censura, però com li deia aquí el company, potser si envien
0: no
3: un emissari...
0: No ens vol la foto, això ja ho dic, no la volem. La
3: bueno, jo diria que no... sí que la volen. I tinc la impressió, i avui penso que a la carta als Reis hi ha una altra petició important, que és, bé, tenim les municipals a Barcelona, que són molt importants pel seu partit, la prova és l'interès que ha suscitat amb persones de primera fila, que potser que no torni a haver-hi vetos, o sigui que si Junts, o sigui que no tornés a passar que el PP, o sigui, potser vostès ja van treballant el futur per quan el PP, diguem-ne, governi i els pugui necessitar. Doncs jo vull l'amnistia, vull la foto a Waterloo i vull que no em toquin els nassos això... a l'Ajuntament de Barcelona.
0: No, això no està... No. Els nassos a l'Ajuntament de Barcelona ja ens els han tocat. I això...
3: Ja, però hi ha eleccions.
0: Exacte.
3: Hi ha eleccions i esperança.
0: Ah, exacte. Però, no, nosaltres no estem en aquesta lògica. No estem en aquesta lògica. Nosaltres estem en la lògica que vam donar per finalitzat un acord que és el de Brussel·les. Nosaltres veiem que això ja no dona per més, que la situació del govern de l'Estat i el PSOE se li està complicant d'una manera tremenda, que no tenen el cap on te l'haurien de tenir, i demanem les eleccions anticipades. Aquí hi ha un senyor que fa una proposta perquè hi hagin aquestes eleccions per una altra via. Si és seriós, que ens ho expliqui i preguntarem, però no estem en la lògica justament aquesta. Perquè nosaltres, jo insisteixo, nosaltres a Madrid anem a fer el que anem a fer com a força independentista. Anem a fer això, no anem a fer altre. I, escolta, i ens és igual com ens etiquetin. Ens és igual, nosaltres anem a la nostra, perquè abans es diu, no, vostès amb aquest voten conjuntament. Escolta, no hi ha hagut ni una reunió ni un comentari de passadís. Nosaltres votem que coincideixes amb altres forces. Miri, el PSC, el Parlament de Catalunya, ha votat conjuntament amb Vox i amb el PP més de 100 vegades. De 100 vegades. Amb quins temes? Tots aquells temes que són d'ambició nacional. i no veig cap titular. Ni veig que els que l'han fet president diguin, escolta, nosaltres no et vam fer president perquè quan hi ha un tema d'ambició nacional acabis votant en Pepe i en Vox, no?
3: El que pensem moltes persones és que aquí, tot i que vostès demanen coses que moltes persones podem fins i tot compartir, i la crítica que ha fet el tema de l'empobriment de les classes mitjanes, però aquí sempre tots hem pensat que aquí el que es ventilava era l'amnistia.
0: No, fixi's.
3: Doncs,
0: nosaltres,
3: no, doncs si no és així...
0: No, nosaltres el que no posarem per davant, i això el president Puigdemont crec que ha estat clar, no, el següent és que una votació vagi en funció o no d'una solució personal. Ha estat claríssim. I li diré una altra cosa. Per allà al Ministeri, impulsat per un senyor no sé qui, s'està tramitant un indult. Per si, diuen, no sortís bé lo de l'amnistia. Eh? Perquè doncs, els que encara no estem amnistiats puguem quedar amnistiats de la inhabilitació. Jo he enviat un escrit oficial al Ministeri de Justícia dient que jo renuncio a aquest indult, perquè jo el que no faré és res per blanquejar la presumpta prevaricació dels Llarenes, dels Marchenes i de tota aquesta gent de la cúpula judicial que van pactar PP i PSOE al Consell General per una solució personal.
3: Però vostè sap que si l'indulten, que vostè renuncia a l'indult, indultat estarà igualment.
0: Bueno, ja ho veurem. Però jo el que dic és que, i això amb el president Puigdemont ha estat molt clar.
3: Nosaltres... Igual que una condemna no és apel·lable, tinc entès que un indult tampoc.
0: No sé, ho haig de mirar bé. Però el que sí que està clar, i això el president ho ha dit moltes vegades, nosaltres amb la situació, amb el context actual, nosaltres no anirem a buscar una solució personal, per molt que alguns, evidentment no és que ens agradaria, ho desitgem, ho esperem de que quan abans el president, en Comín i en Lluís Puig puguin estar aquí, però aquest no serà el tema de buscar i pactar una solució personal, perquè el país, insisteixo, a nosaltres el que es mou és el país, ens mou Catalunya, i no pot tenir un govern de l'Estat allò amb el cap a no sé on, i que el país es vagi deteriorant i fent polítiques de postureig amb Podemos i amb Sumar, que tant afecten a les classes mitjanes i treballadores i que encara van complicant més la situació d'aquest empobriment que hi ha de les classes mitjanes i treballadores a Catalunya.
1: Fem una pausa i, Vicent, preguntes després. El matí de
4: Catalunya Ràdio. Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
5: Tinto de verano, Don Simón. Tinto de verano, Don Simón. Es tu momento. Simón. I ara, tasta el blanco de verano, Don Simón.
6: Descobrir, compartir, donar suport, temps. 130 milions,
7: amics,
6: rialles,
7: llocs,
6: moments. 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 5 de juny, amb Euromillones, pot mínim garantit de 130 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
8: Hola, Rafa. Ja tens la declaració de la renda llesta. La revisem?
9: A La Teva Renda, mirem per tu. Troba la teva gestoria a gestors.cat. Gestors administratius col·legiats.
10: Creus que l'estàs buscant? Que és a les teves mans prendre la decisió. Però, de fet, la decisió ja està presa. A vegades no és el conductor qui tria el cotxe. És el cotxe qui tria el conductor. Cupra Terramar híbrid endollable amb fins a 118 km d'autonomia elèctrica i 900 de combinada. Descobreix-ne més a cupraofficial.es.
11: Amb motiu de la visita del Papa Lleó XIV els dies 9 i 10 de juny, hi haurà afectacions de la mobilitat a Ciutat Vella, Sants Montjuïc i l'Eixample, sobretot als entorns de la catedral, la parròquia de Sant Agustí, Montjuïc i Sagrada Família. Planifiqueu els desplaçaments, utilitzeu el transport públic i seguiu les indicacions de seguretat. Més informació a barcelona.cat/mobilitat. Ajuntament de Barcelona.
12: Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, els periodistes Anna Grau i Vicent Sánchez i la periodista del Periódico de Catalunya, Sara González.
1: Són les 10 del matí, recte final, a l'entrevista al secretari general de Junts, Jordi Turull. Pregunta, Vicent.
13: Bon dia, senyor Turull.
7: Diu vostè una obvietat que és bastant comprovable i molt ràpidament. Diu vostè que quan el PP i el PSOE necessiten posar-se junts, es posen d'acord. Quan necessiten posar d'acord, vull dir, es posen d'acord. Diu també que, evidentment, l'actual alcalde de Barcelona ho va ser amb el suport del PP, i jo encara diria més, l'anterior alcaldessa de Barcelona, que estava en una altra ideologia, també va ser alcaldessa gràcies al vot del grup municipal de Ciutadans i el senyor Manuel Baix en aquell moment.
3: És això a dir, va provocar el trencament del grup municipal de Ciutadans.
7: D'acord,
3: d'acord.
7: Sí, d'acord, bueno, vostè deixa el que vulgui, però sense aquests vots...
3: Però va provocar una escissió.
7: Sense aquests vots...
0: Però de Comuns no va provocar cap escissió de Comuns.
7: Sense...
3: Home, tu diràs, a la cadira em convides...
7: Sense aquest vot...
2: A nivell de direcció.
7: Sense aquests vots, Ada Colau no seria alcaldessa.
3: Sí, perquè Manuel Valls va trair Ciutadans per ser alcaldessa Ada Colau.
7: Més igual aquesta o ja l'altra, és igual. Algú es va posar d'acord.
1: No ens enredem, Vicent.
7: Exacte. I aquí tenim una alcaldessa i un alcalde. I va ser pels vots de gent, ideològicament, als antípodes. Siga el que siga i provocarà el que provocarà, i això és indiscutible.
3: Molt bé. Prou opinable.
7: Bueno, opinable, tot el que vostè vulgui. Indiscutible el resultat final i com va anar allò. I després ara es pot opinar i es poden fer ucronies. Tot el que vostè vulgui. Ara jo li pregunto. Vostè diu que el problema sempre acaba sent... El problema és Espanya. Molt bé. S'han plantejat vostès, com a independentistes, que si en les pròximes eleccions al Parlament l'independentisme traguera majoria absoluta, no hi hauria pacte de govern per fer exactament el que fan els partits d'obediència espanyola?
0: Nosaltres, de cara a les properes eleccions del Parlament de Catalunya, és que hi hagi una majoria independentista i que la liderem nosaltres, evidentment.
7: D'acord. I s'ha plantejat que amb aquesta majoria independentista i els actuals partits no hi ha cap possibilitat... Independentistes, parli. No hi ha cap possibilitat,
0: sí, d'acord? Nosaltres, evidentment, que el que volem és guanyar les eleccions al Parlament de Catalunya, i nosaltres tindrem, evidentment, unes condicions que formen part de l'ADN de Junts per Catalunya, que hi ha coses que són renunciables i coses que no són renunciables de cap de les maneres. Ja està. És que jo no sé quina... Ja, jo, de veritat, que parlar de pronòstics quan no saps com es produiran, jo no vull parlar, ho sento molt, jo m'hi resisteixo, perquè...
7: Però si no són pronòstics. Li estic demanant que entre els partits independentistes no hi ha les mateixes conviccions i les mateixes estratègies
0: que
7: hi ha els partits d'obediència espanyola.
0: Primer farà falta veure qui... perquè això de partits independentistes és allò que pels seus actes els coneixereu i sapigués si ets independentista o no ets independentista.
7: Els que se'n proclamen.
0: Els que se'n proclamen...
7: Doncs, bueno, és que els altres poden dir el mateix a vostè.
0: Doncs, escolti,
7: els que se'n proclamen.
0: Jo l'endemà d'unes eleccions al Parlament de Catalunya, si vol, parlarem d'aquest tema. Jo abans no vull parlar, ho sento molt, perquè és que sempre es fa el caldo gros i anem a petar allà mateix, ho sento. Jo vull parlar de Junts, del que defensem a Junts, i un cop la gent hagi doncs donat la seva paraula, l'endemà, en funció del que hagin dit els ciutadans, a veure aquella situació com es gestiona.
7: Doncs,
0: però jo ho sento molt. Ja sé que volen que acabi parlant d'una altra força política.
7: No, si vostè com a independentista li sembla raonable el que passa amb l'independentisme.
0: Jo com a independentista el que vull és que hi hagi un govern, com vaig defensar les últimes eleccions, que sigui netament independentista al capdavant de la Generalitat. Perquè per assolir la independència de Catalunya les institucions catalanes les necessites. Al marge de les institucions catalanes les necessites. Com s'articula això? Doncs primer, cadascú intentar fer-ho el màxim de bé possible. Ells, i en aquest cas a mi em correspon a Junts per Catalunya, per treure el millor resultat. I per tant quedar el primer. Nosaltres ara som la primera força després del PSC al Parlament de Catalunya. Doncs nosaltres el que hem de fer i treballar i fer-ho bé és per ser la primera, i a partir d'aquí articular un govern independentista, netament independentista.
3: Però les enquestes ara, més aviat auguren el contrari.
0: Les enquestes, encara que li donis la raó, pot ser la foto d'un moment, d'un dia, d'un vot de protesta, d'un no sé què, però llavors quan arriba la urna, hem vist que han passat moltes coses, eh? Jo abans hem parlat de la ciutat de Barcelona i ens venien els pitjors pronòstics. És més, diuen, no, és que aneu tant amb el candidat. Escolta, jo me recordo que Xavier Trias no va ser a aquestes alçades abans de l'estiu, va ser al desembre, va ser abans de Nadal. Escolta, i vam guanyar de llarg, i teníem pronòstics i enquestes que ens venien, que ens en donaven 4 o 5, i vam acabar guanyant les eleccions. Per tant, jo insisteixo, no pots fer política a cop d'enquesta. D'enquesta, a mi el que em preocupa de les enquestes, el que miro molt de les enquestes és l'estat d'ànim del país i les polítiques que la gent prefereix que prioritzis o no, o si veu sortida o no hi veu sortida. Estem aquí, el país necessita polítiques en gran, perquè se'ns està desfent moltes coses a les mans. Jo em preocupo amb això. Si cada dia només vaig pendent de l'enquesta, escolti, hi ha partits, insisteixo, que tenim sistemes molt diferents. Jo em vull concentrar, no recrear-me en el problema, no atiar el problema per omplir la cistella de vots, sinó dir-li al país que hi ha solucions, que hi ha alternativa, que hi ha propostes, que les defensem, que ens és igual les etiquetes que ens posin per defensar segons quines propostes. Però no estaré tot el dia, escolti, és que sempre volen que ens distraiem d'aquest objectiu perquè mirem de reull a uns altres, o que mirem enrere. Quan tu camines i mires enrere, saps què passa? Te la fots. Nosaltres hem de mirar endavant i proposar, i que la gent, i a nivell de comunicació, i vosaltres sou experts en comunicació, i tu especialment ets expert en comunicació, jo parlo amb molta gent i em diu, escolta, teniu raó, però això ho heu d'explicar més, això ha d'arribar més. Per què? Doncs perquè ara la gent s'informa per altres mitjans molt diferents en com fa 4 o 5 anys. És veritat, escolta, ara vas a qualsevol bar d'aquí, i abans que la gent arribava, es barallava per veure qui arribava primer i agafava el diari de paper, els diaris de paper estan allà, però si ningú els mira. Ai, perdó, ara potser... No, és veritat o no? Si voleu, ens enganyem. Escolta, jo fa 5 anys, quan tu anaves al bar del teu poble, a la plaça, el dissabte la gent comprava 2 o 3 diaris i s'informava i llegia i tal. Ara hi vas, no veus ningú amb el diari. Ningú. Veus la gent amb el mòbil i amb la... Senyor tot Durull. Això ha canviat molt. I nosaltres què hem de fer? Primer, mantenint-nos en el nostre full de ruta de les propostes perquè el país se n'en surti i se n'en surti bé, perquè se'n pot en sortir bé, amb polítiques radicalment diferents a les que fa el govern Illa, i la segona cosa és que això a la gent li arribi, i no li arribi només aquell TikTok d'algú que confon parlar clar amb insultar, parlar clar amb cridar. Es pot parlar clar de les coses des del rigor, no des del tòpic i des de cridar o d'insultar, etc. Jo no hi entraré en això, ja està, en aquest joc no hi entraré. I per tant, nosaltres què anem a fer? A treballar per ser la primera força al Parlament de Catalunya i que hi hagi un govern netament independentista al govern de Catalunya.
1: Senyor Turull, vostè deia que no mirem enrere, tampoc mirem endavant. Jo ara els proposaria a tots que alcem la mirada. En el nom del Pare, del Fill i de l'Esperit Sant, la pau sigui amb vosaltres.
0: I amb el vostre esperit.
1: Dues frases en català, sembla que dirà el Papa Lleó XIV a la Sagrada Família.
0: És molt trist. Si això es confirma així, és molt trist, perquè el Sant Pare veurà Catalunya, però no viurà Catalunya. I avui mateix jo sé que la presidenta del nostre grup parlamentari enviarà una carta al president, a Illa, perquè el que no pot ser és que passi, se sàpiga una notícia així i es miri cap a un altre cantó. És a dir, que el nivell d'exigència del govern de Catalunya sigui exactament allò de ser còmplice d'aquesta decisió. I per tant jo el que espero, desitjo, perquè si no és d'una injustícia increïble, i és no venir a Catalunya, és a dir, és que no t'han explicat què és Catalunya, és que hi hagi les gestions que faci falta. Catalunya té gent molt ben posada a tot arreu, inclús al mateix Vaticà, i que, per tant, el que nosaltres demanem és que s'utilitzi primer la fermesa del govern i després tots els contactes que es puguin tenir perquè qui li prepari tot el que ha de dir el Sant Pare, doncs sàpiga que ve amb una nació. Aquesta nació té una llengua pròpia, que és el català. Ja tindrà temps de parlar castellà quan estigui doncs, a Madrid i als altres llocs, i que, per tant, es faci arribar. I, per tant, nosaltres des de Junts fem aquesta petició al govern. No sé de què serveix el Pacte Nacional per la Llengua si el dia que pots visualitzar el món més bé que hi ha una llengua en un territori com és Catalunya, que és el català, estàs amb una actitud contemplativa. I, per tant, nosaltres també ens mourem per on puguem perquè li arribi el Sant Pare de que visita una nació que es diu Catalunya, que té una llengua pròpia pel català, que és el català, que és la llengua amb què la gent resa, que és la llengua amb què la gent va a missa. I si no vol tenir la sensibilitat d'una piconadora, doncs el que hauria de fer-ho és majoritàriament en català. I, per tant, d'aquí fins al dia que arribi, té gent suficient perquè li arribi això, i ens sap molt greu també que davant d'això l'Església Catalana, que hem passat d'allò de les arrels cristianes de Catalunya, que era compromís amb la fe, que era compromís amb l'Església, però també vinculat a compromís amb el país, hàgim evolucionat amb això i amb una actitud no només contemplativa per part de l'arcabisbat o del cardenal, sinó més aviat fomentar-ho, no? I això per nosaltres és especialment greu. El Sant Pare no es farà la idea, si se li preparen els discursos en castellà, estarà en un lloc que no és el que és. I per respecte a Gaudí. I per respecte a Gaudí. Gaudí era independentista. Gaudí era un defensor de la llengua catalana i de la cultura catalana fèrrim. Home, si el que es fa també és un homenatge a la figura d'en Gaudí, home, jo no sé si es remourà de la tomba o no, sapiguent que justament no se li respecta ni amb la llengua que ell resava i que ell anava a missa.
1: De seguida ho comentem. És Jordi Turull, secretari general de Junts. Gràcies pel seu temps.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Fins gràcies.
13: Catalunya Ràdio.
14: Som 3CAT.
15: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
16: Perdoni, podria baixar l'aire condicionat? És que estic pensant en la refrescada dels 15 milions del cupon extra de verano de la 11 i m'estic quedant glaçada.
17: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupon extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
18: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
19: El grec torna a ser aquí. Com un esperit que encara no has invocat. Com un ritual que encara no coneixes. El grec no s'explica. El grec es revela. Grec 50 anys.
20: Informació i venda d'entrades a festivalgrec.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
21: 6 del matí. El Pol amb unes ganes d'Erasmus que no t'ho creus.
22: Normal.
21: Maletes carregades al cotxe per anar a l'aeroport. I em quedo sense bateria.
22: No pot ser.
21: Sort del RAC. Han vingut i ens han canviat la bateria. I el Pol, bon voyage.
23: Sort del RAC. Fes-te'n soci i mou-te amb tota la tranquil·litat. RAC. I som per ajudar.
24: Després d'una temporada plena d'amor, complicitat i moltes connexions, arriba el teu moment. Apunta't a la gran cita.
25: Atreveix-te a trobar la teva mitja taronja. Envia'ns un correu a casting@lagrancita.cat. La gran cita, amb Dulceida. Creus en el destí o en l'algoritme?
26: Tot costa.
27: La temporada del 10.
28: Mateu la off mentre xiula, gaudeix del joc.
29: Buah, moltíssim. Com un cervet. Això és màgia pura.
30: 10 temporades ja.
31: Això vol dir molt. El fer tants programes vol dir que sou uns grans professionals i que tot el que feu és interessant pels qui us escoltem.
32: De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot costa una dècada. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
31: Per molts anys i que en feu molts més.
33: El matí de Catalunya Ràdio.
1: Passen pràcticament 12 minuts de les 10 del matí, ara ho dèiem, eh? En el nom del Pare, del Fill i de l'Esperit Sant, la pau sigui amb vosaltres i s'ha acabat. Dues frases en català. Això és tot el que està previst que digui Lleó XIV en la presentació inicial de la missa que celebrarà la Sagrada Família dimecres de la setmana que ve. La resta ho farà en castellà i en llatí. Això ha provocat malestar en alguns sectors del catolicisme català per la poca presència de la llengua en la visita del pontífex. Redacció, Marta Viana, què més en sabem del català i del papa?
34: Doncs, a veure, segons el guió litúrgic que va publicar ahir el Vaticà, el català només tindrà presència en la primera lectura, també en el salm posterior i el credo que acabarà cantant el cor, i el castellà doncs, serà la llengua que utilitzarà Lleó XIV en el gruix de la missa, també en la benedicció final a la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família, que recordem, és el motiu principal de la visita. Encara es desconeix si el papa farà algun gest amb la llengua a l'homilia i no sabrem això fins el mateix dia perquè el text, en principi, no es difondrà fins llavors.
1: Gràcies, Marta. Ens acompanya d'aquesta hora Glòria Barreta, que és directora de Catalunya Religió.
35: Bon dia,
1: Glòria, què tal?
35: Gràcies per convidar-me.
1: Què et sembla tot plegat?
35: Un despropòsit, la veritat. Per què ens hem d'enganyar? És un despropòsit perquè fa mesos que es prepara això, no podem dir que s'ha improvisat i no podem dir que la realitat catalana és nova. És a dir, no s'entén aquest gest i esperem gestos que compensin almenys, i sobretot la Torre de Jesucrist, no s'entén en castellà.
1: Sobretot perquè aquest viatge del papa, segons apunta, de fet, la gent que ja ha estat vinculada en la gestació d'aquest viatge, l'objectiu primer és Sagrada Família, Gaudí, i tota la resta ve després.
35: Exactament, i a més recordem, ja ho heu dit aquí diverses vegades, no? Antoni Gaudí era catalanista, o sigui, és l'exponent pel catalanisme d'aquella època, claríssim, parlava en català, no s'entén que la Torre de Jesucrist, que és l'epicentre del viatge a l'estat espanyol, sense aquesta benedicció de la Torre, el viatge possiblement no s'hagués fet, malgrat es parla de les Canàries, perquè era una necessitat del papa francès, però el papa Lleó XIV no sabia amb què faria. No s'entén això, no s'entén el gest en castellà i no s'entén que des d'aquí, potser, o des de Madrid no s'hagi fet esment a propi aquesta realitat o no s'hagi volgut tenir en compte.
1: Perquè això qui ho decideix?
35: Al final del final ho decideix l'Oficina de Celebracions Litúrgiques. Hem de recordar que aquí al Vaticà costa una mica el tema que no sigui monolingüe, sobretot a la litúrgia, però si algú podria entendre-ho és aquest Papa Lleó XIV, que quan va ser missioner al Perú parlava quichua perquè entenia perfectament que els seus fidels en aquell moment, doncs, si parlaven castellà no l'entendrien. Aquí passa una mica el mateix. Evidentment es fa una proposta des de Conferència Episcopal Espanyola, però si s'hagués volgut fer un esment, potser el cardenal Omella, que té molta vinculació, ell mateix ho explica, amb el Papa i té, clar, molta presència a la realitat vaticana, podria haver fet esment, i si li haguessin retornat la litúrgia i veu que en castellà es fa la benedicció de la torre, podria haver fet una mica més, possiblement.
1: De fet, l'elecció de la llengua ja ha estat motiu de polèmica en altres ocasions, com per exemple quan el Papa Francesc es va sorprendre perquè no li havien escrit en català la benedicció de la Moreneta el dia que va rebre en audiència al Vaticà els bisbes de Catalunya i l'abat i 800 peregrins de Montserrat.
35: Sí, ara estem una mica en un segon capítol. Evidentment, allà no podem dir que això està improvisat perquè tenim el llibret i sabem que això no s'improvisa, però sí, va funcionar molt bé per entendre que el Vaticà s'entén la realitat catalana. No és una cosa nova, fa segles que la realitat catalana té presència al Vaticà i és de rebut que el Papa Francesc en aquell moment fes esment. Això és en català, com dient, com no podria ser d'una altra manera. Aquí el paper del cardenal Omella va quedar una mica difús. Evidentment, es va culpar a l'abadia de Montserrat. Això és un capítol que potser a les memòries d'algú ho haurem d'explicar i publicar, però esperem que no es repeteixi.
1: Hem d'esperar a veure també quin pes, per compensar potser, tindrà el català en les dues altres grans cites, que són a Montjuïc, a l'Estadi Olímpic, i llavors també a Montserrat mateix, no?
35: Sí, suposo que no entendríem tampoc ara després d'això que a Montserrat també parlés en castellà amb un gran gruix i no hi hagués presència del català. Penso que això ja la societat civil no sé si ho entendria. Ja no parlo de l'eclesial, però evidentment sí que s'haurà de compensar d'alguna manera, i em consta, les presentacions dels actes, alguns textos, alguns discursos, i sobretot no oblidem, a la Sagrada Família queden pendents la locució final del cardenal Omella, qui tindrà un pes rellevant perquè el cardenal Sístac aleshores ho va fer íntegrament en català, i aquí veurem si adreça el Sant Pare en català o en fa en castellà.
1: En tot cas, queden uns dies. Jordi Turull ens deia ara que enviaran aquesta carta al president de la Generalitat per intentar fer pressió. No sé si creus que hi ha algun marge per canviar mínimament.
35: Mira, serem una mica naïfs i ingenus. Jo vull pensar que sí. I si no es pot canviar alguna cosa litúrgica, que jo penso que sí. Al final el llibret el tenim digital, però no ens l'han donat en paper. Encara es poden fer canvis, allò últim canvi d'última hora, errors d'impremta, podríem dir això, podrien sortir ben parats, i tant de bo entenguin que la Torre de Jesucrist no es pot fer en castellà. És que aquest és el titular.
1: Doncs ens quedem amb aquest titular. Glòria Barreté, directora de Catalunya Religió. Gràcies per haver vingut avui al Matí de Catalunya Ràdio. Bon dia.
35: Vosaltres, adéu.

0: hem estat ben animats avui en aquesta agora que estem a punt de tancar.
1: Tot això és boomer, eh? Vostè ha començat com acaba com ha començat.
2: Això és boomer ben parit.
1: No, no, no, d'acord, jo no dic res. A mi els boomers estan molt ben parit, depèn, però també.
0: Sara González, Anna Grau i Vicenç Sanchis abans, amb Marisa Gil i Pol Foradada. Bon dia.
3: Bon dia.
0: Us amassem altres continguts d'avui del Matí de Catalunya Ràdio.
4: Tot seguit, entrevista amb el periodista i escriptor Jorge Dioni López, que acaba de publicar l'assaig Pornocràcia. Dioni assegura que el neoliberalisme es pot explicar des de la pornografia perquè hi ha coincidències entre tots dos, com la competència permanent, la mercantilització de les relacions o la desaparició dels límits i del pudor.
5: Després coneixerem el testimoni d'una mare que ha viscut el procés de desintoxicació del tabac del seu fill, que només té 14 anys. Va començar a vapejar amb 12, es va passar a la nicotina i després va poder deixar l'addicció. Amb Sergi Pasqual, adjunt al servei de pneumologia de l'Hospital del Mar, i Sílvia Montalvo, Don, psiquiatre de la Unitat de Conductes Addictives de l'Hospital Clínic de Barcelona, farem un retrat del tabaquisme a casa nostra.
4: Ja ho comentàveu, a partir de les 11, teràpia boomer amb el Sergi Pàmies, i avui més boomer que mai, perquè recordarem aquestes expressions col·loquials dels anys 70 i 80, que la Marisa ha resumit com el Nasty de Plasti, Ni Flowers, Guai del Paraguai, Effective Wonder o altres expressions entranyables.
5: Effective Wonder! I a partir de les 12 de la Renaixença, entrevista amb un mag que també és músic, Pau Segalés, organitzador del Festival Artístic Internacional L'Arlequí de Mollet del Vallès, entre d'altres certamens.
0: Doncs moment de saber ara què han dit els altres. Gerard Jubany, Joel Díaz, hola!
6: Hola! Hola, hola, hola!
0: I què, i què, i què?
6: Doncs que les emissores a Madrid estan molt atents als últims moviments d'Alberto Núñez Feijó. Per exemple, en Carlos Herrera, des de la COPE, beneeix la proposta del líder popular a Junts i PNB, però els avisa que no són de fiar.
7: Que és molt difícil que partidos com PNV i Junts, que tienen, además, acuerdos locales y acuerdos autonómicos con el Partido Socialista, se desmarquen de eso, se desmarquen sobre todo del hecho de poder seguir sangrando a un gobierno que está dispuesto a pagarles lo que quieran. Es verdad que son unos chaqueteros de cojones, de nariz, PNV especialmente.
6: Chaqueteros de coj. I després tenim en Jiménez Los Santos, que ha posat el focus en l'acostament de Feijó als empresaris catalans. Alerta, perquè hem descobert que la fòbia de Los Santos cap als empresaris catalans és molt més gran que la fòbia que pugui tenir cap a col·lectius tradicionalment denostats des de la caverna, com feministes, comunistes, independentistes, tot això. Comença així en Los Santos.
8: Y tenemos que pedir, no sé si al partido, a la familia o a la UCO, una orden de alejamiento de Feijó de la cochambre empresarial corrupta hasta el tuétano, farsante hasta decir basta, en la que ha de nuevo ha caído como el que cae en arenas movedizas o pisa una caca de perro. Pero ¿a qué vas a reunirte con esta gentuza? Feijó ayer volvió a apelar a los empresarios catalanes, la cosa más corrupta y abyecta que hay en España. Mira que es abyecto el empresario vasco. Bueno, pues este es peor todavía.
6: Carai, sí, s'ha quedat tranquil, però no ha quedat aquí la cosa, perquè després ja ha posat noms i cognoms, per exemple, els de Sánchez Llibre.
8: Si es que un día, por darle la mano a Sánchez Llibre, vas a notar que empiezas a tener psoriasis y de ahí que empieza a escamarse la piel y de pronto se te cae un dedo porque estás en contacto con la lepra. O sea, el empresario catalán es lo más abyecto que hay en España junto con el vasco.
1: És una metàfora, eh?
6: Sí, sí, tot metàfora.
0: I a les xarxes, què han dit, Joel?
9: Doncs mira, avui les xarxes em porten esportistes. Francesc, comencem amb bàsquet. El Barça va fer un molt mal partit diumenge contra el València.
6: Ah, sí.
9: I en declaracions postpartit, Joel Parra, jugador del Barça de bàsquet, va respondre amb una sinceritat que jo diria que és poc habitual a les zones mixtes.
10: Joel, parece que habéis conseguido recuperar algo de ritmo. Bien, es verdad que gracias a tu resiliencia, pero quiero saber qué necesitáis para la segunda mitad.
11: Venir a jugar. Venir a jugar.
9: Venir a jugar. I del bàsquet passem al futbol, perquè Xavi Hernández va ser protagonista d'una campanya publicitària de la UEFA per la final de la Champions. La idea és que ell s'asseu a veure el partit al costat d'un aficionat anònim i li fa una sorpresa. El problema és que la campanya era en anglès i Xavi Hernández, amb l'anglès, doncs fa molt de riure.
12: I hope he recognizes me.
13: Which players do you like in that sub?
14: Oh, I used to love Ronaldinho.
13: Ah?
14: Yeah, Ronaldinho, Iniesta,
13: okay.
14: Xavi.
13: Oh, Xavi.
14: Oh.
2: Oh my gosh. Oh, amazing.
3: I mean, he just
2: I hope he recognizes me.
9: No, he recognize him and he recognize him. Les coses com siguin. I d'una llegenda del Barça a una del Madrid. Paco Buyó, un home que fa pinta d'obrir les síndries amb el cap, va anar la setmana passada al Chiringuito a denunciar que el Barça no respecta, Francesc, la bandera espanyola.
15: En Barcelona no quiere la bandera de España. Hubo un jugador que fichó el Barça y llevaba la bandera de España en las botas y lo obligaron a sacar la bandera de España. De...
16: ¿Quién es?
15: Villa.
16: David Villa. David Villa es el que más goles ha metido con la
15: suplencia. ¿Qué más da los goles que haya metido para que le hayan obligado a sacar la bandera de España de las botas?
16: David.
15: Déjate, David Villa.
16: David Villa.
15: Estás
16: vale,
15: hablando
16: espérate.
15: De la bandera de todos los españoles. Vale. Y yo te digo que tu club la ha despreciado y le prohíbe a los jugadores llevar la bandera de España.
9: Ha quedado claro. Vinga, va, i del Madrid al Sevilla, perquè Sergio Ramos, que és una altra llegenda del Madrid, vol comprar el club, al Sevilla. I es veu que els accionistes sospiten que els vol estafar, Francesc. I ahir el Ramos es va veure obligat a donar la cara i a explicar els detalls de la seva estratègia financera amb un PowerPoint. Anava una mica just de coneixements, però us recomano buscar el vídeo perquè ho va saber compensar posant-se unes ulleres que li donaven un aire intel·lectual.
17: Por eso no hemos roto ningún término de la ley. Nosotros estamos dentro de la legalidad. No
9: ara.
17: Teníamos ningún compromiso porque el SPA que estábamos esperando a que nos lo pasaran nunca se ha dado. Dicho esto, de la legalidad.
0: Segur que els ha donat molta tranquil·litat.
9: Segur.
0: Vicent Sanchis, Anna Grau i la Sara González, que s'han anat amb el coet al cul cap a govern.
9: Apa.
0: Gràcies, fins una altra.
9: Adéu.
5: Adéu, bon dia, bona hora.
18: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
19: Avui l'Enigmàrius feia clar com el vestit d'un familiar que ha canviat de sexe. I la resposta era... transparent. Un vestit clar pot ser transparent i un familiar transgènere és un parent trans. 1.511 dels 1.595 participants l'han encertada i, per tant, avui dona 5 punts per a la Lliga. Guanya el lot de la lletera de Campllong Lisbeth Ekdal Jansson, de Barcelona. I avui també ens heu dit transvestit, transgènere o translúcid.
18: Al matí de Catalunya Ràdio.
20: Tens mal de cames, varius o inflor? Darrere d'aquests símptomes hi pot haver un problema de circulació que progressa. No ho deixis passar. Actua des de l'inici dels símptomes abans que vagi a més. Fes el pas amb Deflon. Tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults. Laboratori Servier. Llegeixi les instruccions d'aquest medicament i consulti el farmacèutic.
21: A l'estiu tot costa tan poc desconnectar, relaxar-se...
22: I els frescos d'Aldi!
21: Al!
22: Estalviem les cireres a 1,99 als 250 grams, la segona unitat al 50%.
21: I descarrega't l'app per guanyar el viatge de la teva vida i centenars de premis al dia. Més info a aldi.es. Aldi.
22: Que poc que costa comprar bé.
23: Descobrir. Compartir. Donar suport. Temps. 130 milions.
24: Amics.
23: Rialles.
24: Llocs.
23: Moments. 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 5 de juny, amb Euromillones, pot mínim garantit de 130 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
25: Tinc un problema. Em costa molt dir que sí. I clar, si de sobte rebo un missatge proposant-me anar a dinar, o anar a una festa, o agafar una avioneta, automàticament busco mil excuses per no fer-ho. Per això m'he proposat. I si durant dos mesos dic sí a tot...
26: Sí a tot.
25: Sí a tot.
26: Sí a tot.
25: Sí a tot.
27: Ja disponible a la plataforma 3CAT.
28: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
29: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
30: Que m'he comprat un armari.
31: Ara ja sí, eh?
32: A la que compres l'armari.
30: Sí, sempre anava a burra.
32: Una burra, els penjadors.
30: Sí. Però és que ja estava fart, ja em veia, o sigui, anava a dormir i em veia tota la jaqueta, ho veia tot, era com, ja sé, no vull veure la meva roba, vull un armari. És molt complex, tenir un armari. És que visc en un setè, tu ara treu-lo.
1: No! Home, és el Cardis del Tomàs del Bocó,
29: La Renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
3: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
29: El matí de Catalunya Ràdio.

0: Dos minuts i dos quarts d'onze del matí. Ara parlem amb el periodista i escriptor Jorge Dioni López, que publica un nou assaig en què, com en les anteriors, fa una anàlisi i critica la societat actual. Aquesta vegada, a l'obra Pornocràcia, critica el neoliberalisme a partir del porno. Jorge, bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Com estàs?
1: Molt bé.
0: Escolta, anem a pams. Comencem. Defineix-nos què és una mica la pornocràcia.
1: La pornocràcia és, bueno, com deia abans el senyor Turull, és un món on parlar clar és insultar, és atacar, és un món on tot és transparent, és un món on tot està disponible. És un món on fa 25 anys vam tenir una guerra a Iraq i totes les operacions amb mort de civils eren negades pel govern, eren amagades, només sortien a la llum quan les va desvetjar el Wikileaks. I ara estimar la pornocràcia, on ho veiem tot. Tot està a la llum del dia, ho veiem tot, tot és clar, ningú amaga res, i sobretot la crueltat i la manca de respecte per la vida humana.
0: La transparència, en principi, hauria de ser una cosa bona, però entenc que aquesta idea de transparència, de veure-ho tot, i no sé si també d'insensibilitzar-nos davant tot, suposo que no és precisament positiva.
1: Clar, la transparència, quan parlem de dues coses, com són el desig i el càstig, doncs no és tan positiva. El filòsof Michel Foucault parlava d'un canvi al món, que era quan els càstigs es van fer privats. O sigui, abans el càstig era la plaça del poble i la gent patia, doncs, la cremació, li tallaven el cap, i això es feia... Era un aconteixement públic, era un espectacle. I aquest espectacle es va amagar dins les presons i això va ser un símbol de civilització, també, bueno, un símbol de que l'Estat podia fer coses, però podia fer coses amagades, podia fer coses ocultes. I ara hem tornat a un règim de suplici, a un règim d'escarmiento. O sigui, el senyor Bukele, el Salvador... introdueix les càmeres dins de la presó i mostra com està patint la gent. I diu, si feu alguna cosa, patireu com aquestes persones.
0: I justament allò que se sol dir, no?, que els elogis s'han de fer en públic i les crítiques o els càstigs o les reprimendes s'haurien de fer en privat.
1: Sí, sí, perquè clar, el que està en concepte és la vida humana. O sigui, aquestes persones que estan dins de la presó tenen dignitat humana, les persones que pateixen tenen dignitat humana. Aquesta és la qüestió, que és com que és també l'evolució que ha fet el porno, una mena de deshumanització de la gent, de les actrius, sobretot.
0: Comences el llibre, m'ha sorprès, analitzant una sèrie de televisió que a mi em va agradar molt, Autodefensa. Quin paral·lelisme hi veus amb la societat actual?
1: Hòstia, ja m'agrada, perquè no va rebre molts pals aquesta sèrie. De la sèrie em va agradar molt el primer capítol quan la tribu, la Berta, diu el sexe no m'agrada perquè ja saps el que va passar. A mi, diu, el lligar m'agrada molt, em sento sexy, però quan ja dones el següent pas ja no m'agrada molt perquè ja saps pam, pam, pam, ja saps el que passarà. I això va ser el clic de bueno, això està posant en paraules la idea de guió, que ja quan es parla de la influència que té el porno a la vida quotidiana. I després, el segon capítol, la Belén, l'altra protagonista, té una altra experiència que no pot explicar, que no pot contar, una experiència inesperada, i a dir que no pot explicar les seves xarxes socials. I això, clar, és el que, diguéssim, activa el desig. Quan no pots explicar alguna cosa, quan és una cosa inesperada, quan has de descobrir, això és quan el desig s'activa.
0: És aquesta idea del sexe en què no hi té res a veure la improvisació, la sorpresa, d'alguna manera prendre la iniciativa, sinó que d'alguna manera es va a reproduir coses que s'han vist o que hem vist mil vegades, no?
1: Clar, de vegades pensem en el porno com una cosa que la gent ho veu i ho surt al carrer i ho fa. No, la influència no és aquesta. La influència és com tots els guions socials. El que passa és que tu això ho tens al cap i quan estàs a la situació ho poses en pràctica. I això té molt a veure amb l'evolució que ha fet el porno. Hem passat d'una indústria més o menys gran que feia pel·lícules, o sigui, feia narracions, pel·lícules on hi havia personatges i trames, encara que sigui, encara que fossin trames molt, molt simples, molt senyor amb la secretària, senyora amb el jardiner i tal, una cosa molt...
2: Sí.
1: Però hi havia narració, hi havia personatges. Hem passat a una mena de realisme, una mena de càmera en mano i rodem i no hi ha personatges, no hi ha trama, i donem una sensació de que això és la veritat, donem una sensació d'un... d'això és honest, això està passant, no? No hi ha preparació, no són actrius, no són actors, i això està passant. I clar, això ens dona un guió que quan estem en la situació íntima, doncs ja sabem què hem de fer, ja sabem com han de ser els cossos, quina durada hem de tenir i quines pràctiques s'han de posar en marxa.
0: Tu dius que el porno et va fer marxista.
2: Aquesta és bona, eh?
1: Això ve de precisament... Jo el vaig estudiar a l'Autònoma de Barcelona fa 25 anys, o sí, 25 anys, o, sí, més o menys, una mica més. I el treball fi de carrera, diguéssim, ho vaig fer amb un altre company de la indústria pornogràfica. I vam detectar que el que necessita qualsevol indústria és infraestructura. És a dir, Barcelona ho tenia tot per tenir una bona indústria d'aquest estil,
0: sí.
1: Però va haver-hi dues coses que van tallar aquest desenvolupament. Primer de tot el franquisme i després la llei Miró. Als anys 70, primer dels 80, hi havia moltíssima producció cinematogràfica a l'Estat, moltíssima, pel·lícules eròtiques, pel·lícules western, thrillers, terror, pel·lícules molt de gènere, molt de cinema de barri, o sigui, a tots els barris hi havia Sant Andreu, a Sants, hi havia bar, molts cinemes, tots aquests cinemes es fotien aquestes pel·lícules, de la nit de Valpurgis, o El fontanero, su mujer, altres coses de meter, i la gent que treballava a la indústria podia treballar a les aventures de Zipizape i després a Sueca bisexual necessita semental el mateix any. Quan arriba la llei Miró i diu, bueno, ara anirem a fer pel·lis de qualitat, la indústria es desmunta. I diguéssim que Barcelona, que era un lloc on podia desenvolupar aquest tipus d'indústria, l'únic que pot fer, perquè no té la infraestructura, l'únic que pot fer és rebre un festival. Diguéssim, sí, i això és el que va passar. I després em va fer marxista. Les condicions materials són claus per al desenvolupament de qualsevol indústria.
0: Expliques també el llibre que el porno ha incorporat l'argot de l'anomenada manosfera, és a dir, els fòrums masclistes en què hi ha elaborades teories de jerarquia sexual. Dius que en aquests fòrums es parla de mascles alfa, beta boys, menys dominants, i que tot ha de ser una espècie de competició. Quina relació té això amb com els joves i adolescents entenen el món avui en dia? Podríem dir fins i tot que el porno d'alguna manera també explica l'auge de la ultradreta?
1: Bueno, té algo a veure, sí, sí. Pensem que la ultradreta, que defensa molt la família, que defensa molt les tradicions, no té molts problemes amb el porno heterosexual. És a dir, Budapest, que fins fa 4 dies era el país de l'Orban, el defensor, ja dic, de les tradicions, la família, tal,
0: sí.
1: Era un gran productor de porno heterosexual. Perquè el porno heterosexual s'ha fet, ha girat molt cap a l'home. O sigui, als anys 90, als anys 80, 90, fins i tot principis dels 2000, l'estrella eren les actrius. I els actors gairebé no tenien cara. I això es va girar quan, diguéssim, passem de la indústria a la càmera en mano. Qui agafa la càmera són els actors. Qui agafa la càmera són els productors. Qui agafa la càmera són els directors. I es centren molt en el cos de l'home. De fet, les actrius tenen una carrera cada cop més petita i els actors cada cop més grans. És a dir, els noms forts d'aquests últims 20 anys són Nacho Vidal, Rocco Siffredi, i jo crec que la seva influència es veu amb un tipus d'home, no? Jo sempre parlo de... Hi ha un primer Beckham que és molt metrosexual i hi ha un segon Beckham que és Rocco Siffredi. I Cristiano Ronaldo és molt Rocco Siffredi, és a dir, volen ser aquest tipus d'home molt fort, molt potent, que vol exercir el seu poder sempre. I això és el que passa a les noves narratives, o sigui, que són escenes de mitja hora, 40 minuts, i on tot està centrat en l'home, el cos masculí. O sigui, i clar, es pensa que quan més poder exerceix l'home, millor. Quan més gran té el penis, millor. I això, clar, sí que té una influència amb la mentalitat, no? El que s'ha de fer quan estàs en aquesta situació.
0: Clar, parlaves d'aquest treball de final de carrera de quan estaves a l'Autònoma. Imagino que aquells anys el porno era cinema i cintes VHS. Tot això ha canviat molt, ha evolucionat molt, no només els formats, sinó també la manera com s'expliquen les històries i qui les explica. En aquest procés, suposo que hem arribat a un estadi final, que és OnlyFans, en què moltes vegades l'actor és l'actor, el càmera i la persona que també distribueix les seves mateixes produccions, i que d'alguna manera acaba sent ja potser el clímax de la mercantilització d'aquesta manera d'entendre el sexe, no? És a dir, un sexe que ja no es viu per un mateix o per una parella, és igual, o per les persones que hi estiguin implicades, sinó per unes persones que ho estan veient i que ho estan pagant.
1: Sí, jo crec que el sistema OnlyFans mostra molt bé quin és el sistema de producció neoliberal. O sigui, jo crec que mostra molt bé una cosa. A mi m'agrada molt el mite de Faust, i jo crec que els treballadors durant segles van demanar els mitjans de producció, i ja ho tenim. OnlyFans, sí. Ja tens els mitjans de producció, i no vull tenir horari, no tens horari, i no vull tenir jefes, no tens jefes, ho tens tot, ara a veure què fas. O sigui, el jefe és tu mateix, tu mateixa, els horaris és tot el dia, pots estar tot el dia produint contingut, tot el dia interaccionant amb els clients, amb la teva audiència, i ja tens el mitjà de producció, que és l'ordinador. L'ordinador amb la càmera i un focus, i ja ho tens. O sigui, ara comença a produir, comença a reproduir, comença a produir-te tu mateixa. I això és, bueno, clar, és aquesta sensació de fatiga, és que podem produir contingut tot el dia. Jo crec que això és la pornocràcia, un món on tot està disponible 24 hores al dia.

0: la distribució, controlarà la producció, ho controlarà tot.
1: Ahir parlàvem amb Francesc Torralba, filòsof que acaba de publicar Anatomia de l'esperança, sobre la necessitat de tenir esperança. Parlant de porno, parlant de pornocràcia, potser lògic seria parlar de desig. Però m'ha cridat l'atenció un fragment del llibre en què dius: estem en la societat del malestar. L'objectiu no és que tots estiguem bé, sinó que un altre estigui pitjor.
0: Sí, sí. El format de la nostra societat és la competició. Si no és la compassió, com diria el senyor Torralba, el que conec perquè va ser profe del meu millor amic, sí, i de la meva primera nòvia, mm-hmm, per cert.
1: Aquest món és molt petit.
0: Sí, sí. Clar, no és la compassió, no és la coordinació, no és... és la competició. Si mirem la tele, hi ha concursos. Hi ha concursos gairebé cada hora. Hi ha concursos de música, concursos de cuina, concursos de convivència, concursos de supervivència, hi ha concursos de tot. La competició escolar és molt forta, també. Els nens, a partir de 5, 6, 7 anys, ja comencen a participar en esports on la competència és forta. Hi ha classificacions, hi ha samarretes, ja surten al camp com els grans. O sigui, la competició és el format de les nostres vides. O sigui, estem competint tota l'estona amb algú. Fem llistes tota l'estona. Estem competint amb l'atenció dels altres a les xarxes socials. I clar, en aquesta competició, quan els serveis públics es redueixen, tenim la sensació de que això és un pastís cada cop més petit on hem d'agafar el nostre tros, perquè si no algú se'l quedarà. I clar, això és, jo crec que explica moltíssimes coses. Quan tens la sensació de que, bueno, això no anem a un horitzó d'esperança, on el pastís és cada cop més gran, sinó que és cada cop més petit, ostres, hi ha una frase que és quan es posa la classe mitjana al punt de la davallada, doncs, hòstia, farà coses que no ens agraden, perquè tindrà aquesta competició, tindrà aquesta sensació de, ostres, que ja hi ha algú per sota meu que a qui pugui fer alguna cosa, que tinga aquesta sensació de que no soc l'últim de la fila.
1: Doncs si voleu saber tot el que el porno explica del nostre món i de nosaltres, us recomanem aquest Pornocràcia de Jorge Dioni López. Jorge, gràcies, una abraçada.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
2: Amb tu, Barcelona crea feina. Si busques personal per a la teva empresa, amb els ajuts Crea Feina de Barcelona Activa, rebràs fins a 15.000 euros per contractar persones residents a Barcelona. Informa-te'n a barcelonaactiva.cat/creafeina2026. Barcelona Activa. Ajuntament de Barcelona.
3: Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
4: Hola, soy Manu Carreño y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
5: ICAT. Catalunya Ràdio felicita ICAT pel seu 20è aniversari. ICAT, 20 anys donant veu a l'escena musical catalana.
6: ICAT, la ràdio inquieta.
7: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
8: Arriba la 18a edició del FICCAT, el Festival Internacional de Cinema en Català. Un any més, aposta pel format híbrid, presencial a Roda de Barà i virtual a 3CAT. Gaudeix de les millors produccions rodades en llengua catalana. T'esperem del 5 al 13 de juny al FICCAT especial Cinema i Història. Consulta la programació a fic-cat.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
7: Linkat.
8: Descobreix Achi Galatea e Polifemo, la joia barroca de Händel que arriba al Liceu en forma de concert. Un triangle amorós marcat per la bellesa, la gelosia i la tragèdia. Amb la direcció musical de René Jacobs al capdavant de la Kammerorchester Basel. Una experiència intensa i poètica d'una sola nit, el 16 de juny. Més informació a liceu.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
7: A Catalunya Ràdio.
5: El matí de Catalunya Ràdio.

0: Passa un minut de 3:15 del matí. Rafael Vila Sant Juan, bon dia.
1: Bon dia, Francesc, què tal?
0: Avui em vols parlar de tabac, de tabaquisme, perquè diumenge es va commemorar el Dia Mundial Sense Tabac.
1: Sí, i mira, la situació ara al món, per això es fa aquest Dia Mundial contra el Tabac, segueix sent que una de cada 5 persones és consumidora de tabac.
0: Una de cada 5?
1: Una de cada 5. Estem al voltant dels 1.200, 1.300 milions de persones arreu del món, però, i aquesta és la xifra que comença a ser una mica sospitosa i que comença, en fi, a ser analitzada, és que tenim pràcticament 130 milions que estan utilitzant els vapejadors. Que et diuen és un mètode per deixar de fumar, però que el que estem veient és que és una porta d'entrada per fumar. I això és, diguem-ne, la contradicció.
0: Per tant, tenim una dada bona, que seria aquesta baixada del nombre de fumadors de tabac habitual, però en canvi tenim els vapejadors que estan emergint aquí. En principi semblava una cosa inocua, o millor, però sembla que no ho és tant.
1: No, mira, si ens fixem aquí a Catalunya, tenim que hem baixat moltíssim el consum de tabac, és a dir, si mirem als anys 80, tot i que Catalunya, la Catalunya de llavors era la de 6 milions, ara és la de 8 milions, i estava al voltant dels 2 milions i mig de consumidors, ara estem al voltant d'un milió i mig, però en canvi tenim 100.000 utilitzadors que estan utilitzant el vapejador, no? Per tant, estem en una situació, en fi, complicada i que segueix tenint moltes conseqüències, amb moltes malalties, i tot i que el tabac, diuen que efectivament té més efectes, diguem-ne, sobre la salut, però també els vapejadors. I tenim l'EMPOC, és a dir, la malaltia pulmonar crònica obstructiva, però tenim també el càncer de pulmó, tenim totes les malalties cardiovasculars, tenim les addiccions, no?, que significa tot això, que ens porta a una situació, doncs, que hem de mirar amb cura.
0: Ara en parlarem de tot plegat, perquè els vapejadors també s'hi estan aficionant als joves.
1: Mira, bàsicament el que tenim com a consum de vapejadors són adolescents. Per tant, no és l'adult que ja estava fumant i que diu, bueno, això em farà menys mal, sinó que el que tenim són joves, molt joves. Es calcula que a quart de l'ESO és quan està, diguem-ne, el consum més àlgid entre la població.
0: És a dir, gent que es pot estar iniciant en el tabaquisme a través dels vapejadors.
1: Exactament, com que tenen un discurs molt més mild, molt més suau, no?, molt més benigne, doncs diuen, no, doncs escolta'm, això no passa res. No?
0: Mariona, bon dia.
1: Sílvia.
2: Hola, bon dia.
1: Ah, Mariona.
0: Mariona, tu això ho has viscut a casa, oi?
2: Sí.
0: Explica'ns el teu cas.
2: Vull patir, escans. Doncs, bé, el meu fill va començar amb els vapers fa com cosa d'un any i mig. Estava passant una mala època a l'escola i va patir una miqueta de bullying dels companys i tal. Nosaltres, bueno, a casa més o menys parlàvem. I per algun motiu, bueno, doncs no sé d'on va sortir aquell primer vapejador, però, bueno, es va començar a ser addicte.
0: És l'edat que més o menys ens deia el Rafel? És adolescència, estem parlant?
2: Sí, ell tenia, no tenia ni 13 anys quan va començar. En teoria no hauria de poder comprar, però pel que sigui, doncs, bueno, els joves es busquen la vida, els hi compren nois més grans o troben botigues on els hi venen il·legalment, i també són molt més barats, i aleshores clar, coincideix també que els hi comences a donar la paga la setmana i comparteixen, compren un entre dos o tres companys i cada dia s'emporta un al vapejador a casa. I sí, bueno, va començar com una tonteria, però al final, bueno, es va fer realment addicte. I, bueno, no sé, va, realment al final es va convertir en un problema. Després existeixen també aquestes bossetes de nicotina que es posen sota la geniva, sí, al llavi superior, que no tenen tabac, però que també és un problemón perquè els fan superbarats, en plan 3-4 euros la llauna, i els fan de sabor superatractius pels nens. I això, a vegades hi ha nens, bueno, el meu fill m'ho explica, que hi ha nens que ho tenen inclús durant les classes, a sota el llavi, i clar, ningú se n'adona.
0: Mariona, tu quan te n'adones d'això? Perquè, clar, aquest tabac, el vapejador i la bosseta, evidentment això no fa olor, perquè el fum no impregna la roba, que era el que abans els adolescents els descobrien fumant, perquè la roba feia cantava, no?, feia aquella pudor de tabac.
2: Era impossible amagar-ho. Tu pensaves que prenies un xiclet, entraves a casa i no es notava, però, evidentment, els pares no eren tontos. Però, clar, això és impossible de detectar. I, a més, entres a l'època en la que ja no vols registrar-li la bossa al nen, no? Perquè, clar, la intimitat i tal, comença l'adolescència, el canvi d'escola, notes canvis, que el nen està més neguitós, que s'amaga a l'habitació i tal, i bueno, tu assumeixes, bueno, és l'adolescència, no? És una fase, tothom et diu, sí, el meu fill està igual, i jo no me n'adono. És que un any sencer i no em vaig adonar, i al final em vaig adonar, bueno, ho vaig saber perquè em va escriure la seva xicota per WhatsApp, perquè ell no s'atrevia ni a dir-m'ho. I em va dir que necessitava ajuda.
0: Perquè això s'estava convertint en un problema.
2: Sí, sí, molt, molt greu, sí, sí. O sigui, fins al punt que la seva xicota volia que ho deixés, però ell no podia, i aleshores, bueno, es va començar a lesionar. Bueno, va arribar a un punt bastant extrem. Estava molt nerviós, responia per tot, estava molt, molt, molt neguitós. Estava realment fora de si.
0: Va necessitar ajuda? Vau necessitar ajuda?
2: Vam anar al metge, el que passa és que aquí, clar, el problema és que en molts d'aquests productes per deixar de fumar, tipus pagats i tal, no estan ni provats ni aprovats per menors, amb la qual cosa no ens ho van donar, i bueno, a base de xiclets i xiclets, es passava el dia mastegant xiclet, i jo assegurar-me que tingués xiclet a totes hores, no? Però sí, sí, va ser bastant dur, va ser dur.
0: Ho ha pogut deixar el teu fill?
2: Sí, sí, ara ja fa gairebé 3 mesos que no fuma ni pren res, però ha sigut difícil, vull dir, quan va començar a deixar-ho, de fet, quan em va demanar ajuda portava 10 dies sense prendre res de nicotina, i és que, clar, jo notava que el nen estava nerviós, però assumeixes, bueno, pues que és part natural, l'escola, l'estrès, els exàmens, però, vamos, li tremolaven les cames, saps, la tremolor continuada de les mans, era molt, molt, molt exagerat, la veritat.
0: Mariona, gràcies pel teu testimoni, bon dia.
2: Bon dia. A vosaltres, adéu.
0: També ens acompanya Sergi Pasqual, adjunt al Servei de Pneumologia de l'Hospital del Mar, i també Sílvia Mondón, psiquiatra de la Unitat de Conductes Addictives de l'Hospital Clínic de Barcelona. Un cas com aquest que hem sentit és cada cop més freqüent? Qui comença?
3: Sí, pensava que estem davant d'una epidèmia. No inundarem amb dades, però pensava que n'hi ha una que diu que aproximadament el 21% d'adolescents fuma tabac, i d'aquests el 100% habitualment o esporàdicament o periòdicament vapegen, per com una dada. I sí, és molt habitual a les escoles, als parcs, doncs que es vapegi, que es prenguin bosses, amb aquesta baixa percepció de risc tan esbiaixada de la realitat. Sí, realment és un drama una mica ocult que crec que hem de visibilitzar.
4: I l'hem de visibilitzar abans que sigui massa tard, no? Perquè realment aquestes persones, no li dic pacients, no sé si dir pacients, si dir... Encara no han arribat als hospitals, molts d'ells. Encara no han acabat desenvolupant malaltia, i aquesta és la gran cosa que diuen. No? Diuen, no, és que això no fa tan mal com el d'això. Això, en part, té una part de certesa. És veritat que no és tan nociu com el tabac convencional. Això no vol dir que sigui completament innocu, ni molt menys. I, de fet, avui en dia sabem que l'efecte es multiplica entre els dos, per tant, la gent que fuma cigarretes i la gent que vapeja, doncs, tenen més risc de desenvolupar més malalties, i en si el vapejador hi ha molt desconeixement. I aquest és el punt clau, són els adolescents. És una edat molt sensible, on a nivell cerebral encara s'està madurant, per tant, generar addiccions en aquest cervell immadur que està creixent, que s'està consolidant, clar, ja ho saben bé, on fer aquesta publicitat tan xula, tan bonica, no? tan molt dirigida als adolescents, justament per això, perquè saben que en aquest moment són especialment sensibles.
1: El que passa és que, fixeu-vos, no? Tenim una dada, no?, que del 80 fins aquí s'ha reduït pràcticament a la meitat, és a dir, hem passat del 40% al 22%, més o menys, de fumadors. El que passa és que les franges més altes són les dels joves, són els que estan fumant més, és a dir, de 35 a 40, per suposat, que ja no vivien, no estaven aquí al 80, però és que ara són els vapejadors. Llavors, jo el que pregunto és, només amb mesures educatives, perquè jo sóc exfumador de fa 35 anys, jo, en fi, el que mirava era precisament salut. Escolta'm, és que et moriràs d'un càncer de pulmó, és que moriràs malament, no és que moris, és que tothom morirà, però moriràs malament. Però fan falta alguna més que mesures educatives, no?, per intentar acabar amb aquesta situació.
0: Escoltàvem el cas de la Mariona, i en el seu cas és difícil la detecció, però llavors a través de la xicota del fill, no? Posa una mica sobre avís. Pels pares que ens puguin estar escoltant ara, clar, és això que dèiem, no? A vegades és difícil saber si realment el seu fill està vapejant i si s'està convertint en una addicció. Què poden fer? De què haurien d'estar pendents?
4: Bé, és complicat. Ah, sí, entenc que ha de ser especialment complicat. De fet, jo tinc una filla de 14 anys i l'experiència que ha explicat la companya, doncs, explica situacions en les quals a l'escola doncs, també fan una miqueta fresar. De dintre la mateixa escola, dintre del lavabo i tot plegat. Per tant, són situacions difícils de detectar. Clar, òbviament, possiblement alguns símptomes podrien tenir, com si en algun moment durant l'adolescent que tus més de l'habitual, que està més ansiós, ansiosa de lo normal, que realment respon d'una manera exagerada, tot i que l'adolescència a vegades això ja ho porta, jo dic per experiència, però, bueno, i sobretot parlar. O sigui, la comunicació, això és essencial i probablement no és l'únic, com bé dius.
0: Ara pensava que en el cas dels vapejadors, més enllà de les substàncies nocives que puguin tenir, hi ha un factor afegit, que és que amb les persones amb les cigarretes convencionals poden decidir fumar-ne una, dues, una després de l'esmorzar, una després de dinar, que no dic que sigui bo, però sí que hi pot haver una certa consciència d'autocontrol o d'automesura. Clar, el vapejador és infinit, no?
3: Sí. No, pensava en el matís, per deformació que aquesta falsa percepció de control també que es té amb el tabac és perillosa. Però sí que és cert que els vapejadors, que alguns ja et diuen fins a 5.000 calades, i aquestes bossetes de nicotina, saber que normalment tenen una potència, se les posen, tenen una potència de nicotina de 4 o 5 vegades una cigarreta, i que està descrit que hi ha llocs, sobretot al nord d'Europa, que estan contínuament amb bosses una darrere l'altra, a més amb gustos diferents, i ja s'ha descrit una patologia local vocal. Sí que és cert que, evidentment, que només amb educació no n'hi ha prou, no? I se sap a nivell de prevenció, no?, que calen mesures polítiques, per exemple, en el tema dels impostos, no? Se sap que quan més pugen els impostos, hi ha un tant percent de població doncs, que baixa la prevalència i la incidència de consum, no? Sabem els francesos que passen la frontera, no?, i se'n van a la Jonquera. I en el tema dels vapejadors hi ha un buit legal. Sí que a les terrasses se segueix podent fumar i el tema dels vapejadors, us poso un exemple. Fa dues setmanes al Palau de la Música jo estava a l'escenari, vaig veure un noi
0: dins el Palau de la
3: amb un vapejar. Uh-huh. Ara hi ha uns que no fan fum. I vaig veure com feia així, s'obria la llumeta.
1: Però està prohibit.
3: I va estar allà...
1: O hi ha un buit, si no hi ha fum.
3: No, hi ha dret d'admissió, és a dir... seria que està prohibit. Segurament, si l'haguessin vist, no sé si algú hagués pogut detectar, perquè jo ho vaig comentar i ningú havia vist res, però és, suposo que per deformació. Però, clar, hi ha un buit legal molt important. Ens estem movent amb la legalitat. També en el tema de les substàncies que tenen aquestes cigarretes, aquests vapejadors... que, clar, no està gens legislat i aquí ens passen per davant.
0: I que suposo que el canvi haurà de ser ja no fer aquesta equació de tabaquisme-fum, perquè hi ha un tabaquisme sense fum.
1: I aquí hi ha un tema molt important, és a dir, al final la nicotina és un producte bàsicament addictiu. És a dir, és l'algoritme addictiu que volem treure de les plataformes, de les xarxes socials, ja el tenim aquí. Escolta'm, si només serveix per ser addictiu, s'hauria de prohibir. Aquesta seria una possibilitat.
3: És una droga dura, la nicotina. Tan dura a nivell fisiològic funciona com l'heroïna. És a dir, enganxa en dues o tres setmanes i la Mariona ho explicava molt bé del seu fill. Tenia tremolors. És molt activadora. I llavors també té una abstinència física associada. El que passa que la tenim normalitzada, esbiaixada, una mica les comparacions són dolentes com l'alcohol, no?
0: Ens han fet les 11 i ho hem de deixar aquí. Rafael Vila San Juan, Sergi Pasqual i Sílvia Mondón. Gràcies i bon dia.
1: Bon dia.
3: Gràcies, bon dia, gràcies.
5: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
6: Bon dia, us informa Joan Bota. Junts per Catalunya emplaça Alberto Núñez Feijóo a anar a Waterloo per reunir-se amb Carles Puigdemont si els vol fer una proposta seriosa de moció de censura per fer fora Pedro Sánchez de la Moncloa i convocar eleccions generals anticipades. És la resposta al líder del PP, del secretari general de Junts, Jordi Turull, des dels micròfons del Matí de Catalunya Ràdio.
7: Nosaltres serem igual d'exigents amb el PP que amb el PSOE. A partir d'aquí, si aquest senyor té alguna cosa seriosa a explicar, doncs ja ho sap, que demani per veure'ns i ens veiem a Waterloo el dia que ell vulgui. Si ell considera que aquest és un tema seriós i que ha de fer una oferta seriosa a Junts, doncs les coses serioses es fan amb reunions. I amb reunions, doncs, ell sap que les reunions amb Junts per Catalunya, amb la direcció, amb la màxima direcció, amb el president de Junts per Catalunya, doncs s'han de fer a Waterloo.
6: Amb tot, Turull ha insistit que la legislatura espanyola està esgotada i que Pedro Sánchez ha de convocar eleccions per convicció democràtica. Núñez Feijóo s'adreçarà aquest matí als empresaris catalans des de les jornades del Cercle d'Economia. Més notícies, Natàlia Ramon.
8: Junts per Catalunya ha reclamat per carta al president Salvador Illa que faci totes les gestions necessàries davant la Conferència Episcopal Espanyola i també davant la Santa Seu perquè durant la visita del Papa a Catalunya la setmana que ve el català tingui el pes que li correspon. El Papa Lleó XIV farà íntegrament en castellà la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família i el català es limitarà a la salutació inicial de la missa, la primera lectura, el salm posterior i el credo. En una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, el secretari general, Jordi Turull, creu que suposarà un menyspreu a la llengua catalana que s'hauria d'evitar.
7: És la llengua amb què la gent resa, que és la llengua amb què la gent va a missa. Si no vol tenir la sensibilitat d'una piconadora, doncs el que hauria de fer-ho és majoritàriament en català. Se sap molt greu també que davant d'això l'Església catalana, amb una actitud no només contemplativa per part de l'arcabisbat o el cardenal, sinó més aviat de fomentar-ho, no? I això és especialment greu.
6: A tot això, el Ministeri de Treball recomana fer teletreball la setmana que ve per les restriccions de mobilitat per la visita del Papa a Catalunya, igual com ho fa a Madrid i les Canàries. Davant a evitar desplaçaments innecessaris i mantenir l'activitat laboral en la mesura del possible. A més, també aconsella planificar els desplaçaments per tots els actes previstos a Catalunya, principalment dimarts i dimecres vinents.
8: Amnistia Internacional denuncia que les noves regles europees per permetre centres de deportació de migrants en països tercers permetran abusos. La Unió Europea va acordar ahir donar cobertura legal perquè els governs europeus que ho vulguin puguin tirar endavant amb la iniciativa en un nou enduriment de la política migratòria. Oliva Sunger és responsable de migració d'Amnistia Internacional davant la Unió Europea. Són declaracions a 3CAT Info.
9: Es algo en lo que vemos mucho riesgo para los derechos humanos, porque por su propio diseño estos centros entrañan un riesgo de, por una parte, detención automática, así como riesgos de tortura, de desaparición forzosa, de tratos inhumanos y degradantes, y por supuesto situaciones prolongadas de limbo, incertidumbre en terceros países.
6: Un centenar de docents bloquegen les portes de la Casa Batlló de Barcelona, on la protesta s'emmarca la jornada de vaga al barcelonès convocada pels sindicats minoritaris. Anem cap allà, Sara Canyete.
10: Hola, bon dia. Sí, replicant l'acció que van portar a terme fa unes setmanes a les portes de la Sagrada Família, avui és la Casa Batlló la que no ha pogut obrir al públic. Els sindicats minoritaris, la CGT i la Intersindical, mantenen convocades les vagues i les mobilitzacions en contra ara de l'acord a què es va arribar divendres. Ells aposten per seguir mobilitzant-se. Ingrid Xavarria és portaveu de la CGT.
11: Nosaltres ara una vaga indefinida no la veiem fins a final de curs perquè ja s'estan acabant les classes, però sí que durant el debat de pressupostos que s'encara la setmana vinent i la visita del Papa de Roma a la ciutat, doncs pensem que són moments claus per continuar pressionant el govern.
10: Sara Canyete, Catalunya Ràdio, Barcelona.
6: L'Audiència de Barcelona obre avui el judici contra un home acusat de maltractament, amenaces i agressions sexuals continuades contra la seva parella entre els anys 2017 i 2018 a Tordera, al Maresme. La Fiscalia li demana 17 anys de presó. Anem a l'Audiència de Barcelona. Cristian Roldán.
12: Bon dia. Segons l'escrit d'acusació, l'home va exercir violència física sobre la víctima en diverses ocasions i durant mesos la va obligar a mantenir relacions sexuals contra la seva voluntat utilitzant la força. A més, en el moment que la víctima va voler posar fi a la relació, l'home la va amenaçar amb un ganivet mentre ella recollia les seves pertinences del domicili. Per tot plegat, la Fiscalia acusa l'home de 3 delictes de maltractament en l'àmbit de la violència de gènere, un delicte d'amenaces greus no condicionals amb arma blanca i un delicte continuat d'agressió sexual. I demana una pena de 17 anys de presó.
13: Cristian Rodlán Tomàs, Catalunya Ràdio, Barcelona.
6: Esports, Marta García.
14: El Barça traspassa Ansu Fati al Mónaco i ingressarà 11 milions d'euros per rebaixar en dos anys 20 milions de massa salarial. A més, el club blaugrana se reserva un percentatge en cas d'un futur traspàs d'Ansu Fati. El jugador ja ha estat com a cedit esta temporada en el club monegasc. El Barça comença el play-off pel títol de l'ACB de bàsquet en un partit en la pista de Luca Múrcia i després de la derrota en l'últim enfrontament contra el València que va generar malestar i protestes en l'afició. L'enfrontament és a les 7 amb transmissió en l'antena digital de Catalunya Ràdio. L'altre partit de quarts que se juga avui és el Madrid-Tenerife a partir de les 9. En la Lliga Femenina de Waterpolo, també a les 9, Sant Andreu-Mataró, últim partit del play-off final. Qui guanya, per tant, s'emporta la Lliga. El Barça de futbol sala s'ha classificat per a les semifinals de la Lliga després de superar el Valdepeñas per 2-0 i ara s'enfrontarà en semis a l'Inter Movistar. En marxa també la Lliga d'hoquei patins amb les semifinals empatades a 1 entre el Barça i l'Igualada després de la victòria dels igualadins ahir per 1-3. També en hoquei patins el noi a Freixenet renova el jove Pau Andreu 3 temporades més fins al 2029. I en Roland Garros, jornada de quarts de final. Mira Andreeva, Sorana Cirstea i duel ucraïnès entre Lina Svitolina i Marta Kostiuk en el quadre femení. En el masculí, Rafa Jodar jugarà contra Alexander Zverev i Jakub Mensic contra Joao Fonseca.
5: Fins aquí les notícies.
15: Al matí de Catalunya Ràdio.
16: Teràpia Boomer.

0: Sergi Pàmies.
1: Què tal? Bon dia.
0: Com estàs, bro?
1: Molt bé, molt bé, molt bé. Aquí, adaptant-me a l'actualitat, estic veient una pantalla, un dels rodolins més extraordinaris dels últims temps, gairebé sembla surrealista, que és Feijóo, dues os, a Waterloo.
0: Esclar, dues os també, sí, sí, sí.
1: És dificilíssim trobar per un poeta dues paraules que rimin. I no se l'ha volgut perdre el de la Sexta, i ho ha posat així, per tant, aquest me l'apuntaré, perquè realment és una fita poètica en l'actualitat.
0: És que, clar, avui el Turull ens ha dit que si el Feijóo vol alguna cosa d'ells, si ja saben on són, que vagin pujant cap a Waterloo.
1: Doncs mira,
0: Feijóo a Waterloo. Està ben trobat.
1: Això serà explotat al màxim. Escolta, fa uns 15 dies veu parlar de les expressions que feia servir el jovent, de manera que moltes persones humanes grans quedàvem aïllades del coneixement.
0: Sí, absolutament.
1: Col·loquial, cosa que, a més, ha passat sempre i que caracteritza els argots juvenils o marginals, que és parlar d'una manera que només t'entenguis amb els teus i deixar al marge, aïllar, en els altres. Els altres normalment són o l'autoritat, o els pares, o la gent gran, o els que no formen part de la teva tribu.
0: Perquè quan ho van a fer els altres, acaben semblant una mica ridículs, no? Suposo que la idea és aquesta.
1: Sí.
0: A mi saps amb què em fa pensar? Fa molts anys van fer un anunci del... Crec que era... Ara no me'n recordo si era de la targeta jove de la Caixa, en què sortia una gent gran, a mi em semblaven grans en aquell moment, potser tenia la meva edat ara, però que feien com de joves, es posaven la gorra al revés, anaven amb un patinet, i això... Era una mica aquesta idea, no? Aquesta gent gran que vol semblar jove per tenir els descomptes de joves.
1: Sí, en el cas del llenguatge, això té una... Són bastant hermètics, les masses que poden practicar-los. El que passa és que les expressions aquestes, alguna traspassa i es converteix en intergeneracional. Per exemple, guai.
0: És veritat.
1: Guai, jo em trobo gent de la meva edat que diu guai.
0: Només guai, eh?
1: Guai.
0: No guai del Paraguai.
1: Guai del Paraguai ja no ho diu ningú des de 1990. Després dels Jocs Olímpics es va deixar de dir. Però guai a seques, jo em trobo gent que potser és un directiu de la Caixa, que té 60 anys i una hipoteca a punt de pagar-la del tot, i que diu guai.
0: Sí, això és guai.
1: I llavors, clar, jo t'he de dir que em produeix i és el que diuen els meus fills, guai. És més, l'utilitzen ja no com un codi tribal, sinó com si ja formés part, com si fos patata. És una paraula que ja forma part. Per què? Perquè aquesta ha aconseguit traspassar...
0: És veritat, fa molts anys que està entre nosaltres el guai.
1: I va començar amb el guai del Paraguai. Que el guai del Paraguai ve d'un argot que a Catalunya, per desgràcia, no hem pogut desenvolupar mai del tot, perquè sempre hem tingut la presència molt forta dels argots en castellà, i després dels argots, que l'altre dia ho comentàveu, dels argots que a través de les xarxes venen anglosaxons. De manera que sempre és la tercera opció. És molt difícil que una expressió catalana... Això no passa als pobles. Als pobles, hi ha pobles en què la majoria de la comunicació verbal i col·loquial és en català, en què perviuen i es desenvolupen formes que no són admeses per l'acadèmia, però que funcionen molt bé. Si això tingués el seu recorregut natural, ens n'acabaríem assabentant, però no és el que passa. Llavors, tot això ve de l'època 80s, l'època de la movida, es va fer una gran apologia d'una cosa que en deien el txeli. El txeli era l'idioma de la marginalitat que provenia, sobretot, de les presons, les casernes militars i les comunitats gitanes.
0: I que fins i tot algun periodista va acabar adoptant, perquè me'n recordo les columnes de Paco Umbral, que a mi li agradava algunes expressions de txeli.
1: No només això, va fer un diccionari, es deia Diccionari Txeli, que també en va fer un altre Ramoncín, que era l'altre referent. Llavors, exemples d'aquestes paraules que inicialment semblaven una cosa molt marginal i molt madrilenya, però que les hem adoptat. Per exemple, al·lucinar, quan diem estic al·lucinant, que això t'ho pot dir un conseller, t'ho podria dir el president, Això és una expressió que ve d'aleshores. És a dir, fins als 80 no s'al·lucinava.
0: Això ens ve de la movida madrilenya, d'al·lucinar?
1: No tant de la movida madrilenya, sinó com l'aplicació dels Estats Units de l'època psicodèlica. És a dir, que tu al·lucines perquè t'has pres alguna cosa, m'has fumat... Tota aquesta analogia psicotròpica es fa a través del verb al·lucinar. Birra, birra, la manera de dir-ne cervesa, ara està completament admès. Bòfia, pasma, això era la policia. Llavors, això, guiri, guiri ve d'aquí. Quanta gent diu ara que hi ha guiris a Barcelona? Doncs tothom, gairebé tothom.
0: Expats ara també tenim.
1: Que això no és el mateix?
0: No, aquests són els que viuen aquí.
1: Ara.
0: Però expat és nou.
1: Expert, jo diria que és 3 anys, no en té més. Molar, això mola, això mola, és d'aquesta època. I després hi havia unes expressions, que fa vergonya fins i tot repetir-les, que eren, per fer-te el modern, clar, ens hem de posar en que ara jo ho dic, però jo aleshores tenia 20 anys, i podia dir-ho. Ara faria el
0: veure. Veure.
1: Debuten, tu te'n recordes? Debuten,
0: sí, tant.
1: Debuten volia dir que estava molt bé, una cosa, estava molt bé. Sí. Debuten. Cantidubi.
0: Hosti, cantidubi.
1: I és més, hi havia els ridículs que deien cantidubi, dubi, dubi, cantidubi, dubi, da. Fixa't si és llarg. Que tu dius, home, no cal. Effective wonder. Sí, totes aquestes expressions molt ridícules, molt grotesques, ara ens sonen xachipiruli. Xachipiruli.
0: I algunes d'aquestes volien semblar angleses, volien sonar anglès, però no eren angleses.
1: Sí, o inclús un pèl infantil, un pèl als pallassos de la tele, i després hi havia expressions ja més elaborades, la cagaste es burr Lancaster, que seria això del Feijó en Waterloo, vull dir que és una rima... de difícil justificació fins i tot davant d'un tribunal.
0: Sí, perquè, clar, de...
1: La cagaste i burr Lancaster, no?
0: No.
1: I llavors d'aquestes n'hi havia moltes. Llavors, clar, quin ha estat el nostre gran problema? Que, igual que passa amb els joves, amb les expressions joves, que ara tothom em presumeix que els 6-7 i tot això, no són catalanes. I no acabem de poder trobar una escletxa en la qual desenvolupar el nostre llenguatge. Hi ha un exemple... claríssim. Mira, inclús a Catalunya Ràdio, tu i jo estem parlant ara tranquil·lament i jo et faig una pregunta, tu no vols contestar. Dius, hòstia, això no li puc dir. Molt probablement diràs passapalabra.
0: És veritat. És veritat.
1: Diràs passapalabra. Si els oients estan sentint algú que a Catalunya Ràdio diu passapalabra, connecta amb el que fan ells en una conversa col·loquial. Per tant, estàs agafant un registre que ve d'un programa de televisió de Telecinco, d'un programa de televisió en castellà, quan nosaltres tenim a Catalunya Ràdio una creació pròpia, molt més antiga que el passapalabra, que és el Voltal del Xavier Solà.
0: És veritat.
1: Del suplement. El Voltal és el passapalabra. D'acord? Què passa? Que el Voltal, que va tenir un èxit fabulós, no va poder créixer. Va ser amputat i castrat per la presència... però no per tant per la presència d'aquest fenomen potencial de la influència externa, sinó perquè nosaltres no el fem servir. Si nosaltres, des del primer dia, haguéssim començat a parlar del Voltal, probablement molta gent diria Voltal...
0: sense saber.
1: Sense saber-ne l'origen.
0: Absolutament.
1: Llavors, això ens passa molt sovint, que programes de Catalunya Ràdio, de la televisió, de TV3, en aquest cas, que han sigut possibles potencials generadors d'expressions... La meitat de les vegades, com que fem servir passapalabres, és molt difícil que creixin amb salut pròpia, no?
0: Per exemple, punto pelota.
1: Punto pelota. Una altra, no, és que d'aquestes en trobaries milions. Per exemple, tota la informació esportiva i el comentari esportiu i l'anàlisi està ple de les troballes que va introduir José María García. Però, en canvi, tota la feina que va fer Pujal, només n'ha quedat una part, que la fan servir a les retransmissions. Però en els codis de comentaris col·loquials sobre l'esport, el que preval és la cultura del llenguatge i dels argots madrilenys o en tot cas, no catalans. Llavors, això fa que sigui molt difícil trobar un planter, tenir un planter propi. Jo poso l'exemple del Voltal perquè, repeteixo, inclús el reivindico. O sigui, per què no diem volta en comptes de passar plaures? Fracassarem, eh? Però és bo,
0: provem-ho,
1: sobretot si estàs acostumat a fracassar, sí. Sempre és bo tornar-ho a intentar.
0: Saps que ara, pensant en programes de la tele i en possibles aportacions en català, eh? A mi potser només em ve el cap al Machambrat, tu te'n recordes?
1: El Machambrat queda bona fuente, però clar, el Machambrat és una adaptació del Machembrado, però aplicat amb una nova realitat. Per tant, això hauria també pogut... Jo et diria que Buenafuente i el Terrat van ser un altre dels proveïdors d'expressions que haguessin pogut funcionar, eh? Eren molt populars, molt col·loquials, funcionaven molt bé, i allò era una oportunitat. Sempre que n'hem tingut alguna, inclús a Persones Humanes hi havia alguna, a Catalunya a Ràdio n'han hagut, al Pastagansa n'hi havia expressions que eren molt fàcil que si haguessin viscut amb un aïllament lingüístic prou sòlid com per agafar salut, doncs l'hauríem agafada. Però a l'exemple del Voltaire, perquè a més el Voltaire és que és molt antic, és que és molt al principi de tot, i a més és una creació individual, hi ha un autor, això és molt difícil, dius, guai del Paraguai.
0: No se sap d'on ha sortit,
1: ara,
0: no? Aquest sí, això
1: aquest sí. Aquest sí, hi ha un senyor de Sant Feliu de Guíxols que va dir, per què no diem Voltaire? Quan no en vulguem respondre, és una barreja de que no vols, no pots, no saps... És un territori d'una gran ambigüetat. Ningú sap per què volta. Suposo que té a veure amb les cartes de donar-li la volta. No se sap, eh? Però funciona molt bé. Hauria funcionat, segur. Però ja va sortir el passapalabra i estàs mort. I això passa constantment. I ara, quan els bros presumeixen de que han creat un llenguatge propi, no és un llenguatge propi. És la submissió a un corrent de gregari que el que fa és que tothom parli igual. És a dir, és l'equivalent de quan vas en una ciutat hi hagi zares a tots els carrers i diguis, home, si totes les ciutats són iguals, per què viatgem? Doncs amb el llenguatge passa una mica igual. En canvi, imagina que cada llengua i cada país, tu a l'arribar descobrissis de seguida, que això encara passa, eh? Volta'ls, diguis. És a dir, sapiguessis que a Itàlia passa molt, per exemple. A Itàlia tenen moltes expressions pròpies i a Espanya ja no et dic. Fixa't si en tenen. Que podem dir punto i pelota i coses d'aquestes, que no són... No hi ha cap naturalitat.
0: I que un expat diu que estan dient, no? Punto i pelota. Clar. És el traductor, el Google Translate,
1: però,
0: que diuen.
1: Però fixa't, això és molt ridícul. Quan trobes un expat que ja porta molts anys i que es vol fer a l'integrar, dirà punto i pelota.
0: Sí, les assumirà.
1: Clar, les assumeix com un valor, no? Com dient, ei, jo sóc dels vostres, sóc tan enrotllat que dic punto pelota, quan en realitat punto pelota és una creació artificial. Per tant, i després una altra cosa que ens ha perjudicat és que per crear uns codis col·loquials funcionals, és a dir, que vagin molt de pressa, no podem caure en l'hipercorrecció. Llavors, com aquí hem tingut sempre la sensibilitat de dir hem de preservar la nostra llengua, abans de que una expressió i una paraula nova entra en el circuit oficial, que es trigui no és dolent, perquè hi ha d'haver un període, diguéssim, de prova. Però nosaltres hem de ser capaços d'utilitzar-ho i de fer-ho servir molt ràpidament i d'una manera molt àgil. I això no ho hem sabut fer servir, no? Per tant, quan parlem d'argots, sí que és veritat que hi ha moltes expressions d'aquestes dels 80 que fan pena, però t'he de dir que el bro d'aquí 4 dies farà molta pena, eh? I el pec i totes aquestes coses que els bros es vanten de fer servir no tenen tampoc una gran categoria. No detecto en les noves maneres d'expressió col·loquial i d'argots grans troballes. Si no és allò que digui, ostres, quina gràcia té aquesta expressió. Em vindria de gust tenir 18 anys i una gorra al revés.
0: Per poder dir
1: això.
0: 6-7.
1: Ara, però és que 6-7... Saps? És el si fa, no fa.
0: L'Anna Grau ens recordava a l'Àgora el t'ho juro per Snoopy.
1: També, t'ho juro per Snoopy, que a més a més s'aplicava, era com una desviació pija, perquè normalment les expressions aquestes eren una mica malotes.
0: Aquesta era la pija.
1: Ara, la pija era, te lo juro per Snoopy, que era com una caricatura d'aquest suposat i hipotètic personatge.
0: Escolta, i tu com a escriptor, com t'ho has fet? És a dir, quan has volgut escriure sobre personatges...
1: Sí, he evitat els diàlegs.
0: Sí.
1: En tots els meus llibres no hi ha ni un sol diàleg.
0: És una opció.
1: I i mai he entrat en intentar reflectir un llenguatge... Per exemple, ara s'està reivindicant la figura de Juli Vallmitjana, que ho recomano molt, que va ser un dels grans escriptors abans de la normalització del català, de connectar amb les parles populars, gitanes, etc. Llavors, aquest era el rei, has de tenir una gran orella, el Ferran Torrent. Si hi ha gent que té una gran habilitat pels diàlegs, jo no. Aleshores, el que faig és no posar diàlegs, no entrar mai en aquesta disquisició de ser una parla, i em limito a la correcció. Però és perquè he optat per una opció sòbria de, de no... Però el dia que haig de fer parlar, si hagués de fer parlar un personatge en un registre popular i d'argot, tindria problemes. De fet, en un dels llibres en què vaig haver d'escriure, vaig voler incorporar el llenguatge sobre futbol, em vaig cenyir estrictament a Puyol. Per què? Perquè em sembla que és l'aportació més moderna i més versemblant. No podia fer servir la dels, les cròniques dels anys 30, que és en el que es va inspirar el Jordi Mir i el Puyol. Però, en canvi, agafant el corpus, diguéssim, del Puyol, podies fer d'una manera absolutament natural una narració que connectés amb l'orella, o la vista, en aquest cas, a l'univers mental d'un lector actual, no? I això, per desgràcia, és molt difícil de trobar. Jaume Fuster, per exemple, quan feia novel·la negra, començava, per exemple, deia l'Andova, sí, en comptes de dir el tio, deia l'Andova. Hi havia moments que tu deies, home, entenc la intenció, l'aplaudeixo, la comparteixo, però no funciona. No. En canvi, per exemple, el Ferran ha tingut l'habilitat de trobar uns nivells de col·loquialitat que funcionen molt bé literàriament. I no són estrictament un mirall, eh? Perquè això va enquistar la funció de l'autor. No?
0: Jo fa molts anys en aquesta casa vaig entrevistar a l'Eli Artigiani, sí, i no em voldria equivocar, però jo crec que ell va fer la traducció de Sang Freda, pot ser? No sé si era Sang Freda. Sí. I ell m'explicava que per la traducció, a més els diccionaris li havien quedat, no sé si a Mèxic o no sé on, se n'anava al Raval, amb una llibreta, anava escoltant i anava, sí, i anava apuntant. Per la necessitat aquesta de trobar aquest català, sí, viu, però aquest català popular, aquest català de carrer.
1: Sí, però això que a vegades alguns escriptors feien, i han fet una feina magnífica, et trobaves aleshores amb l'autoritat, que eren els correctors. I els correctors a les editorials no sempre eren partidaris d'això. Llavors el que havies de fer és pervertir en el corrector. Te l'havies d'emportar a sopar, te l'havies d'emborratxar, te l'havies d'emportar al Raval, havies de fer alguna foto en què se'l veiés en alguna situació incorrecta i fer-li xantatge. I aleshores podies aconseguir que tolerés alguna fórmula més popular. Però en general hem tingut problemes, això és una de les debilitats del català, que no ha pogut desenvolupar argots molt flexibles i molt naturals a una velocitat normal. Per tant, és una llàstima. Cançó.
0: Cançó, a veure.
1: Django.
0: Oh,
1: Django,
0: home.
1: Django és de Buten i Cantidubi.
0: Effectivi Wonder.
1: Amb una cançó popular que es diu La taverna del Mallol.
0: Home.

0: No la coneixia, aquesta del Diango. Jo l'havia escoltat pel Josep Carreras, que també la canta molt bé.
1: És una clàssica cançó del repertori popular, i el Diango en va fer aquesta versió ja molt vuitantera, amb uns arranjaments que els bros estaran escandalitzats tant com quan nosaltres sentim el Bad Bunny.
0: Sergi Pàmies, volta'l.
1: Volta'l.
0: Fins la setmana que ve.
1: Salut. Volta'l.

0: El matí de Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
2: Base imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901 22 33 44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
4: Ei, Marta, arriba la campanya de la renda. Ens hi posem.
5: A la teva declaració de la renda, mirem per tu. Troba la teva gestoria a gestors.cat. Gestors administratius col·legiats.
1: Catalunya Ràdio.
6: I acaba la carrera en un temps rècord, a la que està sens dubte...
7: Sent l'emoció més enllà de la línia de meta a la pop-up d'Audi del 6 al 13 de juny a l'Avinguda Diagonal 444. Viu una experiència exclusiva i coneix el monoplaça de l'Audi Revolut F1 Team, a més de les darreres novetats d'Audi Sport. T'hi esperem.
8: Arriba al Liceu, Le Nozze di Figaro. Amor, embolics i comèdia a l'obra mestra de Mozart. Vine al Liceu a veure l'òpera més popular de la temporada. Del 4 al 21 de juny. Entrades a liceu.cat.
9: El balcó gastronòmic és un lloc...
10: que bo.
9: Amb molt de sabor, amb molt de Mediterrani. I amb molt de Barcelona. Vine al balcó gastronòmic del nou Port Olímpic i descobreix 10 propostes amb molt de gust. Faci l'accés amb transport públic, sortida 23, Ronda Litoral i aparcament 24 hores. BSM, Ajuntament de Barcelona.
0: La tarda de Catalunya Ràdio.
11: I atenció, perquè avui arrenquem amb una notícia que barreja una gran diva, el recinte més important de l'òpera i una mentida. L'actriu Judit Martín ha revelat que fa uns anys el director de teatre Lluís Pasqual hauria suplantat la identitat de la soprano Montserrat Caballé.
12: Aquesta veu no és de ningú.
13: Hi ha persones que tenen la necessitat de situar-se al centre narcisista.
12: Quina història, mare de Déu.
0: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
11: La millor hora del dia.
13: Bravo per l'equip de la tarda.
12: És increïble.
3: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
14: Hola, Rafa. Ja tens la declaració de la renda llesta. La revisem?
15: A la teva renda, mirem per tu. Troba la teva gestoria a gestors.cat. Gestors administratius col·legiats.
16: M'agradaria que tots els nens poguessin anar de colònia. Tots som nens i al final ens ho volem passar bé.
17: Perquè aprens a fer moltíssimes coses tu sol.
18: Fem possible un estiu per a tothom.
19: Junts ho farem possible.
20: Col·labora amb Fundesplai.
21: Linkat.
20: El teu enllaç amb la cultura
21: a Catalunya
20: Ràdio.
22: La lluita per un habitatge digne és una prioritat dels nostres dies i provoca tensió entre especulació i drets fonamentals. La Filmoteca de Catalunya presenta el cicle Llogateres del món, que explora les transformacions urbanes i lluites veïnals, resseguint les traces cinematogràfiques d'un conflicte que connecta moments històrics i ciutats de tot el planeta. Més informació a filmoteca.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
20: Linkat.
21: Linkat.
23: Arriba la 19a edició del Festival Portal Blau, amb les actuacions de La Fúmiga, Clara Peya, Maria Jaume, Judit Nederman amb la Gia Orquestra i Sopa de Cabra, entre d'altres. A l'Escala i Empúries podràs gaudir d'una vintena d'activitats. Fins al 17 d'octubre, un festival radicalment humà. Més informació a portalblau.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
20: Linkat. A Catalunya Ràdio.
24: Som el dia.
25: Som la nit.
26: Som dos programes amb el mateix objectiu.
24: Saber què està passant.
25: Què ha passat.
26: I també per què ha passat.
24: Tant a casa...
25: com al món.
26: Què ens fa diferents?
24: El ritme.
25: El ritme.
26: El ritme.
24: Perquè al Catalunya migdia som immediatesa.
25: Perquè al Catalunya nit som pausa.
26: Som el dia i la nit, però tots dos tenim la força dels serveis informatius de Catalunya Ràdio i 3CAT Info.
24: A tota hora
25: i a tot arreu.
0: De dilluns a divendres a les 2 del migdia, Catalunya migdia, amb Òscar Fernández. I a les 10 de la nit, Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
26: Som diferents.
0: El matí de Catalunya Ràdio.
1: La cançó pendent. No m'agrada ningú.

0: Molt bé la lletra, eh?
1: Eres tu?
2: Adéu. Ma, deixa-la, deixa-la.
3: Aquí tothom hi és convidat.
4: Vale.
3: Oblidant-nos de la resta.
2: És com gospel, no?
3: Serà bonic fer-nos costat.
2: Albert Miralles, bon dia.
0: Què dius?
2: És la veu, no?
0: És la veu. Detectes la veu, efectivament.
5: Està cantant amb els auriculars trets.
0: No l'havíeu detectat, no, vosaltres?
5: De l'orella.
0: Joan, Joel, companys, no havíeu detectat la veu de Gavet Rodergues?
2: Home, evidentment que sí.
0: D'on és la veu?
2: De Súria.
0: De Súria, efectivament, és de Súria.
2: Anava a dir Siurana i m'he fet un
5: dir. Súria com el...
6: Garriga.
5: Com el Francesc Garriga.
2: Com el Francesc Garriga,
0: sí, senyor. És de Súria, també.
2: És de Súria.
0: Ah, molt bé. Queda un mes i mig, o un mes i escaig, perquè a Mataró tornin a viure aquesta festa solidària que es diu Les Tisantes. Sabeu de què va, això?
2: Les Santes de Mataró.
0: Sí, és la celebració...
5: Munir.
2: Què passa, tia?
5: De què van les Santes de Mataró?
2: Estàs parlant amb mi, o què?
5: Sí, les Santes de Mataró.
2: No, les Santes, tia, allà a Rocafonda, tia...
0: No.
2: També.
0: A tot arreu de Mataró. És la Fundació Maresme que vol donar visibilitat, normalitzar les persones amb discapacitat intel·lectual.
2: Ah, sí,
0: d'aquí aquesta cançó, perquè cada temporada un artista s'encarrega de fer l'himne, diguéssim, d'aquestes dissantes, i aquest any li ha tocat a l'Albert Rodergues amb aquesta Jo sóc com tu.
2: Jo sóc com tu, diu molt bé la cançó.
0: Té un punt gospel per celebrar-ho,
2: sí,
0: tots conjuntament.
2: Sí, sí.
1: Puja, puja, Cesc.
3: Oblidant-nos de la pressa, trobant-nos més el que ens uneix.
5: Molt bé, que arribi el Jo sóc com tu.
6: Jo sóc com tu.
3: Celebrarem la vida.
5: Ara.
2: Xucu, xucu, pa.
1: Ara bé.
5: Ara.
2: Ara. Ara és del pont.
1: Que bé, estrevilla.
3: Trobarem una sortida.
2: Bueno, tu, és que va passar els minuts.
5: Ara.
0: Ara vindrà un sol, ja veuràs.
5: Jo sóc...
0: No! El
2: pot d'hòstia.
0: Jo, si voleu, la cançó és a tot arreu, vull dir, la podeu recuperar?
2: No, és que ara, si no diu Jo sóc com tu, no podem
1: avançar.
0: Quin ordre que hi ha aquest estudi?
4: Ara.
2: Vinga,
1: bé.

0: Molt bé. Francesc, jo et planyo a tu.
1: Albert, gràcies.
0: A tu, una abraçada.
1: Anem pels temes pendents.
2: Molt bon dia, sóc el Caleb d'aquí del quiosc. Què ens queda pendent?
3: Hola, catalans.
2: Sí, acaba d'arribar el papa.
3: Parlo sense vergonya.
2: Molt bé, amic meu.
3: Parlo en llibertat.
2: Pues clar que sí.
3: I per començar parlo espanyol.
2: Però venga, va, home, sisplau. Així per el món.
3: Viva la Sagrada Família i Gaudí, queridos españoles.
2: Però és que no, home.
3: Viva el papa i Lucia, caramba.
4: Visca el Barça!
3: Adiós.
2: Venga.
3: Traer el papa mòbile.
5: Adéu. Gerard Jovany, Joel Díaz, Carles Roig, Xavi Espinosa, bon dia.
6: Bon dia! Bon dia.
5: Recordeu que des d'ara mateix podeu trucar al telèfon del directe 93-201-7474 si voleu optar a participar al concurs dels divendres, on podeu guanyar diners fins a 200 euros.
6: Sí,
5: a més, una magnífica cantimplora del 3CAT, que serà vostra, només encertant la primera de les dues preguntes que té preparades el Joel.
6: Atenció, perquè avui les dues preguntes, una és sobre terra lliure i l'altra sobre el papa.
7: Molt bé.
6: Imagina't.
7: Molt bé, molt bé.
6: Imagina't, ha de ser una persona amb una cultura molt, molt àmplia, eh?
5: Sí. Quins temes pendents ens queden pendents?
7: Molts temes pendents. Ens queden pendents per abordar, Francesc. Pendent, t'agraeixo que m'ho preguntis.
5: Això sí que va pendent ara cap avall.
7: Per exemple, hi ha el tema d'Alberto Núñez Feijóo, que ha vingut a visitar Catalunya justament quan està intentant seduir Junts i el PNB perquè donin suport a una hipotètica moció de censura a Pedro Sánchez.
8: Bueno, jo he dit el què, Francesc, eh? Vull dir...
5: Carai, bon dia de nou, senyor Turull.
8: Bon dia, jo no vull saber res d'aquesta gent, però si el Feijóo té alguna cosa per explicar, ja ho sap, que demani per veure'ns i ens veiem a Waterloo el dia que ell vulgui.
5: Ens ha quedat clar. Gràcies de nou, senyor Turull.
6: Doncs mira, el senyor Feijóo ha tingut el detall de venir-nos a veure aquí, a la ràdio.
9: Sí, lo contrario que Pedro Sánchez.
6: Doncs mira, sí.
9: Que les dejó tirados como quien tira un fardo de coca por la borda cuando se acerca una patrullera de los guardacostas.
7: No sé si sabia què és aquest símil.
9: És un dicho que tenemos en Galicia, Euskadi, en galego.
6: Galiza, Galicia.
5: Senyor Feijóo, bon dia.
9: Buenos días.
5: Vostè creu que pot arribar a convèncer els dirigents de Junts i el PNB perquè donin suport a una moció de censura?
9: Mire, a veces en política hay que hacer compañeros de viaje incómodos como si alguna vez casualmente coincides con el mismo yate con un narcotraficante.
6: Sí, això ho diu clarament per vostè.
9: No,
6: què passa?
9: Un tatuatge.
7: No sé crema solar.
6: A veure, doncs expliquis.
9: Esa foto fue de antes que lo pillaran.
6: Home, sí, ja ho sé, però ja era traficant aquest senyor.
9: No, antes no lo era oficialmente.
6: Bueno, no era...
5: Avancem.
9: Pero si es con la finalidad de echar a Pedro Sánchez, estoy dispuesto a assumir esa papelina.
7: No, papelina deu voler dir papeleta.
6: Sí, papelina és una altra cosa que té a veure justament amb el Marcial Dorado.
9: En todo caso, desde aquí la emisora de su pueblo, anuncio a los señores de Jung y también del PSG...
6: Bueno, crec que vol dir el PNB, perquè el PSG és un equip de futbol que acaba de guanyar la Copa d'Europa.
9: Anuncio que Jung y el PNB, que si están dispuestos a reunirse... Tengo...
6: Jung Bif.
9: Intentando hablar en català. Reunirse.
7: Me ha sortit una vocal neutra.
9: Me ha salido la neutra. Es que aquí se pega todo. Sí. Tengo preparado cuatro rayas.
7: Per qui té preparades quatre ratlles?
9: M'he preparado quatre ratlles i un paper perquè les lean.
6: Bueno, intenti no fer servir metàfores.
7: S'ha preparat una mica de discurset. Un discurs.
9: I si estan d'acuerdo podemos cerrar el trato.
6: Sí, bueno, vostè digui el que vulgui, però el senyor Turull ja ha dit fa una estona en aquests mateixos micròfons, ha deixat molt clar, de fet, que si han de parlar d'alguna cosa, vostè el que ha de fer és anar passant per Waterloo.
9: A Waterloo no iremos porque le puedo ofrecer a Puigdemont un encuentro en una lancha en aguas internacionales.
7: No crec que acceptaran una lancha.
9: En fin, les dejo que tengo que reunirme con una gente importante de la zona que maneja mercancía de la buena.
6: Bueno, però...
7: Amb qui s'ha de reunir?
9: Me refiero a los empresarios, evidentemente.
7: Ah, bueno, d'aquesta mena mercaderia.
9: Por cierto, doncs, hoy ha sido el cumpleaños de su productora, la Lourdes, ¿verdad?
5: Ah, sí, sí, i tant. Sí, sí,
7: ha portat esmorzar. Sí.
9: Escuché que ha traído coca.
6: Sí, però coca de forner.
7: Sí.
9: Vale.
7: No, l'ha anat a buscar aquí al costat.
9: Ja lo sabía, eh? Jo no en conozco otra cosa. Coca de forner, sempre. Eh?
5: Algun altre tema, Jovany?
7: Sí, home, hi ha un altre tema que ens ha creat molt atenció, que és una iniciativa de la Generalitat per calmar els estudiants, per fer-los passar l'estrès dels que s'hagin d'enfrontar a la selectivitat.
6: Sí, i deixa'm dir que els creatius de la Generalitat han estat molt, molt, molt brillants, sí, perquè la iniciativa té per nom la frase «Deixa'm fer les pau

0: Quina per entrar a la roda absurda babilònica de treballar per empreses que després fomenten...
1: Són estudiants que volen accedir a una carrera universitària per al futur.
0: Volen accedir a què? Pobres cobaies, que són les cobaies del capitalisme.
1: Conillets d'Índies.
2: No, en ese sentido, si puedo decir una cosa...
0: Ara qui és aquest
1: Sergio?
2: Bueno, esta señora...
1: Parlant d'universitari,
2: Sergio. Esta señora dice que no sirve de nada la FAO, pues mira dónde he llegado yo, ¿no?
1: Sí, pero tú no has hecho las PAU, Sergio.
3: Sergio Ramos.
1: No sabes lo que son las PAU, Sergio.
3: No, pero ahora t'has posat a fer d'empresari.
2: No, pero bueno, tú viste cómo estuve con la pizarrita diciendo número y tal.
3: No sabies de què parlaves en cap moment.
1: Uns powerpoints allà explicant les ofertes que s'havien fet per comprar el Sevilla.
2: Con los accionistas, que si sobran 5 millones...
1: Sí, no, falten. Jo sobre aquestes imatges, Sergio, que et van veure explicant les ofertes que s'havien fet, em crida molt atenció una cosa, bueno, que és que et vas posar ulleres.
3: Sí.
1: No. Quan tu no portes ulleres.
3: Hi ha un rumor, i és que són ulleres no graduades.
2: No, és un rumor, és totalment cert, són gafes de cristal.
3: Amb aquestes ulleres tu notes que ets més intel·ligent quan te les poses, d'alguna manera.
2: Bueno, la verdad que és important no projectar una imatge, no?
4: Por eso no hemos roto ningún término de la ley. Nosotros estamos dentro de la legalidad. No tenemos ningún compromiso. Porque el SPA que estábamos esperando a que nos lo pasara.
1: ¿Qué es el SPA?
4: Dicho esto, de la legalidad.
1: Bueno,
0: ¿qué es el SPA?
1: No,
2: el SPA son las siglas de algo, ¿no?
3: SPA sería
2: el SPA.
3: Sergio
1: Sevilla.
2: Puto amo.
3: Sergio puto amo, ya.
2: Puto amo, ya está, ¿no? En ese sentido, pues bueno, viva España y supongo que daréis todos los partidos de la Roja del Mundial aquí en esta radio, ¿no?
3: Sí, no tenéis res més a fer.
2: Supongo que lo daréis todo, ¿no?
1: Ara ho vaig a fer.
5: Anem al primer tema pendent.
6: Hola. Papa Lleó 14.
7: Que em posi la música i recitaré una poesia en català.
5: Parlem de la visita del Papa a Catalunya la setmana que ve, perquè ve perseguida de polèmica.
1: La polèmica lingüística, que s'ha generat quan s'ha sabut que l'ús del català als actes del pontífex quedarà reduït a la mínima expressió.
3: A la mínima. Pràcticament es saludarà en català i prou, i després tot en castellà. Gairebé parlarà menys català el Papa que Bad Bunny, quan va venir l'altre dia a Montjuïc, l'última...
8: Para que estén tranquilos allá los catalanes y mostrarles mi gran sensibilidad para su lengua vernácula, les puedo anunciar con gozo que voy a oficiar una misa íntegramente en catalán.
0: ¡Oh, Papa Lleó!
3: Gracias, Papa.
0: ¡El miracle!
1: Com està? Benvingut a Catalunya Ràdio, primer de tot.
3: M'estic a punt de convertir, eh?
1: Deu ser la primera vegada que ve un papa a Catalunya Ràdio.
2: Sí.
8: És la veritat, és la primera vegada.
3: L'Adrià Puntí va venir.
8: Papa.
0: Oi. Papa llama.
3: Escolti'm una cosa, papa. Dues preguntes, ¿vale? La primera, vostè sap català? Perquè, clar, si s'està comprometent això de fer una missa en català...
8: El senyor m'ensenyarà cuando llegue el momento. En él confío.
1: Sí, doncs vagi confiant. I segona pregunta, i el més important, vol dir que li deixaran fer una missa en català amb la de gent que està darrere de tota aquesta moguda i que no és especialment sensible amb el tema lingüístic?
8: El senyor me mandó la solución para este problema. La missa serà 100% en català.
5: Com s'ho farà, sant pare?
1: No ens han dit això, eh?
8: Desean que l'hagamos ahorita.
3: Ahorita,
8: aquí?
3: Sí, home, sí. Aquí, ahorita. Sí, perquè a mi em sembla molt estrany, això.
5: Vinga, tí, endavant.
1: La missa en català.
8: Pues.
1: A veure. Ara ens posem en situació. Ens imaginem que som a l'interior de la Sagrada Família.
3: Sí.
8: 100%.
3: Jo no m'ho crec. És que encara no m'ho crec.
8: 100%.
3: Bueno, va, som-hi.
0: Calleu, que ja comença. Sí. En català tot.
1: Sí, què, això.
8: Hola!
1: Hola. Això, hola és català?
8: Sí.
1: Començarà la missa dient hola.
3: Sí, sí, clar, però clar que diu hola.
8: Hola!
3: Hola, hola.
8: Hola! Sagrada Família.
3: Sí, molt bé.
8: Aquí el Papa.
1: Bueno, impecable.
3: No, saps què passa? Que són paraules que són igual en català que en castellà. O sigui, de moment, tècnicament, no s'ha mullat.
1: Impecable.
8: Què tal? Jo, el Papa, aquí. I aquí, la missa.
1: Molt bé.
3: De moment, impecable. De moment, impecable.
1: Missa 100% en català.
8: Aquí,
3: sí.
8: La Bíblia.
1: Sí, la Bíblia, bé, sí.
8: I aquí,
3: sí. Aquí,
8: aquí,
3: sí.
8: La lectura.

0: De la Bíblia.
1: Bueno, bueno, és que, no, no, perdona, Pompeu Fabra estaria orgullós sí, d'aquest sí. moment.
2: Més.
0: La Sagrada Família
1: sí, senyor.
0: És alta.
2: Bé.
0: Hola.
1: Aquí ja es comença a notar que ens sí. estem quedant sense...
0: Maria.
2: Sí.
0: Maria.
2: Sí. Maria, Maria.
0: És amor.
2: Maria és amor, sí.
0: I exclama.
2: I exclama.
0: Carril bus.
2: Carril bus és català, sí.
0: Aquí el bici.
1: Vale.
0: Aquí el metro.
2: Bé.
0: Hola.
2: Gràcies. Bueno, gràcies. Estic perdent una mica el fil de l'argumentació.
1: Espera, espera, ara dirà alguna cosa genuïnament catalana, ja veuràs.
0: Gaudí.
2: Sí.
0: Oh, Gaudí. L'arquitectura.
2: Bé.
0: Gaudí.
2: Sí.
0: És història.
2: Sí.
0: Gaudí és...
2: Sí.
0: I serà...
2: Sí.
0: Gaudí.
1: Bravo.
2: No, no, bravo.
1: És que... No, no, no, no. Jovany, no. Ella ha dit que parlaria català i ha parlat català.
2: Quan es fan bé les coses també s'ha de reconèixer.
0: Hola.
1: Gràcies, papa.
2: Hola, hola. Per no
0: hola.
1: Sí, què més dirà ara en català?
0: El mar.
1: Sí. Senyor, el mar.
0: La vida.
2: Sí.
1: Sí.
0: Patata.
1: Patata.
3: Té catalana.
2: No, no, patata.
1: iPhone.
2: Patata.
1: També pot dir iPhone.
0: iPhone.
2: Papa mòbil.
0: Papa mòbil.
2: Papa mòbil. Molt bé.
0: Hola!
2: Doncs...
1: Ei, és una idea que no havia tingut ningú fins ara.
2: No, no, li comprem, li comprem.
0: Sagrada si, si Família!
2: Fa, si fa aquesta missa, el dia que vingui, anirem allà a aplaudir-lo.
0: Hola!
1: Jo vaig a fer la comunió, eh?
0: La Sagrada Família, aquí! Hola, aquí. Guapa!
1: Hola, guapa!
0: Amén!
1: Amén!
2: Amén! Amén!
4: Amén! Doncs, amén! Amén! Li agraïm l'esforç, guapa!
0: Hola!
4: Saludem una altra veu autoritzada en el tema, el bisbe emèrit de Solsona, Xavier Novell, bon dia.
5: Bon dia, com esteu? No us dono la mà que vinc de la feina.
2: No, no ens doni la mà. A veure, recordem que vostè treballa a Semen Cardona, una empresa líder en extracció de semen de porc.
5: Exactament.
2: Però vostè sempre ens ha dit que treballa als despatxos.
5: Sí, però de tant en tant m'agrada fer alguna extracció, m'agrada baixar el fang.
2: Molt bé.
5: Que sempre he estat de treballar amb les mans des de que era petit.
1: Home, deu relaxar, no? Deu relaxar el...
5: Bé, sobretot, més cabres,
2: sobretot el porc.
5: Sobretot el porc.
1: Relaxar,
5: no? Però he de dir que té un punt...
1: Escolti, ja que està aquí, senyor Novell,
5: sí, digui'm, digui'm.
1: Home, que ja que parlàvem del tema del papa i el català, exactament. No sé si té opinió vostè sobre tota aquesta nova polèmica que tenim.
5: Mireu, això del,
1: la visita papal.
5: Del papa i del català és com masturbar porcs.
2: No, no li veig, eh?
1: Per què ho diu?
5: Cadascú fa la seva manera.
2: No sé si és la millor comparació, senyor...
5: Hi ha qui posa més carinyo, Amèric. Més delicadesa amb el tema, i hi ha qui és més matusser.
2: Estem parlant del català, encara?
5: Jo, per exemple, sempre li he dedicat molt de temps a aquest tema, no?
1: Sí. A quin està tema? És que ara ja no sé de què parla.
6: Clar, i és que ha vingut amb un porc.
5: És
2: ah!
5: En...
6: No, se m'està refregant a la cama.
1: És, en... aquest, és un porc que vostè li ha agafat un carinyo especial.
5: El Joselito, que necessita sortir a passejar.
1: El Joselito?
5: El Joselito, si no surt a passejar, està molt temps.
1: Bueno, doncs que es calmi, el Joselito, que es calmi.
5: Sí. Un moment, que li tocaré aquí, que li agrada molt.
2: No, no,
5: el llom, sí. El llom.
2: Ah, el llom.
5: Deia que quan masturbes porcs...
2: Sí.
5: Quan parlem del català i el papa...
2: Sí.
5: El pes de les nostres accions és molt gran.
2: Què vol dir, exactament, amb aquestes sàvies paraules?
5: Doncs allò que fem i com ho fem pot fer que s'arribi més lluny.
2: Val.
5: Quan... Benet XVI, per exemple, tenia molta sensibilitat.
1: Ah, sí, eh?
5: Era molt... molt suau, ho fèiem...
1: El que feia suau, la missa?
5: El tema del català.
2: El tema del català, sí, sí, sí. Sí.
5: En va parlar.
2: Sí, sí, sí, sí, sí.
5: Però bé, sembla que ja no n'hi ha tanta. Jo, per coses així, per exemple, jo vaig penjar l'hàbit.
1: Mire, ben fet.
5: I per amor, per amor a la Sílvia. Jo els masturbo en català, Això...
1: Ah, sí? Vostè els hi diu coses als porcs quan els hi fa la feina? O... Sí,
5: a tu t'agrada que t'agradaria que no et parlessin?
1: A mi m'agrada que em masturbin en silenci, sí.
5: Ah, sí?
1: A mi sí, a mi personalment sí.
4: Va, que no són ni les 12.
1: Francesc Soler s'ho està passant fatal.
4: Obrim el concurs pendent, que tenim 200 euros a punt per regalar.
7: A Catalunya Ràdio, el concurs pendent.
0: Hola.
8: Hola.
4: Hola.
2: Hola.
4: Amb qui parlem?
8: Amb la Marta.
4: Hola, Marta, bon dia, com estàs?
0: Hola.
8: Bueno,
4: des d'on truques?
0: Sagrada Família.
4: Des de Súria.
2: Súria?
1: Un altre, des de Súria.
4: Tothom és de Súria.
8: Sí, com la Bet.
4: Com la Bet i com el Garriga.
1: Això ha de voler dir alguna cosa, eh? Sí, sí.
4: Tira, Joel.
1: Escolta, Marta, molta sort amb aquesta primera pregunta de les dues que es faré, que avui és de la categoria Efemèrides claus de la història de Catalunya. I, com sempre, la pregunta de control que ens permet filtrar a la gent massa desorientada és: quin dia és avui, Marta?
8: Dia 2 de juny del 26.
1: Perfecte, Marta, vas molt bé. Avui, Marta, com cada 1 de juny, commemorem la mort d'un català important. És una mort que s'ha d'entendre en el context de la transició espanyola i tota la guerra bruta policial contra l'independentisme basc i català. I també és una de les morts que han generat, i això és un fet, sisplau, que ningú mati el missatger, més bromes al llarg de la història de les morts violentes a Catalunya. Una mort és sempre una mort, Marta, per l'amor de Déu, i en principi no fa gràcia. Però en cas, en aquest cas concret que ens ocupa, el cachondeo no ve donat pel què, sinó més aviat pel com. I és que tal dia com avui, de fa 47 anys, Marta, va morir un militant de Terra Lliure perquè li va explotar la bomba que ell mateix havia preparat per fer-la esclatar a la Renault de Barcelona. L'acció, que pretenia denunciar les extradicions dels detinguts bascos ordenades per l'estat francès, va fer allò que als 80 se'n deia rebota, rebota i en tu cul explota, i va acabar amb la vida de Fèlix Goñi Roura i va deixar mal ferit el seu company Quim Pelegrí. Tots dos eren joves activistes de l'esquerra independentista catalana que tot just s'iniciaven en això del terrorisme com a forma de protesta l'any 1979 contra els abusos de l'estat espanyol i els assassinats que aleshores cometia impunament la Policia Nacional. Un 26 de maig a la matinada van fer el primer intent d'atemptat, però la bomba casolana que havien fet, seguint bé de saber quin tutorial, no va explotar. El segon intent, tal dia com avui, 2 de juny, però del 79, la bomba sí que va explotar, però a les mans del Fèlix Goñi, conegut pels seus companys com el Bruc. Aquella seria la primera mort a mans de Terra Lliure, que és l'única organització pretesament terrorista que ha matat molta més gent de les seves files que de l'enemic. 5 són les morts provocades per atemptats de Terra Lliure i 4 van tenir com a víctimes els seus propis militants. I ara ve la pregunta, Marta. Marta, a qui també li explotaven sempre les bombes era el coiot dels dibuixos que perseguia el Correcamins. De quina marca eren els explosius que sempre explotaven a la cara del coiot aquells dibuixos de la Looney Tunes? Et dono 4 opcions de marca, d'acord, Marta?
8: Vinga.
1: Eren explosius de la marca Acme, eren explosius de la marca Indra, eren explosius de la marca Airbus o eren explosius de la marca Hellmann's? Airbus, Hellmann's, Indra o Acme?
8: Doncs m'has matat perquè no tinc ni idea, eh?
2: Mira, l'has matat.
1: Si te... Marta, tu recorda que quan... Si te recordes el coyote amb l'explosiu i posava marca Acme.
4: A veure, Marta.
8: Te lo juro que no me'n recordo. O sea, si jo seria una nena, no me'n recordo.
1: Segur que no ets la Marta de Sant Celoni?
8: No.
1: Vale, que coneixem una altra Marta. Sí. Marta, és efectivament, tal i com estaves a punt de dir, els explosius clàssics de la Looney Tunes, que eren de la marca Acme.
8: Molt bé! Ah, l'ha adivinat, no? L'ha adivinat, no?
1: Sí, clar que l'ha adivinat, Marta!
4: Sí. Ah. Marta de Súria! Ja ha superat la primera pregunta. I ara jugues per aconseguir la màxima puntuació la segona i venir divendres a guanyar diners.
1: I atenció, perquè per guanyar-te la plaça de finalista, Marta, hauràs de superar el repte de l'opinió d'altri. D'acord? Com els famosos clubs de debat de les universitats americanes, la idea és que siguis capaç de defensar idees que potser no són les teves. Ja, tia, és molt fort. Llavors, estàs preparada?
8: Sí, he escoltat algú per allà que m'han donat una pista, o sigui que genial, ja em pots dir, va. Pregunta.
1: Vinga, doncs, escolta, molt atenta al tema sobre el qual hauràs d'opinar amb la màxima vehemència. Atenció. Papa, Santo Padre, bienvenido. Marta, no sé si estàs al cas que alguns col·lectius de gent que segurament aniran a l'infern convocaran el 9 de juny, sota el lema Jo no t'espero, una manifestació contra la visita del papa Lleó XIV a Catalunya. Entitats clarament satanistes, com la Fundació Ferrer i Guàrdia, critiquen que es vulgui vendre un acte religiós com una visita d'un cap d'estat i demanen que no es pagui amb diners públics. Tot i que l'Església pagarà parts d'aquests actes amb diners de patrocinadors i donatius, l'estada de Lleó XIV també tindrà un cost econòmic a càrrec de les arques públiques. Marta, dels teus impostos i també dels meus. euros. Per exemple, l'Ajuntament ha d'assumir les despeses de seguretat i neteja, també es decidirà l'estadi olímpic sense que el Papa hagi de pagar el lloguer habitual, i la Generalitat ha dit que aportarà 1,6 milions d'euros a través, atenció, de la recaptació de la taxa turística. Segons aquests mateixos grupuscles enviats pel mateix Belcebú, és com a mínim discutible, Marta, utilitzar els diners de la taxa turística, que a priori hom diria que s'haurien d'invertir en serveis socials per tots els catalans i barcelonins, en una cosa que no només no és un servei social, i de fet només beneficia una entitat privada com l'Església, sinó que a sobre, tractant-se d'un esdeveniment d'aitals dimensions, de fet contribueix a generar encara més turisme, no? És la idea de pagar un foc amb gasolina, Marta, diuen aquesta gent, però atenció, perquè ara ve el repte. Marta, això és el que diuen aquesta gent satanista de la Fundació Ferrer i Guàrdia. Però jo el que vull és que tu, amb aquests 20 segons que ara mateix tindràs, defensis, creguis el que tu creguis, defensis que estàs completament a favor de pagar la visita del Papa amb diners públics, d'acord? Tens 20 segons per ser aquesta persona, Marta, que no ets tu, és una altra persona. D'acord? Comencen ara. Comencen ara els 20 segons, Marta?
4: Vinga.
1: Va,
4: Marta,
1: jo t'ajudo.
8: M'ajuda.
1: A veure, Marta, tu, per persona que està a favor del Papa i de que es paguin diners públics aquesta visita, per què estàs a favor?
8: Però és que jo no estic a favor.
1: Ja, Marta, però és que la gràcia del joc és que tu t'imaginis que estàs a favor.
8: Ah, collons.
1: I facis un exercici de retòrica i demagògia.
8: Doncs va, ajudeu-me, perquè com no estic d'acord, ajuda'm, va.
1: Sí, a veure, mira, han passat els 20 segons, Marta.
8: Collons, és que han passat molt ràpid. Sí. No m'ha donat temps de pensar que haig de dir.
1: No, clar, estaves més ocupada discutint amb mi. Aviam, Marta, no sé què podem fer. No sé què podem fer.
4: Com ho reorientem, això?
2: Donem-li 20 segons més. Va.
1: Tens 20 segons més per donar-me un argument, Marta? Un argument a favor de financiar amb diners públics la visita del Papa a Barcelona. Un argument a favor, va.
8: Bueno, perquè hi ha molta gent que estarà d'acord i llavors, doncs, és normal que vingui. No sé què dir, la veritat.
1: Ei, has dit alguna cosa ja, Marta?
8: Sí. Hi ha molta gent que l'espera amb els braços oberts i ja està.
4: Sí, d'acord, sí.
1: D'acord.
4: Això és una veritat com un temple.
1: Sí. Mira, justament, com un temple. Doncs escolta'm, Francesc, ara hem de puntuar la Marta, que aviam, no ho ha fet molt bé, però tampoc ho ha fet molt malament.
4: Jo crec que això ens ho hem de mirar amb calma.
1: Mira, ens ho mirem en calma?
4: Sí, mira, escoltem les notícies. Val. I després del butlletí, si et sembla...
2: Ens reunim durant el butlletí, ens reunim.
4: Sí, perquè jo crec que això s'ha de mirar bé.
1: No pengis, Marta, que tindràs
4: Marta,
1: notícies.
4: No pengis.
2: Això serà seriós.
4: Sí. Va, doncs, les notícies de les 12 i després el desenllaç del concurs.

0: ¡Viva el Papa!
1: ¡Papa llama!
2: Al matí de Catalunya Ràdio.
3: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
4: Bon dia, us informa Joan Bota. El govern assegura que està gestionant amb el Vaticà que el Papa Lleó XIV parli en algun moment en català durant la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Anem al Palau de la Generalitat. Albert Prat, bon dia.
5: Què tal? Bon dia. Sí, fonts de l'executiu confirmen que estan treballant discretament per convèncer el Sant Pare perquè en algun moment de la benedicció de la torre més alta del temple es faci en català. Aquest serà el moment àlgid de la visita de Lleó XIV a Barcelona i, segons el missal de la visita que ja s'ha publicat, està prevista que aquesta part el Papa la pronunciï íntegrament en castellà. Fonts del govern remarquen que el guió no depèn d'ells, diuen que el pontífex té sensibilitat per les llengües minoritàries i que, de fet, ja parlarà en català en altres moments, però, juntament amb la conferència episcopal, estan fent mans i mànigues per adreçar el neguit d'algunes entitats i partits al Vaticà. Albert Prat, Catalunya Ràdio, Palau de la Generalitat.
4: Més notícies, Natàlia Ramon.
6: Resposta dels jutges a les veus que qüestionen la independència judicial. El Consell General del Poder Judicial ha fet un comunicat en què demana respecte i avisa que aquestes manifestacions fan mal a la democràcia. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
7: Bon dia. El màxim òrgan de govern del jutge surt al pas de les manifestacions fetes per ministres i d'altres càrrecs destacats que no veuen casual que s'hagin acumulat diverses causes contra el PSOE, com el cas Zapatero i el cas Leire Díaz. En una declaració institucional es queixen els jutges perquè aquestes declaracions, diuen, erosionen la confiança dels ciutadans en l'estat de dret i debiliten els pilars de la societat democràtica. Acaben demanant, a més, respecte per la independència de jutges i fiscals i afirmen que no és compatible dir que se'l respecte, com fa el govern espanyol, i a la vegada desqualificar-los o dir que actuen amb finalitats polítiques. Tània Tàpia, Catalunya Ràdio, Madrid.
4: El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, torna a pressionar els socis de Pedro Sánchez perquè facin tot el possible per forçar una convocatòria d'eleccions generals davant representants de l'empresariat català. Feijóo ha evitat respondre al secretari general de Junts, Jordi Turull, que aquest matí li ha demanat al matí de Catalunya Ràdio que li plantegés la moció de censura en una trobada amb l'expresident Carles Puigdemont a Waterloo.
8: Yo tengo claro que España necesita una reacción democrática, política y cívica. Tengo muy claro que yo haré todo lo posible. Quienes coincidimos en que esta situación es insostenible, deberíamos hacer todo lo posible. Y tengo muy claro que el momento es tan delicado que desaconseja reflexiones irreflexivas.
6: A aquesta hora comença una manifestació dels docents contraris al preacord firmat pels sindicats majoritaris i el Departament d'Educació divendres passat. El grup de professors i mestres han bloquejat aquest matí l'entrada a la Casa Batlló de Barcelona per expressar el seu rebuig al pacte. Unitat Mòbil a Barcelona, José Antonio Muñoz i Sara Cañete. Sara, bon dia.
9: Hola, bon dia. Doncs es manté bloquejat aquest accés a la Casa Batlló i aquí, davant del Palau Robert, també comencen a concentrar-se mestres i professors per participar en aquesta manifestació. Els sindicats convocants consideren que els docents han fet un esforç molt gran amb les mobilitzacions d'aquest curs i que això no es pot deixar perdre, diuen, per un acord que els sembla totalment insuficient. Laia Fons, portaveu de la Intersindical, diu que han trobat a faltar un pla de baixada de ràtios i mesures per blindar la immersió lingüística.
10: Com a Intersindical no podem acceptar que no hi hagi cap proposta real, concreta i el màxim d'immediata possible en relació a les ràtios. Ens fem la pregunta de què ens ve als docents, de 50 euros o de 5 o 6 alumnes a l'aula? Seria una pregunta interessant a fer-se.
9: José Antonio Muñoz i Sara Cañete, Catalunya Ràdio, Barcelona.
4: L'exèrcit d'Israel demana evacuar una població del sud del Líban hores després que Donald Trump anunciés un alto el foc entre Israel i Hezbollah. Trump ha mirat de forçar una aturada de les hostilitats en una trucada on, segons el portal Axios, ha qualificat de refotudament boig el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu per atacar el Líban. A la conversa Trump ha recordat que aquesta escalada militar israeliana posa en risc les converses de pau nord-americanes amb l'Iran. Trump també ha acusat Netanyahu d'ingrat i l'ha combinat a repensar-se un atac sobre Beirut per evitar aïllar encara més Israel de la comunitat internacional. Fons de la Casa Blanca sostenen que Trump també ha recordat a Netanyahu que ha intercedit en el seu judici per corrupció perquè no entrés a presó. Esports, Marta García.
7: El Barça ingressarà 11 milions d'euros pel traspàs d'Ansu Fati al Mònaco, on ja ha jugat com a cedit aquesta temporada. Això servirà per rebaixar en 20 milions la massa salarial en dos anys i, a més, el club blaugrana se reserva un percentatge en cas d'un futur traspàs del jugador. En l'ACB comencen els play-offs pel títol. A les 7, UCAM Múrcia-Barça, amb transmissió en l'antena digital de Catalunya Ràdio. L'altre partit de quarts que se juga avui és el Madrid-Tenerife a partir de les 9. A la mateixa hora, però en la Lliga Femenina de Waterpolo, Sant Andreu-Mataró partit definitiu pel play-off final del títol de Lliga. El Barça de futbol sala s'ha classificat per a les semifinals de la Lliga després de superar el Valdepeñas per 2-0. En semis jugarà contra l'Inter Movistar. En la Lliga d'Hockey Patins, eliminatòria de semifinals empatada a 2-1 entre el Barça i l'Igualada després de l'1-3 d'ahir per als igualadins. El tercer partit de la sèrie de 5 este divendres, quan també se jugarà el Calafell-Liceo amb avantatge gallec per 2-0. També en Hockey Patins, el noi a Freixener renova el jove Pau Andreu 3 temporades més fins al 2020. I en Roland Garros, jornada de quarts de final, la russa Mira Andreeva ha guanyat el primer set a la romanesa Sorana Cirstea per 6-0 i domina també en el segon per 3-2 en el primer partit que ja està en joc.
3: Fins aquí les notícies.
0: Digue'm!
11: 12 i 6 minuts. Marta de Súria, ets aquí, eh?
0: Sí, sóc aquí.
11: Mira, tens el Francesc Garriga aquí al costat.
12: Hola, hola, Marta, com estàs?
0: Molt bé.
12: Bueno, però no us coneixeu, no? És que no, jo no sé qui és, però va, Marta de Súria, però hi ha moltes Martes de
13: Súria. Sí, perquè hi ha 8 milions d'habitants a Súria.
12: No, 6.000, 6.000.
13: A veure, tu de quina casa ets, Marta?
0: No arriba a 7.000, no arriba a 7.000.
13: Però explica-li qui ets, a veure si...
12: Ens coneixem o no?
11: Que et situï.
0: Jo conec de quan érem més jovenet. Jo sóc la Marta Herbàs Palau, de Salipota.
12: Ah, mira, som del mateix barri, jo també soc de Salipota.
13: Clar que hi ha barris i tot a Súria.
12: Ma, perdona, clar que hi ha barris.
0: Però hi ha... Si em veus, te digo yo que me conoces.
13: Ui, ui, ui.
11: Ui, ui,
12: ens coneixem tots,
0: això.
12: Ens coneixem tots.
0: Que sí, que sí.
12: Ens coneixem tots.
11: Tenim pendent a valorar l'actuació de la Marta en aquestes
13: sí,
11: dues.
13: Marta,
11: la
13: jo...
11: segona pregunta, la segona pregunta.
13: Tot i que siguis amiga del Garriga, i tot, jo crec que... Si, no t'enfadis amb mi, però és que no ho has fet gaire bé, Marta.
0: No és que no. Aviam, a mi em van dir que em farien unes preguntes molt fàcils. I jo soc molt...
13: Eren molt fàcils, Marta.
0: Bueno, fàcil per saber a veure quin tiene que contestar. Jo no, que jo no soc... Que em facin preguntes
13: així.
11: La nota.
13: No t'enfadis tu tampoc, ara, Francesc.
11: No, no, no, perquè tinc la calculadora aquí a la mà.
13: Tothom s'enfada amb mi, avui.
0: Francesc, tu ajuda'm, Francesc.
12: Sí, sí, jo puntuaré amb un.
11: En cas d'ajudar, va.
13: Un 6 i mig.
11: Un 6 i mig.
0: Molt malament, molt malament.
11: Rata,
13: 6 i mig. Molt malament. 6,6.
0: M'hauria de posar un 10.
13: Sí, home.
11: El de Súria, Garriga.
12: Un 8.
13: Oh! Ui, però, home, però això és corrupció.
11: 21,1.
13: No, és... 21,1. No està malament, no està malament.
11: No està mal, Marta. No està mal. No està mal. Ha costat d'arrencar això avui, una mica, eh?
13: Sí.
11: Marta.
13: Ja no hi és.
0: Ja està, que hi ha. Marta. Sí,
11: Marta. Bueno, és un notable, no? Notable.
12: Està bé,
0: sí. Està bé. Vale.
12: Salipota, està bé, això.
13: Molt bé.
11: Garriga, què, aquesta tarda?
0: Salipota.
12: Doncs mira, aquesta tarda, a partir de les 4, a la tarda de Catalunya Ràdio, amb pendents de Clint Eastwood, que ha anunciat que deixa els escenaris, si podem dir-ho així. Adéu, adéu, Marta.
13: Adéu, Marta, de Salipota. Salipota. Records de Salipota.
14: Hi ha un barri que es diu Salipota.
12: Sí.
13: És bé de sal i pota.
14: Sí, sí.
12: Correcte, és un poble amb sals potàssiques. Doncs Clint Eastwood, que ha anunciat que deixa d'actuar amb 96 anys, doncs farem una mica de biografia, repassarem, intentarem parlar amb algunes de les dels que li han posat veu a casa nostra, que són veus molt...
13: Molt llunyents.
12: Molt virils. Correcte. I després, sabeu qui és Tim Payne?
11: No.
13: I amb sí, jo sí. Vols que ho digui?
12: No. Digue-ho, va.
11: Estem acabant,
13: és un jugador que han fet famós... per capritxo a les xarxes socials.
12: Doncs més o menys seria això. Escoltarem perquè aquest senyor, que no era conegut, que ningú li feia cas, ja és el jugador del Mundial amb una cançó pròpia. Uf. I camí de dues cançons.
15: La Verge Santíssima.
11: Doncs l'haurem d'escoltar aquesta tarda, a la tarda de Catalunya Ràdio, amb el Francesc Garriga de Súria. Nosaltres tornem demà, al matí de Catalunya Ràdio, a les 6. Adéu.
13: Adéu, vol.
16: De seguida ens despleguem per tot el país per explicar...
17: La Trigger Visita Papal 2010 va fer augmentar les visites...
16: I mentrestant el recàrrec en Libi per penalitzar els habitatges que estan buits.
18: En una guerra arancelària no hi ha guanyadors.
16: Són dades que aquesta emissora ha aconseguit. La informació esportiva, Laia Tudel, bona tarda.
19: Bona tarda.
20: Catalunya migdia.
16: Al Catalunya migdia t'expliquem tot el que està passant.
20: Amb Òscar Fernández.
21: Cada dia a les dues.
16: I a partir de les tres...
21: L'espai de reflexió a la tertúlia.
20: Catalunya migdia. L'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
16: Al Catalunya migdia t'expliquem les coses.

0: dins de juny.
1: Ei, sóc la Chloe Riambau i aquest és el meu primer disc, Equilibri sense xarxa, i em faria molta il·lusió que l'escoltéssim. Una abraçada. Uf, em pesen tant les cames i em veig varius.
2: Compte, això és la teva circulació avisant-te que alguna cosa no va bé.
1: Tu creus? Jo pensava que era normal.
2: No pas. Actua ja amb els primers símptomes abans de que vagi a més. Fes el pas amb Daflon. Tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults. Laboratoris Servier. Llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu el farmacèutic.
3: Descobrir. Compartir. Donar suport. Temps. 130 milions.
4: Amics.
3: Rialles.
4: Llocs.
3: Moments. 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 5 de juny, amb Euromillones, pot mínim garantit de 130 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
5: Tast vertical. Amb Empar Moliner.
6: El Tast Vertical, el programa de la cultura de vi de Catalunya Ràdio, ens agrada parlar amb la gent del vi i ens encanta, sobretot, trepitjar vinya.
5: Per això, aquest dissabte 6 de juny, farem un tast especial.
6: Serem a la Fira Vinícola Tastapax, a Pacs del Penedès, que arriba enguany a la novena edició.
5: Els dissabtes a la mitjanit, Tast Vertical, amb Empar Moliner.
6: Farem el Tast Vertical des de la Fira Tastapax. Salut.
7: Pacs del Penedès, terra de vins i origen.
8: Fes que el teu estiu es faci realitat amb especial tours i viatges al Corte Inglés a Normandia i la Bretanya a partir de 988 euros i amb fins a 300 euros en cupó regal del Corte Inglés. Consulta les condicions. Reserva el teu viatge d'especial tours amb la confiança de viatges al Corte Inglés.
9: Ral d'Avinyó, embotits realment deliciosos. Una raça rústica, compromesa i amb el caràcter de la nostra terra.
10: Vera et connecta amb allò que més t'agrada. Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina la Renaixença.
11: Aviam què passarà avui.
12: Per exemple, al mes de novembre m'han contractat un festival a Itàlia, sí. Tres caps de setmana amb la caravana.
13: Tres caps de setmana per Itàlia amb la caravana, sí. A fer màgia.
12: A Roma.
13: A Roma. En
12: concret, el mateix festival.
11: La caravana serveix només... És escenografia o hi pots estar?
12: No, és, diguéssim, a dintre té una grada, no hi dormo. Sempre com per contracte, quan ens contracten, demanem hotel.
11: Val.
12: Som hippies, però...
11: No,
13: va, Mercè, per la tele.
14: Ai, en Pau,
11: ostres.
14: Que bé ho fa,
11: A veure, si ens farà màgia o comèdia?
13: Màgia.
11: I la maca? La maca. Vull parlar de la maca.
14: De la maca?
11: Si ens parlaràs tu de la maca.
13: Vinga, parlem
11: de la
13: maca. Creu, arriba el jefe. Déu vos guard.
15: I visca el Baire!

0: La maca té el seu origen a l'Amèrica Central. De fet, es diu hamaca perquè les primeres es construïen amb l'escorça d'un arbre, un arbre que hi ha aquella zona que es diu hamac. Només hamac, eh? També s'escriu hamac, que és curiós. Hamac.
1: Hamac. Hamac s'escriu amb hac.
2: L'arbre es diu hamac,
0: i s'escriu amb hac, amb la lletra H al principi, vull dir.
2: I acaba amb CH?
0: Acaba amb CH, sí senyor. Només 5 dies després de l'arribada de Cristòfol Colom a les Bahames, el 1492, ell ja deixa constància de les hamaques en els seus escrits. Vull dir que és una cosa que el va impactar, Colom. Llegim textualment, escrit per Cristòfol Colom, eh? Nosaltres ho llegirem en català, ell ho va escriure en castellà.
2: En castellà ho va escriure?
0: Sí.
2: En Cristòfol Colom era català. Bueno, va sortir de pals.
1: Bueno, però va anar a Amèrica del Sud, allà havia de parlar en castellà, si no, no l'haguessin entès de res en català. Bueno, què vull dir?
0: De fet, si hagués xerrat en català, potser ara es parlaria català a tot Llatinoamèrica.
1: Ah, mira, mira, mago, això.
0: I els col·laborats llatinoamericans, en comptes de dir allò... ¿Por qué me engañaste, María Dolores? Per què m'enganyares, Maria Dolors?
1: Que maco.
3: Mira, i el com si fos ahir seria internacional.
0: Exacte.
4: No? Tu series famosa tot el món, Mercè. Com la Betty la Fea series, una mica.
3: Tu què et passa, nen?
4: No, perquè...
3: no, a veure, què et passa? M'has de dir alguna cosa?
4: No, perquè a mi m'agradava Betty la Fea, però no és que fos fea l'actriu, vull dir, volia dir... O sigui...
0: Era molt guapa, aquella mostra. La Betty la Fea era guapíssima, és veritat. Bé, tornem a la maca i als escrits de Cristòfol Colom. Llegim textualment el que va escriure, les seves primeres impressions sobre els indígenes de la zona. Arnau, sisplau.
5: Les cases estan molt escombrades i netes. Els llits són com reixes de cotó i la gent dorm en reixes entre els arbres.
0: Mira, es va deixar d'apuntar també, i tothom em mira amb cara estranya, com si hagués vingut a colonitzar-los i a destrossar-los la vida. Són molt raros i parlen molt raro. Els hi ensenyaré castellà i els hi robaré els tomàquets. Postdata, potser també violo alguna mossa. Sí, és ben bé que aquella estàtua que tenim a Barcelona, allò no sé si ens hauríem de replantejar una mica.
1: A veure, Peyu, ha descobert Amèrica, eh? Ah, sí? L'has descobert tu, Amèrica?
0: Ah, no, jo no. A veure, segurament era un gran navegant i un bon explorador.
1: Un saquejador i un violador i un colonitzador.
2: No, a veure, s'ha de separar l'obra de l'artista, eh?
0: Sí, passa que en aquest cas a mi em costa saber què és l'obra, exactament.
2: A mi també em costa.
0: Jo la trauria. A més, està apuntant Amèrica malament. Senyala Itàlia.
1: És veritat.
0: Està assenyalant Itàlia. En fi, al segle XV, Cristòfol Colom i altres colonitzadors fan arribar les hamaques a Europa i s'incorporen, sobretot, els vaixells mercants i militars.
2: Fixa't.
0: Això que, quan hi ha mala mar, amb la hamaca, doncs segueix el moviment del mar i fa de més bon dormir que no passi t'estires a terra directament.
1: Clar. Fa una mica així com de nana, clar, no? Quedes allà, agafes el son.
0: Sí, senyor. Jo ho ficaria als avions, això, saps?
3: Sí, els avions, així, en comptes d'anar així estrets i... No?
0: No et marejaries. Et penges amb hamaques. Així, l'avió... Jo no he estudiat física, però si vas penjat del sostre amb una hamaca, quan l'avió gira de cop...
3: Clar.
0: Tu deus quedar plom.
2: Hòstia, és igual.
0: Has quedat recte.
1: Hòstia, és bona aquesta.
2: Oi, podríem posar més gent, a més a més.
0: Clar, tots penjats.
3: Que dos pisos.
0: I en un moment donat, si fas la maca d'una tela resistent, si has de fer un salt d'emergència, agafes una, bueno, amb una mà a cada punta i tens el paracaiguda.
1: Home, quina seguretat que ens dona això, Peyu.
2: Això hauríem de patentar-ho, eh?
3: No ho digueu gaire fort, que Ryanair us agafa la paraula.
0: Més seguretat de la que hi ha ara.
1: No, sí, és veritat.
0: Perquè jo, quan veig les explicacions aquelles d'aquell noi, penso, bueno,
1: gràcies. Gràcies, fes-ho tu.
0: Carles Xuriguera, Fel Feixedes, Laia Gluck, Arnau Tordera, Àlex Vila, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença.

0: Arnau Tordera, boig conegut o savi per conèixer?
1: Avui ens visita un savi per conèixer, una persona que ha fet del carrer la seva universitat i del nas de pallasso una forma de vida. Segons el seu epígraf, ell és caricato i excèntrico, però realment la seva feina consisteix a fer aparèixer somriures entre el públic més exigent de tots, la canalla.
0: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença, Pau Segalés! Visca!

0: Pau, què has menjat avui per esmorzar?
1: M'ho tenia preparat, això, sí? El que passa que al final m'he despertat sense gana.
0: I no has menjat?
1: No he menjat, he fet un cafè i una magdalena de Cuenca.
0: De Cuenca?
1: De Cuenca, que vaig estar de gira la setmana passada per les Espanyes i...
2: Sí. I t'aguanta, això, la magdalena?
1: Aguanta, de moment aguanta. Els nervis, la pressió, però bé.
3: I què té d'especial una magdalena de Cuenca?
1: No, que la vaig comprar allà, sincerament. Vaig comprar coses per portar a la família i...
4: Però què tenies preparat, però, per dir-nos?
1: No. Sembla que... Vaig comprar pernil per fer un pa amb tomàquet amb pernil i al final...
2: Magdalena de Cuenca.
0: Ja està bé.
2: La vida del pallasso, també.
1: Sí, també.
0: Eres a Cuenca la setmana passada.
1: A Cuenca. Vaig estar el dissabte a Mallorca.
0: Sí.
1: Dimecres tenia una actuació a Càdiz.
0: Sí.
1: Collons. I després de tornada ja vaig passar per Cuenca, ja que estava molt lluny. Dic, mira, aprofito per anar a veure uns amics.
0: Molt bé, ja molt bé. Sí, sí, en quins escenaris et vas moure? Al carrer?
1: El festival a Mallorca era com un festival de microteatre, com si fos un correbars, però en comptes d'anar a veure espectacles, o sigui, en comptes de veure en bars, són espectacles en cases privades, un recorregut.
0: Ah.
1: Jo estava en una casa...
2: Cases privades?
1: Privades, sí.
4: A on, això?
1: A Sarracó.
4: A Sarracó.
1: A prop de Sant Telm.
4: Que bo.
1: Una zona rural increïble, sí. Guapa. I a Càdiz, el Festival Internacional del Títere de Càdiz.
0: Del Títere?
1: Del Títere.
0: Mira, i a Cuenca era veure uns amics.
1: A Cuenca uns amics, vist uns amics, sí.
4: I a comprar magdalena.
1: I a comprar magdalena, exacte.
0: Quan vas descobrir que volies ser caricato i excèntrico, que et volies dedicar a aquest món?
1: És una cosa que tampoc vaig decidir, la vida m'hi ha anat portant així. Vaig començar de Mollet del Vallès.
0: Mollet del Vallès.
1: Sí.
0: Llavors et cries a Mollet.
1: Em crio a Mollet.
0: Allà amb els amics, tu què faràs? Jo estudiaré ADE, jo faré no sé què.
1: Jo vull ser mago.
0: Mago, eh?
1: No. Vaig entrar al món de la màgia als 5 anys gràcies al meu pare, que bueno, em va començar a introduir com a afició. Els meus pares han tingut sempre un negoci familiar a Bodega Segalés.
0: Sí.
1: És una institució a Mollet del Vallès.
0: Bodega Segalés.
1: Bodega Segalés.
2: Conegudíssima.
0: Sí?
1: Que estan recient jubilats de fa uns mesos.
0: Mira, sí. Home, enhorabona. Podran descansar, també.
1: Podran descansar, ja els hi toca. Sí.
0: Llavors no tens res a veure amb els autobusos. Eh?
1: No, és a mi, Segalés. Autobusos a mà, però Segalés. És que m'han escrit de tot. Una vegada un diari on em van posar Pau Senegalés. Sí, em van canviant cada vegada. Sí.
0: El Senegal és un bon nom artístic.
1: Em veure entrar i, bueno...
0: I deus, i has estat a Senegal amb Pallassos Sense Fronteres?
1: No, vaig estar a Libèria, al costat fons d'anys, sí.
0: Com és això d'actuar en aquests països? Quan...
1: Una passada.
0: Sí?
1: Una passada que el cervell no és capaç de processar tota la informació del que està passant.
0: Perquè tu arribes allà... Qui organitza això? Perquè sempre
1: clar, sentim
0: parlar sempre Pallassos Sense Fronteres. Però de cop i volta és... Per què anem allà? Clar. En quin context? Hi ha un contacte? Allà saben que arribareu? No ho saben?
1: Allà
0: hi ha un cartell
1: saben.
0: Al poble?
1: Clar, no. Allà tot, diguéssim, gestiones a l'oficina de Barcelona amb diferents contraparts, que pot ser a vegades ACNUR, UNICEF, contraparts locals, que ells ens munten directament les gires allà.
0: Uh-huh.
1: Nosaltres, quan arribem, ja sabem exactament on ens allotgem, quins dies actuem i tot plegat.
0: I llavors la canalla del poble...
1: Sí.
0: Com se n'assabenten que arribeu?
1: Clar, ens veuen arribar, de cop som els bitxos raros allà. De cop, yeah. Imagineu-vos, ara l'última expedició va ser el novembre, que hem estat a Etiòpia, frontera amb Sudan del Sud.
0: Etiòpia.
1: Clar, allà de cop arribes, clar, probablement és la primera vegada que veuen a un blanc, d'entrada, i no saben el que és un espectacle, és que és...
0: Perquè no aneu a llocs precisament turístics, dic.
1: No, al contrari.
0: Uh-huh. Déu-n'hi-do. Ara estem veient imatges aquí que, bueno, clar, això és un descampat i vosaltres aquí al mig fotent-li.
1: Aquí al mig. I vam arribar, per exemple, en el cas d'Etiòpia, a 25.000 persones en 8 espectacles.
2: Hola!
1: Sí, hi havia espectacles que arribaves allà de cop i un corro de 4.000 persones.
0: Un corro de 4.000 persones. Collons. És difícil de
4: home,
0: fer, eh?
4: Home, i tant que és difícil.
2: Colló.
1: Sí.
0: Aquí la liaries una
4: aquí
0: mica.
4: Aquí no ho fas, eh?
0: Aquí no, eh?
2: Aquí públic?
1: Aquí, riscos laborals.
2: I públic entregat.
1: Entregadíssim.
0: Ah.
1: Sí, que hi ha moments fins i tot que s'ha de parar l'espectacle com per conservar una miqueta...
2: L'ordre.
1: Sí.
0: Ningú crida en espanyol, que no s'entén.
1: No, que va, ja no.
0: Escolta, llavors dèiem com t'hi aficiones, com hi arribes aquí?
1: Clar, això, el meu pare era aficionat i de cop hi havia un festival a Badalona que de fet es segueix fent, que fa molta il·lusió que l'he inaugurat aquest any, el Festival Lichang de màgia, doncs ens portava allà doncs, tota la família a veure els espectacles de petits i jo vaig quedar flipat de dir, hòstia, això m'agradaria algun dia dedicar-me a això o aprendre. I amb 9 anys ja en sabia més que el meu pare i a poc a poc així em van començar a portar la Societat Espanyola d'Il·lusionismo a Barcelona, a la SEI. I allà, doncs, bueno, els meus primers contactes amb les cartes, persones que ja en tenen una miqueta i això. Uh-huh. I a partir d'aquí, sense donar-me, vaig començar a fer espectacles, entrar en el circuit de festivals i
0: anar... T'has anat especialitzant, però, en fer màgia al carrer, no?
1: Faig al carrer, faig sala, també. Ara, de fet, estic en un projecte que vaig estrenar fa uns anys, també, que m'he construït una caravana, que és un teatre per dins.
0: Ah,
2: mira.
1: I la gent entra dins del teatre. Hi caben 16 persones.
0: 16?
2: Que no són 4.000.
1: No són 4.000. Són 16, però, clar, a vegades és arribar a fer 8 funcions en un dia. Van passant i... Tot i...
0: Déu-n'hi-do. Ja es veu que la mentalitat de negoci no la tens, eh?
1: No. Que també justament havia de fer l'estrena el juny del 2020, que per un tema no va poder ser el final.
2: No va poder ser.
1: El que semblava una idea brillant, de ficar 16 persones en un espai tancat, de cop.
4: Eren masses.
1: Eren masses.
0: També poden ser 16 persones que paguin 1.000 euros.
4: És que anava a dir, has preguntat el preu de l'entrada. Potser és molt més llest que tots els que estem aquí junts, eh?
1: Ara, molt content, per exemple, el mes de novembre m'han contractat a un festival a Itàlia, 3 caps de setmana amb la caravana.
0: 3 caps de setmana per Itàlia amb la caravana a fer màgia.
1: A Roma.
0: A Roma.
1: Concret, al mateix festival.
2: La caravana serveix només... És escenografia o hi pots estar?
1: No, és, diguéssim, a dintre té una grada, no hi dormo. Sempre, com per contracte, quan ens contracten, demanem hotel.
2: Val.
1: Som hippies, però...
2: No tant!
0: Escolta, costa cada vegada més sorprendre la canalla, ara que estan tan avasats els mòbils, les noves tecnologies, i estan molt ficats amb tot això... La màgia encara els sorprèn?
1: Jo crec que és justament el contrari, que si algú com... Jo sempre he fet la comparació de la màgia de prop amb el folk, que és com la cosa més autèntica, que no et fa falta cap filtre de cap pantalla, que és el que estàs veient, la realitat.
2: I si li costes una mica el folk?
0: Ja. Sí, encara és més real.
2: Sí, és tan real.
0: Escolta, entenc que és una manera de viure també la teva feina.
1: Perquè, sí.
0: Vas amb aquesta maleteta.
1: Vaig amb aquesta maleta.
2: És guapa, eh?
0: Ha vingut amb una maleteta.
1: És guapa. Me porto aquí tot de coses.
0: Sí.
3: És com de metge d'abans.
0: Sí, una mica.
1: Això va ser una expedició al Marroc, en Pallars de Fronteres, del 2024, que ho vaig veure allà, i va ser com, fes veure que no t'agrada, però per dins estava saltant com un nen petit de dies, que he trobat la maleta. Sí.
0: T'ha fallat mai un truc en directe?
1: Sí, falla, però clar, tinc l'avantatge de que jo sóc l'únic que sé el que passarà. Uh-huh. Llavors, pots sempre com intentar encaminar-ho i tal, i moltes vegades, reencaminant, acaba sent el truc més bo que originalment.
0: Clar.
2: Jo ho faig amb la vida, això.
1: Sí. Sí.
0: Escolta, i en les festes ho fa servir, en les festes privades? Perquè això, jo sempre he pensat, si sapigués fer màgia...
4: Home.
0: No? Home. Per distreure els amics...
1: Sempre porto, però clar, com que la gent ja ho sap, ja em coneix, em refereixo... Abans sí que era el típic pesat, una miqueta de petit, d'allò, us faig un truc, i ara ja intento com esperar-me i que la gent mateix m'ho demani.
4: També vaig aprendre a fer un truc, que em van ensenyar, i vaig estar 2 mesos... fins que a casa meva em van dir o pares, sisplau, o marxa de casa.
1: Quin era?
4: És que no me'n recordo. El MacPot m'ho va ensenyar i em vaig tornar boig, però vaig ser molt pesat, ho reconec.
0: Escolta, i això d'actuar per canalla, la canalla sempre són... Perquè sempre els idealitzem una mica, no? Són molt macos i el somriure dels nens és l'autèntic i tal. Algun d'idiota també n'hi deu.
1: Sempre. De tot arreu, però ens quedarem sempre com amb lo general.
0: Però et pot xafar un espectacle, un nen idiota.
1: Sí.
0: No?
2: Però tu mires el nen idiota, mires una mica més enrere i el
4: pare idiota.
1: Sí, que el pare...
2: O vas al pare.
4: El pare idiota, sí.
0: Però t'ha passat pujar un nen voluntari i que sigui un nen que dius, hòstia...
1: M'ha passat de tot,
0: de tot,
1: penses que són molts anys recorrent escenaris i al final, doncs, com tots els que em dediquem a l'espectacle i fem servir voluntaris, que...
0: Clar.
1: Hi ha vegades que tens molt ull i dius, mira, serà justament aquest perfecte, i altres que dius, hòstia...
3: Sí. A més, amb la màgia sempre passa, no?, això una mica, que la gent com que vol posar-te a prova. No? Vaig espallar-li el truc. Segur que jo m'ho sé.
1: També és un perfil d'espectador que m'agrada molt, perquè la campanya és aquell, jo veig algú cada cop, és com, no, sóc ascètic, jo la màgia no, d'això, aparells.
0: Clar.
1: I de fet, jo, un piropo recurrent, una floreta recurrent que em diuen, que és, ho diu els mags, però m'encanta el que fas.
0: Mira.
1: I això és com, uau, que bé.
3: Està guai.
0: Escolta, Pau, ens podries ensenyar un truc?
1: Ensenyo un?
0: Un truc, sí. Així se'n fa el poc donar pel sac a la teva família.
1: He pensat que potser, en compte de ser-vos un truc, el que faig directament és explicar-vos en un perquè el feu a casa vosaltres.
0: Clar.
1: Ai.
0: Et pots posar aquí a la meva taula, tu agafes el protagonisme i jo m'espero aquí.
1: Perfecte. Pots seure aquí de convidat, si vols.
5: Sí, jo faré de convidat i tu ens expliques com ho fas.
2: Clar, passa que no el podrem fer a casa, però el sabrà tothom.
5: Sí, no passa res,
2: Vale.
5: Oi, no havia segut mai aquí.
2: Està bé, eh?
4: Així és que...
0: És còmode.
4: Què has menjat per esmorzar?
0: No, res, jo. Pa amb tomàquet amb embotit. S'està bé aquí. Aquí s'està, però es cobra més allà.
4: Sí.
0: Pau, aviam.
1: Que t'aparto aquí una miqueta.
0: Sí, és igual, si aquests papers són atrets o no llegeixo mai res.
1: Primer de dir que he portat esmorzar no només per tot vosaltres, o sigui, pel públic també.
0: No els hi diguis, hòstia. És que ha portat uns croissants molt bons de Mollet i nosaltres no anàvem a dir-ho i quedant-ho tot per nosaltres. I ara ho ha explicat i n'haurem de donar al públic, hòstia.
4: Jo n'he agafat un... n'he agafat un i he pensat, menjar un tros.
0: Sí.
4: Menjo, parlava, i la que em giro, el senyor Xuriguera ha agafat l'altre tros i ha decidit que aquell era seu.
0: També són uns croissants que...
1: Són densos. Són...
0: Bueno, vull
2: no,
0: dir...
2: No, no, són molt bons, eh?
0: Amb el sucre no han mirat prim, eh?
2: No, no, no.
1: Doncs molt bé, us explico.
0: Què treus aquí? Un drap de cuina?
1: Drap de cuina.
0: Una forquilla?
1: Forquilla i un ganivet.
0: Ah, mira.
2: Ara esmorzarem.
1: Aquí el seu és explicar-li al públic que es convertirà una forquilla en un ganivet.
0: D'acord.
1: Aquest és el truc, que no és molt espectacular, però...
0: Home, collons.
1: Està bé, està bé. Llavors, sense que ho vegi ningú, deixeu el ganivet a sobre la taula.
0: La forquilla no l'ha de veure la gent.
1: No, el ganivet.
0: Al ganivet, d'acord.
1: Llavors, ho tapem així.
0: Amb un drap, ara està tapant drap. La...
4: Això, jo els de casa els diré, un moment allà al quarto.
0: Sí.
1: Clar, clar, clar.
0: Ja és una manera molt tonta de començar un truco, eh? Sí. Ara si no veieu, mireu, ara no mireu.
1: Si veieu que fa una mica de bony, que a vegades passa...
2: Sí.
0: S'arruga el drap.
1: Sí, ja ja i dieu a la gent, convertiré aquesta forquilla, en un ganivet.
0: Molt bé.
1: No pot ser, no pot ser.
2: No pot ser!
0: No pot ser!
2: Sense fronteres!
4: Estafador!
1: Doncs deixeu just a sobre... i comenceu a embolicar els dos cap a dintre,
0: sí,
1: sense que es vegi. Tingueu en compte que només ho sabeu vosaltres, això.
0: Sí,
1: llavors,
0: sí,
1: emboliqueu, emboliqueu, ja la cobriu, veu que s'ha transformat...
0: Ha girat el drap,
1: ja està. Girat. Important que no es vegi, que no es vegi la forquilla, que tampoc es vegi...
3: Ah!
2: Què?
1: L'empeu.
2: Oh! Bravo!
0: Mira, escolta.
2: No, jo no suporto la màgia, però m'encanta el que fa. Escolta'm una cosa. Les ampolles de vi aquestes em pots fer aparèixer tantes com vulguis?
0: T'interessa.
2: És un truc que vull fer.
0: És per un amic. És que mentre estava fent aparèixer, bueno, hi havia un intercanvi entre una forquilla i un ganivet i de la màniga, mai millor dit, tot i que no em porta, s'ha tret una ampolla de cava aquí.
2: Sí, senyor.
1: Ha sortit, molt radiofònic, aquest programa. Estava pensant, dic que bé, que veuran els de casa.
0: És igual. La màgia per la ràdio sempre és estranya, però no, no passa res. No. Em quedo aquí, estic molt bé. És molt més còmode. He menjat el pa amb tomàquet i embotit. És que sempre menjo el mateix, soc molt poc original.
4: Anem a les preguntes de la barra.
0: No, fort aplaudiment per en Pau.
6: No pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
0: Hem tornat al format habitual, ja torno a ser al meu lloc. Anem a veure com vas de català, Pau. Et diré una paraula i quatre definicions. Si l'encertes, t'emportes una... Mira, vaig a fer-la aparèixer. Una llangonissa ral de Vinyó, gentilesa de...
2: Pere!
0: És que m'has deixat molts trastos aquí sobre. Forquilles, ganivets... La paraula d'avui és criassó.
1: Criassó.
0: Criassó. A, criassó. Es diu de l'animal que ha nascut en captivitat, en un zoo, i que no es pot introduir a la natura perquè no podria valdre's per si mateix.
2: La girafa que hi ha al zoo de Barcelona, si la fots a l'Àfrica en dos dies seria morta. És una criassó, ja no s'hi pot fer res.
0: B, criassó. Sinònim de criaturam, conjunt de criatures, d'infants.
4: No hi ha res pitjor que els pares hippies moderns. Venen allà al restaurant amb tota la criació que es carden a córrer, entre les taules i van fent entrebancs els cambrers. Dona-li un mòbil al nano, com tothom, i que no em prenyi.
0: O, C, criassó, hortalissa que es cultiva a la primavera de forma semblant al cogombre, però que es menja cuita i té un gust molt més suau.
3: Per Nadal em vaig comprar una Thermomix i faig una crema de pastanaga i criassó que hi canten els àngels, tu.
0: A, B o C?
1: Diria que és la...
0: La...
1: La B.
0: És que ha portat tants croissants.
4: Sí.
0: Es, es veu un nano tan maco.
2: És
0: i
2: maco.
0: Ha fet el
1: la,
0: truc.
1: La C, la C,
0: és que, a la B.
2: És la B.
0: És la B.
2: És la B.
0: És la B. Em sabia greu no donar-te la llangonissa.
4: Tot i que aquesta llangonissa amb aquells croissants...
0: Sí.
4: Saps?
1: Oh. Hi... Directe al lavabo, directe al lavabo.
0: Però és que... Pobre nano, s'ha menjat una magdalena de Cuenca.
4: Sí, exacte.
1: Us he portat uns petits detallers.
0: Més coses.
1: Més coses, sí.
4: Ara ja ho fa perquè li dono una brata llengonissa.
1: El maletí està per aquí.
0: El maletí, eh? On l'has deixat, el maletí? No veig, el maletí. Què n'has fet?
1: Ah, fes-lo per allà.
7: A veure, a veure.
0: Oita, aviam.
1: Pots obrir, pots obrir.
0: Hi ha nassos de pallasso.
2: Molt típic.
1: Aquí, gentilesa de Pallasso Sense Fronteres.
0: Molt bé, molt bé.
1: Això és un programa d'un festival que, de fet, ja ha passat. Avui estem a 2 de juny. Això va ser el cap de setmana passat, el 29-31. Mulles, va anar perfecte.
0: Va anar bé?
1: Va anar perfecte, sí, sí.
0: Uns nassos de pallasso.
1: De pallasso aquí. I un llibre, també, que m'han donat des de l'oficina de Pallasso Sense Fronteres.
0: És que, guaita, quant de fato, aquest nano, guaita, guaita. Riures i emocions és un llibre de Pallasso Sense Fronteres. Col·laboreu amb aquesta gent, home, seguiu-los, que val molt la pena el que fan.
1: Si investigueu a la web, clowns.org, podeu trobar allà més informació i tot.
0: Molt bé, Pau. Mercè, vull parlar de la maca.
3: Va, parlem de la maca.
0: I deus haver dormit amb alguna maca, també.
1: Alguna vegada.
3: Sí. Si dorm bé a la maca.
1: Sí.
0: Depèn.
3: Però mira, us donaré alguns consells de com s'instal·la una maca dos... i com t'hi has d'estirar, perquè la majoria ho fem malament.
0: I dos persones va molt malament, eh? Perquè conflueixes al mig i sues tots dos d'un costat.
4: Això segons aquí...
3: A veure si t'ajuda els consells que et donaré. Sí,
0: a veure, Mercè.
3: A veure, estirar-se és fàcil. Sí. Bueno, fàcil. Sí, és fàcil. És relativament fàcil. Bueno, veure, però bé, no tant.
4: T'has d'estirar a sobre la maca.
3: Sí,
4: perquè si t'estires a sota, llavors és un sombrejador. Saps què vull dir?
0: És un pal.
3: Una ombra.
0: És un pal.
2: De tota manera, si no et saps estirar amb una maca, poca cosa pots fer d'aquesta vida, no?
0: Correcte.
3: No he caigut mai d'una maca. Jo alguna vegada he caigut d'una maca, allò que fas la volta i pam, a terra, és igual. En fi, us hi estireu a sobre, però no s'ha de fer exactament en la mateixa direcció que la maca.
0: Ah, no?
3: El que has de fer és posar-te en diagonal. O sigui, els peus en una banda, però en diagonal. Perquè així la curvatura de l'esquena no és tan pronunciada, queda una mica més recta.
0: No és cap tonteria, eh?
2: No, no. Això no ho he fet mai,
0: no? No, ningú.
3: No, per això us ho explico, perquè sapigueu coses, hem vingut a aprendre coses, no, aquí. L'ideal és penjar-la entre dos arbres que estiguin a una distància entre 3 i 5 metres.
0: Sí.
7: Ok, i quina alçada, Mercè, que m'apunto també.
3: Apunta tu. La teoria diu que entre 1,5 i 2 metres de terra.
2: Bueno, que si
8: arriba... Això que dius, jo no arribo.
3: Clar, home, no, però no l'has de posar tensa.
8: Ah, vale.
4: Si ha
8: d'arribar...
4: Una alçada que si caus no et matis.
3: Exacte. No l'has de tensar fort entre els dos arbres, s'ha de deixar penjada de tal manera que la corda formi un angle de 30 graus.
0: Déu, necessites la caixa d'eines per posar la maca.
4: Sí, no, jo m'estiu més dormir amb un llitet, eh? Tanta merda aquí que sí.
0: Trobo que hi ha molta teoria.
2: Exacte, hi ha molta teoria.
3: Jo no sabia que hi havia tanta teoria.
0: Hi ha molta gent que...
2: Tanta merda, no.
0: Molta gent que té...
4: Volia dir tantes merdes, has de fer així, per l'alçada, no sé què, collons. Dormim, ja està.
0: Està.
4: És tan complicat dormir.
0: En tens de maca, tu.
4: Tres.
0: Sí? Digues la veritat.
4: No en tinc. Foto pinta de tenir maca.
0: No n'has tingut mai.
4: Per pujar ja soc el típic que fot un genoll a sobre, en dono la volta i quatre punts al front. No en tinc de maca.
0: Està molt idealitzat lo de la maca, també. Perquè llavors, quan ho proves...
2: No, però és que ara jo vull provar de la manera que diu la Mercè.
3: Clar, en diagonal ho heu de provar.
4: Heu fet mai l'amor a dalt d'una maca?
2: No. Heu fet mai l'amor?
3: A veure. No, dic que no, però que no és mal plan, perdona.
4: Un s'ha de posar de diagonal, l'altre diagonal.
0: Has fet mai l'amor sobre la maca, tu, Pau?
1: No.
0: Ja
4: veus, no trobarem ningú, eh?
0: Ningú. Del públic, algú ha fet l'amor en una maca? No, tampoc, eh?
2: No,
0: gent molt convencional.
1: Jo he fet l'amor amb el dit, també, suposo. No sé si ho has fet, fa de mal dir.
0: Fa de mal dir.
1: Jo, en una ocasió... Vaig fer l'amor a una maca.
3: És un poeta.
0: De veritat.
8: Escolta, puc fer-li una pregunta al Pau?
0: I tant, home, endavant.
8: Sí, és que el Pau, tu també ets músic.
1: També és un músic, sí.
8: Toca la guitarra i en Pallassos Sense Fronteres feu servir la música.
1: Sempre.
8: Sí, toques també.
1: Toco també, i és que a part és com que totes les, diguéssim, coses que vaig acumulant durant la vida artístiques, de cop en Pallassos tot té sentit. I dins de la mateixa maleta hi ha un acordió així, masses de malabars, de tot.
9: Tot això en aquella maleta?
1: En aquella maleta no, després porto... Porto, diguéssim, coses més grans després, però lo petit intento concentrar-ho aquí.
0: Bé. Pau Segalés, anirem seguint allà on vagis.
1: Oi,
0: moltíssimes gràcies per venir a seure una estona a l'Escó de la Renaixença.
10: Tens un ofici tan curiós o una vida tan interessant com per ser entrevistat a la Renaixença? Entra al corral.cat i omple el formulari. I potser algun director de cine et proposa fer-ne una pel·lícula.
0: Arnau Tordera, Laia Gluck, La Maca. Música relacionada amb La Maca.
11: Oh, Peyu.
0: Ai, Déu.
11: Potser que facis un baldeio.
0: Déu meu.
9: Portàvem una bona estona...
0: Assajant, eh?
9: Trobar una paraula... No, assajant ja sabis que no.
0: És que és difícil de rimar, Peyu.
9: Estarà complicadíssim.
4: Hi ha hagut un moment que tot l'equip està...
9: He demanat alguna paraula que rimi amb Peyu...
0: Baldeio.
9: Han estat una hora pensant i al final la Mercè ha buscat per internet i...
3: No, això no ho he preguntat a ChatGPT cap rima. I al final he pensat una paraula que deia la meva àvia, que és baldeio, que és netejar.
9: Sabies de popular.
0: Fer un baldeio.
9: Home, doncs, la maca, tota l'estona parlant de la maca, jo, com us he comentat, doncs sí que vaig tenir un idili passat.
0: Sí.
9: I a part d'això, doncs, em projectava a mi mateix estirat sobre la maca en un capvespre, escoltant una mica de reggae i fumant un bon canuto de Maria. Estava bromejant, Xuriguera. La veritat és que jo mai he fumat. Els pares van insistir-hi, però jo sempre vaig En fi, avui...
3: Així t'has quedat.
9: Avui parlem de reggae català.
0: Reggae català.
9: Sí.
3: Reggae.
8: No s'enfaden, els americans s'enfaden.
0: Ah, d'acord.
9: A mi m'agrada reivindicar la paraula reggae. sí. Però en tot cas serem una mica pulcres en aquest cas.
0: S'ha de dir reggae.
9: Algú li agrada que es digui reggae.
0: Algú.
12: Sí, no, no, de debò, eh. Que...
0: Vale, vale, no, no, és cap problema.
9: Som-hi.
12: Començarem amb uns autèntics...
0: Veig...
12: Que tio, ens hem de compenetrar, no em pots veure.
9: Perdona, perdona, és que...
0: Igual que hi ha gent que ens escolta des del País Valencià, em consta també que hi ha molts de jamaicans.
12: Sí, sí, sí. Uns rastafaris allà escoltant-nos. Sí, sí.
9: Doncs per ells,
12: fem-ho per ells. Començarem amb uns autèntics clàssics d'aquí, de casa nostra, el grup barceloní Scatalà, que es van fundar l'any 1985 a Barcelona. I si bé és cert que el seu nom, Scatalà, ja ens parla explícitament del gènere que han cultivat de manera més recurrent al llarg de la seva història, que és l'escà, la veritat és que també han tingut contacte amb tot allò vinculat a la música de procedència jamaicana.
9: A un dels seus grans èxits, Rasta Blanc, ens expliquen a ritme de reggae com és la vida d'un rastafari barceloní, una nova espècie que ha aparegut a la ciutat i que ha adaptat els seus gustos musicals d'origen jamaicà a una ciutat mediterrània. Som-hi! Hey!
12: M'encanta aquesta secció.
9: Com es balla, això?

0: Les modes evolucionaven i també la tecnologia musical. Així que a principis dels anys 2000, quan una servidora va néixer...
1: No ha nascut ningú després de l'any 2000.
2: No,
0: jo sóc l'única.
2: Em sé, és molt gros que hi hagi gent que parli i que hagi nascut...
1: Que parli.
2: És que condueixi tot, ja. Déu meu.
0: Doncs això, a principis dels 2000 van començar a aparèixer projectes musicals en els quals la base rítmica i harmònica no la interpretava un músic, en el concepte que tenim de tradicional, no?, de la idea de músic,
2: sí,
0: sinó que ho feia un DJ, un PD, un punxadiscos en català.
1: Eren els anomenats Sound System, i a casa nostra hi tenim un grup emblemàtic que va néixer com a Sound System, són els Pirats Sound Sistema, creats l'any 2002 a Sants, amb aquesta formació, un DJ i dos cantants. D'ells n'escoltem la peça Ja n'estic fart, publicada l'any 2013.

0: La passió per la música que venia de Jamaica no només va arrelar aquí a Catalunya. Al País Valencià també hi ha projectes destacats, com el grup Auxili, que es va fundar l'any 2005 a Ontinyent i és un dels màxims exponents d'aquest gènere en la nostra llengua.
1: Com passen tots els projectes que treballen en l'òrbita de la música jamaicana, no només fan reggae, sinó que també practiquen i s'endinsen en diversos derivats d'aquest gènere iniciàtic. Sí, com sigui, a ningú se li escapa que el reggae està connectat de manera indissociable al vici. I així és com s'anomena aquesta cançó d'Auxili, de l'any 2022, El vici.
2: El vici, eh?
1: Sí, però no el vici, diguéssim, de l'exaltació del consum de drogues.
2: No.
1: Sinó, en aquest cas, el vici de l'enamorament.
2: Ah.
1: Sona així.

0: I si parlem de reggae en català, no podem passar per alt un dels projectes que més feina ha fet a l'hora de reivindicar aquest estil, especialment perquè ho ha fet ensenyant-lo a les noves generacions.
1: Parlem del grup The Penguins, que cultiven el reggae per xics.
2: I tant.
1: Ja n'hem fet esment en alguna altra ocasió aquí a la Renaixença, que és una banda formada

0: amb els contratemps accentuats, un ritme pausat i que t'encomani doncs, aquesta sensació una mica de placidesa.
1: M'he imaginat tot de xics fumats. Sí.
2: Tot de canalla. Però, que hi ha gent que fa reggae que no fuma. Està com molt estereotipat.
0: Sí o no? Jo no, o sigui, no tots els que he conegut que em fan fumen una barbaritat.
2: Mira, ara...
1: No ho sabem.
3: No ho pots desmentir,
2: l'Anna. Ara parlarem. Un moment. És que ara parlaré d'unes ties que són de puta mare i jo no les he vist fumar mai. Són ara les reines.
1: I que si volen fumar, que fumin.
2: Laia, jo sempre m'indigno, Fel.
1: Va, no, és que no acabarem.
2: Avui el reggae, el que us deia, lluny de ser un gènere oblidat, ha trobat nous camins on reivindicar-se, expressar-se i noves formes on encomanar aquest ritme pausat i gratificat que us deia l'Arnau. I un cas paradigmàtic és el que us deia de les reines que tenim avui aquí a Catalunya, que són les Tastarudes. Que
1: les Tastarudes.
2: No, tetes dures. És que
1: no.
2: Sempre...
0: Què?
2: És que elles Laia, diuen de
0: bromes. Demana respecte i llavors... Elles...
1: Exacte. Són amigues seves i diuen... No, són les Tastarudes, que no les tetes dures, home.
2: Perquè el nom porta a dir-ho, no us passa.
1: No,
2: si
1: no.
2: Sobretot...
1: Jo em pensava que els que havíeu nascut
2: sobretot...
1: més enllà del 2000, això ho teníeu més net, ja, també.
0: Una banda de... Es defineix elles mateixes com a nou ties xulíssimes amb qui fer unes bones ballarugues.
1: Mira.
0: Un projecte recent, però que ja han publicat justament el seu primer disc. N'escoltem aquest single, Terra de Secà.
4: La terra és per qui la treballa, això sembla que no tothom ho sap. El bo de Martí...
2: Han publicat el disc el 26 de maig i l'han estrenat el 30, o sigui que per res que l'han tret.
0: Fantàstic, un projecte estimulant, innovador, revolucionari i una bona notícia per la música en català.
1: Les Tastarudes.
2: Que no... Les què?
1: Les Tastarudes. Arnau, Laia, moltíssimes gràcies.
5: Vols que el teu gos sigui el protagonista d'una de les nostres històries? Entra al corral.cat i omple el formulari. Potser passejarem el teu millor amic per la caiguda de les Torres Bessones.
3: Avui us porto en Joaquim Fènix.
1: Joaquim Fènix?
6: Perdona?
3: Sí, el Joaquim... No és l'actor, és un chihuahua.
1: Un chihuahua que es diu...
3: Un chihuahua que es diu Joaquim Fènix, però li direm Fènix per fer-ho curt, perquè si no, la gent que li posa noms i cognoms als gossos, eh?
1: No cal, i menys un chihuahua.
3: És un chihuahua de 7 anys i és de l'Anna. Veiem-lo.
1: És de l'Anna...
3: A veure, si és un chihuahua, fem un primer pla.
1: Què és aquesta foto? Per l'amor de Déu.
3: Sembla una puça.
2: Fina, Joaquim.
3: Ara. Gràcies pel zoom.
1: S'ha hagut d'acostar, perquè...
3: En Joaquim Fènix viu a Banyoles i es dedica a mossegar els turmells dels runners.
6: Sí. Que... Això està bé, home.
1: Sí, home. Sí. Sí. També és tot el que pot mossegar un chihuahua.
3: També és veritat.
1: A més, amunt del turmell tampoc hi arriben.
3: I té unes pors molt selectives. Li fan por les motos, li fan por els trets. Els petards no sé, però els trets...
1: Els trets a mi també... Sobretot si et disparen a tu.
3: Exacte.
6: No és tonto, eh?
3: I també li fan por els telèfons quan sonen.
1: Mira.
0: Doncs que es prepari, perquè avui de trets i de telèfons n'hi haurà a cabassos.
3: Ai.
0: El portem a un dels moments clau de la Guerra Civil Espanyola.
1: Avui passegem el gos per Barcelona, Catalunya. Som a maig de 1937.
0: Ai.
3: Sí. Què va passar? Aquesta música...
6: Home, 37. Aquesta cançó, en el lleus, i fixeu què posa?
1: Què posa?
6: Tensió trista.
1: Sí.
6: Com a cançó, com a gènere?
1: És bo.
6: Una cançó de tensió trista?
1: Tenim un capítol difícil de digerir, eh? Però abans d'aprofundir en el tema, cal situar-se. Som al maig de 1937, fa 10 mesos que ha esclatat la Guerra Civil Espanyola. És ideal per passejar el nostre gos, en Fènix. Catalunya encara resisteix perquè va aconseguir derrotar els franquistes que es van revoltar, però internament el país és campixa i rellisca.
6: A veure, Peyu, què has dit, 1937 o 2017?
1: Bueno, més o menys.
6: Estem allà mateix.
1: Allà mateix. Mentre que la Generalitat i els comunistes van per una banda, els anarquistes van per l'altra. Hi ha diferències entre catalans, diguéssim.
6: Bueno, un anarquista...
3: Què dius?
6: Va a la seva.
1: Sempre va per la seva banda, un anarquista.
6: Sí.
1: Hi ha un bon merder, eh? I són del mateix bàndol, representa. Ja. Però els uns creuen que la guerra es guanya mitjançant l'ordre, ni un paper terra, i els altres creuen que la guerra es guanya mitjançant la revolució. Ni un paper terra, però és una altra revolució.
6: Sí, però és una altra terra.
1: Sí.
7: A veure, com anarquista que sóc, Proclamo

0: revolució s'han de fer a la vegada. Si no ho fem així, la revolució mai no es farà.
1: Doncs com a comunista que sóc, et dic que t'equivoques.
2: Va, calla.
1: Primer s'ha de guanyar la guerra i un cop guanyada ja farem tota la resta.
2: No.
1: Et dic que t'equivoques.
2: No, tu ho has equivocat.
1: Anarquista.
2: Que jo sóc anarquista.
1: Sí, ja s'ha
2: de fer. Calla, tu, què?
1: Renta't.
3: O sigui, un cop heu fet les proclames,
2: sí,
3: per barallar-vos entre vosaltres ja podeu deixar estar el megàfon.
2: No, anem tot el dia així.
1: Anem tot el dia així.
3: Aneu a comprar el pa amb el
2: sí,
3: mar, també.
2: Sí, un llonguet i dos panets. Si no et mato, que sóc anarquista.
3: Aquesta divisió de les forces d'esquerres està portant mal de caps. Hi ha molts exemples, però el més rellevant està relacionat amb les telecomunicacions. Resulta que els anarquistes controlen les comunicacions del país. S'han fet els amos i senyors de l'edifici de Telefònica i allà fan una mica el que volen.
4: No.
3: Anarquistes de Telefònica, no sabis gaire.
4: No.
3: No sabis gaire, normalment, no hi són.
4: No.
5: Home, estaria bé que hi fossin ara, eh?
3: Sí que estaria bé, home. Seria maco. Tècnicament és una feina que no ha de tenir massa incidència, bueno, però els anarquistes s'extralimiten una mica en les seves tasques. Cada cop que el govern català i espanyol les volen trucar, l'anarquista de torn, que fa la connexió, els intervé la trucada.
4: Està molt ben pensat, que els anarquistes estiguin allà.
3: Sí.
4: Escolta,
3: l'anarquista en qüestió escolta el que es diuen entre ells i, si ho creu oportú, fins i tot participa de la conversa.
4: Veus? Això està bé.
3: De fet, a vegades fins i tot es nega a posar-los en contacte.
6: Sí, aviam perquè m'aclari jo això. Ara. Això és com si ara el Salvador Illa truqués al Pedro Sánchez.
3: Sí.
6: I de cop sortís un operador de Vera i digués prou de parlar, no?
3: Exacte.
6: És així?
3: Sí. O sigui, el de Vera seria l'anarquista.
4: Exacte, el Pere és anarquista,
3: sí,
4: estem dient.
3: Sí. Home, si ho compares...
4: És aquell anunci que surt tu. I aquí també?
5: Sí. És anarquista comunista, Peyu.
3: Hòstia, el passen molts cops, aquell anunci.
4: Sí. Com que sí,
3: per lo que em van pagar, que crec que és res, el passen molt sovint, trobo. Bueno, però ja està bé.
5: Són d'aquí Vic, no?
3: Són d'aquí.
5: Això, home, els has d'ajudar, també, home. Pobre gent.
3: Si fos de Telefònica...
5: Ah, no.
3: Però a vegades penso poder millor per Telefònica i que cobressis.
5: No, perquè...
4: No? Ai, és un dilema molt català, això també.
3: Sí. Bé, tenim un exemple real de tot això que us estem explicant. Atenció, que l'escena que us relatarem és completament real. Té lloc l'1 de maig de 1937 i, per increïble que sembli, va passar. Es produeix quan un ministre de la República Espanyola intenta trucar al president de la Generalitat, Lluís Companys.
7: Operadora, póngame con el Palacio de la Generalidad.
8: Com diu? Aquí no tenim cap Palacio de la Generalidad, eh? No. Potser es refereix al Palau de la Generalitat.
7: ¿Pero qué me está contando, operadora? Le ordeno que me ponga en contacto ahora mismo con el presidente Companys y rápido, por favor.
8: Vostè, amb qui deu voler parlar, és amb en Companys.
7: Soy el ministro de Guerra de la República Española.
8: Molt bé.
7: Por favor...
8: No, és que no serà possible, eh? Perquè aquí a Barcelona, de la República Espanyola, no en volem saber res, em sap greu.
3: Insisteixo que la conversa és real, eh? Va passar tal com ho esteu sentint. El nostre gos, en Fènix, està flipant.
4: Bueno, en Fènix i...
3: Tots.
8: Escolti, vostè no té per què parlar amb ningú de la Generalitat, que si no li importa tallarà la comunicació.
7: Pero, por el amor de Dios, mira, ¿sabe qué? Pásame con su superior. Su insolencia es intolerable.
8: Ah, sí?
7: Sí.
8: Sí?
7: Sí.
8: Vol parlar amb el meu superior?
7: Pues exactamente sí.
8: Doncs molt bé, un momentet que el deixo en espera.
3: I vinga.
7: Malditos catalanes, la madre que lo... Me he dejado en espera.
8: Sí.
7: Encima, con esta canción, esta cancioncita, que evoca circunstàncies absolutament deleznables.
3: Senyor ministre, jo de vostè penjaria, eh?
7: ¿Y usted quién es?
3: Jo sóc un...
4: L'anarquista de Vera.
3: L'anarquista de Vera. Pengi, perquè és evident que no el passaran amb ningú. Situacions com aquesta són el pa de cada dia i porten de corcoll al govern. Per acabar amb el desgavell, el dia 3 de maig, la Generalitat decideix entrar a les instal·lacions de Telefònica a Barcelona, des d'on connecten les trucades. I entra la Guàrdia d'Assalt i ho fa de males maneres.
9: A veure, morts de fam, venim a fer-vos fora en nom de la Generalitat.
3: Dada real, eh? Els comunistes anomenen ganduls i morts de fam als anarquistes, perquè, segons ells, les col·lectivitzacions i les vagues només són excuses per no fotre res.
9: Ah, sí? I com us ho farà per fer-nos fora, colla d'escalfacadires?
3: En contrapartida, els anarquistes acusen d'escalfacadires als comunistes. Diuen que des de que tenen un peu a la Generalitat, que s'han oblidat de fer la revolució. Ja ha passat altres vegades, això. I entre una cosa i l'altra, l'entrada a l'edifici de Telefònica acaba literalment a trets.
10: Ai!
9: Hòstia. Incontrolats! Provocador, ganduls! Que sou uns ganduls!
10: Autoritaris!
9: Autorella, provocador!
10: Politicastre!
9: Calla't!
10: Submisos, que sou uns submisos!
9: Trinxeraire!
3: El pobre Fènix, el nostre chihuahua, que ja sabeu que li feien pols trets, doncs està ben cagat, pobret. Hi ha trets per tot arreu. La mala maró ho ha fet saltar tot pels aires. Si abans hi havia tensió, ara directament hi ha una guerra civil dins del bàndol republicà. És una guerra civil dins d'una guerra civil.
8: Veus, no anem bé, no anem bé.
3: És com les nines russes aquelles.
11: Sí, exacte.
3: Cada vegada més petita.
11: Sí, sí.
3: El més greu de tot plegat és que l'afer de l'edifici de Telefònica només és l'espurna del que s'acosta. L'endemà, a primera hora, Barcelona s'ha dividit en dos. Hi ha barricades a tot arreu i allà tothom prema el gallet massa ràpid.
10: Que en som de llestos els catalans.
8: Molt, sí, no n'aprendrem mai.
11: Molt.
3: Però hi ha un pla B, no patiu.
8: Ja. Ah, vinga. Vinga.
11: Ja m'explico.
8: Un pla mestre.
3: I un. El, ja us l'explicaré.
11: Ja
3: quan, primer que expliquin l'altre. Vale. Quan hagin explicat l'altre, jo us explico el meu.
11: Vale.
3: Des de la Generalitat, el president Companys intenta calmar els ànims, però ningú li fa cas. El pobre sembla un pastor a qui se li ha descontrolat el ramat. I la situació cada dia és pitjor. El tercer dia hi comença a haver execucions per part dels dos bàndols. Per acabar-ho d'adobar, els franquistes aprofiten el desgavell per fer caure un parell de bombardejos sobre Barcelona.
11: Vinga, deixem tots.
9: Vinga.
11: Home, vinga aquí.
10: Hòstia.
3: Catalunya és un polvorí. Les esquerres estan en guerra per partida doble, contra els franquistes i contra ells mateixos.
8: Mare meva.
3: Passen els dies i el panorama és un festival. L'intercanvi de trets és continu i hi ha morts a carretades. A mig matí uns anarquistes es carreguen quatre comunistes i havent dinat els comunistes s'hi tornen, tu.
11: Ben dinat,
8: No em fa pinta que siguin les dades més contrastades del món, aquestes que ens estàs dient.
3: No es pot ser gaire precís perquè les dades són les que són, diguéssim. Avui en dia no se sap quants morts hi va haver a cada bàndol. L'únic que sabem és que s'estimen uns 400 o 500 morts. En una setmana, només.
8: Mare meva.
3: Hi ha cronistes que parlen de 1.000 morts.
10: Ah, aquí. Sí,
6: i la veritat que no se sap quins hi ha, quants hi ha de cada bàndol, per saber qui guanya, més que res.
3: És que tampoc sé quin és cada bàndol, perquè hi ha tants bàndols, ja, que...
10: En Soler i Sabater ens ho sabria dir, això. L'hauries de convidar. Sí. Professor d'història. Josep Maria Soler i Sabater.
3: Sí.
10: Convida'l.
3: Ja el convidarem.
10: És especialista.
9: Sempre treballar en guàrdia. Sempre treballar a l'enguàrdia.
11: Sí. M'agrada molt a mi l'enguàrdia.
3: T'agrada l'enguàrdia.
9: Hòstia puta.
11: Bueno, ara he dit un paralota perquè
3: no estava
11: excitat, però m'agrada molt l'enguàrdia.
3: Sí.
10: Va ser profe meu.
9: Enguàrdia.
3: L'Enric Calpena.
10: No, en Soler i Sabater.
3: Soler i Sabater.
10: Ja es veu que és un bon ensenyat.
3: Sí. Vas aprendre fort.
11: Per tant.
3: Ja se'n veu. L'únic que se sap de tot plegat és que els anarquistes van llepar més fort, però no es pot saber amb exactitud les xifres de cap dels dos bàndols enfrontats. El que sí que us podem dir és que són més de 400 i que els hospitals de Barcelona registren un miler de ferits. És un festival de sang i fetge. Les pobres infermeres van de bòlit.
12: Porteu més gases, sisplau, per favor, més gases. Això no es pot sostenir. Més gases, sisplau. Més gases.
11: Laia,
3: Quins agut. No estem en guerra, estem en guerra.
12: Està morint i aquí, a més, el guió, si feu, jo puc fer zoom aquí amb l'iPad, diu, enfermera desesperada en majúscules.
3: Ara.
12: Jo prenc les notacions.
10: No, ho
3: has
10: fet molt bé.
13: Diu això, enfermera.
3: Sí.
12: És correcte?
3: Sigui quin sigui la xifra exacta de morts, el tema és que hi ha molta mala maror al carrer. La Generalitat no sap com controlar la situació. Veient el panorama, el 7 de maig el govern central de la República decideix intervenir-hi. I fixa't tu quina cosa, que amb ells, des de Madrid, tu, s'acaba el conflicte de cops.
10: Ja té collons, Peyu, això, que hagi de venir un castellà a posar ordre, eh?
9: Però esclar, per culpa vostra, idiota. Perquè amb vosaltres és impossible posar-se.
10: Com que idiota? I vosaltres què? Vosaltres què, que l'hauria de tot?
9: Calla, burro. Va, va.
10: Vols dir burro?
3: Com veieu, el conflicte no s'acaba perquè hi hagi cap acord. Simplement s'acaba perquè el govern central de la República envia 5.000 homes armats fins les dents per controlar la situació. I ho fan amb facilitat, perquè en aquell moment els bàndols ja estaven molt debilitats i a punt de la rendició.
11: Ser català és insuportable.
3: És
8: de veritat, no es pot.
3: Jo, de veritat, cada vegada tinc més ganes de ser espanyol.
11: Sí.
9: Jo... Hòstia.
11: Jo gallego.
3: Ben gallego.
10: Però, saps? Aragonès?
9: Va, no, però gallego, amb els peus allà... amigo...
3: Els fets de maig també resulten...
13: com seria el teu nom en gallec?
3: Rafael.
11: Rafael
10: Felinho.
3: Rafael Felinho. Els fets de maig també resulten un desastre per Catalunya. Per culpa d'aquell desgavell, el govern central republicà treu les competències d'ordre públic a la Generalitat. És a dir, que des de llavors... el control del que passa a Catalunya ja no es decideix a Barcelona, sinó que es decideix...
10: Sí, des de Madrid, com sempre.
3: No, no, pitjor encara. Ah. El govern central el tenien a València, tu. Ho decidien tot des de València. Oh.
10: Sí. Va, pitjor.
3: No, pitjor, no ho sé. No, no ho hem provat, tampoc. No ho hem provat, no. Tenim gent que ens escolta des del País Valencià.
10: Home, tant, sí,
11: bueno,
10: sí.
11: Bueno, governarien pas aquests que ens escolten,
3: Els que ens escolten no tenen més cardat que nosaltres.
11: Sí, anava a dir.
3: Sí. Mercè, anem a veure si ha sobreviscut en Fènix.
8: Anem a veure.
3: El nostre chihuahua de 7
8: Estic
3: anys.
8: Estic aquí amb la...
14: Violeta.
3: Violeta.
14: De Barcelona.
3: Violeta de Barcelona. Sí, la gent quan venen de públic, abans de començar, jo els pregunto d'on sou. I quan han de dir de Barcelona ho diuen com amb vergonya. De Barcelona. No passa res, podeu venir els de Barcelona també.
11: Sí, sou... sí, però fora micro us dius cada cosa els de Barcelona.
3: No els hi dic res. Sí que els hi fem pagar 2 euros a cada un, però... Ah. En fi, Violeta, aviam. Un famós escriptor va lluitar a Barcelona durant els fets de maig. Qui era?
10: Va lluitar, va lluitar.
3: Ah, no, hi era.
10: Hi era.
3: Hi era, hi era. A. George Orwell. B. Albert Camus. O C. Ernest Hemingway.
14: Albert Camus.
3: Albert Camus. Mireia, em va bé perquè els chihuahuas no m'agraden. El chihuahua és mort. Oh.

0: L'escriptor era George Orwell, ho va descriure al llibre Homenatge a Catalunya. De vegades la por és la nostra millor aliada i en aquesta ocasió ha quedat del tot demostrat. El pobre Fènix estava tan acollonit pels trets, més que per les trucades que també li feien pels telèfons, que s'ha passat la meitat de la història amagat i això li ha permès tornar a saies... Ah, no estic llegint el que no toca. Sempre em passa el mateix.
1: Sí, noi.
0: Bueno, el gos és mort, ja està. És que heu de saber, o sigui, nosaltres tenim dos finals escrits, un per si sobreviu, un altre per si mor.
2: Ha anat
0: així. He llegit el de... si el Chihuahua hagués quedat viu, i tocava llegir el de que era mort. Però bueno. Tothom s'equivoca.
3: Ja, així. Pau descansi. Pau descansi.
0: Fins aquí a la Renaixença. Venga. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el senyor sigui amb vosaltres.
4: I amb el vostre esperit.
5: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
6: Bon dia, us informa Òscar Fernández. La Conferència Episcopal Espanyola evita pronunciar-se sobre l'absència del català en l'acte de benedicció de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família per part del Papa Lleó XIV la setmana que ve. La Conferència Episcopal es limita a dir que caldrà esperar per veure quina llengua fa servir el Papa. Avui han explicat que tot el viatge del pontífex costarà 25 milions d'euros i les administracions públiques, entre les quals hi ha el govern català, assumeixen un 20% del pressupost, és a dir, uns 5 milions d'euros en total. Anem a Madrid. Dani Sainz de Aja, bon dia.
7: Hola, bon dia. El comitè organitzador de la visita papal es renta les mans i diu que és responsabilitat de la Santa Seu decidir l'idioma en què s'expressa el papa. El coordinador adjunt de la visita, Fernando Jiménez Barrio Canal, tampoc ha tancat la porta a que Lleó XIV puga pronunciar algunes paraules en català més enllà de les salutacions.
8: La sede de Barcelona ha puesto claramente en valor la situación de la realidad social y la realidad idiomática de Barcelona, pero evidentemente es a la Santa Sede a la que le corresponde establecer de qué manera se comunica el Santo Padre. Y hasta que no lo veamos, pues no podremos tomar una opinión al respecto.
7: Jiménez Barrio Canal també ha destacat la col·laboració amb la Generalitat de Catalunya, qui juntament amb el govern canari han fet una aportació directa de 5 milions d'euros al pressupost. Dani Sainz, de Catalunya Ràdio Madrid.
6: Més notícies amb Joan Bota.
9: Experts internacionals sobre l'Alzheimer i altres malalties neurodegeneratives reunits a Barcelona coincideixen en la necessitat d'avançar més ràpid a les proves de detecció d'aquestes malalties. En una trobada organitzada per la Fundació Pasqual Maragall constaten que s'ha de fer més recerca per arribar a tractaments més personalitzats. Barcelona, Miquel Jarque.
10: Bon dia. S'està a les portes de tractaments que sí que començaran a atacar malalties com l'Alzheimer i és per això que els especialistes han de trobar formes de controlar com funcionen aquests tractaments. Mar Suárez Calvet és neuròleg de la Fundació Pasqual Maragall i doctor de l'Hospital del Mar.
11: Un gran repte és el que anomenem biomarcadors de resposta al tractament o de seguretat. Poder preveure quines persones, ara que tenim nous tractaments per algunes malalties, respondran millor o pitjor a aquests tractaments, pot ajudar a una medicina més personalitzada.
10: Miquel Jarque, Catalunya Ràdio, Barcelona.
6: Milers de docents es manifesten a aquesta hora pel centre de Barcelona contra el preacord del Departament d'Educació i els sindicats majoritaris que van signar divendres passat. El pacte l'estan votant, encara, els professors i mestres des d'ahir i fins dijous. Unitat mòbil a Barcelona, José Antonio Muñoz i Sara Cañete, bon dia.
12: Hola, bon dia. Doncs la capçalera de la manifestació en aquests moments baixa pel carrer Pau Claris d'aquí de Barcelona. Són milers de manifestants que continuen donant suport a aquestes vagues i mobilitzacions convocades per les assemblees i per dos dels sindicats minoritaris, la CGT i la Intersindical. A les pancartes es pot llegir el rebuig d'aquesta part del col·lectiu al preacord al que van arribar divendres al departament amb els dos sindicats majoritaris. Demanen votar no i continuar amb les mobilitzacions. L'acció principal d'aquest matí ha estat el bloqueig a l'accés a la Casa Batlló, replicant l'acció que ja van fer fa unes setmanes a la Sagrada Família, un bloqueig que just fa uns minuts s'hauria aixecat. José Antonio Muñoz i Sara Cañete, Catalunya Ràdio, Barcelona.
9: La primavera plujosa i les temperatures altes del final del maig han creat les condicions ideals per la proliferació de mosquits i paneroles al país. Per això, des de l'Associació Catalana d'Empreses de Control Ambiental, recomanen a la ciutadania que col·labori en el control de plagues amb mesures bàsiques. Sentiu Andreu García, que és el president de DEPAP.
1: Més enllà de controlar per exemple, els paneroles, és superimportant, com a ciutadans, fer una bona gestió dels aliments i els residus. Si els eliminem fonts d'aliment, controlarem la plaga molt millor. I a més farem una cosa, és un doble efecte. No tindran on alimentar-se i, per tant, no podran proliferar tant. Punt número 1. Punt número 2, si volen alimentar-se, s'alimentaran dels productes que els fiquem nosaltres i, per tant, els controlarem.
9: Els especialistes insisteixen a no recórrer a insecticides domèstics davant qualsevol infestació. La mesura preventiva més eficaç, diuen, contra els mosquits, continua sent eliminar qualsevol punt d'aigua estancada a casa.
6: La denominació d'origen d'oli Les Garrigues també vol vendre turísticament la floració de les oliveres, igual com s'ha fet amb èxit amb els fruiters o els ametllers. Ara de flors ja en queden poques, perquè aquest any la calor ha avançat el procés, però la collita no se'n ressentirà. Cervià de Les Garrigues, Estela Bussoms.
2: Bon dia. De fet, que s'avanci la floració fins i tot és positiu perquè afavoreix el quallat de les olives, ho ha explicat el president de la DO Garrigues, Enric Dalmau.
4: De moment, que la floració vagi avançada és bo, però hem d'esperar a veure què passa el setembre, només que plogués una mica el setembre, enguany podria ser molt bona collita.
2: Avui, la primera festa de la floració de les oliveres s'ha fet a Cervià com a prova pilot amb representants de les cooperatives, però a partir de l'any que ve es vol organitzar una oferta per a visitants que inclogui rutes guiades i degustacions. La denominació d'origen Les Garrigues també prepara una nova fira de l'oli a finals d'any a la ciutat de Lleida. Estela Bussoms, Catalunya Ràdio, Cervià de Les Garrigues.
6: Esports amb Marta García.
13: Comencen els play-offs de l'ACB de bàsquet amb els partits de quarts de final. El Barça visita la pista de Luka Murcia a partir de les 7 en un enfrontament que podreu seguir en l'antena digital de Catalunya Ràdio. L'altre partit de quarts que se juga avui és el Madrid-Tenerife a partir de les 9. El Barça ingressarà 11 milions d'euros pel traspàs d'Ansu Fati al Mònaco, on ha jugat ja com ha cedit esta temporada. Això servirà per rebaixar en 20 milions la massa salarial en 2 anys i, a més, el club se reserva un percentatge en cas d'un futur traspàs del jugador. L'aspirant la presidència del Madrid, Enrique Riquelme, s'ha reunit en Barcelona amb socis i penyistes del Club Blanc per presentar el seu programa, assegurant que, en mans de Florentino Pérez, el Madrid està en venda. El Barça de futbol sala s'enfrontarà a l'Inter Movistar en les semifinals pel títol de Lliga. Avui se decideix la Lliga Femenina de Waterpolo, amb el tercer i definitiu partit de la final, a les 9, Sant Andreu-Mataró. Semifinals de l'hoquei Lliga, Barça 1, Igualada 3 i eliminatòria empatada 1. També en hoquei patins, el noi a Freixenet renova el jove Pau Andreu en 3 temporades fins al 2029, i en la competició femenina el Vilassana fitxa per la pròxima temporada l'asturiana Sara Roces.
5: Fins aquí les notícies.
14: Tothom té una recepta o unes quantes que ens lliguen a casa. Les vam heretar, sobretot, de les nostres mares i àvies. És un dels llegats més importants que ens poden deixar. Dins un plat hi ha una història i una manera de viure. Aquest dimecres, a les Dones i els Dies, romesco o fricandó.
15: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, les Dones i els Dies, amb Montse Virgili.

0: Obrir debat abat les portes de la ràdio pública per investigar fons tota mena de temes. En un món de respostes simples, nosaltres, ja ho sabeu, us portem la solució. Com sempre, part de la solució, el meu 50%. Avui, de veritat, li va al pèl, mai millor dit, el tema que farem. Sí, Fran Domènech, molt bon dia.
1: Bon dia, Vicenç de Carot, com estàs?
0: Com estàs?
1: Estava mirant les teves mans.
0: Sí.
1: I veig que t'has pintat les ungles.
0: M'he pintat les ungles. He de dir el color, ja?
1: No.
0: No, val.
1: No, anava a dir que hem fet un joc entre totes les persones que formen part del Club de la Solució.
0: Mm-hmm.
1: I que tenim una hora, per si algú encara no en forma part, per participar d'aquesta juguesca.
0: Voleu veure material en exclusiva? Voleu veure vídeos en exclusiva de l'equip de la Solució? Voleu conèixer-nos una miqueta més? Us diem que en el Club de la Solució allà ensenyem coses que no surten arreu.
1: Sí.
0: És a dir, no és allò de ho reciclem i després surt a Instagram. No. Després surt a Twitter. No. Coses que només es veuen al Club de la Solució. Vols formar part d'aquest club en exclusiva? Ja són més de 600 en només un parell de setmanes, eh?
1: Sí, sí.
0: Voleu formar part d'aquest Club de la Solució? Doncs envieu-nos un missatge al nostre WhatsApp habitual, al 677-38-77-19. Ens envieu... Vull formar part del Club de la Solució?
1: Sí, o l'emoticona aquella d'aixecar el ditet.
0: El que vulgueu.
1: Aquí.
0: Ens escriviu i us enviem un enllaç d'entrada en exclusiva a aquest club on avui, precisament, podreu votar d'una tonteria respecte a les ungles.
1: Sí, no, escolta, és important.
0: El Club de la Solució. El control tècnic va al mestre, l'Albert Joda, la Peixera, la gran Susana Ortega, la Viena Gasa i la Lídia Discipio.

0: I si avui és dimarts, la solució té un nom i el sap tothom. Brigitta Lamour. Molt bon dia, estimada.
1: Bon dia, radioients i radioientes.
0: Ai, que feliç estàs, guapa?
1: Mira, feliça, amb salut. Vaig per tota Catalunya amb el meu taller de les sigles.
2: Molt bé.
1: Ha inventat molt de carinyo
0: a
1: Calonja. Ahir a Calonja i a Sant Antoni.
2: Ostres,
1: una meravella. Demà vaig a Calders, estaré a Mollerussa, a Lleida Capital, a tot arreu.
2: Molt,
1: molt feliça, perquè, bueno, hem de donar molta informació i divulgació, perquè la gent que no ens estima també ho fan. La gent que genera odi cada dia fan malauradament difusió. Però molt contenta, nena. I, a més, avui el tema... Jo no havia escoltat mai ni el terme, i em va el pèl també, en el Fran i a mi ens va el pèl.
0: Avui us portem una solució, mireu, capilar. Avui fem un especial cabells, veritats, mentides i mites. Per què tenim cabells? Primera pregunta, com hem de cuidar aquests cabells? De què estan fets els nostres cabells? Cada quan ens l'hem de rentar? És un mite allò de, no, un cop a la setmana, si estàs 3 setmanes sense rentar-te els cabells, després els cabells s'acomoden i aleshores no te'ls has de rentar mai més. No hauríem de fer mai amb sabó. Quins tipus de sabó? Per què ens cauen els cabells? Veritat o mentida que les canes són més resistents? Què passa si arrenquem una cana? És veritat que en surten 5? Tallar les puntes saneja de veritat? O el cabell creix per una altra banda. El tint espatlla els cabells, tots els tipus de tints? Funciona la queratina? Què és exactament la caspa? Ens hem de pentinar els cabells en sec o en moll? Mireu quantes infinites preguntes.
2: Quantes preguntes.
0: Déu-n'hi-do, nena. I té la solució aquesta i d'altres preguntes. Un fort aplaudiment per la Marina Garrido. Marina, molt bon dia.
3: Hola.
0: Com estàs?
3: Molt bé.
0: La Marina és especialista en tricologia i cirurgia capilar. Primer de tot, nena, tu
1: nena,
0: no sabies que un tricòleg era el
1: no,
0: que s'acarrega els cabells?
1: No, jo pensava que era un guàrdia civil. No, no sabia el que era tricola.
0: És un tricorn, un tricola.
1: Això, això.
0: Quina és la diferència entre la tricologia i la dermatologia capilar?
3: Mira, la tricologia s'encarrega única, exclusivament, de la patologia dels cabells i del cuir pilós, i la dermatologia abarca d'una forma més àmplia la pell de tot el cos.
0: Amiga. Per
1: tant, la tricologia només és...
0: Del cap, nena.
1: Del cap.
0: Del cap. Del cap on hi ha cabell.
1: I si, si és la cara, també, no?
0: No, sí, però si és la cara ja és un dermatòleg, no és un tricòleg, a menys que tinguis uns cabells molt llargs que et puguis fer trenes a la cara, que en principi no és l'habitual.
1: No.
0: Així d'entrada, Marina, si jo et dic per què tenim cabells al cap...
3: Per genètica, vull dir, en tenim perquè es formen aquí. Els tenim al cap i a la resta del cos. Hi ha gent més peluda i gent que no és peluda. Però genèticament això ens protegeix zones nobles i la nostra zona més noble és el cap.
0: Ah, clar, té tot el sentit del món.
1: No, nena, que hi ha molta gent que és alopècia i
0: sí,
1: es calva.
0: Sí, però que té molt sentit genètic que protegim les zones més nobles.
1: Però
0: no?
1: Estan desprotegides aquelles persones que no tenen cabell.
0: No, home, no, això
1: a mi em fa molta por, pobrets.
0: No, home, que no passa res, i altres solucions en cas que no vulguin ser calbs, i que no passa res avui en dia no tenir cabells. Tenim barrets, però tu ara imagina't, no? Estem parlant del Pleistocè, que no existien els barrets.
1: No.
0: Home, millor tenir cabells, és que et vull dir.
1: Sí, era protecció,
0: exacte.
1: Clar que sí.
0: Se sap el número aproximat de cabells que tenim, Marina?
3: Sí, depèn una miqueta de les races, però per de mitjana entre 100.000 i 120.000 cabells.
0: 120.000 cabells?
3: Sí.
0: Això són molts, eh? Segons la Guàrdia Urbana o segons l'organització?
1: De tricòlegs.
0: 120.000 cabells al cap. Mira, tenim moltes preguntes, de seguida les fem. Avui sabrem tot el que no us podíeu ni imaginar del món dels cabells. Com sempre, hi podeu dir la vostra.
2: Doncs sí, al 93-201-7474, que és el telèfon del directe per parlar amb nosaltres, o al WhatsApp del programa, aquest que acostuma a treure fum, al 677-38-77-19. Avui totes les consultes i tots els dubtes que tingueu per la Marina Garrido relacionats amb el món dels cabells, doncs els podeu fer arribar aquí. I si aixequeu el ditet, també us enviarem l'enllaç per formar part del club i del canal de WhatsApp de la solució.
1: No, i és veritat que, nena, en el canal, l'altre dia vaig veure com es menjava un entrepà, que coses que mai sabeu.
0: Sí, sí, fem una mica de tot. Per cert, per aquells que estigueu dient, ostres, jo no tinc cabells, no?
1: Clar,
0: clar, hi ha gent que decideix no tenir cabells, però hi ha gent que diu, jo no tinc cabells i m'agradaria tenir-los. Després farem una part també de la cura de les perruques, eh? Per si algú que porta perruca o bisonyer. Ara, també et dic, ara la gent relaciona perruques amb alopècia. I no ben bé, perquè les noves generacions fan servir perruques també per una qüestió d'estil,
1: però
0: eh?
1: Però si és que és una meravella, nena. Hi ha unes...
0: Tu què penses que la Beyoncé té tots aquests cabells?
1: Jo el que t'anava a dir, aquestes mates de pèl·lo amb senyores com un jo de 120 anys, jo perquè sóc afortunada,
0: eh? Home, la Beyoncé no té 120, que té la meva edat, eh? Siguis mal parida.
1: Em pensava que era la meva edat.
0: Ai, senyor, va, quins tipus de cabells hi ha, així d'entrada, Marina?
3: Cabells, si, bueno, si parlem de la forma que tenen, poden ser llissos, ondulats, arrissats, afros, que són superrissats. Després tenim cabells que poden ser fins, de gruix mig i molt gruixuts. Podem tenir cabells rossos, castanys, morenos, pèls rojos.
0: Ah, també hi ha cabells, allò que diuen el cabell palla, eh? Allò més fràgils.
3: Correcte.
0: No?
3: Sí, els que són molt, molt finets són pràcticament com de bebè, no? Aquest lanuguito es trencan amb més facilitat que no els gruixuts.
0: Estic fent el senyal de la victòria.
1: Jo també, que tenim... nena, que el tinc molt primet.
0: Però tu has vist això?
1: Ja us... Bueno, però tinc molt primet. Tinc tantes preguntes, nena, que hauria de vindre tres cops aquesta senyora tricòloga.
0: Per començar, què podem fer, no? Amb
1: va,
0: aquests cabells...
1: De...
0: Aquesta gent que tenim els cabells com desmaiats, per molta permanent que ens fem, per molt voluminitzador, què hem de fer? Acceptar que tenim aquests cabells i punt?
3: Correcte. Estimar el
0: no
3: teu cabell.
1: Hem no
3: d'estimar-nos tal com som.
2: Clar.
3: I després, dins de lo que som, podem fer cosetes per millorar o mantenir. Però primer ens hem d'estimar. Vull dir, hem d'estimar els nostres cabells. Són finets i sempre seran així. No aconseguirem que siguin grossos. Igual que si fem 1,60 m, amb 30 anys no farem mai 1,80 m ni 90.
0: Una ràbia.
1: Oh, quina no m'agrada el que diu aquesta senyora.
0: Amb els cabells crec que passa una cosa, que és directament tu desitges el que mai tens, no?
1: Ara.
0: És a dir, així com amb les altures la gent diu no, jo estic bé amb el 1,80 m o estic bé amb el 1,50 m, amb els cabells, jo per exemple els tinc ultra llisos, ma mare els té arrissats, tres permanents, no ha funcionat, ma mare els té arrissats, els vol tenir llisos tot el dia amb la planxa, vull dir, mai no tenim el que ens convenç. Tu els tens arrissats, Fran? Perquè encara ho amagues. Els,
2: no és ben bé arrissat, però una mica onduladet.
0: Ondulat.
2: Sí, ondulat. No és ben bé arrissat, però sí, una mica ondulat. Dir a l'audiència que sóc calb, llavors que potser no entenen la pregunta, però sí, sí, els tenen una mica ondulats, sí, no massa tampoc. Eh?
0: Avui pregunta sobre com cuidar-nos els cabells. Li podeu formular a la Marina Garrido, ella és especialista en tricologia i cirurgia capilar. De què depèn que la gent tingui un tipus de cabells o d'altres? És simplement herència genètica?
3: Herència genètica pura i dura, igual
1: i l'alimentació.
3: Això farà que cosmèticament el cabell sigui més fort, més maco, però com ets, això ho marca la teva genètica. Després hi ha factors hormonals, estrès, que poden afectar a com es veu aquest cabell, o que caigui o no, però bàsicament és la genètica.
0: Per cert, ens pregunten, algú que s'estira els cabells i se li trenquen els cabells contínuament, hi ha algun tractament? A la perruqueria li han dit que un tractament de bòtox, però no li ha funcionat. Hi ha alguna manera de fer els cabells més elàstics, perquè quan algú se'ls estiri no es trenquin?
3: No, això s'hauria d'augmentar el volum del cabell. El cabell més elàstic és un gruix mitjà, que no és ni molt, molt gruixut ni molt finet. No tenim res que pugui fer canviar el cabell fi a gruixut. El que hem d'intentar és no maltractar-ho. Si una persona el té fràgil, hauria d'evitar estar constantment estirant-se els cabells, perquè la temperatura alta que fan servir per estirar els cabells, amb les planxes i tot això, fa malbé el cabell. Si ho fem de forma repetida, hi ha protectors tèrmics, però no hauríem d'estar constantment estirant-nos el cabell. És que aquesta és la realitat.
0: Clar, és que ara hi ha hagut una consulta d'una persona que té un fill amb trastorn de l'espectre autista i, clar, parla d'estiragar-se els cabells. Jo entenc que aquí no hi podem fer gaire, no? Potser tallar-li més curtets.
3: Correcte.
0: Perquè no tingui
3: si
0: tant accés,
3: nois,
0: no?
3: Si doncs, que no tingui tant d'accés, perquè l'atracció continuada del cabell fa que es trenqui, inclús poden aparèixer processos d'alopècia en alguna zona en concret, d'estar-se estirant tot el dia el cabell.
0: Vinculat a això, hi ha una moda ara molt habitual, el clean look.
1: No, el?
0: Que són, el clean look, t'ho explico. Són aquestes noies, normalment joves, normalment noies, no sempre, que es fan com una cua de cavall, però molt, molt, molt, molt estirada, que els hi deixa la cara, en català incorrecte, despejada. Jo li diu el clean look, eh? I no queda cap cavallet fora de lloc, no? Tot en... Ja no sé si engominat, però bueno, recollit d'una manera, no? Això pot provocar problemes d'alopècia?
3: Sí, sí, ja estem veient alopècies per tracció a la zona de davant del front, a tota la línia frontal, per aquesta tracció continuada permanent en el cabell.
1: Sí.
0: Home, no t'ha passat mai, nena? Que tu fas una cua i comença a fer mal el cuir cabellut i després quan te la treus dius, ostres, quin des... O et fan un monyo típic de casament.
1: Ara, un recollit, nena.
0: Nena, me'n recordo un casament.
1: Un recollit
0: amb 540 agulles.
1: Oi!
0: que vaig començar a l'autobús, des de la sortida de la cerimònia fins a arribar al convit, vaig començar a cridar, traieu-m'ho, traieu-m'ho.
1: Sí, no, no.
0: Quatre persones traient clips perquè era de, tinc mal de cap, sí, de lo que m'han apretat, això.
1: Sí.
0: Si pot arribar a ser xungo, no?
3: Sí, sí.
0: I què recomanes? No fer-se recollits tan apretats?
3: No fer-se, si el fas, que sigui algo esporàdic, vull dir, tu pots portar un look, clean look, un dia, però si el fas de forma continuada, de forma repetitiva, pots tenir aquest problema a la pell, que aquest fol·licle s'acabi fibrosant i deixa de funcionar. Llavors, si no funciona, deixa de produir cabell i et veuràs una clapa. Llavors, has d'alternar looks, vull dir, no?
0: Ostres, per tant, sempre. Alerta amb el clean look, eh? Ara
1: i
0: totes
1: sobretot,
0: les influencers...
1: Ara que ho has dit, sí, són noies molt jovenetes. Jo ara tinc una pregunta, perquè, nena, és veritat que cada foròncul hi ha tres pèls?
3: Hi ha un, dos, tres,
0: foròncul,
3: quatre...
0: Foròncul vols dir fol·licle, oi?
3: Fol·licle.
1: Un foròncul.
3: Foròncul és una altra cosa.
0: És una altra cosa.
3: Està a la pell, és una altra cosa.
0: A cada fol·licle hi ha tres pèls.
3: Es poden haver-hi d'un a quatre. L'únic habitual és tenir-ne 2,5.
1: Vale, màxim hi ha 4. Veus, nena?
0: D'acord, d'un a quatre pot haver-hi. D'acord. Ah, deixeu-me entrar a la consulta de la Núria. Núria, bon dia.
4: Hola, bon dia.
0: Com estàs, estimada? A veure, quina és la teva pregunta?
4: Mira, acabada de dinar, perquè jo dino a l'europea.
2: Molt bé.
1: Lo normal, nena.
2: Sí.
4: Home, normal, no, que en aquest país no hi anem gaire, en aquest ritme. I volia fer una consulta, per curiositat.
0: A veure, quina és la teva pregunta?
4: Jo tinc diagnosticat des del 2012 hiperteridisme.
0: Sí.
4: Que em tracto de manera natural amb bròquil, no amb pastilles, eh?
0: Però un moment, perdona, Núria, hipertiroidisme o hipo?
4: Hiper,
0: d'acord, i no prens eutirox, sinó que prens remeis naturals. Val.
4: Prenc a partir de la doctora, que em va dir que havia de prendre una pastilla diària, li vaig dir que sí, hi havia una altra opció, i em va dir que sí, però que la gent no feia, i jo li vaig dir, home, aviam...
0: És igual, anem al tema, Núria, perquè estem parlant de cabells i hipertiroidisme, sí.
4: A partir d'aquí, però ja abans, a partir de la menopausa, perquè jo tinc 72 anys, vull dir que parlo d'uns quants anys, em cau molt el cabell. Jo penso que a partir de l'hipertiroidisme em cau més. No m'hi he capficat gaire, perquè penso que si el dia que no me'n quedin gaires no m'hauré de pentinar, tindré menys problemes. Però jo volia saber si realment em cuido l'alimentació de sempre, perquè sóc una turista de família, i el reste està tot bé.
0: D'acord, la pregunta, Núria, és si aquesta caiguda de cabells té a veure amb l'hipertiroidisme o té més a veure amb la menopausa, correcte?
4: Amb l'hipertiroidisme, perquè la menopausa fa 20 anys.
0: Val, aleshores no és una pregunta, és un fet.
4: És un fet.
0: Ah, d'acord.
4: Hipertiroidisme, sí, i si podria prendre alguna cosa
0: que
4: no fes...
0: Que no fos la pastilla.
4: Que pogués ajudar. Jo prenc llevat de cervesa de tota la vida, perquè a casa meva eren naturistes i això ho havien pres sempre.
0: Perfecte, Núria, fem una cosa. Et responem per antena, d'acord? Perquè segurament hi haurà molta gent que pateixi d'hipertiroidisme, tractat o no tractat, perquè no sabem si el cas de la Núria és subclínic o no. En tot cas, si no preneu eutirox o si preneu eutirox, no sé si hi ha algun remei més enllà. Núria, per cert, gràcies, estimada. Una abraçada, bonica. Fins ara.
4: Adéu.
0: Hi ha alguna cosa que pugui fer la Núria que no siguin pastilles, que no siguin medicació?
3: Pastilles? Sí, hi ha productes que es poden aplicar a la pell del cap, que tenen estimulants del cabell, complements vitamínics, suplementació, que li poden ajudar. Però des de, per suposat, si no tracta la causa, que és l'hipertiroidisme, serà molt complicat que li pari de caure, i sobretot perquè amb ella li afegim l'envelliment capilar, que amb 72 anys el fol·licle ja no té les mateixes forces que amb 20, llavors tot aquest cabell que està caient de forma augmentada o anòmala per la patologia no es recuperarà igual.
0: Per tant, produeix caiguda de cabell tant la menopausa com l'hipertiroidisme.
3: I l'hipotiroidisme
0: l'hipo també.
3: Eh? Totes les alteracions hormonals al nivell de tiroides.
0: Ho tinc tot, nena? Postpart, hipotiroidisme... Sigui preciós.
1: Però
0: faig
1: ara,
0: una col·lecció maca.
1: Jo no sabia que l'alimentació llavors també és important i afecta al nostre cuir cabellut. Ho he dit bé, nena, cuir.
0: Ho has dit perfecte.
1: Home, menys mal.
3: Ens afecta tot, a tot l'organisme i el pèl està a la pell del nostre organisme. Llavors, tot el que puguem menjar... Nosaltres estem en un entorn que és una meravella, vull dir, tenim una dieta mediterrània meravellosa que és, ens dona tot el que el nostre cabell necessita, ho tenim a l'abast i l'hem de fer servir.
0: Per tant, bàsicament que no ens faltin nutrients,
3: correcte,
0: no?
3: Correcte, hem de menjar de tot, sense abusar de res. Vull dir, una dieta variada mediterrània és la millor dieta que podem tenir pel nostre cabell.
0: Mira, ara que deia jo postpart, hi ha algun tractament, algunes píndoles de dir al postpart, no? Què passa en el postpart que cauen els cabells tots de cop? Què ha passat aquí?
3: Bueno, perquè durant l'embaràs hi ha com una fase de latència, de la pèrdua de la caiguda normal del cabell, i quan hi ha aquella davallada hormonal després del part, aquesta davallada hormonal canvia aquest cicle, tot el cabell que s'havia d'haver caigut de forma natural en aquells 9 mesos, cau en un mes.
0: Ah, és a dir, no és que et caigui de cop més, sinó que has estat 9 mesos sense reciclar cabell.
1: Ara.
0: Coses amb el postpart, com que té la hòstia tota, cau tot de cop,
3: I tot l'estressant de que de cop tens una miniatura ja, que és la teva responsabilitat, tot aquest estressant de més a més, no va bé pel cabell.
0: No va gairebé. I ens podem prendre alguna cosa? Sí, algú que ens estigui escoltant? Perquè tenim moltes mares postpart, Em consta.
3: Sí,
0: què podem prendre?
3: Tenim suplementació específica pel postpart, perquè també hem de mirar si fem lactància materna, si no fem lactància materna. Tenim productes que podem posar a la pell. Normalment les embarassades i les dones lactants no poden prendre medicació oral, la gran majoria, perquè poden afectar el nen amb la llet. Llavors, però bueno, tenim productes que es poden posar a la pell del cap i que podem prendre suplementació amb minerals, oligoelements, lípids, tot
0: això. Per tant,
3: això
0: ho podeu consultar amb el vostre dermatòleg, ginecòleg, o fins i tot tricòleg, si en teniu de confiança. A veure, el Frederic, que ens truca, de seguida anem a ell. Abans, però, el 677-38-77-19. Què ens diu en Fran?
2: A veure, d'entrada, hi ha molta gent amoïnada pel color dels cabells, pel color blanc dels cabells. La Reme diu, per exemple, vaig agafar al·lèrgia al tint i arrel d'això em vaig deixar les canes i estic molt contenta. L'Anna explica que sempre li ha semblat molt curiós que per estrès, abans comentàvem, no?, els nervis, l'estrès, et pot caure el cabell, però també que et puguin sortir mechons blancs, fa servir el mechons entre cometes, diu, a mi m'ha passat. I la Marina diu, el meu fill de 23 anys ja té algunes canes i està molt amoïnat. Diria que és per estrès i voldria saber si hi ha algun tractament o si això és negatiu a la força.
0: Va, entrem a les canes, al món canes. A veure, és per estrès?
3: És per envelliment, per esgotament de les cèl·lules que donen el pigment del cabell.
0: No estic esgotat jo, és que tinc les cèl·lules que ja no poden més.
1: Però nena, això ho dic perquè això es veu molt amb els polítics i les polítiques.
3: Correcte.
1: Però els senyors es veu molt. Quan l'Obama va ser clar d'allò, no? O el Felipe González, correcte, aquell home, també es veia moreno i de cap d'uns anys blanc tot.
0: Correcte. Bueno, perquè també es deixen de tenyir, Mira, Toni Cruanyes es va deixar de tenyir de cop,
1: Estàs dient que els senyors se tanyeixen.
0: Home, i tant, si es tanyeixen. Per cert, ja que parlàvem de canes, aquell mite de tu t'arrenques una... Nena, no te l'arrenquis, l'has de tallar. Perquè si te l'arrenques et surten 5 canes...
3: No, ojalà traient un cabell en surtíssim 5.
1: Oh,
3: ara!
1: Fantàstic,
0: Ojalà,
1: no.
0: Era la meva esperança
3: fàcil,
0: manca.
3: Doncs no.
0: Clar.
3: No.
0: Xampús per canes. Ui. És veritat, aquells xampús, o amb cabells decolorats, aquells xampús que tenen un to lilós, van bé, malament?
3: Van bé per mantenir una miqueta el brillo, no?
1: Per
3: una
1: no engruir.
3: La qualitat, exacte, perquè no s'engrueixin, perquè hi ha canes que de natural són superbrillants, maques, i hi ha canes que són com gruguenques, més lletjotes. Llavors, amb aquells xampús lilós, es treu una miqueta tota aquesta grua del...
0: Hi ha unes colònies, el meu avi feia servir una colònia, es deia Floyd, crec, que se la fotia pel cap. Hòstia, el meu avi tenia un... No, també és pels cabells, Albert, que em diu, és per la barba, sí, però també pels cabells, i li quedava un color platí, o sigui,
1: preciós,
0: gens
1: plata,
0: groc,
1: plata.
0: Pot ser que fos també de la colònia?
3: Pot ser.
0: Mira, doncs mira, un altre truc.
1: Però, nena, has passat allò dels xampús per molt per sobre.
0: A veure, digues.
1: Els xampús són miraculosos. Tots... perquè xampú d'oliva, xampú de...
3: No.
1: Els xampús no fan
0: res. Mira,
1: fem
0: una cosa. Ara farem xampús, perquè jo vull saber que de quan ens hem de rentar els cabells.
1: Mai.
0: Els xampús, tot això que ens venen, si és veritat o és mentida. Aquells xampús que et prometen l'oro i el moro i que se't dupliquen els cabells, funcionen o no? Els que protegeixen el color, funcionen o no? Però abans tenim moltes consultes. Montse, bon dia.
5: Montse. Hola, bon dia.
0: Hola, Montserrat.
5: Hola.
0: Què tal, com
5: Hola.
0: Estàs?
5: Bé, gràcies. És que estic per l'ordinador i el telèfon i hi ha molt de calatge.
0: Ah, amiga. A veure, quina és la teva pregunta, Montse? Et deixo fer la pregunta i després et respondrem a l'antena.
5: Vale, de fet, eren dues. Una, molt ràpida. Què passa si es pot fer alguna cosa amb el dolor aquest que es genera en el cuir cabellut i que, sense haver necessitat d'haver-se fet una cua, em fa molt de mal, sovint. I la segona pregunta és, tinc pell molt atòpica, tinc moltes picors en el cuir cabellut i llavors quan em grato doncs se'm desescama. I voldria saber si hi ha alguna mena de peeling que pogués fer o quina mena de tractament podria fer, perquè les picors les tinc sovint.
0: Mira, molt interessant. A veure, la primera pregunta de la Montse, aquest dolor que de vegades tenim, a mi per exemple només em surt quan em faig cues molt apretades, però dedueixo que a la Montse li passa sense que faci cues apretades.
3: Sí.
0: Aleshores, pot tenir relació amb la seva pell atòpica,
3: sí,
0: aquest dolor?
3: Sí, pot estar relacionat amb la seva pell atòpica o que estigui produint-se algun altre fenomen a la pell que li doni aquesta hipersensibilitat. S'hauria de revisar la consulta per veure si té alguna altra patologia. Si no hi ha patologia, hi ha gent que només per la caiguda normal ja té dolor a la pell.
0: Ah, sí?
3: Sí, i no necessàriament has de tenir un pentinat ni un clínic, ni un pentinat de casament.
0: Sí, sí, sí.
3: Llavors, sí que tenim certs productes d'higiene, de xampús, de locions, que calmen una miqueta aquesta sensació de dolor.
0: Montse, tu això ho has provat, algun xampú, o encara vas així a pèl?
5: No, perquè com m'han promès tantes coses amb la pell atòpica que no m'han funcionat.
0: Estàs escarmentada. D'acord, i la segona pregunta que deia la Montse, té pell atòpica? Hi ha alguna espècie de peeling que pugui fer com perquè caigui tota aquesta caspeta, diguem-ne?
3: Sí, hi ha xampús i peelings especials per pacients amb dermatitis o pacients que tenen aquesta capa de cèl·lules mortes que se'ls van acumulant. Sí que és veritat que fa anys això estava més limitat, però ara la cosmètica capilar, com que dona tants calés... experimenten amb tot i inventen de tot. I sí que realment tenim productes al mercat que ens ajuden amb això. S'hauria de veure a la consulta per veure exactament quin és el problema que té, que no hi hagi algú més de base que no estiguin diagnosticant, i llavors donar-li les pautes, però sí que hi ha productes.
0: Anava a dir, Montse, tu de quina ciutat ets?
5: Pallejà.
0: Estàs relativament a prop de la consulta de la Marina. Farem una cosa, no pengis, que ara t'atén la Susana i et dona les dades de la consulta. D'acord? Gràcies, bonica. Fins ara. Adéu, adéu. Vaja, empalmem amb el Frederic. Frederic, bon dia.
6: Hola, bon dia.
0: Hola, guapo. Quina és la teva pregunta?
6: Pues bueno, jo soc una persona... Bueno, ara tinc 55 anys, sempre he tingut moltíssim pèl, superespès, i ara, de fa uns anys cap aquí, la part central, diguéssim, del cap, és tot clariana, inclús ja hi ha puestos que no tinc gens de pèl. I la meva pregunta és si podria fer algun trasplantament o no, perquè molta gent diu, així marxes fora i tal, i fa una mica... dins de la desinformació fa una mica de com a de por.
0: Interessantíssim, ara hi entrarem. Escolta'm, et penjo perquè et sento així raro que deus estar conduint, Frederic, i et responem en antena, d'acord, bonic?
6: Perfecte.
0: Una abraçada, fins ara. Adéu, adéu. A veure, el cas del Frederic. Home, sí, hi ha moltes coses a fer, no?
3: Hi ha moltes coses a fer, perquè potser amb un tractament...
0: No m'oblido dels xampús,
1: eh? Nena, tractament... sí, per favor.
3: Amb un tractament podem millorar de vegades aquesta caiguda, aquesta pèrdua de densitat. Potser no queda perfecta, però amb ell ja li val. Al final, depenem molt de quina expectativa que té cadascú en la seva recuperació capilar. Però per lo que diu, fa pinta amb 50 i pico que estava perdent densitat, probablement per una alopecia genètica acumulada, que el meu pare es calvo i jo doncs ho veurà.
0: I m'ha tocat?
3: I ja està.
0: No m'ha tocat l'herència aquella, eh? Els quartos m'ha tocat la de la calvície,
3: correcte.
0: Tu.
3: Correcte. I llavors això, si ho agafem amb cert temps de premura, diguem, que sigui de forma precoç, podem posar tractaments per frenar-ho i estabilitzar-ho i millorar, de vegades millorem, i on no arribem amb els tractaments mèdics, podem arribar amb el trasplantament per acabar d'omplir aquella zona que està despoblada.
0: Però et pregunto dues coses. Primer, el minoxidil, crec que es diu, que és un dels tractaments més habituals. Senyors que ens esteu escoltant, molta gent fa servir el minoxidil, però diuen, quan deixes de fer servir el minoxidil, bum, cau tot.
3: No. Mira, el problema que tenim, jo t'ho explico ràpid, nosaltres quan estem amb una alopecia genètica, perdem, m'ho invento, 500 unitats d'aquelles de 1, 2, 3, 4 a cada 6 mesos, apareixen. 500, 1.000, 100, les que siguin, per dir un número. Quan nosaltres fem tractaments per l'alopècia, aquesta pèrdua baixa, la ralentitzem. Passem a 300, 200, 100, mai és zero. L'alopècia mai es cura, es controla. Quan nosaltres deixem aquests tractaments, mica en mica, el teu fol·licle torna a empitjorar i tornem a posar-nos a 500. El que passa que, clar, com que venim de perdre 100, tornar a 500 ens sembla que estem perdent molt cabell.
0: Entenc.
3: És que sí que és cert que es cau el cabell si deixes el tractament. És que el tractament només fa efecte mentre l'estàs fent servir. Hem de ser constants, com tota la vida.
0: Quan dius alopècia genètica, genètica? Això vol dir que s'hereta? S'hereta del pare sempre?
3: Del pare de la mare.
0: Del pare de la mare.
3: Diuen, ah, la mare, l'avi, si el teu avi de mare està calvo, tu seràs calvo. I amb avis de mare amb molt de cabell i el noi aquell pobret és calvo.
1: Per cert, és molt interessant perquè l'alopècia també la tenen dones, que és un tema molt desconegut i sempre amb les dones ens toca rebre. Però l'alopècia a les dones també és una cosa. Nena, la combinació...
0: Espera, és que m'estàs tirant moltes coses que són interessants. Les dones, quin percentatge hi ha de dones o en quin número és superior la prevalença de l'alopècia en homes versus dones?
3: No, jo diria que més del doble dels homes, vull dir, tenen alopècia que les dones. El que passa que les dones es preocupen abans i estan més preocupades de vegades per la cosmètica del seu cabell. Tenim moltes consultes més de la cosmètica, de l'aspecte de que si és fino i lo quiero grueso, no? Tot això, més que no per la pèrdua de densitat. Però, malauradament, cada cop veiem més dones també amb alopècia i amb pèrdues de densitat.
2: Mira, ens ha escrit la Teresa, precisament, diu, tinc alopècia hereditària. La meva àvia en tenia, la meva tieta també en tenia, i m'han recomanat acupuntura. M'ho podeu confirmar o desmentir? Pot funcionar això?
0: Acupuntura per l'alopècia femenina.
3: Mira, en l'alopècia todo suma. Vull dir, tot el que puguem fer ens ajudarà. L'acupuntura et limitarà l'estrès, canviarà a nivell molecular certs paràmetres que poden anar-te bé, i tant que sí.
0: No com a
3: tractament únic, però combinat segur que
1: molt
3: sí.
1: Bé.
0: I abans, que parlàvem amb el Frederic, que ens ha trucat, el tema de trasplantaments, jo sempre havia sentit a dir allò de, és que clar, això t'ho has de fer aviat, perquè si et queda a la que cauen tots els fol·licles, ja se'n va la merda. És a dir, algú com, per exemple, aquest senyor que està sortint a la tele, calvície absoluta, allò, calb, vull dir que no és que li vegis...
2: Ni els laterals, vols dir.
0: No, exacte, no, s'ha rapat tal. Aquests casos es pot recuperar amb trasplantaments o ho hem de fer abans?
3: És molt complicat. Hem de trobar un equilibri entre la capacitat que tenim de donant del cabell que ens queda i la superfície que hem de cobrir. Vull dir, tu pots fer un trasplantament, però no posaràs quatre pelos, has de posar un trasplantament que sigui maco, no? Llavors, hi ha pacients que venen, són les dones molt justetes i tenen molta alopècia, i em diuen, no, és que vull fer-me'l. Dic, bueno, però estèticament tu què vols aconseguir? Perquè jo per fer-te un flequillito i que et quedi malament, no t'ho faré. Hem de trobar sempre, jo entenc que quan tu vols fer-te un trasplantament, vols una millora estètica que sigui socialment acceptable.
1: Per cert,
0: sempre és un trasplantament del cap? Sí. O pots trasplantar d'altres zones?
3: Jo desitjo sempre que sigui del cap. Després venen pacients que et demanen d'altres puestos.
1: Estàs dient que algú del cabell púbic se l'ha posat al cap?
3: Algun ho demana. Jo mai he tret cabell púbic a ningú per ficar-li al cap.
1: Però t'ho han demanat.
3: Ho han demanat.
0: Però un moment, això és possible de fer?
3: Sí, és possible. Podem moure cabell del pit, de les cames, de la barba.
0: Però això arrela, nena.
3: Sí que arrela, sí.
0: Però bueno, és un avantatge. No t'has de tallar mai els cabells? Sempre portes el mateix pentinat, perquè allò no creix.
3: No creix, no.
0: No m'ho puc creure.
3: No s'hauria de fer un trasplantament només en cabell de barba. Vull dir, s'ha de fer en pacients que tenen grans alopècies, on la seva zona donant del cap ja no ens dona, i encara tenen pèrdua de densitat, i ells es veuen molt malament, i llavors omplim una mica amb aquells cabells. Però ara hi ha altres tècniques, micropigmentació, coses que poden densificar sense necessitat que algú...
0: La micropigmentació
1: és espectacular. Això és una meravella, nena. Però precisament, ara t'ho expliquem. Però què resulta? Que aquí a Catalunya, i Barcelona, perquè ara som a Barcelona, però aquí a Catalunya hi ha grans professionals de trasplantaments capil·lars. Per favor, deixeu-vos d'anar a altres països.
0: I tant, feu aquí a Catalunya, eh?
1: No, és que, nena, tu saps de destrossos que hi ha? Ara, no sabia que del cabell púbic te'l podies posar?
0: No, però ja diré a la doctora que no s'ha de fer. No s'ha de fer. No li diguis a la teva cunyada. No li diguis a la teva cunyada, no donis idees.
1: Ella té molt de cabell allà baix.
0: Anava a dir, micropigmentació. Expliquem què és això. Perquè més enllà de fer... Es poden fer dues coses, de dir, fem un trasplantament i després per acabar-li de donar densitat a la cosa fem una micropigmentació?
3: Sí, de fet, ja ho fem, eh? Pacients que no tenen una zona d'una molt bona i que els hi donem una densitat mitja que encara clareja, complementem aquella densitat amb la micropigmentació, és col·locar un pigment amb una capa concreta de la pell, que és una miqueta més superficial que no la del...
0: És com un tatuatge.
3: Exacte. Ah. Però té tendència a anar-se suavitzant i anar-se marxant. No queda permanent sempre com el tatuatge.
0: D'acord. Que això ho haureu vist moltes vegades, que és una passada en les celles de les senyores que no tenen celles.
1: Sí, la
0: meva micropigmenta en les celles, semblen pèls de veritat. I també feu el dibuix un a un?
3: També.
0: Pèl un a un?
3: Sí. No, el cabell un a un es fa un a un, però com si estigués rapat. Es punteja.
0: D'acord. Es punteja, eh? Sí, sí. Escolta, ens queda pendent lo dels xampús. I anem a la publicitat. Fem una pausa per la publicitat i la tornada. Cada quan ens hem de rentar els cabells? Els xampús són una enganyifa? o realment hi ha xampús que milloren les coses. A la tornada de la publicitat en parlem amb la Marina Garrido, especialista en tricologia i cirurgia capilar. Fins ara.
7: La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
8: Renovar el teu espai exterior és més fàcil quan saps on trobar-ho tot. A Bauhaus trobaràs conjunts de jardí per tots els espais, parasols, carpes, tancaments, barbacoes... i tot el necessari per preparar-ho i fer-ho possible perquè el teu exterior estigui millor que mai. Sempre amb la millor qualitat i el millor preu garantit. Perquè un bon exterior comença a... Bauhaus. Bricolatge, reformes, decoració i jardí.
9: Descobrir. Compartir. Donar suport. Temps. 130 milions.
10: Amics.
9: Rialles.
10: Llocs.
9: Moments. 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 5 de juny, amb Euromillones, pot mínim garantit de 130 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
11: Contra tot pronòstic, es va convertir en Superman per sempre.
12: Era alt, força prim...
13: Necessitava més corpulència.
11: Descobreix l'autèntic heroi en una entrevista inèdita.
14: S'acabava de fer pública la notícia del terrible accident d'en Christopher Reeve.
15: La nostra missió és trobar tractaments per la paràlisi.
11: Christopher Reeve, l'etern Superman. Nits sense ficció. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
16: Amb motiu de la visita del Papa a Lleó 14 els dies 9 i 10 de juny, hi haurà afectacions de la mobilitat a Ciutat Vella, Sants Montjuïc i l'Eixample, sobretot als entorns de la catedral, la parròquia de Sant Agustí, Montjuïc i Sagrada Família. Planifiqueu els desplaçaments, utilitzeu el transport públic i seguiu les indicacions de seguretat. Més informació a barcelona.cat/mobilitat. Ajuntament de Barcelona.
17: Tens mal de cames, varius o inflor? Darrere d'aquests símptomes hi pot haver un problema de circulació que progressa. No ho deixis passar. Actua des de l'inici dels símptomes abans que vagi a més. Fes el pas amb Deflon. Tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults. Laboratori Servier. Llegeixi les instruccions d'aquest medicament i consulti el farmacèutic.
7: La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.

0: 19 minutets i posarem punt i final a la solució d'avui. Estem parlant de cabells, tot sobre cabells, mites, veritats i mentides sobre els cabells. Amb la Marina Garrido, doctora especialista en tricologia i cirurgia capilar. Hem marxat deixant-la votant amb el tema del xampú. A veure, vaig fent preguntes així en bateria, eh? Cada quan ens hem de rentar els cabells? Perquè hi havia aquell mite, a veure, fa 10 anys...
1: No, jo no me'l rento.
0: Fa 10-15 anys que deien, no t'has de rentar els cabells, com més aguantis el cabell, menys et demanarà. No. Veritat o mentida?
2: Mira, no. El cabell s'ha de rentar. I depenent de com tinguis el cabell, hi ha persones que tenen un cabell molt, molt saborrec, amb molt de gris, llavors aquests se l'han de rentar pràcticament de vegades cada dia. Després, els que tenim una pell mixta, que diem que ni molt greixosa ni molt seca, potser cada 2-3 dies ja, ja va bé. I després hi ha gent que té realment molt poc greix a la pell i al cuir pilós, i amb un cop a la setmana
1: s'estalvia molts quartos.
0: Avui a redacció es comentaven, per treure el greix de les persones que tenen el cuir cabellut molt greixós, xampús en sec i polvos de talc, què?
2: Això... te saca del paso. Vull dir, això és una miqueta, però tot el que has de fer és rentar-te el cabell amb un xampú.
0: És dolent pel...
2: Sí, al final sí, perquè es fa un acúmul entre el greix i el talco, que, clar, si ho fas com a hàbit, no hauria de ser indicat. Vull dir, una cosa és que...

0: Home, no és una estafa, no. Perquè també hem de fer servir xampú. Clar. Quina quantitat? Poquet xampú, molt xampú, una nou...
1: Moneda, una monedeta. Depèn una... també del...
2: Ja t'has dit que és una estafa.
1: Depèn del tamany del cap i de la quantitat de cafè que tingui.
0: Una també. Monedeta, no passar-nos. No allò passar-nos. De, 6 quilos de xampú, no. D'acord. Tots aquests xampús que ens prometen...
2: Miraculosos.
0: Engruixir els cabells, mm-hmm. Donar-li més densitat, això deduïm que no és veritat.
1: És relatiu, això tot és relatiu. Vull dir, sí que tenen silicones, polímers, que poden fer una mica més de volum, o a l'inrevés, o que et queda més, amb menys volum, que hi ha gent que té un molt volum i vol una mica alisar-ho, no? Llavors, sí que tota, vull dir, no és miraculós. Pot ajudar-te, però no és màgic.
2: Nena, no se'n recordeu aquella fa molts anys que es va posar de moda aquell xampú de cavallo.
0: Oi, home, sí, nena, el cura de cavallo, nena,
2: i ara les veus que són unes egües desbocades.
0: Què? Els de queratina, no? Era queratina? Bueno,
2: allò era la bomba.
0: Biotina. Sí, era.
2: Biotina.
1: Que passa que aquests animals tenen una pell diferent de la nostra, en gruix i en qualitat. Llavors, clar, jo podia donar més irritacions a la pell que altra cosa, eh?
0: Va fotent un viatge d'àcid al cap, que no vegis tu.
1: Correcte.
0: Els acondicionadors, mascaretes, sèrums, tot això tenen efecte? Funcionen?
1: Sí, sí, sí que funcionen.
2: Això sí, eh?
1: Sí, això
2: apunta,
1: funciona.
2: Nena,
1: s'ha de posar de mig cabell cap a les puntes.
0: Allò que diuen, de medias a puntas.
1: De medias a puntas, exacte.
0: per no
1: engreixar, clar, no embrutar la pell del cap.
2: Això sí va bé, eh?
0: Per tant, i l'ordre? L'ordre, sí, perdona'm, l'ordre és xampú, condicionador...
1: Es van dir, és condicionador per retirar o no. Hi ha alguns que s'han de retirar amb aigua i d'altres que no, i ja està.
0: I després mascareta.
1: Després una mascareta, però això un cop a la setmana, cada 15 dies, depenent una mica de com tinguis el cabell.
0: I allò que diuen de l'aigua freda per tancar la cutícula,
1: correcte,
0: al final?
1: Sí, al final sí, eh?
0: Això sí, eh?
1: Sí, té certa veritat, això, sí.
0: Un altre mite, o un altre tema, jo crec que controvertit, assecar-se els cabells. Ho hem de fer amb tu. Tovallola, bueno, perquè et diuen, ho has de fer amb tovallola, però com abraçant els cabells, no has de friccionar.
1: Exacte. La fricció, sobretot si tens el cabell molt finet, és dolenta per aquella fibra capilar, es pot trencar més fàcilment. Llavors, tècnicament hauríem de fer servir una tovallola de microfibra, que són aquestes que no són gens rugoses.
0: Les de gimnàs?
1: Correcte.
2: Que
1: absorbeixen molt la humitat.
0: La velleta de la cuina.
2: La velleta Mercedes.
1: Exacte. Que absorbeixen molt la humitat i sense friccionar. No? Com tu deies, abraçant el cabell.
0: D'acord.
1: Eh? Abraçant el cabell.
0: Així ho hauríem de fer.
1: Així ho hauríem de fer.
2: I no assecar-nos.
0: Assecar-lo, com diu la Brigitta, a l'aire o al secador?
1: Mira, idealment s'hauria de fer a l'aire. El que passa que, clar, si tens el cabell llarg i et triga 2 hores a assecar-se, llavors ja no és ideal. Si has de fer servir secador, perquè de vegades nosaltres en aquesta vida anem amb presses, vull dir, no tenim 2 hores perquè se'ns assequi el cabell.
0: Malauradament.
1: Exacte. Llavors, un secador a mitja temperatura, que no sigui molt alta, i amb certa separació de
0: no cremar-nos el cuir cabellut,
1: I no incidir tota l'estona amb la mateixa zona.
0: D'acord, entenc que l'assecador no és tan dolent, el tema hem de vigilar amb les planxes.
1: Les planxes mai amb el cabell humit, perquè això fa bullir per dins la fibra capilar, aquella aigua bulleix i es fa malbé la fibra capilar. No abusar, vull dir, jo entenc que si tens el cabell amb molt volum i el vols baixar i que quedi maco, t'has de passar la planxa de tant en quant. Posa't un protector tèrmic, espera tenir el cabell ben sec i llavors et passes la planxa.
0: De seguida ara has dit protector tèrmic i m'has fet pensar l'estiu. També intentarem fer 5 cèntims de com cuidar els cabells a l'estiu. Abans, però, ràpidament, recollim la trucada de l'Helena. Helena, bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: A veure, bonica, quin és el teu cas i quina és la teva pregunta?
3: Mira, el meu cas, jo tinc alopecia areata, diagnosticada. Llavors, jo voldria saber, perquè a mi em van posar cortisona i em va funcionar molt bé, i però ara ja fa anys que no la prenc. I prenc el minoxidil amb biotina, ¿vale? Amb unes proporcions que em va donar el metge. Jo, la meva pregunta és, ara se m'està caient molt el cabell. Jo podria prendre una altra vegada la cortisona?
0: La cortisona. Doncs mira, t'ho responem en antena. Helena, em va molt bé aquesta pregunta, perquè segurament molta gent estarà com en el teu cas. La pregunta així en genèric és, podem descansar i fer tandes de cortisona? Vindria a ser això, oi, Helena?
3: Sí,
0: gràcies,
3: sí.
0: Bonica. Gràcies per la paciència, gràcies. Que sé que n'has tingut molta i ara et contestem en antena. Una abraçada. Fins ara.
3: Gràcies, gràcies.
0: Adéu, adéu. Què li diem a l'Helena?
1: No és el mateix que et caigui el cabell que tenir una alopecia areata. L'alopecia areata és aquella clapa rodona sense un cabell que es produeix per una alteració al sistema immunitari, reactiu a un estressant, el que sigui. I la caiguda de cabell no té res a veure amb això. És una caiguda estacional o per un estressant, però que no provoca aquella pèrdua d'aquella clapa sense cabell. Llavors, aquestes caigudes així estacionals o per estressants que no provoquen aquestes alopecies areates, d'entrada no es tracten amb corticoides. Els donem amb

0: casos molt, molt, molt extrems, de caigudes molt, molt alarmants, en què realment se't queda el cabell a la mà. Ven a la consulta i el pacient es fa així i tu li fas així i et quedes amb un grapat de cabell. Però normalment una caiguda de que s'hem augmentat a la caiguda de cabell que no t'està provocant una alopeciariata, no es tractaria amb corticoides.
1: Per tant, no podem tirar de corticoides, allò descansar, tornar, descansar, tornar.
0: No.
1: Per tant, el tractament que en principi li han donat a l'Helena,
0: que
1: era el minoxidil amb biotina, és correcte.
0: És correcte, hauria de valorar si s'ha de pujar la dosi del minoxidil, si s'ha de posar, si ho fa amb loció, si es pot posar en pastilla, estudiar per què ara de cop se li està caient el cabell, si hi ha alguna causa més allà d'un estressant normal. Això és el que s'hauria de fer, però no prendre corticoides.
1: Doncs, Helena, ja queda resposta. Tu i totes les persones que es trobin en aquesta situació. Ràpidament, al 677-38-77-19. Què ens
2: diuen? Mira, hi ha moltes consultes sobre xampú i criatures. Per exemple,
1: bona.
2: L'Anna diu,
1: apartat nens,
2: quin xampú s'hauria d'utilitzar en nens que ja no siguin nadons? És a dir, a partir dels 5 anys, per exemple, quins xampús adequats, no marques, sinó quin tipus de xampú infantil és adequat, i si els adults també el podem fer servir.
0: Sí, el podem fer servir. Nosaltres podem fer servir. Si no som una persona que tingui molt de greix, un xampú suau per nens, que no té aquesta capacitat tan alta de netejar aquell greix, el podem fer servir.
1: Aquells xampús que diuen sin jabón, dels nens.
0: No, tenen sabó, però tenen un altre surfactant.
1: Ah,
0: no? És més suau. Els nens de 5 anys, jo els continuaria donant el xampú de bebès. Per què? Perquè renten elles volen dutxar sols,
1: foten,
0: llavors es fiquen tot el sabó als ulls, els surfactants dels xampús poden cremar els ulls. Llavors, mentre no vigilin de no ficar-se tot a la cara, jo, els meus es renten amb un xampú de nens.
1: De nens.
0: Tenen 10 anys.
1: Perfecte.
0: Dir,
1: més preguntes.
0: Es banyen tot amb el xampú.
2: Mira, hi ha una pregunta que...
1: Es fan el cos, també?
0: Tot.
1: Amb el xampú. Són nens, no fa peste, cara.
2: Ah, clar, és igual, tot allà. Hi ha una pregunta relacionada amb els cicles de la lluna. Pregunten la Núria, la Cristina, el Roger... És recomanable tallar-se el cabell segons el cicle de la lluna? L'enforteix o el fa créixer menys en funció de quina fase es trobi?
1: Mira, m'ha agradat aquesta pregunta de la fase lunar. A la tornada us ho responem i també us expliquem. Les perruques què? Es renten? Es pentinen? Com s'assequen?
3: La solució amb Elisenda Carot a Catalunya Ràdio.
4: Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
5: Catalunya Ràdio.
6: Tot fa la mateixa olor de sempre.
7: Cinema.
8: Estem en una situació crítica.
7: Sèries.
9: This is the most dangerous period I've ever seen.
7: Documentals. Plataformes.
10: Vinga, va. Selfie. I marxem.
7: A les pantalles, cada dia hi ha més i més de tot. I sovint, oblidem el que veiem poc després de mirar-ho.
11: Nosaltres et portem a casa només el que no voldràs oblidar.
12: Memoritzeu la cara del nostre home.
7: La finestra indiscreta. Els divendres a les 12 de la nit amb Toni de la Torre.
11: Al cinema ens sentim com a casa i volem que vosaltres us sentiu com al cinema.
13: Jo em quedo aquí. No tira res. Em quedo aquí.
3: Catalunya Ràdio.
5: Som 3CAT.
3: Som 3CAT. La tarda de Catalunya Ràdio.
14: Sí, no puc odiar res més que la gent impuntual. O sigui, mereixen el pitjor dels càstigs. La impuntualitat és de les coses que més odio. Al meu entorn tinc una persona així d'impuntual. I fa servir els mateixos arguments, que és soc optimista amb el temps. Però què és aquest eufemisme? No. Optimista amb el temps ho ets la primera vegada. La setena, la desena.
3: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
14: Ets una genocida del temps.
15: La millor hora del dia.
7: Ja m'entens.
16: Un programa d'un altre gènere.
17: Hem avançat molt, hem guanyat moltes medalles com a col·lectiu, però encara ens queda molt camí per recórrer.
3: Ja m'entens. El podcast LGTBIQ+.
7: Amb David Ávila.
3: A l'àvia al web de Catalunya Ràdio.
7: I també disponible a la plataforma 3CAT.
3: La solució. Amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
1: 7 minuts i posarem punt i final avui a l'especial Cabells de la Solució, que ens està quedant curt. Cabells llargs? No, cabells curts ens està quedant. Va, ho hem deixat amb la fase lunar. Tallar-se els cabells en una fase minvant o creixent afecta o no afecta a la llargada dels cabells?
0: Doncs, si volem pensar que afecta, afecta, però científicament no hi ha res demostrat que ens expliqui aquest canvi de si em tallo amb la lluna plena, amb la lluna nueva, igual que els pares, Això és com...
1: Va com va, no? Per tant, neguem aquest mite. No influeix el moment en el que tallis els cabells. Jo he dit, a l'estiu, a veure, abans parlaves de protectors tèrmics. La calor als cabells, imagino que els afecta.
0: Sí.
1: Com els hem de protegir a l'estiu?
0: A l'estiu, sobretot, el que ens afecta és la temperatura, que això ens deshidrata la fibra capil·lar i la pell, i després ens banyem, no? Ens banyem a l'aigua de la piscina, a l'aigua de la platja, llavors. Per protegir-nos, sempre, buscar l'ombra. Ens agrada estar morenos, però ens hem de protegir. Hem d'utilitzar productes hidratants per la fibra capil·lar després dels rentats. I molt important quan ens banyem a
1: hidratants vol dir la mascareta?
0: Exacte,
1: o el...
0: sí, sí, productes hidratants. Olis d'argan, de coco, tot això hidrata. No s'ha d'abusar, però de tant en quant durant aquell estiu n'hi has d'anar posant. I és molt important quan ens banyem, abans de ficar-nos a l'aigua, mullar-nos el cabell amb aigua de...
1: Dolça.
0: Ah. Correcte, perquè així el cabell està humit i absorbeix menys aigua del clor i menys aigua salada.
1: Ah, per tant, mullar-lo a la dutxa
2: abans.
1: Aigua dolça, perquè així no ens absorbeix l'altra. És a dir, com si tens una mojama allà deshidratada, clar, si la mulles primer en aigua dolça...
2: Exacte, no t'agafarà tant.
0: I després, si pots o tens, posar-ne un oli capil·lar d'argan o de coco abans de ficar-te l'aigua una miqueta a la part més distal, no? Més de baix.
1: Les puntes.
0: Exacte, les puntes. I després de sortir de l'aigua, tornar-te a treure amb aigua dolça.
1: Ah, o sigui, obrir i tancar amb aigua dolça.
2: Però és fàcil, nena, és molt maco aquest consell. Això sí que és la solució.
1: No, però és molt important, Perquè, clar, tu vas a la platja, doncs una passadeta per la dutxa, ara que ja estan obertes un altre cop, i després de sortir de l'aigua, una altra vegada. Això de cara a l'estiu. Us hem dit, clar, avui estem parlant de cabells, de com cuidar-los, però malauradament hi ha persones que es queden sense cabells per alguna condició mèdica o inclús etapes d'estrès, no? Hi ha qui decideix anar sense cabells i n'hi ha d'altres que opten per portar perruca o alguna pròtesi capil·lar. Però com s'han de cuidar aquests cabells de les perruques en cas que siguin naturals? Àlex Cano, molt bon dia.
18: Hola, bon dia.
1: Bon dia, Àlex. Escolta, et demanaré molta brevetat perquè estem a punt d'acabar, però volia parlar sí o sí amb tu. Tu ets assessor tècnic de Barcelona Pelucas,
18: sí.
1: Disculpa, una botiga allà on hi trobem tota mena de perruques. En general, les perruques de què estan fetes? De quin material està feta?
18: Bueno, en el nostre cas, les perruques tenim de diferents maneres. Normalment treballem amb cabell natural, que és cabell humà, o tenim de fibra sintètica, o sigui, hi ha de les dues varietats.
1: Les dues es renten, tant les de fibra sintètica com les de cabell humà?
18: Exacte, sí, és molt important fer una bona higiene, més que res perquè també tinguin més durabilitat en el temps, la pròpia peça.
1: I cada quan es renten, Àlex?
18: Bueno, normalment dependrà també una mica de l'estil de vida de la persona. Clar, no és el mateix una persona que faci esport o una senyora gran que faci una vida més sedentària.
1: Clar.
18: Per norma general, com no va directe a la pell, que no és el cabell implantat nostre, normalment una vegada al mes, cada tres setmanetes, si és una persona molt intensa a esport, doncs cada dues setmanes, més o menys. Sí.
1: I es poden rentar a casa o les hem de portar a un lloc específic per rentar-les?
18: Sí, les poden rentar a casa. Nosaltres aquí a la botiga els donem un kit d'higiene, inclou el xampú, l'acondicionador i un bifase per desenredar la fibra després. Però si volen venir aquí a la botiga per comoditat, sobretot gent gran, no?, que té una miqueta més limitada la mobilitat i tal, doncs la poden portar aquí a la botiga i li fem nosaltres el manteniment, sí.
1: I ara que em parles de la botiga i el manteniment, Àlex, què passa si una perruca s'enreda, allò com ens passa amb els cabells? Ho podem desenredar com en el cas d'un cabell normal, natural, disculpa, el normal?
18: Sí, es pot fer, el que passa que s'ha de tenir més cura, és a dir, no deixa de ser una peça de postisseria, no? I s'ha de tenir una miqueta més cura que amb el cabell. Pensa que és una cosa que no creix.
1: Clar, llavors, si l'arrenques malament, no?
18: Exacte. S'ha de tenir més cura de lo normal, com si fos el teu cabell, però una miqueta més de delicadesa.
1: Ara que parlàvem de l'estiu, Àlex, jo em pregunto, hi ha algunes perruques especials versió estiu, de dir que siguin una mica més transpirables que d'altres?
18: Normalment totes són iguals, és a dir, són transpirables. Ja estan pensades per gent que fa tractament oncològic, no?, que la pell està més sensible o té tendència més a suar. El que passa que sí que hi ha algunes, en el nostre cas, que estan totes fetes a mà. Normalment són combinades, estan fetes a mà i a màquina, no? La part de sobre és a mà, perquè doni més naturalitat a la implantació, i la part de sota és a màquina. Però hi ha algunes, en el nostre cas tenim algunes, que estan totes fetes a mà.
1: Mare de Déu.
18: És la diferència aquesta, sí, sí.
1: Àlex, un altre dia tornarem a parlar perquè a mi m'interessa especialment el món de les perruques, perquè a més s'estan posant de moda, més enllà de tractaments oncològics, no?, que deies,
18: correcte,
1: hi ha molta gent que les fa servir simplement
2: per estètica,
18: Sí, exacte, ha, és una identitat també, és a dir, hi ha gent que li agrada doncs, tenir el cabell ros un dia, l'altre dia de color fosc, i sí, sí, és una manera de portar diferents estils en un temps curt. Sí, sí.
1: Doncs avui hem parlat amb l'Àlex Cano, assessor tècnic de Barcelona Pelucas. En tornarem a parlar. Àlex, gràcies infinites per la brevetat i la concisió. Una abraçada, bonic, fins ara.
18: Gràcies, bon dia.
1: Adéu, adéu. Doncs crec que hem de posar punt i final. Acabem amb una pregunta de l'audiència, el 677-38-77-19. N'hi ha moltes, oi?
2: No, no, mira, sobre mites.
1: Epa.
2: La Ramona, sobre si la cervesa fa brillar més el cabell. I el Jordi també pregunta si l'oli d'oliva ho fa.
1: Veritat o mentida?
0: Mentida.
1: Rapar-se els cabells sencers fa que creixin amb més força. Veritat o mentida?
0: Mentida.
1: Fer massatges del cuir cabellut estimula la circulació. Veritat o mentida?
0: Veritat.
1: Cal canviar de xampú perquè els cabells no s'acostumin? Veritat o mentida?
0: Mentida.
1: Llimona, aigua oxigenada i altres remeis casolans per tornar-se ros. Veritat o mentida?
0: Mentida, però sí que és veritat que els rossos, quan ho fan servir, sí que els hi declara una miqueta.
1: I si et surten canes, ja hem dit que aquells cabells no es multipliquen per 5. És una...
0: Mentida.
1: Avui hem parlat de cabells amb la Marina Garrido, especialista en tricologia i cirurgia capilar. Marina, moltíssimes gràcies.
0: A vosaltres.
1: Fran Domènech, ens sentim demà.
2: Demà de què parlem? Gràcies.
1: Demà, mira, demà tornem amb els periodistes Ramon Hernández i Juanjo Villalba. Parlarem dels secrets que amaga la Sagrada Família. Oh. Brigitte, molt atenta.
2: M'encanta.
1: Demà expliquem coses que no s'han explicat mai a la ràdio.
2: Visca la solució.
1: Esperem. Vinga, fins que se'ns acabin les respostes cada dia. Nosaltres a la una, la solució.
19: Junts per Catalunya repta Feijóo a reunir-se amb Puigdemont a Waterloo si vol parlar de la moció de censura contra Sánchez. Bon dia, són les dues.
3: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
19: Junts per Catalunya recorda al Partit Popular que el seu líder és Carles Puigdemont i que, per tant, si volen els seus vots per fer una moció de censura instrumental contra Pedro Sánchez, hauran d'anar a Bèlgica a negociar amb Puigdemont, Joan Bota.
20: Tot i insistir que la legislatura espanyola està esgotada i que Pedro Sánchez hauria de convocar eleccions, al matí de Catalunya Ràdio el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha enviat aquest missatge a Feijóo.
21: Nosaltres serem igual d'exigents amb el PP que amb el PSOE. A partir d'aquí, si aquest senyor té alguna cosa seriosa a explicar, doncs ja ho sap, que demani per veure'ns i ens veiem a Waterloo el dia que ell vulgui.
19: Doncs avui la política espanyola gira entorn a aquestes paraules de Jordi Turull al matí de Catalunya Ràdio. Des de les jornades del Cercle d'Economia, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha respost que textualment només volia parlar de coses serioses. Barcelona, Marta Corbalán.
22: El líder del Partit Popular ha esquivat respondre directament al desafiament de Turull en la seva intervenció davant l'empresariat català, però a la sortida, davant les preguntes insistents dels periodistes, Feijóo ha menys tingut la proposta de reunir-se amb Puigdemont. En poques paraules, hi ha tancat la porta.
23: Vamos a hablar de cosas serias, ¿no?
24: Vamos, por favor.
19: Bé, de seguida hi tornarem, cap a aquestes jornades del Cercle d'Economia. Mentrestant, el govern treballa per tal que l'Església ampliï la presència del català a la visita del Papa a Montserrat i a Barcelona la setmana que ve.
20: Això després que ahir se sabés que la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, el punt culminant del viatge, seria en castellà. La Conferència Episcopal Espanyola mira cap a una altra banda i recorda que la decisió final depèn del Vaticà.
19: Palau de la Generalitat, Albert Prat.
25: El govern ja ha fet arribar discretament a l'Església el neguit d'algunes entitats i partits i a l'espera del que acabi decidint el Vaticà, la consellera porta veu Sílvia Paneque posa el focus en la visita del pontífex el dia de la mort d'Antoni Gaudí per inaugurar la torre més alta del temple.
26: La visita en si mateixa ja mostra aquest interès i aquesta estima pel país.
19: Sobre aquesta visita del Papa, per cert, al Catalunya Migdia d'avui ens fixarem en el lloguer de balcons i de terrats per poder veure el pontífex de ben a prop.
20: I atenció, perquè els preus freguen els 1.000 euros.
19: Crítiques de les organitzacions de drets humans a l'acord del Parlament Europeu i els governs dels 27 per tal d'endurir la seva política migratòria.
20: S'adopta el model italià de construir centres de deportació en països fora de la Unió Europea i s'obre la porta fins i tot a escorcollar domicilis particulars a la recerca de persones concretes.
19: Brussel·les, Bruno Fortea.
27: Aquests escorcolls es podran realitzar sense que calgui
4: el permís d'un jutge. N'hi haurà prou amb una resolució administrativa, si la llei d'un país ho permet. Dins dels centres de deportació a l'estranger, els migrants sabran quan hi entren, però no quan en surten. El reglament no especifica un període màxim d'estada. Amnistia Internacional ho denuncia, mentre l'extrema dreta europea ho celebra com un triomf polític.
19: I a la cultura ens fixarem en el joc Ace of Spades, que De Vir reedita un any després per retirar-lo del mercat en rebre acusacions de racisme, Marc Garriga.
6: Sí, el joc torna revisat i millorat, deixant enrere aquella agra i injustificada polèmica i amb un anunci destacat. Hi haurà versió còmica a l'octubre, amb il·lustracions de David Rubin, com les del joc, una mena de pòquer solitari ambientat en el salvatge oest amb personatges demoníacs i amb música heavy metal, absolutament addictiu.
19: Quan fan 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
8: Bon dia.
19: El Barça comença avui els play-off de l'ACB.
8: Enmig d'una situació de crisi esportiva de la secció de bàsquet, l'equip debuta a la pista de l'UCAM Múrcia a les 7 de la tarda. És un partit que podreu seguir a l'antena digital de Catalunya Ràdio. L'altre partit que juga avui de quarts és el Madrid-Tenerife, que començarà a les 9. El Barça ingressarà 11 milions d'euros pel traspàs d'Ansu Fati al Mónaco. Explicarem l'operació al programa i parlarem de les eleccions del Real Madrid. Enrique Riquelme, el rival de Florentino, ha visitat avui Barcelona. El sentirem.
19: Moment de saber com tenim la circulació. Txell Garriga, bon dia.
9: Molt bon dia. Destaquem dos accidents que estan provocant retenció. Un a la C58, a l'altura de Ripollet cap a Barcelona, té uns 4 quilòmetres de cua, i l'altre a l'AP7 a Santa Oliva, direcció Tarragona, té un sol carril obert en aquest cas i uns 3 quilòmetres de cua. A la B30, per cert, a Badia del Vallès, on aquest matí s'ha incendiat un camió, s'està tot just acabant de netejar la via i s'acaben d'obrir ara tots els carrils cap a la C58.
19: Bé, ens falta el temps.
10: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
19: Francesc Mauri, bon dia.
12: Bon dia.
19: Dins de la calor, hi ha algun matís respecte a ahir o demà?
12: Sí, alguns matisos. Un és que demà, com havíem promès, seria el dia de la setmana amb la temperatura menys alta, que no vol dir ni més freda ni més fresca, perquè de calor en continuarà fent. I l'altra és una altra novetat, de fet n'hi ha dues. Una, que divendres tornem a tenir un descens de la temperatura previ a un augment de dissabte, diumenge i dilluns més contundent. I l'altra és que tant aquesta tarda com la tarda de dijous hi pot haver més activitat tempestuosa, sobretot avui al terç nord de Catalunya, amb intensitat en alguns punts del nord-est, i dijous més extens, meitat nord de Catalunya i meitat est.
19: Gràcies, Francesc, bon dia.
12: Bon dia.
10: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
19: Les 2:06. Catalunya sobre escoltar la proposta del Partit Popular per presentar una moció de censura per fer fora Pedro Sánchez de la Moncloa, però desafia el líder popular, Alberto Núñez Feijó, emplaçant-lo a anar a Waterloo per explicar-li a Carles Puigdemont. Jordi Corbalán.
24: Bon dia. Sí, després que ahir Núñez Feijó emplacés Junts i el PNB a donar suport a una moció de censura instrumental sense Vox al govern, avui des del matí de Catalunya Ràdio el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha mogut fitxa. D'entrada, no es tanca escoltar la proposta.
27: Hi ha una porta a escoltar. No és ell que diu moció de censura i governo jo, sinó que aquest senyor fa un pas, d'entrada fa un pas, que diu instrumental i convocar eleccions immediatament. Bueno, doncs ens ho ve explicar, i quan ens ho vingui a explicar, doncs nosaltres escoltarem. I si nosaltres escoltem, nosaltres després hi direm la nostra, però no direm la nostra abans d'escoltar.
24: Ara bé, Junts posa a Feijó una condició que fins ara ha estat una línia vermella infranquejable per als populars, visitar el president Carles Puigdemont a l'exili.
27: Demani per veure'ns i ens veiem a Waterloo el dia que ell vulgui. Si ell considera que aquest és un tema seriós i que ha de fer una oferta seriosa a Junts, doncs les coses serioses es fan en reunions. I en reunions, doncs, ell sap que les reunions amb Junts per Catalunya, amb la direcció, amb la màxima direcció, amb el president de Junts per Catalunya, doncs s'han de fer a Waterloo.
24: Segurament perquè és conscient de la dificultat que Núñez Feijó accepti aquest repte, el número 2 de Junts, Jordi Turull, insisteix que la via més ràpida és que Pedro Sánchez convoqui eleccions.
27: És que el més ràpid i senzill, com que aquesta legislatura ja no dona més de si, és que ja no dona més de si, Doncs és que el president del govern signa un decret de dissolució de les Corts. Nosaltres el que defensem és això, no busquem dreceres cap aquí o cap allà, perquè hi ha un camí que és molt fàcil i és molt directe, no?
24: Per cert, recordem que l'estiu passat, quan va caure el secretari d'organització del PSOE, Santos Cerdán, i també es parlava de moció de censura, Junts ja va emplaçar Feijó a Waterloo, però els populars aleshores van deixar clar que no pensaven fer-ho.
19: Bé, doncs el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijó, assegura que aquesta proposta de Junts per Catalunya no és seriosa i pràcticament ha deixat tancada la porta a reunir-se amb Puigdemont a Waterloo per negociar aquesta moció de censura. Feijó, que ha participat avui a les jornades anuals del Cercle d'Economia, ha evitat respondre al desafiament de Junts davant l'empresariat català, però a la sortida de l'acte ho ha descartat davant les preguntes insistents dels periodistes. Anem al Palau de Congressos de Catalunya. Marta Corbalán, bon dia.
5: Hola, bon dia. La proposta de Jordi Turull ha durat poca estona perquè Feijó l'ha enterrada només unes hores després. El líder del Partit Popular ha esquivat referir-s'hi directament en la seva intervenció davant l'empresariat català, però a la sortida, davant les preguntes dels periodistes, Feijó ha menystingut l'oferiment d'anar a Waterloo amb un escuet. Hem de parlar de coses serioses.
23: Vamos a hablar de cosas serias, ¿no?
5: Davant l'empresariat català, Feijó ha insistit que cal una moció de censura per fer fora Pedro Sánchez de la Moncloa davant la cascada de casos judicials que esquitxen el PSOE. Sense mencionar cap partit en concret, ha demanat a tots els partits que volen eleccions urgents que donin suport a la moció, en al·lusió a Junts i als nacionalistes bascos.
23: Yo tengo claro que España necesita una reacción democrática, política y cívica. Tengo muy claro que yo haré todo lo posible. Quienes coincidimos en que esta situación es insostenible, deberíamos hacer todo lo posible.
5: Feijó també ha volgut deixar clar que la moció de censura no és una drecera per intentar ell arribar a la Moncloa.
23: No pretendo remover conciencias. No busco atajos porque lo que conviene atajar es la situación del país. Y no vengo a pedir favores ni tampoco a regalarlos. A lo que vengo es a defender la necesidad de un proyecto limpio. Y a lo que vengo es a garantizar que devolveré la decencia a mi país, con ayuda o sin ella.
5: La presidenta del Cercle d'Economia, Teresa García Milà, ha aprofitat la presència de Feijó per posar-li deures, com per exemple li ha demanat que entri a negociar el nou model de finançament autonòmic amb el govern espanyol, però el líder del PP no s'hi ha posat gaire bé.
7: El gobierno ha puesto una propuesta sobre la mesa. Puede gustar más o menos, pero está ahí. Sería muy positivo que el PP la considere y entre a negociarla.
23: Necesitamos sosiego, sosiego para hablar, para discutir, para discrepar, para analizar.
5: La presidenta del Cercle d'Economia també ha mostrat preocupació pels presumptes casos de corrupció que envolten el PSOE i ha demanat reforçar els mecanismes de control i de rendició de comptes.
19: Doncs precisament en aquestes jornades del Cercle d'Economia, les grans energètiques espanyoles, Repsol i Naturgy, també han fet acte de presència. Han estat molt crítiques amb el model energètic que està impulsant la Unió Europea, el de la descarbonització. Creuen que està desplaçant tota la indústria cap a la Xina, amb les greus conseqüències que això pot tenir per la sobirania energètica europea. Barcelona, Sara Riera.
11: Sí, bon dia. Repsol i Naturgy han denunciat que Europa no ha jugat en cap moment a equilibrar la descarbonització amb la competitivitat de les indústries. Lamenten que només s'ha apostat per una tecnologia, l'electrificació, i que les empreses que, com elles, utilitzen els combustibles fòssils se les ha cosides a regulacions. Moltes marxen i el resultat és que Europa no té sobirania energètica. Es va veure amb la gran apagada l'any passat, han dit, i ara amb el tancament de l'estret d'Hormuz. Antoni Brufau, president de Repsol, i Francisco Reynés, de Naturgy.
13: Para ser líder de la descarbonización, los demás te tienen que seguir y no estás equivocado. Nadie sigue porque nadie, todo el mundo tiene sus objetivos. Evidentemente, tener un planeta mejor, pero cada uno a lo suyo, ¿no? Y por esto lo que decía, no es ilógico que el carbón sea la energía primaria que más crece en el planeta, el carbón.
14: A nadie se le exige acertar, pero sí lo que se le exige es tomarla con un criterio y explicarlo.
11: Malgrat tot, també han comentat que no creuen que el model energètic canviï en els pròxims anys. Ara mateix el 80% de l'energia que genera Europa encara necessita combustibles fòssils i això porta funcionant així des de fa 50 anys.
19: Més coses. El govern espanyol carrega contra la proposta de Feijóo de fer una moció de censura instrumental per fer fora Pedro Sánchez de l'executiu. La ministra portaveu acaba de dir que és cínic i que està desesperat i l'acusa de no tenir cap projecte per a Espanya. Anem a la Moncloa. Paula Brujats, bon dia.
0: Què tal? Bon dia. Sí, duríssima reacció del govern espanyol a la proposta del líder del PP. Diuen que és un insult que reclami ara el suport de Junts i el PNB mentre el Partit Popular ha boicotejat reiteradament els acords de Pedro Sánchez amb els independentistes. La ministra portaveu, Elma Saiz, ha resumit així l'actitud de Feijóo amb aquestes dues paraules.
1: Cinismo y desesperación. Y estamos viendo cómo el Partido Popular y el señor Feijóo, por poner un ejemplo, votan en contra del uso de las lenguas oficiales de estos territorios en Europa. Y desesperación. A los gobiernos se llega con votos. Y el Partido Popular no tiene un proyecto de país. Esa oposición marrullera que están haciendo está vacía.
0: Roda de premsa del Consell de Ministres encara en marxa. El govern espanyol, que està responent també a les crítiques del poder judicial, però la Moncloa no recula, mantenen que les operacions judicials contra el PSOE són una operació orquestrada en part per la política i la justícia per tombar Pedro Sánchez. Avui el poder judicial els ha retret que parlin d'actuacions antidemocràtiques de jutges i policies, diu el màxim òrgan de govern dels jutges, que estan atacant els fonaments de la democràcia.
19: Doncs precisament sobre aquest ambient que hi ha al voltant del PSOE, els alcaldes del Partit Socialista de Catalunya, del PSC, es protegeixen per no pagar ells els casos judicials que esquitxen el PSOE. A Catalunya, les primeres eleccions a la vista són les municipals, l'any que ve, i alguns càrrecs metropolitans tenen por que aquestes investigacions judicials puguin acabar desmobilitzant els seus propis votants. Per això, volen centrar els esforços de cara a aquestes municipals a reivindicar la seva gestió local. Palau de la Generalitat, Albert Prat, bon dia.
25: Què tal? Bon dia. Sí, diversos alcaldes socialistes consultats per Catalunya Ràdio admeten fora d'antena que estan tocats i desorientats, sobretot pel pes històric que ha tingut l'expresident Zapatero a Catalunya. Tots demanen prudència, agafen distància i creuen que el temps els juga a favor, però encara que falti un any per les municipals, coincideixen que han de fer valer les polítiques municipals per retenir les alcaldies, sobretot les metropolitanes. I en paral·lel, l'entorn del president i també líder del PSC, Salvador Illa, insisteix que es van fer les coses bé durant les eleccions que el van portar la Generalitat. Recordem, una campanya de fa dos anys que està sota la lupa de l'Audiència Nacional. Sílvia Paneque, consellera portaveu.
26: Tenim tota la tranquil·litat i seguretat de que no només pensem que està correcte, sinó que són comptes auditats els d'aquesta campanya per la sindicatura.
25: A tot això, els socis d'Esquerra i els comuns han salvat el president i, finalment, demà el Parlament no forçarà la compareixença de Salvador Illa per donar explicacions sobre les investigacions judicials que esquitxen el PSOE.
19: No ens movem d'aquest Palau de la Generalitat perquè el govern ha mogut fitxa per intentar convèncer el Papa Lleó XIV per tal que en algun moment de la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família parli en català. El Vaticà ja ha publicat la intervenció i durant el moment culminant el pontífex s'adreça íntegrament en castellà, Albert.
25: Copal Tarraconense i fins i tot el president del Parlament estan fent arribar al Vaticà que hi ha malestar per l'absència de català durant la benedicció de la torre més alta del temple, però qui té més marge per influir dins la cúria vaticana és el cardenal Omella, home ben connectat al Vaticà i alhora home de confiança del president Salvador Illa. A l'espera de veure si a Roma es fan canvis al guió, diversos partits polítics s'han sumat a les crítiques d'algunes entitats catòliques i han reclamat a l'executiu que mogui cel i terra. Jordi Turull de Junts i Esther Capella d'Esquerra.
27: És la llengua en què la gent resa. Si no vol tenir la sensibilitat d'una piconadora, el que hauria de fer-ho és majoritàriament en català.
2: Hem d'exigir que el català estigui present i que sigui el fil conductor, atenent també que és l'obra de l'arquitecte Gaudí.
25: Des del govern hi treuen ferro i destaquen que el gest més important del Vaticà és que el papa justament vingui a inaugurar la Torre de Jesús el dia del centenari de la mort de Gaudí.
26: Crec que la importància s'ha de posar en el fet de la visita i el reconeixement que implica aquesta visita cap a Catalunya. I el que ha pogut fer el govern respecte a traslladar doncs la importància del català a Catalunya com precisament element cohesionador de la nostra societat, ja ho ha fet.
25: I ara falta per veure què passarà amb la resta d'actes, com el de l'Estadi Olímpic, la visita a Montjuïc o a la presó de Brians, però en qualsevol cas el govern confia que aquí el català hi tindrà un pes rellevant.
19: Doncs sobre aquest poc ús del català en la visita papal, la setmana que ve, està provocant malestar també entre diferents col·lectius. Per exemple, el bisbe de Girona, Octavi Vilà, n'acaba de parlar i en declaracions a Catalunya Ràdio reconeix que li hauria agradat que el català tingués un paper més més rellevant. I ha parlat el Fèlix Martín, bon dia.
3: Hola, bon dia. Fra Octavi Vilat, més que en visites com aquesta cal fer equilibris i que en aquest cas l'organització de l'acte, i per tant qui ho ha decidit, és l'arquebisbat de Barcelona, amb una estricta col·laboració de la Santa Seu. Ha recordat quan el papa Francesc va preguntar per què la benedicció de la figura de la Mare de Déu de Montserrat no es feia en català i ha lamentat la poca presència que pot tenir el català en la cerimònia de la Sagrada Família.
15: Que ha sigut més satisfactori que la benedicció de la Torre de Jesús Crist, que ha sigut en català, més tenir aquell precedent de fa dos anys i escaig o tres anys de la benedicció de la Mare de Montserrat a Roma, que ha sigut desitjable una més gran presència. Veurem també com van les intervencions que no estan de moment publicades, però estan a Catalunya, la presència del català hauria sigut desitjable que tingués un paper més rellevant.
3: Fra Octavi Vilà és un dels 10 bisbes catalans que participaran en els actes del papa a Barcelona i a Montserrat.
19: Doncs des de la Conferència Episcopal Espanyola s'han mostrat prudents. No han volgut pronunciar-se sobre l'ús del català del pontífex i s'han limitat a dir que caldrà esperar per veure quina llengua fa servir el papa. Avui han explicat que tot el viatge costarà 25 milions d'euros. Anem a Madrid. Dani Sainz de Aja, bon dia.
16: Hola, bon dia. El comitè organitzador de la visita se'n renta les mans i diu que és responsabilitat de la Santa Seu decidir en quin idioma s'expressa el papa. Això sí, el coordinador adjunt de la visita, Fernando Jiménez Barrio Canal, tampoc tanca la porta al fet que el lloc 14 pugui dir algunes paraules en català més enllà de la salutació.
17: La sede de Barcelona ha puesto claramente en valor la situación de la realidad social y la realidad idiomática de Barcelona, pero evidentemente es a la Santa Sede a la que le corresponde establecer de qué manera se comunica el Santo Padre. Y hasta que no lo veamos, pues no podremos tomar una opinión al respecto.
16: Jiménez Barrio Canal també ha destacat la col·laboració amb el govern català, qui juntament amb el Canari faran una aportació del 20% del pressupost. Són 5 milions dels 25 totals que costarà la visita, finançats principalment per patrocinadors i donatius.
19: I se sap, Dani, si el papa es trobarà amb víctimes d'abusos sexuals a l'Església?
16: Doncs la Conferència Episcopal també tira pilotes fora, ho desconeixen. Diuen que el papa rep moltes peticions de trobades privades i que sempre té voluntat d'escoltar els qui més pateixen. Hi ha víctimes d'abusos que han demanat reunir-s'hi i no han tingut resposta. És el cas de Miguel Ángel Hurtado, supervivent d'abusos a l'Escolania de Montserrat, que des de les portes de l'Anunciatura Vaticana de Madrid ha denunciat que si hi ha reunió serà una operació de màrqueting.
18: Quan el papa va als països, selecciona molt bé els bisbes amb quines víctimes es reuneix el papa. I normalment intenta que siguin víctimes que no siguin contestatàries.
16: I demana al papa que no visite Montserrat perquè, diu, és el laboratori de pràctiques de l'Església més reaccionària.
19: Per cert, una cosa més sobre aquesta visita papal. Alguns veïns de la zona de la Sagrada Família aprofiten aquesta visita de Lleó 14 a Barcelona per fer negoci i per llogar els seus balcons o les seves terrasses. Diversos anuncis en plataformes d'internet, com ara Wallapop, els ofereixen per xifres que van dels 150 als 1.000 euros, Jordi Canal.
20: Sí, balcons i terrasses, sobretot del carrer Rosselló, propers al temple, amb vistes privilegiades o visibilitat perfecta, diuen, per veure passar el pontífex o seguir els actes que es faran a la basílica. Alguns, a més, inclouen begudes i menjar. Al marge dels que consideren aquesta visita del papa una oportunitat, hi ha veïns però i comerciants que es veuen avenir incomoditats i problemes per les restriccions d'accés i les mesures de seguretat que s'aplicaran.
21: Tinc la meva neta, la meva filla no me la podrà portar, tindrà que anar amb els altres avis, la meva mare viu aquí, l'altra vegada no em deixaven ni passar.
22: A mi em sembla molt bé que vingui una persona, una autoritat aquí, però primer som els veïns. El que no pot ser és que per un senyor tinguem que perjudicar-nos tots.
28: No sé si ho podrem obrir, si tenen de tancar, si podrà vindre el gènere, si podrem sortir cap a casa, si podrà vindre la clientela a comprar.
20: Alguns comerciants de la zona, de fet, estan pensant o ja tenen decidit que el dia de la visita del papa no obriran.
19: D'aquí a 9 minuts seran 2:45 de la tarda. Fem una pausa i de seguida més coses.
29: Catalunya migdia.
30: Tota comunitat necessita un cor.
31: Un cor? Per què?
30: Per fer-la bategar, per crear vincles, per arrelar-nos al territori.
31: I reforçar la identitat?
30: És clar. I el més important, oferir-nos informació propera amb un periodisme de confiança. Mitjans de proximitat. El batec de la comunitat.
31: Amic. 600 mitjans de proximitat a tots els territoris de parla catalana.
32: Todos los días son una aventura nueva. A la carrera siempre, que si falta un material.
33: Es un trabajo muy físico, muy duro.
32: Obramal lo que me aporta es soluciones, rapidez,
34: calidad, precio.
32: Te vas a acercar y lo vas a tener, porque lo vas a tener.
31: Els que us comprometeu amb la feina, necessiteu algú que es comprometi amb vosaltres. 20 anys construint junts. Obramat.
35: Descobrir, compartir, donar suport. Temps. 130 milions.
1: Amics.
4: Rialles.
1: Llops.
4: Moments. 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 5 de juny, amb Euromillones, pot mínim garantit de 130 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteria se't recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
5: Mira, doncs arribo a Bali i el primer que faig és llogar una moto.
6: Però tu en saps d'anar amb moto?
5: No, però és la millor manera de moure't per allà i m'hi vaig llançar de cap.
6: I què?
5: Que em vaig trencar una cama.
6: Apa!
5: Sort del RAC. A la tarda ja estava enguixada.
7: Sort del RAC. Fes-te'n soci i viatja amb tota la tranquil·litat. RAC. Hi som per ajudar.
8: Ep, et prepares per l'espai? Estàs passant nervis? És normal, però pensa que t'han preparat molt bé durant anys. Cuida't, organitza bé els últims repassos, reserva moments per desconnectar i arriba als exàmens amb el cap ple. Confia en tu, ho has fet molt bé i ara toca demostrar el que saps. Molta sort i recorda, fes l'espau en pau, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
9: Marca la casella 105 a la declaració de la renda. Gràcies a l'Església, la teva ajuda arribarà a qui més ho necessita. No pagaràs més ni et retornaran menys. I pots marcar-la juntament amb la de fins socials. Entra a línia105portantos.es i descobreix l'impacte que té marcar la casella de l'Església a la declaració de la renda. Per tants.
19: Catalunya migdia. D'aquí a 6 minuts seran 2:15. Crítiques de les organitzacions de defensa dels drets humans a la nova legislació que dona via lliure als centres de deportació de migrants en països de fora de la Unió Europea. Amnistia Internacional denuncia que la mesura afavorirà els abusos. Les noves regles, acordades ahir i pendents ara de la ratificació final, permetran als governs de la Unió Europea que ho vulguin replicar el model de la primera ministra italiana Giorgia Meloni a Albània. Brussel·les, Bruno Fortea, bon dia.
10: Hola, bon dia. En aquests centres de deportació, els migrants podran quedar-s'hi durant un període de temps indeterminat, fins que siguin retornats als seus països d'origen. Amnistia Internacional diu que tot plegat deixa els migrants indefensos. Ho ha denunciat a Catalunya Ràdio la responsable de migració de l'ONG a Brussel·les, Olivia Sonberg.
11: Es algo en lo que vemos mucho riesgo para los derechos humanos. Por una parte, detención automática, así como riesgos de tortura, de desaparición forzosa, de tratos inhumanos y degradantes, y por supuesto, situaciones prolongadas de limbo, incertidumbre en terceros países.
10: La norma diu que els centres només podran construir-se en països que garanteixin els drets humans. Mira de concretar-ho el ponent d'aquesta llei, l'eurodiputat Malik Asmani.
12: Puc imaginar que seran països de l'Àfrica, per exemple, que respectin el dret internacional, però també pots pensar en països de la part més oriental del continent europeu.
10: El nou reglament també permet escorcollar domicilis particulars de migrants irregulars per buscar persones concretes, sense que calgui el permís d'un jutge. Amb una resolució administrativa n'hi haurà prou, si la llei d'un país ho permet. L'extrema dreta europea ho reivindica com una victòria política. És l'eurodiputat de Vox, Jorge Buxadé.
13: Celebramos el acuerdo moldeado por la presión negociadora de los patriotas.
10: Al Parlament Europeu, la llei també ha tingut el suport del Partit Popular i el rebuig de l'esquerra. Sí que hi ha hagut un consens més favorable entre els països. L'espanyol és un dels pocs governs que s'hi ha oposat.
19: Per cert que l'ocupació continua creixent a Catalunya. El mes de maig ha tancat amb 50.000 nous contractes. Ja es freguen els 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social. A més, a les llistes de l'atur hi ha 6.900 persones menys de les que hi havia fa un mes, Mireia Sala.
14: Sí, ara a Catalunya hi ha 307.000 aturats registrats, el valor més baix en 18 anys, segons dades del Ministeri de Treball. Tot i que la reducció de l'atur és generalitzada a tots els sectors, la majoria de persones que han trobat feina ho han fet als serveis. Per demarcacions, on més ha baixat l'atur és a Lleida, per l'inici de la campanya de recollida de la fruita. I si es compara amb la situació de fa un any, Girona lidera la reducció de l'atur. El sindicat UGT està satisfet amb les dades, però Òscar Riu insisteix que cal crear ocupació en sectors que no depenguin del turisme.
23: Hem de crear molta més ocupació a la indústria i, sobretot, hem de trencar amb la dinàmica d'un mercat molt estacional. Aquest mes de maig es redueix l'atur perquè es redueix en el sector serveis, en el sector turisme, i per tant hem de trencar amb aquesta dinàmica de reducció de l'atur quan arriba la campanya de Nadal, quan arriba la Setmana Santa i quan arriba la campanya d'estiu.
14: Per la seva banda, el sindicat Comissions Obreres en reclama mesures efectives per reduir l'atur juvenil.
19: Anem a la informació internacional. Atac massiu de Rússia contra diverses ciutats d'Ucraïna aquesta passada matinada. Els bombers maldaven avui per trobar supervivents entre la runa provocada per diferents atacs arreu del país que han fet com a mínim 18 morts i un centenar de ferits. L'executiu ucraïnès denuncia que Moscou ha llançat més de 600 drons i una setantena de míssils de creuer contra Dnipro i Kiev, Xavier Vilà.
0: L'atac contra la capital ha afectat edificis residencials on part dels veïns comparaven el que han viscut amb l'apocalipsi.
1: Tot estava cobert de runa, hi havia tot de fum i de cendra. No es podia veure res, no hi havia foc, però no podíem entendre d'on queia la runa que ha colpejat la meva filla.
2: Tenia la impressió que era un cap nuclear que queia, però no va arribar a terra i va explotar l'aire prop dels nostres pisos. I la runa va impactar tots els altres edificis del voltant.
19: Aquesta intensificació del terror rus arriba just quan està perdent la iniciativa al camp de batalla. No només és incapaç d'avançar, sinó que, a més, els drons ucraïnesos escanyen la seva logística al front. Això fa que alguns experts considerin que el president rus, Vladimir Putin, ja no podrà guanyar aquesta guerra sota els seus termes. Moscou, Cristina Solías, bon dia.
3: Bon dia. Les carreteres de l'Ucraïna ocupada s'han convertit en autèntics corredors de la mort. Els drons ucraïnesos ja ataquen a més de 150 quilòmetres de distància i han destruït centenars de camions russos que abasteixen el front. Això vol dir que els 70.000 soldats russos del sud corren el risc de quedar-se sense subministraments. Com que tenen menys armes i menys combustible, també els costa més atacar la primera línia. L'expert militar de la BBC, Ilya Bishev, explica a Catalunya Ràdio que és un moment molt delicat per l'exèrcit rus.
6: La situació al front es troba en un punt mort, mentre que a la rereguarda immediata la situació és gairebé catastròfica. Rússia no té cap mitjà eficaç per contrarrestar els atacs de mitjana distància.
3: Una finestra d'oportunitat per Ucraïna que no se sap quan pot durar, però que, segons Avishev, demostra que el Kremlin ja no podrà aconseguir els seus objectius de màxims.
6: Rússia no pot guanyar la guerra. Fins i tot en una situació en què obtingui part del territori ucraïnès, a Rússia aquesta pau es percebria com una derrota, i els líders russos ho entenen molt bé.
3: Putin continua insistint que Rússia és a prop de la victòria i això fa pensar que els generals no li diuen tota la veritat del que està passant sobre el terreny. Ara bé, en els propers mesos, la superioritat dels drons ucraïnesos obligarà el president rus a decidir si escala encara més el conflicte o bé si finalment s'obre negociar de debò un acord de pau.
19: I d'un conflicte a un altre. Hores després que Donald Trump presumís de forjar una aturada dels combats entre Israel i Hezbollah, l'exèrcit d'Israel ha demanat evacuar una població al sud del Líban, cosa que fan abans d'atacar. Trump va intercedir durant una trucada telefònica amb el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu, que s'ha descrit com d'una duresa extraordinària.
0: Sí, d'acord amb el portal de notícies nord-americà Axios, Trump va qualificar Netanyahu de refotudament boig i d'ingrat per atacar el Líban mentre Washington negocia amb l'Iran per tancar el conflicte que els enfronta. Trump va comminar Netanyahu a pensar-s'ho dos cops abans d'atacar Beirut, cosa que, segons ell, provocaria encara més aïllament internacional d'Israel. Segons Axios, Netanyahu hauria accedit a les peticions de Trump si bé després de la trucada va comunicar que res no ha canviat, com demostra el que deia aquest migdia Israel Katz, ministre de Defensa israelià.
15: Els nord-americans van donar suport a aquest principi, que és un canvi respecte al que hi havia abans, i el van transmetre al govern libanès i a totes les parts implicades. Les ciutats israelianes al davant de Beirut, si no hi ha pau aquí, no hi haurà pau allà.
0: Hezbollah i Israel han intercanviat atacs aquesta matinada que han provocat ferides a dues persones.
19: Hem sentit els senyals horaris de dos quarts. Tornem a Catalunya, on continuem pendent del conflicte a l'educació. Els docents han sortit avui als carrers de Barcelona en una nova jornada de vaga que mantenen els sindicats contraris al preacord de divendres passat al Departament d'Educació i els sindicats majoritaris. Educació xifra el seguiment de la vaga en un 11%. A primera hora, els contraris al preacord han tallat l'accés a la Casa Batlló i hi ha hagut moments de tensió amb els turistes. Més tard, ha començat la manifestació des dels Jardinets de Gràcia fins a la plaça Urquinaona, que, segons la Guàrdia Urbana, ha reunit un miler de persones. Unitat Mòbil, José Antonio Muñoz i Sara Cañete.
16: Entre el miler de mestres i professors que, segons la Guàrdia Urbana, han participat a aquesta manifestació, l'acte ha servit per mostrar el seu rebuig al preacord que van signar divendres el govern amb els dos sindicats majoritaris, un pacte que qualifiquen d'engrunes. El preacord està sotmès a votació fins aquest dijous. Els docents podran dir si li donen suport o no, i de moment ja hi han participat un 30% del professorat. Les assemblees i els dos sindicats minoritaris que mantenen les vagues, la CGT i la Intersindical, el consideren insuficient suficient i no entenen que els sindicats majoritaris hagin abandonat, diuen, de manera abrupta aquesta negociació. Ingrid Xavarria és la portaveu de la CGT.
17: Nosaltres creiem que aquest acord, aquest preacord, no es pot signar, que hem de continuar, i més ara que comença el debat pels pressupostos. No entenem com la resta de sindicats no estan disposats a fer més pressió.
16: Tampoc comparteixen l'estratègia d'USTEC, el sindicat majoritari, de convocar una vaga indefinida a partir del 8 de juny. Si surt que no, ells creuen que s'ha de continuar amb accions puntuals i apunten a la visita del Papa a Barcelona la setmana que ve.
19: I ara, si sou una mica aprensius, potser us començarà a picar tot el cos. La primavera plujosa i les temperatures altes de finals de maig han creat les condicions ideals perquè hi hagi proliferació de mosquits i de paneroles a Catalunya. I els experts demanen col·laboració ciutadana per controlar aquestes plagues d'estiu, Toni Fortesa.
18: Doncs sí, ser meticulosos en la neteja de casa i la gestió de residus, diuen, és bàsic. Així ho apunten tant l'Andreu García, president de l'Associació d'Empreses de Salut Ambiental, com la professora investigadora de Biologia de la Universitat Autònoma de Barcelona, Anna Garriga.
20: És superimportant, com a ciutadans, fer una bona gestió dels aliments i els residus. Si els eliminem fonts d'aliment, controlem la plaga molt millor.
21: Això passa per tenir un bon manteniment de la neteja, perquè si no tenen menjar, no podran desenvolupar-se.
18: La calor ajuda a la proliferació de plagues, però les temperatures extremes i les nits tropicals, en canvi, aturen l'expansió. L'Andreu García és president de l'ADEPA.
20: El mosquit tigre, que li agrada la temperatura alta, el seu moment de picar preferit no és de 12 del migdia a 4 de la tarda, és abans o després. Hi ha valors com la humitat i la temperatura que fa augmentar aquestes poblacions fins a un punt. Per exemple, una pluviometria alta pot ajudar a moltes espècies d'aquestes a proliferar, però unes pluges torrencials renten el clavegram.
18: La professora de Biologia, Anna Garriga, apunta que a partir d'ara es començarà a notar l'arribada de mosquits i paneroles, però que no ha de ser un estiu diferent als anteriors. Una mesura bàsica contra la proliferació de mosquits continua sent eliminar qualsevol punt d'aigua estancada a casa.
19: Vinga, ja podeu deixar de gratar-vos. Passen 4 minuts de 2 quarts, una pausa i la cultura.
22: Catalunya migdia.
24: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
25: Al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
26: Faro que ilumina le notti del mondo per la grandiosità delle sue costruzioni.
27: Estem preparats per la visita del Papa? Aquest dimecres, amb la unitat mòbil del matí de Catalunya Ràdio, ens desplaçarem fins als punts clau d'aquesta visita papal a casa nostra. La Sagrada Família, el convent de Sant Agustí, Cambrians i Montserrat. I conversarem amb les persones que rebran el Sant Pare.
25: Aquest dimecres, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell. Catalunya migdia.
19: Passen 5 minuts de 2 quarts. 17 anys després del gran èxit de la novel·la i posterior pel·lícula Criades i senyores, l'escriptora nord-americana Catherine Stockett torna a Mississippi amb el seu segon llibre, El Club de les Indomables. L'autora admet a Catalunya Ràdio que la van afectar les crítiques al seu primer llibre pel fet que explorava la vida de criades negres a través dels ulls d'una dona blanca. Barcelona, Montse Camps.
28: Stockett va començar a escriure El Club de les Indomables fa més de 10 anys, quan ja va passar prou temps de l'immens èxit de Criades i senyores, que va vendre 15 milions d'exemplars, però que també va rebre crítiques per apropiació cultural. Admet que va necessitar temps per allunyar-se del soroll.
29: At times it was very hard because...
30: Va ser difícil acceptar totes aquelles crítiques. Vaig passar els meus moments perquè el missatge que jo volia traslladar i el de fet el que sempre vull transmetre amb les meves obres és que és molt important, i per mi, com a autora i escriptora, és la meva responsabilitat justament transportar el lector a un altre món, a un món diferent del seu, i que siguem capaços de posar-nos a la pell de l'altre.
28: El llibre actual aborda el paper de la dona al conservador estat del Mississippi de la Gran Depressió, i Stockett adverteix que en el moment actual els drets de les dones estan en perill.
30: Sí, els drets de la dona és que s'estan perdent. Clarament, a Nord-Amèrica el conservadorisme és la corrent predominant. No estic dient amb això que estiguem tornant a l'any 1933, però cal que anem amb molt de compte, sobretot les dones.
28: El Club de les Indomables també aborda el tema de l'esterilització forçada a dones considerades dèbils mentals o promíscues.
19: I ara, un joc. Django, have you Devir reedita el joc Ace of Spades, un any després de les acusacions de racisme que van provocar que es retirés del mercat. La nova edició revisada, il·lustrada per David Rubin, un dels dibuixants més importants de l'estat, també tindrà versió còmic. Marc Garriga.
4: Ace of Spades, que pren el nom d'una cançó de Motorhead, és un addictiu solitari que consisteix a anar derrotant enemics cada cop més potents, com si fos un videojoc amb ànima heavy metal, en un salvatge oest demoníac a base de jugades de pòquer. L'any passat va rebre crítiques immillorables en una de les fires més importants dels Estats Units, fins que va arribar la polèmica quan es van filtrar les il·lustracions d'un esclau negre i un esclavista blanc inspirades en el film Django Desencadenat. La crisi, força injustificada, es va resoldre retirant el joc del mercat. Ara torna revisat amb l'objectiu de deixar enrere aquell desagradable episodi, com diuen a Catalunya Ràdio el seu creador Benja Morín i l'il·lustrador David Rubin.
5: Jo, personalment, quan va passar això vaig pensar, si algú obre el meu joc i es sent incòmode, jo no l'he fet perquè això passi. Llavors, tot el que puguem fer per corregir-ho estarà ben fet.
7: Bueno, fue bastante duro, la verdad, creo que ha quedado claro que ni la intención inicial fue nunca ofender a nadie y que lo único que hemos hecho es, pues mira, aprovechar esto no para enfadarnos ni para fastidiarnos, sino para intentar hacer un juego todavía mejor.
4: L'èxit de la nova edició ha provocat que De Vir hagi anunciat a Catalunya Ràdio la publicació d'una versió en còmic a mans dels mateixos autors. Serà el primer còmic original de De Vir i arribarà a l'octubre.
19: Més coses? Manresa serà l'escenari del rodatge de la sèrie de Netflix Los Niños del Brasil, una coproducció internacional de Peter Morgan, el creador de The Crown, amb protagonistes de primer nivell. Segons ha avançat el Regió 7 i ha confirmat Catalunya Ràdio, parlem de l'actor Jeremy Strong, de l'exitosa sèrie Succession, l'actriu Gillian Anderson, el català Daniel Brühl i Shira Hassa, que van veure a Unorthodox. Manresa, Nàtia Dell.
8: Aquesta setmana, segons el Regió 7, aterren a la ciutat per començar a gravar. De localitzacions n'hi ha des del Regne Unit a Bulgària. Es tracta d'una minissèrie de 5 capítols basada en l'exitosa novel·la homònima de l'escriptor nord-americà Ira Levin de l'any 76, el mateix autor de La Semilla del Diablo. Està inspirada en la història real d'un legendari caçador de nazis. Aquest és el paper que farà Jeremy Strong, guanyador d'un Emmy a Succession. La nova sèrie de Netflix porta el mateix títol que la pel·lícula de l'any 78, Los Niños del Brasil, en 10 anys, a Manresa com a plató de cinema i han passat 500 projectes audiovisuals.
19: I una cosa més. El músic Jordi Savall donarà nom al futur auditori que es construirà a Igualada. Així ho ha anunciat l'Ajuntament, d'acord amb el mateix Savall i la fundació que porta el seu nom. Anem a la noia, Montse Gené Riba.
9: A l'abril es va anunciar la seva construcció a partir d'un projecte que sortirà elegit dels que presentin 5 estudis d'arquitectura. Es vol que sigui un edifici molt singular situat en el Parc Central d'Igualada. L'alcalde Marc Castells ha fet públic el nom al costat del mateix Jordi Savall.
10: L'auditori, que serà aquest temple de la cultura igualadina, volíem que portés el nom del músic més important, segurament, que ha tingut i que tindrà la ciutat d'Igualada.
9: El músic de 84 anys ha estat a Igualada i s'ha mostrat agraït per aquest reconeixement.
11: Em sento molt, molt afalagat i sobretot aquí a la meva ciutat de tinguer aquesta estima que em teniu és per mi meravellós perquè si sóc el que sóc ara és probablement els anys que vaig passar aquí de la meva joventut. Són aquests anys que marquen la vida.
9: Savall ha estat guardonat recentment amb el premi Ernst von Siemens al Nobel de la Música.
25: Catalunya migdia.
19: Des d'ara fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
12: Bona tarda.
19: Amb la lluita pel títol de la Lliga ACB de bàsquet.
12: Comencen els play-offs i el Barça debuta aquesta tarda i ho fa enmig d'una crisi esportiva.
13: Xiulets.
4: abans del descans. Escolteu-los al Palau. Jo no parlaria només d'indolència, parlaria de bloqueig
12: mental. Així arriba el Barça Bàsquet a la lluita pel títol de la Lliga ACB. Els xiulets són de fa només dos dies. El descans del partit contra el València, que va acabar amb clara derrota blaugrana. I d'aquesta manera, avui mateix, aquesta tarda, comencen els play-offs. És una situació complicada per l'equip blaugrana. I el rival, Ernest Macià, és Lucan Múrcia.
4: Sí, que és un equip que ja ha guanyat el Palau Blaugrana, que també ha guanyat el Barça la Lliga ACB. Per tant, és un rival potser no del talent punta del València, però un equip tan físic com el València. I per tant, avui a pista contrària, el Barça haurà d'estar físicament molt millor de com va estar el Palau Blaugrana. Perquè davant hi tenen el Múrcia de Sito Alonso, i els equips de Sito Alonso són equips ferotges que van a totes, i justament el Barça ja ho ha patit al límit del reglament algunes vegades. Escoltarem Sito Alonso, i a Sito Alonso i a Xengeli a la prèvia d'aquest partit.
0: Tenemos que olvidar de 2-1 o otros partidos, solo lo que hemos hecho mal contra ellos tenemos que corregir y hacer mejor, pero yo creo que dependerá mucho más sobre nosotros que sobre ellos.
4: Bé, aquest partit és el primer dels play-off, el més matiner, es juga a les 7, el transmetrem per web i app de Catalunya Ràdio, al directe. Demà recordem que jugarà la penya el seu primer partit, però avui és el torn al marge d'aquest Múrcia-Barça també pel partit del Madrid davant del Tenerife a partir de les 9.

0: perspectiva i la nostra gran il·lusió.
1: El mateix Ricky ha acabat la temporada guanyant el guardó a millor jugador del mes de maig.
2: Del bàsquet al futbol, la campanya electoral al Real Madrid s'anima. Diumenge són les eleccions i avui el rival de Florentino Pérez, Enrique Riquelme, ha visitat Barcelona i des d'aquí ha avisat que si Florentino segueix a la presidència, el Madrid està en venda. Marcos García.
3: Enrique Riquelme s'ha reunit amb socis i també panyistes del Madrid a Barcelona en un hotel de l'Eixample. Abans d'entrar en aquesta trobada, ha vist sobre el model de propietat del Madrid.
4: El Real Madrid, si gana la candidatura del presidente Florentino Pérez, está en venta. Es algo tremendamente grave, no hay ninguna necesidad, y si la hay, que por favor es momento de que la candidatura del presidente Pérez lo explique.
3: Aquest vespre, Riquelme segueix en ruta, té trobada amb socis i panyistes del Madrid a Sevilla, i de noms, hem sabut que Rodri jugarà al Madrid si Riquelme guanya les eleccions, i tot i que no ha dit el nom en concret sobre Rodri, el que sí diu l'empresari alacantí és que en el que queda de setmana desvelarà el nom d'un segon futbolista i de qui serà el seu entrenador si guanya les eleccions al Madrid. A més, Riquelme confirma Raúl com a pal de paller de la seva àrea esportiva.
4: Jugadores que nos encantaría y que si soy presidente del Real Madrid jugarán en el Real Madrid, alguno más que iremos diciendo estos días, y en el ámbito de ayer también, donde dimos claridad con nuestro director deportivo, nadie mejor que don Raúl González Blanco.
3: Això de les eleccions també va de clau de mercat. A banda de tenir lligat com a entrenador Mourinho, si guanya, Florentino Pérez podria accelerar el fitxatge de Konaté com a reforç en defensa.
2: Al mercat de fitxatges del Barça, el club està pendent de la resposta de l'Atlètic de Madrid a l'oferta feta per Julián Álvarez i, a més, treballa en sortides com la d'Ansu Fati. Finalment, el Mónaco executarà la clàusula per comprar Ansu i el Barça ingressarà uns 11 milions per aquest traspàs. La sortida d'Ansu alliberarà uns 20 milions d'euros en dues temporades. L'acord està pendent de tancar el percentatge que es quedi o que es queda al Barça d'una futura venda i, quan estigui això resolt, es farà oficial. I a la concentració de la selecció espanyola, pendents de l'estat físic de Lamine Yamal. Roger Busà.
5: Sí, que aquests dies s'entrena aquí a les Roces, però encara no amb el grup ni alta intensitat. Ho fan solitari, recuperant-se a poc a poc d'aquesta lesió. Ahir sentíem a Rodri, que deia que el veia molt bé a Lamine Yamal, i és veritat que la recuperació està anant bé. I també avui ho ha dit Dani Olmo, el jugador del Barça, que el coneix molt bé i que també conviu amb ell en aquesta concentració prèvia al Mundial.
6: Bien, lo veo bien, entrenando poco a poco en su proceso de readaptación, de vuelta a los entrenos con el equipo, así que va en un buen proceso, tengo entendido, así que lo celebramos y nosotros pues a seguir preparándonos por nuestra cuenta hasta que se puedan reincorporar con nosotros, así que contentos que vayan por el buen camino.
5: La selecció espanyola s'ha entrenat aquest matí, també ho farà a la tarda, a les 7. Està previst que encara amb Lamine Yamal fora del grup, fent recuperació i també readaptació d'aquesta lesió al bíceps femoral.
2: I el Girona, mentre continuen buscant un entrenador per a la temporada que ve, a segona divisió, si no hi ha res de nou, el ja extècnic Mitchell tancarà el seu fitxatge per l'Ajax d'Amsterdam. Eduard Solà.
7: Com ja vam explicar la setmana passada, Mitchell acabarà entrenant l'Ajax, amb qui haurà de disputar una prèvia de la Conference League. Mitchell firmarà per dues temporades fins al 2028. Ha estat una de les apostes del director esportiu Jordi Cruyff i les negociacions es van accelerar la setmana passada quan es va descartar la continuïtat de Mitchell al Girona. El tècnic ha tornat a fer un vídeo d'acomiad a les xarxes socials amb els moments més destacats de les 5 temporades que ha estat al Girona. Mentrestant, el club, el Girona, té la intenció d'oferir la renovació a dos dels jugadors més veterans de la plantilla, a David López i Estuani. Tots dos acaben contracte i se'ls oferirà una renovació a la baixa. Estuani farà 40 anys al mes d'octubre i no ha pogut jugar en condicions els últims partits per una lesió al genoll, mentre que David López, que a l'octubre en farà 37, tampoc ha tingut gaires minuts aquesta temporada, primer perquè va estar lesionat i després perquè no va tenir lloc a l'eix de la defensa. Estuani ha fet la seva novena temporada al Girona i David López la quarta.
2: Farem ara una pausa i després...
8: Jo crec que el 50%, al final, porten tota la temporada invicta.
2: Avui es decideix el campió de la Lliga Femenina Waterpolo.
9: Catalunya migdia.
10: Del 4 al 7 de juny, Manresa es converteix en el punt de trobada del vi i la cultura.
11: Vine a descobrir la singularitat dels vins de la D.O. Pla de Bages, maridats amb la millor gastronomia local i música en directe en un entorn únic. Descobreix els cellers, el patrimoni vitivinícola i les activitats programades al cap de setmana.
10: Consulta el programa a firaviva.cat. T'hi esperem.

0: Em pesen tant les cames i em veig verius.
1: Compte, això és la teva circulació avisant-te que alguna cosa no va bé.
0: Tu creus? Jo pensava que era normal.
1: No pas. Actua ja amb els primers símptomes abans de que vagi a més. Fes el pas amb Daflon, tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults, Laboratoris Servier. Llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu el farmacèutic.
2: Entres a volotea.com i cada cop hi trobes més destinacions. Astúries, Nantes, Vitòria, Lille, Òlbia. Amb vols directes des de Barcelona. I de sobte, ja ets allà, gaudint d'un plat típic. O allà, amb aquelles vistes. O allà, des de 29 euros, ja ets allà, amb Volotea. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos. Condicions a volotea.com.
3: Mi seguro de coche lo contraté en 5 minutos. El precio final...
4: Tuya, tuya.
3: Es el de la web. Y solo te llaman si lo necesitas.
4: Sí. Prima.
5: Doncs sí, Prima, l'assegurança que no t'esperes amb més de 5 milions de clients. Contracta la HelloPrima.es o truca'ns. Prima és una agència inscrita a la DGS que distribueix assegurances de Great Lakes Insurance.
6: Descobrir, compartir, donar suport, temps, 130 milions,
7: amics,
6: rialles,
7: llocs,
6: moments. 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 5 de juny, amb Euromillones, pot mínim garantit de 130 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
8: El 10 de juny, la Sagrada Família inaugura la Torre de Jesucrist, la més alta del temple. Des de la Basílica volem compartir aquest dia tan especial amb tothom. Seguiu-ne la inauguració en streaming a través de les xarxes oficials, Instagram, YouTube i TikTok. El 10 de juny, Barcelona mirarà cap al cel més que mai. Basílica de la Sagrada Família.
9: Som 3CAT.
10: Catalunya Ràdio.
9: Som 3CAT.
11: Som 9 minuts i seran les 3 de la tarda. La Lliga Femenina de Waterpolo tindrà campió aquest vespre. S'enfronten al Sant Andreu i al Mataró en el partit definitiu. Per tant, David Ubach, qui guanyi, s'emporta el títol.
12: Sí, perquè la piscina Pere Serrat de Barcelona es decidirà aquest vespre a partir de les 9. Qui li agafa el relleu al Sabadell, que va aixecar el títol de Lliga la temporada passada? O bé Sant Andreu, que assoliria la seva primera Lliga, o bé el Mataró, que en el seu cas aixecaria la tercera del seu historial. Tots els conjunts arriben a la cita havent guanyat els seus respectius partits com a locals abans d'aquest tercer i definitiu enfrontament que decidirà el campió. S'enfronten un Sant Andreu que partia com a teòric favorit en tant que primer de la fase regular contra un Mataró a l'alça. Javi Aznar, el tècnic de les andreuenques, ja és ben conscient des de fa partits que ho hauran de suar.
13: És esport i no has perdut i pots perdre després tot seguit. No crec que sigui el fet de... Ens posa... Ja estàvem en alerta perquè coneixem el Mataró igual que el Mataró ens coneix a nosaltres. Vull dir, estàvem en alerta.
12: Per la seva banda, Dani Ballart, l'entrenador del Mataró, s'espera un tercer definitiu a salt ben i ben igualat.
14: Estem al 50%, evidentment, perquè el Sant Andreu fins ara doncs havia estat intractable en la Lliga regular i, evidentment, és un cop que et fa posar-te en alerta.
12: El definitiu, Sant Andreu-Mataró, com dèiem, a partir de les 9 del vespre.
11: I també estan en marxa les lligues de futbol sala i d'hoquei patins. En futsal, el Barça s'ha classificat per les semifinals i ho ha fet Marta García en superar el Valdepeñas per 2-0 a l'eliminatòria de quarts de final.
15: Un play-off al millor de tres partits que no li han calgut al Barça. Victòria en el Palau en el primer dia per 4-1 i victòria ahir per 4-6 en la pista de l'equip castellà. Triomf treballat des de Javi Rodríguez, que reconeix el tècnic. Hauran de millorar si volen endur-se el títol.
16: Un equipo que quiere ser campeón de liga tiene que controlar mejor la situaciones durante los 40 minutos. En cada partido hay micropartidos y en según qué momentos tenemos que controlar mejor el partido, porque hoy se nos ha dado bien y al final hemos remontado, pero imagínate que vas 1-1 en la eliminatoria y si se te da este partido y te quedas fuera.
15: El rival en semifinal serà l'Inter Movistar. En hoquei patins ja estan disputant-se les semifinals i el Barça i l'Igualada empaten a un en la sèrie de 5 després que ahir els igualadins van guanyar per 1-3. Mal inici dels blaugranes, segons reconeixia el tècnic Ricard Ares, i l'Igualada que volarà agarrar avantatge. Àlex Cardill és jugador de l'equip.
17: Havíem sigut intensos, defensar i aprofitar les nostres, i crec que així ho han fet. Hem sabut patir quan havíem de patir i aprofitar els nostres moments. Sabem que hem de fer un partit igual o millor per... el divendres per poder guanyar i el diumenge igual, I doncs ara, bueno, a descansar, a treballar el que toqui i divendres a tope.
15: Doncs divendres jugaran a les 7, a 8:45 el mateix dia se jugarà el Calafell Liceo, seria que domina l'equip gallec per 2-0. I per cert, que també en hoquei patins, el Noia Freixener renova 3 temporades més el jove Pau Andreu, que ara firma fins al 2029, i en la competició femenina el Vila Sana incorpora per a la pròxima temporada la jugadora asturiana de 24 anys, Sara Roces.
11: La setmana que ve la Fórmula 1 arriba a casa nostra. Aquest migdia s'ha presentat el Gran Premi de Barcelona-Catalunya, que preveu omplir el circuit de gom a gom Oriol Rodríguez.
7: Sí, així s'ha anunciat per part dels organitzadors, que han explicat que s'exhauriran totes les entrades, amb la qual cosa la xifra d'assistents superarà les 125.000 persones de la cursa de l'any passat. Des de dimarts que ve ja s'instal·larà a Barcelona el Fan Village, a la plaça Catalunya, amb activitats de tot tipus. El conseller d'Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya i president del circuit, Miquel Sampar, també parla de l'impacte econòmic que té per Catalunya l'arribada del Gran Premi.
10: 318 milions de facturació, 175 milions d'impacte directe en el PIB i, el més important, 2.500 persones en contractació a temps complet. Per tant, això doncs, pots imaginar el que suposa pels hotels, pels restaurants, pels nostres comerços i, per tant, contentíssim de tenir aquest nou Gran Premi.
7: Recordem que la Fórmula 1 no tornarà fins al 2028, ja que a partir de l'any que ve Catalunya s'alterna amb Bèlgica en el calendari del Mundial de Fórmula 1.
18: Creo que este tipo de partidos también tiene que arbitrar un hombre. Es difícil que una mujer pueda hacerlo porque es un público muy pesado y hay que tener mucha fortaleza para ir en contra del público.
11: Aquestes declaracions del tenista paraguaià Dani Vallejo sobre les àrbitres de Roland Garros li han suposat la multa més cara de la història de la competició, Jan.
19: Una multa de 65.000 euros, la qual equival a la meitat del premi econòmic que havia aconseguit per arribar a la segona ronda del torneig. Els comentaris els va fer dirigint-los a la jutja cadira Anna Carballo en el partit que l'enfrontava davant el Francesco Guame, partit que va perdre per 3-2. Posteriorment, va intentar matisar els seus comentaris dient que havien estat mal interpretats i que respectava la feina de la jutja de cadira. Excuses que no van convèncer la directora del torneig, Amelia Mauresmo, que va declarar que aquest tipus de declaracions no tenen cabuda en un torneig com Roland Garros i que es tractava d'un fet inacceptable. Pel que fa al quadre femení, ja hi ha una semifinal definida a la qual jugaran la ucraïnesa Mostiuk i la russa Andriva. En masculí, avui arrenquen els quarts de final amb un Hodar Zverev i un Mensik Fonseca.
11: L'última Copa del Món de rem a Sevilla ha visualitzat un canvi generacional a l'equip espanyol i al rem català. El 4 sense timoner han debutat dos remers de les Terres de l'Ebre, Pau Sánchez i Eric Pastor, Carles Vila.
20: Van acabar en 11a posició. Per l'empostir, Pau Sánchez va ser una gran experiència amb un gran resultat i els objectius que s'havien plantejat aconseguits. A l'equip espanyol han començat, de fet, a entrar una nova remesa de remers, un canvi generacional però combinat amb la continuïtat d'alguns veterans amb molta experiència.
21: Ara mateix estem pujant un grup del primer any i la veritat que, bueno, al final també va haver tenir un poc de gent que va pujant perquè es vagi augmentant el nivell de tot l'equip, però sobretot també s'agraeix molt tota la gent que hi ha per dalt que té molta més experiència, com per exemple podria ser Aina, en el cas de l'equip femení, i en el nostre cas tenim a Javi i a Jaime, que porten molts anys remant al màxim nivell i ells mateixos ens poden ensenyar moltes coses en quant a competicions, com entrenar.
20: Pel que fa als objectius de curt i a mig termini, Pau Sánchez voldria tenir més presència en aquesta Copa del Món abans de començar a treballar ja de cara als Jocs Olímpics de Los Angeles.
11: I ara aprofitarem per destacar el personatge del cap de setmana. Avui és aquest. A ritme de mambo, Marta García, per què parlem del conjunt espanyol de gimnàstica rítmica?
15: Doncs perquè ha aconseguit el triplet en l'europeu que s'ha disputat el cap de setmana en Varna, Bulgària, guanyant l'or en la final all-around i també en les dues finals per aparells, la de 5 pilotes i la de 3 cèrcols i 2 masses, amb este mambo com a música. No només ha aconseguit un fet molt poc comú, que és copar el grau més alt de tots els podis disputables en una mateixa competició, sinó que ho ha fet en un campionat de nivell com és el d'Europa, en un esport que és eminentment europeu, perquè els conjunts més destacats d'aquest esport se situen per tradició en el vell continent. I, a més, ha revalidat una fita que ja va aconseguir l'any passat. Triple campió d'Europa en el 2025 i també en este 2026. Cap errada en els 6 exercicis realitzats en esta competició, on, per cert, tornava a Rússia, una de les grans potències, després que la Federació Internacional ja els els ha alçat el veto per la guerra d'Ucraïna. Caldrà esperar per mesurar-se en el Mundial en conjunts importants, com també el de la Xina, o alguns que comencen a despuntar, com el Brasil, però el resultat, este triplet, és històric.
11: I encara tenim temps per repassar i destacar algun altre punt del dia, Marta.
15: Mira, Paula Blasi, que és la guanyadora de la Vuelta, i la neerlandesa Marian Vos seran les caps de cartell de la Volta Ciclista a Catalunya, segons ha confirmat l'organització de la Ronda Catalana. També disputarà l'edició d'enguany Mireia Benito. La Volta se farà en 3 etapes entre el 19 i el 21 de juny amb un total de 22 equips. I, per cert, quarta etapa avui en el Giro femení, una cronoescalada de 13 quilòmetres entre Belluno i Neregal. Elisa Bálsamo, de l'equip Trek, és refermada en el lideratge després que ahir ja es va imposar a l'esprint en la tercera etapa.
11: Doncs fins aquí el repàs de l'actualitat esportiva del dia, les 7 més esports, amb el Tot Costa. També podeu seguir la transmissió en Antena Digital, el partit del Barça, als play-offs de l'ACB, amb Luka Murcia. Ara seguim al Catalunya Mitjà amb l'Òscar Fernández.
0: Són les 3.
1: Catalunya Migdia.
0: Encetem la segona hora del Catalunya Migdia després que a la primera us hem explicat que Junts per Catalunya repta Feijó a reunir-se amb Puigdemont a Waterloo si vol parlar d'una moció de censura instrumental contra Pedro Sánchez, un guant que Feijó de moment no ha recollit. També us hem parlat de les gestions que està fent el govern per augmentar la presència del català als diferents actes de la visita del Papa Lleó XIV a Catalunya la setmana que ve. Això després de la polseguera que ha aixecat el fet que el guió inicial de l'Església, tota la missa de la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, està en castellà. I hem sentit també les crítiques de les organitzacions de drets humans a l'acord del Parlament Europeu i els governs dels 27 per tal d'endurir la política migratòria de la Unió Europea a l'estela del model italià de construir centres de deportació en tercers països, fora de la Unió Europea. Tot això us ho hem explicat al Catalunya Migdia a la primera hora. Què més podem afegir-hi ara, Natàlia Ramon?
22: Doncs ara anem cap a Madrid perquè el govern espanyol ha recomanat a Alberto Núñez Feijóo que, si vol favors de Junts, comenci per donar suport a la reforma del finançament autonòmic. La Moncloa diu que és un insult que el líder del PP recorri a Junts per fer fora Pedro Sánchez. Palau de la Moncloa, Paula Brujats, bona tarda.
23: Sí, bona tarda. Les comunitats on governa el PP es despengen de la ronda de reunions que començaran els propers dies. Ja han dit al ministre d'Hisenda que ni els truqui per negociar el nou model de finançament, i avui Arcadi Espanya s'hi ha tornat, a retret a Feijóo, que demani favors a Junts mentre boicoteja un nou finançament per a Catalunya.
24: Yo le digo, mire, no querer dialogar con el gobierno y ahora querer pedirles favores a Junts y al PNV después de lo que han dicho de ellos, pues en fin, yo creo que la coherencia es una asignatura que algunes forces polítiques pues, deberían un poco estudiar y superar.
23: El govern espanyol posa la directa amb aquest tema, vol reunir el Consell de Política i Fiscal abans de vacances i intentar aprovar la nova llei del finançament tornant de l'estiu al Congrés dels Diputats.
22: I encara ens quedem al Consell de Ministres perquè en plena protesta dels metges i tot i les crítiques del sector, el govern espanyol ha tirat pel dret i ha aprovat el nou estatut marc que prohibeix les guàrdies de 24 hores i les limita a 17. És només el primer pas d'una llei que encara té molts tràmits pendents, i el que més és més important són que les comunitats autònomes serà qui hauran d'aplicar tota aquesta llei. Elma Sainz, ministra portaveu.
25: El gobierno de España ha hecho su parte para actualizar una normativa laboral que llevaba más de 2 décadas sin renovarse. Ahora bien, son las comunidades autónomas quienes tienen competencias sobre salarios, sobre plantillas, sobre organización de los servicios y de buena parte de las condiciones de trabajo de los y las profesionales.
22: I Brussel·les ha donat el vistiplau a les ajudes del govern espanyol als pagesos per l'encariment del combustible. Es tracta d'un règim d'ajudes de 54 milions d'euros per donar suport a empreses agrícoles afectades per l'augment dels preus del combustible. Tot això a causa de la guerra a l'Orient Mitjà. Les empreses podran rebre 0,20 euros per cada litre de dièsel adquirit entre el 22 de març i el 30 de juny. I un acord entre les parts redueix d'una desena a 4 els acusats que finalment seran jutjats per la fallida de la secció de crèdit de la cooperativa de l'Aldea, al Baix Ebre. El cas ha arribat a judici més de 14 anys després dels fets. Anem fins a Tortosa, Jordi Barranca.
2: La fallida va ser l'1 de desembre del 2011. 408 socis van veure com els seus comptes quedaven bloquejats. El forat econòmic s'enfila als 4 milions i mig d'euros. A finals d'abril ja hi va haver un acord econòmic i avui, durant les qüestions prèvies, hi ha hagut un segon pacte que implica l'absolució de part dels acusats. Concretament, del responsable de l'empresa auditora, de Mafre, que figurava com a suposada responsable civil subsidiària, de l'exdirector de la secció de crèdit, dels dos extreballadors de Bankia i de CaixaBank, com a hereva de l'entitat madrilenya.
3: Debemos absolver y absolvemos, por un lado, a Juan Carlos Torres Sanchís, a Enric Sabaté Cabrera, que debemos absolver y absolvemos a Antonio Fornós Isern, a doña Manuela Buera Gilaver, que debemos absolver y absolvemos a Bankia CaixaBank Sociedad Anónima, también debemos absolver y absolvemos a Mafre, a BDO Auditores Sociedad Limitada.
2: Tot plegat fa que finalment només hi hagi quatre acusats, el principal dels quals és l'exgerent de la cooperativa Daniel Ferrer. El judici es reprendrà dimarts de la setmana vinent.
22: I Catalunya s'ha dotat d'una nova estratègia nacional per protegir, impulsar i fer més accessible el seu llegat patrimonial. Es tracta del Pla d'Arqueologia i Paleontologia 2030, un full de ruta dissenyat per modernitzar el sector els propers 5 anys i que ha comptat amb la participació de prop de 500 professionals. El pla que avui ha presentat el Departament de Cultura aposta per la transformació digital del sector i la millora de les condicions laborals i formatives dels seus professionals. Un altre punt clau és l'equitat territorial. El pla assegura que les inversions arribin al món rural i a contextos desafavorits per corregir desequilibris històrics. A més, es crearà un observatori per mesurar l'impacte real d'aquesta activitat a la societat.
0: Passen 5 minuts de les 3.
4: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
0: Des d'ara i fins a les 4, amb el Marcos Lamelas, periodista del Confidencial. Bona tarda.
5: Bona tarda.
0: El Maiol Roger, periodista i subdirector del Matí de Catalunya Ràdio. Bona tarda.
5: Bona tarda.
0: I la Neus Tomàs, directora adjunta del Diari Oponès. Bona tarda.
6: Bona tarda.
0: Què està patint, la Neus Tomàs?
6: Però si no ho expliques tu, jo no ho explicaré.
0: No, està patint per si jo goso dir en antena que m'ha demanat disculpes per presentar-se a una tertúlia de Catalunya Ràdio amb un bolígraf de la competència.
5: Ostres.
6: Per què no en tinc cap més? Si no, no hauria tret aquest.
0: Un bolígraf de RAC1.
6: Primer, no, m'he deixat el... Jo és que em ploma, no, me l'he deixada. I dos, no tinc boli de Catalunya Ràdio.
0: No, escolta'm, això haurem de fer alguna solució ràpida.
8: No, però... no tinc boli de Catalunya Ràdio. Com a excusa...
6: Yeah.
8: Com
6: a
0: excusa... Perquè a més demostra una cosa, que si no se li regala el boli, comprar-se ella un boli... No.
5: Per afegir un context de l'ofensa.
8: Escolta, sóc un gran recol·lector d'excuses de dones i t'he de dir que és de les pitjors que he sentit.
5: I té un ordinador amb el logotip del 3CAT davant amb el que podria prendre notes.
0: Per exemple, no, sí.
6: Jo sempre vaig amb llibreta.
5: Amb llibreta vermella, també.
6: Estava buscant i conscient de que estava,
0: malament,
6: de que estava fent soroll. I clamant,
0: és que he vist que estava fent alguna cosa i me la miro i llavors em demana disculpes i llavors m'ensenya el bolígraf. I jo dic, ara ho diré, així amb gestos. I llavors ara estava patint per si ho deia o no ho deia. No passa res.
6: Lo siento mucho.
0: M'he equivocat, no volverà a passar. No passa res, no passa
8: res. Haurem de fer el programa amb el fantasma de Basté. Haurem de patir.
0: No, Neus Tomàs no vindrà més a les tertúlies i ja està, directament.
6: Seria improcedent, crec.
0: Compte.
5: Ara, mira.
0: Què? Guita, algú estava sentint la ràdio, i apareix un bolígraf. Un bolígraf 3CAT, aquí el tens, veus? I de quatre colors, què et sembla?
6: L'he
0: de tornar o...? Ja, per tu, regal, eh?
6: Moltes gràcies. Estimats ciutadans de Catalunya, que m'heu regalat el boli.
0: Tots els tertulians vindran sense bolígraf, perquè l'Aura Marín Miguel...
6: No, no, no, ja venia
0: molt
5: bé. Entro les coses importants.
0: Molt bé, doncs escolta'm, ja ha arreglat aquest embolic, per tant, va, anem al primer tema. Que ens porta l'escriptora Carlota Gurt. Carlota, bona tarda.
26: Hola, bona tarda.
0: Tot bé, tu?
26: Mira, avui us vull parlar... Sí, vaig fent molta feina,
0: molt
26: bé, però bé.
0: Escolta'm, que duri, sempre va bé que hi hagi feina.
26: Sí.
0: A veure, de què vols parlar?
26: Avui us vull parlar de futbol, que ja sabeu que és un tema que a mi m'interessa poc o gens,
0: sí,
26: eh?
0: Ja,
26: però
0: sí.
26: Vaja. Volia parlar d'aquestes coses, d'això del PSG, no?, que ha guanyat la Lliga de Campions i que ha deixat un balanç esgarripós als carrers de París, no? Dos morts, sembla que ja són, 890 detinguts, que sembla que són un 45% més que l'ocasió anterior, i 219 ferits, dels quals 8 estaven greus. Tot això malgrat el desplegament de 22.000 agents. Alguns diuen que molts dels causants d'aquests aldarulls no són aficionats al futbol, no? Diguéssim que s'hi apunten, no?, que el futbol només és l'excusa, igual que ja abans han sigut excusa per la violència a França, França a Cap d'Any o el 14 de juliol. A mi tot plegat em porta tres reflexions. La primera, que a França hi ha un descontent general, obvi, que s'expressa i explota, així que en veu l'ocasió. Un descontent que ja fa anys que dura i que va pitjor. Potser hauríem de pensar en aquella dita que diu que quan vegis la barba del veí pelar, posa la teva a remullar, perquè ens anem mirant de... Doncs arribarà. Segona, que el futbol continua sent un propiciador d'explosions i de violència. No? Ja sabeu que jo sóc abolicionista del futbol, en el sentit de que crec que no ens convindria com a societat pensar per què necessitem el futbol i què és, que és com una mena de droga col·lectiva per vehicular frustració, ràbia i tota mena de porqueria. Tercer, que novament veiem que els protagonistes d'aquesta violència són tot homes. Bueno, no hi ha xifres, perquè clar, ningú desagrega les dades, no? Quan ens interessa desagreguem les dades amb homes i dones, quan ens interessa parlem de persones, Però pels vídeos que veig i pel que podem suposar, la immensíssima majoria de les persones vinculades a aquesta violència de París són homes. Crec que ja tenim massa colla avall que la violència gairebé sempre té gènere, que és un gènere masculí, i el periodisme ja ni en parla d'això, no? Vull dir, què nassos hem de fer amb la violència masculina? Perquè n'estem fins als nassos, no? I és una cosa que em sembla bastant irritant, no? Vull dir, que parlem d'això com si fos una cosa en general, quan al final és cosa de la meitat de la població. I això és el que de moment volia dir.
9: Doncs són les tres reflexions de la Carlota Gurt, a veure... Està tothom mirant el Marcos i el Marcos diu que no, a veure, no sé...
5: És que feia... Estava en disposició com de respondre.
6: Feia cara de que
9: t'ho podria respondre, però no...
5: Estava, no, a mi m'ha interessat, o la que hi estic bàsicament d'acord en les tres, però la que m'ha interessat és aquesta mania de dir és que no els agrada el futbol. Sí, i no passa res, són gent violenta que els agrada el futbol i aprofiten el futbol, que és aquest element irracional de la societat en què molts, sense ser gent violenta, doncs insultem a la tele, diguem-ne. Jo normalment no vaig insultar a la tele, a vegades sí, però vull dir que normalment no ho faig. En un partit de futbol sí, doncs hi ha gent que té aquesta pulsió violenta, o homes, per certificar el que deia la Carlota, tot i que...
26: Que
5: tenen aquesta pulsió violenta que la treuen amb el futbol i no passa res. Evidentment que passa. Hi ha un malestar a França, és evident, també és veritat. I això s'ha fet notar en les celebracions del PSG, però aquesta mania de dir no, és que no els agrada futbol, sí
6: els,
5: no passa
6: els
5: res.
6: Els que hi enteneu de futbol, que no és el meu cas, jo també estic a l'equip de la Carlota, jo l'altre dia vaig veure que comentaven a xarxes, i per tant la font és poc fidedigna segurament, bueno, deien això, no?, que a França quan hi ha futbol acostuma a haver-hi aldarulls, però no només pel futbol, que per tant no seria només per això, però deien una cosa que és el que us volia preguntar a vosaltres que hi enteneu, que parlaven també del PSG, de com el tipus d'afició del PSG i com desperta un odi o una reverència excessiva i que fa que també tregui, per entendre'ns, el millor i el pitjor de la gent que surt que va als camps de futbol. Però no ho sé, des de la meva ignorància pregunto.
9: Té fama de ser de les aficions més conflictives i que, per exemple, en desplaçaments ha generat embolics en aquelles ciutats on hi ha anat. Com hi ha hagut altres èpoques en què, per exemple, els aficionats anglesos en generaven molts més dels que generen ara. Però sí que és veritat que l'afició del Paris Saint-Germain té aquesta fama, diguem-ne. Però estava pensant que això és un fet inherent a les celebracions de futbol. Ara, per exemple, hi ha molt d'embolic a Corunya, perquè aquest dijous juga un partit amistós la selecció espanyola. Juga un partit de preparació pel Mundial. I ara estan arreglant l'estadi Rei Azor, perquè el diumenge va ser el partit en què l'afició del Deportivo de la Coruña va celebrar l'ascens a primera divisió, que tornen a primera després de no sé quants anys, i van fer destrosses a l'estadi de Riazor. Es van endur trossos de gespa, es van endur algunes butaques de Riazor, i llavors ara, a correcuita, en tres dies han d'intentar arreglar aquests desperfectes a la gespa o a les butaques perquè dijous juga la selecció espanyola i si no ho arreglen no podria jugar. Vull dir que això de generar desperfectes i trencar coses per celebrar una victòria, cosa que a mi em costa d'entendre, però no és només del Paris Saint-Germain, diguem-ne, que hi ha altres aficions que també, quan celebren una cosa, xafen coses.
5: I últimament no, però l'historial de càrregues policials per acabar celebracions del Barça era tradicional. També, sí, i ara estava mirant, quan França va guanyar el Mundial del 2018, que és el més recent que han guanyat, hi va haver dos morts en les celebracions. Per tant, diguem-ne que aquí hi ha una tradició inherent de disturbis i alguna diguem-ne, butaca que es trenca, però França, quan guanyen seriosament, la cosa es complica encara
9: de
5: més.
9: De fet, les protestes a França tenen un punt de violència. O sigui, sí, quan les armilles grogues, no? Les armilles grogues era una vaga general, però escolta'm, allà hi havia autèntics piquets amb una violència brutal.
8: És molt possible que gran part de la gent que participa en els actes violents a França no siguin ni aficionats del Paris Saint-Germain. És a dir, i que això... a mesura que el Paris Saint-Germain estigui guanyant títols, això es converteixi en una mena de tradició, diguem-ne, de pillatge. De que ara assaltarem
7: en fi, les botigues de luxe, és a dir, i que tingui poc a veure amb el futbol i més, diguem-ne, amb altres explicacions sociològiques. Uh-huh. I que el futbol aquí només sigui l'excusa.
5: O les dues. És a dir, pot ser gent que li agrada el futbol i que quan surt a celebrar i s'hi pot aprofitar per robar un pernil, ara penso en una manifestació que hi veia aquí fa molts anys, doncs ho fa. Jo ara el que espero és que, ja que a França, diguem-ne, li han facilitat molt el passadís al Paris Saint-Germain perquè arribés en plena forma a les fases decisives de la Champions, i ara ja parlo estrictament de futbol, doncs de cara a l'any que ve, doncs home, li posen una mica més difícil, així i amb si no la guanya i la pot guanyar algú altre.
9: Molt bé. Bàsicament el Barça, per teu interès.
5: Sí, perquè la resta d'equips no m'interessa gaire.
9: Perquè el Maiol sí que és seguidor de futbol.
6: Sí, una mica.
9: Bé, en tot cas, sí que aquesta...
5: Però no trenco coses ni com a molt insulto la tele.
9: Afortunadament. Sí que és veritat que les imatges de les celebracions, o sigui, era violència per violència. Sí. És a dir, veure un cotxe i aixafar-li un retrovisor perquè sí.
7: No era gent fugint de la policia, no. Era gent anant a buscar la policia a fotre-se d'hòsties. O sigui, era molt brutal.
9: Sí, sí, la veritat és que sí, aquestes imatges que no deixen de sorprendre, afortunadament aquí no en tenim d'aquesta magnitud, diguem-ne, toquem fusta, però sí que, evidentment, amb el Paris Saint-Germain últimament s'hi està produint, i amb aquests tres elements que deia la Carlota Gurt. Carlota, gràcies, bona tarda.
26: A vosaltres, bona tarda.
9: És un quart de quatre, fem una pausa i de seguida anem amb aquestes paraules de Jordi Turull, secretari general de Junts per Catalunya, avui al matí de Catalunya Ràdio, que han marcat la matinal política a Catalunya i a Espanya.
10: Catalunya migdia.
12: Uns en diuen temps de qualitat, uns altres deixar-se emportar. N'hi ha qui parla de generar records o de desconnectar per tornar a connectar. A Rosa dels Vents en diem turisme en família. Descobreix la nostra oferta de vacances d'estiu en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
13: Per tu, enamorat del sol? I per tu, que a l'ombra hi estàs millor. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. El filet de pollastre Eroski amb segell de benestar animal, ara a 6,80 € el quilo. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
14: El 6 i 7 de juny vine a la Fira del Vehicle d'Ocasió de Vilanova i la Geltrú. Una fira de l'Associació de Concessionaris amb 350 cotxes de les millors marques a preus excepcionals. Més de 6.000 metres quadrats a la Rambla de la Pau, part de Baix Amar. El 6 i 7 de juny, Fira del Vehicle d'Ocasió a Vilanova. Més info a firavovilanova.cat.
16: Dimecres, quanta guerra. L'àvia de Nando Jubany.
17: Nando, vull parlar de la guerra dels avis.
27: No en sabem gaire res, eh?
28: El criden per anar a la guerra. I mira què diu aquí. Desertor. En aquest cas, al front...
27: Muerto. No ens va explicar mai res. Se li ha mort. Tots els seus germans ho han desaparegut. Està sola.
16: No sé. Quanta guerra. Dimecres a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
29: Imagina't tot el que el xef Martín Berasategui ha après de gastronomia al llarg de la seva vida professional. Doncs ara t'ho ensenyem al Barcelona Culinary Hub. L'ofici, el rigor, la tècnica... Forma't a l'Escola Superior de Gastronomia Barcelona Culinary Hub by Martín Berasategui. Informa-te'n a barcelonaculinaryhub.com.
10: Catalunya migdia.
30: Tothom té una recepta o unes quantes que ens lliguen a casa. Les vam heretar, sobretot, de les nostres mares i àvies. És un dels llegats més importants que ens poden deixar. Dins un plat hi ha una història i una manera de viure. Aquest dimecres, a les Dones i els Dies, romesco o fricandó.
31: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les Dones i els Dies, amb Montse Virgili. La tarda de Catalunya Ràdio.
32: I atenció, perquè avui arrenquem amb una notícia que barreja una gran diva, el recinte més important de l'òpera i una mentida. L'actriu Judit Martín ha revelat que fa uns anys el director de teatre Lluís Pasqual hauria suplantat la identitat de la soprano Montserrat Caballé.
33: Aquesta veu no és de ningú.
34: Hi ha persones que tenen la necessitat de situar-se al centre narcisista.
33: Quina història, mare de Déu.
31: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
32: La millor hora del dia.
35: Bravo per l'equip de la tarda.
33: És increïble.
10: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
31: Catalunya Ràdio.
10: Som
31: 3CAT. Som 3CAT.
9: Passant 3 minuts d'un quart de 4 de la tarda, som a Catalunya Mitjà amb la Neus Tomàs, el Maiol Roger i el Marcos Lamelas, i com dèiem, amb aquesta proposta de moció de censura d'Alberto Núñez Feijóo, que s'ha complicat encara més aquest matí. El PP està entre l'espasa i la paret. El secretari general de Junts, Jordi Turull, li ha proposat un repte al líder popular. Si vol negociar el suport de Junts a una moció de censura contra Pedro Sánchez, ho haurà de fer cara a cara amb el president de Junts, Carles Puigdemont, a Waterloo. Jordi Turull ho ha dit aquest matí en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio.
0: Que demani per veure'ns i ens veiem a Waterloo el dia que ell vulgui. Si ell considera que aquest és un tema seriós i que ha de fer una oferta seriosa a Junts, doncs les coses serioses es fan en reunions. I en reunions, doncs, ell sap que les reunions amb Junts per Catalunya, amb la direcció, amb la màxima direcció, amb el president de Junts per Catalunya, doncs s'han de fer a Waterloo.
9: Aquestes paraules de Jordi Turull s'han produït just el dia en què Núñez Feijóo era precisament a Barcelona, al Cercle d'Economia.
1: Yo tengo claro que España necesita una reacción democrática, política y cívica. Tengo muy claro que yo haré todo lo posible. Quienes coincidimos en que esta situación es insostenible, deberíamos hacer todo lo posible. Y tengo muy claro que el momento es tan delicado que desaconseja reflexiones irreflexivas.
9: En la seva intervenció davant del públic, el Cercle d'Economia no ha fet cap referència a aquesta oferta de Jordi Turull d'anar a Waterloo. Quan sortia davant dels periodistes i davant les insistents preguntes sobre si estava disposat a anar a Waterloo a veure's cara a cara amb Carles Puigdemont, com li demanava Jordi Turull, simplement i a correcuita, sense aturar-se pràcticament, només ha dit «vamos a hablar de cosas serias». Com volem dir que això no era una cosa seriosa. No sé com ho veieu tot plegat.
6: A mi m'ha semblat una jugada hàbil per part de Junts. No és el primer cop que ho diuen, però clar, en aquest context i tal com estan les coses, doncs és destacable, i per això hi havia tanta expectació allà al Cercle per veure si Feijóo contestava. Aquí tothom intenta una mica que la pressió no els pugui, no? Té pressió el PSOE, per suposat, té pressió Feijóo, per suposat, i en tenen també els socis, no? En el cas de Junts, doncs, clar, donar per liquidada la legislatura, com fa el PNB, i alhora mantenir el govern, doncs és un equilibri que cada dia t'obliga, no?, a explicar una mica per què. Llavors, el fet de dir, escolta, doncs, si vols alguna cosa, vés a Waterloo i proposa-ho i ja veurem, no? És una manera de dir-li que no, no? D'una manera...
9: Posar-li una condició...
6: És una condició força inassumible. També és veritat que se sàpigui, Pedro Sánchez no va arribar a anar a Waterloo i en canvi, va aconseguir el que volia, no? Però crec que avui el Feijóo, hi ha hagut un moment, no?, en la seva intervenció que parlava, no?, al començament ha dit hay un elefante, no?, está el elefante en la habitació, que és la moció de censura i què passarà, no? Clar, hi ha un altre elefant que ell no vol veure i és Vox, i és el que el PNB en públic, però també pel que expliquen en privat a dirigents del PP, i en el cas de Junts és evident que també és el problema, no poden sumar-se a Vox. No poden.
9: De fet, el que ho deies, Vox ha demanat al Partit Popular que no entretengui més el debat, que presenti ja la moció de censura, i Pepa Millán ha condemnat el PP abans d'hora dient que si s'asseu amb un colpista, referència a Carles Puigdemont, i és el que li demana Jordi Turull, ningú no entendrà a Núñez Feijóo.
2: Ya veremos en qué condiciones se presentan. Desde luego yo creo que para el conjunto de los españoles es rechazable y cuanto menos pues condenable que el Partido Popular se siente con un partido separatista fuera de España, con un partido que ha dado un golpe de Estado y ahora resulta que se sientan o que pretenden sentarse con ellos.
9: No pretenden sentarse perquè de moment no té cap voluntat de sentar-se. És el que li demana Junts per Catalunya.
6: I en tot cas, si sentés seria perquè ja està decidit. No,
5: però tindria bastanta gràcia que ho fes i que posés a Vox entre l'espasa i la paret de o votar amb Junts i per tant avalar això, yeah, o votar a Pedro Sánchez i salvar-lo.
9: Entre el sanchismo i el golpismo.
5: Exacte.
6: Bueno, en el cas de Vox no sé si és tot lo mateix, és tot lo mateix, no?
5: A mi al final m'ha sorprès la sortida de Junts perquè quan, diguem-ne, esperàvem que diguessin, rebutgessin un cop més la moció de censura. És veritat que ahir Feijóo fa aquest pas de dir-ne instrumental, llavors això canvia les coses, que sigui només per convocar eleccions, i és veritat que és una proposta inassumible pel Partit Popular, però que entra dins d'una certa lògica política que tu t'hagis de reunir amb la direcció d'un partit, i és inassumible. Per tant, a Junts, diguem-ne, el manté amb la tranquil·litat de dir no farem aquest pas de votar amb Vox, que això seria, diguem-ne, impensable des del punt de vista del partit, però alhora també a tots aquells sectors que li demanen que s'allunyi una mica més de Sánchez, doncs els hi dona aquest pas per dir, escolta, jo ho he intentat, disculpeu, però aquest senyor del PP no vol. Feijóo, vosaltres ho direu millor perquè els oients no ho saben, però la Neus i el Marcos van molt ben vestits avui. Ah, sempre van ben vestits, però avui especialment mudats, sí, perquè sí, han anat al cercle.
6: He de dir que el Marcos, com que freqüenta més sovint aquests cercles, és més habitual que vingui tan mudat.
5: He vist el Feijóo, diguem-ne, mentre dinava un tàper a la meva cadira, potser per això m'ha decepcionat encara més del que m'esperava, perquè quan esperàvem que enviés un missatge una mica atractiu, una mica cridaner, una mica de dir, ostres, continuant el que va fer ahir, ha sigut una mica decepcionant. És evident que a Feijóo no li interessa una moció de censura fracassada, perquè al final ell és pitjor parlamentari que Sánchez i en podria sortir perjudicat. Feijóo només necessita anar deixant passar els titulars dia a dia sense sortir gaire fins que hi hagi les properes eleccions. És evident que a Vox li interessa deixar en evidència aquesta debilitat de Feijóo i per això el pressiona, i que aquí tots estem fent aquest joc de ai, si volem una moció de censura, quan en realitat ningú està gaire per la labor d'una moció de censura. Com a molt, això sí, que Sánchez convoqui eleccions.
3: Jo estic d'acord amb el Mayol en que ningú està per la moció de censura. El principal problema és que el propi Feijóo i l'entorn de Feijóo portaven dies jugant amb això, sobretot a Madrid, a la gallega, i l'important de l'aparició avui de Feijóo al cercle bàsicament ha estat un que han sorrat el tema de la moció de censura, no prendre dreceres, l'han sorrat absolutament. Per tant,
9: ell no la pensa presentar, si no és que té garantit guanyar-la. I com que no el té garantit, no presentarà.
3: El missatge que ha enviat és que, no presentaré la moció de censura. En el fons ja no calia, quan ha dit parlem de coses serioses, no calia. Al final, el kit de Waterloo, que és la manera que té Junts de dir no em poseu la pressió a mi, poseu-li al PP, és una mica absurd, perquè no desvelen cap misteri si expliquem que no hi ha cap via política entre el PP i Junts en aquest moment que estigui validada o per Puigdemont o per Feijóo o per tots dos, que estigui activa, ni amb Míriam Nogueras, ni amb Turull, ni amb ningú del partit. No hi ha contacte polític entre les dues formacions.
9: És que això és el que està pagant el PP, és que durant tota la legislatura ha estat incapaç de tenir un fil de comunicació amb Junts o amb el PNB, que tampoc no n'ha tingut.
3: Bona, però el del PNB és molt més sofisticat. I jo aquí, això que mateix que he dit per Junts, no ho diria pel PNB. Ho sento, és a dir... Llavors, en aquest moment, és a dir, les mocions de censura es parlen en reunions secretes. És a dir, no és fantàstic que vingui Turull a fer unes declaracions a Catalunya Ràdio i que en faci més, sisplau, però això no vol dir que això vagi a prosperar. Al contrari, que ho faci, que els polítics es parli a través dels mitjans de comunicació, vol dir que les coses no passaran. Independentment d'això, el que ha dit Feijóo, bàsicament el que s'ha dit als empresaris és: no estic per pactes, no pactaré amb vosaltres, no us vull oferir res. I els empresaris, els que no els ha agradat el missatge clarament, però tampoc els ha agradat el to de el calendari juga al meu favor. Si les eleccions són del 2027 i estem a juny del 2026, vosaltres, el que ha vingut a dir-los als del cercle és: vosaltres maneu molt, sou molt importants, però ja em vindreu a buscar.
6: Sí, els ha vingut a dir: seré president, us agradi o no.
3: Amb la vostra ajuda o sense, sí. Literal.
9: Per tant, si algun empresari pensava que avui Feijóo vindria a seduir-los, a fer-los ofertes o allò, no s'ha trobat
6: això. No, gens. De fet, ho comentàvem amb el Marcos abans d'entrar. A mi m'ha sorprès perquè els oients ho sàpiguin, ell ha fet una... Primer hi ha hagut la intervenció de la presidenta, no?, que ha fixat una mica la posició del cercle, ha tornat, com sempre, a demanar el finançament per Catalunya, però llavors ha fet aquesta cosa de com és que Europa, el Parlament Europeu, els dos grans partits, no?, la socialdemocràcia i el PP i els partits liberals, us podeu posar d'acord i en canvi aquí és impossible, no?, i llavors després d'expressar, que això també ho ha fet la presidenta, no?, d'expressar la seva inquietud per l'escenari polític que hi ha actualment, no?, sobre la corrupció, i ha dit, escolta, amb coses com la transparència o el rendiment de comptes també hauríeu de poder posar-vos d'acord, no? I ell, quan ha pujat, amb la sensació aquesta d'una mica de... no sé si enfadat... amb un to com...
3: Sobrat.
6: Exacte, la paraula
3: no estava
6: sobrat...
3: emprenyat.
6: Els ha dit, escolteu, a mi... faig un reduccionisme, permeteu. Els ha vingut a dir, escolta, a mi no m'atabaleu amb això de posar-nos d'acord amb el PSOE, perquè això no passarà. I a més els ha posat l'exemple de vostè, si haguessin de posar-se d'acord o fer negocis amb una empresa que està en ruïna i amb gent delinquint i no sé què, oi que no s'hi atensarien? Doncs jo tampoc ho faré. I a partir d'aquí els ha anat dient, els ha dit les coses que sempre els agrada escoltar al cercle, que és la baixada d'impostos, que això sempre els encanta. Amb el tema d'immigració, la música és la que volia escoltar al cercle, perquè era molt en la línia de les notes que ha fet al cercle, no?, d'un major control de l'immigració. Però després els ha dit, amb això el finançament us posaré a la cua, Catalunya. I a més, el que mirarem és que ha vingut a dir, el vostre govern gasta molt i per tant el que heu de fer és gastar menys i així tindreu més calés. No sé si ho explico bé.
3: Sí.
6: Llavors, clar, la sensació una mica de l'auditori és, home, perquè Feijó, quan el van escollir líder del PP, en sectors empresarials també d'aquí, que a més ningunejaven molt a Casado, els hi va semblar bé, els hi va agradar, perquè tenien la imatge...
3: A Feijó ja el convidaven, com a president de Galícia, sí. Els agradava molt, sí. Com a president de Galícia. Hi havia una gran sintonia. Sí. I avui la sintonia era més igual. O sigui, més igual, demaneu el que vulgueu, us esteu, el problema el tindreu vosaltres...
6: També és veritat que el cercle, per exemple, a Pedro Sánchez... l'han tractat prou bé,
3: molt bé.
6: I això Feijó també ho sap.
3: Però
6: jo
3: no
6: crec
3: era
6: que
3: una qüestió de
6: l'any passat ja...
3: No era una qüestió de si estimes més a papa o a mama.
6: No, sí, aquests estimen, perquè aquests estimen el seu.
3: El cercle volia tirar ponts cap al PP,
6: sí,
3: clarament.
6: Sí.
3: No hi havia una intenció de buscar-li les pessigolles. I
9: no li han recollit el guau.
3: Bueno, ara... hi ha una pel·li de John Travolta on li pregunten vostè qui és, i Travolta diu, jo sóc el que diu com estan les coses. Llavors, he tingut molt aquesta sensació de jo sóc el que diu com estan les coses, i que no us agradi això, m'és igual, perquè això passarà.
5: El tema, com deia la Neus, és veritat que el cercle ha tractat normalment bé Pedro Sánchez, però és que el cercle, tothom qui té una mica de poder, el tracten especialment bé perquè es dediquen a això, diguem-ne. Després
6: sí,
5: ja
6: també
5: podem
6: veritat,
5: anar a la part procés i a la part
6: no,
5: de polítics independents en aquest moment. Però...
3: jo he vist a Casado sortint fugint a una furgoneta de la jornada del cercle.
5: A la gent que té poder, sí.
6: No, però també és veritat que aquests dirigents polítics, o sigui, recorda quan hi va anar Pablo Iglesias, també quan estan en aquell escenari també intenten agradar al
5: sí,
6: públic.
5: Sí, tenen un punt de seducció, sí, és aquesta cosa mútua. On anava és, Feijó quan parla al cercle no només parla a la gent que hi ha allà, sinó que parla a un tipus de votant català que existeix, que és el català moderat, que en un cert moment amb un PP moderat hi pot anar. Aleshores, Feijó avui ha anat amb una actitud, ja no només el discurs, sinó l'actitud que vosaltres dèieu que era sobrat, bàsicament, que no sé si li interessa molt, ens ha dit que és veritat que va molt bé a les enquestes, però els polítics que... guanya les eleccions un any vista, el dia de les eleccions a vegades pateixen una mica, i normalment el PP quan ha patit ha sigut perquè realment a Catalunya ha fet un resultat pèssim. Vull dir que no sé fins a quin punt aquesta estratègia d'anar tan de sobrat i de dir, bueno, això del finançament és que no ho heu de gastar tant, i deixar només a despotricar de Sánchez, que òbviament tampoc té molts amants en un cert sector, en aquest sector de votants, li pot sortir tan bé i no fer ni el mínim gest que potser altres sectors no se'l creuen mai, però en aquests sectors del cercle sí que sempre és benvingut.
6: I a més és interessant, ho comentàvem també amb el Marcos, no? Perquè diu, en teoria, en principi, el debat, havien de parlar, doncs, de política... no posar el perfil més estadista, perquè em sembla que seria exagerat, i més en aquest cas, però una mica parlar de cap a on ha d'anar Europa,
3: sí.
6: A més, les empreses aquí, bueno, des del propi conseller, fins a empreses estan molt interessades en tot el tema de la defensa, vull dir, li havien posat en safata com perquè se li vés una mica, i només començar els he dit, escolta, jo fa 15 anys que vinc,
3: sí,
6: ha dit
3: sí.
6: Alguna cosa així com... ja sé que m'enganyeu, aquí enganyeu tothom, no?
3: No em deixaré enganyar. Ja sé que vostès són especialistes en portar a gent molt important en el moment més incòmode possible. O sigui, ha estat una descripció literal de molt bé com funciona el cercle d'economia. O sigui, a mi, jo sé que a ells no els ha agradat, però a mi m'ha agradat molt, Feijó. O sigui, ha dit moltes coses que potser fins i tot a mi m'hauria agradat dir i no...
9: I no has gosat mai,
3: No havia gosat mai i he pensat...
9: Molt bé, escolta'm.
3: Alberto, molt bé.
6: Però què és el que t'ha agradat? A mi m'agrada perquè ha donat titulars, però què t'ha agradat?
5: És veritat que ha fugit de la impostura.
3: Escolta, havia 7 persones de l'IBEX 35 allà assegudes. 7.
6: Perdó, parèntesi, saps per què ho sap?
3: Bueno, perquè
6: s'ha posat al costat de l'escenari, que jo l'he vist, i estava allà mirant qui entrava
3: i sortia. Escolta'm, escolta'm, llavors, i l'actitud ha estat més igual, agraeixo els seus consells, però faré el que cregui convenient, ha dit literalment, o sigui, no he vingut aquí a escoltar, he vingut aquí a dir com està la situació, a dir que el que passarà, no faré de salvar... Clar, la presidenta del Cercle estava demanant pactes transversals amb el PSOE perquè no pugui la ultradreta. No. O sigui, no faré de salvavides del PSOE. No. O sigui, ha estat... No ha donat res. No ha donat res. Si les municipals li van bé a Catalunya... algú començarà a inquietar-se, algú d'aquests senyors tan importants del Cercle i que normalment marca molt la pauta. Estem parlant del lobby empresarial més important i més poderós d'Espanya, sense cap mena de dubte, i algú podria començar a pensar que...
6: Clar, però quan la presidenta li diu no es pot, se va revisant les notes, diu, no es pot construir des de la confrontació permanent, i ell ha vingut a dir que m'és igual, que continuaré confrontant i que guanyaré igualment, saps?
3: És que li donava igual tot. Li donava, jo poques vegades... Bueno, no, en 30 anys...
6: Que igual és veritat que és així.
3: Jo fa 30 anys que segueixo el Cercle, les jornades del Cercle. No havia vist mai un polític espanyol tan sobrat, com ha vingut avui Alberto Núñez Feijó a dir que li importava tot tres... i que d'alguna manera no ho ha dit així, però que el calendari estava jugant al seu favor i que ja us ho trobareu.
5: Bé, demà hi ha Sánchez, no? Si no falla...
3: Sí, demà hi ha Sánchez.
9: En el mateix de jornades del Cercle d'Economia.
3: Sí, perquè el president sempre tanca.
9: Sí. Una cosa, estic per convidar-vos a tots dos perquè ens feu la contracrònica, com heu fet avui, perquè realment heu fet una contracrònica molt suposa.
6: Jo, com que m'has donat un boli, a les teves ordres, ja saps.
9: Doncs bé, demà veurem com reben a Pedro Sánchez. Però, en tot cas, aquesta ha estat la sensació que han tingut tant la Neus com el Marcos, que han estat presents en aquesta compareixença de Núñez Feijó al Cercle d'Economia. Passen 5 minuts de 2:15, si no voleu afegir res més sobre la situació política. Fem una pausa i de seguida anem sobre una altra polèmica que es va generar ahir quan es va saber el missal del Papa en la seva visita, sobretot a la Sagrada Família, amb una presència molt minsa del català i, de fet, en l'acte principal, que és la consagració de la Torre de Jesús, de la Basílica de la Sagrada Família, íntegrament en castellà. Avui hi ha hagut moltes reaccions a tot això.
4: Catalunya migdia.
7: Torna l'estiu, tornen els plans, les ganes de viatjar i també tornen els 10 dies Kia del 4 al 15 de juny. Aconsegueix el teu Kia des de 14.800 euros finançant amb Banco CTLM. És el teu moment. Consulta les condicions a kia.com. Visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona. Kia, socio oficial de la FIFA.
8: Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus, ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
11: Hola, soy Manu Carreño y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
4: Catalunya Radio. Son tres casas.
31: Catalunya Ràdio.
4: Som
31: 3CAT.
4: Catalunya migdia.
31: El 10 de juny, la Sagrada Família inaugura la Torre de Jesucrist, la més alta del temple. Des de la Basílica volem compartir aquest dia tan especial amb tothom. Seguiu-ne la inauguració en streaming a través de les xarxes oficials, Instagram, YouTube i TikTok. El 10 de juny, Barcelona mirarà cap al cel més que mai. Basílica de la Sagrada Família.
12: Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona, ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o t'estan en un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
13: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia.
14: Bonpreu ja està.
5: Hola.
15: Hola.
16: Has pensat que una ola pot explicar quin és el nostre tarannà? És una ola de milers d'anys de trobades. Dels grecs als romans, del modernisme al surrealisme. Una ola a tothom. Una ola a la pau i a tot allò que ens uneix. Catalunya és un poble de trobades. Hola, món. Hola, Papa Lleó 14. Benvinguts a Catalunya. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
17: Catalunya migdia.
18: Tot costa.
19: La temporada del 10.
20: Mateu la off mentre xiula, gaudeix del joc.
21: Buah, moltíssim. Com un cervell, això és màgia pura.
22: 10 temporades ja.
23: Això vol dir molt. El fer tants programes vol dir que sou uns grans professionals i que tot el que feu és interessant pels qui us escoltem.
24: De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot costa una dècada. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
23: Per molts anys i que en feu molts més.
25: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
26: Catalunya Ràdio.
25: Som 3CAT.
26: Som 3CAT.
9: Passen 9 minuts de 3:45, seguim al Catalunya migdia, el dia en què la Conferència Episcopal Espanyola no s'ha volgut pronunciar sobre aquesta absència que dèiem del català en l'acte de benedicció de la Torre de Jesús a la Sagrada Família. S'ha limitat a dir que caldrà esperar per veure quina llengua utilitza finalment el Papa Lleó XIV al moment de la veritat. Mentrestant, el govern de la Generalitat assegura que està gestionant directament amb el Vaticà i d'acord amb l'Església Catalana que el pontífex parli en algun moment en català. Així ho ha dit la consellera portaveu Sílvia Paneque.
27: Tota l'organització dels actes litúrgics i les llengües que s'utilitzen no correspon al govern. En tot cas, sí que tant el govern com la Conferència Episcopal Tarraconense han traslladat la importància del català a Catalunya i haig de dir que s'ha trobat una receptivitat i una sensibilitat per aquesta qüestió.
9: I és que són molts els que demanen que el guió d'aquesta visita papal es modifiqui per tal de donar-hi més presència al català. Per exemple, partits polítics, Jordi Turull de Junts o David Cid dels Comuns.
28: És la llengua amb què la gent resa, que és la llengua amb què la gent va a missa. Si no vol tenir la sensibilitat d'una piconadora, doncs el que hauria de fer-ho és majoritàriament en català.
29: Estem a Catalunya, la nostra llengua pròpia, com diu l'Estatut, és el català, doncs jo crec que seria un gest de respecte que el Papa també utilitzés el català en la seva visita a Catalunya.
9: I també entitats com la Fundació Catalunya Religió, que creu que encara hi ha marge per fer canvis en la benedicció de la Torre de la Sagrada Família. El director de la Fundació, Jordi Llisterri, ho ha dit als matins de TV3.
36: Jo crec que a la missa poca cosa hi haurà canviat. Però que de la benedicció es pugui modificar la qüestió lingüística, i més, veient ara també s'ha explicat que el govern també està treballant en aquest sentit, que diguem, el clamor diguem, és bastant clar sobre això, jo crec que hi ha marge per modificar el tema lingüístic de la benedicció de la Torre de Jesús.
9: Recordem que la benedicció és el que està íntegrament en castellà. A la missa de la Sagrada Família sí que hi ha algun, per exemple, la salutació, una de les lectures i en algun altre moment, doncs que sí que hi ha presència del català. Però és en la benedicció que al final acaba sent l'acte més multitudinari, més mediàtic i que segurament tindrà més repercussió a nivell internacional, perquè no deixa de ser doncs la consagració d'una torre d'un edifici com la Sagrada Família, que és icònic, doncs aquesta sí que ara mateix està íntegrament en castellà. Veurem si les gestions dels uns i dels altres aconsegueixen canviar alguna cosa. No sé com ho veieu tot plegat.
3: No agradarà la meva opinió. U, prou de fer el ridícul, sisplau. U, crec que, no sé, Sant Mateu, és que jo soc de col·le religiós, però fa molt de temps que Déu, Nostre Senyor i jo vam trencar. Llavors,
5: a Déu
3: el que és de Déu i al César el que és del César. Crec que era Sant Mateu, però no es fieu molt de la cita evangèlica en concret. Però, sisplau, separació d'Església-Estat. Sisplau, el que digui el Papa no és responsabilitat del conseller de Política Lingüística. Sisplau, si algú té alguna protesta, que en vagi al Vaticà o que vagi a l'Arxidiòcesi. O sigui, és a dir, la consellera Paneque no ha d'estar dir... És que, o sigui, cada cop que fem això, un, fem el ridícul, dos, acabem malament. No hem après res de Xixena. Quan fa gairebé 20 anys el Vaticà va dir que això era un tema d'art religiós i nosaltres vam decidir que continuàvem pleitejant per la via civil perquè érem catalans i teníem la raó. No, no era un tema de religió, s'havia d'arreglar l'església, no era tema nostre, no. I això és igual, és el que això, i entre nosaltres, pel futur del català, irrellevant. És a dir, no pot ser que no ho sento, la benedicció papal del papa, és a dir, no arreglarà els problemes que té el català. És a dir, no podem tenir... És a dir,
0: ni
3: tenir,
0: Déu, quasi.
3: No, escolta, el govern té un acord amb Netflix. Té un acord amb Netflix. I Netflix ha fet la maleïda pel·lícula de les princeses K-pop, que està molt bé, però que he vist 18 vegades per culpa del meu fill, i aquesta pel·lícula no s'ha doblat al català. I tenim un acord. I aquí no diem res. Però si el papa no diu una frase més o no, el futur del català està en perill. Prou. Són debats que no ens fan cap mena de bé, que ens fem pitjor, ens perjudiquem, o sigui, i sobretot que intel·lectualment no dona el nivell, o sigui, no, això és un tema religiós, que s'ho arregli l'Església, i en tot cas, pel futur del català, absolutament irrellevant. Ho sento, i sobretot la Generalitat no té res a fer i els polítics que se n'apartin.
9: A veure, però... Veu pels altres.
0: No, és que clar, després...

0: posant diners públics, que ni els que estan bé amb Déu ni els que no se'ls ha preguntat si els volen posar. Per tant, aquesta separació no és tan clara. Dos, ara jo no apel·laré com s'està fent a Gaudí, que no, que el van detenir perquè volia parlar català. En fi, crec que pot ser un argument, però seria un argument més. Però sí crec que aquesta benedicció, que es veurà tot el món, si es fa en català, doncs potser hi haurà gent que descobrirà que aquí es parla una llengua i, per tant, a mi personalment m'agradaria que la benedicció es fes en català. Tres, pel que expliquen els que estan seguint aquesta informació, que no és el meu cas, el que expliquen és que els bisbes catalans ja van intentar amb la conferència episcopal, que no és la més comprensiva normalment amb aquestes qüestions, que hi hagués més català, com quan hi va haver, quan va venir Benet XVI, que va parlar, pel que sembla, inicialment,
1: més
0: del que està previst, no? I la conferència va decidir que no. I, per tant, si m'apures, el govern, que paga una part important d'aquesta festa multitudinària de la visita del papa, que és un cap d'estat i un cap religiós, però ja està, no? Em sembla bé que demani que es faci en català. Després faran el que voldran, evidentment, com ho fan amb tantes altres coses, com ho fan amb temes de finançament del Vaticà, com fan altres coses, però a mi no em sembla malament que el govern ho demani. La projecció d'aquesta imatge, que a més quedarà per la història de Catalunya, doncs estaria bé que fos en català. Si això és fer el ridícul, home, com a mínim intentar-ho, sabent el que dius tu, que acabaran fent el que vulguin.
1: No, i de fet, una cosa que et estava pensant, és a dir, de la mateixa manera que el papa entén que com que ve a, des de la seva òptica, Espanya pot utilitzar el castellà, que ell el domina, afavorit que sigui, doncs si ve a un lloc on també hi ha una altra llengua, que és el català, també el pot utilitzar, perquè si no, si és tan indiferent la llengua que utilitzi, escolta'm, que faci la benedicció en anglès, que és la seva llengua materna, o que la faci en llatí, que és la llengua oficial del Vaticà. Però oi que la canvien i canvien al castellà, perquè des de la seva òptica, com que estem en Espanya, utilitzem el castellà. Doncs si canvies la teva llengua, que és o l'anglès o el llatí, i passes al castellà, doncs escolta'm, pots passar al català perfectament, perquè al final aquí hi ha la llengua catalana, que també és oficial i que per tant pot tenir servir com a reclam per tal que tothom entengui que hi ha una llengua que és tan útil com qualsevol altra per fer fins i tot una benedicció d'una torre d'un edifici.
2: I que de la mateixa
3: manera... És que la utilitat de la llengua no està en qüestió. Jo només dic que no és un tema polític, no és un tema per fer política ni perquè els polítics comencin a entrar en un debat polític.
2: Però els polítics són...
3: És a dir, no és culpa de la Generalitat.
0: Però que, és a dir, què no és polític si tindrà Pedro Sánchez enganxat tota la visita?
3: Bueno, aquesta és una altra. Estic extremadament en contra de la participació del Papa en el Congrés,
2: Marcos,
3: per exemple. I que diguin que ho fa com a cap d'estat. Sisplau.
2: Els polítics fan política amb qualsevol cosa. Vull dir, això tampoc ara descobrirem. Vull dir, fan política amb futbol, fan política amb qualsevol cosa que poden fer-la.
0: En teoria els paguem una mica per això.
2: Després, de la mateixa manera que s'ha elogiat el govern per la tasca que han fet per aconseguir que el Papa passi per Barcelona i faci tot plegat, també se'ls pot dir, ostres, doncs, en aquests missatges els hi podríeu haver dit que en comptes de fer com Bruce Springsteen i dir bona nit Barcelona quan saluda, doncs als moments importants també fes alguna cosa en català, com per cert ho dèiem abans, va fer Benet XVI, que en el moment de dir aquest és l'altar de la Sagrada Família i el consagro, aquest precís moment petit el va fer en català. I és una polèmica extremadament absurda perquè si a part de la lectura, si a part de la salutació, algun moment d'aquests, com bé diu la Neus, que són una mica lluminosos, una mica històrics...
1: Són quatre paràgrafs.
2: Exacte.
1: És que són quatre paràgrafs, perquè ahir, com que va passar el missal, es veu, són quatre paràgrafs que fa el papa en el moment de la benedicció de la Torre de Jesús. Doncs d'aquests quatre, algun podria ser en català.
2: Exactament.
1: Tant si fossin els quatre,
2: Si tu fas un o dos, a ningú li sorprendrà. A ningú sortirà, no hi haurà manifestacions al carrer, no baixaran els d'Artós a protestar i a cremar la Sagrada Família, ningú protestarà. En canvi, si ara el Vaticà cedeix i diu ostres, doncs ara sí que farem un paràgraf, o l'homilia farem en català, ara ja seran les concessions del papa al nacionalisme, que és una polèmica que veiem des dels nostres ulls i que al Vaticà li és absolutament igual, sens dubte, però que, ostres, doncs aquí hi ha hagut alguna labor de lobby ben feta per part de la conferència episcopal o mal feta per part dels bisbes catalans, o de la Generalitat, o de qui sigui, o poca vista per part del Vaticà, que amb un paràgraf més, ens haguéssim estalviat una polèmica absurda, segurament, com moltes de les polèmiques polítiques de cada dia, però ens haguéssim estalviat.
1: És que a banda dels polítics, és evident que això ha generat un malestar en una part dels catòlics i dels feligrosos i dels cristians que volien sentir-ho en català. A tu no t'ho semblarà, perquè a tu no t'ha molestat, perquè molts feligresos que deuen passar un dia, la meva llengua no hi surt reflectida en un moment culminant de la visita del papa.
3: Però és un problema de tu amb la teva església,

0: i per tant, i amb el teu líder religiós. Amb el teu líder, per tant, és a dir, jo crec que la classe política aquí...
1: Bueno, però seria així si els polítics, la classe política com dius tu, o els governs, no haguessin intervingut en res en aquesta visita. Però és que no és així. És a dir, tu dius, anirà al Congrés. No, és que Pedro Sánchez ve a la Sagrada Família. És que el tindrà enganxat a mig viatge. I sí que és... I té un component també polític la pròpia agenda que ha fet el Vaticà. És a dir, el fet d'anar a Canàries, que em sembla que és una de les coses més interessants que fa en aquest moment, venint, per exemple, d'on venim, de l'aprovació que hi va haver ahir d'aquesta regulació...
2: Ho tinc al guió, però queden 9 minuts per arribar a les 4, no sé si tindrem temps.
1: És igual, amb aquesta...
0: Estem parlant de grans temes.
2: Sí, home, sí.
1: No, vull dir que em sembla interessant, vull dir que no és una visita només religiosa, és evident que...
2: Tot el que fa el Papa en aquesta visita té una lectura política. La visita a la presó, per exemple, també s'ha llegit de manera política. Hi ha un missatge aquí, i efectivament la visita a les Canàries...
1: O els barris que visita a Madrid, o
2: és molt clara, en el moment en què les Canàries han viscut en primeríssima línia tota la crisi migratòria. Vull dir, no és gratuït a les Canàries i no en una altra zona de l'Estat. Vull dir que jo crec que hi ha missatges polítics que es fan en tots els viatges que fa el Papa.
3: I a més imaginem que li pregunten a la consellera Paneca i diu, no, miri, és que no hi podem fer res, i això és un problema dels catòlics, que parli com vulgui. O imaginem que hagués fet tota la missa a Madrid en llatí. Quina polèmica hi hauria, no? Doncs, per tant, és normal... que hi hagi algú que digui, home, doncs algun paràgraf en català més podria fer, i més, ja et dic, quan Benet Sets el va fer, i a ningú li va importar que ho fes.
0: No, fer la edició que feia igualment. Em semblaria bé que ho fes. El que em sembla malament és aquesta responsabilitzar els polítics del que fa l'Església Catòlica o del que fa un líder religiós, o sigui, no.
3: No, més que responsabilitat, no, home, és evident que hi ha gent que dirà que és culpa del conseller de Política Lingüística, però més que responsabilitat és dir, doncs potser els que poden fer més que jo, diguem-ne, no? Ah. Qui pot fer alguna cosa? Doncs els bisbes catalans, la Conferència Episcopal, i segurament el govern té un accés al Vaticà més proper que nosaltres. I per tant, és allò de Jordi Pujol de dir, bueno, esperem que es vagin a manifestar davant de la plaça Sant Jaume, perquè aquí és on poden fer coses, encara que siguin els que menys en poden fer de tota la resta de poders.
1: I per com s'hi ha implicat el govern en aquesta visita? Perquè els hi cau més bé el Papa?
0: Perquè el president és catòlic
1: i practicant, pel que sigui, s'hi han implicat. Perquè Pedro Sánchez, que sapiguem, no és d'anar a missa, com Salvador Illa, i en canvi també s'hi ha implicat pels seus motius. Potser que també tindrà els seus, i segurament són polítics, no són religiosos.
2: No, segur.
1: Però s'hi han implicat, vull dir, se l'han fet molt seva, aquesta visita, i per tant, seva i de tots, perquè la paguem entre tots. Llavors, home, a mi em sembla bé que ho demanin, la veritat, em sembla bé. I una cosa volia dir, quan has dit lo de Netflix... Ara em diràs, per què m'obres aquest meló?
2: D'aquí 7 minuts han de saludar el Garriga. Vull dir, a partir d'aquí, en 7 minuts
1: us queden. Estic molt d'acord amb el tema de les plataformes, perquè l'altre dia vaig intentar veure Rabalejar. Dic vaig intentar perquè a HBO està doblada al castellà i no tens l'opció de veure la versió original. O sigui, pots veure pel·lícules coreanes en versió original, si vols, i no pots veure a l'UQE parlant en català. Que ja sé que després es veurà el 3CAT, i per tant, benvinguda sigui el 3CAT, però clar, penso, ens omplim la boca de que s'ha de preservar el català, i resulta que tens una pel·lícula filmada a Barcelona, amb producció catalana, amb actors catalans, a HBO, i no la pots veure en català. Sí. A qui en corresponda.
3: Clar, això és, castellà, això és qüestió de la negociació dels drets.
1: A qui correspongui.
3: No? Ja. És una cosa diferent de no veure les guerreres K-pop, has dit? És que no estic familiaritzat amb aquest tipus de material.
1: No, quan es parla de la importància del català, jo crec que en coses com aquestes te n'adones que queda molt per fer. Perquè, clar, si una pel·lícula com aquesta no la pots veure en versió original...
3: I ho pots fer a l'Església perquè es necessita un miracle. Segurament.
0: No!
2: 6 minuts per arribar a les 4. Per tant, serà molt breument, però la Unió Europea efectivament ha donat llum verda perquè els estats membres puguin instal·lar en països estrangers centres per deportar immigrants irregulars, copiant el model de la primera ministra italiana Giorgia Meloni ha volgut implantar a Albània. El Parlament Europeu i els governs comunitaris han tancat l'acord definitiu per la nova llei que donarà cobertura legal als centres de deportació. Alemanya i els Països Baixos ja han mostrat interès per obrir aquesta mena de centres fora de la Unió Europea. Com a requisit, només es podran instal·lar en països segurs on es respectin els drets humans, diu la futura llei. En la primera llista de països suposadament segurs, la Unió Europea ja ha inclòs la Índia, Colòmbia, Bangladesh, el Marroc o Egipte, que són dictadures. Tot això ha comportat crítiques de les organitzacions de defensa dels drets humans. Amnistia Internacional, per exemple, denuncia que la mesura afavorirà abusos. Olivia Sundberg, responsable de migracions d'Amnistia Internacional a Brussel·les, ho ha denunciat a 3cat.info.
4: Es algo en lo que vemos mucho riesgo para los derechos humanos, porque por su propio diseño estos centros entrañan un riesgo de, por una parte, detención automática, así como riesgos de tortura, de desaparición forzosa, de tratos inhumanos y degradantes, y por supuesto situaciones prolongadas de limbo, incertidumbre en terceros países.
2: Sundberg també alerta de l'enduriment que està suposant a la política migratòria europea enmig de la pressió dels partits de dreta i d'extrema dreta a tot el continent. No sé com veieu aquesta mesura, que quan es va començar a parlar fa alguns anys semblava un punt de ciència-ficció i que ara, en canvi, ja hi ha països que ho defensen obertament, i la Unió Europea també.
0: Bueno, a Itàlia ha estat un fracàs.
1: Sí.
0: A Itàlia ha estat un fracàs. Això, és a dir, a Itàlia, que era el gran pla Meloni, perquè l'ultradreta italiana no és com la nostra, és una ultradreta que pensa. És a dir, no, perdona, requeriria un debat més llarg, però ells quan arriben diuen tenim aquest pla per la migració, centres a Albània, país segur, on ens gastarem 35.000 euros per immigrant i li pagarem als albanesos perquè els tinguin allà. Evident, això no s'ha pogut fer. En la pràctica van construir el primer complex i pràcticament, si no m'equivoco, es van enviar 4 o 5 persones que van haver de tornar perquè legalment, és a dir, la cobertura...
2: Es va trobar amb la confrontació de molts jutges italians que van derogar algunes de les mesures que feia.
0: A part de que és una barbaritat gastar aquesta quantitat de calés per enviar a gent a un limbo, a un lloc on literalment és difícil saber de com se surt d'allà, independentment dels tractes que rebin, que jo tinc seriosos dubtes que els tractes siguin mínimament dignes i que respectin els drets humans, però independentment d'això el problema és com surts d'allà, com no converteixes en el personatge de la terminal.
1: Tu has dit la paraula, a mi em sona una barbaritat. És a dir, a vegades penso, d'aquí, no sé, 50 anys, no?, que diran els llibres d'història, els documentals, no?, perquè si això ho estigués proposant Trump, aquí hi hauria gent que es posaria les mans al cap, quina barbaritat, i en canvi hi ha gent que aquí ho pot estar defensant, fins i tot des de perspectives no necessàriament de l'extrema dreta, que jo crec que és el que mou aquest moviment, no? Espanta, la veritat, i que clar, que diguin no, però els que tenen famílies amb menors intentaran que no passi, no? I dius...
3: Intentaran, aquesta clar. És la clau. No, és tristíssim i és una barbaritat, com bé dèieu, però al final és l'evolució de la Unió Europea, que fins i tot en aquella Unió Europea més woke de les canyetes de paper per fer la burla, ja les polítiques migratòries eren molt dures i de l'ala centre-dreta cap a l'extrema dreta. Ara que la Unió Europea ja està virant a la dreta extrema dreta en tot el seu conjunt, doncs és el pas natural, bàrbar, però natural.
0: Però Mayol, ja és que no es tracta de ser woke o no ser woke, és qüestió de sentit comú.
3: No, em referia que quan la majoria de polítiques d'Europa anaven cap a un to progressista i en certes mesures socials, en polítiques migratòries no anaven en aquesta direcció.
0: Pensem a Espanya. Ens fan falta entre 250.000 i mig milió de vivendes de protecció oficial. Qui les construirà?
3: Sí.
0: Està molt bé fer l'informe Fènix. En molts sentits estic absolutament d'acord, però hi ha petits problemes com aquest. Li demanem a la vegada, ahir va passar al cercle, li demanaven a la vegada a Salvador Illa que tingués més control migratori i que desplegués les polítiques de vivenda. Jo pensava, alguna cosa no acaba de casa.
2: Bé, doncs veurem, però efectivament aquesta mesura es va aprovar ahir. Hi ha alguns països de la Unió Europea que s'han mostrat de seguida molt interessats a fer-ho, d'altres que han dit que no ho pensen fer, com per exemple França o Espanya, que han dit que ni parlar-ne, en canvi d'altres han dit, bueno, escolta'm, mirem-nos a la lletra petita perquè a mi això em pot interessar. Una mena de subcontracte.
3: Deixa'm dir-te que m'ha escrit un oient dient que ahir va veure Rabalejar en català, només aquest a HBO.
1: No.
3: Ahir, a mi és el que m'han escrit, no he tingut temps de comprovar-ho perquè no tinc HBO aquí al mòbil, però jo ahir la vaig veure en català. partir d'aquí...
2: Sí, Neus Tomàs és com la meva mare, que a vegades li costa
1: no,
2: una mica
1: no,
2: els menús
1: trobar les llengües. No, no, perquè Neus Tomàs, perquè li ha passat el trajet del diari golis, molt no millor que jo.
2: Bé, no ho sé, escolta'm, vull ara...
5: Espera, que ara no escrigui ni que ha pogut donar les pujols cap perquè hi pot fer el català, perquè llavors estem acabats.
2: No, no, doncs escolta'm, igual que no ho sabies trobar, ara us poseu en contacte.
3: Allà, si t'envio el contacte, ja...
2: A veure si us posen en solta. Gràcies a tots tres, fins la pròxima. Arriba el Francesc Garriga amb la tarda de Catalunya Ràdio, els blocs informatius del 3Cat Info. Fins demà a les dues, bona tarda de dimarts a tothom.
6: Panerola. Insecte de cos aplanat, antenes llargues i moviments ràpids que sol habitar en indrets càlids i humits i alimentar-se de restes orgàniques. Benvinguts a la millor hora del dia. Són les 4. Aquí Francesc Garriga.

0: La tarda de Catalunya Ràdio.
1: I avui fem el cafè amb l'Eloi Vila. Bona tarda.
2: Bona tarda.
1: I el president dels noticiaris, Òscar Fernández. Bona tarda.
3: Bona tarda.
1: Que sàpigues, per si que estaves patint, que Eloi Vila, què va passar dimarts quan
3: sí,
1: vas arribar a casa?
3: Sí, la cartera i tot,
2: sí.
3: No?
2: Sí. Doncs va costar, eh?
3: Per recuperar?
2: Ah, va costar? Sí, va costar. Sí, va costar perquè vaig donar instruccions a casa i és allò que penses, allò que deia,
3: deixa'm,
2: no?
3: Deixa'm dir, perquè el Garriga ha fet allò donant per fet que tots els oients ens van sentir la setmana passada, la Vila va perdre la cartera.
2: Perdona.
3: Estava ben fet, això.
2: Vaig anar trobant gent i tothom em deia, sí, ja l'has trobat, no?
1: Aquest és el millor EGM.
3: No, escolta'm, hi ha milers de persones que et senten, Garriga, no tinc cap dubte, i alguns fins i tot t'escolten, però n'hi ha d'altres que no. N'hi ha d'altres que no.
1: Pot ser
3: que hi hagi una mica de context, l'Eloi va perdre la cartera i estava amunyat.
1: Algú que estava en coma la setmana passada ha sortit del coma i ens escolta, doncs l'hi expliquem.
2: No, però es va resoldre. Es va resoldre al final.
1: No hi faltava res, eh?
2: No hi faltava res. No.
1: O algun familiar que digués, mira, aquells 20 euros que hi havia...
2: Els tinc controlats, eh? Els tinc controlats.
1: Doncs així ens hem quedat tranquils.
3: Sabies que després, un dia, l'Eloi, fins i tot el Garriga va fer una mena de discussió entre qui era Tim Eloi Vila, de, escolta'm, tranquil, no passa res, no denuncia, o Tim Òscar Fernández de anem a denunciar la pèrdua de la cartera. Fins i tot va fer això, una mena de competició.
2: Però això va lligat a unes sensacions, eh?
3: Sí, clar.
2: No, vull dir que tu la perds, però tens una mena de sentit, no?, que et diu està controlada, més o menys.
3: Sí, ves tenint sentit. Si veus una cosa, si mai perds la cartera, i tot i que tinguis aquest sentit de que està tranquil, si veus un extracte del banc que no reconeixes, ves a denunciar-ho, que igual és que te l'han robat, eh?
2: Home, esclar.
1: Una vegada vaig anul·lar una targeta per un extracte que no reconeixia, i quan ja l'havia anul·lat vaig dir, ai, si era allò. Ai, sí que ho vaig fer, això. Molt bé, doncs és dimarts 2 de juny i estem pendents de tot això. Una frase feta. Si Feijó vol pols, que vagi a l'era.
3: Sí, Alberto Núñez Feijó ha estat pressionant Junts per Catalunya els últims dies, també el PNB, perquè li donin suport a una moció de censura instrumental contra Pedro Sánchez. Bé, doncs avui el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha emplaçat Feijó a reunir-se amb Carles Puigdemont a Waterloo i proposar-li cara a cara a fer aquesta moció. Ho ha fet des del matí de Catalunya Ràdio. Després, des de les jornades del Cercle d'Economia que es fan a Barcelona aquests dies, el líder del PP ha respost textualment que volia parlar només de coses serioses, donant a entendre que no accepta la proposta d'anar a Waterloo a negociar aquesta moció amb Puigdemont.
1: Demandes de més català en la visita del Papa.
3: Sí, el govern treballa juntament amb l'Església Catalana per tal que s'ampliï la presència del català en aquesta visita del Papa a Catalunya la setmana que ve. El govern de Salvador Illa diu que ho gestiona directament amb el Vaticà. Això després que ahir es va saber que la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, que és el punt culminant del viatge, serà íntegrament en castellà.
1: I una altra dona assassinada al País Valencià.
3: La Guàrdia Civil investiga com a crim masclista la mort d'una dona suposadament a mans de la seva parella a Callosa de Segura. Els agents ja han detingut l'home com a principal sospitós en aquest municipi de la comarca del Baix Segura. La dona hauria mort escanyada a casa seva aquest migdia sense que els serveis d'emergències hagi pogut fer res per salvar-li la vida.
1: I el Barça de bàsquet als play-offs.
3: Sí, s'enfronta als play-offs de la Lliga ACB a quarts de set aquesta tarda en un partit contra el Múrcia que podreu seguir al canal exclusiu digital de l'app de Catalunya Ràdio.
1: I a banda del bàsquet, de què estarem pendents aquesta tarda?
3: Doncs, per exemple, ens podeu fixar en una taula rodona al Cercle d'Economia en què hi haurà el president de Catalunya, Salvador Illa, el lendakari Manol Pradales i el president gallec, Alfonso Rueda.
1: Carai.
3: Parlaran sobre el finançament autonòmic. Tots tres tenen posicions diferents, són de partits diferents, però segur que l'actualitat política també sortirà en aquesta conversa a tres.
1: Doncs aquesta tarda Catalunya Ràdio i el 3Cat Info ho explicarem amb molt detall. No?
3: Tema? Sí, amb tot el detall que calgui.
1: No tinc cap dubte. Òscar, fins demà.
3: Adéu.
1: I va, que avui ens en anem fins a Hollywood. 4:15 de la tarda, atenció a aquest nom, Clint Eastwood. Es retira del cinema als 96 anys.
4: Qui dubta d'en Clint Eastwood, mirant el gran canyón del Colorado, nígols allargassats i vermellosos, i al cel se penja una estrella i se fa... De...
3: Clint Eastwood, Eloi.
2: Hòstia, m'encanta.
3: No em diguis que no et faria por trobar-te un dia en un carrer fosc.
2: L'abraçaria.
3: Jo no sé si l'abraçaria.
5: Queda cara, queda cara, que
3: dius... De males puces, eh?
5: No t'hi posis amb el Clint Eastwood.
2: És que a mi em canvia la percepció de... Clar, era un actor, no?, que estava com molt... molt marcat amb un tipus de papers i després la direcció. Hòstia, com sorprèn, no? Jo diria la pel·lícula que més em va marcar, que és Sense perdó, no? És bestial.
1: El fill de Clint Eastwood ha anunciat que el llegendari director i actor ha decidit que és hora de descansar i de gaudir del camí recorregut. És una trajectòria que inclou una quarantena de pel·lícules dirigides, com per exemple, home, Els ponts de Madison.
6: Encara ho fan els homes? No estic antiquat, oi, per collir flors a una dona com a mostra d'agraïment?
1: O Million Dollar Baby.
2: Oh.
6: M'hauràs de tornar la pilota de cops.
7: Aquesta?
6: Sí, aquesta. És la meva pilota i si la fa servir tothom es pensarà que t'entén.
1: O d'altres que va protagonitzar com per un grapat de dòlars.
8: Hola, foraster.
9: Ei, tu. No t'havíem dit que no et volíem veure més per aquí? O la tens la burra? Ja has deixat que se t'escapi?
1: És que estic picada d'aquell doblatge d'abans, eh? Oh, el bo, el lleig i el dolent.
2: Extraordinària.
1: És història del cinema amb 96 anys, eh? I ara ja feia temps que potser no el veiem, però amb 96 anys decideix penjar... Què es penja? La cinta de pel·lícula, no sé què es
5: la
1: penja.
5: La claqueta.
1: La claqueta. Ha penjat la claqueta. Tens una pel·lícula preferida, tu?
2: Sí, Sense perdó. No sé si la traducció en català és exactament aquesta, Sense perdó. Sí, sí, de Clint Eastwood. Aquesta em va agradar molt, Gran Torino, també.
10: És que l'Eloi va mirar, però com que no m'has presentat...
1: Marc Garriga, bona tarda, que és el nostre expert en cinema d'aquesta casa. Com estàs?
10: Molt bé. Trist i emocionat alhora.
1: Home, és un dels grans noms històrics, no?
10: Històric, historiquíssim. Però és que ara fa poc, mira, com que vaig estar a Canes fa poc, ell va presentar, ara no recordo quina pel·lícula era, com a director, quan començava, i se'l qüestionava absolutament com a cineasta, perquè ell venia de fer aquests westerns, i per tant se'l considerava un director menor, i va entrar a la secció oficial de Canes, i allà periodistes preguntant-li que com tenia la barra de presentar-se allà amb una pel·lícula d'aquell tipus, pel·lícules que després són història del cinema. Clar. I que deixa els crítics de cinema. Doncs és una mica en mal lloc, no?
1: Mira, sentíem ara la veu doblada, però aquesta és la veu autèntica de Clint Eastwood, Gran Torino.
11: Ever notice how you come across somebody once in a while and you shouldn't have fucked with?
1: Aquí és Cook.
11: That's me.
1: Apa, que no et cagues de por si et trobes aquest senyor. Aquesta és la mateixa escena doblada al català amb aquesta veu.
12: Què collons mires, vell? Eh?
11: Es pot saber què feu, morenos?
12: Morenos? Ah?
11: Sabeu aquelles persones que te les trobes i veus que val més no ficar-s'hi? Jo en sóc una.
12: Tu estàs sonat,
1: home, si et trobes a Lluís Marco, doncs potser també et fa una mica de por, però menys. Lluís Marco, bona tarda.
13: Molt bona tarda.
2: Hola, Lluís.
1: És un dels actors de casa nostra més reconeguts. L'hem vist a TV3, a Poble Nou, a Temps de Silenci, a Dinamita. I també ha doblat molts actors com Joe Pesci, Danny DeVito o Clint Eastwood. No sé si és un dels que t'hagi fet més il·lusió doblar un home tan dur i tan ruda i tan contundent com Clint Eastwood.
13: Il·lusió segur, perquè és un gran mestre. Però a més em va fer molta por, perquè clar, Constantino Romero era una veu tan identificable, era una veu tan del Clint Eastwood que feia por posar-te davant de l'atril i que el públic, la gent, digués aquesta no és la veu del Clint Eastwood, quan l'home ja a l'edat que té s'assembla més a la meva que a la del Constantino, vaja.
1: Clar, és però sí. Ha actuat tants anys que els dobladors també heu hagut d'anar agafant relleus, no?
13: Exactament. I però sí, em va fer il·lusió. És un dels grans i és una persona ben estimable, que és una pena que es retiri, però que és llei de vida.
1: Perquè quan fas diferents actors, intentes posar-li alguna cosa única a cada actor perquè la gent no digui, ara sento Lluís Marco. No, ara sento Clint Eastwood, perquè Clint Eastwood té una cosa que només la faig amb Clint Eastwood. I Joe Pesci només fa una cosa especial, li canvio el to, li canvio, no sé, alguna paraula, alguna cosa.
13: Jo intento guiar-me per l'original, és a dir, com deia el gran mestre Arseni Corcelles, tu mira-li els ulls i escolta'l, i llavors jo escolto l'original i els miro als ulls i intento transmetre el que aquests senyors van treballar durant un any o mig any a casa seva, es van aprendre aquest paper, el van passar per dintre, i intento, faig una traducció el més honesta possible del seu treball actoral.
2: I després la dimensió del personatge, en el cas de Gran Torino, el personatge és estratosfèric, no? El, com es diu? Val Kowalski? O...
10: És que, a més a més, entra en totes les temàtiques, perquè tenim molt al cap la seva vessant de tipus dur, del western o de policia, però ha fet moltes altres coses. Ha fet comèdia, ha fet papers tendres, als Ponts de Madison, que has esmentat abans, i ha entrat a dirigir pel·lícules sobre temes espinosos i amb molta valentia. Fins i tot posant-se en el costat fosc de la història, però per fer-nos emmirallar-nos en situacions que després potser ha tingut més raó ell que no pas els que en aquell moment criticaven les seves pel·lícules.
2: Home, a Gran Torino és un justícia social, diguéssim,
3: exacte,
2: no?
3: És un exemple que dic, altre Gran Torino. Lluís, a Gran Torino, que et sentim abans de doblar-lo, parla, però també remuga molt. No sé si també et vas haver d'imaginar a veure com seria aquesta manera de remugar com la faria Esteve.
13: Jo vaig fer el que vaig poder. Estava una mica espantat, però sobretot perquè em pesava molt no fer malbé el treball d'ell. Jo penso que les últimes pel·lícules ell ha deixat una empremta especial i vaig intentar això, buscar tota la seva força del que volia transmetre en aquestes últimes pel·lícules.
3: I ara... Digues, sí, perdona. No,
13: això anava a ampliar, simplement que és un mestre, inclús doblant aprens d'ell, vull dir... com a actor i com a director, les dues coses.
3: Bé, ha posat punt i final ara, sembla ja definitivament, als 96 anys. Els actors us marqueu una fita? Depèn una mica de l'estat físic? Què marca més a l'hora d'un actor decidir, doncs mira, fins aquí? Perquè clar, doncs, sempre hi haurà papers de gent gran per interpretar, com et vas fent gran.
13: Sí, és llavors aquesta voluntat de servei que té aquesta part vocacional, has de mesurar ja a partir de certa edat, doncs si el teu físic i la teva ment encara estan posades per poder-ho fer. I llavors has de mesurar molt si aguantaràs físicament i mentalment. I suposo que ell ha arribat ja a la conclusió que necessita mirar-s'ho des de la barrera. Hi ha gent que li deu costar. Jo penso que jo intento això... Sapiguer quina és la meva mida física, perquè requereix un esforç físic cada personatge que interpretes al teatre o a la televisió, inclús doblant, I llavors depèn d'això, de la força, del que et queda, de si encara et queda gasolina i motor per poder transmetre la feina dels altres o la teva mateixa, cada cop que et poses a treballar. Però sí... La data de caducitat, un ha de ser conscient de poder-se-la posar. Perquè els jugadors, per exemple, de futbol no veuen mai que està acabant l'etapa. La seva etapa de jubilació els hi costa.
2: Tampoc poden estirar tant, Tampoc poden estirar tant. És que, clar, ho ha estirat fins als 96 anys.
3: No, el que passa que el futbolista se'n pot anar arrossegar-se. El futbolista se'n pot anar arrossegar àvia i cobrar molts diners. No sé si l'actor té aquesta sortida.
10: Els jugadors passen a ser entrenadors i després presidents.
13: Jo crec que és convenient, jo els dic als meus fills, que quan notin molt que vaig a arrossegar-me, que m'avisin, sisplau. Bé. No m'agradaria arrossegar-me. Sí. Un ha de ser conscient de les seves limitacions. Per molt que puguis interpretar això, un paper de 90 anys. El que passa que últimament també és veritat que amb els que jo tinc, que avui faig 77.
5: Avui?
13: És el meu cumpleany. Els perquè em feliciteu.
3: Però com pot ser que no ho haguem vist?
13: Avui faig 77. Jo aviso que els meus fills que no em deixin arrossegar-me. Vull dir, perquè és molt trist veure quan algú comença a fer paneta. Jo no voldria. També és veritat que últimament et criden només perquè et moris, és a dir, que t'intuben, et foten a l'hospital, o sigui, et maten, ja diuen, bueno, et deixa tan típic, busquem un que es mori, pam, i foten
3: Lluís
13: aquest.
3: Lluís Marco, vinga.
13: Allà, Lluís Marco, que ja està per morir-se. I dius, conya, hi ha coses a dir, mira el Clint Eastwood fins als 96. I un altre exemple important, l'Edgar Morin, aquest filòsof que acaba de morir amb 104, ha dit bajanades fins a última hora, i les ha dit molt bé.
3: perquè tu encara tens gasolina, et veiem fent coses, no? Teníem el lliure fent una festa a Roma amb el nostre estimat Marc Artigau, i segueixes encara, eh?
13: Sí, sí, ja tinc un projecte per la temporada vinent a la fàbrica amb el meu amic Ramon Simó i farem una cosa que estic molt entusiasmat de fer-la, que és un Thomas Berger, que es diu La força del costum, que és una gran obra de teatre i que tinc ja moltes ganes de posar-m'hi. Sí, sí, vaig fent coses.
3: Doncs...
13: El teatre no em mata tant. El teatre m'han posat en cadira de rodes aquesta última, però vaja, aquí m'han elevat, aquí només portaré una cama de fusta.
1: Això no és res.
13: Mentre el cervell pugui anar parlant, jo ja els hi deixo que em vulguin tarar físicament tot el que vulguin.
1: Doncs el Lluís Marco, la veu de Clint Eastwood a casa nostra, l'última de les veus de Clint Eastwood, per molts anys, avui és el seu aniversari, així que et felicitem des de la tarda i de part dels oients de Catalunya Ràdio. I res, seguim la feina i a treballar.
13: Doncs ho intentarem. I així, i moltes gràcies per la felicitació i gràcies per poder-me despedir d'aquesta gran persona que és el Clint Eastwood.
10: Lluís, encara feu festes d'aniversari disfressats de sultans amb els teus amics?
13: De sultans, sí. Ara ja no.
2: Ara ja no.
13: Ara ja no.
2: Jo me'l trobo per Sant Esteve de Palau Tordera fent d'avi, en Lluís.
13: Ah, sí. Això, de tant en tant, sí.
2: De tant en tant, el trobo per Sant Esteve això... fent d'avi i em fa molta il·lusió. I quan et vegi et faré una abraçada, et felicitaré.
13: Però sí, la veritat és que sí, és una de les il·lusions importants de la vida. Poder estar amb el net de tant en tant i poder-lo, això, maleducar.
1: Això.
13: I que un no té la missió d'educar, només de maleducar.
1: Malcriar, això, ben fet, ben fet. Lluís, una abraçada molt forta, que vagi molt bé.
13: Igualment. Adéu.
1: Clint Eastwood és un d'aquests actors que, vaja, no ho sé, ja no el veurem més.
10: Sé si el fill de Clint Eastwood, que és el que ha dit això, perquè no ho ha dit ell mateix, ha fet una mica com el que diu el Lluís que vol que facin els seus fills, de dir...
1: Mira, el papa ja no el truqueu més.
7: Que no ho dirà ell.
10: Però jo no ho tinc tan clar.
1: Però fa gaire que no el veiem...
10: L'any passat, o sigui, fa dos anys va estrenar l'última pel·lícula, Jurado número 2, que estava molt bé, però l'any passat va dir ell que estava en preproducció d'un nou film.
1: Però no n'hem sabut res.
10: No n'hem sabut res més, ni se sap res de què va. Però ell té molta fama de rodar les pel·lícules molt ràpidament, amb pressupostos moderats. Per tant, jo no descartaria que qualsevol dia d'aquests es desperti i digui, som-hi, vaig a fer una nova pel·lícula.
2: Però és un cas de longevitat molt únic.
10: És dels més excepcionals. No. I crec que només el supera Manuel d'Oliveira, que és un director portuguès que va estar fins als 103 anys rodant pel·lícules, però després ja ve Clint Eastwood.
1: Perquè haurà fet molts diners, aquest senyor.
10: Home,
1: no?
10: Sí.
1: Molts.
10: Moltíssims.
1: Vull dir, no té cap necessitat de seguir treballant ni...
10: No, però és que jo no crec que treballi per necessitat. Ell treballa per gust, perquè és un amant del cine des de sempre.
1: Escolta, Marc, ja que has baixat, podríem repassar, no sé, les 5 pel·lícules imprescindibles de Clint Eastwood, per si algú té aquest cap de setmana una estona lliure, dir, mira, ara vull veure el meu amic Clint.
2: Actor, director i les dues coses?
10: Jo és que m'heu dit les essencials. Jo és que crec que les ha vist tothom. És a dir, si comencem a parlar de la trilogia del dòlar o de les de Harry el Brut, o aquestes que heu comentat abans, no? De Million Dollar Baby, Sense Perdó, Mystic River, Els Ponts de Madison, jo us volia recomanar 5 no tan conegudes.
1: Ah, però que també són bones.
10: Evidentment.
1: Doncs va.
10: Les recomano.
1: La primera.
10: La primera és La leyenda de la ciudad sin nombre.
14: Vamos, mula, vamos, para, ven. Oh, mula. ¿Qué sucede?
15: Me quedo. Tengo que quedarme.
14: Siempre dije que tenías...
1: Ara m'estic pensant en la meva àvia, escoltant aquest doblatge. Sí, t'ho juro, Estic veient la meva àvia, veient la tele allà a Súria, la pel·li que jo no volia veure.
2: Sí, no cal anar tan enrere, jo recordo, perfectament, dissabtes tarda, pel·lícules d'aquest tipus.
10: Aquesta pel·lícula és de l'any 1969, i aquí, al 69, Clint Eastwood ja trencava la seva imatge de dur, perquè això era un western musical on ell cantava. Excepcional.
1: Ah, sí?
10: Amb Lee Marvin cantant mentre treballaven a la mina. És una pel·lícula que va ser molt controvertida en el seu moment, però que és una autèntica joia.
1: Però això ho podem trobar enlloc?
10: Home, això hauríem de buscar-ho, però vaja, en principi totes aquestes pel·lícules estan editades. Soc molt defensor del format físic. En DVD, Blu-ray...
7: O sigui que anem a buscar-la en algun mercat d'aquests.
10: No?
7: Costaria de trobar això.
10: Les plataformes,
16: aquesta
10: mireu.
16: Que està a Apple TV i a Prime.
7: Mira, perfecte. Va, un altre títol.
10: La segona és El Fuera de la Ley, que és el títol amb el que es va estrenar aquí. El títol en català és més similar a l'original, al bandoler Josie Wales, però vaja, aquí tothom la va conèixer com El Fuera de la Ley, perquè Sense Perdó, la pel·lícula favorita de l'Eloi, es va endur la glòria perquè era quan ell desmitificava el western, però és que 16 anys abans com a director, ja ho feia amb aquesta pel·lícula on interpretava un fugitiu que no volia firmar l'acord d'armistici de la Guerra Civil Nord-Americana perquè els unionistes li havien matat la seva família i, per tant, ell anava en contra de la victòria de la Guerra de Secessió. En aquella pel·lícula participava el seu fill Kyle, de 6 anys, fent aquest? De fill seu, per tant, aquest
7: dit que plega,
10: i allà va conèixer també la Sondra Locke, que és la seva parella més coneguda, perquè amb ella va compartir moltes pel·lícules
7: molt bé.
10: Després.
7: Com has dit que es deia? El Fuera de la Ley.
10: El Fuera de la Ley.
7: Molt bé. Un altre.
10: Caçador blanc, cor negre.
17: Trabajaremos aquí, luego nos vacunaremos y al avión.
18: Ah, sí? I quin actuarà en la pel·lícula?
17: Tendremos a Phil Duncan y Kate.
7: Aquest sí que és el Constantino Romero.
18: ¿Y cuánto tiempo pensáis estar allí?
10: Aquesta va venir després de dirigir Bird, perquè va dirigir una pel·lícula que era un biopic de Charlie Parker, una pel·lícula sobre jazz, perquè vegis com era d'eclèctic Clint Eastwood. Doncs aquí el que va fer és la primera pel·lícula on ell dirigeix i protagonitza un paper que s'allunya del tot d'aquells papers habituals de tipus dur. Aquí interpreta un director de cine, és una pel·lícula de cinema dins el cinema, interpreta John Huston durant el rodatge de La Reina d'Àfrica, i és una extraordinària reflexió sobre l'imperialisme, sobre l'obsessió, una mica avançant el que seria després Apocalipsi Now. És, diguéssim, el moment en què la gent comença a prendre consciència que Clint Eastwood pot dirigir i interpretar papers molt complexos.
7: Caçador blanc, cor negre. Va, fem-ne un parell més així ràpidament.
10: Un bon perfecte. És la pel·lícula, jo crec que va ser completament incompresa en el seu moment, de l'any 93. Venia després de Sense Perdó i, clar, amb aquella aureola tothom es pensava que era una obra de transició, una obra menor, però va ser una autèntica joia. Va aconseguir la millor interpretació de Kevin Costner, que interpretava un fugitiu que per fugir segrestava un nen i llavors establien una relació de paternitat molt bonica entre ell i el nen. El perseguidor era Clint Eastwood, i per tant una pel·lícula molt a reivindicar. I l'última, Space Cowboys.
19: Home. Frank Corbin. ¿Cuánto tiempo ha pasado, Frank?
20: Posiblemente no el suficiente, Bob.
19: Aún mantienes tu encanto especial, ¿eh?
7: Aquesta veu també és molt reconeixible,
10: home,
7: eh?
10: És que és la pel·lícula que demostra que la seva habilitat per la comèdia. És una pel·lícula on uns astronautes ja bastant jubilats han d'anar a l'espai, on no hi havien anat mai, perquè en el seu moment, quan hi havien d'anar, van acabar enviant la NASA un mico, i al final, quan hi ha un satèl·lit que ha de caure a la Terra, com que és tan vell, només troben uns astronautes jubilats capaços de pujar a l'espai i arreglar-ho perquè no entri a la Terra. Hi havia Clint Eastwood, que tenia... Bueno, Clint Eastwood, Tommy Lee Jones, Donald Sutherland i James Garner, que tots ja passaven dels 70, que van morir en 80 i pico.
7: T'anava a dir, quants en queden d'aquests?
10: El Tommy Lee Jones encara queda.
2: Una cosa per això, ell políticament sempre situat a l'òrbita republicana, no?
10: Ell no ha estat molt clar. Sí que ha estat conservador, però jo crec que té unes idees, i Gran Torino és un exemple.
2: Sí, per això que va sorprendre molt. No? Sí.
7: Ha fet pel·lícules més d'esquerres del que potser ell és.
10: Exacte. Jo crec que ell ha anat posant en dubte tot, tant l'esquerra com la dreta, cosa que és una de les coses més a valorar.
7: Doncs avui que hem sabut que en principi Clint Eastwood ho deixa, per boca del seu fill hem volgut fer aquest repàs de les seves pel·lícules.
10: Molt bé.
7: Marc Garriga, saps qui és Tim Payne?
10: Tim Payne, em sona molt.
7: Doncs t'hauràs de quedar a la pausa, perquè t'ho expliquem després de la pausa. Qui és Tim Payne?
21: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBT. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs tenir un cotxe familiar és molt personal, i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
22: Hi ha indrets que se senten abans de descobrir-los. Pacs del Penedès és llum entre vinyes, silencis compartits i vins que expliquen paisatges. Un municipi petit amb ànima gran on cada copa parla de territori, cultura i emoció. Aquest dissabte, Tast Vertical de Catalunya Ràdio viatja fins al cor del Penedès per celebrar una manera única de viure el vi. Pacs del Penedès, emocions amb origen.
23: Ahir el Jordi havia de penjar un quadre.
24: Ai.
23: Li vaig dir, segur que sabràs fer-ho, i ell, sí, cap problema.
24: Ai.
23: Forada la paret?
0: Ja que hi som, la canonada que passava per allà. Sort del RAC. Ens van arreglar la canonada i van penjar el quadre.
4: Sort del RAC. Fes-te'n soci i viu amb tota la tranquil·litat. RAC. Hi som per ajudar.
6: Ei, Marta, arriba la campanya de la renda. Ens hi posem.
8: A la teva declaració de la renda, mirem per tu. Troba la teva gestoria a gestors.cat. Gestors administratius col·legiats.
24: Amb motiu de la visita del Papa a Lleó 14 els dies 9 i 10 de juny, hi haurà afectacions de la mobilitat a Ciutat Vella, Sants Montjuïc i l'Eixample, sobretot als entorns de la catedral, la parròquia de Sant Agustí, Montjuïc i Sagrada Família. Planifiqueu els desplaçaments, utilitzeu el transport públic i seguiu les indicacions de seguretat. Més informació a barcelona.cat/mobilitat. Ajuntament de Barcelona.
25: Evitem el soroll.
26: Ens allunyem de les estridències.
25: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
26: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
27: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
25: Un informatiu sense presses.
26: Per donar context als grans titulars.
27: De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
28: Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
7: Tinc un missatge de Ricard Torquemada. Ni hola ni històries. Em diu, jo sé qui és Payne. Qui és Tim Payne? Tu saps, Eloi Vila?
2: Sí, me n'he donat aquests dies, allò, seguint aquest allau, no? Aquest bum, que a mi m'espanta, una mica.
7: Vosaltres sabeu qui és Tim Payne? Tim Payne és el futbolista més viral del Mundial. Com? Sí. Ha passat de 4.000 seguidors a 4 milions en una setmana. I s'ha convertit en un fenomen a les xarxes. Què ha passat, Judit? Per què ho està patant de cop Tim Payne, un futbolista desconegut?
16: Diríem que això és culpa o gràcies a un influencer argentí que es diu Valen Escarcine, el Escarso.
7: El Escarso.
16: El Escarso.
7: El Escarso.
16: Sí, que també l'he conegut avui, l'Escarso aquest.
7: Che, Judit, el Escarso.
16: Ah, exacte, aquest el Escarso. Es veu que devia estar molt avorrit,
7: el Escarso.
16: Però va començar a revisar tots els jugadors que participarien al Mundial i va dir, a veure quin és el jugador que té menys seguidors a xarxes.
7: I l'Escarso lo encuentra.
16: Va, encontró a Tim Payne.
7: Saps que argentí?
16: No em facis fer aquest tipus de coses que saps que em provoca certa vergonya.
7: No entenc per què.
16: No, perquè sí, perquè tu sempre se't dona molt
7: el
16: millor fer-ho i llavors queda un ridícul.
7: Dale, boluda.
16: No has vist l'atenció a l'Escarso, aquest que fas molt bé. Va descobrir Tim Payne, que era el jugador del Mundial amb menys seguidors a xarxes, i va dir, escolta, l'hem de fer viral, hem d'ajudar-lo entre tots a que la gent el conegui. I va començar a cruzar aquest repte.
29: ¿Y si hacemos protagonista del Mundial al futbolista menos conocido? ¿Qué pasaría si hubiera un jugador que nos una a todos? Claro, un futbolista que todos banquemos sin importar nuestra nacionalidad. Así que busquen todas las selecciones que juegan el Mundial el menos conocido. Y después de analizar una por una, lo encontré. Dentro del grupo G, en Nueva Zelanda, se encuentra Tim Payne. Realmente es el menos conocido, no llega a 5.000 seguidores. ¿Qué es lo que hay que hacer para que sea el protagonista del Mundial? Primero seguirlo en Tim Payne-bajo-bajo. Igual yo lo voy a etiquetar. Reventar sus posteos a me gustas y comentarios. Y que empezar a nombrar a Tim Payne en todo lado.
7: Tim Payne, futbolista neozelandès, 32 anys, jugador del Wellington Phoenix.
2: Migcampista.
7: Dubto molt que Ricard Torquemada sàpiga res del Wellington Phoenix.
2: Ho he pensat avui. Dic, el Ricard, a veure que ens expliqui, no?, com juga aquest home.
7: Escolta,
2: a futbol.
7: Truquem a veure el Ricard. Truquem al Ricard, a veure si
16: saps. Jo vull saber més coses d'això.
7: Una trucadeta ràpida.
2: Jo el que entenc perfectament és Escarso. O sigui, jo l'entenc perfectament.
16: Sí, eh?
2: Sí, perquè, però clar, ell té l'element de, del número de seguidors. No? Llavors se li permet veure i valorar qui és el menys conegut. Però jo me'n recordo fer aquest joc amb els amics al primer Mundial que en tinc allò plena consciència, que és el que es va jugar a Espanya l'any 1982. Hi havia seleccions com Honduras, El Salvador... I llavors, hòstia, mirar jugadors...
16: Anaves mirant els cromos, no?
2: Sí.
16: Anaves dient, a veure què
2: hi havia un que es deia Ramon Fagoaga.
7: A veure, Ricard Torquemada, bona tarda.
30: Bona tarda, Garriga.
7: Sí, ara sigues sincer, Tu fa 10 dies sabies qui era Tim Payne?
30: No.
7: Ja ratllaria la malaltia, això, si ho sabessis.
30: Però dic una cosa, no us vull desmuntar el tema, però és molt discutible que sigui el jugador menys conegut del Mundial.
7: Era el que tenia menys seguidors, no?
30: No podia tenir menys seguidors perquè les llistes s'han completat avui. Per tant, és impossible que l'Escarso sapigués...
7: Però això és com, els és com els àlbums de cromos, que la meitat no hi van o la meitat no hi són, el cromo de Neymar no l'han fet, vull dir, hem de jugar una mica, no siguis tan estricte. Home, Ricard,
30: s'ho ha fet a mida, s'ho ha fet a mida, ho dic perquè li ha fet un favor a Pell, però s'ho ha fet a mida.
2: Però és un joc xulo, tu saps perfectament, tu i jo jugàvem a la facultat, amb noms de futbolistes, a completar llistes, vull dir que, no, que aquestes coses, aquests jocs són molt divertits i són molt xulos.
30: Però després m'he informat i pinta bé, Payne.
2: Ah, és bo. Saber, la toca? Juga al mig del
7: perquè
2: camp,
7: si
2: no?
7: Si surt Araujo, Payne, pel Barça, veig que és central també, no?
30: No crec que estigui a aquest nivell.
2: Ah. És central? Sí, o és centrecampista?
7: Ah, és centrecampista, no sé per què em sembla. Ah, pensava que era central. Escolta'm, i els Wellington Phoenix, en sabies alguna cosa fins a Tim Payne?
30: El nom.
7: Doncs ja és molt, jo no els coneixia, aquest.
16: Home, que tu no els coneguis, Garriga.
7: A mi em diuen, hi ha un equip que es diu Wellington Phoenix i no sabria si és de Wellington, Nova Zelanda, o de Phoenix, Arizona.
16: Clar.
30: Perquè la lliga australiana mai l'has tocat.
7: No, la neozelandesa, si de cas. Escolta, no, Ricard, t'he vist en un vídeo de xarxes, perquè, clar, el Escarso té molts seguidors, però Ricard Torquemada també és ara mateix a Instagram i fa Reels. I t'he vist fer declaracions molt contundents que penses seguir el Mundial. No fas vacances, Ricard?
30: No, home, Mundial s'ha de seguir sempre, no?
7: Però el seguiràs també a l'antena de Catalunya Ràdio?
30: Sí, Catalunya Ràdio sempre és la prioritat de la meva vida.
7: Doncs mira, atracament en directe a 4:45 PM. El Mundial comença dijous que ve.
30: Sí.
7: Ricard Torquemada, vols venir a fer un cafè a la tarda el dia que s'inaugura el Mundial?
30: El dia 11 és això, oi?
7: Sí, dijous.
30: Estic fent una repassada de la meva agenda.
7: Va.
30: El papa ja ha marxat o no?
7: El qui?
16: El papa.
7: El papa estarà tirant ja amb el...
16: Ja no?
7: Estarà ja per França amb el papa mòbil, aquella hora.
30: Doncs aleshores bé, perquè m'han dit que venir a Barcelona aquells dies no serà fàcil.
7: No, ja el tindrem a les Canàries, el papa.
30: El dia 11 faré, no faré cafè amb tu, perquè... Ja saps que sóc descafeinat, però faré el que calgui. I parlarem del Mundial i de Payne, si vol.
7: Doncs atenció, notícia confirmada. Ricard Torquemada, dijous en directe a la tarda de Catalunya Ràdio.
16: Ja que bé, que bé, que bé.
7: I l'esquelet es fa en directe.
16: Molt bé, Garriga, molt bona producció.
30: Com el senyor de les paneroles d'ahir, no? Ja veig que ho feu tot en directe.
7: És que aquí la gent, com que la gent es pensa que entrem a treballar a les 4, doncs ja ho fem així. No preparem res, ens ho anem fent tot en directe. Doncs, Ricard, records a Tim Payne, si te'l trobes, a Palmaresma, i ens veiem dijous que ve.
30: Molt bé, adeu, Eloi.
2: Adeu, Ricard, una abraçada.
7: A veure, estàvem amb Tim Payne, sí. Que efectivament... El Escarso, va fer la campanya viral i la cosa va començar a pujar fins al punt que ja té una cançó.
16: Sí, li han fet una cançó. Un altre influencer també argentí que es diu Che Soy Juan. Avui, Che Soy Juan. Avui hem fet una immersió.
7: Ara sembla més coreà que una altra cosa. Che Soy Juan.
16: És que em provoca.
7: Sembla coreà.
16: Si et sembla, escoltem la cançó que li han dedicat a Tim Payne.
7: La cúmbia. No!

0: està bé, eh?
1: I s'han marcat el repte a veure si en, en els partits del Mundial aconsegueixen que la gent se sàpiga aquesta cançó i la coregi. Us imagineu, això?
2: Però això és de veritat, no és fet a mi, això?
1: Ah, no, que no, que ho ha fet aquest Che Soy Juan,
2: puja,
1: que és músic.
2: Doncs està bé, eh?
1: És brutal.
2: No Pain, No Gain, s'ha fet tan famós això que ha respost Tim Payne.
1: Tim Payne ha hagut de sortir quan feia només 48 hores que hi ha la gent... És que, clar, imagina tenir el mòbil de Tim Payne i que vagin apareixent notificacions, home, comentaris, likes, una bogeria. Va haver de fer un vídeo ell mateix dient moltes gràcies, nois, per tot aquest suport.
3: Muchas gracias por todo el pollo. Disculpen mi español, sigo practicando el Duolingo.
1: Sigo practicando el Duolingo.
3: Thank you first to you, Valen. It's been pretty crazy 48 hours, to say the least. I just wanted to also express
2: that
3: I'm very grateful to present in my country.
2: No sé si això ho entén més en anglès o en castellà.
1: No ho sé. Pues veu que la seva nòvia és de Costa Rica, per això parla al principi en castellà.
2: Mira-te-lo.
1: Estic practicando en Duolingo. Sí. Ah, però, bueno, és que això anant...
0: Però, no us espanta una mica? O sigui, la dimensió que agafen.
1: Jo ho trobo bonic.
2: No, espera.
0: Perquè és una història divertida.
2: Espera, perquè la viralització encara no s'ha acabat.
1: Molt fort, això.
2: Perquè avui es produirà aquesta matinada la trobada entre el Scarso i Tim Payne.
1: Totalment. Aquesta matinada es juga l'amistós Haití-Nova Zelanda a Miami. Serà el primer partit de Tim Payne previ al Mundial. I l'influencer argentí que l'ha fet famós anirà fins allà a conèixer-lo.
4: Y llegó el momento. Mañana vamos a conocerlo. Nos vamos para Miami a ver el partido amistoso entre Haití y Nueva Zelanda. Y después nos juntaremos para que se dé el encuentro. Por primera vez vamos a ver un partido de team, porque la mayoría de nosotros de nunca team. Vio uno de él. Y agradecerles a cada uno de ustedes, porque esto realmente está siendo una locura y eso que todavía falta un montón.
1: Però és que no t'ho perdis, que hi ha una marca com un banc argentí que ha patrocinat aquesta trobada i li pagarà el viatge d'aquest influencer. Vull dir que aquí hi ha marques i patrocinadors...
2: Les coses van molt bé, estan per...
1: Però que vull dir que més enllà del fenomen, hi ha gent que està patrocinant això i traient pasta d'això.
0: Clar, és Carso, quants seguidors té, també?
1: Una vaginada, tenir... també.
2: Home, milions de seguidors. Sí?
1: Home, si ha sigut capaç de convèncer a tanta gent perquè segueixi a Tim Payne, el poder d'aquest home és brutal.
0: Em sembla que cap al milió, més o menys...
1: A veure, deixa'm que ho revisi. Scarso, per què no m'apareix?
0: Una xifra que dic així d'aquests dies, que m'ha aparegut tot
2: això, és una argentina.
0: Em sona que té això...
2: A veure, Scarso.
0: Els vols d'un milió de seguidors, no?
2: Mira, va, Scarsini... Ah, doncs només un milió. Bueno, més.
1: Home, un milió.
0: Jo crec que tinc 8.000.
1: Com ho entens, Garriga?
0: 8.000 i pico.
2: Però bé, que passa que seria encara potser algun més d'un milió. Però està bé,
1: està bé.
2: Va, escolta, acabem amb un joc, Judit.
1: Ai, sí.
2: Un joc per l'Eloi.
0: Va, tira.
1: Sí, perquè clarament si me'l feu a mi suspenc, però jo crec que tenim esperança que l'Eloi poder rasqui un puntet. A veure, el que he fet és treure alguns noms.
2: Jo no miro, perquè algun el sé, però algun no miro.
1: Com el que deia el Torquemada, no? Segur que Tim Payne no és el menys conegut. He anat a buscar aquells noms que dius, a veure aquest.
2: O equívocs,
1: exacte. Coses que et puguin confondre de la gent que participarà en aquest Mundial, a veure si saps a quina selecció formen part.
2: Sí.
1: Kai Trevin.
0: No en tinc ni idea.
1: Et dono tres opcions.
2: Kai Trevin, a veure.
1: Austràlia, Nova Zelanda, Regne Unit.
0: Austràlia.
1: Molt bé.
2: Mira-te, l'Eloi.
1: I com a curiositat us diré que Kai Trevin, una influencer espanyol, també ha intentat fer el mateix que Tim Payne, a veure si aconsegueixen que arribi a molts seguidors. A veure si ho aconsegueixen.
0: Això ja es narra molt.
1: Jo crec que ja...
2: Quants en té ara? En Trevin?
1: Mira.
0: Kai Trevin.
1: A veure, aquest segur que el coneixes. Fabio Cannavaro.
0: Sí.
1: M'has de dir de quin equip és seleccionador.
2: Ah,
0: home.
1: Curaçao.
0: Bona
2: aquesta és molt bona.
0: És molt bona.
1: Uzbekistan.
0: Sí.
1: O Suïssa.
0: Val. Uzbekistan.
2: No.
0: Cannavaro és seleccionador de quina selecció?
1: Ai, o poder sí?
2: Jo crec que és el seleccionador...
1: d'Uzbekistan.
2: Ah, no, espera't. Ara ho he mirat i no sé si t'ho he dit bé.
1: Ai.
2: Sí, és el seleccionador uzbek, sí.
1: Ah, d'Uzbekistan.
2: Sí, és uzbek.
1: A vegades els guionistes es confonen, perdoneu.
0: Sí, és correcte.
1: A vegades, sí. Lucas Méndez.
2: Futbolista.
1: On el situes? A Qatar, Portugal o Brasil?
0: Ara Qatar.
1: Molt bé, Eloi, molt bé. I per últim...
2: Va néixer al Brasil.
1: Tirik Bodak. És el porter de Curaçao, de Països Baixos o de Suècia?
2: Com? Tírik Boda, que aquest no el sé, eh? Curaçao... No, no
1: Països Baixos o Suècia?
0: Diria Suècia.
2: No, no. Curaçao. No.
5: Sí, però...
2: Curaçao?
1: Curaçao.
5: Sí, és que m'assembla tòpia la resposta.
1: Sé que t'agrada, no sé que t'agrada molt Curaçao, Garriga.
2: Però... A la tarda de Catalunya Ràdio farem seguiment especial a Curaçao en aquest Mundial. I jo aquest estiu encara m'aniré a Curaçao.
1: Sí o no?
2: M'ho estic plantejant.
1: Sí o no?
2: Mira, m'ho estic plantejant.
1: Mira de trobar la Catiusca de Curaçao.
2: La Catiusca, la nostra aficionada de Curaçao. Farem una pausa, Eloi.
0: Val.
2: A veure si trobem bitllets per anar a Curaçao. Ara us dic quan costen.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: Catalunya Ràdio.
1: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
2: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell. El Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
3: Una ciutat designada Capital Europea del Comerç Local 2026. Barcelona. Més de 200 activitats i fires programades durant tot l'any? Som-hi. El comerç local de Barcelona és un referent a Europa i ho volem celebrar amb vosaltres. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
1: Els oients dels matiners parlen sense embuts.
4: Xavi Canalies pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
1: Sense filtres.
4: Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
1: Sense pèls a la llengua.
4: I a més també podem anar a sopar, eh?
1: Sense vergonya.
4: Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
1: Però amb molta, molta cafeïna.
4: O sigui, causa sobre... Mira, m'he posat nerviós, collons!
1: A Catalunya Ràdio, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies. El programa que desperta Catalunya.
5: La nit dels ignorants s'hereda.
6: Jo tinc record del meu avi d'escoltar La nit dels ignorants.
5: Pot arribar a travessar oceans.
7: Escoltava el vostre programa d'aquesta hora i jo sabia que la meva mare l'estava escoltant.
5: Veu com creixen els seus oients màgics.
8: Soc fan d'aquest programa des dels inicis, imagina't. I tenia un amic, el Bernat, i quedàvem a les nits i veníem a veure com feia el programa.
5: I posa la pell de gallina.
9: A casa meva, els meus pares estaven enganxats amb vosaltres cada vespre anant a dormir tard, només escoltant-vos.
1: De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
9: És que m'heu posat la pell de gallina.
1: Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
10: Ja s'ha fet un mosquit a la cinto?
11: Em pica tot, ja.
12: Tant per tot arreu, hòstia.
11: Per favor.
10: O sigui, allò que et poses a dormir, sents el mosquit i penses...
11: Suporto això, eh?
10: Perquè, a més, obres el llum i desapareix el cabron.
11: Ah, és horrorós.
10: Perdó, el malparit. Bé, o el dolent.
11: T'has dormint i vas fent així?
10: Jo vaig fotent cops a la cara, jo. Sí, perquè és on el penses aquí, l'enganxaré. Bé, arriben aquestes temperatures ja estiuenques i comencen a sortir alguns insectes, mosquits...
11: Quin horror.
10: I paneroles.
11: I paneroles, paneroles. I a més, aquest any s'assuma a aquesta calor tan horrorosa que està fent aquests dies amb la primavera, que ha sigut tan i tan plujosa, i això ja es veu que és un còctel horrible que fa que paneroles, mosquits i aquest tipus de plagues d'estiu surtin i ens passin la vida impossible.
10: Que no surtin d'aquí, sí.
11: Sí, exacte, que no surtin d'aquí. És l'alerta que fa l'Associació Catalana d'Empreses de Salut Ambiental, que demana a tothom que col·labori per eliminar aquestes plagues. No sé com es pot col·laborar per eliminar aquestes plagues. I aquest any, a més, afegeixen precaució amb les rates.
10: Ai, calla!
11: Que només faltaven ara les rates.
10: No, rates no.
11: Pel brot d'antivirus.
10: Sí, la rata d'antivirus.
11: Es va detectar al maig en un creuer i es veu que el 2024, al Berguedà, hi va haver un cas autòcton, tot i que...
10: En un creuer, al Berguedà.
11: Sí, en un creuer del Berguedà. El risc és baix, ja no us espanteu, però jo quan he vist anar a la llista les rates, he pensat, només falta que una rata,
10: no fem alarmisme,
11: eh?
10: No fem alarmisme. Ja ens visita avui l'Andreu García, que és vicepresident i portaveu d'aquesta Associació Catalana d'Empreses de Salut Ambiental. Bona tarda, Andreu.
13: Hola, bona tarda.
10: Serà un estiu... una mica fastigós, pels que ens fa mania aquesta mena d'insectes i bitxos en general?
13: Bé, a veure, serà un estiu dur, com són, ho han sigut els últims estius, les coses com són. Per a nosaltres, per a les empreses que formen ADEPAP, ja ens va bé, i és molta feina.
10: Clar, mira, sí, clar, mira. Ell, com més paneroles, millor, saps? Molta panerola aquest estiu?
13: A veure, s'espera que tinguem molta feina, sí. Perquè, com bé deies, hem tingut un hivern molt plujós, l'inici d'any molt plujós, i ara han tingut un parell de setmanes amb una pujada de temperatura brutal.
10: Ara et preguntaré què pot fer la gent per ajudar a controlar-ho, però si teniu algun dubte o si voleu fer alguna consulta, tenim un expert en com controlar aquesta mena de problemes. I mira, et dic una cosa, ja que és un tema una mica espinós, sí. Regalem dues invitacions dobles pel Festival Vall Viva, que es farà del 8 al 12 de juliol a la finca Les Brides de la Vall d'en Bas, a la Garrotxa. Antonio Orozca Orozco,
11: home,
10: Ana Torroja
11: Orozco.
10: I teràpia de xoc.
11: Brutal.
10: Tots tres. Doncs si truqueu al 932017474 i feu una consulta, entre tots els que truqueu, tant si passeu per antena com si no, us sortegem aquestes entrades. La gent pot fer alguna cosa a casa per evitar que trobar-se coses desagradables?
13: Per supost, pot fer-li molt.
10: Què podem fer?
13: Doncs mira, al final les plagues, com qualsevol ésser viu, el que volen és, entre altres coses, menjar, no? Alimentar-se. Per tant, si nosaltres els ho impedim, no? Si es fiquem difícil l'accés al menjar, doncs evitarem que proliferin. Per tant, com a consell prioritari, una gestió de residus bona. Tirem la brossa on toca, fem servir les papereres de les ciutats, no tirem menjar al terra, no deixem residus. La imatge, tots tenim al cap la imatge, no?, d'una vaga de recollidors de la basura.
10: Això és fatal, no?

0: Les rates són un problema constant tot l'any, en algunes èpoques més, en altres menys, en base de, quan, de com es reprodueixen, però crec que tenia que veure una mica amb el...
1: amb la precaució, el protantavirus...
0: amb el tema d'antivirus. El tema d'antivirus...
2: per tant, més una, és una percepció, no?
0: Bueno,
2: I tenia en compte... Jo sí que és veritat que ja he sentit molta gent allò de veure una llauna directament i dir, hòstia, deixa'm netejar una llauna que vés a saber quin magatzem ha estat i vés a saber si un,
0: clar,
2: no,
0: sí,
2: si una rata s'hi han, a veure, han deixat, per exemple.
0: Clar, a veure, l'antivirus sí, es transmet...
2: No, clar.
0: És una cosa molt habitual que es comenta,
2: això?
0: Sí. A veure, l'antivirus és una malaltia, és un virus que es transmet a través de les partícules que es volatilitzen de l'orina, la saliva i els excrements dels rosegadors. Ara bé, el brot que ha hagut aquest creuer era d'una variant de l'antivirus, que és la variant Andes, que es pot transmetre de persona a persona. ¿Vale? Això no s'ha detectat a la península Ibèrica. I, de fet, has comentat el brot del cas del Berguedà i, curiosament, fa aproximadament un mes, l'Agència de Salut Pública de Catalunya va emetre un comunicat rectificant aquesta informació i va assegurar que sembla que aquesta persona que aparentment tenia antivirus va tornar al metge recurrentment i sembla que tenia més que veure amb una malaltia pulmonar autoimmune. I no era un antivirus. Per tant, era un fals positiu i això és això ens reforça aquest missatge que volem traslladar de tranquil·litat.
2: Ja tinc ja el tema de rates aclarit, eh?
3: Va, però llavors, per exemple, si trobem una panerola a casa, pot ser que només n'hi hagi una o això vol dir que si n'hi ha una n'hi haurà més segur?
0: Pot ser que només hi hagi una, però si la trobem un dia i una altra... i una altra, si comença a ser habitual, segurament tenim un focus a casa.
3: I llavors, què s'ha de fer? Es pot fer algun remei casolà o és millor buscar un professional que vingui i ens faci allà un servei professional?
0: A veure, jo no recomano actuar des del punt de vista de veure una panera a la casa, no passa res, si es fa fora o es mata o el que sigui, ja està. Però si tenim una recurrència, igual tenim un problema. I aquí és molt recomanable contactar amb empreses professionals com les de PAP.
3: Però i aquest problema quin pot ser? És a dir, que hagin fet un niu, per què faran un niu a casa nostra?
0: Hi ha un tipus de panerola, per exemple, la panerola germànica, que se li diu panerola del cafè o de la cuina, que acostuma a aniguar a les cuines a les zones que hi ha un focus de calor, per exemple, al motor de la nevera. És molt habitual aquest tipus de paneroles en cases que, tot i estar netes, tenen paneroles aquestes perquè te les pots entrar tu a casa sense voler comprant un sac de patates.
1: Ah,
0: i les pots entrar a casa. Ara, si tu tens unes mesures higièniques bones, no proliferaran massa.
3: Millor comprar-les ja fregides i congelades que
1: i allò
3: que es
1: diu que entren més a les cases que són baixos o no té per què. Pots estar a un tercer pis i tenir paneroles.
3: Jo dic que vius en uns baixos.
1: Sí
0: que poden entrar més en un baix, perquè al cap i a la fi el focus principal de les paneroles americanes, aquestes marrons grosses,
1: sí.
0: Aquestes el focus principal és la xarxa de clavegram. Per tant, a través de la xarxa clavegram pública poden infestar la part privada i, clar, poden anar pujant. Però és un procés, no? Les cases baixes tenen més possibilitats de tindre aquest problema.
3: I de què depèn que siguin més grosses o més petites?
0: Són les espècies. L'espècie de la periplaneta americana...
3: Hi ha algunes que estan per anar convocades al Mundial amb alguna selecció, eh? O sigui, tenen un
0: algunes cos... Podrien, algunes...
3: Aquesta panerola és atlètica.
0: Sí. Algunes pareixen pardals, no? Com a volant. Sí.
2: Vespes n'hi ha més, que no n'hi havia, també?
0: Hi ha altres vespes. Ara tenim la vespa asiàtica, no?
2: Sí.
0: Fa uns anys cap aquí,
2: sí.
0: Tenim la vespa asiàtica. Mm. Que damunt és molt grossa i fa nius molt grans.
3: Mira, ens escriu la Clàudia, diu, em piquen molt els mosquits, però la meva parella no. Per què?
1: Oh.
3: Hi ha alguna cosa que jo pugui fer?
0: És molt interessant. Els mosquits tenen preferències segons el que llibrem a través de la nostra pell. No està ben estudiat quines són les preferències, però sí que sap que hi ha persones a les que li piquen molt més que d'altres, igual que sap que algunes persones li piquen i no tenen cap reacció i, en canvi, altres reaccionen molt fort a la picada.
3: I la Gemma, un altre missatge que també ens arriba pel WhatsApp del programa, diu, a la cuina de casa a l'estiu m'hi apareixen moltes formigues i mosquetes molt petites. És per la calor?
0: Té que veure amb la calor, però també probablement el que hauria de mirar és si tots els seus aliments estan ben conservats.
1: Les de la fruita, no?
0: Les mosques tenen que solen tenir cor amb la maduració de la fruita o amb algun tros de fruita que s'ha quedat per allà tirat, i entonces proliferen, i el tema formigues té que veure amb altres gens. Entonces, hi ha que conservar molt bé tots els aliments, sobretot els ensucrats.
3: Doncs hem de vigilar amb això. Per tant, diguem-ne que ens hem de preparar per aquest estiu i hem de, sobretot el tema de la neteja, de treure les escombraries quan toca, no deixar-les al terra, no deixar-les al carrer de qualsevol manera.
0: Exacte.
2: L'augment de proliferació d'aquest tipus d'insectes, és només per causes ambientals o n'hi ha d'altres, no? Perquè sí que hi ha la percepció, i almenys bé, la percepció meva directament, és que hi ha molts més mosquits.

0: mig que no hi havia.
1: Hi ha d'altres, sí. Mira, el canvi global, el canvi climàtic que estem vivint, això, òbviament, potència, no? La temperatura augmenta i creixen més, però també vivim un canvi global en quant al comerç. Cada volta tenim més comerç, no arribem més vaixells amb molts comerços de tots els llocs del món. I algunes espècies d'insectes que tenim aquí molestant-nos han vingut per aquesta via. El mosquit tigre va vindre així. La vespa asiàtica ha vingut així. Per tant, pot ser no que hi hagi més, que en alguns casos pot ser cert, però també és que ens enfrontem amb més organismes diferents perquè estan arribant al nostre territori i no hi eren aquí.
2: Doncs aquests són els consells que us podem donar avui des de la tarda. Fem que es farà una pausa, no marxis, perquè potser la Marta Montaner té alguna consulta. Ara seguim en directe a la tarda a Catalunya Ràdio.
3: Mi seguro de coche lo contraté en 5 minutos. El precio final,
4: tuya,
3: es el de la web. Y solo te llaman si lo necesitas.
4: Sí, prima.
5: Doncs sí, prima, l'assegurança que no t'esperes amb més de 5 milions de clients. Contracta la HelloPrima.es o truca'ns. Prima és una agència inscrita a la DGS que distribueix assegurances de Great Lakes Insurance.
6: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
7: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
8: Per tu, que l'estiu és un no parar, i per tu, que prefereixes descansar. Gaudeix d'aquesta ofertassa a Capravo. La bossa de patates Rufles amb gust de pernil de 243 grams, ara amb un 15% de descompte per 2,54 €. Aquest estiu, vols estalviar amb mi? Capravo.
9: Tast vertical. Amb Empar Moliner.
10: El Tast Vertical, el programa de la cultura de vi de Catalunya Ràdio, ens agrada parlar amb la gent del vi i ens encanta, sobretot, trepitjar vinya.
9: Per això, aquest dissabte 6 de juny, farem un tast especial.
10: Serem a la Fira Vinícola Tastapax, a Pacs del Penedès, que arriba enguany a la 9a edició.
9: Els dissabtes a la mitjanit, Tast Vertical, amb Empar Moliner.
10: Farem el Tast Vertical des de la Fira Tastapax. Salut.
11: Pacs del Penedès, terra de vins i origen.
9: Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
2: Marta Montaner, bona tarda.
12: Hola.
2: Roger Grandell, bona tarda.
13: Bona tarda.
2: Tenim aquí el nostre expert, l'Andreu García. Andreu, per què hi ha gent que ens fa tan fàstic, això, de les paneroles i insectes? Per treballar a les vostres empreses, hi ha gent que també els hi fan fàstic?
1: Hi ha gent que els fa fàstic el primer dia i després s'acostumen.
2: Ah, sí?
1: Sí, sí, sí. És un sector que d'entrada dius no, però quan entres ja no surts.
2: Marta, mira, potser aquí...
12: Si quedes atrapada.
2: Ja vols canviar de sector.
12: A veure, no es pot descartar res en aquesta vida, no?
2: T'imagines allà, vicepresidenta de l'empresa que mata les paneroles.
12: Que fort, eh? Però com t'acostumes?
1: T'acostumes, al final t'acostumes, no? I estàs fent una feina important per a la societat.
2: No, important ho és. Doncs ja ho tenim. Espera, que ens ha trucat algú?
12: Ah, sí?
2: Ah, vinga, doncs, fem una trucadeta. Ara sí, expliquem el que no surti, no. Però ja que tenim la Rosa que ha trucat. Rosa, bona tarda.
14: Bona tarda.
2: Com estàs, Rosa?
14: Bé.
2: Estàs fins al monyo d'algun insecte?
14: Sí, concretament dels mosquits. No és que estigui fins al monyo, estaré del monyo quan apareixin, que encara no han aparegut.
1: Quina
14: però
1: sort.
14: Sí que l'any passat... Sí que l'any passat van ser molta molèstia i llavors voldria saber si unes màquines que venen, exactament unes que es diuen Mosquito Magnet, es basen en que emeten CO2 perquè diuen que reprodueixen la respiració humana, que és que tu quan respires emets CO2. I que això fa que els atrau i els xucla en aquesta màquina i això. És veritat això, que els mosquits estan o són atraguts pel CO2?
1: És veritat. Vull dir, el CO2...
2: El mosquito magnet funciona?
1: El mosquito magnet, fins on jo sé, funciona.
2: Ah.
12: Ara tothom a Amazon a comprar mosquito magnet.
1: El CO2 funciona com un far. És com si fos un far... i el mosquit s'atrau cap allà. Després ja detecta altres aspectes per a poder posar-se aquí o allà i picar. Però el CO2 de fons és com si ell, com si vera, que no veu realment, però com si vera un far, no?
2: Doncs...
15: Tinc una pregunta.
2: Espera, acomiado la Rosa, si et sembla.
15: Sí,
2: està conduint, pobra. Rosa, doncs ja veus que sí, tu pots comprar, que sembla que funcionarà això.
14: Perfecte, gràcies.
2: Ja quan ho hagis fet servir, ens truques i fem la review en directe.
12: Perdó, quan costa?
14: Exacte, faré Conillet d'Índies.
2: Ah, molt bé, Rosa, gràcies per trucar. A veure, la consulta del Roger, de Curt.
0: Mira, a l'expert, li trasllado la pregunta.
2: Sí, no, a mi no m'espantis.
0: A casa som tres germans, però això no és important, i el meu pare l'altre dia va tornar del supermercat i ens va portar com tres regals, ara que comencen els mosquits.
2: Ai, mira que bé!
0: És aquell endoll, com d'en Vipur, que amb uns carregadors, que tu ho endolles allà a
2: l'habitació,
0: i es veu que això dels mosquits desapareix. Això és el mateix mecanisme que el CO2 o aquest, és una altra història.
1: No sé el mateix mecanisme, perquè això no sé el mateix mecanisme, perquè és un repel·lent. Funciona? Sí, depèn de la... Vull dir, no puc parlar per tots els productes com aquest, però sí que hi ha alguns així que també funcionen, sí. Igual que el mosquito magnet, ha començat la
12: noia. Això del mosquito magnet, ho he buscat, pot ser que costi molts diners?
1: Hi ha algunes que són molt cares. Vull dir també que aquesta és una marca en concret. Hi ha moltes marques de trampes que es poden adquirir a través d'empreses professionals.
2: La Rosa potser s'ho pot permetre.
12: No, ja he dit, ai...
2: Tenim oients de molt nivell.
13: I a preus diferents té la mateixa efectivitat? O...
1: Hi ha algunes que són d'ús professional, que són molt bones, i altres d'ús més domèstic, que, bueno, funcionen, però no tant.
12: Per tots els mosquits, el tigre també.
1: Per tots els mosquits. Tots es guien amb el tema del CO2. La diferència rau més en el moment del dia en què piquen.
12: Està bé.
2: Carai, això dels mosquits i dels insectes és un món, eh? És un món. Doncs res, ja tenim les consultes fetes, però si tindrem que no sortir d'aquí sense insectes avui, en principi, no?
0: Sí, en principi, no sé que se'ns encoli algun.
12: Sempre, bueno, el nostre programa de tant en tant apareix alguna panerola en format de famós.
2: O rates.
12: Hi ha molts, o rates, ullets de rata.
0: Sí, alguna ratota apareix.
12: Alguna rata.
16: Alguna guilla, també.
12: Alguna guilla, també. Sí, últimament està rebentada guilles.
2: Les guilles ja deixem-les tranquil·les. No són insectes.
12: Home, clar, i no les atropelleu, ni els hi poseu mosquito alert, ni coses d'aquestes.
2: Ni guilla magnet. No, Guilla Magnet, potser no el programa un Guilla Magnet. Bé, avui què farem?
0: Que no sé si aniríem CO2 amb una altra història, però bueno, hem de veure això. No, avui sentirem dues entrevistes que hem d'analitzar, perquè hem parlat dos famosos importants. Per una banda, Max Iglesias, que va anar ahir a la Revuelta.
2: Max Iglesias, aquest és el de l'Aitana Sánchez Gijón?
0: No. Exacte.
12: Parlant de guilles, sí, sí.
2: Ah, molt bé.
12: Ells dos.
2: Has dit parlant de guilla?
12: Ells dos són guilles.
2: Ah, d'acord.
12: Estan rebentant el guillòmetre, ells dos.
16: Home, sí, Déu-n'hi-do. Sí.
2: Molt bé, aquesta és una, i l'altra?
0: Jo no sé si diria que és guilla o no, Esther Expósito, que ara... no sé què dir-te.
2: Però com que no?
0: És que és com una mena d'actitud.
2: Però si està jugant amb Bad Bunny i amb Mbappé...
12: Què vols? No, què estàs dient? No. Garriga!
2: No?
0: És la parella.
2: Ja,
12: t'han desaparegut les cremalleres i tots són botons, ara. Que som amis, o com va?
0: Juguem qui vulgui, però en tot cas...
12: Ella cavall, mira, com va dir el mateix Bad Bunny, jo perreo sola. Que faci el que vulgui, només faltaria.
2: Sí. Però si no estava criticant, estava descrivint el que he vist. He mentit? He emès un judici? No. Està amb Mbappé i va anar al concert de... I a primera fila, ja està.
12: Bueno, com molt altre que està... Exacte, com que està molt player i podria fer-ho, eh?
2: I tant.
12: Només faltaria.
2: No millor per ella.
0: I no passaria res, exacte. Bé, analitzarem què és el que ha dit, perquè hem descobert algunes cosetes que ha anat al podcast de la Pija i la Kinky, que no sé si l'has sentit mai.
2: No. O sigui, sé qui són, però no m'he aficionat.
12: Per tant, avui un que no surti de robar contingut a altres programes.
2: No teníem res, hem agafat d'aquí.
12: I nosaltres us ho expliquem.
2: Ho servim en català.
0: I amb comentaris, i amb opinions. I segona part de la investigació de Jaume Miranda de Pol Mescal a la ciutat de Barcelona.
12: Ara, això sí que és més exclusiu.
2: Això sí que m'interessa.
0: Que s'està fent uns bars que déu-n'hi-do, que sembla que visqui aquí des de fa anys.
2: Tot, haurem de sortir més aquesta setmana.
12: Doncs sí, jo no sabia que t'agradava tant en Pol Mescal a tu.
2: Oh, mare de
12: Déu. Estàs perdent els papers, eh?
2: Pol Mescal, fàcil parlar. Li regalaríem una coca al Pol Mescal. Sí. Del forn de Cabrianes, que avui ens han enviat... Sabeu que van guanyar un premi de la millor coca tal? Ah, no recordo el premi ben bé.
12: Millor coca de Sant Joan.
2: Això mateix. Ens l'han enviat i certifiquem que el premi està molt ben donat.
12: Enhorabona, Font de Cabrianes.
2: Doncs a les 6, que no surti d'aquí, amb la Juliana, la Marta i el Roger. Eloi Vila, fins dimarts que ve.
13: Que vagi molt bé.
2: Notícies.
17: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
12: Bona tarda, us informa Maria Costa. El PSOE rectifica i diu ara que va pagar 45.000 euros a Leire Díaz com a assessora de comunicació del partit a Cantàbria entre el 2015 i el 2017, en lloc dels 15.000 euros que l'exmilitant socialista ja va admetre haver cobrat davant del jutge que l'investiga per suposats delictes de tràfic d'influències i suborn. Madrid, Àngels Lafuente, bona tarda.
18: Hola, bona tarda. Una rectificació que el PSOE ha fet després de revisar i verificar la documentació comptable i ha augmentat de 15.000 a 45.000 euros l'import que va pagar Leire Díez per als treballs de comunicació a Cantàbria fa gairebé 10 anys. A l'escrit enviat al jutge, el Partit Socialista especifica que els anys que l'exmilitant socialista va estar treballant per al Partit Càntabre del 2015 al 2017 no tenen cap relació amb les investigacions sobre la presumpta activitat delictiva que suposadament Díez va dur a terme entre 2024 i 2025 per entorpir causes judicials que afectaven a membres del govern o del PSOE. Aquest escrit s'ha presentat davant del jutjat de Madrid que acusa Leire Díez dels delictes de suborn i tràfic d'influències, un cas diferent al que va fer que l'Audiència Nacional enviés a l'UCO a entrar a la seu de Ferraz el passat dimecres, i mentre la Guàrdia Civil investiga totes les factures que es van abonar a l'exmilitant socialista. Àngels Lafuente, Catalunya Ràdio, Madrid.
12: Més notícies amb Cèlia Forment.
19: La inflació a la zona euro ha pujat al maig fins al 3,2%, segons l'Oficina Europea d'Estadística. Un nivell de preus que s'explica per l'encariment de l'energia i que afegeix pressió al Banc Central Europeu perquè la setmana que ve aprovi la primera pujada de tipus d'interès des del setembre del 2023. De fet, des d'aquell any i en plena crisi energètica per la guerra d'Ucraïna, que la inflació no superava el llindar del 3%.
12: Brussel·les dona llum verd a les ajudes del govern espanyol perquè els pagesos puguin fer front a l'encariment de combustible derivat de la guerra a l'Orient Mitjà. Són 54 milions d'euros que les organitzacions agràries veuen amb bons ulls, però lamenten que arriben tard. Lleida, Julià Albacar, bona tarda.
20: Bona tarda. Les empreses agràries podran rebre fins a 20 cèntims per cada litre de dièsel agrícola pagat entre el 22 de març i el 30 de juny. L'anunci ha estat ben rebut per sindicats i organitzacions, però amb matisos perquè critiquen el retard amb què arriben les ajudes. Sentim Joan Carles Massot de Jarc, Josep Carles Vicente d'Unió de Pagesos i Pere Roquer de Saja.
21: Quan s'ha executat una mesura, sempre arribem un pèl tard, no? Sigui tard, sigui aviat, benvinguda siguin.
22: Que això fos sistemàtic i que no calgués fer aquesta burocràcia de retorn.
23: Ha costat més de 6 mesos que Europa entengués que aquesta ajuda és necessària.
20: I reclamen també ajudes per altres productes que han pujat de preu, com els fertilitzants. Juli Albacar, Catalunya Ràdio Lleida.
19: Polèmica al Regne Unit per les imatges de la policia on es veu com deté i emmanilla un jove universitari blanc el desembre acusant-lo d'insults racistes i el deixa agonitzant després de ser apunyalat per un jove sikh. Ahir l'assassí va ser condemnat a 21 anys de presó. La família de la víctima demana una investigació i denuncia el tracte inhumà de la policia. Londres, Quim Olivares, bona tarda.
24: Bona tarda. La policia es va creure el relat de l'assassí i va emmanillar Henry Novak, el jove universitari, durant prop d'un minut, malgrat que els deia que estava ferit. Aquest és un fragment de la gravació policial.
25: Què t'ha passat, amic?
26: M'han apunyalat.
25: T'han apunyalat? A on? No ho crec, amic. No puc respirar. No puc respirar. No puc respirar.
24: Això ha obert el debat de si l'actuació de la policia és massa prudent per por de ser acusada de racista. El líder de l'extrema dreta, Nigel Farage, ja ha dit que els drets i privilegis de les persones blanques importen menys que els de les minories ètniques i que cal un canvi de cultura. Quim Olivares, Catalunya Ràdio, Londres.
12: Localitzen el jaciment prehistòric de Caldes de Malavella, a la comarca de la Selva, l'esquelet sencer de la cria d'un tapir de fa 4 milions d'anys. Són restes, les restes més completes d'una cria d'aquest mamífer que s'han trobat mai a Europa. Fèlix Martín, bona tarda.
27: Hola, bona tarda. Els investigadors asseguren que la troballa d'aquest exemplar jove és una oportunitat excepcional que permetrà reconstruir en detall el cicle vital dels tapirs prehistòrics. Gerard Campeny, codirector de les excavacions.
28: Hem dit Europa i poder de vegades ens podem quedar curts, perquè realment esquelets complets de tapir, pràcticament en el món, són molt escassos, molt, molt, molt escassos, no? I cronològicament és una espècie que a Europa pràcticament no hi ha jaciments d'aquestes cronologies.
27: Calculen que quan va morir aquest exemplar tenia entre un any i un any i mig. La campanya d'excavacions al jaciment del Cap Nels i Nots a Caldes de Malavella va començar el mes de maig i es prolongarà fins al dia 18. Fèlix Martín, Catalunya Ràdio, Girona.
12: El
3: Els esports amb Sònia Olear. Bona tarda.
4: Bona tarda, Maria. Comencen avui els play-offs de l'ACB amb els partits de quarts de final. El Barça visita la pista de l'UCAM Múrcia a les 7 en un enfrontament que podreu seguir a l'antena digital de Catalunya Ràdio amb l'Ernest Macià. L'altre partit de quarts que juga avui és el Madrid-Tenerife a partir de les 9. El Barça ingressarà 11 milions d'euros pel traspàs d'Ansu Fati al Mònaco, on ja ha jugat, com ha cedit, aquesta temporada. Això servirà per rebaixar en 20 milions la massa salarial en 2 anys i, a més, el club es reserva un percentatge en cas d'un futur traspàs del jugador. El Barça de Futbol Sala s'enfrontarà a l'Inter Movistar a les semifinals pel títol de Lliga i avui es decideix la Lliga Femenina de Waterpolo amb el tercer definitiu partit de la final a les 9 Sant Andreu, Mataró.
5: Fins aquí les notícies.

0: Tens mal de cames, varius o inflor? Darrere d'aquests símptomes hi pot haver un problema de circulació que progressa. No ho deixis passar. Actua des de l'inici dels símptomes abans que vagi a més. Fes el pas amb Deflon. Tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults. Laboratori Servier. Llegeixi les instruccions d'aquest medicament i consulti el farmacèutic.
1: Arriba l'estiu i ja no tens excuses per canviar de cotxe. Els dies 4, 5 i 6 de juny vine al Quadis Autocentre de Sant Boi a la Fira del Vehicle d'Ocasió i trobaràs les millors ofertes al nostre outlet de quilòmetre zero i ocasió. T'ho posem molt fàcil, finançament a mida i acceptem el teu cotxe a canvi. 4, 5 i 6 de juny a Quadis Autocentre, al carrer Riera Roja de Sant Boi.
2: M'agradaria que tots els nens poguessin anar de colònia. Tots som nens i al final ens ho volem passar bé.
3: Perquè aprens a fer moltíssimes coses tu sol.
4: És impossible, un estiu per a tothom.
5: Junts ho farem possible.
6: Col·labora amb Fundesplai.
7: Contra tot pronòstic, es va convertir en Superman per sempre.
8: Era alt, força prim.
9: Necessitava més corpulència.
7: Descobreix l'autèntic heroi en una entrevista inèdita.
10: S'acabava de fer pública la notícia del terrible accident d'en Christopher Reeve.
11: La nostra missió és trobar tractaments per la paràlisi.
7: Christopher Reeve, l'etern Superman. Nits sense ficció. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
12: Per tu, enamorat del sol? I per tu, que a l'ombra hi estàs millor. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. El filet de pollastre Eroski amb segell de benestar animal, ara a 6,80 € el quilo. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
13: Al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
14: Faro que ilumina le notti del mondo per la grandiosità delle sue costruzioni.
15: Estem preparats per la visita del Papa? Aquest dimecres, amb la unitat mòbil del matí de Catalunya Ràdio, ens desplaçarem fins als punts clau d'aquesta visita papal a casa nostra. La Sagrada Família, el convent de Sant Agustí, Can Brians i Montserrat. I conversarem amb les persones que rebran el Sant Pare.
13: Aquest dimecres, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell. Ara, la tarda, amb Francesc Garriga. No!
16: Vinga, un quart i cinc de sis de la tarda. Es calcula que un de cada quatre adults d'entre 18 a 50 anys porten almenys un tatuatge. Un de cada quatre. Hem fet la prova a la reunió de la tarda i n'hi havia menys d'un de cada quatre. Per tant, vol dir que hi ha llocs on n'hi ha més d'un de cada quatre, però nosaltres som menys. Bé, entre les generacions més joves, la proporció encara és més alta, potser perquè nosaltres som més vells ja. Però hi ha una dada que ens ha cridat molt l'atenció. Fins a un 60% dels tatuats asseguren que se n'han penedit abans de 5 anys després de fer-se'l. Juliana Canet, bona tarda.
17: Bona tarda, Francesc.
16: Ets un d'aquest exemple dels que se n'han penedit 5 anys o abans, fins i tot, després de fer-se'l?
17: Soc, formo part del Club dels Penedits, efectivament. Sí.
16: Podem saber quants tatuatges tens en total?
17: És que també saps què passa? Es van posar tan de moda aquests tatuatges tan petitons que gairebé costen de comptabilitzar, però jo et diria que en porto 9.
16: 9. I d'aquests 9, quants lamentes?
17: Jo me'ls trauria absolutament tots. Alguns per un motiu, d'altres per un altre. Ja conceptualment no m'agraden com m'agradaven quan era molt més jove que ara, que és quan me'ls vaig fer en un brot de... En realitat penso, mira, és tendre també, no? Vas tenir aquest brot, et va semblar que era tan i tan important.
16: Perquè en quina edat vas començar a tatuar-te?
17: Jove, jove.
16: I l'últim, fa molt temps?
17: Sí, l'últim fa molt de temps. L'últim tatuatge jo me'l vaig fer el 2020.
16: És a dir... Clar, o sigui, ja fa molt temps de l'últim.
17: Han passat 6 anys ben bons.
16: I és l'últim?
17: És l'últim.
16: O sigui, no en faràs més.
17: De vegades, aquest és el problema, com que hi ha durs, tens la tentació de fer-te'n encara algun altre, perquè penses, ara ja que hi són fotuts, però ja hi pares la lliçó, perquè ja he vist que cap dels tatuatges que m'agraden ara, que porto ara no em representen, no m'agraden, i ja és el món del tatuatge el que ja no m'agrada com m'agradava abans. És a dir, m'agradaria que la meva pell fos neta, saps?
16: I estàs intentant treure-te'n algun d'aquests tatuatges?
17: N'hi ha tres que me'ls estic començant a treure. Els altres, la idea també és anar-me'ls traient, a la llarga. El que passa que el procés és llarg i tampoc no me'ls puc treure tots de cop.
16: Costa molts diners
17: costa
16: o fa molt
17: diners.
16: Mal? Les dues coses.
17: Les dues. Costa molts diners, fa molt mal i és una logística d'anar allà i tot durant molts anys que a mi se'm fa una muntanya impressionant.
16: Ah, si no vas allà en un dia i te l'han tret.
17: No, has de fer algunes sessions. I els que són petitons encara o que són de línia fina, però jo porto autèntiques destrosses. Llavors, per treure algunes taques que jo porto fosques, hi estarem anys.
16: Bé, la Juliana és experta com a usuària, però tenim una experta en eliminar tatuatges, que és la Sònia Murillo. Sònia, bona tarda.
5: Bona tarda, Francesc.
16: Exactament a què et dediques tu? La feina és treure tatuatges o fer-los i també treure'ls?
5: No, fer-los no. Eliminar tatuatges.
16: O sigui, tens una botiga o una empresa de... com es diu?
5: Picoderm i està a Manresa.
16: A Manresa. I allà la gent et ve i diu, escolta, mira, em vaig fer això fa no sé quant temps, m'ho vull treure.
5: Sí.
16: Es pot treure del tot un tatuatge?
5: Sí, ara, amb les màquines que n'hi ha, sí.
16: I per què costa tant? És a dir, quin és el procés a l'hora de treure un tatuatge, que és el que s'aplicaria a un client?
5: Bueno, depèn molt del tamany del tatuatge, de la longitud que s'ha ficat la tinta, depèn molt del tatuador, quan es va fer el tatuatge. I sí, ara sí que es queda completament neta la pell.
16: O sigui, si tu mires la pell d'on tu has treballat per treure un tatuatge, no veuries allà ni una cosa blanca, no. Res.
17: Però quants anys han de passar per aconseguir aquest resultat perfecte?
5: Clar,
17: quantes sessions?
5: Depèn molt del tatuatge, però si és un tatuatge, com has dit, que és finet, amb 8 sessions... es pot eliminar.
16: Potser
5: completament.
16: Potser demà Manresa fer-t'ho, Juliana.
17: Però és que 8 sessions són moltes, eh? Clar, vull dir que ens faríem molt amigues amb la Sònia. Sí. Perquè, clar, fas molt de vincle.
5: Sí, sí, i són cada 6 setmanes les sessions. Per això es triga més.
16: Clar. Quin és el tipus de client? És gent que se'ls va fer fa molts anys i se'l volen treure? O et ve molta gent que me'l vaig fer fa 2 anys i ja me n'he penedit?
5: Mira, hi ha de tot. Hi ha com ella, així jove, que es començaven a tatuar amb 16 anys i, pues amb 20 i pocs s'arrepenteixen. I són tatuatges així com diu ella, que són petits i, no li s'agrada. I després tinc gent més gran que jo, de la meva edat, que porten aquí els tribals, aquí al...
17: El món del tatuatge va molt per modes. Llavors, clar, entenc que senzillament hi ha gent que s'hi apunta per estètica, perquè et sembla que voldràs aquell tribal tota la vida, i quan han passat 10 anys dius, ostres, ara potser això no em representa. Igual que et passa amb els sofàs, el que passa que el sofà el canvies ràpid, saps?
16: Sí. Ara m'escriu un col·lega, em diu, és molt, amb majúscules el molt, més dolorós treure't el tatuatge que fer-te'l.
17: A mi fer-me tatuatges no m'ha fet mai mal.
5: No, a mi tampoc.
17: És a dir, és una mica com una... sent sensació, però no et fa dolor. La sensació de treure-se'l és el més semblant a l'infern on jo he estat, Sònia.
16: Però i per què és tan dolorós?
5: Bueno, perquè crema la pell.
17: Clar.
5: És com si fos una cigarreta, saps?
16: Hi ha gent que li agrada.
5: Crema.
16: Però, vaja, en principi no...
17: Sí, t'agrada així de casa en un context diferent, sí. Això és un infern.
5: Però també hi ha de tot, eh? Hi ha gent que es queda com si res, i hi ha gent que tinc que parar, que m'emplora...
16: Això te l'ha dit, tu has vist llàgrimes?
5: Sí, sí, moltes llàgrimes.
16: Algú que es desmaiés?
5: No.
16: Encara no.
5: Però que doni cops a la paret, i això sí.
17: Hi ha molt nom d'ex-nòvio? O sigui, molt. Gent que es treu noms de...
5: El que més.
17: Sí, oi?
5: Sí, sí. I a vegades és molt divertit perquè venen amb la parella nova, saps? I fica aquí Gabriela. I jo, que a mi m'agrada molt així el xafarderismo, digo, aquesta no és, no? Em dice, no.
17: És molt important no tatuar-se els noms dels exnòvios.
5: Mai.
17: O sigui, dels nòvios.
5: Mai.
16: És el més comú, noms de persones per esborrar?
5: Sí, o noms o símbols. Que això no ho entenc, perquè a vegades són, jo què sé, un estel o un koala. Hi ha una nena que tenia un koala i dic això perquè... perquè t'ho vols treure, i m'ha dit perquè me'l vaig fer amb la meva parella.
16: Home, tot pels coles, és igual, no?
5: Bueno, pues això li vaig dir jo, no, és que ja ho sap la parella d'ara, saps? I ups, això passa per parlar tant al principi de les relacions.
17: Ah, no, absolutament d'acord, però també és veritat que jo puc entendre que et vinculi massa una exparella a portar un tatuatge, encara que no hi posi el nom, saps? I sigui un koala o sigui una icona.
16: Bueno, però això vol dir que
17: jo porto un tatuatge que no és el nom de cap ex, perquè jo ja sé que anava per aquell ex, perquè jo m'ho vaig fer en aquell moment determinat després de la relació... I sí que penso, home, ja m'ho puc treure, saps? I després és un poema de Josep Carner, però prefereixo treure-m'ho.
16: Però tu, en el moment de fer-te els tatuatges, lògicament sabies que en principi això ja es quedava per tota la vida.
5: Sí, evidentment.
16: Però en aquell moment no era una cosa que et plantegessis que et podia deixar d'agradar, diguem.
17: Clar, tu et penses que t'agradarà per sempre. Jo crec que té molt a veure, a part d'una actitud... Parlo de mi, no parlo dels altres casos, perquè a més l'art del tatuatge és preciós. Però en el meu cas jo era com una cosa molt infantil. M'agradava, ho volia i em semblava que ho volia per sempre. Igual que quan m'agraden uns pantalons que em penso que els voldré per sempre. I al cap de 2 anys, quan la moda ja no és tiro alt, i t'han posat al cap que t'agrada el tiro baix, t'agrada el tiro baix. És que no hi ha més marge. També crec que era petita, que no era... Ara ja tinc el cervell una mica més desenvolupat, espero, i les decisions que prenc les prenc amb més consciència.
16: T'ha vingut mai algun pare amb un fill que se l'ha fet en secret i l'obliguen a treure-se'l, per exemple?
5: No. No, no.
16: I el lloc més estrany on has hagut d'esborrar un tatuatge, part del cos, dic, eh?
5: Aquí, a darrere del cul. No,
16: no. No hi ha hagut cap cosa més delicada.
5: Rara, no.
17: Això és com el tatuatge que es va fer Laura Escanes ben bé al gluti, a la galta del cul, amb la firma de Risto Mejide.
5: Madre mía.
17: S'han fet molt i molt grosses.
16: Clar, i tu també tens, pots donar fe d'això, no? Que cada cop la gent més jove se'n penedeix. És a dir, tu tens clientela molt jove.
5: Molt jove, sí. Quasi tota és jove, sí, sí.
16: I t'expliquen el per què se'l volen treure? És a dir, perquè, com deia la Juliana, tens temps allà d'anar xerrant i tal. No sé si també es crea un vincle simpàtic.
5: Quasi, quasi igual que ella, pues... perquè ara ja no s'identifiquen amb aquests tatuatges. Mm. I l'edat, és que començar a tatuar-te amb 14 anys, pues, jo no ho veig normal, saps? Mm. Perquè amb 20 anys pues, dius, quina merda m'he fet aquí.
16: Però no sé si tu creus que hauria hagut... És a dir, hauria hagut d'estar limitat, això? Que tu amb 15 anys vols tot... I diguessin, no, fins que no en tinguis 18 no t'ho pots fer.
17: Però és que jo amb 18, també, sí, amb 18 jo també vaig fotre bestieses de l'alçada d'un campanar.
16: Ja, o sigui que hauria de ser als 20, ja, 25.
17: Hauria de ser als 25 que ja tens el lòbul frontal desenvolupat, no sé.
16: Tu te'ls acabaràs esborrant a 3, dius?
17: Avui justament ho parlava amb la meva mare. A mi m'agradaria acabar-me'ls a treure, però de vegades també penso, mira, em rendeixo, perquè hi ha una part també per mi d'assumir la responsabilitat, saps? De dir, mira, si me'ls vaig fer, me'ls vaig fer. Punt. I ara amb això tota la vida. No sé, ja us informaré. M'agradaria treure-me'ls.
16: La Juliana Canet. Ah, mira, em pregunta el Gerard, has hagut d'esborrar algun símbol nazi o alguna cosa d'aquesta, per exemple?
5: No, no era nazi, però sí que volia entrar als Mossos i no era el símbol nazi, però sí que semblava i no li deixaven passar per fer l'examen. Però no, no era.
16: Trobar-te un mosso
5: però
16: amb un tatuatge nazi o similar,
5: similar sí.
16: Millor treure-se'l.
5: Sí, millor treure-se'l. Ja el va treure, sí.
16: Doncs bé, ja ho sabeu, si us voleu treure els tatuatges, si us n'heu penedit, com la Juliana o com tant d'altra gent, doncs ara es pot fer, és dolorós, són unes quantes sessions, és molt més car treure-se'l que fer-se'l.
5: Sí, bastant més. Sí, sí,
16: què pot,
5: una mica.
16: Què pot costar? Un de normalet petitet, treure-se'l, què pot costar?
5: Una mida així normal d'una targeta de crèdit,
16: sí?
5: 60 euros la sessió.
17: Clar, si has de fer 8 sessions...
16: M'ho esperava pitjor.
5: Clar, no sé, potser aquí a Barcelona és més cara, ja a Manresa, a Picodens...
16: Un tatuatge costa 60 euros, em diuen. Tan
17: clar,
16: barat,
17: és que, clar,
5: però una vegada.
16: Una vegada,
5: però això
16: clar.
5: Són de 6 a 10, 15 sessions.
16: O sigui, 400 euros treure'l, més o menys.
17: Sí, jo amb la primera sessió que em vaig fer per treure'm aquests 3 tatuatges ja em vaig gastar més diners del que m'han costat tots els meus tatuatges. Ja. M'entens?
16: No surt a compte.
17: Bueno.
16: Penseu-vos-ho bé. És un missatge de la Generalitat de Catalunya. Abans de fer un tatuatge, penseu-vos-ho bé. Doncs escolta'm, ja ho sabem. Sònia Murillo, gràcies per acompanyar-nos aquesta tarda a la Terra de Catalunya Ràdio. Juliana, gràcies per compartir la teva experiència.
17: Sempre sóc aquí, ja ho saps.
16: Ens sentim d'aquí mitja hora. Farem pausa i tenim la tele. Hi ha el Marc Andreu per aquí. L'has vist, el Marc Andreu? Corre per aquí?
17: Està corrent per aquí, sí.
16: Ja saps que a vegades hi és i no hi és.
17: No, ell no hi és mai, que el necessites.
16: Doncs a veure si després de la pausa el tenim a la taula.
18: Torna l'estiu. Tornen els plans, les ganes de viatjar i també tornen els 10 dies Kia del 4 al 15 de juny. Aconsegueix el teu Kia des de 14.800 euros finançant amb Banco CTLM. És el teu moment. Consulta les condicions a kia.com. Visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona. Kia, socio oficial de la FIFA. Ocasión
19: Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
20: Ja m'entens.
21: Un programa d'un altre gènere.
22: Hem avançat molt, hem guanyat moltes medalles com a col·lectiu, però encara ens queda molt camí per recórrer.
23: Ja m'entens, el podcast LGTBIQ+.
24: Amb David Ávila.
23: A l'àvia al web de Catalunya Ràdio.
25: I també disponible a la plataforma 3Cat.
26: La cançó del dia de Catalunya Ràdio... amb Sergi Ruiz Serret.
27: Bet i l'himne del Jo sóc com tu.

0: Queda un mes i escaig perquè Mataró torni a viure la gran festa solidària de les Dissantes, la celebració de la Fundació Maresme per donar visibilitat i normalitzar les persones amb discapacitat intel·lectual. Les Dissantes venen acompanyades sempre del Jo sóc com tu, un himne que cada any compon un artista diferent. Aquest any és obra de Beth Rodergas.
1: La cançó del dia de Catalunya Ràdio amb Sergi Ruiz Serret.
2: Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
3: Cuidao que nadie no escucha.
4: Marc Andreu, bona tarda.
5: Molt bona tarda, Garriga.
4: No s'ha ni assegut encara. No s'ha ni assegut.
6: Això no ho saben els oients.
4: No, i tant, t'han sentit.
7: Ho acaben de dir.
6: Però perquè he anat a portar els papers...
4: És que ara el Marc Andreu fa producció, també.
6: Sí.
4: T'agrada fer producció?
6: No, és la part que més odio.
4: Què és el que t'agrada més a la teva feina?
6: El que m'agrada més, gravar reels amb tu.
4: Quina barra que tens. Quina barra que tens.
6: De tant en tant, a les xarxes de Catalunya Ràdio podeu trobar algun dels continguts que fem fora de l'estudi.
4: L'últim és de fa més d'un mes.
6: És Garriga.
4: Sí, de Sant
6: Jordi. La setmana que ve... Tothom atents el...
4: a les xarxes.
6: A les xarxes.
4: Ah, sí? Podem fer un avançament de Kenny del Riu?
6: No, perquè la gent no s'esperi. Vull dir que sorprenguin al moment.
4: És una cosa molt...
6: Està relacionada amb la Sagrada Família.
4: Ah! Home.
7: Un efecte una mica peculiar, aquest, eh?
4: Home, perdona, si vinculem la Sagrada Família amb aquest so, serà viral.
6: A veure què fas dimecres, doncs.
4: Dimecres farem un especial.
6: Per això...
4: Es pot explicar ja que farem un especial a Catalunya Ràdio? No sé si es pot explicar. S'ha explicat ja? No sé si s'ha explicat, eh? Àlex Gutiérrez, bona tarda.
7: Bona tarda.
4: Que no surti un dia a l'Ara, que l'Àlex Gutiérrez va penjant notícies, a vegades ho llegim abans a l'Ara, que... En fi, com esteu?
7: Bé, molt bé.
4: Atenció, perquè avui dediquem la secció... Què rius?
6: Que ens preguntes com estem i llegeixes
4: la introducció. Sí, perquè no
6: m'interessa com esteu. No, ja ho sé, per què ho preguntes? Només t'interessa quan fas el concurs, que els hi preguntes a tothom com estàs, d'on vens, què s'estàs fent avui. Ets com el pare de tothom. I et diuen, bé, ells volen jugar. Saps què et vull dir?
7: Volen la mel i el bioritme aquell.
4: No sé, ja ho ha acabat?
6: És com una sitcom, això, que està passant.
4: Exacte, era un gag tot, estava guionitzat. Ara fa unes veus que... Uns riures enllaunats, els tenim?
6: No els tenim.
4: Jo volia un riure.
7: Sí, tenim un... Tenim el so de Sagrada Família i no tenim riures enllaunats.
4: Exacte. Doncs bé, avui dediquem la secció a les sitcoms, avisant a l'equip de la tarda de Catalunya Ràdio, que és una sitcom. Avisant que...
6: Ah, que no ho has ni llegit bé. No. O sigui, tens una feina, tio. Però tu presentes la tarda, De veritat, Garriga.
4: Podem tornar a tirar la sintonia? De zero? Tirem la sintonia de zero.
6: Des del principi, llegeix la paraula del dia, va.
4: Panerola. No. Marc Andreu, bona tarda.
6: Bona tarda, Francesc.
4: Com estàs?
6: Molt bé, i tu?
4: Doncs també molt bé. Àlex Gutiérrez, bona tarda.
7: Què tal? Ben retrobat.
4: Ha anat bé la jornada?
7: Ha anat perfecte.
4: Avui dediquem la secció a les sitcoms, avisant que l'equip de la tarda és com una sitcom. Només hauríem de posar una càmera i tindríem ja un Emmy. Per què parlem de sitcoms avui?
6: Doncs evidentment perquè el Trescat es torna a estar d'estrena. No sabem parar d'estrenar coses a Trescat. I la setmana que ve...
4: Què?
6: Estem més vius que mai.
4: Trescat en viu.
6: I Trescat en sitcoms.
8: Jo que volia estar tranquil.
4: Ah, però si això és allò de la casa nostra, no?
6: Sí, és aquesta sitcom que es va estrenar la temporada, aquesta temporada, a principis de temporada, a Trescat, en
4: a
6: digital, a la plataforma,
4: només, sí.
6: Exacte. I sabem que la setmana que ve ja ho podrem veure també en lineal, la primera temporada, tots els dilluns, després del Telenotícies.
7: Exacte.
4: Això es farà per tele, eh?
7: La primera per tele. La segona per Trescat.
6: Justament s'estrena en simultani. La segona temporada són 14 episodis nous.
4: És una estratègia nova, diguem. Sí. Estrena la primera per la tele quan ja s'ha estrenat allò i quan s'estrena la tele s'estrena la segona temporada per la plataforma.
6: Correcte. Sempre estem provant estratègies noves.
4: Està bé.
6: També està bé. I anirà bé, suposo, perquè estrenaran la primera temporada, suposo que un capítol cada dilluns, durant moltes setmanes i així ens enganxarem tots també.
4: Creus que funcionarà?
7: A la tele? Jo crec que sí. Que hi ha una base que la té, la sitcom passa ràpid i a aquella hora jo crec que pot caure bé.
4: Doncs això, s'estrena la setmana que ve.
6: És una sitcom molt clàssica, a més, vull dir que molta gent li ressona també a Plats Bruts, a tot el que tenim aquí el nostre imaginari, clàssica en el sentit de que ens ho hem d'imaginar com els típics sets que no tenen com una paret i la gent riu en directe i hi ha aplaudiments, i de fet és uns companys de pis, bueno, dos amics que comparteixen pis perquè un el deixa la nòvia i es veu obligat això, a compartir pis a casa el pare, imagina't, vull dir que
4: bon
6: les
4: quadro.
6: Situacions, exacte.
4: Doncs aquesta primera temporada per televisió, segona temporada a l'aplicació.
6: Una segona a la 3CAT, a la plataforma 3CAT, una segona temporada també en plena de cameos.
4: Ah, sí, i gent molt famosa.
6: Jordi Évole, per
4: home,
6: exemple.
4: Home, Jordi Évole,
6: sí.
4: Aquest no el sabia.
6: Anna Bertran o l'Helena García Melero també sortirà.
4: Oh.
6: A tu no t'ho han dit, veig, Francesc?
4: No.
6: A tu...
4: Jo crec que vaig gravar una veu.
6: Sí o no? Com que sí? Creus?
7: Creus, eh? Vull dir, és un record difús. És que
4: m'ho han demanat al setembre o així. No, crec no. Em van demanar gravar una veu de la tarda de Catalunya Ràdio.
6: Ho haurem de comprovar el dilluns, sí, a veure si els 14 episodis...
4: A veure si algú em sent. Veu. Si em sentiu, truqueu a la ràdio i ens ho dieu. Veus? Ja tenim les veus de sitcom. Bé, avui farem recomanació d'altres sitcoms.
7: Sí, no? Fem una mica de repàs.
4: En busquem alguna de clàssica?
7: Per exemple? Què sembla?
4: Tu saps què és això, Marc Andreu?
7: Home, Marc Andreu, home.
6: Sí, sí, és que ho estava llegint en anglès i no em sonava, i en català sí.
4: Què és?
6: Els joves.
4: I de què va?
6: Són molt punk, eren uns tios molt punkis, no?, que convivien i tal.
7: No l'he vist.
6: La que no l'he vist.
4: Què és Els joves?
7: Els joves era una sèrie, vaja, que va marcar època a TV3, que era un rocker, un punky, un hippie, i una mena d'inadaptat social, però molt compromès políticament, que compartien pis en l'Anglaterra de Margaret Thatcher. Era bogeria màxima, era com si fos una gairebé una sèrie de dibuixos animats, però amb gent real, que era capaç d'empassar-se un televisor, per exemple, i li penjava l'endoll per la boca. Era, realment, trencava motllos, formats, i els personatges eren molt, molt, molt estimats.
4: En el seu dió va fer unes audiències espectaculars, no, TV3?
7: Sí, sí, sí, era espectacular, perquè jo crec que, a més, es va repetir i reposar unes quantes vegades, i jo crec que si Plats Bruts ha estat sempre doncs, la sitcom de referència pel que fa a sitcoms en català, jo crec que en anglès serien l'Escurçó Negre, segurament, i rivalitzant amb Els joves.
4: Perquè sempre hem parlat de sitcoms en català, en castellà o en anglès, però hi ha sitcoms també populars, conegudes d'altres idiomes, d'altres factories?
7: Sí, costa sortir-se d'aquestes tres llengües, però n'hi ha una que és interessant, que la podem trobar en noruec, que és Norseman. Norseman, que és està a Netflix, i va sobre un petit poble viking de l'any 790, té la particularitat que els personatges, clar, tu dius vikings, doncs home, gent,
4: ruda.
7: Ruda, gent de porra.
6: Com en Garriga.
7: Etcètera. Mira. I, no, en realitat són gent bastant normal en un context de les dificultats dels vikings, però com si fossin gairebé l'oficinista aquest una mica nyiclis que et pots trobar típic del segle XXI, ficat en un context fora de lloc. I és una sèrie curiosa perquè la van gravar alhora. Cada escena la repetien en anglès i en noruec.
4: Oh.
7: Sí, sí, la feien dos cops i cada cop en diferent. A Netflix, si la feu... Si teniu configurat la configuració normal que deu tenir tothom de Netflix, la podeu veure en anglès, però si toqueu la configuració, podeu accedir, si teniu ganes de veure sitcom, però amb un llenguatge diferent, en aquesta versió en noruec. I és una sèrie, la veritat, que és bastant divertida. Tenen un humor que, a més, és peculiar. És a dir, l'humor anglès, més o menys, o l'americà, el tenim bastant apamat. I aquí hi ha una qüestió que no saps si els surt gairebé sense voler l'humor i fa bastant de riure.
4: Bé, més sitcoms. Un moment, però això és Family Guy, que això també es considera sitcom?
7: Home, sí, no? És una família disfuncional, cada personatge...
4: Jo pensava que havia de ser amb persones reals, una sitcom.
7: No, jo crec que està diputada perquè crec que és la més salvatge de totes, potser aprofitant justament que no eren persones, sinó dibuixos animats.
4: Això és Padre de Família, eh?
7: Padre de Família en castellà, es pot veure a la Fox o a Disney+, Plus, depèn del que tingueu, i amb acudits que sempre buscaven el límit. Porten ja 22 temporades dempeus, la van cancel·lar, però per sort la van poder tornar. És veritat que ha rebut acusacions de jugar allò perillosament en tòpics racistes i demés, i vaja, bàsicament un pare inútil, un gos cínic, un bebè que vol dominar el món, són els personatges centrals d'aquesta sèrie, per gent que tingui la pell dura, eh?
4: M'agrada molt. Fàcil... I alguns gags són...
7: Sublim.
4: Home, no, segurament no es podrien emetre segons quin ja a la tele, però són molt bèsties i molt divertits.
7: La veritat és que sí.
4: Una d'excèntrica, va.
7: A mi m'agrada molt What We Do in the Shadows.
6: Oh, és fantàstica.
7: A l'HBO.
4: Què és això?
6: L'he vist tota. Doncs una sitcom. No, que és una sitcom.
4: Oh, és una sitcom. Sí. Ah, és una sitcom, si t'ha figurat sitcom.
6: D'uns vampirs.
4: What We Do in the Showers?
6: In the Showers, showers no, això és un altre tipus de sèrie, eh?
7: On estàs, Garriga?
6: Està allà del Pride.
7: On estàs, Garriga?
4: What We Do in the Shadows. A veure.
6: Són tres vampirs que
4: ai, sí?
6: Com viuen el dia a dia dins d'una Nova York. No, bueno, realment no estan ben bé a Nova York, no. Estan en New Jersey.
7: Sí, és New Jersey, que és com... Bé, ja ho coneixes perfectament, no? Era aquesta manera de ciutat agregada pràcticament a Nova York, també molt ruda, etc. Clar, ells són vampirs, tenen aquest punt de l'elegància vampiresca vivint en una ciutat que no els comprèn excessivament. I n'hi ha un que xucla l'energia, aleshores és el contrast, perquè no és una sèrie de terror, sinó que ells estan vivint en un entorn normal i la dificultat quotidiana que tenen.
6: És una sèrie... com que els graven un documental, vull dir que és el seu dia a dia i el...
4: És com The Office.
6: Una mica estil The Office,
7: exacte.
4: I va, un altre més per fer-nos sentir bé.
7: Jo crec que també hi ha aquesta derivada i seria Afterlife, del Ricky Gervais per Netflix.
4: Ah, m'agrada molt.
7: La premissa és dura perquè és un home que queda vidu i si no se suïcides perquè té una gossa que, clar, pobra, no sap obrir ella sola a les llaunes de menjar. Ell és periodista en un mitjà de mala mort local i a poc va mostrant aquells personatges allò entranyables de la comunitat amb horitzons molt petits, vitals, però es va reconciliant amb la vida. I la veritat és que acaba, o sigui, és molt difícil no deixar alguna llagrimeta. És una feel-good sitcom.
6: T'haig de dir, Àlex, que tenim una mica la nostra productora Carla Verdés enfadada, perquè crec que estem com pervertint l'essència de la sitcom, perquè per ella la sitcom té com unes regles molt clares.
4: A veure, vols entrar a Carla Verdés?
6: I els exemples que estem posant ara mateix potser defineixen en una sitcom,
4: entra,
6: segons ella.
4: Posa, és que posa música de terror, està bé?
6: A redacció, una discussió important.
4: La Carla ha amenaçat de canviar de programa.
6: 100%. Va fer un màster en sitcoms perquè és molt fan de Friends.
4: Atenció, Carla, atenció, perquè Catalunya ara saludarem a la productora de Catalunya Ràdio, és la senyora que contesta els whatsapps del berenar, és la senyora que contesta els oients quan truqueu per concursar, però que
6: ha amenaçat...
4: Fa més coses.
3: I gràcies per dir-me senyora, també.
7: Sí, ja, ja.
4: És el membre del programa que avui ha amenaçat d'incendiar la sala de reunions si fèiem aquesta secció. Carla Verdés, bona tarda.
3: Bona tarda, Francesc Garriga.
4: Estàs indignada.
7: Guardiana de les essències sitcom.
3: Sobretot amb el Marc Andreu.
6: Però per què? Si l'explica que...
7: Perquè a les
3: 11 del matí, hora de la reunió d'aquest programa, Marc Andreu no sabia què era una sitcom. M'ha definit com... El com si fos ahir, podria ser una sitcom.
4: Home,
3: no tens ni idea
4: de què és una greu,
3: sitcom.
4: Ha sabut molt greu aquest
6: comentari. No falten rimes al com si fos ahir perquè sigui una sitcom.
3: I això és incorrecte. Una sitcom ha de tenir moltes altres coses.
4: Per exemple?
3: Més els riures. Per exemple, l'exemple sitcom perfecte és Friends, que Marc Andreu no l'ha volgut posar tampoc.

0: formant, clar, perquè també...
1: Com si fos ahir.
0: No, allà és una broma que t'he fet a redacció, però sí que és veritat que les sèries que hem posat ara també són sitcoms, es podrien considerar sitcoms.
2: Clar, no? La gràcia és que totes tenen com un twist, no?
1: T'he de dir una cosa, no n'hi vist cap de les que heu dit.
2: Home,
0: però
2: vaja, ui!
0: Recomanant-les també.
3: Espera, espera, que te'n recomanem una altra, una que no hagi vist ningú.
2: Jo crec que Community és una sèrie que als Estats Units va fer bastant de forat i aquí s'ha vist poc. Community.
4: A veure, Community.
2: És una universitat a quarta regional que conviu en un munt d'estudiants, a qui molts ja se'ls ha covat l'arròs. I surt, per exemple, el Chevy Chase, que es veu que es portava fatal amb la resta del repartiment. No van acabar...
0: I que va marxar la quarta temporada.
2: Això és 2000, els principis dels 2000, 2005, deu ser per allà més o menys. Sí. És una sèrie molt imaginativa, capaç de fer el que se'n diuen episodis ampolla, que són aquests que funcionen per si sols. Per exemple, en van fer un d'aquests amb stop motion, aquests ninotets que vas fent tot l'episodi amb fotograma a fotograma, i els personatges són, doncs això, que cada personatge té les seves característiques, i aleshores la sitcom és bàsicament posar personatges extrems en contacte per fer gags que més o menys són previsibles.
0: Són
2: i familiars.
0: Són 6 temporades, i els fans esperem que es treguin una pel·lícula, perquè hi ha com una cosa que és Six Seasons in a Movie, i algun dia hi haurà aquesta... És que ara m'ha tocat la fibra.
2: Veus?
0: És una sèrie que m'agrada molt.
3: Tinc
0: merchandatge a casa, sí. I de fet, el creador de Community després ha creat altres productes com Rick and Morty, per exemple, crec que també estava involucrat, i altres shows similars.
4: Molt bé, molt bé, no l'havia vista. Va, me'n dieu alguna més o no?
0: Bueno, jo volia parlar de The Big Bang Theory, perquè crec que...
4: No l'he vista.
0: Espero que la Carla...
1: És que no m'agrada gens, The Big Bang Theory.
0: És que no m'agrada Friends.
2: No m'agrada Friends,
0: tio. Però què és això?
4: I l'oreja de Van Gogh.
0: Bueno,
4: la sèrie.
0: És que al final... No, jo vull parlar d'això perquè les sitcoms també ens han creat molt un univers. Per exemple, i justament aquesta, perquè van a ser 12 temporades, que les podeu trobar a HBO Max, però després d'això m'interessa molt com el fenomen ha anat més enllà i han sabut com estirar el xiclet i fer una preqüela del personatge principal, que es diu Young Sheldon, que també està 7 temporades de la preqüela. En van treure una seqüela que ara també està a HBO Max, és a dir, d'uns personatges del germà del Sheldon van treure una seqüela en format sitcom també, i ara aquest any estrenaran una altra sèrie derivada d'aquest univers. Vull dir que d'una sitcom que sembla que normalment només es puguin fer com seqüeles de coses d'hospitals i tal, no, de les sitcoms també.
2: Molt bé.
1: Aquest és curiós.
2: Que és que, clar, les sitcoms també, recordem una mica, amb permís de la Carla, que estan tradicionalment lligades a les televisions en obert.
4: Sí.
2: Perquè són aquests minuts a 22, que en 7 minuts doncs t'omplen mitja hora. Clar, amb les plataformes, la sitcom han caigut en una certa crisi, perquè 22 minuts realment és poc, i si us hi fixeu, la majoria de comèdies que tenim a plataformes són comèdies que són una miqueta més llargues, que arriben a la mitja hora perquè no tenen anuncis, i que, per tant, acostumen a introduir també el punt una mica més de dramàtic. Seria, per exemple, el cas d'Afterlife, no?, del Ricky Gervais, que ja se'n va una mica més, i que tenen aquest punt de dramèdia, o, per exemple, la de Ted Lasso, que era aquest entrenador de tercera. Aquest seria l'exemple clàssic de sitcom de plataforma que ha evolucionat.
4: Va, i no podem acabar sense la que m'agrada més a mi de totes.
0: A veure quina és.
4: Oh. M'encanta.
2: Hi ha una divisió, perquè jo sóc de la britànica.
0: Ah,
3: què
0: dius? Hi ha poques temporades. Però jo volia portar aquesta no per recomanar-la perquè tothom la coneix, la Carla no l'haurà vist perquè
4: no has vist Friends.
1: No, no hi vist Friends,
2: clar, és brut. Has vist tal i jo diu, és Friends? No, no l'he vist.
0: Va fer un final de màster, quasi bé.
1: De
0: només de Friends.
1: Sí, de Friends, el treball de final de recerca.
4: No, de Friends.
0: Bé, vull portar aquesta perquè...
4: Gairebé vaig anar a Scranton, però em quedava molt lluny de Washington.
0: És un picazo, de veritat, eh?
4: Però vaig estar així,
0: Ja.
4: I vam venir a Washington i vam fer una exposició i la vaig anar a veure.
0: I...
4: Què és aquest?
0: Saps? Bueno, res. Has vist, doncs, la nova, que és com el mateix univers, de Paper. Clar, jo volia parlar una mica d'aquest fenomen, de que com que es mitifica molt aquestes tipus de sitcoms i després les adaptem i les portem avui en dia com de Paper, que s'estrenen aquesta temporada a principis de 2000, a finals de 2025, i hi ha una segona temporada ja pactada, que després perden pes. Com també va passar amb Como conocí vuestra madre, que van fer Como conocí vuestro padre i tampoc va acabar de funcionar.
4: És que jo a mi, si m'hi posen un personatge antic i el juguen molt poc...
0: No l'he vist, de Paper la tenia pendent. Jo he vist sobretot de...
4: A veure, té moments.
2: Jo vaig anar en dos o tres i no el vaig seguir.
0: Si us interessa veure-la, perquè clar, potser no l'heu vist com la Carla, és veritat que la podeu trobar a Movistar.
4: El que, The Office o
0: The Paper?
4: De
0: Paper.
4: O les dues, no?
0: No, The Office crec que les tenen a totes les plataformes. És increïble.
4: Perquè la vol tothom.
0: Falta 3CAT, que la doblin en català, ja.
2: L'oficina.
0: Ah, per què no?
2: Automàticament, quan traduïm, necessitem posar la veu de Jordi Novelles o...
4: L'oficina. amb Steve Carrell. Doncs molt bé, doncs això és la secció. Carla, estàs disposada...

0: Perfecte.
1: I fins aquí la secció de televisió. Estàs preparada per agafar el telèfon als oients?
2: Ara mateix no, perquè estic aquí.
1: Doncs atenció, perquè Carla Verdés es disposa a treure's els cascos. Escolta, escolta, troba música, troba música, que sentirem la porta com que és la cara sortint, a veure.
3: Descalça.
1: Mira, què és això, el soroll de la porta?
4: Espero que els oients que truquin 9-3. Hagin vist Friends.
1: Mira, avui els preguntarem això. 932017474. Quin és el premi avui?
4: El premi és el magnífic.
1: De la Vall d'Aro.
4: Exacte.
1: És un premi de la Vall d'Aro. Exactament, us ho direm. Ja estan trucant, no he dit el telèfon, ja estan trucant.
4: Quin era?
1: El premi de la Vall d'Aro, els productes de la denominació d'origen.
4: Sí, i el telèfon. Sí.
1: El telèfon, te'l saps tu?
5: No, no pot ser.
1: No em crec. O sigui, no em puc creure que Marc Andreu no se sàpiga el telèfon.
4: Que no sé cap telèfon a la meva vida. Cap telèfon.
1: 9-3.
4: Només de ma mare o del meu pare.
1: 9-3.
4: 9-3.
5: Sí. 2-0-1.
4: 2-0-1.
5: Ah.
4: 7-4.
5: Sí?
4: 7-4.
5: Ole.
1: No. Això és un gag.
4: No, t'ho dic en sèrio, que jo no recordo aquestes coses.
1: El teu pare te'l saps?
4: Sí, però no el diré ara a l'antena, perquè el truqui tothom. Que ell no regala res, saps què t'ho vull dir?
1: Home, podria regalar pernil.
4: Bueno, sí, també.
1: Hòstia, m'agrada molt aquest riures, jo crec que el faran servir.
4: No.
1: Sí.
4: Borra'ls, borra'ls.
1: A cada acudit que jo faci, em tires els acudits.
4: Ah, i així no el tiraràs mai, que bé.
3: Rebel·lió, eh? Rebel·lió a la cabina.
4: És que la cara d'en Garriga, tant de bo estigui sigut tota la gent que ens escolta aquí a l'estudi.
3: L'ha vist premuts amb força? Sí, s'està aguantant.
1: 932017474. Després de la pausa, el concurs. El Marc Andreu i l'Àlex Gutiérrez es queden aquí. I punt. Ara venim.
6: El 10 de juny, la Sagrada Família inaugura la Torre de Jesucrist, la més alta del temple. Des de la Basílica volem compartir aquest dia tan especial amb tothom. Seguiu-ne la inauguració en streaming a través de les xarxes oficials, Instagram, YouTube i TikTok. El 10 de juny, Barcelona mirarà cap al cel més que mai. Basílica de la Sagrada Família.
7: A Endesa sabem que el teu negoci no és petit ni mitjà. És tan gran com el teu compromís. Per això, impulsem el creixement del teu negoci amb un gestor personal que t'ajudarà a triar una tarifa a la teva mida i aconseguir un consum energètic més eficient. Informa-te'n a endesa.com/empreses.
8: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell. El Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
9: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
6: Fins al 6 de juny, la Filmoteca de Catalunya dedica una exposició a una de les cineastes més destacades de l'animació espanyola, Isabel Erguera. El desig d'un lloc imaginat recorre una trajectòria entre el dibuix, el videoart, la videoinstal·lació i l'animació. Més informació a filmoteca.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
9: Linkat.
10: Descobreix Achi Galatea e Polifemo, la joia barroca de Händel que arriba al Liceu en forma de concert. Un triangle amorós marcat per la bellesa, la gelosia i la tragèdia. Amb la direcció musical de René Jacobs al capdavant de la Kammerorchester Basel. Una experiència intensa i poètica d'una sola nit. El 16 de juny. Més informació a liceu.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
9: Linkat. A Catalunya Ràdio.
11: Ara, la tarda. Amb Francesc Garriga.
12: L'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró us ofereix avui el concurs de la tarda de Catalunya Ràdio. Participa i guanya.
1: El Juego de la Oca no es podia veure. Tu veies el Juego de la Oca?
4: Que jo jugava al joc de la Oca de petit.
1: Ven a jugar al Juego de la Oca.
4: Si no ho veies, com ho saps, la cançó?
1: Oca, loca. Bueno, perquè m'escapava a la tele de baix a mirar una mica, però no me deixaven
5: veure. Els adolescents anaven a fumar
4: porros.
5: I ell, en canvi, anava...
1: Friends no l'he vista. Va, que anem a fer un concurs fantàstic. Ui, ara ja saludo els concursants i no ni el premi. Mira, hi ha un lot de productes de la Vall d'Aro. Mel de la Vall del Riu d'Aura, bio, de Bioritme i malmelada i carquinyolis artesans de Can Joanals de les Aroles. Tot quilòmetre 7. Tinc la Isabel de Vallirana. Isabel, bona tarda.
13: Bona tarda.
1: Tu has vist The Office?
0: No, no l'he vist.
1: I Friends?
0: És una sèrie... Sí, Friends, alguna vegada.
1: Molt bé. I quina és la teva sèrie preferida de la història?
0: De la història? No sóc gaire televisiva, jo.
1: Que ets més de ràdio?
0: I no, sí, molt més.
1: Quin és el teu programa preferit de tota la història de la ràdio?
0: La tarda.
1: Ah! Isabel, has guanyat el premi.
4: No, no, ja t'he fet la pilota per això, va.
1: No. Vinga, va, que et dic tres països. Atenció a aquests tres països. Número 1, el Japó. Número 2, els Estats Units. Número 3, Corea del Sud. Aquest rànquing correspon a... els països amb la temperatura mitjana anual més elevada, els països amb més presència d'aparells d'aire condicionat a les llars o els països que generen més volum d'energia solar cada any.
0: Japó, Corea del Sud i Estats Units.
1: Temperatura, aires acondicionats o energia solar?
0: Aires acondicionats.
1: Doncs és una resposta correcta. És una resposta correcta. Molt bé, Isabel, no pengis.
0: No tenia gent segur, això. No penjo.
1: No pengis. Vinga, que saludem la Mari Carme, de Sants. Mari Carme, Mari Carme. Ja està, avui el tècnic està jovenet.
4: Està ben excitat, avui.
1: Mari Carme, com estàs?
2: Hola, bona tarda.
1: Mira, no he fet ni gràcia la cançó de Mari Carme.
2: Sí, sí, sí.
1: Mari Carme, com estàs? Estàs bé, sí?
2: Sí, sí, sí.
1: Estàs a casa, tranquil·la?
2: Sí, sí.
1: Finestres obertes o aire condicionat posat?
2: A la finestra oberta.
1: Veus? És que Sants, amb la finestra oberta, estàs de cine, eh?
2: No, ara sí. Avui sí.
1: Veus que bé. Doncs atenció, Mari Carme, que et diré tres països.
2: Vale.
1: Els Estats Units, la Xina i el Japó. Atenció, Mari Carme, això són països amb més quilòmetres de costa, països amb més llocs declarats Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO o els països amb els parcs aquàtics més grans del món. Estats Units, la Xina i el Japó. Quilòmetres de costa, llocs Patrimoni de la Humanitat o parcs aquàtics més grans.
2: Quilòmetres de costa.
1: Doncs els quilòmetres de costa és una resposta incorrecta. Canadà, Noruega i Indonèsia són els països amb més quilòmetres de costa. Els Estats Units, la Xina i el Japó són els que tenen els parcs aquàtics més grans del món. No ets gaire de parcs aquàtics, Mari Carme, em sembla.
2: Gens ni mica.
1: I de piscina o de platja?
2: Platja.
1: Platja, i per dir-me alguna cosa, veig.
2: Sí, perquè m'agrada més la muntanya.
1: És que ja tenia pinta la Mari Carme. Doncs, Mari Carme,
2: bueno,
1: gràcies per trucar, eh?
2: A tu, vosaltres.
1: Un altre dia, sisplau, te'n vull intentar. Isabel, de Vallirana, has guanyat?
0: Sí, sí, he guanyat, estic contenta.
1: Veus que bé,
0: aquests productes tan bons que podré prendre gràcies a vosaltres.
1: Sí, senyora, és que ja ho has dit tot tu, no cal que t'afegeixi res. Veus?
0: D'acord.
1: Té sentit que diguis que és el millor programa de la història perquè et fa feliç?
0: Bé, tinc debilitat, per la vostra cadena.
1: Home, menys mal. Només el que diu, no, però sou tots els altres.
0: La Elisenda, sou tots uns canyeros.
1: I tant, i ara els del butlletí encara més, ja veuràs.
13: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 6.
14: Bona tarda, els informa Marc Güell. El president de la Generalitat, Salvador Illa, i el de la Xunta de Galícia, Alfonso Rueda, xoquen sobre l'estratègia del govern espanyol per reformar el model de finançament autonòmic. El líder gallec critica que la resta de comunitats hagin d'anar a remolc de la proposta que ha presentat la Generalitat. Illa adverteix que no ha de demanar permís a ningú per agafar la iniciativa. Tots dos han coincidit a les jornades del Cercle d'Economia a Barcelona. Albert Prat, bona tarda.
15: Què tal? Bona tarda. Sí, Salvador Illa ha deixat clar que per molt que la Generalitat hagi liderat la proposta, la reforma del finançament és bona per tothom. Però, en canvi, el president de Galícia del Partit Popular ha insinuat que, en el fons, aquí, el govern espanyol vol enfrontar les comunitats. Per Alfonso Rueda, aquesta no és manera de negociar si de debò es vol arribar a bon port.
16: Yo anuncio que Cataluña no va a pedir permiso ni para hacer propuestas ni para liderar económicamente España.
17: Ahora, si queremos llegar a un acuerdo, tendremos que sentarnos juntos desde el principio. Si se llega con una postura cerrada y cada comunidad autónoma, y somos muchos, llegamos con posturas cerradas, será imposible. ¿Es lo que quiere el gobierno? ¿Para seguir mareando la perdiz y cambiar de tema? Bueno, quiero pensar que no, aunque cada vez estoy más seguro de que sí.
15: Illa i Rueda cara a cara han coincidit en un col·loqui a 3 aquí a les jornades que organitza el Cercle d'Economia al costat del Lehendakari Basc i Manol Pradales. Albert Prat, Catalunya Ràdio, Barcelona.
14: Més notícies, Roger Santaló.
18: Catalunya ha rebut entre el gener i l'abril el nombre de visitants més elevat en aquest període de l'última dècada. Segons dades de l'Institut d'Estadística, durant aquests 4 mesos van venir gairebé 5,4 milions de persones, 40.000 més que l'any passat. Els turistes també es van rascar més la butxaca. La despesa mitjana per persona va ser de 1.200 euros, un 13% més que ara fa un any. L'augment de la despesa va anar acompanyat d'estades més llargues. Els visitants van passar a Catalunya una mitjana de 6 nits. I destaca la influència de francesos, seguits dels italians, els anglesos i els nord-americans.
14: Mentrestant, l'aerolínia catalana Vueling ha inaugurat avui un nou vol directe entre Barcelona i la ciutat marroquina de Fes. El trajecte es farà dos cops per setmana, els dimarts i els dissabtes. Es tracta de la sisena destinació al Marroc que la companyia ofereix des del Prat. De moment, la ruta està disponible fins al 19 de setembre d'aquest any.
18: Amnistia Internacional alerta del risc de violacions de drets dels migrants amb la nova legislació que dona via lliure als centres de deportació en països de fora de la Unió Europea. Les regles europees han quedat aprovades, pendents només de ratificació, i donaran via lliure als governs per replicar en altres països el model de Meloni a Albània.
14: I detinguts aquest migdia a Lleida, quatre joves per atacar amb destrals i pals diversos veïns del barri de la Bordeta. Els detinguts ocupaven il·legalment un pis i quan hi han anat el propietari i veïns de la zona, els han agredit. Hi ha dos ferits lleus. Lleida, Pere Joan Álvarez.
19: Hola, bona tarda. Els fets han passat al voltant de la una del migdia al carrer Beata Jornet del barri de la Bordeta. L'enfrontament s'ha produït quan el propietari d'un pis s'ha encarat amb uns joves que havien ocupat el seu habitatge. L'home ha rebut el suport de diversos veïns que l'han defensat dels atacs dels ocupes, que anaven amb destrals, pals i armes blanques. Segons algunes fonts, també hi ha algun botiguer que ha sortit amb un ganivet per encarar-se amb els joves. Al final, els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de Lleida han detingut els ocupes, tres homes i una dona d'entre 18 i 21 anys. Hi ha dos ferits lleus per contusions. Pere Joan Álvarez, Catalunya Ràdio, Lleida.
14: Un desnonament a Mataró ha acabat amb tres menors detinguts i cinc Mossos d'Esquadra amb ferides lleus. El Sindicat d'Habitatge de Mataró anuncia que la policia ha utilitzat projectils de foam contra les persones que s'oposaven al desallotjament i afirma que diversos joves han hagut de ser atesos a l'Hospital Mataró. Marta Vallès.
20: Es tracta d'una família, matrimoni i quatre filles menors. Fins l'any 2008 van pagar la hipoteca, però arran de la crisi van perdre el pis. El Sindicat d'Habitatge de Mataró denuncia en un comunicat que els Mossos han exercit molta violència llançant projectils de foam i amb cops de porra. Asseguren que alguns joves han hagut de ser atesos a urgències de l'hospital amb ferides de gravetat. Per la seva part, Mossos d'Esquadra informa que mig centenar de persones han fet front a la policia per impedir el desallotjament. Cinc agents tindrien ferides lleus pel llançament de pedres, llambordes i altres objectes. Entre els tres adolescents detinguts hi ha una de les filles de la família desallotjada que no té una alternativa residencial. La CUP demana la compareixença de la consellera d'Interior, Núria Parlon, i del director general de la policia, Josep Lluís Trapero, perquè donin explicacions per l'actuació dels Mossos aquest matí a Mataró. Marta Vallès, Catalunya Ràdio, Mataró.
14: I els esports, Rut Vilà, bona tarda.
21: Bona tarda. Comencen els play-offs de la Lliga ACB amb els partits de quarts de final. El Barça visita la pista de Luca Múrcia a les 7 en un enfrontament que podreu seguir a l'antena digital de Catalunya Ràdio. L'altre partit de quarts que juga avui és el Madrid-Tenerife a partir de les 9. El Barça ingressarà 11 milions d'euros pel traspàs d'Ansu Fati al Mònaco, on ha jugat, com s'ha dit, aquesta temporada. Això servirà per rebaixar en 20 milions la massa salarial en dos anys. I, a més, el Barça reserva un percentatge en cap cas d'un futur traspàs del jugador. L'equip blaugrana, però en futbol sala, s'enfrontarà a l'Inter Movistar en les semifinals pel títol de Lliga. El primer partit d'una eliminatòria al millor de 3 serà aquest dissabte a les 9 del vespre al Palau Blaugrana. I avui es decideix la Lliga Femenina de Waterpolo amb el tercer i definitiu partit de la final. A les 9, Sant Andreu, Mataró.
3: Fins aquí les notícies.
7: Cada migdia a la una, la solució amb Elisenda Carot.
22: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
23: És que el dol no se supera, el dol s'integra. Per tant, passa a ser una part de la teva identitat.
22: Per aprofundir en tota mena de temes.
24: Un ídol no deixa de ser un referent. El que passa que passes la frontera de la referència i acaba haver-hi com aquest lligam d'emoció i de pèrdua de raó, diria jo.
22: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució. Migdia de sí o migdia de no.
25: Correcte fer-la sempre que sigui curta i 8 hores després d'haver-nos llevat.
7: De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, la solució amb Elisenda Carot.

0: 6-7, 6-7.
1: 6-7.
2: Ho ha fet el papa de Roma, ja, eh?
1: 6-7.
3: Què, tot a punt pel papa o no, Garriga?
1: Home, queda una setmana.
3: Per això.
1: Fa il·lusió que vingui el papa. Tu, Marta Montaner, bona tarda.
3: A mi, gens. Vull dir, en absolut. Però... em sembla que hi ha coses molt més importants a dir a part del papa.
1: Si vingués un president dels Estats Units, et faria il·lusió?
3: Tampoc.
1: En canvi, si
3: a
1: ve,
3: mi fa il·lusió
1: si ve
3: ben...
1: Bunny, sí.
3: Sí, i si ven Paul Mescal, també.
1: Ah, no, home, clar. Però Paul però Mescal no tallen carrers.
3: Ah, no, pel Paul Mescal no fem programació especial a Catalunya Ràdio?
1: No. Home, fem un programa especial, que és aquest.
3: Fem 5 minuts amb en Jaume Miranda.
1: Més.
3: És el millor,
2: no un dia
3: però...
2: de programació especial.
1: Li heu de donar
2: especial.
1: Més espai al Jaume Miranda.
3: Jo també ho penso.
1: És que Paul Mescal és un tresor nacional.
3: És molt important, efectivament.
1: És nord-americà, no?
3: No, no, és irlandès. No, és... Pareix del Paul Mescal, perfecte.
1: Veritat,
3: per perquè segurament no tens aquesta cosa de germanor amb en Paul Mescal, perquè és d'allà.
2: Sou europeus.
1: Clar.
3: No, perquè no, és per Catalunya. Perquè està oprimit també, per... és una colònia també.
1: En principi, Irlanda és un país independent.
3: Juliana, tu et fa il·lusió la visita del papa o no? A mi la visita del papa me la pela absolutament. Em sembla que és una espanyolada, no? Perquè, a més, sí que és tot això...
2: Bueno, perquè s'està polititzant, però, en principi...
3: Evidentment que s'està tot polititzant. O sigui, però és que l'Església sempre ha estat polititzant.
2: A mi sí que em fa il·lusió.
1: Veus?
3: No, està genial.
2: No, perquè serà com un dia molt diferent.
1: Però a mi aquest papa em fa més il·lusió que altres papes. Però és un papa que s'ha plantat una miqueta. Dintre del que seria el papa...
2: Jo ara me'l creu pel carrer aquest, perquè no el tinc gaire vist.
3: Potser no,
2: el lleó,
3: no és tan mediàtic.
1: El lleó no et fa por perquè no el reconeixeries.
2: Papa lleó. És que no és tan diferent altres papes que hi ha hagut.
1: És una mica Ratzinger en jove. Eh?
2: Totalment.
1: Mm-hmm. Boitila sí que era molt reconeixible, sí. Però abans no havia nascut quan hi havia el...
3: Crec que no.
2: I cadascú
1: va dir que havia nascut. Marta, no, sí.
3: No sé quin,
1: 12 anys.
3: De quin any estem parlant?
1: Home, es va morir el 2000...
3: Ah, doncs llavors molt nascuda estava jo ja.
1: Va morir el Boitila.
3: Per mi el primer papa va ser el papa Benet. Abans d'aquest termini no hi havia papes.
1: El Joan Pau II, no.
2: El Joan Pau II, per mi,
3: és el 99.
2: És el Messi papal. Joan Pau II.
1: Joan Pau II, Josep Lluís Núñez i Jordi Pujol, durant molts anys eren tres institucions que semblava que eren per tota la vida.
2: I lo bé que anava tot.
3: Escolta, Déu meu.
2: Ja està, escolta. Potser anava tot bé perquè jo tenia 6 anys i la vida era meravellosa.
3: I miraves el Super 3 i tota la vida era bonica. No trobes a faltar el papa, trobes a faltar tenir 3 anys.
2: La sisuca trobo a faltar.
3: Mira, no siguis pervertit, tu, eh?
2: A mi, mira, avui comentarem un tema que és el despertar de la sexualitat, una cosa que farem al que no surti. Perquè anem a parlar d'Esther Expósito i molta gent ho fa a través de personatges de ficció. Que dius, per què m'agrada tant?
3: Tu com vas descobrir la teva sexualitat, Garriga? Clar. En Roger ens està compartint que ell
2: amb
3: va ser gràcies a la Shizuka.
2: A Doraemon.
3: Amb aquelles escenes, no?, on se li veien les calcetes,
2: bueno,
3: a
2: dius,
3: la banyera.
2: Això, per què dura tan poc, aquesta escena? No? I llavors comences a preguntar coses.
3: I la següent fase va ser quan jugaves als Sims i els volies despullar.
2: Totalment, vull dir que és una sexualitat viscuda a través de la pantalla.
3: I tu?
1: No donaré més detalls amb un pòster.
2: Ah, amb un pòster.
3: Un pòster de futbol?
2: Sí, el futbol tira molt
3: de pòster. És broma que el teu testimoni és més interessant que el del Roger, perquè s'escapa de la norma, saps? I perquè és més difícil també descobrir-la. Llavors, jo tinc un amic, per exemple, que ho va descobrir mirant calçotets per internet per comprar-se, que veient els models es posava calentíssim i no entenia per què.
2: Boníssim.
3: Saps? És boníssim. I és perquè era homosexual, com podeu haver intuït.
1: I vosaltres dues?
3: Jo no me'n recordo. Jo tenia 3 anys i ja m'agradava el meu monitor de menjador, m'entens? Però estava boja per ell. Sí. I ja estava gelosa perquè hi havia una nena que jo creia que en el monitor li agradava. El monitor en tenia 25 anys i la nena 3. Clarament no li agradava.
2: No, llavors,
3: tenia
2: una
3: intolerància. En el món
2: exacte. Algun Disney.
3: Jo molt Robert Pattinson,
4: Aladdin,
3: Els meus pares em van regalar un llibre que era Todo lo que debes saber de Robert Pattinson.
1: I tu lo querías saber todo,
3: eh? Todo. I poder no en vam tenir prou amb el llibre. No, segurament no. Hauríem volgut més. Sí, sí.
1: Doncs amb aquest despertar de programa ens quedem.
2: Sí.
1: Avui pinta prometedor, això.
2: Bueno, aviam. Aviam si arribem, no? És que acabo de veure que hi ha 28 pàgines.
3: És que és
1: uf, no pinta bé.
2: És que hem d'anar com a...
1: Això salta demà, té una pinta que salta demà. Arriba el que no surti!
5: El 5 i 6 de juny a Terra Girona al Futur Fest, la trobada de podcast i creadors de contingut de Catalunya.
6: Celebrem 5 anys amb una edició ampliada. Gaudeix de 2 dies de podcast transformats en espectacles en viu.
5: Club Tàndem, Guarres, El Cinquè Riu, Déus i Simis, Himàlaia, Clímax i El Dolcet pel Cafè, tots en directe.
6: Tu perdràs?
5: Més informació a futurfest.cat.
0: la casa nostra. Ja és casa teva.
4: Que bé!
0: Torna la sitcom de Dani de la Orden i Oriol Pérez.
7: Tranquils, que no ens avorrirem.
0: La casa nostra. Dilluns 8 de juny, estrena de la segona temporada a la plataforma 3Cat. I dilluns a la nit, a TV3, la primera temporada.
8: Amb motiu de la visita del Papa a Lleó 14 els dies 9 i 10 de juny, hi haurà afectacions de la mobilitat a Ciutat Vella, Sants Montjuïc i l'Eixample, sobretot als entorns de la catedral, la parròquia de Sant Agustí, Montjuïc i Sagrada Família. Planifiqueu els desplaçaments, utilitzeu el transport públic i seguiu les indicacions de seguretat. Més informació a barcelona.cat/mobilitat. Ajuntament de Barcelona.
9: Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
10: Hola, soy Manu Carreño y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
11: Ei, que sembla que sóc jo? Doncs no. Però a partir de les 8 del vespre hi ha els autèntics i les autèntiques. Us hi esperem.
12: Xavier Solà ens convida a anar més enllà de la font habitual per trobar sons que les plataformes mai ens proposarien.
13: Fixa't com sona Edició Clàssics.
11: Una tria musical de categoria i amb la participació dels oients.
14: I és que la ràdio més sostenible és la que es fa amb energia solar.
12: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, Fixa't com sona Edició Clàssics. A Catalunya Música.
11: Oh, Fixa't com sona...
15: Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. El món dels famosos a Catalunya Ràdio.
16: He sentit exclusiva? El meu moment preferit del programa. Tant com el moment Activia Kèfir. L'aliat cremós i deliciós de la teva microbiota a qualsevol hora del dia. Activia Kèfir patrocina Que no surti d'aquí.
2: Un minut i un quart de set. Juliana Canet, molt bona tarda.
3: Bona tarda, Roger.
2: I Marta Montaner, molt bona tarda.
3: Molt bona tarda.
2: Jo no dic res dimarts, perquè veig que hi ha tant contingut, tantes històries, i que tu has afusellat el guió.
3: Jo avui no he picat ni un sol tema del guió d'avui.
2: Sort que no ho has fet, Marta, perquè no hi ha espai.
3: Marta, tu seu i gaudeix. Quines ganes que això passi.
17: Benvinguda en aquest viatge. Puja el tren, posa't el cinturó.
3: Molt bé.
17: I flueix.
2: No, és que aviso que també tenim en Jaume Miranda, que ha seguit amb la investigació de Pol Mescal a la ciutat de Barcelona. Té testimonis.
17: Jo no podré venir.
3: Això ha d'entrar, això, avui.
2: Això et dic que
17: jo no podré ser-hi en aquesta
2: part. Hauríem d'anar a la idea.
17: Perquè no he dormit en tota la nit pensant en ell.
2: Bueno, és que ell està voltant per Barcelona.
17: Tinc un problema. I he intentat resoldre-ho xerrant amb altra gent, lo típic que ho intentes tapar. Impossible. Impossible. Estic obsessionada amb ell. És l'home de la meva vida.
3: I en Ferran Torres?
17: El qui? No el conec. Me la pela. Jo estic en una altra fase.
2: Que bé, ho celebro moltíssim, la veritat.
17: Bé, abans de començar aquest programa titànic que ens espera per endavant,
2: sisplau,
17: Roger,
2: sí, que...
17: tinc una última hora. Una notícia boníssima que ens fa molta il·lusió poder donar. Perquè la setmana passada us explicàvem que, per desgràcia, el cantant i pianista català Manu Guix es trobava ingressat a l'UCI de l'Hospital Vall d'Hebron per una pneumonia molt crítica que havia provocat que s'ajornessin indefinidament els propers concerts programats de la gira de Galàxies.
2: Cert.
17: Doncs ens fa molt feliços poder anunciar que avui mateix en Manu Guix ha publicat un vídeo a Instagram explicant que li han donat l'alta.
18: Hola, família. Com esteu? Vull que sapigueu que... ja estic, ja m'han donat d'alta després d'haver passat una setmana a la UCI de la Vall d'Hebron. M'han donat l'alta i ara estic prenent-me la vida, doncs, amb molta tranquil·litat i amb moltes ganes de recuperar-me quan abans millor d'aquesta pneumònia, que la veritat és que m'ha deixat bastant planxat.
17: Tothom m'ha enviat aquest vídeo? Absolutament tothom, i jo ho agraeixo, perquè poder, si no, jo m'hagués despistat. Mira, ens n'alegrem moltíssim pel Manu. La infermeria de perfectes es va buidant de nou, i això sempre és motiu d'alegria. I mentrestant, els fans seguirem molt i molt pendents per veure quan reprograma les següents dates de concerts, clar.
2: I que s'ho agafi amb calma, cap mena de pressa, quan estigui recuperat.
17: Les cançons de Galàxies són clàssics instantanis. Per tant, és igual quan cantarem Satèl·lit orbitant davant de Manu Guix. Si ha de ser d'aquí 3 anys, que és quan ella s'hagi de recuperar per estar perfecta, ho farem d'aquí 3 anys, quan ell vulgui.
3: Li has enviat algun missatge?
17: Li he comentat públicament, Marta, i ha sigut el primer, o, si no el primer, el tercer comentari.
2: Ja li has dit?
17: Visca o un cor, o vés a saber, com molt si fos, m'ha posseït una tieta.
2: No, ben fet.
3: Ell t'envia missatges, no?, per DM, d'Instagram.
17: Perdona, xategem intensament.
2: Ah, sí?
17: No, ens hem enviat 2 missatges, i un va ser que jo li vaig dir, ens veiem el 31 en un concert que fas, i em va dir, guapa, el 31 no veuràs ningú perquè estic a la UCI.
2: Ja. Bé, ens n'alegrem moltíssim, una abraçada molt forta amb en Manu. Dit això, passem com cada dia pel 677-27-10-58. Avui ens envien un WhatsApp que a mi em fa especial il·lusió perquè és sobre una de les meves parelles preferides. Ells són el cantant català Cesc Sant Salvador, abans en Cesc Oficial, que potser us sona per cantar com molt fort i al metro de Barcelona.
3: I per ser molt amic d'en Miqui Núñez i la Sara Roy.
2: Exacte, i perquè cantava amb una pandereta lligada al peu, quan tenia menys recursos, diguéssim.
3: Però per què? Que
2: feia la percussió amb el peu, amb una pandereta.
17: Això és com en Bob Dylan, que sortia la guitarra i tocava l'harmònica. Doncs igual, però amb una pandereta.
2: El
17: peu.
2: Com el de la Mary Poppins, que porta el bombo també a l'esquena i els platarets a les espatlles. Doncs ell ho feia una mica
17: Mary
2: així.
17: Mary Poppins és...
3: Parlant de clàssics abans.
2: S'ha de revisionar urgentment.
17: Mary Poppins, Don Quijote i un satèl·lit orbitant, allà ho tenim.
2: Allà estan. Bé, aquesta parella que ens fa tanta il·lusió, per una banda en Cesc i la seva parella, la Renata, i em fa molt feliç perquè, si ens parleu sobre ells, és perquè realment tenim bones notícies per ells dos.
3: Oh.
17: Com sempre que en Carles treu el xilòfon.
3: No és la Xènia, te'n recordes,
17: és la Xènia,
3: és la Xènia, la del xilòfon.
17: Sí. Merda, va connotat per gèneres, o no?
2: No, però sempre s'ha dit
3: per la X.
2: El xilòfon doncs, i la marimba.
3: Tant Xavier, també.
2: La marimba també toca.
17: Doncs, quan la Xènia surt a tocar el xilòfon, ja sabeu que només és per una cosa, i és que en Cesc i la Renata esperen una criatura. Ens heu escrit moltíssim per dir-nos-ho, com aquesta oient que ens escriu al 677-27-10-58, que deia, eo, guapets, imagino que heu vist que en Cesc Oficial i la seva dona Renata esperen un nen, no? Quina il·lusió.
2: Quina alegria.
17: Són ells mateixos qui ho han compartit per Instagram, amb una publicació absolutament millennial en essència. Els veiem en un fotomatón, que això ja és molt millennial, però a més és un vídeo en blanc i negre, que ja li suma una altra capa de millennial.
3: La Marta Rimbau està prenent apunts de tot això.
17: Està prenent apunts. O sigui... Patrick Jordan és ningú al seu costat. Tot i que us recordo que per mi el premi a anunci d'embaràs més millennial el guanya Gerard Romero, eh?
3: Què va fer? A Formentera, no?
17: A la platja, una cosa, una cançó, una cosa super millennial. Molt millennial. Un dia hauríem de fer un rànquing.
3: La Dulceida i l'Alba Paul no es van quedar curtes, eh?
17: Uf, però van fer foto, elles. Que per mi ja foto ja és un altre llenguatge.
3: Però saps el petonet a la panxa, això...
2: Lletres a la panxa, també.
17: Aquí la que ho va fer millor, Marta, va ser tu. Les coses com siguin. Bé, surten en un fotomatón, vídeo en blanc i negre, fent-se fotos amb el test, amb les ecografies, aquest recurs que sempre funciona, guapíssims, perquè és que ells són tan guapos que fan fàstic, radiants, com sempre, i amb un text on posa... On hi ha espai per dos, hi ha espai per tres. Una raó més per escriure cançons.
2: Per la porta de...
17: Encara no et coneixem,
3: és a la cuina,
17: sí, però ja ens inspires. Perquè ara mateix estigui una mica perdut, que també pot passar... No passa per res per perdre's.
2: No.
17: Nosaltres et resituem.
3: Pot ser que fins i tot amb la descripció que has donat, Roger, de Can Mus, en Cesc, que és músic de metro, i sí, que canta molt fort, clar, potser la gent no...
2: Potser no saps qui és, clar.
17: Bé, ell, en Cesc, té 31 anys, i es va casar amb la Renata fa una mica més de mig any, a finals d'estiu, a l'hotel Almadrava de Roses, en una cerimònia molt clàssica, plena de convidats VIPs i també d'amics íntims. I formant part dels dos clubs, hi trobàvem, per exemple, la Sara Roy i en Miqui Núñez, que són molt amics i estaven convidats i són clarament els nostres convidats preferits en aquesta cerimònia.
2: I que fan plans de parella, que ho hem explicat alguna vegada.
3: Potser perquè no coneixem ningú més, no?
17: Bé, Marta, o sí, jo conec més gent que estava convidada en aquell casament.
3: Digue-m'ho.
17: No t'ho vull dir perquè prefereixo no dir-ho.
2: Personal, eh?
17: És un tema personal.
3: Doncs ho escrius per WhatsApp.
17: És un tema privat.
2: Una altra història.
17: I meu, i
3: d'algun cosí, potser.
17: És top secret.
3: Algun cosinet.
2: No, és que Catalunya és molt petit.
17: I tots som cosins d'algú.
3: M'he perdut molt, eh?
2: No, mira, escolta'm, una dada que t'aporto. Ells dos van aprofitar el casament i tota la cerimònia a l'Almadrava per gravar el videoclip d'una cançó preciosa d'en Cesc, que sona així. I don't need the perfect morning.
17: Don't need gold beneath my feet. Ja sé quin és, ja. It is always me. When it's always you. Només amb el típic ja com et quedes.
3: Com una miqueta de Vichy, no?
2: Sí, té un puntet. How long it takes to find our place.
3: Jo molt a favor d'economitzar recursos, de dir, mira, ja ens hem gastat aquí una pela que flipes, aprofitem
17: i Cesc, Sant Salvador, concursant de Zenit.
3: Ah, no ho oblidem.
2: És
3: fàcil d'oblidar-ho perquè no ho va mirar ningú, però ho hem de tenir present.
17: No, però és que ens el vam creuar...
3: Si algú ho ha de dir, som nosaltres.
17: Ens el vam creuar al desembre, quan ells estaven gravant, i la trobada va ser curiosa.
3: Sí. Doncs sí. En fi, com diem, fa molta il·lusió saber que esperen una criatura i hem volgut preguntar-los com ho estan vivint.
4: Hola, guapos i guapes. Doncs sí, portem el que serien 18 setmanes, per tant, estem en el cinquè mes, i estem molt contents. Sabem si és nen o nena. No sé si dir-vos això. Contentíssims, contentíssims. En principi ha de sortir l'1 de novembre, o sigui que queda poquet i ja passarem el Nadal amb un mes. I és que estem molt emocionats. I no el conec encara, o la conec encara, però ja té dues cançons, saps? I això crec que acabarà sent tot un disco dedicat a aquest o aquesta nen o nena que està per venir.
2: Bueno, serà un...
3: Segons ma mare és una nena.
2: I serà un recopilatori, com a mínim, perquè ja portem dues cançons.
3: A mi m'agrada molt que ens doni tants detalls sobre com és.
17: A la Rigoberta també li va passar això,
2: Sí, normal, suposo.
17: Té tot un disc dedicat a ser mare i al nen que va tenir.
3: Canciones de amor a ti.
17: Que bona, aquesta.
3: És molt bonica.
17: Vaig obsessionar molt.
3: Enhorabona, família, que hem de dir una abraçada molt forta. I... Ara tenim la Renata treballant, que encara pot viatjar, que també m'ho ha explicat en Cesc, i ell ja sent molt el compromís de dir ara l'hauré de cuidar molt. Que a mi això m'encanta, quan els nois es posen així de sèrius, quan diuen ja està, s'ha acabat. Ara sí.
17: També hi ha aquell moment d'organitzar el cau, el niu, no? Que t'agafa com aquesta cosa, no sé si són les hormones o què, ell però està... de voler-ho tenir tot preparat.
2: Està
17: que
2: sigui recollint troncs amb el bec. Està anant fent el niuet allà a casa.
3: A preparar la bosseta aquella de l'hospital.
17: Amb el bec, els troncs.
2: Amb el bec.
3: I el peu la pandereta. Té molta feina.
2: Bé, 6 minuts i arribem a 6:45. Mentrestant, l'actor espanyol de 35 anys, Max Iglesias, ha visitat La Revuelta després de només un mes de la seva última visita al programa.
7: Esta película, lo sabe nuestro querido director de fotografía, es la única jodida vez que se me ha iluminado para que salga guapo.
19: En esta se ha puesto un cariño en que salga bien.
7: En esta me sacan... Madre mía. Me entran ganas de liarme hasta a mí mismo, o sea, conmigo mismo. ¡Wow!
2: Aquest és el nivell, eh?
3: Aquest és el nivell. Sí, aquesta vegada, a més, en Màxim no ha visitat sol el programa perquè està fent promoció amb l'actriu portuguesa Margarida Corceiro, que aquí al programa la tenim present i n'havíem parlat perquè és l'exparella del futbolista João Félix i per haver sortit també a Cites Barcelona. I ara coprotagonitzen una pel·lícula que es diu Todo lo que nunca fuimos, que apunteu-ho bé al calendari perquè crec que l'haurem de mirar i crec que la gaudirem com nens. S'estrena el proper 5 de juny.
20: Recuerdo perfectamente lo que significaba estar enamorada de Axel.
21: Echo de menos a la chica que eras antes.
20: ¿Por qué nunca te has fijado en mí? Un beso tuyo.
21: Lea. Me han ofrecido un ascenso en el trabajo.
3: D'aquestes pel·lícules on sembla que no jo no hi puc treballar, m'entens? Només es murmura. Només es xiu-xiueja.
2: A mi m'encanten.
3: Està prohibit parlar una mica més alt. Està
17: prohibit ser lleig.
3: Això, evidentment.
2: Guapíssim i afònic.
3: Evidentment.
17: I a tenir els ulls clars.
3: En Max Iglesias, ja ho sabeu, treballa moltíssim i quan no és un llibre, perquè ho recordem que també és escriptor, és cinema literari. Perquè Todo lo que nunca fuimos és una adaptació cinematogràfica d'una novel·la d'Alice Keller, molt i molt coneguda. Va ser un best-seller d'amor, amb un argument gens gastat, on en Max Iglesias encaixa perfectament amb l'actor protagonista. Us en llegeixo la sinopsi.
2: Aviam.
3: Que l'he de buscar ara perquè no l'he juntat en el guió.
2: No,
17: busca-la. Jo, si sembla que jo hagi fet alguna cosa.
3: La llegeixo tu. Todo lo que nunca fuimos.
17: A veure, creieu que la trobarem en català?
2: Però bueno, no, que deu però... ser la història típica, no?
3: Escolta, dona-li un marge, que no és ben bé la típica, que té una mica de diferència.
2: Conèixer per
17: intentaré
2: accident.
17: Intentaré traduir el moment.
2: Quan menys ho esperaven, apareix algú a la seva vida.
17: Saps si és Lia o Lea?
3: Lea.
17: Lea. La Lea està trencada.
2: Mira.
17: La Lea ja no pinta.
3: No, és que és tràgic, és tràgic, és tràgic.
17: No, però espejismo com és? Un miratge.
2: Un miratge.
17: Un miratge.
2: Un miratge.
17: La Lea és un miratge des de l'accident que es van portar els seus pares.
2: Hòstia, nano.
17: I l'Àxel és el millor amic del seu germà gran. I quan ell accedeix a acollir-la a casa seva durant uns mesos, vol ajudar-la a trobar i a unir tots els bocins d'aquella noia plena de color
1: que un dia va ser.
2: Quina meravella.
1: I em surt aquí, però no punts suspensius, i ara no sé què vindrà.
2: Bueno, és igual, Marta,
3: l'essència és aquesta. És una noia que té aquest trauma tan gros pels pares,
2: en ple dol,
3: el germà gran que la cuida i que li ofereixen una oferta de feina i ell se n'ha d'anar, i perquè la cuidi algú altre, perquè aparentment és una noia que no es pot valdre per ella mateixa, li demanen al seu millor amic, que es diu Axel, que la cuidi, i es veu com acabarà. Gravada al País Basc, paisatges preciosos, tot el dia allà fotent surf en biquini, bé, només hi ha una opció possible.
1: Sé que l'Axel és el Maxi, la Lea és la...
3: Has intuït bé, Maria.
1: No surt més gent, no?
3: No, no surt més gent, i no la necessitaràs, Marta. No enyoraràs la resta del món, és quan estàs enamorat. La resta del món no existeix, és un gran retrat, això, eh?
1: Sí, és veritat.
3: És una pel·lícula que ja es veu que serà extremadament cursi, que arriba just quan els rumors entre en Maxi Iglesias i l'actriu de 57 anys, Aitana Sánchez-Gijón, segueixen vivíssims. Ja ho sabeu, n'hem parlat molt. Fa un parell de mesos es feien públiques unes imatges d'aquest parell morrejant-se pel carrer. Unes fotografies que van ser molt comentades, primer perquè jo vaig notar una tècnica del morreig que excel·lia, un morreig que ja es veia que era de professional, de gent que en sap molt. No s'estaven per bromes. Però també per la diferència d'edat entre tots dos, perquè és veritat que es duen més de 20 anys sent ella més gran. I tot i que no hem tornat a tenir més proves gràfiques d'aquesta història que tant ens il·lusiona, i encara que els dos han anat esquivant les preguntes que els han fet els reporters com uns autèntics professionals, la setmana passada la Marta ens explicava que, presumptament, la història seguia viva perquè en Maxi havia anat a veure l'Aitana a casa seva no feia tants dies.
1: No m'ho vau comprar gens, eh?
3: No et vam comprar, Marta, jo t'ho vaig comprar tot. No et vaig... Et vaig dir que em decebia perquè jo vull més.
1: Tu vols més morrejos al carrer.
2: Ah, tu no compraves que anava allà amb una ampolla de vi i que allò era una cita?
3: No, sí que ho compraves.
2: Ah, tu compraves, sí, això.
1: Que...
3: Però jo, quan em vas dir...
1: Necessita més contingut.
3: Última hora... Jo necessito el vi de la Batguia i el seu nòvio morrejant-se,
2: bueno,
3: amb
2: sí,
3: ells.
2: Home, estàs molt ben acostumada.
1: Clar. Escolta'm, caviar cada dia no es pot menjar.
2: No, això passa a dintre de les cases, normalment.
3: Sí. No. No, prou! No!
2: Normalment, sí, amb els famosos, sí. No els veiem a tots morrejant.
3: Doncs haurien.
2: Bueno, estaria bé, ens agradaria.
3: Però és que la gent... Jo, últimament, torno a estar molt amb aquest tema. Jo tinc temes recurrents i m'hi fixo molt quan vaig als llocs. L'altre dia que vaig anar al Cosmo Caixa dic, aviam a veure si algú es morreja aquí. Pam, me'n vaig en aquest poble, aviam avui.
1: Juliana, però
3: aviam
1: Cosmo Caixa hi havia molts nens visitant el Cosmo Caixa però com a activitat escolar.
3: No estem parlant de fer l'amor, estem parlant de fer-se un morreig,
1: bueno,
3: un moment.
1: Però amb 5 anys no estàs morrejant.
3: No, no dic els nens, dic hi havia altres gent adulta allà. Bé, no sé, a mi em decep, amb la societat constantment.
1: S'havia reactivat el tema, per
3: això? S'havia reactivat i ho estem perdent, fa moltíssim que no em veig junts.
2: Ja no ens llegim, però és veritat que rebem molts whatsapps de gent que diu, mira, he anat a tal lloc i he morrejat al carrer.
3: I jo ho agraeixo, però hem de seguir apretant perquè mai n'hi ha prou. Bé, el cas és que en aquest context i amb tota aquesta rumorologia al voltant de la parella, es fa difícil no llegir des d'aquesta perspectiva algunes de les paraules d'en Maxi ahir a la revuelta.
7: Parte de salud mental, o sea, hay un punto muy importante porque lo que le pasa al personaje es muy trágico, de verdad, pero luego habla mucho también del prejuicio y de la imposibilidad de
19: liarse con la hermana de tu amigo. Perdón, dime, perdón. Que...
7: No, pues el prejuicio de lo que va a opinar todo el mundo, de todo, ¿no?
19: Ya.
6: Qué putada, ¿no?
7: Es, en realidad es muy trágico.
19: Sí, me imagino, claro.
7: ¿Qué? ¿Te ha pasado alguna vez que te has enamorado de alguien que no debías?
19: Yo me enrollé con mi prima.
1: Bé, mira, Broncano i Juliana.
3: Som allà. El que crec que ell ho deia literal.
1: Vale.
3: Clar, en Maxi Iglesias, parlant de relacions prohibides, de vincles molt difícils de gestionar, que la societat no sap rebre bé... Home, no sé, a mi tot em fa pensar una mica en l'Aitana i jo, no hi ha el seu embolic. Llàstima.
1: Ah, perdó, però en Roger ha patit un trastorn? Síndrome d'Estendal.
2: Perquè
1: ha vist el somriure de la Maggie Corceiro i que era bé cau.
3: Ah, és que és molt
1: desmaiat.
2: Molt
1: guapa.
2: No, sí,
1: és un espectacle.
3: Increïble. Però no l'havies vist mai? Ell és
2: sí,
3: molt
2: l'havia vista, però, hòstia, l'he vist increïble i a la revolta.
3: Com que és portuguesa, té una manera de parlar el castellà com extremadament correcta, de forçar molt les esses i tal, que a mi em fascina
2: atractiva.
3: També, que parla com muchas gracias, estoy muy contenta de estar aquí. Saps? Parla
2: així,
3: m'encanta a mi.
2: M'agrada molt.
3: M'agrada per tu. A més, com que sempre vas amb ties extremadament més guapes que tu, podria encaixar. Bé. Res, és igual, com que en Broncano ha d'embrutar-ho tot amb bromes estúpides sobre follar-se cosins, ens quedem a mitges amb el que semblava gairebé una declaració d'amor d'en Maxi cap a l'Aitana. Per altra banda, igual que el mes passat, que en Maxi també va visitar la revuelta, hi havia molt neguit per veure què responia a les preguntes clàssiques sobretot a la del sexe. Però ell segueix insistint que no està sent una gran primavera Can Iglesias.
0: Estava rodando en Donosti, no he tenido mucho tiempo, la verdad. Entonces, igual un poco que el mes pasado, cuando estuve aquí.
19: Antes me dijiste un dato regular, ¿eh?
0: Pues es que sigo igual de regular, quizá un poco mejor, pero tampoco puedo... Me encantaría poder decirte, pero es que...
19: Una mala primavera para Max Iglesias, ¿eh?
3: Ens quedem amb la intriga de realment quantes relacions sexuals ha mantingut Max Iglesias aquests mesos. De moment, però, a mi, no sé vosaltres, que menteixi i distregui amb triples només em dona més senyals sobre que encara estan embolicadíssims amb l'Aitana i que follen sense parar. A mi el nas em diu que no paren de veure's, però clar, això sí que la font és l'estómac, eh? Aquí sí que...
2: És una intuïció.
3: No sé com ho veieu vosaltres.
1: I una il·lusió. A mi m'encantaria que això durés.
3: A mi ara el TikTok, que últimament el tinc perfeccionat a uns nivells que no us podeu ni arribar a imaginar, un algoritme ideal, no paren de sortir-me vídeos d'ells dos, com de xipejos, de quan feien Velvet. I realment m'encanten.
2: Ara la logística ha de ser molt complicada si realment s'estan veient i no volen que els vegin els paparazzis. Has de fer aquí unes...
3: Encara es dona l'amor prohibit.
2: On et trobes? Clar, que les cases són mig
1: però
2: públiques.
1: Però si ets famosos, sempre ho han fet així. La de històries i aventures que no sabem dels VIPs.
3: S'ha fet tota la vida.
1: S'ha fet tota la vida.
3: Això és un clàssic de nou, al costat del Don Quijote i el satèl·lit orbitant.
2: Sí, sí.
1: Tu segur que també t'has trobat amb algú de manera prohibida.
3: Hi ha gent mantenint dobles vides.
2: Sí, has de vigilar molt tota l'estona. Vull dir que la logística a vegades no és fàcil.
1: Segur que et dona més morbo.
3: Quan t'has vist amb algú prohibit? Què parles? Què bordes?
2: Què bordes? Què lladres? És que m'ha fet com tanta il·lusió que he pensat que era com veritat.
3: Però no és veritat.
2: Prohibit, no. No m'haig amagat a ningú, ni de res.
3: Ets un home lliure, Roger. Ets l'home lliure, definitiu.
2: Però sí que m'han explicat que, per exemple, hi ha gent, i això ja ho hem parlat algun cop aquí al programa...
3: Sí, és un tema obsessiu teu.
2: Hi ha un hotel que es diu Pensó Regàs, que està absolutament preparat per amants i gent que no vols que els vegin, i arribes amb cotxes diferents, si vas en cotxe, ja t'esperen, et tapen la matrícula només d'entrar, i et guien per dintre l'hotel fins a l'habitació, sense que et creuis a ningú.
3: A mi el que més m'agrada és que es pot fumar i beure dintre.
2: Sí. I
1: a la és un lloc on s'atura el temps.
3: I seria el teu infern, perquè m'ho imagino jo amb molta moqueta.
2: Sí, segurament. I que la recepció...
1: Tot ho combroteja, no? Segur?
2: I no et miren mai als ulls. I es veu que hi ha dos timbres a l'habitació, un que és per sortir, perquè et vinguin a buscar, i un altre que diu, rotllo, cubates o begudes.
1: A veure quina nota té. Jo crec que això ja ho devem haver fet al programa algun dia.
2: Sí, la pensió
1: però...
2: Regàs.
1: Regàs.
3: Qui te'n parla d'aquestes coses, Roger? Perquè
2: no,
3: la Marta i jo no...
2: No ho revelaré.
1: Escolta'm, no és pensió Regàs, és H Regàs. Adults Only. Ha pujat de categoria.
2: Veus? I què et deu costar allà una nit?
1: Mira, hotel de dues estrelles, 4,1 sobre 5.
2: Perquè són els serveis justos per el que tu hi vas a fer.
1: Clar, ara, quan costa la nit.
3: Tampoc és que vagis allà de...
2: I que la gent
1: Barcelona,
2: normalment...
1: Eh?
2: Sí, no s'hi queda a dormir el que a mi se m'ha dit.
3: El teu testimoni, en general, que ballar...
2: Que en un parell, 3 hores, ja surten descansats.
1: A veure, per avui, eh?
2: Avui, a veure què costaria.
3: Ai, crec que ho faré. Crec que ho faré. Hmm. Nois, em comprometo, durant el mes de juny,
2: a passar un parell d'horetes a la pensió Regàs.
3: Em comprometo.
1: A veure...
3: I ho dic de veritat, avui ho agendo.
2: I confirmes això, si et tapen la matrícula del cotxe i si mai et trobes cap client. I que no et miren els ulls als recepcionistes.
3: Això veig que és un detall que tu t'ha quedat clavadet.
2: A mi que no em miren els ulls és com que et dona una seguretat.
3: Per què no hi anem tu i jo?
2: Ni ells saben qui ha anat.
1: Està bastant ple aquesta setmana, eh?
3: Bueno, no hi ha lloc, Marta, per mi?
1: A veure...
2: Mirem a veure si de cara a la que ve tenen algun forat.
1: No està sent fàcil, eh?
3: No, però...
1: 222 euros.
3: Ja no es pot ni ser infidel en pau, val moltíssims diners, a més.
2: Bueno, que ho has de programar, no pots ser infidel d'aquí mitja hora.
3: Clar,
2: no,
3: i tothom sap que la infidelitat perquè és divertida si
1: no t'hi quedes aquí a esmorzar, no?
3: De quan s'esmorza amb un amant?
2: Arribes esmorzat, i aquí.
3: Home, i tant. Aquí es devenim la feina feta. Cagat, pixat, menjat...
1: No hi ha ni lavabo, no?
3: No, clar que no.
2: No, sí.
3: Hi ha una pica per arreglar-te després de depèn de què, no?
1: I dutxar-te, també.
2: Però hi ha alguna suite amb...
1: Amb jacuzzi.
2: Sí, amb jacuzzi.
3: Que ja es veu que deu ser
1: jacuzzi. És un hotel de dues estrelles.
3: Marta, però estan especialitzats en adults.
2: Ara tu demanaràs servei d'habitacions i et diran...
3: Quin servei? De què parlen?
1: Serveix de tu, no?
2: Et diran gin tònic amb què? Ja està. Fins aquí el servei de l'habitació.
3: Bé, tornant a l'Aitana i en Maxi, que no sé si van anar a aquesta mena de pensions, però m'encantaria saber-ho. Ells segueixen molt tancats a parlar de res que tingui a veure amb ells. I, de fet, ahir, al sortir de la revuelta, entre tot d'enrenou de fans, i mentre en Maxi, pobre, intentava pujar una furgoneta per anar-se'n, suposo, a casa seva o a la pensió Regàs madrilenya, no ho tenim clar, els paparazzis ja l'esperaven i van llançar-li tot de preguntes, una mica en general, també en referència a l'Aitana, però ell literalment els va ignorar una mica de gràcies allò per quedar bé, i els hi va donar l'esquena mentre hi havia, però, un caos majúscul.
5: Masi, ¿qué tal? Enhorabuena por el proyecto. Una película...
8: Gracias, gracias.
5: Aitana vendrá a apoyarte en algún foto con... ¿Cómo te encuentras? Bueno. Novela, película, romántica, piloto, no para...
3: Com va perdent la veu.
2: Però ella és buida, ella fa totes les preguntes que tenia a la llibreta.
3: Ningú pot fer-la fora de la feina.
2: No.
3: No, al revés. Jo crec que li haurien de pujar el sou.
1: Segurament.
3: Perquè és que ella ho ha donat tot.
2: I quan veu que una no funciona, pam, te la canvia, una altra.
3: Ara, a nivell tècnic, un desastre, i després és veritat que no m'ha obtingut resposta.
2: No,
3: resposta, ni tan sols li veiem la cara, en Maxi, podria ser en Roger. Vull dir-te, bé, poder per esquenes no. Tot plegat és molt surrealista i sap greu realment per la reportera que li va tocar cobrir aquesta guàrdia, perquè déu-n'hi-do. Jo només espero que un dia tornem a tenir un reportatge al nivell del que ja ens van oferir. Què era, la Lectures o el 10 minutos Lectures? Ah, no me'n recordo. Bé, doncs un dels dos, perquè allò va ser i encara hi somio.
2: Bé, passen 7 minuts de 2 quarts, fem una pausa i de seguida repassarem una altra entrevista, en aquest cas l'Esther Expósito, que ha visitat la Pija i la Kinky.
15: A Catalunya Ràdio, que no surti d'aquí.
16: El millor moment de la tarda té 4 noms. Marta, Roger, Juliana i Activia Kèfir, amb probiòtics naturals i llevats autèntics de kèfir. T'agradarà a tu i a la teva microbiota. Activia.
15: Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner.
2: Dos quarts tocats. Esther Expósito, l'actriu madrilenya amb més de 27 milions de seguidors a Instagram i actual parella de Kylian Mbappé, ha estat la convidada de l'últim episodi de La Pija i la Kinky.
22: Hoy desbloqueamos un nuevo personaje, que no es Kim.
19: Nuevo personaje que es Esther Expósito. ¿Cómo estás?
22: Bien, primera vez.
19: Es verdad. Welcome. Nunca hemos conseguido que vengas aquí. O nunca lo hemos como...
22: Pues mira, o nunca lo hemos intentado.
19: O nunca lo hemos... No, sí, alguna
22: vez. Lo hemos intentado.
19: Ah, pero no hemos cuadrado fecha.
22: Sí, sí, lo hemos intentado.
19: ¿Qué, cómo estás?
22: Muy bien, muy contenta.
2: L'excusa de l'entrevista és fer promoció de la seva última pel·lícula, Enfrentados Marfil.
3: No, ja, aquesta sí que l'haurem de veure.
2: Surt al setembre, ho ha avançat aquí.
1: La del guardaespatlles,
3: la del seu exnòvio, el Diego Hugo de Silva.
1: Sí, és veritat.
2: És
1: bueno,
2: exnòvio,
1: exgris, potser,
3: Jo crec que exgris, però no va quedar gens clar allò com anava, però vaja, que van gravar aquesta pel·lícula junts, havia de ser ben intens, i ara els hi toca fer promoció plegats.
2: Mes de setembre, Prime Video sortirà, per tant, haurem d'estar pendents. Abans de res, dir-vos que hi ha força comentaris a YouTube de gent que diu que feia temps que els dos presentadors no havien de remar tant per tirar endavant l'entrevista.
1: Ui, quan passa això? Quina patir.
3: A nosaltres ens ha passat fa poc.
2: Sí, perquè...
1: Sí, en quina entrevista dius? Potser una entrevista en parella?
3: O sigui, està clar que la Marta Ros no va ser. La Guineta es va fluir perfectament. Estàvem baixant amb caiac amb una corrent impressionant.
1: Com llodregues.
2: Però sí que a vegades
3: no es connecta,
2: has de remar, que no saps
3: o ells no tenen putes ganes de respondre,
2: que no surti a la travessa. Bé, me l'he mirat tota. La connexió és evident que no és gran cosa. La química no acaba de fluir en cap moment. Però bàsicament el que a mi m'ha passat és que de tot el que ha explicat l'Esther Expósito, m'ha interessat poca cosa, perquè el discurs que ella fa és el que fa sempre a tot arreu, l'hem sentit una vegada i una altra, i no ho critico, perquè està bé que el faci, però llavors hi ha poques cosetes. En tot cas, un dels primers temes de conversa ha estat el rodatge de la pel·lícula, que s'ha fet, en part, a la ciutat de Nova York.
19: ¿Y qué tal Nueva York? ¿Te ha gustado?
22: Sí, me encanta. Yo ya había estado. Creo que es hasta ahora mi ciudad favorita. De Estados Unidos.
19: ¿Pero porque eres niña petarda que te gustabas eso en Nueva York y estas cosas?
22: No, Gossip Girl vi un poco, pero no, tampoco mucho, pero soy muy de ciudad.
19: Sí.
22: Soy muy urbana, entonces a mí una buena ciudad, ahí frenética, viva, con gente de todas partes. Grabamos en Central Park y fue una locura bueno, hacía mucho calor, menos mal que estaba nublado ese día, pero Nueva York en verano es calor horrible.
2: Bé, ella menciona...
3: Ella és d'allà.
2: Ella...
3: No, ella que està en anglès, que és d'allà.
2: Ella menciona...
1: Pues aquí el guió no comenta res de l'accent Central Park.
2: Central Park, ella menciona també Gossip Girl i la mítica sèrie, que és la mítica sèrie que jo vaig veure en el seu moment, que jo ja era adult, recordo, d'aquests adolescents rics que viuen a Manhattan.
1: Uf,
2: i d'aquí que ells li demanin amb quina sèrie s'ha crescut.
19: ¿Qué veías tú en esta época más adolescente?
22: Yo vi Crepúsculo, todo eso, pero a ver, ¿qué veía, no?
19: El internado, el barco, estas
22: no,
19: cosas.
22: No, me pilló pequeña, yo creo. Vi las típicas de... Bueno, vi un poco Gossip Girl. Yo me cuesta mucho terminar una serie, sobre todo las de antes, que eran como que tenían 80 capítulos. Gossip Girl, vi algo, ¿cómo se llama? Pretty Little Liars.
19: Pretty Little Liars, era lo más.
22: Sí. Oh, oh.
2: Suposo que us heu fixat, a mi em crida molt l'atenció l'accent de l'Esther cada cop que pronuncia algun lloc o nom en anglès.
1: Sembla que hagi estudiat en anglès.
2: Totalment, que dius, aquí alguna cosa passa. Vull dir, és un nivell alt.
1: I a més tens el Carlos al costat dient Pretty Little Liars, saps? Que clar.
2: Dius, hòstia, sí que aquí hi ha un contrast. Per sort, la Mariang també ha detectat aquest accent i li demana.
9: Tienes como mucha pronunciación en inglés.
22: Gracias.
9: ¿Tú eres de colegio bilingüe o algo?
22: Sí que fui a... Bueno, no sé si... Eran más o menos bilingües. Fui a cole e instituto público. Mm-hmm. Tenía un sistema bilingüe guay. No era 100% bilingüe, pero sí dábamos varias asignaturas en inglés y desde pequeña.
9: ¿Y hablas 100% inglés?
22: Sí. O sea, no tengo el acento perfecto, ¿no? Americano o británico, pero sí, entiendo todo. Y puedo...
9: Es que estás diciendo Central Park.
22: Central Park.
2: Per tant, escola pública, i va fer algunes assignatures en anglès, per tant, d'aquí aquest accent.
1: Però ja es veu que també té facilitat, ja, no?
3: Sí, perquè jo també feia socials en anglès, i no sé, a mi no m'ha quedat la mateixa accent.
2: No dius Central Park.
1: També perquè de vegades tenim com vergonya d'exagerar molt l'accent,
2: totalment,
1: no? I anava a dir que també ens enriem una mica de vegades de la gent que té molt aquest accent tan perfecte, que també ens enriem de la gent que no el té, vull dir que allò de l'anglès és sempre un embolic, però que està bé, vull dir que millor per ella si el parla perfecte i diu Central Park,
2: saps?
1: De manera desacomplexada.
2: Jo
1: arribo
2: de l'enveja.
1: Que tampoc passa res i parles igual de bé l'anglès si
2: igual,
1: tens un accent, diguéssim, com el de la Rosalia, que se l'entén perfectament.
3: Tots els accents són vàlids.
1: Ara, Marta, ara! No siguem accentòfobs.
2: Bé, seguim avançant, perquè mica en mica sembla que la conversa comença a arrencar, i us diré que un dels pocs moments en què hi ha una lleugera connexió entre l'Esther i la Mariang és quan les dues coincideixen en Jack Sparrow, el personatge de Pirates del Caribe.
9: Pirates del Caribe, yo creo que mi despertar sexual fue Jack Sparrow.
22: ¿Es verdad?
2: Sí,
22: yo también.
9: Te lo juro.
22: Era muy pequeña, pero yo estaba obsesionada con esta persona.
9: Sí, sí, sí. ¿Y no te pasaba que no lo entendías? De...
10: ¿Por qué me gusta este señor?
9: No entendías el qué te despertaba.
22: Sí.
9: De... ¿Cómo que me ponía nerviosa?
22: Totalmente.
9: Cuando salía.
22: Me pasaba como que decía... Sabía que era un personaje.
9: Sí.
22: Pero era como tan magnético.
9: Sí.
22: Bueno, él, ¿no? Como actor. Pero también lo que hace con ese personaje es como de un...
10: Pero si luce súper gay, ese personaje.
9: Claro, es que...
22: Ay, no se me hace.
9: Era
10: el
9: sí,
10: personaje.
9: Era...
22: Sí, tiene como sus maneras, pero
9: sí,
22: no,
9: sí.
22: No se me... O sea, no...
9: A mí me gustaba un poco por eso, ¿eh?
22: Sí, fue mi primer crush, sin duda alguna, Jack Sparrow. Y a raíz de ahí Johnny Depp, obviamente.
2: Doncs bé, ella desperta sexualment amb Jack Sparrow.
1: L'entenc.
3: Aquesta conversa no em pot interessar menys, és al·lucinant. O sigui, ja m'esforço, però...
2: Bé, seguim avançant, i tot parlant dels referents de l'adolescència, l'Esther acaba explicant que va tenir una època en la que va ser superquilla. Va ser just abans de fer-se famós amb Élite, perquè llavors el ser famós s'havia de controlar, i explica que aleshores era una quilla amb molta mala llet fins al punt d'arribar a ser agressiva i tot.
22: Yo era chunguilla de adolescente, buscaba un poco pelea.
2: ¿Sí?
22: Sí, era estúpida. Me miraban más de un show, ya era como... Era muy chula.
9: Levantaba la cabeza así.
22: Era
13: de las que decía, ¿qué estás mirando?
22: Mira, Miguel, cuando Élite... Claro, yo cuando Élite tuve que parar, porque digo, tú, imagínate que me meten una pelea y me graban o me denuncian al público,
13: claro.
22: Todo. Entonces tuve que empezar a contenerme, ser menos chula, ¿no? Y más cabeza. Miguel en Élite me llamaba Pitbull.
13: Sí.
22: Cuando salíamos de fiesta y todo decía que yo era el pitbull del grupo, en plan... Nada, empezaba ya a ladrar y no sé qué.
2: L'havien de controlar perquè es liava hòsties a les discoteques. Això ho tenia, diguéssim, ja com a cosa superada, però es veu que fa uns quants dies...
1: No, això no s'apaga mai.
2: Va recaure, vull dir, una quilla ho és tota la vida.
1: Un ambici.
22: Y hace poco tuve que contenerme muchísimo. Un puñetazo. Muy merecido. Muy merecido, ¿eh?
13: Pero por algún plan que estaba molestando...
22: No, bueno, no voy a dar detalles. Pero sí, muy merecido el puñetazo. Porque uno cuando... Quiero decir, cuando uno se pasa de la raya...
13: Sí. Debería recibir.
22: Y empieza a hacer el tonto... Y se busca una hostia, se está buscando una
9: hostia.
22: Si te buscas una hostia es que te la pueden dar.
9: Es que es verdad que esas cosas...
22: Y sí, me lo guardé bien guardado, obviamente... Pero se lo merecía completamente.

0: Per acabar, un dels propòsits de l'Esther pels propers mesos és menys mòbil i més llibres.
1: Yo pierdo mucho el tiempo, ¿eh?
2: Sí.
1: Sí, como que estoy mucho tiempo que podría utilizar para, no sé, ponerme las pilas con un montón de cosas, yo que sé, pues esto de escribir o leer más, o ver más cine. Pasa mucho, no sé, supongo que por todo esto de que nos cuesta mantener la atención. Me gustaría como ser capaz de mantener más el foco en leer más, en tener más tiempo para esto.
0: Bé, he fet una petita investigació, l'entrevista no dona per més, vull dir, hem sentit el que jo crec que ha estat el més interessant, us podeu imaginar la resta. Ella ha començat a llegir, fa 5 setmanes he vist que el seu Instagram va penjar un llibre obert, jo me l'he llegit, aquest fragment, i he detectat que em sonava.
3: Ei!
0: No recordo quin llibre era, ho he ficat al Gemini, que sempre és de gran ajuda quan l'encerta, i m'ha donat el títol d'un llibre que vam comprar junts tots tres... Ara fa un any que ens en vam anar cap a Madrid. Coincidia amb la Fèria del Libro. Vam anar al Retiro i cadascú es va comprar uns quants llibres.
3: És cert.
0: Jo me'n vaig comprar un que es deia, que es diu Hacer el amor, de Jean-Philippe
3: Poussin. El vas comprar només pel títol.
4: Totalment tirant del rotllo.
3: És que és al·lucinant.
4: I ens va demanar la foto, segurament.
3: No, perdona, Marta.
0: Vam
3: fer un vídeo a Instagram d'en Roger.
0: Us en vau enriure. Doncs que sapigueu que és el llibre que s'està llegint l'Esther Expósito.
3: Fixa't.
0: Aquelles casualitats de
3: la vida. Ens en vam enriure, perdona, perquè no vas entendre bé de què anava.
0: No, em vaig equivocar. Em vaig dir que era un llibre que anava sobre drogues i anava en realitat sobre una parella.
3: Tornarem a Madrid o no?
0: I tenen sexe.
3: No sé si tornaré. Jo no vull tornar, fa una calor.
4: No, els tres. Fem una escapada.
3: Però ha de ser a Madrid.
4: Bueno, pot ser un altre lloc.
3: Jo prefereixo algun altre lloc. Ja en parlarem.
0: De què va el llibre? Bueno, és una parella que se'n van a Tòquio, que ho deixen quan són allà, i decideixen, diguéssim, follar per última vegada, com si fossin uns desconeguts.
3: Uf. I com es fa, això? Si ja t'ho saps tot. Si arriba un punt que has follat tant que sembla que balli salsa en comptes de no follar.
0: I si quan fas aquesta...
3: Dret, esquerra, amunt, avall, ja saps tot el que farà l'altre, tot el que faràs tu.
0: I si amb la performance t'enganxes, llavors? Què fas?
3: Què vols dir, t'enganxes?
0: T'enganxes. I vols tornar-hi? Tornem a fer com si fóssim desconeguts. I en lloc de deixar-ho...
3: Com et va el roleplay?
0: No, és el llibre aquest, és el llibre aquest.
3: A mi el roleplay m'encanta, i a més super des d'adolescent. Vull dir que jo tenia 15 anys, el meu primer nòvio, i ja feia veure que era infermera. Ara m'agrada més com per formar parelles en diferents moments vitals. Com de sobte ens acabem de conèixer, o de sobte poder portem 8 anys i els nens són a casa, o som amants... Bueno,
4: quin rotllo, us tireu els
0: dos, eh?
3: Podem obrir massa.
0: L'altra persona et segueixi, perquè...
3: M'han seguit tots els nòvios, sempre, amb això.
4: Estem en directe.
0: Sí, 10 minuts i les 7.
5: Quan la tertúlia s'escalfa, nosaltres hi posem la bona salsa. Les salses de Conserves Ferrer són el complement perfecte per donar sabor a cada moment. Conserves Ferrer patrocina aquest espai.
0: Jaume Miranda, molt bona tarda.
6: Bona tarda, com estàu?
0: Avui segona part de Pol Mescal a la ciutat de Barcelona. L'audiència ho està reclamant, hi ha molta informació, ella està rodant la pel·lícula dels Beatles i se l'ha vist disfrutar de locals com el Gràcia Latina, que ens han escrit un missatge de que el van veure per allà en un ambient frenètic i ell per allà al mig.
3: Algú li pot enganxar un AirTag d'aquests? Que llavors se sàpiga on està sempre i el puguem perseguir.
4: Bueno, no és gens polèmic, això. Molt bé, Juliana.
3: Per què, Marta?
0: Molt legal.
3: És l'amor de la meva vida. Moro per fer roleplay amb ell.
0: A veure, Jaume, avui tens més informació d'aquest home.
6: Sí, des d'ahir ha rebut una avalanxa de missatges de gent que ha vist en Pol Mescal per sa capital, alguns amb més credibilitat, alguns altres fruit des de l'iri febril, però en qualsevol cas, tornant a sa nit de divendres, ja vàrem dir que en Pol Mescal va estar gastant cadera en aquest Gràcia Latina. I, entre altres coses, ahir vàrem mostrar un vídeo de recurs on se pot veure en Pol Mescal fent petar sa xerrada amb un noi i dues noies a fora d'aquest bar. Un vídeo que fa pensar que són quatre amics, però no. Una de ses noies del vídeo s'ha sentit interpel·lada i m'ha escrit i m'ha dit que ella i sa seva amiga se varen posar a parlar amb dos nois aquella nit. Un era en Pol Mescal, però l'altre era en Harris Dickinson.
3: Nena, un moment. Què se sent al viure el meu somni?
0: Deixa el roleplay a casa.
3: Però qui és en Harris?
6: Jo també pensava que molts vos demanaríeu qui cony és en Harris Dickinson.
3: Ha tingut un orgasme aquesta noia.
6: Juliana, Juliana, ja no sé si interpreto, realment està febril.
0: És que no sap ni qui és i se m'ha fotut ja calenta aquí.
3: Que no, que eren les noies que van estar parlant amb el Pol Mescal, que estan vivint el meu somni.
4: No has tingut mai tanta pensa.
3: How it feel, o sigui...
6: Bé, vos explicaré qui és en Harris Dickinson, perquè és un director i actor britànic de 20 29 anys, també molt popular per haver protagonitzat El Triangle de la Tristesa o, més recentment, Baby Girl, on s'enrotlla amb una madura Nicole Kidman. Sí, un sexy...

0: britànic increïble.
1: A tu aquesta pel·li t'encanta, em vas dir un dia.
0: Baby Girl, uf, allò sí que és roleplay. Allò acabes i com a mínim t'has de dutxar en arribar a casa amb aigua freda. És molt fort aquella pel·lícula. Ai, bé, en Harris Dickinson encarna en John Lennon en aquesta nova producció dels Beatles, així que ja sabem que en Paul Mescal no ets l'únic actor d'aquest projecte que està per Barcelona. I també us puc informar que en Paul Mescal ha estat a més bars de Gràcia.
1: Ell està a punt d'obrir un forn de pa.
2: Ell obrirà un turrista.
3: Demà se m'ha anat ja a demanar artesanal.
1: Ha anat ja a demanar el DNI d'aquí.
0: Bé, més enllà de Gràcia Latina o Salmodós Bar, en Pol ha estat en el Bar Vinil, un santuari mític per als amants de Cindy Rock, de post-punk i sa música alternativa, i un dels pocs locals de Gràcia que manté un públic fidel i local a pesar del turisme. I d'allà hi va estar en Pol Mescal, precisament rodejat de pòsters dels Beatles, que m'ha semblat curiós. I així mos explica na Cris, sa copropietària del pub, que ha recopilat informació a través dels camarers del vinil.
4: Bones, què tal? Perdona, estava intentant treure informació als cambrers. La veritat és que, bueno, sempre els diem que tractin a tothom igual, i bueno, ho van fer segur, perquè no el van reconèixer ni un ni l'altre. De fet, van ser els clients que van avisar, i jo crec que ells ja es van com donar compte, perquè la gent va començar a parlar, i clar, no és un bar molt gran. M'han dit que anava ell, i anava una noia també, que crec que era la seva parella, que em quadra bastant perquè ella és cantant, i els hi va agradar la música i l'ambient indie del bar, que de fet nosaltres també posem diverses bandes irlandeses, ell és d'allà, i tal, i va fer algun comentari. I van estar aproximadament, m'han dit, una hora i mitja, prenent unes copes de vi blanc, supermacos, eh? Aviam si repeteixen.
1: Ah, perdoneu, acabo de rebre un missatge ara mateix d'un noi que em passa una foto amb en Pol Mescal. Oh! I diu, si necessites informació de Pol Mescal del seu dia a dia, et puc ajudar amb el que necessitis o de qualsevol de l'elenco. Entenc que ell és l'airtag que jo necessitava.
2: Bueno, això és una mica...
1: Segurament ho és.
2: No pagarem, per aquest servei, ja t'ho dic ara.
0: És que, a més, no necessites, si m'atens a mi, de col·laborar en aquest programa de ràdio, no?
2: Exacte.
0: Bé, segons aquesta informació d'Anna Cris, la copropietària del vinil, que és una informació no contrastada, en Pol Mescal podria estar per Barcelona acompanyat de la seva parella Gracie Abrams, que és la famosa cantant de pop indie, amb la que porta 2 anys.
1: Ai, Juliana, no, estic molt malament.
0: Com dic, no tenim cap corroboració de que sigui així, i pot ser, si simplement la va acompanyar una amiga. Però continuant amb la ruta d'en Pol Mescal per Barcelona, per compensar tots els pitis que demana per el carrer, que, per cert, una seguidora que va intercanviar ses cigarros amb en Pol Mescal me diu que el seu tabac és Marlboro Gold.
1: Oh!
0: Industrial.
1: Prou, eh?
2: De tenir problemes.
1: Amb el tabac no, eh? Bueno. Perquè això era una exclamació.
2: Marlboro.
0: Ella va fent crits com la dona Summer a la seva discografia de gent 70.
1: A mi m'agrada perquè la Rosarona, que és una artista que m'encanta, té una cançó que es diu Marlboro.
0: Ah, sí?
1: Però no és Gold.
2: Sí. És aquella de...
1: I tu fumant... I dedicaré en Pol. I tu fumant, Barcelona...
0: M'encanta. Bé, idò, en Pol Mescal, per compensar tots aquests pitis, també ha practicat una de les seves activitats més icòniques i que ja forma part de la cultura pop d'internet, perquè en Pol Mescal ha fet running amb pantalons d'estamany d'una falda de na Juliana Canet i auriculars de cable, com fa sempre. Així mos explica na Marina, una barcelonina perfecta que se'l va creuar mentre ella anava amb sa seva mare.
5: Està guanyant amb ma mare per davant del Soho House, que viene mal costat. Veig un tio que dic, bof, el meu tipus antiu. Així modernillo, tal. I em vaig dir a ma mare per dir-li, mama, aquests nois així són com m'agraden. Total, que torno a mirar i dic, és literalment el puto meme del Pol Mescal amb els seus pantalons curtets, i a sobre s'estava posant els auriculars amb cable, que dic, qui cony surt a fer esport amb els auriculars amb cable? No té cap sentit del món. Total, que s'apropa i dic, no pot ser. Pues sí, anava sola a córrer pel passeig marítim, jo literalment flipant, dient-li a ma mare, hiperventilant moltíssim, em vaig començar a suar, estava jo en xoc, ella, ni puta idea, jo intentant dir-li, mama, a Gladiator... Total, que no, ella no hi va caure. I aquesta és la història fantàstica de com em vaig morir al carrer.
0: La Marina és increïble i no té la pronunciació en anglès de Néstor Espósito, perquè aquest Gladiator m'ha fascinat.
1: Ella l'hem de contractar, però si podem ara mateix, avui a la tarda.
3: Nivell de perfecció extrem, eh?
0: La Marina és absolutament millor.
2: Mama, així és com m'agraden.
1: És que de vegades et falten paraules per descriure, no?
0: Sí, a part, jo quan vaig amb els meus pares i m'agrada algú per el carrer, m'intimida molt, m'infantilitz molt i no li dedic ni una mirada en aquella persona perquè els meus pares no ho notin. I ella ho diu.
1: Jo estic molt a favor, o sigui, m'agrada molt, ho he descobert amb la edat adulta, d'aquesta època on ja comences a explicar aquestes coses als teus pares. Jo els explico tot, també.
0: Però tu ets un oversharing així de manual, Josep.
1: Sí, en general. Com que per la ràdio sí que seria raro no dir-los amb ells, també.
0: Bé, més enllà d'aquesta neurosi col·lectiva, vos record que en Pol Mescal està per Catalunya per motius laborals i que rodarà la peli dels Beatles per indrets com Barcelona, Salou o Tarragona. I bé, segons fonts del Diari de Tarragona, sector estarà aquest dijous en el nou estadi de la ciutat rodant part de la pel·lícula. De fet, el redactor de la notícia, Marc Liviano, explica que en aquell estadi s'hi recrearà un concert multitudinari que els Beatles van donar realment a Nova York.
2: Doncs escolta'm, fins aquí aquesta gran investigació. Jo no descarto un Pol Mescal 3, eh?
0: Fins aquí per ara, que ja vos vaig
1: enfadant. No me'n trobi?
0: Totes més de juny, estem a dia 2.
1: És que penso, ha estat tot el dia durant voltes, per... com no vagi, espero que vagi a primavera.
0: Una seguidora ha escrit, aquesta visita és més important que la del papa i estic totalment d'acord.
1: Tota la raó, qui és el papa?
2: Us anirem informant. Fem una pausa i tanquem la tarda.
6: Uf, em pesen tant les cames i em veig varius.
7: Compte, això és la teva circulació avisant-te que alguna cosa no va bé.
6: Tu creus? Jo pensava que era normal.
7: No pas, actua ja amb els primers símptomes abans de que vagi a més. Fes el pas amb Daflon, tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults, Laboratoris Servier. Llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu el farmacèutic.
8: Hola.
9: Hola.
10: Has pensat que una ola pot explicar quin és el nostre tarannà? És una ola de milers d'anys de trobades. Dels grecs als romans, del modernisme al surrealisme. Una ola a tothom. Una ola a la pau i a tot allò que ens uneix. Catalunya és un poble de trobades. Hola, món. Hola, papa Lleó 14. Benvinguts a Catalunya. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
11: Dimecres, Quanta guerra. L'àvia de Nando Jovany.
12: Nando, vull parlar de la guerra dels avis.
13: No en sabem gaire res, eh?
14: El criden per anar a la guerra. I mira què diu aquí. Desertor. En aquest cas, al front...
13: Muerto. No ens va explicar mai res. Se li ha mort. Tots els seus germans ho han desaparegut. Està sola.
11: Quanta guerra. Dimecres a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
15: Ara, la tarda. Amb Francesc Garriga.
16: Ai, ai, ai. Vinga, va, Juliana, que el costa de Jalmà de començar el programa.
1: Som-hi, nois, treballar.
16: Costa, Jalmà.
17: Hola.
16: Com esteu?
17: Estic, de moment, ara de seguida baixarà...
16: Però... Que ens està esquivant la Sònia, poder.
17: Semblaria.
1: Sembla just, també.
16: Però si més li queda poc, se'ns en va aviat.
17: Sí.
16: Al Mundial.
1: Ah.
16: Tindrem als Estats Units, a la Sònia,
17: sí.
16: Molts dies.
18: Haurem de trucar sovint, que sí.
17: Bé, amb el canvi d'hora no sé si vindrà bé. Proveu.
16: Bé, no sé aquesta música, però arriba al Tot Costa.
19: Tot Costa.
17: Enrique Riquelme pels amics, ha passat avui per Barcelona a fer campanya entre la parròquia madridista Nostrada. Pendent d'anunciar els fitxatges que faria, tant l'aspirant com el president Blancs es disputa l'honor de demostrar qui és més dur amb el Barça arran del cas Negreira. La barcelonitis com a principal arma electoral. Bones notícies.
19: Tot Costa. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.

0: Les 7 d'aquest dimarts 2 de juny de 2026. Sònia Germà, bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: Què ens expliques?
1: Doncs que avui tornarem a tractar el mercat del Barça, que ha començat l'estiu amb força, tot i que ja es va estabilitzant. Sobre la figura del nou, avui introduïm el nom de Harry Kane, que no vol dir que sigui opció pel Barça. Ara, de seguida, la Tudela ens ho explica. I també tractarem la línia defensiva. Quins són els plans de Flick de cara a la pròxima temporada?
0: Vam començar... Vaja... A tota castanya, amb Flash Gordon, però és una mica allò d'arrencada de cavall, pas de burro, crec que en diuen. Ara la cosa s'ha normalitzat més i per Bernardo, Julián o qui sigui que hagi de venir, segurament ens haurem d'esperar una miqueta més. De seguida ho endrecem tot plegat amb Tudurri, Laia Tudel i Ramon Salmurri.
1: I el Barça de bàsquet visita des de les 7 la pista de l'UCAM Múrcia en el primer partit dels quarts de final de la Lliga CB. Ja sabeu que tenen el factor pista en contra, encara no ha començat el partit. Aquest partit el podeu seguir pel web i l'app de Catalunya Ràdio. Mira, de fet, ja el sentim, són el Mancià i la Lloberes.
2: Avui és dia 2, doncs que dijous Joan Penyarroia, hi ha minut de silenci, Joan Penyarroia, en Partizan, comença la final.
3: Atenció,
2: amb Dubai.
3: Mira, que tot costa i està connectant amb nosaltres.
2: Una salutació als amics del Tot Costa, a punt de començar aquest UCAM de Múrcia Futbol Club Barcelona, un Barça que recupera i a més el 5 titular a Yusuf Afol, a més doncs, de Schengelia, a més de Will Clyburn, també de Juan i Marcos i de Kevin Panther. Aquest és el 5 titular del Barça per enfrontar-se avui a l'UCAM de Múrcia. Recordem, és a un màxim de 3 partits, això, eh? Si avui
3: encara
2: el Barça
3: no ha
2: guanya...
3: començat, perquè estan fent un minut de silenci, no em facis dir per aquí.
2: Doncs,
0: molt bé, doncs connexió oportuníssima amb la transmissió que teniu a l'antena digital de Catalunya Ràdio, la transmissió íntegra d'aquest UCAM Múrcia-Barça, el primer acte de la sèrie de quarts, com ara explicava l'Ernest. Avui primer partit, segon dijous al Palau, i si n'hi hagués un, si fos necessari, un tercer, altre cop a Múrcia dissabte a la nit. Evidentment, us anirem informant aquí al Tot Costa de l'evolució del marcador a Múrcia.
1: El teniu al canal digital si voleu seguir íntegrament aquest partit, i ja els heu sentit, i a més el podeu veure per Esport 3. És a dir que us oferim totes les alternatives possibles per estar informats sobre aquest UCAM Múrcia-Barça. També avui jugarà el partit Madrid-Tenerife, primer contra vuitè, a les 9 del vespre, i demà serà el torn de la Penya, que també amb el factor pista en contra juga contra el Baskonia. Aquests partits d'equips catalans del playoff de la CB, afegim que l'Andorra pensa en Jordi Ardèvol com a nou director esportiu. Abans va ser-ho del Manresa i del planter del Barça, i també ha estat 10 anys de vistaire d'equips NBA. Tornem al futbol. A les pròximes hores, ja fa unes quantes hores n'estem pendents, que es podria fer oficial la incorporació de Mitchell com a nou entrenador de l'Àjax després de 5 temporades al Girona.
0: Pendent està l'Eduard Solà, que avui participarà d'un conclave aquí al Tot Costa amb la Susi Sala i amb el Jordi Grau Ramió per preguntar-nos, 10 dies després del descens del Girona, ja amb les ferides una mica mengen en calent, quin diagnòstic fan del que ha passat aquesta temporada a Girona i com veuen el futur, quan encara no sabem qui serà el substitut de Mitchell.
1: I la campanya electoral al Madrid, que s'anima, ara en parlaves, aquest diumenge són les eleccions a la presidència, i avui el rival de Florentino Pérez, Enrique Riquelme, ha visitat Barcelona, ha confirmat que Raúl serà el pal de paller de la seva àrea esportiva, i d'altra banda, ja hi a la cadena SER explicava que tenia dubtes sobre el vot per correu. La Junta Electoral de Madrid diu que no ha donat el cens electoral a cap de les candidatures.
0: Bé, això funciona, jo diria que funciona igual a tot arreu. Sí, tu cedeixes la informació a la Junta Electoral i és ella la que s'encarrega de fer el mailing. El que passa, el comunicat de la Junta Electoral és bastant dur amb Riquelme, perquè li ve a dir que la data ja li va passar i que, home, que és una mica agosarat dubtar de la custòdia del vot per correu, però, en fi, evidentment, Riquelme...
1: Bé, sempre hi ha aquesta sospita respecte al que està al poder, eh? No seria novetat, tampoc.
0: Que, vaja, a més, amb el vot per correu a Madrid s'han guanyat i s'han perdut eleccions històricament, per tant, en aquest cas és legítim que Riquelme desconfiï.
1: I el Roland Garros tenis, Zverev ha superat Rafael Hodar per 3-16-0, 7-6, 6-1 i 6-3. El primer set semblava que donaria més batalla a Hodar.
0: Ha arribat a dominar 5-2 el primer set Hodar. Ha sigut en el moment en què he pensat Zverev no guanya ni quan tothom creu que guanyarà, però al final l'alemany i ara mateix principal cap de sèrie en concurs ha refet.
1: Ja és a quarts i s'enfrontarà al vencedor de l'eliminatòria entre Joao Fonseca i Jakub Mensik. Al torneig femení ja hi ha les dues primeres semifinalistes, són la russa Miranda Andreeva, que ha guanyat la romanesa Zorana Sirstea, i la ucraïnesa Marta Kostiuk, la teva cosina, que ha guanyat la seva compatriota Alina Svitolina. A la Lliga Femenina de Waterpolo aquest vespre es decidirà el títol, s'enfrontant al Sant Andreu i el Mataró en el tercer definitiu partit de la sèrie final. Està empatada a un triomf, el Sant Andreu opta la seva primera Lliga, seria la tercera pel conjunt mataroní.
0: Connectarem amb el David Ubach abans que comenci aquest partit, que podreu seguir-lo a la sintonia de, vaja, l'Esport 3, la transmissió televisiva, i també estarem pendents de la prèvia del Barceloneta Catalunya, la tornada de la final de l'Eurocup. A l'anada van guanyar les del Catalunya per 14-9 i per tant demà el Barceloneta ha d'intentar remuntar si vol guanyar el que seria el seu primer títol continental.
1: I acabo amb motor. Aquest migdia s'ha presentat el Gran Premi de Fórmula 1 de Barcelona de Catalunya, que es disputarà la setmana vinent.
0: I que canvia, com sabeu, de nom. Durant anys i panys ha estat el Gran Premi d'Espanya, que aquest any se'n va a Madrid i, per tant, s'estrena aquesta denominació de Gran Premi de Barcelona a Catalunya. Ens ho explicarà tot plegat al tram final del Tot Costa l'Oriol Rodríguez. Aquest és el mapa esportiu d'aquest dimarts, que té una pregunta per la nostra audiència.
1: Doncs mira, avui us pregunteu qui fitxaríeu pel Barça, Julián Álvarez o Harry Kane? Si existissin les dues opcions, vosaltres qui fitxaríeu pel Barça? Heu de tenir en compte totes les circumstàncies, òbviament, l'edat de l'un i l'edat de l'altre, que un li comprem a l'Atleti de Madrid, l'altre, si se'l pogués comprar, seria el Bayern. Vaja, vosaltres, en funció del vostre criteri, òbviament, podeu votar l'enquesta que tenim penjada tant a Twitter com a Instagram i dir-hi la vostra a qualsevol de les nostres xarxes socials.
0: Des d'ara i fins les 9. Sigueu benvinguts a una nova edició del Tot Costa, aquí a la sintonia de Catalunya Ràdio.
4: Connecta amb nosaltres. Busca'ns a Instagram, Twitter i Facebook. @TotCosta. I deixa'ns la teva opinió o la teva queixa al WhatsApp de l'oient. 607-0709-28. 607-0709-28.
0: Avui amb la companyia de l'Anaïs Martí. Hola, Anaïs, bona tarda.
5: Hola, bona tarda.
0: Tot bé?
5: Molt bé.
0: Sí?
5: Sí.
0: Que bé. Senyor Sergi Soler, bona tarda.
6: Bona tarda.
0: Tot en ordre?
6: Veurem d'aquí dues hores amb el bàsquet.
0: Avui el Sergi Soler tinc la sospita que serà com si no hi fos, perquè ja sabem que ell pateix per el comportament de totes les seccions del Barça. Bé, el futbol serà el tenim ben endreçat, l'hoquei no tant, i avui, de moment amb 5-5 al marcador, el Barça està jugant a la pista del
6: no sé què és millor, si caure a quarts de final amb l'UQAM o que el Madrid et passi tres vegades la mà per la cara semifinals.
0: Home, jo diria que sempre arriba més lluny, no?
6: Sí, sí.
0: Sí, que t'elimini amb tot el carinyo per l'UQAM Múrcia, que t'elimini l'UQAM Múrcia a quarts.
6: L'únic caixa a quarts, però...
0: Bé, però vaja, després del que vam veure diumenge, costa ser optimista. En tot cas, anirem seguint el partit i intentarem que el Sergi Soler participi de la nostra conversa. Senyor Miguel Rico, bona tarda.
7: Bona tarda, tingueu.
0: Tot en ordre?
7: No.
0: No? D'acord, doncs és veritat que hem parlat de la mudança abans, és veritat, sí.
7: Bueno, entre d'altres coses.
0: Entre d'altres, no és només la mudança,
7: és que jo, això del tot en ordre, o sigui, crec que els que diuen que sí, menteixen.
0: Podria ser.
7: No, estic segur.
0: O sigui, tu no et lleves mai amb aquella sensació de, avui més o menys està tot ben controlat, no, eh?
7: Bueno, sí, que m'aixeco així.
0: Però al vespre ja t'he
7: però després quan si repasso el dia me n'adono que no.
0: Molt bé. Quan acabi el programa de música que vull dirigir algun dia, farem un podcast de filosofia.
7: Quan vulguis.
0: Jo proposaré temes i...
7: Jo no en tinc ni idea, però puc
0: contestar tot. Això ho pot fer tothom, jo crec. En fi, entrarem en matèria abans, però cal recordar que tot costa una dècada.
4: Tot costa una dècada.
5: Mira com canta el Rico. Fot-li.
8: Ai, con càmera, el look take photograph. Som a Manoi, maco de Cromoi.
5: D'acord.
4: Els esports a Catalunya Ràdio. Tot costa una dècada.
0: Eren dies feliços en què el Miguel tenia ganes de cantar. Ja veieu que avui no és exactament el cas.
7: Bueno, no hem posat res que es pugui cantar fins ara.
0: Com?
7: No hem posat res que es pugui cantar. Aquí diu que d'aquí a...
1: Ojo, que
7: s'arrenca,
1: d'aquí a final de temporada cantarà alguna cançó.
0: Ara no li farem la putada al Salvapou perquè ja tenim triada la...
7: Només has fet una resposta a la teua afirmació.
0: Molt bé. Bé, doncs si en algun moment del programa trobes que hi ha alguna cançó interpretable, sisplau...
7: Sí, jo no em deixo anar.
0: Ah, efectivament.
7: Ojo, que si em deixo anar, soc perillosa.
0: Sí, sí. Ja, bé, ja ho acabem de comprovar, tot i que entones prou bé, trobo. Vinga, va, fot-li.

0: De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot Costa. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà. So tenderly, your story is nothing more than what you see or what you've done or will become. Standing strong, do you belong in your skin? Just wondering. Gentle now, the tender breeze moans, whispers through my grin. Avui el Salvà Pou ha insistit en encetar el programa homenatjant Clint Eastwood. Com sabeu, avui s'ha anunciat, no ho ha fet ell, sinó el seu fill, que tanca la seva carrera cinematogràfica llarga i brillant com poques, m'atreveixo a dir, i per la part que ens toca, firmant pel·lícules de temàtica esportiva com Invictus, o fins i tot i que no és ben bé esportiva, però parlar de boxa a Million Dollar Baby, i des d'aquí el nostre homenatge, el nostre reconeixement i sobretot el del Salvà Pou, que ha triat aquesta cançó tan moguda que ha emocionat Laia Tudel, que es pensava que estava homenatjant el Trofeu Maria Canals de piano. Laia Tudel, bona tarda.
1: Què tal? Bona tarda. No, jo he mirat el Salva i el Salva m'ho ha xivat aquí per les auriculars i he dit, ah, d'acord.
0: Ja. No, però la teva primera cara ha estat, a mi, posa'm la gossadera i no aquesta merda. No,
1: home, tampoc seria això, però clar, dic, home, què està passant aquí?
2: Són les 7, una mica la cama bull, no?
1: La informació del Barça la tenim complicada, però no tant.
0: Normalment ajustem la selecció musical als teus gustos, però avui, si ens ho permets, hem passat l'homenatge al gran Clint Eastwood.
1: Home, només faltaria.
0: Per davant teu, ara de seguida el Salvat punxarà Bad Bunny o alguna cosa rara d'aquestes que... Què és això? Qui? Doja Cat. Ah, que ve el Primavera Sound. És veritat que divendres anem al Primavera.
1: Molt bé, fins aquí el Ramadical.
0: La Laia avui ve en una missió complexa que té a veure, sempre ho són aquest tipus de matèries, que és quan algun col·laborador del programa formula un dubte, una inquietud, com va ser el cas del divendres al Bernat Soler, que aquí estàvem parlant de Julián, si hem de pagar 100 milions o més per Julián, i dius, escolta, i Kane què? Perquè al Bernat, i a mi també, li agrada més Harry Kane que Julián Álvarez. I la missió de la Laia avui era saber quins punts de contacte hi ha entre el Barça i Harry Kane com a alternativa a l'operació Julián Álvarez.
1: A veure, Harry Kane és un dels noms que, dels tres noms, diríem, que estaven a la llista del Barça per reforçar la davantera. És un nom que agrada al Barça, un davanter tipus Lewandowski, un golejador. El club és un perfil que els encaixa com a reforç de nou, sobretot, per, ja ho hem dit, pel seu rendiment golejador. Els últims mesos, per això és cert que el Barça doncs va fer consultes i ha estat fent consultes amb l'entorn del jugador de Harry Kane, però una de les últimes consultes ja va rebre el missatge de que el jugador no volia moure's del Bayern de Múnich. I a partir d'aquí, el Barça és quan ja va considerar que aquesta seria una carpeta difícil d'afrontar el fitxatge de Harry Kane, d'entrada perquè necessita, sobretot, és bàsic que el jugador vulgui moure's. I en una de les últimes consultes, la resposta que van rebre per part de l'entorn del jugador va ser que no voldria sortir. Tot i així, és cert que internament al Barça ja veus que segueixen apostant o que seguirien apostant per aquest fitxatge de Kane perquè creuen que el rendiment golejador i el preu pel qual tu podries treure Harry Kane doncs s'acostaria segurament més al que ara mateix podria necessitar l'equip que no pas com una operació, com ara en parlarem també i donarem més detalls de Julián Álvarez. Que...
0: El preu també, eh? O sigui, el preu estaria per sota el de Harry Kane en cas
1: estaria
0: que el jugador volgués venir.
1: Estaria per sota del de Julián, el de Harry Kane. Sí. Sí.
2: Home, el de Julián estem parlant de 100 cap amunt costa.
0: Sí, sí, però és que a mi Harry Kane em sembla molt millor que Julián Álvarez.
1: Però l'edat de Kane és molt més jove.
2: Una operació d'aquestes és absolutament una variable que els clubs tenen molt en compte. Potser tu no, però els clubs sí.
0: No, jo, la meva primera variable és que un jugador sigui
2: molt
0: bo.
2: És a dir, Lewandowski, que el van fitxar per 40 menys 10, tu per amb 26 a Lewandowski no el treus del Bayern, o amb 28 no el treus del Bayern per 40. El vas treure per 40 perquè tenia 33 anys. Kane en té 32.
0: No, a mi em sorprèn que sigui més barat, però en fi, ja entenc el que dieu.
1: Sí, a partir d'aquí, per tant, Harry Kane sí que és cert que és un jugador que agrada al Barça, que ha estat una opció, que s'han fet les consultes corresponents, però que en les últimes consultes i les últimes actualitzacions que hauríem de fer d'aquesta carpeta, pel que ens diuen des del Barça, és que partint de la base que han rebut aquesta resposta que el jugador no voldria moure's, doncs a partir d'aquí és una carpeta que la tindríem bastant apartada, no oblidada per això, però apartada.
3: Per tant, ara mateix, a 2 de juny, la inquietud de Bernat Soler està desatesa. No hi ha Harry Kane.
1: Sí, està diríem, compartida amb gent del Barça, que estaria d'acord amb ell, però ara mateix no serien les prioritats i estaria desatesa, exacte, sí.
3: Per tant, Julián Álvarez continua la pole position i sí. Què més en sabem?
1: Julián Álvarez, l'Atlètic de Madrid és evident que no ha fet ni cas de l'oferta presentada del Barça, malgrat que es tracti d'una oferta que estem parlant de 100 milions d'euros, que no han presentat una oferta de 25, però tot i el silenci del club matalasser i els tuits de divendres, recordeu que ja els vam repassar, doncs bé, el Barça segueix veient l'opció de Julián com a més que possible. Entenen i que tot el que està fent l'Atlètic de Madrid, declaracions incloses de Cerezo, ho veuen com una estratègia que el club matalasser ha de fer de cara a la seva afició. De moment el Barça s'agafa la paraula del jugador que els ha dit que ell vol jugar al Barça, ni Arsenal, ni PSG, ni qualsevol altre club, que ells només vol al Barça, i aquesta és la seva força a l'hora de negociar. De fet, el jugador es va explicar i va transmetre al Barça que ell, el gener, va tenir i tenia el compromís de l'Atlètic de Madrid que el deixarien sortir a final de temporada, que en unes de les converses que va tenir el jugador a finals de desembre, mes de gener, li va dir l'Atlètic de Madrid que acabés tranquil la temporada i que a final de temporada, si era el que ell volia, el deixarien sortir.
3: Clar, el tema és que deixar sortir és una matèria molt àmplia.
1: Clar, perquè no hi ha clàusula de sortir d'aquí, eh? Vull dir, és et deixarem sortir la clàusula, i escoltarem les ofertes per tu.
3: La clàusula, que és l'únic que hi ha negre sobre blanc, crec que són 480... Bueno,
1: 500. La clàusula és 500. Sí, per tant, no, però quan tu dius el compromís de deixarem sortir, evidentment,
2: ja. El preu de mercat,
1: que negociaràs per ell. No, que remetes a la clàusula. Però l'Atlètic de Madrid, recordem Mateu Alemany, que és el director esportiu, és el primer que és conscient que tampoc es pot retenir un jugador que no vol ser al club, que això és el que ha estat dient Julián internament a l'Atlètic de Madrid fins ara. Seran negociacions llargues per tot el que hem dit, que també l'Atlètic de Madrid necessita crear el seu relat de cara a la seva afició. El Barça de moment espera, però en algun moment sap també, i això ja ho està preparant, que hauran de fer una nova oferta més alta. Ara, també és cert que Deco treballa amb altres noms, i ja no estem dient la carpeta de Harry Kane, més enllà de Julián, de João Pedro, que ja en va treballar, té altres alternatives també per si de cas aquesta operació doncs s'allargués tant que arribés a un punt de que no pogués continuar.
3: Bé, en tot cas, l'escepticisme, per dir-ho així, al voltant de Harry Kane, per qui el Barça ha preguntat, es torna en un relatiu o un moderat optimisme quan pensen en Julián Álvarez, malgrat tota la gesticulació, que no sé si és gesticulació, però que hi ha hagut en els últims dies...
1: No, això és com ho considera o entén el Barça,
3: eh? És que quan estaves explicant això estava pensant que és el que dèiem de l'Atlètic Club amb Nico Williams. Estan gesticulant perquè no es pensi la seva gent que no han defensat el Corral i al final el van acabar...
1: Sí, però aquí quan fas aquesta comparació et diuen, quan ho comparen, diuen que és molt diferent l'actitud de Julián cap a ells, cap al Barça, que la de Nico.
3: Home, Nico va enviar el representant aquí a vendre'ns-el, eh?
1: Sí, però ells, el que els ha transmès el jugador...
3: Se'l creuen més.
1: Sí.
3: D'acord, està més compromès amb el Barcelona.
1: A 2 de juny.
3: Molt bé, doncs aquesta és la última actualització a les 7 i 20 minuts d'aquest 2 de juny de la matèria del nou, que... No va dir serà el segon fitxatge del Barça, no ho sé, perquè pel mig ja sabeu que hi ha la carpeta de Bernardo Silva a la safata d'entrada esperant per ser rebuda per Hansi Flick. Sergi, Anaïs, Miguel, bé, no sé si preguntar-vos si fitxaríeu abans, és el joc que fem avui als oients, però ja que hi som, fitxaríeu abans Harry Kane que Julián Álvarez?
4: El Barça necessita un golejador i aquest home acabo de mirar ara, n'ha fet 61, aquesta temporada, i 41 la temporada
3: passada.
4: Burrada,
3: sí.
4: 61, jo no recordo el Barça, només Messi va fer 72 a l'últim any de Pep.
3: Per això, a mi m'ha sorprès quan la Laia ha explicat això del preu, perquè Harry Kane tenia una clàusula escapatòria fins al gener, crec, de 65 milions, i un tio que fa 60 gols en una temporada, seria sorprenent que el venguessis per 80, crec jo, eh? Però vaja, teniu raó que té una edat.
4: Però com que ara la clàusula teòricament ja ha expirat, no?
3: Per això.
4: I ell no s'està postulant per sortir d'allà i se'l veu feliç i creu que pot ser candidat a guanyar la Copa d'Europa al Bayern amb els jugadors que té al costat, jo el fitxaria, Harry Kane, ara. Però això no treu que Julián Álvarez sigui un futbolista que m'encaixa perfectament, sí, home, no. Per la forma de...
3: Una cosa no treu... Estem
4: I a
3: parlant...
4: més, Harry Kane... és golejador i juga com els Àngels a 30 o 40 metres a la porteria.
3: Sí, la pregunta no és per menys tenir Julián Álvarez, estem parlant de dos grandíssims futbolistes i aquí ja va a gustos. És veritat que si et poses a mirar números no hi ha color, però hi ha altres variables com l'edat o fins i tot l'encaix futbolístic. Anaïs, Miguel.
5: A mi és veritat que Harry Kane potser goleja més, però per edat i perquè crec que en el projecte del Barça de Flick s'assemblarà més al Julián Álvarez del City que no pas al d'aquest any de l'Atlètic de Madrid, que és veritat que ha fet 8 gols a la Lliga, 10 a la Champions, 20 entre tota la temporada, però crec que també la manera de jugar del Barça li encaixa molt més a Julián que no pas la de l'Atlètic de Madrid, és a dir, tindrà moltes més ajudes, no és el mateix jugar amb Fermín, amb Lamin, amb Olmo, amb tots aquests migcampistes que l'ajudaran a augmentar aquesta producció golejadora, que l'ecosistema que té muntat ara, que vaja, quan no defensa ataca, però que hi ha moltes fases del joc de l'Atlètic que se la passa defensant. Llavors me l'imagino en l'ecosistema del Barça i per l'edat i pel que se li pot esperar, jo diria Julián, però per un tema de projecció i d'edat, tot i que em rebenta haver de que el Barça hagi de pagar entre 100 i 120 milions d'euros a l'Atlètic de Madrid,
3: com deia,
5: és un club que ve,
3: com deia un cap meu fa uns anys, ja ve vingut abans.
5: Sí, però... I ara em fa molta gràcia que s'hagi muntat tot aquest espectacle quan de faltes de respecte, em refereixo als tuits de l'Atlètic de Madrid, quan
3: han sortit... Ja, però quan
5: han sortit frases de Julián dient, que al final li vaig haver de dir a Giuliano, deixa, digue-li al teu pare que no em truqui més, que aniré a l'Atlètic de Madrid. Vull dir, això ha passat.
2: Ells també ho feien.
5: Clar, vull dir, és més vell que anar a peu. Llavors, què anem ara muntant? El tema és què fem amb aquests tuits si aquest fitxatge s'acaba tancant. Què fem?
2: Sí,
5: empaparem
2: aquí,
5: el museu?
2: Aquí
5: puntem un mosaic?
2: L'Atlètic de Madrid va anar molt fort en aquest sentit.
5: Clar, és que penses, què fem? Perquè és un ridícul, entre cometes, interessant, eh? Després
6: jo
5: de tot
6: anys,
5: el show.
6: Fa anys que crec, molts anys, que crec que Harry Kane és el millor nou d'Europa, el millor...
3: Més que Haaland, per exemple.
6: Sí, el millor nou del món i, indiscutiblement, el millor nou que existeix pel Barça. Sap jugar a l'espai, sap jugar dins de l'àrea, va bé de cap, té un toc de pilota tremendo, és infal·lible als penals. Com que entenc que això és una mica de joc, perquè ja ens ha dit la Laia que no hi ha res a pelar, jo per descomptat fitxaria Harry Kane. Ja l'hauria fitxat fa molts anys, però entenia llavors i entenc ara que deu ser una quimera i un projecte impossible concretar una operació com aquesta, però per mi diguéssim que moriré amb les ganes de veure vist jugar aquí en el Barça.
3: Doncs tenim una julianista tots amb matisos, una julianista i dos que carreguen cap a Kane per qualitat.
6: No d'ara, ja insisteixo que jo no és d'ara, eh? Quan era el Tottenham...
3: Però no has abandonat la condició de Kaneista.
5: Jo a Kane no li faria tampoc ni de bon tros.
3: Ni segurament el Sergi i el Miguel tampoc. A Julián, però hemos venido a jugar. Sònia Olear, bona tarda.
7: Molt bona tarda.
3: La pregunta que formulàvem avui...
2: Afegem algunes alternatives respecte... L'hem ampliat, jo he dit que no Julián, i és cert que, tenint en compte que el que ens explica la Laia és que amb Kane hi ha poca opció a dia d'avui, l'hem ampliat amb Haaland i Mbappé, sense tenir limitacions econòmiques, no, Sònia? Sí. Qui fitxaríeu?
7: Correcte. Doncs mira, amb un 38% Haaland... Julián Álvarez, 31%, Harry Kane, 27%, i Mbappé, 4%. Està la cosa repartideta, menys Mbappé.
3: Sí, però guanya Haaland.
7: Sí, sí, amb una mica de marge.
3: I Julián està, és molt justet, però està per davant de
7: Harry Kane.
2: Doncs jo t'haig de dir que a dia d'avui, per mi, em ve més de... És a dir, crec que és més il·lusionant pel Barça fitxar Julián o Kane que Haaland. Crec que els hi encaixa, per l'estil de joc del Barça, li encaixa molt millor Julián o Kane que no pas Haaland. Potser estic una mica condicionada pel que li he vist a Haaland, sobretot quan juga contra el Madrid, eh?
3: Sí, el que passa...
2: Perquè és veritat que es fa un tip, de fer gols a la Premier.
3: Mira que Haaland ha fet gols amb el City. Jo crec que encaixa millor en l'actual Barça que en el City. Perquè és un jugador que en cursa i amb espais, que és com intenta atacar el Barça la majoria de vegades, és una bomba.
2: Va deixar molt freda els enfrontaments amb el, amb el Madrid.
3: És que hi ha hagut, insisteixo, tot i que s'ha fet un tip de fer gols amb el City, i fins i tot el City ha hagut d'esperar que fitxés Haaland per guanyar la Champions, però hi ha hagut molts moments en què el domini del City ha estat contraproduent pel joc de Haaland.
4: Com si fos Ibrahimovic a eliminatòria amb l'Inter, no?
3: Una mica això. Deia Sònia.
7: El Damià diu, Harry Kane és sens dubte el millor killer, però té 32 anys. Seria un segon Lewandowski? Possiblement sí, però pagar 100 milions d'euros per un jugador d'aquesta edat evidentment no es pot fer. Però si vingués, com va venir Lewandowski, m'hi tiraria de cap. Crec que encara donarà 4 o 5 anys top. El Pam Tomata diu, Kane és el millor davanter centre actualment, tot i que és més gran, pot jugar 3 anys a gran nivell. Haaland s'escapa al pressupost, Julián Álvarez és molt bo, però preferiria un rematador. Mbappé no és un davanter centre. A Instagram, l'Aleix diu, si es pogués triar Haaland amb la situació actual, Kane molt millor que Álvarez. L'argentí no és un nou i ja tenim a Olmo, Fermín i altres que poden jugar en la seva posició a millor preu. El Guillem diu, Haaland, sense cap mena de dubte, jove, ràpid, marca molts gols i sap que si vol guanyar la pilota d'or ha de venir al Barça. El Narcís diu, Mbappé o Julián, qualsevol dels dos. L'un té molt gol i desequilibri i l'altre és intel·ligent i combinatiu. I acabo amb la Cèlia, que diu, crec que Haaland, però si tingués 3-4 anys menys en aquests moments, Harry Kane. El que tinc clar és que jo no pagaria 120 o 130 milions ara mateix per Julián. Per mi està molt sobrevalorat.
3: Doncs, malgrat aquesta última opinió, Haaland, Julián i Kane són el podi de nous que us proposàvem avui i que heu votat als nostres oients. Sònia, fins ara.
7: Fins ara.
3: Laia, alguna cosa més?
1: Res més.
3: Mercès.
1: Adéu.
3: Per cert, abans de canviar de terç, ara anirem amb la defensa. L'Oriol, un oient, m'escriu que Clint Eastwood encara va fer una altra gran pel·lícula de temàtica esportiva que aquí la van titular Golpe d'Efecto, però que en origen es deia Trouble with the Curve, Problemes amb la Corba, que és una pel·lícula de béisbol que quan me l'ha recordat recordo que era fantàstica. En fi, és per fer capicua i per rebre i acomiadar Laia Tudel.
1: Molt bé, els oients sempre fantàstics.
3: Sí, estic treballant a aquesta plaça a la finestra indiscreta.
1: Moltes places vols tu.
3: Bé, m'haig de buscar el futur. Laia, gràcies.
1: Adéu. It's a kind of magic.
8: It's a kind of magic. De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot costa. One dream, one soul, one pride. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
3: A Kind of Magic, una mica de màgia, la que de moment està tenint el Barça a Múrcia, 7 amunt l'equip de Xavi Pasqual a l'Equador del segon quart, 21-28, gràcies a un triple que acaba de clavar Brizuela. Mira, una altra recuperació defensiva del Barça. És evident que avui el Barça no està com diumenge. 21-30, 9 amunt, 5-10 pel descans. Ramon Salmurri, bona tarda.
9: Hola, bona tarda.
3: La Laia ens ha parlat de la davantera, el Salmu ens parlarà de quins plans té Hansi Flick per la defensa 26-27 del Barça.
9: Sí, perquè hi ha coses. A veure, ara mateix el Barça compta amb 9 futbolistes per la temporada vinent a nivell defensiu. Valde, Gerard Martín, Cubarsí, Araujo, Christensen, Eric, Koundé, Héctor Ford, i Xavi Espar. Coses. Aquí el primer que hem d'encarar és el nus del central. Hi ha un acord per la renovació d'Andreas Christensen. Està tot acordat, tot pactat, però signar aquest acord, fer-lo efectiu, ara mateix no és una prioritat per cap de les dues parts. Es tanca per petició expressa de Hansi Flick, però diguem-ne que, d'acord, estem d'acord, doncs ja ho executarem quan arribi el moment.
3: I una això... pregunta, ara potser t'agafo. Dinamarca va al Mundial, no?
4: No.
3: No. Ah, la van eliminar.
4: D'acord, els penals, crec, contra...
2: República Txeca? Sí.
3: Ah, té raó. Per tant, no hi ha variable. No, és que ara, no. Se m'encés allà, jo m'hi he pensat, a veure si Christensen fa un bon Mundial i pensen trobar una opció millor, tot i que la del Barça sempre...
9: No, és important això, no, perquè el Mundial pesa a l'hora d'aquesta configuració de la defensa del Barça de la temporada vinent. Ho dic perquè això ara mateix deixaria enllestida la carpeta dels centrals. Cubarsí, Gerard Martín, Araujo i Christensen. Serien els quatre centrals del Barça de cara a la temporada vinent. I si
3: dir,
9: no hi ha...
3: Gerard Martín ja el comptem com a central només, eh?
9: Sí. I si no hi ha cap sortida... no es portaria a ningú. O almenys ara no és la prioritat. Ara hi ha altra feina, que és bàsicament el nou i Bernardo Silva, i després hi entraríem en el tema del central. Ara bé, si el Mundial, per exemple, Ronald Araujo fa un gran Mundial i rep una oferta que a ell li interessa molt i que al Barça li va bé, doncs aleshores sí que es buscaria la incorporació d'un central. Però fixa't que te n'he dit quatre i n'hi ha un que no he dit,
3: sí,
9: és... que és... Eric García. Per què? Doncs perquè en la planificació de la propera temporada Eric parteix com a lateral dret. Eric García seria lateral dret de l'equip la temporada vinent. Una posició en la que hi són Eric i Koundé, a hores d'ara. Això vol dir que Koundé es quedarà al 100%? No. Si hi ha una bona proposta, tant per Koundé com pel Barça, es podria estudiar una sortida. Aquí recordaràs que al principi també t'he parlat d'Héctor Fort i Xavi Espar, vull dir que és una posició que el Barça li permet jugar. A Eric se'l considera un jugador molt important, no només pel seu nivell esportiu o pel seu rendiment esportiu, sinó per tot el que representa dins del vestidor i, diguem-ne, en la gestió del grup. No sé si m'explico.
3: Sí, bé. Sí, t'expliques molt bé, però jo m'he quedat atrapat en que... Entenc que és segurament per necessitat, però que Eric, que és central d'origen, a la planificació original ja surti com a lateral. És a dir, una altra cosa és que se't lesioni Koundé o que el necessitis de mig centre, però a mi no deixa de xocar-me que... No planifiquis la temporada pensant en Eric com a central.
4: A veure, el segon millor central de la plantilla qui és? Si no el primer, Eric García.
3: És evident que qui planifica no ho deu veure com vosaltres.
9: Si pel que sigui la temporada, o sigui, l'estiu acaba amb Koundé a dins de la plantilla del Barça i Koundé dona un bon rendiment al nivell del Koundé no d'aquesta temporada sinó de l'anterior, tampoc descartis que la temporada pugui acabar amb Koundé, Eric... vull dir, Eric acaben jugant de central, però que ara mateix, tal com està dibuixat el tema, Eric és lateral dret. I ens queda una altra posició, que és el lateral esquerre, perquè aquí hi ha coses i coses importants. També ara mateix és una posició que ocupen Cancelo i Valde. Tema Cancelo. El preu de sortida que ha fixat l'Al Hilal són 15 milions d'euros. Recordaràs que té una clàusula de 30 o la xifra... El preu que ha fixat l'Al Hilal són 15 milions d'euros, que és un preu que el Barça considera raonable. Aquí el que es treballa són dues fórmules per mirar de poder-lo inscriure o per que l'operació tingui el mínim impacte possible. La primera, els anys de contracte que li fas. Si és un jugador de 32 anys, si tu li fas un contracte de 2 anys, que seria el més lògic, et queda una amortització de 7,5 més la fitxa, podries fer-li un contracte de 2 més 1, i amb això s'està jugant també una mica. I després hi ha una altra variable, que és un altre futbolista de Jorge Mendes, que és Marc Casado. Si l'Al Hilal fa efectiu l'interès que té, perquè el té en Marc Casado, doncs es podria arribar a una mena d'acord. Anem a suposar, per exemple, 15 milions d'euros més Cancelo per Marc Casado. Doncs això seria una oferta que el Barça potser veuria amb bons ulls.
3: Per tant, taxaries a Casado en 30.
9: 30. Exactament, sí.
3: Optimisme. Bé, sense saber...
9: L'Atlético tassa Julián en 150.
3: Sí, sense saber si optimisme. Casado... Potser si ho saps tu, si vol anar...
9: O sigui, que Casado vol sortir, clar. Sí, si vol anar a l'Al Hilal, ho desconec.
3: Molt bé.
9: I després hi ha la carpeta d'Alejandro Valde. El Barça estaria disposat, efectivament, a escoltar ofertes per Valde. De fet, el club blaugrana ha sondejat ja el mercat, ha sondejat diferents laterals esquerres davant d'aquesta possibilitat. Un d'ells, Alejandro Grimaldo, l'altre, per exemple, Marc Cucurella. Un Cucurella que té moltes propostes i molt interessants aquest estiu, que és probable que acabi sortint del Chelsea, tenint en compte com és del Chelsea, que no ha entrat a Champions, que li queden 2 anys de contracte i que la situació és un punt delicada i que la seva sortida podria estar al voltant dels 40-50 milions d'euros. Doncs s'ha sondejat a Marc Cucurella, que és un futbolista que agrada molt tant a Hansi Flick com a Deco, però això sí que va condicionat el que pugui passar amb Alejandro Valde.
3: Molt bé. Si no vull dir cap incorrecció. Els futbolistes del darrere pels quals el Barça no estaria disposat a escoltar, Valde, Araujo i Koundé.
9: Sí.
3: Seria això, tot i que de moment són jugadors amb contracte i la planificació està feta amb ells aquí.
9: I que és un segon calaix, diguem-ne, que ara mateix hi ha d'altres prioritats, és a dir, quan Deco comença el dia, obre l'ordinador i mira la llista de tasques, la que queda sempre al final és una mica el sistema defensiu. Potser la que menys la cancelo, perquè s'ha de concretar, però que abans tens el tema del nou, tens el tema de Bernardo Silva, tens les sortides tant de Caçador com de Bardaggi, o evidentment també de Rashford. Tot això ara mateix és bastant més prioritari.
3: És a dir, el central és una necessitat però en cap cas una prioritat.
9: Exactament. Sí, sí.
3: Molt bé, Sergi, Miguel, Anaïs, què us sembla? Perquè hem estat tot l'any parlant de fitxar experiència a l'eix de la defensa, Bastoni, i vaja, pel que dibuixa el Salmo, pot ser que acabin arribant ofertes per aquests jugadors, però la veritat és que...
6: Entenc perfectament
3: sembla bastant estable,
6: les,
3: no?
6: De les prioritats.
3: Sí, sí, home, evident.
6: I hi ha coses més urgents per fer al Barça. Ha estat tan obert, hi ha tantes possibilitats de que entrin i surtin jugadors, que a 2 de juny tancant-se el mercat el 31 d'agost... fer previsions és bastant,
3: queda molt.
6: És bastant complicat.
3: Sí, però és interessant la planificació.
6: A mi que m'ha semblat bé que l'Eric sigui indiscutible, que Cubarsí sigui indiscutible.
3: Jo és que no tinc la sensació que Eric, si el planifiquen com a lateral, sigui indiscutible.
6: Jo crec que és indiscutible perquè jo crec que el qualifiquen com a tercer marcador, tal com juga el Barça.
3: Bueno, és el que era Koundé.
6: Bueno, sí, però ell està al davant de Koundé i és també marcador. Jugarà més a la dreta, però és, en realitat és marcador, perquè de mig cap en amunt la banda s'irà per la 20.
3: Sí, sí, això és evident.
6: Per tant, no és tan urgent el tema de...
3: El que dic és que Eric ho ha fet molt bé quan ha jugat de lateral, vaja, ho ha fet bé
6: a tot arreu.
3: A tot arreu. Però jo tinc la sensació que Eric jugant de lateral pateix. És la sobretot és defensivament, és la meva sensació, possible, i que, com diu el Sergi, a mi em sembla millor com a central que com a lateral, que passa per necessitats, per...
6: A mi m'agrada de tot, i m'ha agradat també quan he jugat de mig centre.
3: També, dir. També, sí,
5: també,
3: sí.
5: També, també. No, a mi el que em sembla increïble és que en tot aquest esquema la parella Gerard Martín Pau Cubarsí sigui ara mateix més consolidada, i que estiguem parlant de tants futbolistes que podrien sortir, que cap d'ells sigui Gerard Martín, que possiblement
6: de
5: fa un any
6: Martín
5: diríem tot el contrari.
6: És incommensurable.
5: No, és increïble.
6: Va començar per ser un jugador per acompanyar, com al seu moment podia ser Olguer, i ha acabat
5: guanyant-se
6: un lloc, no solament un lloc, sinó un lloc amb una posició que no era la seva.
5: Correcte.
6: I això parlem molt i molt bé de la seva projecció i el seu creixement i la seva disciplina tàctica. Té una cosa, Gerard Martín, que és elemental, que és tan elemental que la té molt poca gent. Ell fa el que ha de fer, res més.
5: I que no es lesiona.
6: No es complica la vida.
3: Sí, sí.
6: Fa el que sap fer. I si els altres s'emporten els honors... Ell sap, fa el que fa bé, el que sap fer bé. I què passa? Que és un jugador que no tira un 9 o un 10, però cada partit és notable, i no baixa del notable.
5: I li suma molt al col·lectiu.
6: I té un rendiment constant i permanent que el fa ser un jugador, ara mateix, per estar a la plantilla del Barça o no, no, amb honors.
5: I pel que fa a la planificació, a mi m'agrada veure que el Barça té pla A, pla B, pla C, que estem a...
3: Home,
5: què? A dos de juny, ja has fitxat a un futbolista, tens molt clar el que pot passar, el que voldries que passés o el que no passarà, per molt que tu ho contemplis, perquè la realitat és que cap d'aquests jugadors vol marxar del Barça, i és veritat que estàs davant d'un estiu molt interessant perquè també tens un mundial, no? I et serveix per revaloritzar-te. El més sorprenent a mi em resulta
3: cap vol marxar del Barça, però els tres casos que has mandat al Salmurri és molt evident que o pugen al nivell o aquest any tindran dificultats per jugar. Valde ja les ha tingut, Araujo és un cas particular, si voleu.
5: I Koundé
3: va acabar arrufant el nas perquè es va quedar suplent al Clàssic.
5: És que clar, les desconnexions de Koundé d'aquesta temporada...
3: Sí, però també les tenia la temporada anterior.
5: Sí, però aquest any jo crec que l'he vist pitjor,
6: Ha baixat bastant en atac. L'any passat va tenir molta més presència i efectivitat també a vegades.
3: Un que va valer una copa.
6: Està bastant per sota del nivell que va demostrar. Ara, pot ser puntual, això ja ho valorarà qui ho hagi de valorar, però en principi avui jo no el consideraria titular del Barça.
5: I em sorprèn molt la renovació de Christensen. Ja sé que és tècnicament un gran central, que es va lesionar, que va fer un esforç també perquè poguessin inscriure en el seu lloc i que tècnicament segurament és dels millors centrals que tens ara mateix i entenc el moviment, però clar...
2: És una mena d'acte de fe, no?
5: Sí.
2: Fas un acte de fe que no tornarà a lesionar i que podràs comptar amb ell de manera regular, cosa que no ha passat, estigués lesionat o no.
5: Correcte. Bueno,
6: i el pes de l'experiència... amb una plantilla tan jove com aquesta, sí, marxant, sí, per exemple, Lewandowski, que seria un altre exemple de jugador veterà que té cert pes al vestuari i pot ensenyar modos als joves, pues potser és...
4: Quan ha estat bé Christensen, ha tingut bons...
2: El problema és aquest, és que no té regularitat, no hi pots comptar gaire. No, segurament, numèricament, si no el tens a ell, hauràs d'anar a buscar un altre central i trobar... ara amb ell, al cap i a la fi, ja el tens i és una renovació a la baixa. Trobar un futbolista d'aquestes característiques segurament et costarà diners que ara vols destinar a altres posicions. Exacte. Suposo que és la decisió més còmoda.
6: És una concatenació d'elements que afavoreixen la continuïtat d'un futbolista.
2: Però és veritat que resulta sorprenent, perquè en els dos últims anys jo crec que...
6: Però és que tot,
2: inèdit.
6: La vida és... un component conjuntural importantíssim.
5: És a dir, que no hi ha hagut manifestacions a la Diagonal quan Christensen no ha jugat.
3: No.
5: És més, han passat èpoques que dius, ostres...
2: Aquesta temporada l'hem oblidat, certament, que estava a la plantilla.
4: I ningú està demanant que jugui Araujo, amb la qual arriba un moment que jo crec que hi haurà moviments, i Deco sap que hi haurà moviments a la defensa. Sí, jo no em crec que la defensa actual sigui la que comenci la temporada, la que quan tanqui el mercat a l'1 de setembre.
3: A mi em crida l'atenció perquè he començat per aquí. Hem parlat de l'experiència, hem parlat de les vermelles en partits claus. Que comencis la temporada, i segur que hi ha altres prioritats i que és més necessari fitxar un nou. No sé si era més prioritari fitxar Flash Gordon, però...
6: Flash Gordon, que te'n dius... En Fotente?
3: No.
6: És un jugador excepcional per aquest equip.
3: Sí, però...
6: Des del meu punt de vista. Però... Jo el segueixo perquè, com tots sabeu, el meu equip és l'Everton.
3: És de l'Everton. No ho dic en Fotente, en el contrari, sí que dic que des del meu punt de vista, pel que jo li he vist a l'equip aquesta temporada, un central li feia més falta que un segon extrem esquerre, però és la meva...
6: Depèn, perquè tu saps si continuarà Rafinha.
4: Ah, és el que dèiem l'altre dia.
5: Jo sé que
3: Rafinha ha dit que no se'n vol anar.
4: A l'estiu és molt llarg.
3: Ah, d'acord. No, clar. És que si tu fas...
4: Però de moment ja tens...
3: Si tu planifiques amb la hipòtesi que Rafinha se te'n pot anar, llavors és un fitxatge collonut. Si no, a mi em costa
4: d'entendre. De moment, com que Rashford, lo normal és que no paguis els 30 milions d'euros, ara...
3: No, clar.
10: Sí, abans Gordon,
3: que sí, que
10: a nivell de amortització, impacte, edat, salari...
5: No, i que hi ha més que passa aquesta temporada quan Rafinha s'ha lesionat.
3: Evidentment.
10: No, que aquí poses...
5: Clar, és que necessites un reforç aquí darrere. Sí, ara, també, però no...
10: Al darrere hi ha un Mundial, Koundé pot pujar el seu valor. Araujo, jo crec que si fa un bon Mundial pot enganyar amb algú. Home, sí, no, sí. O sigui,
6: i amb un equip que juga d'una altra manera que el Barça, més pujarà de valor, perquè estarà menys exposat que el Barça.
10: Però quan, exacte, però quan, i a la manera de jugar que juga a Uruguai, que, bueno, sí, en Bielsa és una mica similar al Barça, però
3: sí, vaja, perquè serà és diferent. És que avui ho pensava, serà titular, és titular,
10: I potser com a lateral dret.
3: Ah.
10: Però vaja, a la Premier et paguen 40 o 50 quilos.
3: Per Araujo?
10: Sí, tant. Si fa un bon Mundial, si van pagar 30 o 35 per Jerry Mina, perquè va fer 3 gols en Colòmbia el
6: 2018.
3: Jerry Mina va fotre 3 o 4 gols.
10: 3 gols va fer.
2: Va fer el Mundial de
3: la seva. Ja, però que vull dir que és el que es veu més.
10: Però que valia Araujo fa un any i mig, que el volia la Juve i que va estar dubtant, encara que ell negués, amb aquelles converses que es van veure a la Supercopa el mes de gener.
2: No, ara no t'ho pagaran.
10: Ara no t'ho paguen. Ara,
3: és evident.
10: Tant no, però entre el que val ara i el que pot valdre d'aquí un mes i mig...

0: Però que
1: sàpiga
0: i que sàpiga jugar a futbol. Que allò que de... que també la gent se n'en fot el Bengal del passe de construcció, mm-hmm. amb el passe de construcció era el millor amb molta diferència. Mm-hmm.
2: Molt bé, doncs així està la situació de la defensa, que és que sembla més aviat un escenari d'estabilitat que no pas de molts canvis, però...
3: I qui porta Balde?
0: No, ni pot haver tres
3: Jorge
0: de canvis.
3: Mendes.
0: No, sembla que no. I ni pot haver tres de canvis. Perquè poden sortir els tres que he mencionat. Els
4: jo Araujo no ho veig.
0: On poden sortir dos, però estem parlant de quatre tios. Només que tenen dos, ha canviat el 50% de la defensa.
4: Sí, dos ho
3: si renoven a Christensen,
4: possible,
3: però... és que Flick, Araujo, com s'està demostrant en els darrers mesos, no compta per res.
4: Sí, bueno, però és el que parlàvem abans de Christensen.
3: A 5 minuts estem patint tots.
4: També has de mirar com està i quines facilitats...
2: És que renovis Christensen i que Araujo fins a nova ordre continuï a l'equip, va en la línia de la defensa que ha acabat és la que començarà. Després, com diu el Miguel, l'estiu és llarguíssim i poden haver molts moviments, però vaja, per dir-ho d'una altra manera, que et sembli bé, de moment estem més centrats en la davantera que en la defensa.
0: A mi em sembla bé tot. Respecte a les opinions, un en si fa més cas i un en altres menys, però tampoc estic convençut de que jo el que dic tingui raó. Jo dic el meu pensament.
2: Que sí, que sí. Molt bé. Salmo, alguna cosa més?
5: Res més.
2: Mercès,
5: que vagi molt bé.
2: Abans d'anar a la publicitat, el Sergi Soler assenyala el monitor i és que el Barça de bàsquet ha arribat al descans exhibint-se a Múrcia 30-46 de 16
0: Això, quan s'acabi parlarem de tot això.
2: Però pel que ens esperàvem, la primera part és molt més que esperançadora.
3: Home, pràcticament remunta 8 punts en una final en 30 segons.
2: Molt bé, doncs,
4: és
2: una autèntica vergonya que el Barça vagi...
3: Va molt bé, però...
2: Si van guanyant de 16 al descans, què voleu que digui?
4: És bona notícia.
2: Desastre del Barça a Múrcia, hauria de haver guanyat de 30.
0: De 16 al descamp. No hi ha cap equip que hagi guanyat un partit al descamp.
2: No, cap ni un.
0: Ni de futbol ni de bàsquet.
2: No, cap ni un, però tots són bones notícies. Brizuela ha fet 16
3: sí,
2: punts.
3: Està bé.
2: Anem a la pulsa. Vol guanyar el Barça de 16, tant de bo ho podem confirmar la segona part. Ara venim.
6: Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
7: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
8: Peugeot.
9: La Fórmula 1 al centre de Barcelona. Del 9 al 13 de juny, gaudeix gratis del Fan Village de Plaça Catalunya amb activacions de Fórmula 1, música en viu, activitats familiars, gastronomia i molta diversió. Registra't a circuitcat.com. T'hi esperem.
10: El grec torna a ser aquí. Com un esperit que encara no has invocat. Com un ritual que encara no coneixes. El grec no s'explica. El grec es revela. Grec 50 anys.
11: Informació i venda d'entrades a festivalgrec.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
12: Després d'una temporada plena d'amor, complicitat i moltes connexions, arriba el teu moment. Apunta't a la gran cita.
13: Atreveix-te a trobar la teva mitja taronja. Envia'ns un correu a casting@lagrancita.cat. La gran cita, amb Dulceida. Creus en el destí o en l'algoritme?
14: Érem a Mèxic i en Joan amb un mal de panxa...
15: Mal picant?
14: Què havia de ser, si no?
15: Però què va ser?
14: Apendicitis, operat d'urgència.
15: Ostres.
14: Sort del RAC, en 4 dies a casa i amb avió medicalitzat.
13: Sort del RAC. Fes-te'n soci i viatja amb tota la tranquil·litat. RAC, hi som per ajudar.
6: El matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
16: Faro que ilumina le notti del mondo per la grandiosità delle sue costruzioni.
17: Estem preparats per la visita del Papa? Aquest dimecres, amb la unitat mòbil del Matí de Catalunya Ràdio, ens desplaçarem fins als punts clau d'aquesta visita papal a casa nostra. La Sagrada Família, el Convent de Sant Agustí, Can Brians i Montserrat. I conversarem amb les persones que rebran el Sant Pare.
6: Aquest dimecres, al Matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
18: Evitem el soroll.
19: Ens allunyem.

0: de les estridències.
1: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
0: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
2: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
1: Un informatiu sense presses.
0: Per donar context als grans titulars.
2: De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
3: Els oients dels matiners parlen sense embuts.
4: S'ha dit que en Elias pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
3: Sense filtres.
4: Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
3: Sense pèls a la llengua.
4: I a més també podem anar a sopar, eh?
3: Sense vergonya.
4: Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
3: Però amb molta, molta cafeïna.
4: O sigui, causa sobre... Mira, m'he posat nerviós, collons!
3: A Catalunya Ràdio, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies. El programa que desperta Catalunya.

0: Si seran les 8 del vespre, això és la cançó del Mundial, eh? Shakira. No me l'acabo de fer meva. Encara no ha començat el Mundial. Arbusà, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Arbusà és a la Rozas, pendent de la concentració espanyola de cara al Mundial. Dijous, Espanya-Iraq a la Corunya. Mentrestant, se succeeixen els primers entrenaments de l'equip estatal i també les compareixences de diversos jugadors. Avui, per exemple, Arbu, hem pogut escoltar Dani Olmo.
1: Sí, mira, ara en marxa l'entrenament d'aquesta tarda. Avui n'hi havia dos, una al matí i una a la tarda. Podem explicar que Lamine Yamal encara no s'entrena amb el grup, que ho fa en solitari, al marge, està fent treball de recuperació i de readaptació, que és el que està previst aquests dies, tot i que, pel que sabem, està anant molt bé. A la selecció espanyola el veuen molt bé, a més el veuen molt tranquil, molt content. Ja vam sentir de la Fuente aquests dies que deia que va tot molt bé. Rodri també ahir deia que el veu molt bé. I avui Dani Olmo, que pel que veu i pel que sap d'allà dins, doncs també confirma que la mínima mala està evolucionant molt bé d'aquesta lesió.
2: Bien, lo veo bien. Entrenando poco a poco en su proceso de readaptación, de vuelta a los entrenos con el equipo. Así que va en un buen proceso, tengo entendido, así que lo celebramos y nosotros pues a seguir preparándonos por nuestra cuenta hasta que se puedan reincorporar con nosotros. Así que contentos que vayan por el buen camino.
0: Avui falten 13 dies, si no m'equivoco, pel debut d'Espanya contra Cap Verd.
1: Cap Verd.
0: El dia 15.
3: 6 de la tarda a Atlanta. 6 de la tarda d'aquí.
4: A l'Anna.
0: Sí, ho pronuncien una cosa.
4: A l'Anna.
3: Ja. D'acord, ja ens ho prendrem.
4: No, és que sí, els sí. Que vam estar fa anys al Mundial dels Estats Units.
3: Clar, el Mundial del 94,
0: hi havia,
3: eh?
0: Hi havia seu a Atlanta, el 94?
4: No ho sé, però jo vaig aprendre a dir a l'Anna. Ah,
0: molt bé.
3: Home, segur que era una de les seus, no?
0: No em sona gaire.
4: No, jo vaig estar a Chicago, bàsicament. Boston...
3: Chicago,
4: Washington
3: Espanya, i ah, després va haver-hi els Jocs Olímpics, que també van ser a Atlanta,
0: sí,
3: 96.
0: Aquest sí.
3: Aquest sí.
0: Molt bé. Ara no sé què estàvem dient estàvem fent referència als dies que queden per el debut espanyol, que vam començar dient el tercer partit i jo cada cop tinc més colla avall, que veurem Lamine bastant.
5: El veuràs 10 minuts contra Cap Verd, mitja horeta contra l'Aràbia Saudita i all in, és a dir, 90 minuts contra Uruguai.
3: De la Fuente va entendre que el tercer partit era la titularitat, però que abans ell ja pot anar fent.
0: Si són només 10 minuts contra Cap Verd, ja firmo. Què més, Arbusà?
1: Olmo, que portarà el 10. Ahir a la Federació Espanyola va fer pública la llista de dorsals. Olmo amb el 10, es manté el 10. Per tant, Lamine Yamal durà el 19, manté el 19. I mira que a nivell de màrqueting, doncs, per la Federació Espanyola hauria estat millor, segurament, doncs, que Lamine Yamal portés el 10, el número de crac. I avui, doncs, Olmo ha defensat això de d'un dorsal que diu ell que no li pesa.
2: A ver, tortas de puertas para dentro no hay. Yo creo que es más para afuera, algo que se ha hecho más run-run del que ha habido de puertas hacia adentro. Es un número que yo he llevado con anterioridad, con el que ganamos la Eurocopa, y creo que tampoco fue del todo mal. Así que es un número que me gusta, que lo llevo y que por qué cambiar si está yendo todo bien.
0: Molt bé, doncs Dani Olmo, que ha preferit quedar-se al 10.
3: Ha de ser incòmode, per Olmo, que saber que no, que des de fora tothom pressiona perquè li se deixin a la ment.
0: Però, bé, això va com va.
4: És que també es poden significar uns altres números, eh?
3: No, està clar, i jo crec que el 19 de la ment és el 19, és el seu número també al Barça.
5: És maco.
0: Sí,
5: està bé, mantenir una connexió.
0: Bé, a mi el que em fa pensar això és que ell
4: per exemple, m'agrada el 20 de Pedri.
0: Que ha dit de puertas para adentro no hay tortas. No sé si...
6: Vull dir, si la mínim volgués el 10, tindria el 10, no?
0: No ho sé, no ho sé. Home,
3: en teoria es tria per antiguitat, sí, no, i Olmo té més partits que la mínim, i per tant, el que passa
0: així,
3: que sempre anirà per davant.
0: Sí, bé, fins que
3: deixi d'anar convocat.
0: Amb la selecció espanyola, però vaja, sí, és així. No, és que a mi la sensació que em fa és que ell diu de puertas para adentro no hay tortas, però no puc evitar, no que a la Min li hagi dit res, però sí que...
3: Home, segur que alguna broma li ha fet, no?
0: Jo crec que Lamin sí? No, però,
3: no,
0: però que la mateixa que no. Federació... Escolta, no voldries canviar el...
3: Doncs
0: no. No, perquè que també l'argument triat per mantenir el 10 és una mica patillero. A l'Eurocopa va anar molt bé.
3: Bé, sí, el 10 és... O sigui, el que ell va dir és...
4: Estava estirant aquesta conversa sí, per arribar sí. L'hora a l'informatiu.
3: No, no, però...
0: No vols, no vols opinar
3: no
0: de veritat sobre...
3: Ratlla, porta-lo. Mira,
5: okay. Jo no crec que hi hagi debat allà dins, eh?
3: Sí, sí, ratlla-lo.
0: És que Unai Simón jo crec que sempre porta el 25.
3: Sí, Unai porta el 25 clar, i Joan García s'ha quedat el 13, oi?
1: Sí. Sí, sí. Sí, el 13.
0: És que jo diria que Ramiro i el Duyalú, si no m'equivoco... Ah, potser no.
4: Hòstia, no
3: bé, no t'interessa, el tema dels dorsals no l'interessa a mi, d'acord? No l'interessa i acabem aquí.
4: No, és que em vagi bé.
1: Tu, i Gavi el 9, Gavi manté el 9 de Killer.
5: Perdona,
3: és veritat que a la selecció espanyola potser ens interessa una mica menys, però al Barça, la de voltes que hi donem, els dorsals, Miguel?
0: Sobretot el 10.
4: De preocupar-se de coses innecessàries.
3: Ja.
4: Que hem de preocupar del realment important.
0: Ja està, ja podem deixar-ho. No, però mira.
4: Ara, mira, és culpa de l'Agnès que no sé qui.
0: No, és que encara li haig de fer una pregunta a l'Arbusà, que és per la salut dels futbolistes. D'aquest partit de Riazor preocupa l'estat de l'estadi, però en particular de la gespa, que va ser maltractada amb motiu de l'ascens del Deportivo. Hi haurà seguretat pels futbolistes?
1: En principi sí, però sí que preocupa, eh? Sí que preocupa perquè hi ha moltes zones de gespa arrencada i malmesa. No hi ha alternativa perquè es pugui jugar aquest partit, és a dir, que es jugarà tant sí com no. Sí que des del Deportivo han traslladat a la Federació Espanyola que la gespa estarà bé d'aquí a dijous, però sí que hi ha preocupació aquests dies. Mai és un bon moment perquè es puguin lesionar jugadors, evidentment, però ara, abans del Mundial, doncs l'alerta és màxima de cara a aquest torneig.
0: No, clar, que es pot lesionar tothom en qualsevol circumstància és evident, però que se't lesionin a 5 dies de començar un Mundial perquè la gespa de l'estadi que has triat per jugar un bolo està en mal estat, seria per llogar-hi cadira.
4: Gràcies, molt bé.
0: T'ha agradat? Doncs sí, ja està. Rosà, adeu, ja no ho millorarem.
4: No, és que és immillorable.
0: Gràcies, Roger.
1: Adéu.
0: És que entre que no li ha interessat el tema numèric i que estava pressionant perquè l'Agnès entrés no, puntualment...
7: Sempre gràcies a tu, perquè ets l'únic...
0: És un dels teus millors aliats, eh?
7: Sí, clarament.
4: És que després de sentir això del número, em vol interessar notícies. Ara en tira el gol, Sant Pare, per exemple.
7: Sí, efectivament.
0: Agnès Marquès, bona tarda. Què ha passat amb el
7: Doncs mira, Catalunya Ràdio pot confirmar, hem sabut que el Vaticà rectificarà amb el tema del català.
4: Què?
7: I que el papa, allà
0: el
7: 14...
0: Li has passat el guió del Catalunya Nit, el Rico?
7: Com? No li ha passat. No, el Miguel, però, ell està connectat.
4: És molt
7: connectat.
4: Possible que al final del discurs digui...
5: El podríem obrir,
4: Barça,
5: eh?
4: I visca Catalunya.
7: Com Bad Bunny, no? Com Bad Bunny.
5: Tenim obert el del...
0: Ah, és...
5: Costa,
0: aquí,
7: veient la estàs veient les notícies.
5: Jo agafo i...
7: Un dia podem canviar.
0: Aquesta joguina que ens hem posat aquest any.
7: Doncs incorporarà el català en l'acte del 10 de juny a la Sagrada Família i us explicàvem que pràcticament només el feia servir per saludar. Estem recollint ara mateix els detalls de com canvia, però sí que s'incrementarà tant el seu ús en la missa i en la benedicció de la Torre de Jesús alternarà català i castellà. A partir de les 10 doncs explicarem més detalls. Dic que el titular hi ha pogut accedir a Catalunya Ràdio i ara estem tot just treballant amb aquesta lletra petita. D'altra banda, nou també d'aquesta tarda, els metges tornaran a fer vaga el 17 de juny. Ho han avançat també a Catalunya Ràdio, el Sindicat de Metges de Catalunya, que assegura que el govern no s'ha reunit amb els representants dels facultatius per abordar les millores que reclama el col·lectiu, que insisteix que estan molt al límit. De fet, serà una vaga que s'afegirà a la que d'alguna manera ja s'està fent des de dilluns, que és on no és ben bé una vaga tècnicament, però és un intent dels metges de reduir les hores extres, perquè ells insisteixen que gran part de l'activitat assistencial es produeix en hores extres dels facultatius. I després també al Catalunya Nit el que recollirem és tota l'atenció que gira encara al voltant de la pressió a Pedro Sánchez. Si ahir el PP demanava partits com, per exemple, Junts, que es mullessin què farien en cas d'una moció de censura a Pedro Sánchez, avui Junts, Jordi Turull, completament en aquesta casa, al matí de Catalunya Ràdio, ha dit d'acord, si el Partit Popular vol que Junts s'acosti a una moció de censura, el que hauria de fer Núñez Feijóo és reunir-se amb Carles Puigdemont i resoldre els temes pendents. Una qüestió que Núñez Feijóo ja ha descartat d'entrada, però qui tenim com a última veu que s'incorpora en aquest debat és la del president de la Generalitat, Salvador Illa, que demana a Junts que no jugui justament amb aquest escenari. I després dir-vos que a partir de les 11 parlarem amb la nova responsable de la selectivitat. Avui queda tot just una setmana perquè comencin els exàmens. 46.000 estudiants catalans estan allò fent colzes ara mateix, amb aquella sensació de no m'estic jugant la vida. Calma, no passa res. Ara,
0: es pot fer un desastre de selectivitat i continuar vivint.
7: I la vida continua, no?
0: Seria sí. És com perdre una final de la Champions.
7: Ara, aquesta nova responsable de la selectivitat té nous desafiaments, diríem, diferents als de la nostra època. Tothom haurà de fer els exàmens ensenyant les orelles, cabells recollits. Res d'aparells a les orelles, ulleres intel·ligents, i haurà de fet res de pinganillos auriculars, rellotges intel·ligents, ulleres IA, res.
0: I com ho fan això? Perquè si portes un rellotge intel·ligent te'l fan treure.
7: Doncs mira, avanço una mica, però heu d'escoltar l'entrevista, que és molt més interessant que aquest detall que jo donaré ara. Hi haurà uns detectors d'aparells electrònics i digitals per tal que ningú intenti fer alguna trampa, si més no digitalment. I aleshores corre el risc la persona que sigui descoberta doncs, amb algun aparell d'aquest tipus de ser expulsada i quedar fora de la selectivitat. Vull dir que van forts amb aquest tema.
0: Sí, hauran de tornar a l'època
7: del
8: Bolivia.
7: Com tota la vida.
0: Sí? Tu ho copiaves?
8: No, però el sistema ha de ser el de tota la vida.
7: Passava una cosa, Nil, que quan tu no feies la xuleta ja memoritzaves. Clar, si ara te la fa la IA, ni memoritzes.
8: No.
5: M'interessa molt saber els teus mètodes de...
8: Copiar. Ah, sí, són d'això.
6: Sí, però el peatge amb una selectivitat és tan alt que no compensa jugar-te-la.
8: Però sí, és que, a més, com et fas una xuleta per la selectivitat?
6: És igual, o sigui... Pillen...
7: Us veig preocupats.
8: No, jo no.
6: No, jo d'aquí 3 anys. Encara no.
0: 3 anys.
8: Hòstia. Queden d'estudiar.
5: El Jordi encara li queda molt. Està calculant ells quants li queden.
0: Traumatitzat per la meva selectivitat. Ara m'acaben d'obrir els ulls que hauré de patir per una altra selectivitat i no em ve gaire de gust, en fi. La vida. El Catalunya, nit a partir de les 10, vaja,
7: amb
0: discurs del Sant Pare, en català, i aquest tema estrella de la selectivitat. I...
7: És bo.
0: No, és importantíssim. No, és vital, importantíssim, eh? Sí. Amb l'Agnès Marquès i la Manel Alias. Gràcies, Agnès.
9: Els embotits Ral de Vinyó t'acompanyen amb un bon àpat, tot repassant l'actualitat esportiva al Pop-Up Vespre.
10: Amb Sònia Gelmà.
3: El tema dels dorsals de la selecció espanyola no ha estat l'únic tema apassionant de la primera hora del Tot Costa. Hem tornat a fer un repàs.
8: Una punyalada, saps?
3: Un repàs del mercat blaugrana. Us hem parlat quina és la situació amb Julián, que a dia d'avui Kane no és opció. I repàs a la defensa blaugrana, el que pensa Flick. Bastant interessant tota la primera hora del Tot Costa. Tenim una última hora d'ara mateix. L'Ajax acaba de fer oficial, i ara anirem, que Mitchell és el seu nou entrenador. Feia hores que estàvem esperant la confirmació oficial. I al marge tinc una recomanació per vosaltres. Vinegor entra al Club dels 8. És l'episodi del Radio Volta d'aquesta setmana. El danès guanya el Giro i entra al selecte grup de ciclistes amb les tres grans voltes per etapes. Més enllà d'això, el Barça, que continua guanyant a la pista del Múrcia, 36-52 al tercer quart. Queden 6 minuts per aquest tercer quart, i el Barça, que guanya de 16.
0: Estan jugant molt bé, sobretot
8: el senyor que sembla molt alt aquí, al costat del Saltre.
0: Fol, no?
8: Mare de Déu.
0: I què fa Fol? 2-20 ben bons, no?
3: Bé, recordem, primer partit de quarts de final de la Lliga CB, el Barça, que té el factor pista en contra, però que si guanya avui, òbviament el recupera i podria fins i tot dijous resoldre ja aquesta eliminatòria de quarts de final.
0: 16 amunt a 6 pel final del tercer quart, una defensa boníssima del Barça, que només ha aconseguit 36 punts en 24 minuts de joc, que esperem que això es mantingui, amb permís del Miguel i el Sergi.
8: Jo sóc escèptic.
0: Insistiré que, de moment, les coses van extremadament bé a Múrcia. Fins aquí la primera hora del Tot Costa, ara i aquí arrenca la segona.
9: Els embotits Ral d'Avinyó t'ofereixen cada dia el pop-up vespre del Tot Costa.

0: 8 i 9 minuts del vespre, de seguida Eduard Solà per explicar-nos aquest acord de Mitchell amb l'Ajax. Abans, avui ha visitat Barcelona Enric Elme. Marcos García, bona tarda.
1: Sí, ja ho fas bé, Enric Elme. Sí, Enric Elme, l'hem tingut aquí a Barcelona.
0: I què? Què explica el candidat a les eleccions blanques?
1: Mira, ara que parlàveu de selectivitat, m'ha semblat un estudiant que se sap la lliçó, eh? No com a mica història de l'art, em van fotre una bona tunda a la selectivitat. Aquests dies, Riquelme havia dit que li agradava Rodri. Ja sabeu que les eleccions moltes vegades van de noms, i fa uns dies deia: me encantaría un jugador como Rodri para el Real Madrid. Avui ha donat el primer nom, allò fet. Raúl serà el pal de paller si Enrique Riquelme guanya les eleccions del Madrid aquest diumenge.
2: Hemos empezado con algunos nombres, tanto jugadores que nos encantaría y que si soy presidente del Real Madrid jugarán en el Real Madrid, alguno más que iremos diciendo estos días, y en el ámbito de ayer también, donde dimos claridad con nuestro director deportivo, nadie mejor que don Raúl González Blanco, el jugador que más veces ha vestido la camiseta del Real Madrid. Alguien que siempre está por y para el Real Madrid.
1: He començat per Rodri perquè, tot i que Riquelme no el dona per fet de manera oficial, si rasques entre el seu entorn, el donen per fet. De fet, ens diuen que en el que queda de setmana anunciaran un segon nom, que l'afegeixen a Rodri, de jugador i un entrenador. Per tant, això és el que dona per fet Riquelme, que anunciaran el que queda de setmana. Ha fet bandera una vegada i una altra en aquest speech que ens ha fet a l'entrada de la seva reunió amb socis i penyistes del Madrid, d'aquesta frase que està dient aquests dies, que és: si continua Florentino, el Madrid està en venda. L'ha dit una vegada i una altra, i encara en clau Madrid dues cosetes. Primera, la Junta Electoral del Madrid diu que no ha donat el cens a cap de les candidatures, això per les queixes justament d'Enrique Riquelme, perquè diu Riquelme que li consta que hi ha molts socis del Madrid que estan rebent a casa correu justament només d'una de les candidatures, que és la de Florentino Pérez. Això per un cantó. I si Riquelme està parlant de noms, també ens consta que Florentino s'està movent amb alguns noms. Si continua ell a la presidència, voldrà un lateral dret. Dumfries està a la pol. Vol un migcampista organitzador. Rodri està a la pol. Per tant, convindríem que potser Rodri acaba al Madrid tant si guanya un com si guanya l'altre. Central, a Florentino li agrada especialment Konaté, i com saben els oients del Tot Costa, el que està fet i fetíssim és Mourinho si guanya Florentino.
0: Molt bé. Konaté, que crec que ha anunciat que no renova amb el Liverpool i que queda lliure aquest estiu. És sorprenent, sí, que un jugador d'aquest nivell arribi al mes de juny sense contracte.
3: Bueno, això va passar amb el Rüdiger també, eh? Això últimament el Madrid ho fa bastant.
0: Sí, però Rüdiger ja havia anunciat que deixava el Chelsea molts mesos abans. Konaté estava negociant amb el Liverpool fins aquest cap de setmana. No es van posar d'acord i ha quedat al mercat. I, vaja, no sé si és dels millors centrals, però a mi em sembla un bon central, i a cost zero doncs no seria una mala operació pel Madrid. Però vaja, Marcos, alguna cosa més?
1: Avui tenim a Riquelme on tour a Sevilla. No sé si continuarà, però avui va també a intentar pescar vots allà a la capital andalusa.
0: Bé, gràcies, Marcos.
1: Adéu.
0: La qüestió és que, bé, Riquelme va tirant de noms. No sé si Raúl és un omple pistes, tot i que és evident que és un supermite del Madrid, però jo com a director esportiu no és...
3: He tret una conclusió d'aquests dies que porten de campanya al Madrid, i és una molt mala notícia per Florentino. Aquest senyor Riquelme, o Enric Elme, que dius tu, ha demostrat que després del Florentino hi ha vida. Perquè sembla, des de fa 20 anys, que després del Florentino, el diluvi universal.
0: Bé, hi ha vida perquè aquest senyor ha tingut la capacitat d'avalar 194 milions. Sí, la resta, sí, de vida, sí. però...
3: No, però és que quan va convocar les eleccions el senyor Florentino Pérez, ell està segur que no es presentaria ningú.
0: T'ho dic al revés, Miguel. Cada cop que el sento, penso que, no dic que no pugui ser un bon president, però que en absolut és un candidat brillant. El que sí té és una capacitat econòmica que no té ningú més. Però m'estranyaria que el Madrid...
3: És que el Madrid ja està muntat així. Tu no pots dir que el Madrid és dels seus socis, quan si tu vols tenir accés a la governança del Madrid, has de tenir 200 milions d'euros tu,
0: tal
3: no qual. La teva junta
0: directiva. Sí, tal qual.
3: Tu.
0: Sí, sí.
3: Bueno, però com que això ja per està tant... muntat així, semblava que després de Florentino tots els que poguessin entrar havien de ser o els fills, o els descendents, o els amics més propers de Florentino. Bueno, doncs ara ha sortit un senyor que et demostra que després de Florentino hi ha vida. Guanyi o perdi ara les eleccions. Hi ha vida. Hi ha una opció. Una opció de debat que es pugui parlar de...
4: Debat, si Florentino bueno, debat, sí. No
3: que
4: no
3: hi hagi debat als mitjans.
4: I segueix amb Real Madrid Televisió fent propaganda electoral a favor de Florentino i no ha dimitit. És tota una farsa increïble.
3: De, juga a favor de Riquelme, que l'altre no vulgui, que pot perdre o que perdrà.
4: Ni vot per correu, ni arriben les paperetes.
3: Probablement.
0: Però encara, és que encara que Madrid Televisió no es dediqués a dir que Riquelme és el millor del món, jo crec que tampoc guanyaria.
4: No, però
3: guardi una equidistància.
4: El concepte d'eleccions és bastant qüestionable.
0: Jo em qüestionava que sigui un candidat brillant, perquè la veritat és que més enllà dels noms que pugui presentar, el Marcos ens deia abans de les eleccions, segurament dirà l'entrenador i una altra estrella per reforçar la plantilla, però jo quan el sento avalar el discurs de Florentino, de que el Barça li han regalat lligues, que Negreira i tal...
3: És que ara t'ho imagines
4: que un tio...
0: Sí, clar, però és que aquí és on anava jo al principi. La matèria que dona vots és cascar el Barça. I a partir d'aquí sí, pots portar Raül
5: aquí a l'inrevés, tal qual.
0: També, sí.
5: Bé, vull dir, la porta guanya les eleccions per moltes coses, però entre d'altres per una pancarta a Madrid.
0: No, i en aquestes últimes...
5: I en aquestes últimes va variar també el seu discurs, que va més agressiu, contra el Madrid.
4: És que vas canviar completament el discurs. Vas passar d'anar a la bracet a...
0: En l'única cosa que es posen d'acord els dos candidats, allà i aquí... és a cascar la barcelonitis o la madriditis.
5: Però vaja, que no és novetat en el món del futbol,
0: no.
5: Això diria.
0: No, a mi em sembla que és molt pobre. M'ho semblava les eleccions d'aquí i a les d'allà ni t'ho explico.
5: El món del futbol
0: explico.
5: Probablement ha sigut molt pobre històricament.
0: Sí, però el que vull dir és que el Madrid està...
3: Recordo d'unes eleccions a la presidència del Barça que un president del Madrid, per amistat, va dir lo que más me preocuparía es que fulanito ganase las elecciones. I era perquè la gent... votes amb aquest fulanito.
4: Que ja podeu, a l'efecte contrari.
3: Que ja dir. Podeu imaginar qui era.
0: Doncs ara mateix estic com quan hi ha la tutoria. No?
3: Pues farem un concurs. Regalaré la setmana que ve una samarreta de Torracollons.
5: Mira, torna-ho a dir. Que...
3: No, ja no m'explico més vegades. Ja,
5: després, avui... en el podcast m'ho poso i a veure què has
0: avui,
5: volgut dir.
0: Avui no tenim un bon dia.
5: Ho diu una vegada i si no ho agafes...
3: Si no ves a Google i busca-ho. A veure qui va dir això.
5: Gaspar,
4: és Gaspar.
5: El Sergi.
6: Que guanyes Gaspar.
3: Va, portaré tres samarretes, doncs.
0: Molt bé. Les eleccions del Madrid tampoc han interessat gaire. A veure si tenim més sort.
6: A mi el que em sorprèn és que les darreres setmanes, o les dues des de la roda de premsa de Florentino, a Madrid, hi ha veus molt crítiques cap al Florentino.
3: Hombre, tant. Pues això
6: molt crítiques. No al senyor Riquelme. Moltes altres que no me les esperava. Perquè a més van ser assenyalades... directament amb nom i cognoms als mitjans de comunicació. Jo vull veure si, un cop guanyi Florentino, que jo crec que guanyarà, veurem amb quina diferència...
4: Com es col·loca tot
6: si això. Si això seguirà havent-hi crítiques, perquè no, que crec que el projecte amb el Madrid, amb Mourinho, no té visos de molta solució, si això seguirà o giraran cua i recularan. Veurem. Perquè el normal és que Florentino acabi... d'habilitant-se en el proper mandat.
0: Jo,
6: seria lo normal.
0: Si em permeteu el paral·lelisme, jo crec que Florentino morirà al llit sent president del Madrid. Va, cap a Girona.
7: De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot Costa. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
0: Avui havíem convocat un petit conclave gironí per analitzar present i futur del Girona 10 dies després del descens, però tenim notícia d'última hora, ara la comentava la Sònia. Solà, bona tarda.
8: Hola, què tal? Bona tarda.
0: Mitchell ja és entrenador de l'Ajax.
8: Sí, ha firmat aquesta tarda, entrenador de l'Ajax d'Amsterdam fins al 2028.
9: ha firmat per 2 anys, amb declaracions sense àudio de moment als comptes oficials de l'Àjax. Diu que està molt content i orgullós de firmar per l'Àjax, que no és un esgraó en la seva trajectòria esportiva, que l'Àjax és un dels grans d'Europa i que Jordi Cruyff el coneix, evidentment, de la seva etapa a la Lliga Espanyola, amb el Rayo, amb l'Osca i ara últimament amb el Girona. Jordi Cruyff ha apostat per ell, ja feia temps que el volia, i quan s'ha confirmat que Mitchell no continuaria al Girona amb el descens a segona divisió, han posat fil a l'agulla i des de la setmana passada s'han intensificat els contactes perquè Mitchell hagi viatjat a Amsterdam avui mateix i hagi tancat la seva incorporació com a nou entrenador de l'Àjax, substituint Òscar García. Mitchell, adeu al Girona, fins al 2028, entrenador de l'Àjax, que, per cert, recordem que haurà de fer una prèvia per jugar a la conferència.
0: Sí, va un gran a un històric d'Europa, però, sens dubte, en un dels seus pitjors moments de... com a mínim dels últims anys, per no dir que de la història. Com us deia, havíem convocat un conclave gironista amb 2 veus autoritzades del periodisme gironí, més col·laboradors habituals de Catalunya Ràdio. Per una banda, el Jordi Grau. Hola, Jordi, bona tarda.
10: Hola, bona tarda, Jordi, què tal?
0: Molt bé, i vos?
10: Mira, aquí, afrontant per part del Girona, doncs, un present fosc i un futur negre.
0: Caram, sí que ho pintem bé. Ara en parlem. Susi Sala, bona tarda.
11: Molt bona tarda.
0: A veure, mira, començo per l'últim esdeveniment. És evident que Mitchell havia de trobar un altre equip perquè no ha continuat el Girona. Algú a la sala hauria apostat per la continuïtat de Mitchell o ja us sembla bé el que ha decidit el club de no continuar amb el tècnic madrileny?
10: Mira, jo crec bàsicament que Mitchell va tenir alguna possibilitat de continuar com a entrenador en el moment de baixar. És a dir, estic convençut que si hagués salvat l'equip es havia acabat, tenia ja contactes evidentment que es havien publicat i no confirmat amb l'Àjax, i per tant jo crec que hagués estat una manera molt bona de fer-ho. Quan va baixar va haver-hi un moment que vaig tenir el dubte de dir que aquest home és capaç d'oferir-se a intentar pujar, però la veritat és que...
9: I així va ser, així va ser.
10: De fet, li van oferir, no, Eduard?
9: Sí, va haver contactes fins i tot amb l'equip a segona divisió per mirar de renovar el seu contracte, però al final van acabar coincidint totes les parts que la millor solució després d'aquesta patacada era que fer un canvi de cicle.
0: És a dir que... bé, tu, Jordi, ja et sembla bé el canvi de... Encara no sabem qui serà el nou inquilí de la banqueta del Girona, però ja et sembla bé un canvi en aquest apartat, eh?
10: Sí, jo crec que després de 5 anys es necessitava un canvi perquè Mitchell és una persona molt estimada. De fet, fixa-t'hi que s'ha baixat i hi ha hagut patacades gairebé per tothom, i Mitchell és segurament el que en surt més ben parat de tot plegat.
0: És veritat.
10: Però jo crec que el seu cicle es havia acabat i que hagués estat molt perillós, perquè, a veure, hagués estat molt bé que li haguessin fet un equip, però és que l'any que ve la segona divisió no és la primera, i recordem que Mitchell va pujar a l'equip en l'últim moment després de quedar 6è a la Lliga regular, per tant va ser una temporada també molt complicada la seva primera, i per tant jo crec que tots necessitaven, i al dir tots me refereixo al club i també crec que ell mateix necessitava un cert foc nou. La veritat és que el Girona ho té complicat, si voleu després en parlem, però jo, a mi em sembla bé, bàsicament perquè aprecio la feina que ha fet Mitchell i penso que per ell és el que millor li podia passar, i que en aquests moments pel Girona segurament també.
0: Susi?
11: Per mi era necessari per Mitchell i pel club i per l'equip, perquè les etapes s'acaben, perquè el Girona, tot i tenir una plantilla que segurament coincidiria amb tots, no era de les pitjors de la categoria, no era de les 3 pitjors, ha acabat baixant per X motius, i per tant Mitchell ha acabat la seva etapa aquí i se li obre una altra etapa, jo penso que per ell il·lusionant, amb un club, com deies, històric, i que li encaixa molt bé amb la seva filosofia o almenys el que ens ha ensenyat aquí a Girona, no? la manera de jugar. I el Girona, quan hi ha hagut una destrossa, diguéssim, a nivell anímic com la que ha viscut, has de fer foc nou a molts nivells, i el més fàcil i el més obvi és que hi hagi foc nou a nivell d'entrenador i a nivell de jugadors. Per tant, a mi em sembla bé i crec que serà beneficiós per tothom.
0: Molt bé, foc nou, alguna preferència entre els noms que han sortit? I aquí també t'incloc a tu, Edu. Ahir ens feies una mena de calaix de sastre de noms començant per Quique Álvarez, el tècnic del filial, l'opció de Carles Martínez, també ha sonat el nom de García Pimienta. No sé si me'n deixo algun, Edu, que ens vas
9: comentar. Sí, ahir van comentar la possibilitat de l'Ixi, però vaja, tot està encara per acabar de definir. Sempre insisteixo en Quique Álvarez de la recàmera per si passa alguna cosa. El problema és que queden algunes banquetes lliures a primera divisió. Hi ha l'Elx, hi ha el Rayo Vallecano, hi ha l'Osasuna, i no sé si el Girona haurà d'esperar que aquestes banquetes acabin col·locades per demanar que hi hagi algun tècnic que no vulgui entrenar a segona divisió, però que es vegi obligat a entrenar a segona divisió perquè no li hagi quedat lloc a primera.
0: És veritat. Teniu alguna preferència, Jordi, Susi?
10: Jo els noms que heu dit, a mi en principi m'agraden tots. A veure, aquí jo crec que el club haurà de prendre una decisió, és si vestir un nou projecte sobre el nom de Quique Álvarez, que ha estat en el segon equip aquests dos últims anys, que és una persona que ha estat jugant molts anys a l'elit futbolística, que ha sigut segon entrenador a primera i segona divisió i que coneix bé la categoria, però també és un risc que si les coses no comencen a anar bé, seria, jo crec que la majoria de l'afició preferiria diria un dels altres noms que heu dit, que a mi me serveixen tots, però clar, aquí el tema és que s'ha de buscar un tècnic i se li ha de fer un equip que correspongui a la filosofia que tingui aquest tècnic, perquè la plantilla de Girona està tota per fer, entre els que eren cedits i han marxat, entre els que han acabat contracte i entre els que el tenen i no se'ls podrà pagar, s'ha de fer un equip nou.
11: Jo no sé si faig el de la banca, però jo per identitat, a mi, un que no heu dit, però que està sonant, i estic segura que encara no està preparat, però seria Adai. Adai, jo el veig un jugador que sap el que és el Girona, l'ha viscut molt intensament, és una persona que habitualment s'hi pot bé veure els partits del Girona, i a mi, per aquesta identitat que he trobat a faltar una mica potser aquest darrer any, m'agradaria que fos Adai. Crec, però, que no té l'experiència necessària i potser seria una aposta massa arriscada.
0: No, potser no tindrà experiència, però amb una miqueta de sort es ho troba l'any que ve a segona amb l'Europa i amb el Girona.
9: Sí, sí. A hores d'ara, de moment la de Dai no és una opció que s'estigui contemplant. A hores d'ara,
0: És veritat,
9: a més de juny del 2026.
0: És veritat que jo estic d'acord amb el que apunta la Susi pel que fa a la identitat, però l'any que ve ser entrenador del Girona és un caramel enverinat.
9: Absolutament.
0: Per molt que fatés, i no sé si em perdonen, és fer-li una putada a Dai, que tot just acaba de començar la carrera d'entrenador, i em sembla que de manera molt brillant, a més. Acabo per on volia començar. Jordi, Susi, sobretot també tu, Edu. Ha dit el Jordi abans, aquí ha rebut tothom menys Mitchell pel descens. De fet, ja vam comentar, Mitchell s'ha anat de Girona gairebé sense esmentar el descens en els seus comiats mediàtics o digitals, diguem-ne com vulgueu.
9: Que per cert, Jordi, avui ha tornat a fer un vídeo amb els seus millors moments com a entrenador del Girona.
0: Molt bé.
9: A Instagram.
0: És un punt estrany després de fer el teu comiat, després de fer els highlights com a
9: entrenador. És un gironimer, ja ho va dir, és un gironimer.
0: Sí, no, això sí que ho té. El que anava, Mitchell no ha rebut, en qui poseu més l'accent en aquest descens? Fa 10 dies que el Girona va baixar, vam escoltar del Figel i la nit del descens, i cap veu més autoritzada del club en aquest temps. Us inquieta tot plegat l'escenari d'incertesa, com a mínim, fins que en donin més explicacions que respira el club?
11: Jo, més que inquietar-me, penso que el club funciona com el que és i com l'entenen els seus dirigents, que és com una empresa, una societat anònima esportiva. Les empreses tant fan juntes, les societats anònimes esportives també, però no surten a donar explicacions, que vagi per endavant que no hi estic d'acord, no? Però no em sobta en aquest sentit, perquè bé, ells ho entenen d'aquesta manera. Penso que sí que algú hauria de sortir a dir alguna cosa, si més no, ara ja ha passat el cop d'un, no? Han passat 10 dies i ja hem de mirar endavant i deixar de mirar enrere. I en quant a la culpabilitat aquesta, quan s'arriba a aquestes situacions, per mi és culpa de tothom. Potser algú és més responsable, si voleu, però crec que gran part del desmèrit és de una planificació nefasta d'aquest any, de l'anterior, i una poca, no sé, una poca manera de gestionar els moments difícils que ha tingut l'equip durant tota la temporada.
0: Però així tot, Susi, jo no tinc la impressió que el Girona tingués una de les tres pitjors plantilles de primera.
11: No, ja us ho he dit, jo crec que no, però al final que tinguis... És diferent tenir una plantilla que tenir un equip. Hi ha hagut molts partits que el Girona li ha faltat jugar com un equip. I mira, si mires amb els duels directes amb Oviedo, Levante i demés, ens han guanyat perquè han estat més equip que nosaltres, simplement. I han anat més, han jugat a el que sabien i poc més, però han estat millors que nosaltres.
0: Jordi, tanques tu.
10: Jo, reiterant el que ha dit la Susi, que hi estic d'acord, es porta com una empresa, però les empreses exigeixen resultats i els resultats han estat dolents. En aquests moments, és a dir, la propietat que es diu, jo també he trobat a faltar que no sortís algú amb cara i ulls, i no vull dir que Delfí ja no ho sigui, però me refereixo d'algú representant de la propietat que com a mínim digués que creien en el projecte i que treballarien per tornar a intentar pujar a primera divisió. Però és veritat que si amb aquests dos anys crec que vaig dir el Tot Gira que el descens del Girona es havia consumat aquell dissabte nefast, però havia començat dos anys abans amb la planificació de la temporada que es havia de jugar a la Champions. Per tant, aquí hi ha hagut un problema de planificació bastant important, i fixa't que no assenyalo tant a Quique Cárcel com el fet de que Quique Cárcel estava sota les directrius d'un club més gran, d'una direcció tècnica més elevada i més gran. És evident, de tota manera, que si tu tens un equip, el Girona tenia un bon equip per competir, per estar a la meitat de la taula, però si tu ets incapaç de guanyar cap dels primers 7 partits i cap dels últims 8 partits, doncs el que pot passar és el que va passar. D'acord, va faltar un gol per salvar-ho tot, però s'ha baixat. Si aquesta empresa ha aconseguit en tan poc temps emprenyar-se amb l'afició, emprenyar-se amb les penyes i emprenyar-se una miqueta amb l'opinió pública, no esperava res de nou, però sí que esperava un mínim gest que jo crec que s'hauria de produir aviat per dir, escolteu, nosaltres som aquí i volem tornar-hi. Amb això jo crec que farien un pas endavant per començar una relació que ha de millorar, i és molt fàcil millorar-la perquè és tan dolenta.
0: Perquè, Jordi, tu perceps entre la massa social del Girona perceps més emprenyament que resignació, eh?
10: En aquests moments hi ha més emprenyament que resignació. Jo crec que la gent primer va quedar dolguda i després va quedar emprenyada. I en aquests moments jo crec que hi ha molt emprenyament. També és veritat que ja comencen a haver-hi veus dient, escolta, si no fos per aquesta gent no haguéssim estat aquests 6 anys a primera divisió, no haguéssim competit com hem competit, no haguéssim anat a la Champions. Tot això és així. Però a l'hora de la veritat es troba a faltar alguna cosa. És que és molt gros que l'any que el Girona va jugar a la Champions va aconseguir que hi hagués un cert divorci amb les penyes i amb una part de la i això s'ha de cuidar una mica millor.
0: En fi, tocarà corregir unes quantes coses, la majoria les han apuntat la Susi i el Jordi Grau, la planificació, però també aquest aspecte social que no ha acabat de... ara m'ha sorprès, perquè no era conscient. Sí que recordo protestes per com s'havia gestionat la qüestió de les entrades quan va tocar jugar a Champions a Montilivi, però no era conscient d'aquesta fractura, que estaria bé resoldre-la per part de la propietat del club. Edu, de tot el que s'ha dit, alguna cosa que vulgui reblar?
9: Sí, és veritat que el club va tard, però estan intentant, per totes les maneres, fer una roda de premsa. Per qüestions internes no ho han pogut, i organitzatives encara no ho han pogut fer. És evident que era el desig de part del Departament de Comunicació, però és a dir que no ha quadrat tot perquè s'hagi fet una roda de premsa per d'altres qüestions internes. I deixa'm dir fins a una última cosa, el club vol fer una oferta a la baixa a David López i Estuani, dos dels jugadors veterans que acaben contracte. David López farà 37 anys a l'octubre, Estuani farà 40 anys a l'octubre, i els hi faran una oferta a la baixa, aviam si l'acaben acceptant o no, perquè volen que siguin els, direm, els jefes del vestidor la temporada que ve.
0: Sí,
9: amb això no dic que acabin renovant i que hi siguin.
0: Ja, falta que l'acceptin, però amb tot el respecte pel que han significat l'un i l'altre, sobretot Estuani, jo crec que el Girona hauria de començar a passar pàgina i deixar de dependre d'Estuani, que és el que ha fet els dos últims anys. Edu, Jordi, Susi, gràcies, una abraçada.
12: Adéu-siau.
9: Adéu.
0: També acomiado al Miguel Rico, al Sergi Soler i a l'Anaïs Martino. Oh, no treguis els auriculars, Miguel, perquè el Barça guanya de 24 a Múrcia. Podem dir ja que el Barça guanyarà a Múrcia o encara ho trobeu?
3: Avui sí.
6: Jo
3: crec que sí.
6: Ara ja podem dir. Perquè l'any passat el Barça va guanyar el primer partit a Màlaga i després va perdre de forma trista i patètica al Palau, el segon partit, i el tercer a Màlaga guanyava de 8 o 9, quedaven 2 minuts i va perdre.
5: Era una notícia feliç, però no et precipitis.
6: No tirem les campanes al vol.
5: La felicitat mai és plena.
0: No ho he fet mai en 10 anys. Anaïs, gràcies. Rico Soler, marxeu. Una pausa i hem de parlar de bàsquet també, hem de fer la prèvia de l'altre quart de final català, el que juga la penya, hem de parlar de NBA, de waterpolo, que pesats que són. Ara venim.
13: Tot costa. Els esports a Catalunya Ràdio.
14: Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que uns amics s'ho passen estupendament somiant amb el premi del Rasca per 50. I la Laura, estudiant amb discapacitat visual, rep formació específica de l'11 per al seu futur.
15: I amb el Rasca megamilionari també passa?
14: Passa amb tots els Rasques de l'11, perquè cada vegada que hi jugues, les persones amb discapacitat tenen més oportunitats.
15: Papa!
14: Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
16: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
17: Pax del Penedès es converteix en l'epicentre del vi i el territori. El dissabte 6 de juny, Catalunya Ràdio emet el programa TAS Vertical des del nostre municipi amb la participació dels cellers locals i la periodista Empar Moliner. I a la tarda, a partir de 8:15 fins a 12:15, vine a gaudir de la novena edició del Tasta Pax L'Origen a la Salzareda. Vi, gastronomia i música en directe en un entorn únic.
18: Contra tot pronòstic, es va convertir en Superman per sempre.
19: Era alt, força prim.
20: Necessitava més corpulència.
18: Descobreix l'autèntic heroi en una entrevista inèdita.
20: S'acabava de fer pública la notícia del terrible accident d'en Christopher Reeve.
21: La nostra missió és trobar tractaments per la paràlisi.
18: Christopher Reeve, l'etern Superman. Nits sense ficció. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
22: A Cotet, tornem a connectar-te amb la vida. Ara descobreix l'únic audiòfon del món amb tecnologia auditiva invisible. Intel·ligent, invisible i connectat. Vine a Cotet i prova'l. Cotet, una nova forma de sentir.
23: Tothom té una recepta o unes quantes que ens lliguen a casa. Les vam heretar, sobretot, de les nostres mares i àvies. És un dels llegats més importants que ens poden deixar. Dins un plat hi ha una història i una manera de viure. Aquest dimecres, a les Dones i els Dies, romesco o fricandó.
24: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les Dones i els Dies, amb Montse Virgili.
25: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
26: Que m'he comprat un armari.
27: Ara ja sí, eh? A la que compres l'armari.
26: Ja sí, sempre anava a burra.
27: Una burra, els penjadors.
26: Sí. Però és que ja estava fart, ja em veia, o sigui, anava a dormir i em veia tota la jaqueta, ho veia tot, era com, ja sé, no vull veure la meva roba, vull un armari. És molt complex, tenir un armari. És que visc en un setè, tu ara treu-lo.
27: No! Home, és que el tardis d'alta baix del balcó, eh?
25: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, tenint uns dijous a les 12 del migdia.
28: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
0: Dos quarts i mig de nou del vespre. Continua guanyant de 22 ara el Barça a Múrcia. 6 i mig pel final. Aquest és el primer partit dels quarts de final de l'ACB. D'aquí una estona juga el Madrid contra el Tenerife a partir de les 9. I demà és el torn de la penya que visita el Baskonia. Sònia Oleart, bona tarda.
5: Bona
0: de nou.
1: Hola, molt bona tarda de nou. Doncs sí, mira, la penya ja és a Vitòria, on demà arrenca aquesta eliminatòria de quarts pels badalonins. Els verdinegres hi arriben amb molta confiança perquè han guanyat 7 dels últims 8 partits contra els vitorians. Els dos equips reediten el duel que ja van disputar la Lliga 22-23, quan la penya va ser capaç de superar el Baskonia, tot i tenir el factor pista en contra també als quarts. Les anteriors sèries entre tots dos equips les havia guanyat, això sí, el Baskonia en 3 ocasions. Per aquest partit, Ante Tomic és l'única absència verdinegra, mentre que Ricky Rubio arriba en perfecte estat de forma, com reconeix el tècnic Dani Miret.
2: I arriba fresc i arriba amb ganes, així que esperem doncs, que sigui un dels nostres líders, evidentment, per aconseguir arribar a unes semifinals, que és el nostre gran objectiu i la nostra gran il·lusió.
1: Dani Miret té clar quin tipus de partit han de fer per complir amb l'objectiu.
2: La nostra millor versió és quan controlem el partit des de la defensa, que és on tenim rebot i tenim accions on el rival no anota fàcilment, podem després atacar més bé i tenir aquesta paciència, aquesta disciplina d'atac que ens caracteritza amb els, no, amb els bons jugadors que tenim. Hem de fer aquest tipus de partit i ells tot el contrari.
1: El segon partit de l'eliminatòria, el millor de 3 partits, serà al Palau Olímpic de Badalona, divendres, també a les 9, i en el cas que s'hagués de jugar aquest tercer definitiu partit de desempat, tornaria a ser a Vitòria, diumenge, també a les 9 del vespre.
0: Això ja hi arribarem. De moment, aquest Baskonia Joventut, demà a les 9, com el Murcia-Barça d'avui, també en directe a la sintonia digital de Catalunya Ràdio amb el Macià i la Lloberes. Gràcies, Sònia.
1: Fins ara.
0: Coast to Coast. Temps per l'NBA, un dia mal comptat de l'inici de la final que disputaran els San Antonio Spurs i els New York Knicks. Jordi Colomer, bona tarda.
4: Bona tarda.
0: Primer partit, la matinada de dimecres a dijous, a 3:15 a San Antonio, que té millor rècord que els Knicks. Facin joc, els Knicks arriben de manera aclaparadora i descansada a aquesta final, però els Spurs venen de carregar-se els vigents campions en una final de l'Oest igualadíssima.
4: Sí, és una final. La temporada passada esperàvem com que Oklahoma recés i si no fos per la lesió de Halliburton, gairebé tenim sorpresa. I aquesta temporada, no és per fer-te la pilota, però ho veig prou igualat i no seria una gran sorpresa un triomf dels Knicks, pel que deies, perquè arriben més descansats i perquè la sensació que tenim tots que arriben en el millor moment de la temporada, just en el moment que toca. A banda de detalls, no?, com pot ser la joventut dels Spurs, la segona plantilla més jove de tota la història a aspirar al títol si guanyessin, desbancant, també s'ha dit, Oklahoma l'any passat, si portem 2 anys de projectes joves, però per característiques i per tot, un Towns obrint la zona, allunyant Wembanyama, vull dir que els Knicks tenen arguments com per pensar que pot ser el seu any.
0: Jo, de fet, i ara parlo com a aficionat dels Knicks, diria que tal com estan jugant els Knicks, o és aquest any o no serà mai, perquè s'han conjurat, s'han alineat tots els astres, no hi ha lesions, l'equip als play-off ha jugat de manera espaterrant, però és inevitable veure que al davant ni tens Wembanyama, que si no és aquest any, aviat fa pinta que començarà un domini a l'NBA, vaja, com en el, tant o més que el que va tenir en el seu moment Tim Duncan.
4: Ho ha explicat Tony Edwards després de caure en Minnesota, ho ha explicat Shea a caure en Oklahoma, que és que tu no et pots preparar per jugar contra Wembanyama. No pots fer res, ni entrenaments ni altres partits que ho facin. I s'ha vist amb Oklahoma aquesta temporada ha arrasat i, en canvi, de 12 partits n'ha perdut 8 contra San Antonio. S'ha canviat la forma de jugar, ho hem vist, el percentatge de tirs triples d'Oklahoma quan estava Wembanyama a pista es disparava, perquè no és que faci taps, sinó és que en aquella presència de 2-24 els jugadors ja ni s'atreveixen a entrar. I ho canvia tot, i és veritat que és el primer cop, o sigui, una mica l'any passat se li exigia dir, oh, que no comencin a trepitjar playoff, igual s'haurà de parlar que no està, pues ja no només han trepitjat playoff, sinó que el primer cop que el trepitgen ja arriben a la final i amb factor pista, i és aquest equip tan jove que això veurem, vull dir, ho veiem ara mateix en el partit clau, fa una falta totalment estúpida, que era la cinquena, quedant 9 minuts, que després no té efecte, però són d'aquests detalls que en una final sí que pot marcar aquests paquets de joventut que tenen els Spurs.
0: És curiós perquè en el cas dels Knicks tornen a una final 27 anys després i es troben al mateix rival que els va derrotar el 99, el dels Duncan, Robinson, crec que encara no hi era Ginobili, segurament sí, Tony Parker, vaja,
4: sí, era el...
0: a l'inici dels Spurs de Popovich. I també és, ja sé que ningú no ho recorda, però és la mateixa final de la NBA Cup del desembre, i allà és veritat que a partit únic van guanyar els Knicks. A mi, jo t'ho agraeixo, però qualsevol pronòstic que doni als Knicks em sembla una sorpresa.
4: Sí, però vull dir que està obert. Fins i tot ara llegia un article que deia que hi havia certa sorpresa de per què posaven tan favorit als Spurs, veient com arribaven als Knicks. A més, que han silenciat moltes coses. Que si Branson igual no arribava, no donava per tant. Doncs aquesta temporada hi ha hagut algun moment que s'ha qüestionat si el contracte podia ser perjudicial. No. A Michael Bridges, aquelles 5 eleccions del draft, que en aquell moment era com el pitjor traspàs de la història, tu mires en què s'ha traduït a nivell de Nets i tot, i ara sembla un regal, quan a primera ronda li estaven caient clatellades, però en canvi ha reaccionat bé a Anunoby, amb el problema físic, si està bé, és diferencial. Vull dir que tenen molt, i Mike Brown, que a la primera, no, tots, primera ronda, sobretot, tots dèiem, és que sembla que estigui boicotejant l'equip.
0: Al març semblava que se'l anaven a carregar.
4: I a primera ronda, fins i tot les rotacions que feia, és que està fent sí. que els 5 que millor funcionen estan a pista. I en canvi, ara ha posat Xamet, ha trobat elements de fons de la banqueta que li funcionen a la perfecció. Bé, Xamet, la sèrie que ha fet des del triple ha estat increïble. I això, sembla que totes li ponen. Ara veurem, davant la pressió de la final, com respon tothom.
0: Bé, el cas és que els Knicks van arribar anar perdent 2-1 a primera ronda contra Atlanta, però des d'aleshores han guanyat tots els partits. Diria que són 11 sí. seguits, que és...
4: I a més, no només guanyar, sinó la contundència.
0: No, la pallissa, sí, sí.
4: Amb què han guanyat la majoria.
0: En fi, veurem com va aquesta final. Per cert, en paral·lel s'han inscrit ja les normes anti-tanking que portava l'NBA preparant durant molt de temps i que fonamentalment tenen conseqüències en clau a l'acció del draft, que és el que busca el tanking, òbviament.
4: Sí, vam explicar que ara els tres pitjors equips tenen menys opcions que els que van del 3 cap enrere, i aquesta norma que no pots estar 3 anys seguits triant entre els 5 primers. Això, per exemple, és el que ha fet San Antonio. San Antonio va tenir Wembanyama en el 1, Kessel en el 4 i Dylan Harper en el 2. Això ara ja no serà possible. Per això s'explica que la votació fos un 29-1, perquè el que ara té 3 eleccions seguides seria Memphis, però la del 2027 ja no la pot tenir, passarà a ser el 6. I l'altre canvi que han fet és segona ronda, que n'inverteixen l'ordre, que és una mica complicar-ho i que no té gaire lògica, perquè això és la segona ronda, en general no marquen les diferències.
0: Tu creus que això aconseguirà frenar el tanking desbocat que hem vist sobretot aquesta última
4: una
0: temporada?
4: Una miqueta, però alhora també pot crear incentius pel costat contrari. És els que cauen a play-in tenen com... és millor caure a play-in que no pas tirar endavant. Yeah. Perquè ara entren, abans eren només els pitjors, però ara aquests de play-in també entren. Vull dir que s'han de fer coses.
0: Sí, sí.
4: I pot ser que d'aquí 3 anys, que s'ha posat el 2029 de març, el 2029, digui, mira, això no ha funcionat, provem una altra cosa. Però això, que alguna cosa s'havia de fer...
0: Això sí. Només ho acabaràs, i no sé si seria bo per la competició, el dia que el draft sigui un sorteig pur. És igual si has acabat primer o trentè, però clar, així
4: però,
0: no
4: la gràcia de tenir que sí. tinguem el 8è campió en 8 anys, que mai havia passat, també forma part d'això, d'aquesta capacitat de refer-te via draft i de créixer via draft. És complicat, però és una de les gràcies de l'NBA, la veritat. Això sí, l'època de traspassos cada cop serà més complicada, quadra coses, eh?
0: Doncs arrenquen les finals de l'NBA, hi haurà 8è campió en 8 anys i evidentment esperem que siguin els Knicks. Gràcies, Jordi.
4: Fins la pròxima.
3: Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
6: Hola.
7: Hola.
8: Has pensat que una ola pot explicar quin és el nostre tarannà? És una ola de milers d'anys de trobades. Dels grecs als romans, del modernisme al surrealisme. Una ola a tothom. Una ola a la pau,

0: De fet, la decisió ja està presa. A vegades no és el conductor qui tria el cotxe, és el cotxe qui tria el conductor. Cupra Terramar híbrid endollable amb fins a 118 km d'autonomia elèctrica i 900 de combinada. Descobreix-ne més a cupraofficial.es.
1: Tast Vertical, amb Empar Moliner.
2: El Tast Vertical, el programa de la cultura de vi de Catalunya Ràdio, ens agrada parlar amb la gent del vi i ens encanta, sobretot, trepitjar vinya.
1: Per això, aquest dissabte 6 de juny, farem un tast especial.
2: Serem a la Fira Vinícola Tastapax, a Pacs del Penedès, que arriba enguany a la 9a edició.
1: Els dissabtes a la mitjanit, Tast Vertical, amb Empar Moliner.
2: Farem el Tast Vertical des de la Fira Tastapax. Salut.
3: Pacs del Penedès, terra de vins i origen.
4: Deu minuts i les 9, waterpolo. D'aquí 10 minuts, a la piscina del Sant Andreu, a la Pere Serrat, Sant Andreu-Mataró, tercer partit de la final de la Lliga. David Ubach, bona tarda.
5: Què tal? Bona tarda, Jordi.
4: Per tant, qui guanyi avui, Sant Andreu-Mataró, campiones de Lliga.
5: Sí, i nou campió, perquè l'any passat la Lliga se la va endur al Sabadell. El Sant Andreu, que buscaria, qui ho havia de dir, la primera Lliga del seu historial, l'any passat que ho va guanyar gairebé tot, menys la Lliga. Per al Mataró, que has d'aixecar la Copa, seria la tercera Lliga de l'historial de les maresmenques. Per tant, avui molta fam de victòria, i més tenint en compte que som a una setmana de l'inici de la Final Four de Malta de la Champions. Per tant, molta part de la temporada avui en joc aquí a la Pere Serrat de Sant Andreu, amb gran afluència de públic.
4: Doncs n'estarem pendents avui, i evidentment demà ho analitzarem. Gràcies, David.
5: A vosaltres, fins demà.
4: I demà, a 8:15, a la piscina Sant Sebastià, Barceloneta, Catalunya, a la tornada de la final de l'Eurocup femenina, amb 5 gols d'avantatge per l'equip, pel Catalunya. En línia, una jugadora que demà ha d'intentar remuntar, la jugadora del Barceloneta, la Cris Noguer. Cris, bona tarda.
6: Bona tarda.
4: Què tal? Tot a punt per demà?
6: Sí, tot preparat ja.
4: S'han de remuntar 5 gols, Bé, no és que sigui un impossible, és clar que no, perquè és esport, però sembla una tasca complicada.
6: Sí, bueno, sabem que serà difícil, perquè a part ja vam veure com anava el partit allà. Crec que la confiança de l'equip està alta ara mateix, sabem que juguem a casa i no tenim res a perdre.
4: Què creus que ha d'anar diferent, que heu de fer diferent respecte al partit d'anada per poder remuntar i guanyar aquest títol?
6: Bueno, crec que allà se'ns ha mantingut una mica l'ambient i ens hem acabat veient avall. I aquí doncs hem de canviar-ho, hem d'anar tota de una, animar-nos moltíssim i que encara que les coses no vagin bé, fins al final no estarà perdut si no va bé i hem de seguir fins al final, l'últim segon.
4: Dius que allà se us va menjar l'ambient a la piscina Sant Jordi, demà és evident que l'ambient us jugarà a favor. El fet que sigui la primera final europea pel Barceloneta, evidentment en categoria femenina, creus que us ha pogut passar factura, com a mínim, en el partit d'anada?
6: No crec que ens passés factura, però sí que és veritat que al final és una fita molt important pel club, ho sabem. Sabem que és una responsabilitat, però crec que això ho fem amb moltes ganes, que tot l'equip està molt a punt i llest per competir a aquest nivell i donarem tot. Que potser l'experiència sí que ens jugarà mal la passada, però tot i així hem d'aprendre del que va passar i fer-ho servir per aquest partit.
4: El Barceloneta està reforçant, està apostant en els últims anys per reforçar l'equip femení amb el teu fitxatge, ara l'estiu passat el de la Paula Leiton. Aquesta final europea, passi el que passi demà, és marcar una mica la línia a seguir en els pròxims anys, entenc.
6: Sí, està clar que el club aposta. I com a jugadores que hem vingut aquest any també estem notant aquest recolzament, que evidentment volem que vagi a més, no? Que el projecte no és només aquest any, tot és anar creixent a poc a poc, però és això, a poc anar treballant i amb petites incorporacions doncs anar fent créixer el projecte i a veure fins on arriba.
4: Doncs demà tindrem campiones de l'Eurocup catalanes, siguin les del Catalunya o les del Barceloneta, en aquest cas representades aquí per la Cris Noguer. Cris, gràcies i sort.
6: Moltes gràcies.
4: Del waterpolo a la Fórmula 1, Oriol Rodríguez, bona tarda. Hola, Oriol, bona tarda.
7: Hola, bona tarda.
4: Ara. L'Oriol ha estat avui a la presentació del Gran Premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1, que és la nova denominació del que durant més de dues dècades havia estat el Gran Premi d'Espanya.
8: Sí, és un gran premi que ja han explicat

0: també als organitzadors que la setmana que ve tindrem totes les entrades exaurides, és a dir, que si l'any passat el diumenge curs hi havia 125.000 espectadors, aquest any hi haurà una mica més al circuit. Per tant, aquest és el panorama que tenim davant de l'última cursa, perquè recordem que l'any que ve no hi ha Fórmula 1 a casa nostra, ni serà ni haurà el 2028, i per tant, des dels organitzadors esperen que en aquesta darrera cursa abans d'alternar calendari amb Spa-Francorchamps, doncs que sigui un gran èxit, ja amb la Fan Village que s'instal·la a partir del dimarts a la plaça Catalunya. I si bé és cert que els dos pilots espanyols doncs no estan per fer massa bon paper, ni Carlos Sainz ni Fernando Alonso, hi haurà una grada específica dedicada al madrileny, una altra a l'Asturià, i també una grada dedicada a Ferrari aquesta temporada al circuit, amb un Kimi Antonelli, pilot de Mercedes, que arriba com a líder a casa nostra. Veurem què passa aquí la setmana que ve amb aquesta 36a edició interrompuda del Gran Premi de Fórmula 1 al circuit de Barcelona-Catalunya.
1: Doncs serà el dia 14, aquest cap de setmana, no el vinent, aquest cap de setmana, de fet, corren a Mònaco, el vinent a Catalunya, i com diu l'Oriol, l'hem de gaudir perquè l'any vinent no n'hi haurà. Oriol, gràcies.
0: Una abraçada. The way you walk, the
1: way you understand me. En futbol sala, Ruth Vilà, bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
1: El Barça és a les semifinals de la Lliga de Futbol Sala,
2: que jugarà contra l'Inter Movistar. El primer partit ja el tenim dissabte a les 9 al Palau Blaugrana, el segon dimarts dia 9 a les 9 també del vespre, i si fos necessari el tercer seria divendres 12 de juny també al Palau a les 9. Els blaugranes van superar el Valdepeñas per 2-0 a l'eliminatòria de quarts de final, ahir amb victòria per 4-6 a la pista de l'equip castellà. Recordem que el primer partit també havien guanyat el Palau per 4-1. Tot i això, Javi Rodríguez reconeix que hauran de millorar si volen endur-se el títol.
3: Un equip que quiere ser campeón de liga tiene que controlar mejor las situaciones durante los 40 minutos. En cada partido hay micropartidos y en según qué momentos tenemos que controlar mejor el partido, porque hoy se nos ha dado bien y al final hemos remontado, pero imagínate que vas 1-1 en la eliminatoria y si te da este partido te quedas fuera.
2: Doncs esperem que no quedin fora. El primer partit, com deien, aquest dissabte, a les 9 al Palau.
1: Gràcies, Ruth.
2: Gràcies.
1: El bàsquet ha acabat. 68-91. Ha guanyat el Barça a la pista del Múrcia. 23-1, amb protagonisme per Darío Brizuela, amb 18 punts i amb una colla de jugadors per damunt de les dobles figures. Juan i Marcos amb 10, Veselí amb 10, Yusuf Afola amb 10 i Will Clyburne amb 12, per una actuació molt coral i sobretot per un partit excel·lent des de l'apartat defensiu de l'equip de Xavi Pasqual, que divendres també a les 7, també a la sintonia digital de Catalunya Ràdio, tindrà l'oportunitat de rematar l'eliminatòria i classificar-se per les semifinals de l'ACB. I abans d'acabar, la Míriam Guardiola. Míriam, bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Ha estat avui en l'acte d'homenatge que Barcelona ha dedicat a Juan Antonio Samaranch, l'home que va impulsar els Jocs Olímpics del 92.
4: L'acte s'ha celebrat als jardins del Palauet Albéniz, a Montjuïc, amb la presència del rei Felip VI, el president de la Generalitat Salvador Illa, l'alcalde de Barcelona Jaume Collboni, el president del Comitè Olímpic Espanyol Alejandro Blanco i els familiars de Samaranch. Durant l'homenatge s'ha recordat el paper determinant de Samaranch com a president del Comitè Olímpic Internacional i en l'elecció de Barcelona com a seu dels Jocs Olímpics del 92. Tothom recordarà la cèlebre frase amb què va anunciar que la ciutat acolliria els Jocs Olímpics a la vila de Barcelona. Les autoritats han destacat l'impacte que els Jocs van tenir en la transformació de Barcelona i entre elles el president del Comitè Olímpic Espanyol, Alejandro Blanco, que ha volgut posar en valor el llegat de Samaranch i la seva contribució al món de l'esport.
5: Juan Antonio Samaranch sigue estando presente en nosotros, nos sigue iluminando, nos hace estar, pensar, planificar, soñar y trabajar juntos. Y nos hace luchar para demostrar que sin ninguna duda el deporte con valores es el motor más importante para conseguir un mundo mejor.
4: Més de 3 dècades després, la petjada de Samaranch continua molt present a Barcelona.
1: Gràcies, Míriam.
4: A vosaltres.
1: Sònia, remata-ho.
2: El Barça de bàsquet ha acabat guanyant de 23-68-91 a la pista del Múrcia. Per tant, s'imposa el primer punt de l'eliminatòria de quarts de final, segon assalt dijous.
1: A les 7, sí.
2: Ah, d'acord.
6: Val, sí, sí. Sí, sí, ho hem explicat i ho tornem a rematar perquè és el que ha passat en aquests últims minuts i explicar també que ara a les 9 del vespre la Lliga Femenina de Waterpolo, partit que podreu seguir per Esport 3, s'enfronten al Sant Andreu i al Mataró en el tercer i definitiu de la sèrie final, que està empatada a un triomf. El dia en què també us hem posat al dia la carpeta de la de línia defensiva del Barça i el que ja comentàvem arran d'una curiositat de Bernat Xulé, si el Barça hi estava anant o no per Harry Kane, avui la resposta de la Laia Tudel, que el Barça va sondejar però que no sembla que el jugador estigui disposat a sortir de Múnich, per tant de moment el Barça aparta la carpeta de Harry Kane i està més centrat en la de Julián, que aquesta ja us l'hem explicada els últims dies, tot i les negatives de moment de l'Atlètic de Madrid a atendre cap oferta del Barça.
1: Gràcies, Sònia.
6: Fins demà.
1: I gràcies a la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio, amb el Nilvi a la producció, el Salva Pou al piano, la Jordina Tarré pendent de les xarxes socials, el Dani Rodríguez com a responsable de l'Estudi 5 i l'Andrea Martínez i la Júlia Aparicio al control central. Però, sobretot, com sempre, gràcies a vosaltres per ser-hi com cada vespre. Tornem demà a les 7 amb més esports, amb més tot costa. Coach, bé el Barça de bàsquet, no?
7: En mi carrera no he visto un periodista que es solo positivo.
8: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 9.
9: Bona nit, us informa Manel Elias. L'Església catalana ultima un acord perquè el Papa Lleó XIV inclogui al català en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, l'arquebisbat de Barcelona ha impulsat les gestions necessàries davant del Vaticà per adaptar la missa i la benedicció de la Torre amb l'objectiu d'incrementar la presència de la llengua catalana en un moment tan simbòlic. Per tant, el pontífex faria servir tant el català com el castellà durant la benedicció de la Torre en una modificació del programa litúrgic inicialment previst. Amb aquest gir de guió es dona resposta a les crítiques expressades per diverses entitats religioses, pel govern català i personalitats del món cultural, que havien lamentat la reducció de la presència del català en comparació amb la visita de Benet XVI l'any 2010. Més notícies, Marc Güell.
10: Els metges catalans tornaran a fer vaga el 17 de juny. Així ho ha avançat a Catalunya Ràdio el Sindicat Metges de Catalunya, que assegura que el govern no s'ha reunit amb els representants dels facultatius per abordar les millores que reclama el col·lectiu. Xavier Lleonart és el secretari general del sindicat.
11: Convocar una nova jornada de vaga, coincidint amb la setmana de vaga estatal del 15 al 19 de juny. Farem una vaga destinada i dedicada al Departament de Salut el 17 de juny, que és dimecres.
10: La convocatòria de vaga va en paral·lel a la campanya que el mateix sindicat ha posat en marxa per reduir les hores extres.
9: Salvador Illa adverteix Junts que si facilita una operació per derrocar el govern de Pedro Sánchez, Catalunya no li perdonarà. El president de la Generalitat ho ha dit al Cercle d'Economia.
12: No veo una alternativa conservadora, veo una alternativa por la influencia de Vox involucionista. A quien juegue con esto, a la formación política que juegue con esto, Catalunya no se lo perdonará.
9: També des del Cercle d'Economia, Alberto Núñez Feijóo ha descartat anar a Waterloo a explicar-li personalment a Carles Puigdemont la proposta de moció de censura. És la condició que li ha posat Jordi Turull en una entrevista al matí de Catalunya Ràdio.
10: Mentrestant, el ministre d'Indústria, Jordi Hereu, fa una crida a relocalitzar la capacitat productiva de les empreses. Hereu ha participat també en la reunió del Cercle d'Economia que ha debatut sobre l'autonomia estratègica d'Europa. Unitat Mòbil a Barcelona, Xavier Cussó i Rafael de Ribot.
13: El ministre Hereu demana que Europa defineixi una àrea confiable on fabricar els productes que es consideren estratègics.
14: Tenemos que ganar valor añadido, cadena de valor añadido en Europa. Por tanto, tenemos que relocalizar producción en Europa, no solo por competitividad, que es un gran reto, sino también porque en los últimos años ha irrumpido la autonomía estratégica.
13: Pel ministre, això no representa renunciar a un model comercial obert. Xavier Cussó, Rafael de Ribot, Catalunya Ràdio, Barcelona.
9: Israel continua bombardejant el sud del Líban, malgrat la nova ronda de converses a Washington entre diplomàtics israelians i libanesos i l'anunci de Donald Trump ahir que Hezbollah i Israel acceptaven deixar d'atacar-se mútuament. El secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio diu que el líder suprem de l'Iran cada cop està més implicat en les negociacions amb Washington.

0: La Fundació Pau Casals ha cedit a un jove violoncel·lista italià el mític cello que Casals va tocar durant més de 60 anys. L'entrega de l'instrument s'ha fet aquesta tarda a Bèlgica. Waterloo, Bruno Forteamides.
1: Amb una ovació inacabable i fins i tot algun crit de joia, el públic belga ha rebut el cello més icònic de Pau Casals. A partir d'ara, qui tindrà l'honor de tocar-lo durant els propers 4 anys és Ettore Pagano, una jove promesa italiana.
2: I really feel the weight and the responsibility.
3: He sentit el pes i la responsabilitat de tenir aquest instrument entre les mans.
2: Of course, lighter and lighter.
3: S'anirà fent lleuger amb el pas dels mesos, però el tractaré amb el màxim respecte.
1: S'ha endut prestat el cello de Casals com un premi per haver guanyat aquest cap de setmana el prestigiós concurs Queen Elizabeth de Bèlgica. Per al director de la Fundació Pau Casals, Jordi Pardo, és una satisfacció veure com aquest llegat passa de mans.
4: Aquest era el desig del mestre, que ell de jovenet va rebre una beca que li va permetre estudiar 2 anys a Madrid, que van ser cal per ell. La idea de donar suport als joves talents era formar part de dels seus desitjos.
1: I pretenen, en el futur, continuar cedint-lo a més joves artistes.
5: Esport, Ruth Vilà.
6: Victòria contundent del Barça de bàsquet contra l'UCAM Múrcia. En el primer partit del play-off de quarts de l'ACB, els blaugranes han guanyat de 23 punts, 68 a 91. L'altre partit de quarts que juga avui és el Madrid-Tenerife, que començarà a les 9. Avui també es decideix la Lliga Femenina de Waterpolo amb el tercer i definitiu partit de la final. Sant Andreu-Mataró. Segueix el partit el nostre company David Ubach. David, bona tarda, comença't ja.
7: Bona tarda, amb empat a 1 i ara s'avança per primera vegada el Sant Andreu, el conjunt local que col·loca el 2-1 a 4-27 perquè s'acabi el primer quart d'aquest tercer i definitiu partit de la final de la Lliga Femenina de Waterpolo. El Mataró que s'havia avançat 0-1, el Sant Andreu que el gira el partit com un mitjó. David Ubach, Catalunya Ràdio, piscina Pere Serrat de Barcelona.
6: Gràcies, David. I l'exentrenador del Girona, Mitchell, ha firmat com a nou tècnic de l'Ajax d'Amsterdam fins al 2028. Mitchell substitueix a la banqueta de l'equip neerlandès un català, Òscar García.
8: Fins aquí les notícies. La nit dels ignorants s'hereda.
9: Jo tinc record del meu avi d'escoltar la nit dels ignorants.
8: Pot arribar a travessar oceans.
10: Escoltava el vostre programa d'aquesta hora i jo sabia que la meva mare l'estava escoltant.
8: Veu com creixen els seus oients màgics.
11: Soc fan d'aquest programa des dels inicis, imagina't. I tenia un amic, el Bernat, i quedàvem a les nits i veníem a veure com feia el programa.
8: I posa la pell de gallina.
12: A casa meva, els meus pares estaven enganxats amb vosaltres cada vespre anant a dormir tard, només escoltant-vos.
13: La diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
12: I és que m'heu posat la pell de gallina.
13: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
8: Som 3CAT.
6: Visibilitzar per avançar.

0: I hi afegiria més recerca i més esperança. Les malalties minoritàries o rares afecten una de cada 2.000 persones i n'hi ha 100.000. Cada vegada se'n descobreixen més, potser perquè es diagnostica més. N'hi ha que afecten sobretot les dones i avui en parlarem perquè són una realitat poc visible. I ajuden testimonis com la cantant Celine Dion, que té la síndrome de la persona rígida, o l'actriu Linda Hahn, que va guanyar un Òscar a la millor actriu secundària per interpretar el paper d'un home, el fotògraf Billy, a la pel·lícula L'any que van viure perillosament. Té síndrome de Turner i amb el seu 1,45 m li van dir que no se la prendrien seriosament com a actriu. Es van equivocar.
1: A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Roser Parera.

És una cançó tradicional francesa de Barbara Pravi, la que sentiu, però que aquí interpreta l'holandesa Emma Kok. Amb només 15 anys, davant de 12.000 persones i acompanyada pel legendari violinista André Rieu, a Maastricht, ara fa 3 anys, tenia un somni: ser cantant, tot i patir gastroparèsia, una malaltia rara de l'estómac que l'obliga a alimentar-se a través d'una sonda gàstrica.

Va ser un moment històric que continua acumulant milions de visualitzacions a les plataformes socials de tot el món. Una història de motivació i resiliència. Benvingudes, benvinguts a Les Dones i els Dies.

0: La síndrome de Turner, l'esclerosi sistèmica o la síndrome de Rett són malalties rares o minoritàries i algunes afecten, com dèiem, majoritàriament les dones. Parlem de malalties que per la seva complexitat poden tardar anys a diagnosticar-se i en el cas de les dones encara més a causa de les diferències dels símptomes i dels biaixos de gènere en l'atenció sanitària. I passem ja a saludar les nostres convidades d'avui. La doctora Maria Camprodon, que treballa a la consulta de malalties minoritàries i metabòliques hereditàries de l'Hospital Vall d'Hebron. Bona nit, doctora.
1: Hola, bona nit.
0: I també la Judit Ortega, amb la síndrome de Turner. Bona nit.
2: Hola, bona nit.
0: Marga Massó, vicepresidenta de l'Associació de la Síndrome de Turner a Catalunya. Bona nit.
3: Bona nit.
0: I Yolanda López Ruiz, pacient amb la malaltia de Fabry. Bona nit.
4: Bona nit.
0: Si us sembla, comencem per la doctora Maria Camprodon. Què entenem per malalties minoritàries o rares?
3: Doncs, com has dit, no? Una malaltia minoritària és aquella que té una prevalència molt baixa. Es consideren que és aquelles que afecten a menys de 1 cada 2.000 persones. Aleshores, és veritat que la majoria, la del 80%, es diuen que són de causa genètica, tot i que també hi ha algunes, com has comentat, autoimmunes, com és l'esclerosi sistèmica.
0: I bé, hem parlat de que n'hi havia, jo ho he dit a la portada, que hi havia 7.000 malalties rares, però creix el nombre d'aquestes malalties minoritàries amb el pas dels anys. Això és per què? Perquè es diagnostica més? Quin és el motiu?
3: Hi ha hagut bastants avançaments, sobretot pel que fa a la genètica. Ara disposem de tècniques que són molt millors, com l'exoma, que ens permet diagnosticar malalties que fa uns anys no teníem ni constància. Aleshores, aquest número que abans eren 5.000, ara ja estem parlant de 7.000 malalties rares que es coneguin avui en dia.
0: I comentaves que són la majoria d'origen genètic.
3: Uh-huh.
0: Què vol dir això?
3: Això significa que alguna variant patogènica, o sigui, mutació, per dir-ho d'una forma més comú, afecta algun dels gens que té la persona. O, entre altres coses, també poden ser cromosomopaties, és a dir, deleccions d'algun dels cromosomes que tenim.
0: Perquè això, que siguin moltes genètiques, vol dir que són hereditàries o no té per què ser totes?
3: No totes. És veritat que depèn una mica de si afecten el que es diuen els gàmetes, és a dir, si el material genètic dels nostres òvuls o espermatozoides no tenen la mutació. Llavors sí que es poden transmetre. Però hi ha altres malalties que són somàtiques, és a dir, que només algunes cèl·lules del nostre cos tenen la variant patogènica.
0: Estem a les dones i els dies i al començament també dèiem que algunes d'aquestes malalties afecten només les dones.
3: Uh-huh,
0: com quines?
3: Bueno, és una mica la llista que has comentat. De les més a destacar és la síndrome de Turner, sens dubte, però també hi ha altres malalties com Ehlers-Danlos, autoimmunes com esclerosi sistèmiques, l'infantilomiomatosis també és bastant freqüent que sigui més en dones, les
0: Ostres, porfíries... No us havia sentit mai
3: sí,
0: aquest nom, eh?
3: Són noms curiosos, és així.
0: I són malalties que costen de diagnosticar?
3: Sí, es parla molt de l'odissea que tenen els pacients. Poden estar de mitja, 5 anys perfectament, anant voltant d'hospital en hospital, fins que arriben a algun centre amb experiència o algun doctor que hagi sentit a parlar, que tingui coneixement sobre tècniques diagnòstiques i poden arribar a fer-se el diagnòstic.
0: I, per exemple, aquest diagnòstic o aquesta odissea, en el cas de les dones, és encara més lent?
3: Sí, realment encara això passa. Per diferents motius, perquè és veritat que hi ha alguns símptomes, no? Potser una mica més inespecífics, com pot ser el dolor o una sensació d'ofec, que costa més que les dones siguin diagnosticades perquè, malgrat tot, encara es relaciona més amb estrès o amb símptomes més psicològics. Però també he de dir que potser, ja ens ho trobem, la consulta diària, que també costa més que vagin a la consulta del metge. Jo crec que...
0: A les dones ens costa més.
3: A les dones, sincerament, sí, perquè...
0: Per què? Perquè aguantem més el dolor? Perquè...
3: No t'ho sabria dir, però potser el fet de portar la casa, la feina, l'estar tot el dia amb aquesta sensació de portar-ho tot a sobre...
0: Fa que... És a dir, que tenim temps per tothom menys per nosaltres.
3: Sí, sí, ens passa, eh? Jo fa res, una passió que tenim amb una malaltia greu mitocondrial, em va dir, no?, que el seu marit tenia una molèstia a l'ull i de seguida el va incitar al metge. En canvi, ella va estar dies amb febre, ofec, tenia una pneumonia i res, no va consultar fins que ja tenia uns símptomes bastant severs. I jo deia, home, no pot ser sempre la cuidadora, també has de deixar que et cuidin.
1: Clar, clar. I quin acostuma ser el tractament? Diguem, tenen cura aquestes malalties?
3: Sí, tractaments dirigits a aquestes malalties, només hi ha un 5% de les malalties que tinguin un tractament i la majoria són simptomàtics, és a dir, no curen la malaltia. És veritat que ara s'està desenvolupant molta investigació, també el que es diu la teràpia gènica, que probablement en uns anys canviï una mica la perspectiva d'algunes de les malalties, però ara, avui en dia no.
1: Val. Precisament, com que parlem de malalties rares i minoritàries, els assajos clínics tenen biaix de gènere, també?
3: Durant molt de temps sí. Ha sigut així i encara ara sí. És veritat que hi havia un biaix en què les dones, sobretot en edat reproductiva, no eren incloses dins dels criteris d'inclusió dels assajos, perquè no tenien el risc, no, de quedar embarassades durant l'assaig i per això les excluïen. I molts dels fàrmacs que tenim avui comercialitzats estan basats en estudis que es van fer només en homes i hi ha algunes diferències en quant a farmacocinètica biològica de les dones que no s'ha tingut en compte.
1: I si està fent alguna cosa, perquè
3: ara,
1: algun estudi
3: ara,
1: que sí que tingui en compte el gènere...
3: És veritat que ara es té més en compte. S'intenta incluir dones i homes en els assajos i en diferents edats perquè això ocorria i s'han trobat problemes a l'hora de fer els tractaments. I això és així.
1: I aquestes malalties són minoritàries, són rares, no? Però amb nombre de recursos i atenció també són minoritàries?
3: Clar, això encara passa, és així. En general, els recursos sanitaris són escassos, intentem arribar a tot, però és veritat que falten psicòlegs, rehabilitadors i mancança de recursos per l'atenció adequada de tots els pacients.
1: I tu, per exemple, a la consulta, veus quin és l'impacte psicològic de tenir una malaltia minoritària?
3: Sí, és veritat que depèn molt del pacient, però és una malaltia moltes vegades genètica que et canvia el teu dia a dia, que implica un seguiment crònic a nivell hospitalari, múltiples visites, tenir en pensament, no, els teus fills, si estan o no afectes. Això té un pes molt important en tothom, lògicament, en el pacient i també en la família.
1: Mm-hmm. Doctora Maria Camprodon, tinc una curiositat. Per què el teu interès per les malalties minoritàries?
3: D'on te'n sembla sorgir? Mentida, però ja porto com gairebé 10 anys treballant en això. La veritat és que com a internista tinc un interès, no, en les malalties complexes i veure alguns pacients durant la meva residència que tenien una malaltia minoritària em va fer decidir-me per estudiar-les més, per investigar, perquè estic també en investigació, i intentar millorar, pues, l'atenció dels pacients. És així. Bueno, és molt de temps, molt esforç, però ho intentem fer el millor possible.

0: Hem parlat amb la doctora, ara hem de parlar amb la pacient, amb la Judit Ortega, que tens 28 anys i tens la síndrome de Turner i, a més, estàs embarassada.
1: Correcte.
0: Enhorabona.
1: Gràcies.
0: A veure, Judit, què és la síndrome de Turner? Explica'ns, a veure si ens ho pots explicar, diguem, amb un llenguatge planer, que segur que sí.
1: A veure,
0: segur que sí.
1: A veure, doncs mira, la síndrome de Turner és una afectació del cromosoma X de la dona, ¿vale? És una falta parcial o total de l'aspa del cromosoma X de la dona, ¿vale? Això que percuteix, doncs, bueno, una de les característiques principals del Turner és la talla baixa, ¿vale? I els problemes de fertilitat, no? Hem de punxar hormones de creixement per créixer, per substituir, bueno, per aquesta hormona substitutiva per créixer. I després, doncs, cada dona, cada nena és un món, cada nena i dona pues, tenen la seva patologia diferent, no som totes iguals. En el meu cas, pues, mira, tinc tiroides, tinc pèrdues d'audició per moltes otitis constants, som molt propens a otitis, estic operada, i, bueno, i tinc una malformació aquí al Covid del colze, i en el meu cas, pues, és amb el que m'ha afectat a mi.
0: Uh-huh. I quan t'ho van diagnosticar?
1: Als 6 anys.
0: Als 6 anys, ja?
1: Correcte.
0: I, diguem, com va començar tot? Què va notar la teva família o la teva mare, suposo?
1: Doncs tot va ser gràcies a la meva mare, perquè, bueno, intuïció de mare, no? Jo sempre li he dit, perquè tot va començar que jo utilitzava talla de roba, més petita la que em tocava, era molt petita, molt menudeta, i veia que alguna cosa no anava com acaba d'anar bé. I llavors, doncs, pues, bueno, lluita amb els metges, i li va costar molt que li fessin cas, però metge tras molts moviments, pues, em van fer moltíssimes proves, fins que ja van donar amb el síndrome de Turner, i aquí ja vam poder començar el tractament hormonal, amb l'endocrí, i, bueno, i he començat tot el procés.
0: I amb aquest tractament hormonal, què vas aconseguir? O...
1: Créixer una miqueta.
0: Vale. Doctora, si vols dir alguna cosa respecte
1: no.
0: al perquè crec que la malaltia aquesta no és hereditària, no? La Turner? O sí?
2: O sigui, el problema que tenen les pacients amb Turner és que es produeix una infertilitat bastant important per disfunció ovàrica. Aleshores, això implica moltes dificultats a l'hora de tenir fills. Però és veritat que normalment, no sé el cas a la Judit exactament, però moltes vegades s'han de fer, pues, ovulació.
1: Sí, correcte.
0: Clar, perquè ara m'imagino que els oients es preguntaran infertilitat i com ha anat això, no?
1: Sí.
0: Que estàs embarassada.
1: Sí, sí.
0: Com ha sigut aquest procés?
1: Doncs mira, jo ho explico. Com m'ha dit la doctora, és per ovodonació, ¿vale? Que és un òvul donant amb l'esperma del meu marit, ¿vale? I fan el procés, i a mi m'han ficat directament l'embrió.
0: I estàs embarassada?
1: I ja està. Sí, i ja
0: molt bé, perfecte. I aquest nou estat, és a dir, has notat alguna cosa? T'ha greujat a tu algun símptoma de la teva malaltia o no? O és més psicològic i estàs preocupada, no?
1: Jo estava molt preocupada abans, però m'he informat molt bé abans de fer el tractament i la veritat que he de dir que a dia d'avui estic bé i no he notat cap diferència. Sí que és vital que és un embaràs molt de risc, que estic molt controlada, tinc analítiques cada mes, cada 2 setmanes estic anant a l'hospital a fer ecografies i visites. És molt pautat, és molt controlat i pautat, l'embaràs.
0: Però estàs molt contenta i fa molta il·lusió
1: i
0: evidentment, malgrat totes les dificultats, doncs
1: sí,
0: has decidit tirar endavant.
1: I tant.
0: Tornem una mica, doncs, fent la radiografia de que t'ho van detectar als 6 anys. Com vas viure tu la malaltia durant la infància i l'adolescència? Vull dir, quin record en tens, no?, del teu pas, m'imagino, per l'escola, per l'institut...
1: Bueno... Jo sempre he dit que tinc molta sort perquè la meva família ha estat sempre. La meva mare sempre m'ha explicat des del minut zero tot. Ha sigut un gran suport a la meva família. Com ho he viscut? Doncs, bueno, al col·le sí que és veritat, i a l'institut que sí que és veritat que m'han fet bullying per talla baixa. He patit molt bullying per talla baixa. En el tema dels estudis també ha sigut complicat perquè em costaven. Hi ha coses que em costaven. Tenia un ritme més diferent al de la classe, una mica com més lent, diguem-ne. I necessitaven adaptacions i, bueno, pues a l'institut pues, és quan ja és més conscient, no és fàcil, no? Però, bueno,
0: Jo trobo increïble això de que et puguin fer bullying per la talla
1: sí,
0: baixa, no?
1: Sí,
0: em sembla
1: sí.
0: que ja estàvem una mica més evolucionats
1: no.
0: i que no...
1: no.
0: Vull dir, tu has patit, tu ets un testimoni, ho pots dir, no? Que això sí. te va suposar... I això et va suposar a nivell psicològic, no sé...
1: Algun... Sí, sempre tinc un complex sí. de talla baixa. A dia d'avui sí que és veritat que ja sóc adulta, ja veus com diferent... Però en aquella època és com, buah, no m'agrada ser baixeta, saps? Sí, he arribat a tindre complexa i sí, ho he passat molt malament. Però bueno, ja sóc adulta i ara és una altra etapa, però sí, no ha sigut gens fàcil, la veritat.
0: Tu ara treballes en una escola.
1: Sí, correcte.
0: Vull dir, estàs activa o ara arrel de l'embaràs?
1: Ara estic per l'embaràs.
0: Però tu treballes en una escola,
1: sí.
0: vale? I... A dia d'avui encara hi ha comentaris a l'escola que et facin comentaris a tu, diguem, per la teva condició, per la teva malaltia o que hagis tingut alguna, no sé, alguna vivència, alguna experiència de poca comprensió.
1: Sí, correcte. No tots els casos són iguals, ¿vale? Però en el meu cas sí que és veritat que en la feina no ha sigut molt difícil perquè estic en un col·le, ¿vale? I no ha sigut fàcil perquè és el que he dit, jo soc capaç, o sigui, jo soc com tothom, però sí que és veritat que en algun cas necessito pues, més facilitats, com més necessitat, com més adaptacions, i sí que és veritat que no m'han donat aquest temps, ¿vale? Bueno, si alguna, a la mínima que t'equivoques, pues et jutgen, no entenen que tens una discapacitat, ¿vale? Llavors, si t'equivoques o necessites ajuda, no me l'han donat. Vale, no han entès...
0: Diguem, no hi ha hagut comprensió, no hi ha hagut
1: no,
0: aquesta...
1: No, hi ha hagut comprensió, hi ha hagut un matxaque i, bueno, i ho he passat malament perquè, bueno, sí, he tingut que parlar moltes vegades amb la directora per tema de companyerisme, però no... d'alguna manera, no s'acaba d'entendre, no?, que pots tindre dificultats en segons quines coses i necessites ajuda... Però, clar, també has de saber fer la teva feina, no? És el que m'han
0: transmès.
1: Sí, és el que m'han transmès a mi, no? De que, no, si tu tens una titulació, has de saber fer la teva feina. Ja, vale, sí. Però hi ha coses que per experiència no sé, o hi ha coses que em costen, no? I aquestes adaptacions, pues, no me les han donat.
0: Molt bé, Judit. Al teu costat hi ha la Marga Massó. Tu tens una filla de 25 anys amb la síndrome de Turner i ets vicepresidenta de l'Associació de la Síndrome de Turner a Catalunya. En el teu cas, la teva filla, quan se la va diagnosticar? Es va tardar molt?
3: Bueno, en primer lloc, em vull dir que la Judit també és co-vicepresidenta. Nosaltres a l'associació hem posat una presidenta que no és Turner, de moment, i estem apostant cada vegada més perquè vagin pujant persones Turner a portar l'associació i nosaltres anar-nos quedant, amb la qual portem la copresidència, però dic que, bueno, és una presidenta, una vicepresidenta increïble, la Judit. O sigui, molt bé, molt bé.
0: Fantàstic.
3: S'ha estrenat aquest desembre, i de 10, molt bé. A la meva filla,
0: Sí, quan li van diagnosticar? I
3: la vam diagnosticar molt. Que tenia 5, que faria 6 anys. També molt semblant. La història és molt semblant a la de la Judit. També va néixer el meu fill quan la Núria tenia 3 anys. I als 3 anys i mig ja no li tocava revisió, perquè van, de 3 anys van a 4. Però vaig dir, la porto a revisió juntament amb el meu fill, i vaig dir que no creixia. Ella ja havia tingut problemes de mobilitat, havia començat a caminar més tard. Durant l'embaràs també va ser una nena molt petita, de retardament de creixement intrauterí. Ja anàvem veient coses. Pels 3 anys i mig vaig dir, és que estava... pesava 8 quilos, o sigui, 3 anys i mig, 8 quilos, era molt petita. Aleshores, en aquell cas, la Núria el que tenia era molt mal de panxa, sempre tenia mal de panxa, i això va ser un viatge pels doctors, perquè de seguida vam anar a gastros, vam anar a molts gastros. Li van fer 2 biòpsies d'estómac, pensant-se que tenia alguna intolerància al gluten o així, i al final una doctora Granollers ens va dir: busqueu un bon genetista. Aleshores vam canviar de pediatre, el que dèiem, anar buscant, vam canviar de pediatre, vam anar al doctor Pou, i el doctor Pou diu: uf, ja t'han vist tots els millors professionals de Barcelona, comencem de zero, full en blanc. vam anar a Sant Joan de Déu, Full en Blanc, i ABC, de quan són petits, que toca pues, genetista, aquests anàlisis, aquests altres, i amb l'anàlisi genètica sortia el síndrome de Turner.
0: Sí, sí, doncs es confirma lo de l'odissea que deia la doctora. En aquest cas, no, pacient amb la Judit i tu mare d'una pacient, noto que és molt important, no, que la família estigui donant suport i bueno, per tu Déu-n'hi-do, no, com ho vius, no?
3: Bueno, jo quan vaig arribar a casa, li vaig dir a la meva sogra, dic, ens ha tocat la loteria, perquè per tot el que podia ser, la Núria, pues, bueno, té una delació petita i bueno, no sé, a mi em va semblar que ho portaríem bé. I no, un cop saps, ja comences a créixer, no?
0: Clar, a vegades l'important és això, és a dir, que li puguis posar nom i dir, vale, d'acord, aquesta incertesa és això.
3: L'única pega que té el fet de això potser ho pots explicar millor tu, però l'única pega que té el fet de que sigui als 6 anys és que s'han perdut 6 anys d'hormona del creixement.
0: Ah,
3: no?
0: Clar.
3: Sí. Bueno, i amb el tema que abans li comentava la Judit, també el tema del creixement, a la Núria ho va portar molt bé, el creixement. Ella era molt, és que era molt poca cosa. I quan vam saber que tenia el síndrome de Turner, va arribar a l'escola, va dir, tinc el síndrome de Turner i amb aquest llapis, no, el d'injecció, me curaran. I a mi a l'escola em anava trobant els pares i em anaven dient, ai, felicitats, felicitats, ja sabeu què té la Núria, felicitats. I perquè ella mateixa havia pujat a la classe i els havia dit, perquè no li vaig deixar portar el llapis, li vaig deixar portar el paper amb la foto, i els havia explicat als nens de la classe i tot. I llavors, a partir del metro 30, la doctora que tenia deia, si fèiem creixia 2 centímetres. Núria, un regal de 2 centímetres. I la Núria arribava a l'escola i deia, un regal de 2 centímetres. O sigui, ho anava transmetent i ho anava vivint amb la qual el bullying per talla baixa no l'ha patit.
0: No. Pues això és fantàstic, no?
3: Ella en el seu cas no l'ha patit.
0: Tu, com explicàvem abans, ets vicepresidenta de l'Associació de la Síndrome de Turner a Catalunya. Ja has comentat que la presidenta no té síndrome de Turner. No. Això perquè, vull dir, perquè heu decidit que sigui així, o, bueno, ja ho has comentat, no?, que potser serà una mica més endavant, més
3: bueno, va començar una
0: paulatino, no?
3: Sí, va començar una família a fer l'associació, i van ser tres germanes, i van fer els estatuts, i una mica els estatuts van ser això, no? La presidenta que no tingui síndrome de Turner, la vicepresidenta que sigui una co-vicepresidència. I aquests estatuts estan fets així, i ja fa més de 10 anys que estan així. De moment els mantenim, però amb l'ànim ja de la propera junta, que és d'aquí 3 anys i poc, de fer el canvi. Perquè això ja ho hem vist a les associacions de Madrid, la d'Andalusia, que ja han fet el canvi i que funciona correctament i molt bé.
0: Aquesta malaltia afecta només a les dones, i a l'associació només hi ha dones?
3: No. A l'associació hi tenim, són 82 socis, 40 són afectades de Turner, i tenim les famílies directes també, i els pares estan molt involucrats també, molt.
0: I amb aquesta associació, com ajudeu amb aquestes dones amb síndrome de Turner?
3: Mira, nosaltres hem vist que hem tingut la necessitat de dividir l'associació en diferents reptes segons l'edat de les personetes, no? Hem fet el que són la infància, llavors adolescència, no, joves, que diem, i el sènior. Llavors, perquè cada un té unes necessitats diferents. Llavors, a nivell d'infància, doncs, fem molt acompanyament a el que són les famílies, en els pares, de què és el que els anirà passant i tot. A nivell d'adolescència, la Judit porta un grup d'adolescents i joves, amb el qual fan sortides, es troben, es parlen de tots els problemilles que van tenint i tot, no? I nosaltres, per la nostra part, pues, des de darrere també, evidentment, els hi donem tot aquest suport, no? El suport a l'adolescència que ens estem trobant, i també la incorporació del món laboral, és el psicològic. psicològic, perquè moltes vegades hi ha uns trets d'autisme, uns trets que són noies molt, molt summament sensibles, i tot això requereix un acompanyament psicològic que malauradament ha de ser privat, perquè no, a nivell
0: des de la pública no hi és.
3: No, és que no el trobem, no hi és.

0: Doctora Maria Camprodon, veia que senties amb el cap, vols afegir...
1: No, perquè he acompanyat, no, a la Yolanda i a tota la seva família en el diagnòstic, en el tractament. Jo sé que com ho ha passat el seu fill, malgrat que jo visito adults, però estem com molt implicats. I sé que ha sigut dur això d'haver de venir cada dues setmanes a posar-se un tractament endovenós. El fet de, no, tan jove, sentir-se bé però estar vinculat a l'hospital, perdre classes, no és fàcil d'assumir per ningú. Però jo crec que ho han fet molt bé, han estat molt units en tota aquesta peripècia i que ara, pues, ha estat molt millor i que amb el tractament, amb la investigació, hem aconseguit tractaments orals que gràcies a Déu, pues, milloren també la qualitat de vida dels pacients.
0: Perquè quan et detecten una malaltia minoritària, vull dir, a banda de que entenc que per una part hi ha un descans, no?, com explicava la Marga Massó, de dir, ostres, ja està, ja sabem el què, perquè això és una odissea, quin consell d'algú que ens estigui escoltant li donaries, no?, de dir com afrontar-ho o com...
1: Jo sempre els dic als meus pacients, no és algú que hagin pogut decidir, hem de tirar cap endavant i intentarem conjuntament fer el seguiment i minimitzar el màxim possible com els hi afecta en el seu dia a dia. Jo tinc una companya que és una meravella, que és la meva infermera, que és gestora, que fa el màxim per intentar ajuntar visites, per intentar que tots els professionals de les diferents disciplines ens coordinem i fem una atenció que intentem que sigui molt individualitzada. Però, bueno, és un camí que fem conjuntament amb els pacients, és així.
0: Clar. Marga Massó, des de l'associació, bueno, he vist, he llegit, no?, de que en els darrers anys hi han hagut alguns avenços, no?, per exemple, el cribatge neonatal, no?, que ha fet que hagi baixat una mica el nombre de nens amb síndrome de Turner. És així o no?
2: És molt complicat de...
0: Sí? D'explicar, doncs.
2: Bueno, no és que sigui... És complicat pels que hem sigut mares de noies amb Turner, no? Al final, el cribatge neonatal el que fa és, durant l'embaràs, pues se sap que les noies tenen Turner i les famílies, bueno, la parella pot decidir si avorta o no avorta, no? Aleshores, em comentaven, aquesta setmana teníem dades de que ja es detecten 14 nous Turner per setmana, i no les veiem perquè pràcticament totes s'avorten, no? I les que arriben a terme, pues, de moment estan prou bé, no? Jo crec que les famílies que decideixen que tiren endavant, l'embrió es veu molt bé i bueno, es tira.
0: I aquesta detecció... Sí?
1: No, només puntualitzar, perquè digues, clar, quan digues. Diem cribatge neonatal, moltes vegades es relaciona més amb la prova del taló, que és una cosa diferent, que és per 26 malalties, però ah, sí. No és el cas. Clar, normalment això que ha explicat la Marga és més d'estudis cariotips que es fan... abans de quan estàs embarassada, i que és veritat que ara hi ha molta tendència a fer un estudi en sang perifèrica per detecció de cèl·lules embrionàries i que es detecten, pues, moltes malalties d'aquest tipus. El que sí que és molt important, no, és que quan t'ho diagnostiquin, anar a un lloc on t'expliquin molt bé què implica, quines repercussions, no, a nivell neurològic o no, quin seguiment ha de fer en cas de tirar endavant a l'embaràs, perquè si no hi ha molta desinformació i, clar, la pacient es pot quedar molt agobiada en tot aquest estudi.
0: I això t'ho poden detectar amb una analítica de sang?
1: És en sang perifèrica, sí.
0: Val. I no sé si té res a veure amb aquest projecte Vinex.
2: Bueno, el projecte Vinex és que ens fa molta il·lusió, perquè sempre diem que no hi ha investigació, i en el cas del síndrome de Turner hem tingut la sort de formar part del projecte Vinex, que es tracta d'un estudi que estan fent per poder detectar malalties minoritàries amb el fenotip, amb un mòbil, fent un escaneig amb un mòbil i altres diagnosis. Qualsevol doctor en el seu despatx, no?, pot preveure quina enfermetat rara pugui tenir un infant. Han agafat, s'ha escollit el síndrome de Turner perquè es necessita una prevalència alta i en el cas del síndrome de Turner en principi som un de cada 2.500 dones i de moment s'està fent l'estudi amb les nostres sòcies, no?, que han participat pràcticament al 100% i amb això sí que faig una crida que tant Turner com hi ha gent que ens escoltin, que sisplau, que es posin en contacte amb el projecte Binext o amb l'associació, perquè ens necessitem...
0: Pots aprofitar, si vols, no sé si teniu Instagram o si teniu un telèfon, si aprofiteu per donar-lo a les xarxes socials.
3: Sí, mira, tenim Instagram, que és AST, Síndrome Turner de Catalunya, així que us animo a que ens sigueu i així aneu veient el que anem fent.
0: Clar, molt bé. No sé, m'agradaria donar un missatge positiu. A veure, el tema de la investigació, doncs, que ha avançat tant, ja ho és, no? Però, no sé, què podríem dir de positiu?
1: Bueno, jo crec que és molt positiu l'estar fent aquest programa com un exemple de que aquesta difusió de les malalties minoritàries ho agraïm, creiem que s'ha de donar encara més informació, no?, per ajudar el diagnòstic, però també per ajudar a entendre els pacients que estan afectes i que no es trobin en aquestes situacions que ens explicava la Judit o la Marga, no?, i que tots visquem en una convivència millor.
0: Marga?
2: Bueno, jo us agraeixo moltíssim que ens hagueu convidat per donar a conèixer l'Associació de Síndrome de Turner. El dijous passat vam estar a Vall d'Hebron amb Café d'Herba a organitzar, no?, la diada o el fòrum de les enfermetats minoritàries. En allà es va veure la gran importància que tenim les associacions, sobretot en l'acompanyament familiar i sobretot en la part psicològica, no?, perquè per sort o per desgràcia la sanitat pública, la part psicològica és escassa i llavors pues, bueno, nosaltres podem fer aquest acompanyament i crec que podem fer una feina molt bona.
0: He de dir als oients que la Marga Massó és la culpable de que se faci aquest programa, perquè ella és qui ens va escriure, no?, i ens va demanar una mica, doncs, això, no?, poder donar a conèixer aquesta malaltia. I bé, si es tracta d'això, no?, de donar-li visibilitat i també potser una mica trencar estigma, no?, hi ha molt estigma amb les malalties rares. A banda de sí, per què? Digue'm per què. Vull dir, què us diuen la gent o...
3: Bueno, és un estigma perquè és com desconegut, no? Hi ha algunes enfermedades minoritàries que no s'acaben de conèixer i, bueno, estigma del que és diferent és jutjat, no? Algú diferent, pues, inclusivament, pues, és com raro, jutjable, és diferent. I això, pues, no...
0: I us agrada la denominació de... Bueno, que es diu malalties minoritàries o rares? O no, o és la paraula rara, no hi ha cap problema.
1: Jo normalment dic minoritària, la veritat és que no m'agrada gaire la part de rara, que és normal avui en dia.
0: Clar, és que això seria un programa,
1: per això.
0: De dir que quina és la normalitat i quina no és la normalitat. Un dubte que m'ha quedat, les malalties minoritàries, quin impacte tenen en etapes específiques de la vida de les dones? Per exemple, com l'embaràs, la regla o la menopausa. Té més incidència o no
1: incidència,
0: té per què?
1: Incidència no, perquè el fet d'això de ser genètiques normalment debuta en edats infantils, tot i que moltes d'elles es diagnostiquen en edats adultes, però és veritat que el pacient viu certes etapes amb majors dificultats. El tema de l'embaràs, no?, el tenir una malaltia genètica que impliqui, pues, el que és un fer una in vitro, tot el que és l'extracció d'òvuls, fer la in vitro, és una situació tan estressant per qualsevol dona, doncs més amb el risc m'he d'assegurar que no transmeti la malaltia. Ostres, és que això no es pensa ni hi ha acompanyament en aquesta situació, entre altres coses, però és un punt a destacar, no?
0: Ha passat el temps volant. Acabem aquí. Moltíssimes gràcies, doctora Maria Camprodon, Judit Ortega, Marga Massó i Yolanda López Ruiz. Gràcies a totes, bona nit, i esperem haver contribuït, doncs, a que les malalties minoritàries tinguin més visibilitat.

0: Evitem el soroll.
1: Ens allunyem de les estridències.
0: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
1: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
2: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
0: Un informatiu sense presses.
1: Per donar context als grans titulars.
2: De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna. Ja m'entens.
3: Un programa d'un altre gènere.
4: Hem avançat molt, hem guanyat moltes medalles com a col·lectiu, però encara ens queda molt camí per recórrer.
5: Ja m'entens, el podcast LGTBIQ+.
2: Amb David Ávila.
5: A l'app i al web de Catalunya Ràdio.
6: I també disponible a la plataforma 3Cat.
5: Catalunya Ràdio. Som 3Cat.
7: Som 3Cat. Mauvais garçon de la baisse. Me dit que je suis pas belle comme ça que je sais.
8: I en aquest últim tram del programa anem cap a França per parlar amb la nostra col·laboradora, Letícia Fuentes. Bonsoir, Letícia.
9: Bona nit, com esteu?
8: A veure, ho he dit bé, això? Bonsoir, bon nuit, com amb aquesta hora, què seria?
9: Bonsoir.
8: Bonsoir.
9: Perfecte.
8: L'he encertada. Avui, Letícia, ens vols parlar d'una aplicació creada per dos estudiants de Normandia, després d'una experiència personal que van tenir impactant. Es diu Drive Lady i ofereix una alternativa segura per compartir cotxe a les dones franceses. Letícia, un servei de viatge més segur per a les dones. Com funciona?
9: Doncs, com deies, és una aplicació creada per dos estudiants de Normandia durant els seus estudis universitaris, com un projecte que havien de fer, que té com a objectiu oferir viatges més segurs a les dones franceses, però al mateix temps crear una comunitat de confiança. L'app que es diu Drive Lady és basada en un principi molt senzill, que és permetre que les usuàries ofereixin o busquin viatges amb altres dones del seu entorn i crear també al mateix temps un entorn segur. Hem parlat amb les creadores i ens expliquen com va sorgir aquesta idea. Les escoltem.
10: Avui a França més d'una de cada dues dones se sent insegura quan es desplaça en transport públic. Per a una dona tornar a casa amb tranquil·litat pot ser molt complicat. Sovint es pregunta quina ruta ha de seguir, com tornar, o si hauria d'intentar anar acompanyada d'amics. En canvi, el 89% diu que se sent més segura entre dones. A partir d'aquí va néixer Drive Lady. Des del seu llançament hem rebut molt bons comentaris. Ens agraeixen perquè ara poden tornar a casa amb més tranquil·litat i seguretat.
8: Letícia, un dubte. Com s'asseguren que darrere de la pantalla hi ha una dona i no un impostor?
9: Doncs per garantir aquesta seguretat i que no sigui un impostor, el registre inclou, el registre de l'aplicació de les dones que vulguin oferir o busquin viatges, inclou la verificació d'identitat. Com dèiem, l'objectiu al final és crear una comunitat fiable i solidària cap a les dones. Un cop registrades, les usuàries poden veure els viatges disponibles, connectar amb altres dones, reservar i pagar directament a través de l'aplicació.
8: Ah, molt bé. Aquesta app, doncs, és gratuïta?
9: Sí, és gratuïta i la podeu trobar tant per Android com per iPhone. De moment només funciona a França, però també la pot descarregar qualsevol dona que estigui pel país de pas i necessiti aquest servei. També poden trobar més informació al perfil d'Instagram de DriveLady, @DriveLady, on no només ofereixen informació sobre aquesta aplicació, sinó que també, amb l'objectiu de crear aquesta comunitat, organitzen activitats per dones, com per exemple el 14 de juny organitzaran un taller d'autodefensa per dones.
8: Ostres, van fortes, eh?
9: Sí.
8: A banda del viatge, hi aniràs tu el 14 de juny amb aquest taller d'autodefensa per dones o no?
9: Doncs no ho sé, però sí que m'han dit que estan creixent i que de moment estan fent petites activitats, però l'objectiu és seguir reformulant l'aplicació perquè no només es quedi a França, que arribi a altres països, que sigui creixent i fer moltes més activitats. De fet, són noies molt competitives i tenen moltes ganes de fer coses que ajudin a les dones a estar més segures i a gaudir dels carrers.

0: amb tota seguretat.
1: Entenc que no l'has usat, no?
0: No, jo encara no, no, la veritat que no. És veritat que jo vaig molt amb bici, haig de dir, llavors encara no l'he utilitzat, però sí que després de parlar amb elles, sí que he estat mirant una mica com funciona i la veritat és que està molt bé, perquè és això, no?, que...
1: Què és el que t'ha cridat més l'atenció, diguem, del funcionament, o què és el que has trobat que és més pràctic o que pot ser millor per les dones?
0: Mira, a mi el que més m'ha agradat és saber que la persona que està registrada ha passat un filtre de seguretat, que és una dona, que l'aplicació guarda totes les dades d'aquesta persona, de la persona tant que s'ofereix com la persona que busca, que és un espai segur, sobretot, i al final que el disseny de l'aplicació no és molt diferent que altres aplicacions que ja coneixem, com Cabify o Uber, però sí que és veritat que el punt més fort que té aquesta aplicació és, sobretot, la seguretat, no només per les dones que viatgen, sinó també que estàs en un entorn segur, i això és el que m'ha agradat més, la veritat.
1: Letícia, fa unes setmanes tu mateixa vas col·laborar aquí al programa i ens vas explicar, recordo, una campanya també al metro de França.
0: Sí.
1: Ara ens comentes el tema aquest, doncs, d'aquesta aplicació, la Drive Lady, no?, doncs, també com una alternativa segura per compartir cotxe a les sí. dones franceses. Què passa amb el transport públic de França? Ens hem de preocupar? Què passa? Diguem que les dones se senten més vulnerables o no? O és una cosa...
0: Doncs, aviam, no és un tema d'opinió. Molta gent ho pot pensar, però en veritat, i les dades són les que són. Per exemple, ara mateix, fa unes setmanes, com a Catalunya, hem patit una onada de calor. I només en aquestes dues setmanes d'onada de calor, els casos d'agressions sexuals al transport públic i als carrers de París han crescut un 30% només en dues setmanes contra les dones. Sí. Llavors, és un problema d'educació, és un problema de no saber compartir un espai públic amb les dones. Això ja és jo crec que és una opinió personal meva, però crec que va molt per allà. És un problema d'inseguretat en el transport públic. És veritat que les persones que fan això, la policia sempre, quan explica les dades anuals, que no només el 30%, cada any, en els dos últims anys, les agressions sexuals al metro de París han crescut un 11%. El que diuen és que la gent que fa això són persones expertes que saben quan ho han de fer, quan hi ha més gent al transport públic, quan estem més enxugats al metro, aprofiten aquest moment. També és veritat que als passadissos del metro de París, per exemple, hi ha molts racons, molts punts morts on no, la càmera no arriba, on... Bueno, és molt més fàcil agredir sexualment o agredir a una persona. Llavors, tota aquesta gent que fa aquestes coses, malauradament la policia ha reconegut que són experts i que saben a qui fer aquestes coses, quan fer-lo i en quins moments, no?
1: Doncs, Letícia, que es posin les piles a França, perquè volem venir i volem anar amb transport públic i volem estar molt tranquil·les i que no ens passi res. Letícia Totalment. Fuentes, periodista corresponsal a París, a La Sexta i El Periódico, gràcies i bona nit.
0: Moltes gràcies, bona nit.

I ha arribat l'hora del comiat i de dir-vos que les dones i els dies el fem Mireia Dalmau, Montse Comelles, Helena Miquel, Nil Via, Ferran Badia i avui qui us parla, Roser Pereira Moragues. I us preguntareu què farem demà? Doncs ara mateix us ho explico. Demà parlarem sobre com ser bibliotecària. Poca broma, eh? I també entendrem per què protesten i què suposa. Què suposa ser dona, què suposa ser bibliotecària i per què protesten. Així que demà el programa serà molt reivindicatiu i aquí estarem per explicar-ho, per acollir-les i també per donar visibilitat doncs, a aquesta problemàtica. Moltíssimes gràcies, bona nit.

0: El pla de Feijóo per fer fora del govern Pedro Sánchez via moció de censura s'ha complicat encara més avui a Barcelona. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, Jordi Turull, de Junts, li ha respost que si volen parlar seriosament d'alguna cosa, ho han de fer a Waterloo, amb Carles Puigdemont. El líder del PP, a la sortida de la reunió del Cercle d'Economia, ha dit això.
1: Vamos a hablar de cosas serias, ¿no? Vamos, por favor.
0: No considera que sigui una proposta seriosa. Davant dels empresaris catalans, s'ha entès més la seva idea.
2: Quienes coincidimos en que esta situación es insostenible, deberíamos hacer todo lo posible. No busco atajos porque lo que conviene atajar es la situación del país. Y no vengo a pedir favores ni tampoco a regalarlos.
0: El PSOE el que troba una broma és que el Partit Popular busqui el compromís de partits nacionalistes.
3: El Partit Popular i el senyor Feijóo, por poner un ejemplo, votan en contra del uso de las lenguas oficiales de estos territorios en Europa.
0: Demà tota l'atenció estarà posada en Pedro Sánchez, que al migdia serà a Barcelona per intervenir a les jornades del Cercle.
4: Catalunya nit.
5: I els metges augmenten la pressió perquè el govern s'avingui a negociar millores laborals i anuncien una nova jornada de vaga. Ens ho ha explicat el secretari general del Sindicat de Metges de Catalunya.
6: Farem una vaga destinada i dedicada al Departament de Salut el 17 de juny, que és dimecres.
0: I mentrestant, els sindicats minoritaris de docents... Continuen amb les protestes. Els sindicats majoritaris opten, però, per donar llum verda al preacord amb Educació. Al voltant del 30% del professorat ja ha votat.
5: I avui queda exactament una setmana per a la selectivitat i a partir de les 11 entrevistarem la nova responsable d'aquestes proves, Rosa Pàmies Vilà. Per primera vegada s'utilitzaran detectors per localitzar si algun estudiant té un aparell connectat a internet mentre fa les proves.
0: Els estudiants de determinades ciutats hauran de tenir en compte els problemes de mobilitat perquè la selectivitat coincideix amb la visita del Papa. Sobre aquesta qüestió, avui hem pogut saber que Lleó 14 podria incloure el català en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Després de la polèmica generada pel poc ús del català, s'estan ultimant els equilibris en l'ús de les diverses llengües. Explicarem què és el que sabem a aquesta hora.
5: El concurs de violoncel Queen Elizabeth de Brussel·les ha tingut un premi molt especial, tocar el cello de Pau Casals.
7: Justament per mantenir viu un cello tan valuós com aquest, un golf thriller de 1733, el millor que es pot fer és que estigui tocat. Un cello no pot estar en una vitrina o no pot estar guardat.
5: Doncs qui tindrà l'honor de donar-li vida als pròxims 4 anys és un jove talent italià, Ettore Pagano.
8: I really feel the weight and the responsibility.
9: He sentit el pes i la responsabilitat de tenir aquest instrument entre les mans.
8: T'anirà
9: fent lleuger amb el pas dels mesos, però el tractaré amb el màxim respecte.
8: Respect.
0: Són les 10 i 4 minuts i ets a Catalunya Ràdio.
5: Des d'ara i fins a la mitjanit, notícies sota la llum.

0: El Partit Popular no s'ha pres seriosament el desafiament de Junts d'anar a parlar de la moció de censura contra Pedro Sánchez a Waterloo. El número 2 del Juntaires, Jordi Turull, ha dit aquí al matí de Catalunya Ràdio que el seu partit està obert a escoltar la proposta dels populars si accepten reunir-se amb Carles Puigdemont a Bèlgica. Alberto Núñez Feijóo, que ha estat avui a Barcelona, ha menystingut aquesta possibilitat. Àlex Giralt Robert.
1: Sí, el líder del PP s'ha limitat a respondre això quan la premsa li ha preguntat per l'oferiment de Junts. Parlem de coses serioses, ha dit Feijóo quan sortia de les jornades anuals del Cercle d'Economia. I és que, davant dels empresaris catalans, el número 1 dels populars tampoc no s'ha referit a la condició de veure's presencialment amb Puigdemont per abordar una possible moció de censura que, en canvi, sí que ha defensat des del faristol. Ha assegurat a Junts i al PNB, sense citar-los, que no vol aprofitar la iniciativa per instal·lar-se a la Moncloa sino per convocar eleccions.
2: Quienes coincidimos en que esta situación es insostenible, deberíamos hacer todo lo posible. No busco atajos porque lo que conviene atajar es la situación del país. Y no vengo a pedir favores ni tampoco a regalarlos.
1: El detonant de tot plegat han estat aquestes paraules del secretari general de Junts, Jordi Turull, als micròfons del matí de Catalunya Ràdio.
3: Si aquest senyor té alguna cosa seriosa a explicar, doncs ja ho sap, que demani per veure'ns i ens veiem a Waterloo el dia que ell vulgui. I quan ens ho vingui a explicar, doncs nosaltres escoltarem.
1: Turull, però, ha reiterat que la via més ràpida per tancar la legislatura és un avançament electoral que només pot forçar el president espanyol. Fins ara, trobar-se amb Puigdemont al cor d'Europa ha estat una línia vermella que els populars sempre s'han negat a creuar.
4: El govern espanyol ha carregat de ple avui contra aquesta proposta de moció de censura instrumental de Feijóo. L'acusen de cinisme, de no tenir cap projecte per a Espanya i d'estar desesperat demanant el suport de Junts i el PNB per fer fora Sánchez de la Moncloa. Mentre que el ministre d'Hisenda aconsella a Feijóo que s'assegui a negociar el nou model de finançament, les comunitats governades pel PP ja han anunciat que no aniran a la ronda de contactes amb el Ministeri d'Hisenda. Madrid, Àngels Lafuente, bona nit.
5: Bona nit. El govern espanyol ironitza amb un possible pacte del PP amb Junts i el PNB. Diuen que és un insult que reclamin el seu suport quan s'han oposat a l'ús del català a Europa i han boicotejat reiteradament els acords de Sánchez amb els independentistes. La ministra portaveu, Elma Saiz, no ha estalviat qualificatius a l'hora de posar nom a l'estratègia de Feijóo per acabar amb el govern de Sánchez. Tampoc ho ha fet el ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya.
6: Cinismo y desesperación. Esa oposición marrullera que están haciendo está vacía.
7: Yo creo que la coherencia es una asignatura que algunas fuerzas políticas pues deberían un poco estudiar y superar.
5: Des de la Moncloa veuen la moció de censura amb tranquil·litat, convençuts que Feijóo no té prou suport i, per tant, diuen, no la presentarà mai. I en aquest punt, el ministre Arcadi Espanya aconsella a Feijóo que, si realment pensa en Catalunya, s'assegui a negociar el nou model de finançament.
7: En esta tercera oportunidad, que viniendo los tiempos que nos vienen recuerda un poco a lo de San Pedro, cuando negó por tres veces, espero que no lo hagan ahora, reflexione y convalide una medida a todas luces buena para las comunidades autónomas y para las entidades locales.
5: L'executiu vol reunir el Consell de Política Fiscal abans de vacances, aprovar la nova llei després de l'estiu i votar-la posteriorment al Congrés. Una negociació que comença amb mal peu. Les comunitats del PP ja han anunciat que no aniran a la ronda de contactes amb el Ministeri d'Hisenda. I davant les crítiques del Poder Judicial, el govern espanyol no recula i manté que les accions judicials contra el PSOE són una operació orquestrada tant per la política com per la justícia per tombar Sánchez.
0: L'intercanvi de declaracions d'avui entre Junts i el Partit Popular també ha generat crítiques per part d'Esquerra, els Comuns i Vox, la ultradreta, però amb arguments contraris. Joan Vilaplana, bona nit.
8: Bona nit, comencem pels republicans. La seva portaveu al Parlament, Esther Capella, ha volgut explicitar que la formació tanca la porta del tot al pla dels populars per posar fi al govern de Pedro Sánchez.
9: A nosaltres que no ens busquin. I en aquest sentit, nosaltres amb el Partit Popular, en relació a mocions de censura, no tenim res a parlar.
8: Pel que fa als comuns, el seu portaveu parlamentari, David Cid, ha qüestionat que Junts es plantegi la possibilitat de negociar amb el Partit Popular i amb Vox.
10: Els comuns no farem el caldo gros a PP i Vox. I ens sembla una mica estrany que es vulgui fer el caldo gros a PP i Vox. De fet, aquest matí sentia el senyor Turull que convidava a Feijóo a anar a Waterloo. Entenc que també convidat a Vox, perquè van en pack.
8: Els ultradretans són imprescindibles perquè una moció de censura a Pedro Sánchez liderada pel PP pugui prosperar. La portaveu de Vox al Congrés, Pepa Millán, ha carregat contra els populars, però pel fet de plantejar-se el suport de Junts i, per tant, també de Puigdemont.
11: Ya veremos en qué condiciones se presentan. Desde luego, yo creo que para el conjunto de los españoles es rechazable y cuanto menos pues condenable que el Partido Popular se siente con un partido separatista fuera de España.
4: Doncs bé, el president de la Generalitat, Salvador Illa, també ha advertit a Junts que si facilita una operació per derrocar el govern de Pedro Sánchez, Catalunya no li perdonarà. Illa ha avisat que un govern del PP tindria conseqüències nefastes. Ho ha dit davant dels empresaris catalans durant un col·loqui al Cercle d'Economia amb el president de la Xunta de Galícia i també el Lehendakari Basc. Albert Prat, bona nit.
12: Què tal? Bona nit. Sí, Salvador Illa ha rematat la seva intervenció en el debat a 3, enviant aquest dard als de Puigdemont si permeten l'entrada d'Alberto Núñez Feijóo a la Moncloa.
13: No veo una alternativa conservadora, veo una alternativa por la influencia de Vox involucionista. A quien juegue con esto, a la formación política que juegue con esto, Catalunya no se lo perdonará.
12: Al seu costat, el gallec Alfonso Rueda, del PP, estava a les antípodes i ha sigut el més clar a l'hora de reclamar eleccions a l'Estat. En canvi, el lehendakari Manuel Pradales, del PNB, ha evitat mullar-se i ha posat el focus en la crispació.
14: ¿Alguien tiene cabeza en el gobierno ahora mismo para ocuparse otra cosa que no sea el día a día con la que les está cayendo? Por lo tanto, yo creo que con esta situación queda acabarse cuanto antes, que hablen los ciudadanos.
15: Pero hay que mirar más allá. ¿Podemos seguir en el momento de crispación y polarización política que se está viviendo en el Estado? ¿Esto a dónde lleva?
12: La reforma del model de finançament autonòmic que està en marxa també ha fet enganxar el president de la Generalitat i el de la Xunta de Galícia. Rueda ha lamentat que la resta de l'Estat hagi d'anar a remolc de la proposta de Catalunya. Illa li ha contestat que no es farà enrere.
14: Si queremos llegar a un acuerdo, tendremos que sentarnos juntos desde el principio. Si se llega con una postura cerrada y cada comunidad autónoma, y somos muchos, llegamos con posturas cerradas, será imposible. ¿Es lo que quiere el gobierno? ¿Para seguir mareando la perdiz y cambiar de tema? Bueno, quiero pensar que no, aunque cada vez estoy más seguro de que sí.
13: Yo anuncio que Cataluña no va a pedir permiso ni para hacer propuestas ni para liderar económicamente España.
12: I tal com ha anunciat avui el PP, el dirigent gallec ha confirmat a Barcelona que ni ell ni cap altre govern autonòmic del seu partit aniran a les reunions bilaterals que ha convocat el Ministeri d'Hisenda per començar a parlar d'aquest nou model de finançament.
4: Gràcies, Albert. Precisament la presidenta del Cercle d'Economia ha aprofitat que Feijóo també era un dels convidats a les jornades per posar-li deures. Teresa García Milà li ha demanat que entri a negociar la reforma del finançament, però el dirigent del PP no se li ha posat massa bé.
16: El gobierno ha puesto una propuesta sobre la mesa. Puede gustar más o menos, pero está ahí. Sería muy positivo que el PP la considere y entre a negociarla.
2: Necesitamos sosiego. Sosiego para hablar, para discutir, para discrepar, para analizar.
0: Doncs bé, sobre el paper i la figura d'Alberto Núñez Feijóo, el líder del PP, hi posem ara la mirada d'una persona que ha seguit les reunions del Cercle des de fa molt temps, l'escriptor i col·laborador del Catalunya Nit, Jordi Amat.
17: Alberto Núñez Feijóo no s'ha equivocat avui al discurs que ha fet a Barcelona, però si hem de ser justos, cal dir que tampoc ha aprofitat l'ocasió. És la quarta vegada que assisteix a les jornades del Cercle d'Economia com a líder de l'oposició. L'he vist de prop tots aquests anys. L'expectativa que crea és una bona radiografia de la situació política d'Espanya. L'any 2023, l'endemà d'unes eleccions autonòmiques que van tacar de blau al mapa del país, tothom volia parlar amb Feijóo. Els burgesos barcelonins el van aplaudir molt i ell va fer una intervenció que portava al límit dels populars la distinció entre nacionalitats i regions de la Constitució. Fora d'aquí, a Madrid, no va agradar i ell va entendre el missatge. No repetiria. Els dos anys següents, la derrota de juliol del 23 va pesar massa el seu plantejament, massa amargat encara, massa ferit per una investidura de Sánchez que li ha costat molt de pair, incapaç d'entendre que bona part de l'audiència i les jornades del Cercle són aquí els seus interlocutors naturals. Es va equivocar. Però avui, en bona mesura, ha estat diferent. Més que empresaris, l'esperaven els periodistes de política pendents de la notícia, i diria que no n'hi ha hagut. Ha estat un discurs dur, duríssim, contra Pedro Sánchez, sense concessions a l'audiència, que revelen la situació crítica del govern progressista, però a la vegada ell s'ha revelat de nou incapaç de presentar-se com un líder il·lusionant. D'alguna manera, Sánchez també viu d'aquesta manca d'atractiu d'Alberto Núñez Feijóo.
4: Doncs bé, a les jornades del Cercle s'ha parlat molt en clau de política espanyola, ja us ho hem explicat, però també s'ha parlat en clau europea. De fet, les jornades d'aquest any conviden a reflexionar sobre l'autonomia estratègica d'Europa, que el Cercle es pregunta si és un mite o una realitat. Rafael de Ribot, bona nit.
18: Bona nit.
4: Han arribat a alguna conclusió?
18: Doncs, Agnès, escoltant els ponents que han intervingut a les diferents taules, podríem concloure que és un mite que voldrien convertir en una realitat. El president de CaixaBank, Tomás Muñesa, ho resumia així.
19: La realidad europea es que no nos creemos Europa. Yo creo que ese es el gran problema. Draghi hizo hace dos años ya, y hace dos años, el informe Draghi hizo un informe en el que, oye, todos podemos tener cosas que nos gustan más, pero ha conseguido generar un consenso de que puede ser un buen libro de ruta de lo que hay que hacer. Han pasado dos años, no hemos hecho nada, o muy poco.
18: I d'aquest poc que s'ha fet, no sempre, doncs alguns consideren que vagi en la bona direcció. Almenys això és el que han denunciat avui mateix, també en aquestes jornades, els presidents de Repsol i de Naturgy, Antoni Brufau i Francisco Reynés, que han denunciat que Europa no ha jugat en cap moment a equilibrar la descarbonització amb la competitivitat de les indústries.
20: Para ser líder de la descarbonització, los demás te tienen que seguir, si no estás equivocado. Nadie sigue, porque nadie, todo el mundo tiene sus objetivos. Evidentemente, tener un planeta mejor, pero cada uno a lo suyo, ¿no? Y por esto lo que decía, no es ilógico que el carbón sea la energía primaria que más crece en el planeta, el carbón.
21: A nadie se le exige acertar, pero sí lo que se le exige es tomarla con un criterio y explicarlo.
18: En la seva intervenció, el ministre d'Indústria, Jordi Hereu, sí que ha defensat la descarbonització i també ho ha fet per guanyar autonomia estratègica. I precisament per aquest motiu ha fet una crida a les empreses perquè relocalitzin la seva producció.
22: Tenemos que ganar valor añadido, cadena de valor añadido en Europa. Por tanto, tenemos que relocalizar producción en Europa, no solo por competitividad, que es un gran reto, sino también porque en los últimos años ha irrumpido l'autonomia estratègica.
18: I el que no és un mite, és una realitat, és que Europa està perdent la cursa de la intel·ligència artificial. Francesc Guim és el CEO d'OpenShip.
23: Es fundamental que Europa sea extremadamente agresiva en inversión. Y estamos hablando de inversiones de miles de millones. No vale invertir 10 millones, 20 millones ahí, ¿no? Entonces, ahora mismo Europa tiene un riesgo brutal y una dependencia brutal.
18: Això són algunes de les idees que s'han compartit avui. Demà el protagonisme en aquestes taules d'anàlisi serà per la biotecnologia, un camp en què Catalunya ja té un gran protagonisme, i per la indústria militar i de defensa, en què es confia guanyar pes industrial i recuperar pes econòmic.

0: Passen 2:15, el papa Lleó XIV podria incloure finalment al català en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família segons fonts eclesiàstiques. L'Església catalana perfila un acord perquè el papa faça servir tant la llengua catalana com el castellà durant la benedicció de la torre en una modificació del programa litúrgic previst inicialment. Cèlia Forment, bona nit.
1: Bona nit.
0: Ahir ho explicàvem aquí, s'havia publicat el missal oficial de la visita del papa a l'estat espanyol i estava previst que la benedicció d'aquesta Torre de Jesús fos íntegrament en castellà, però aquí al programa ja vam explicar també que des d'alguns sectors del catolicisme aquesta decisió havia generat malestar aquí a Catalunya. Quines novetats hi ha hagut aquest vespre?
1: Sí, ahir explicàvem que segons el missal oficial difós pel Vaticà, el català seria inexistent en aquest acte principal de la visita del papa a Catalunya, la benedicció de la torre, coincidint amb el centenari de la mort de Gaudí. Això ara podria canviar. Fonts de l'Església catalana asseguren que l'arquebisbat de Barcelona, liderat pel cardenal Joan Josep Omella, ha impulsat les gestions necessàries per adaptar la missa a l'interior del temple i la benedicció de la torre a l'exterior amb l'objectiu d'incrementar aquesta presència de la llengua catalana. Les mateixes fonts asseguren que, de moment, el nou guió formal encara no està tancat i que els detalls es faran públics aviat.
0: Per tant, hem d'entendre que amb aquest gir de guió es vol donar resposta a les crítiques, eh?
1: Sí, diverses entitats religioses i del món cultural havien lamentat durant el dia la reducció de la presència del català en comparació a la visita de Benet XVI l'any 2010. El bisbe de Girona, per exemple, fra Octavi Vilà, ha reconegut en públic que li hauria agradat que la nostra llengua hi tingués més pes.
2: Hauria sigut desitjable una més gran presència. Veurem també com van les intervencions que no estan de moment publicades, però estan a Catalunya la presència del català. Hauria sigut desitjable que tingués un paper més rellevant.
1: El govern i el Parlament també han mogut fitxa i ja han traslladat la petició a l'Església perquè el papa parli més en català durant la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. I de fet, en les últimes hores, el president Salvador Illa s'ha implicat en aquestes trucades per reivindicar la importància del català i des de l'oposició el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, ha enviat una carta al cardenal Omella demanant que el català no sigui residual a la celebració.
3: Gràcies, Cèlia. Mentrestant, i en paral·lel a la polèmica per la llengua, avui s'ha sabut què costarà i qui pagarà la visita del papa. Cèlia, dèiem que la Conferència Episcopal ha explicat que Catalunya i les Canàries pagaran 5 milions d'euros per aquest viatge, cosa que suposa un 20% del cost total.
1: Sí, perquè la despesa global és de 25 milions d'euros. D'aquests, gairebé 5 milions que pagaran Catalunya i les Canàries, Catalunya se n'emportarà almenys un i mig, que sortirà dels ingressos generats per la taxa turística. Els altres 3 els donaran les Canàries, 2 milions per part del govern canari i un altre milió que reparteixen a parts iguals entre els cabildos de Gran Canària i Tenerife. La Comunitat de Madrid, en canvi, no donarà diners, sinó el que cedirà seran espais i serveis. Tot això, Fernando Jiménez Barrio Canal, que és coordinador general adjunt del viatge, ha aclarit que gran part d'aquesta visita papal la finançaran patrocinadors privats i donatius.
4: Hay un 20% del presupuesto que estimamos que lo van a cubrir administraciones públicas, fundamentalmente me estoy refiriendo a Canarias, ustedes ya lo conocen, y a Cataluña, que han querido contribuir de una manera efectiva, monetaria.
3: Aprofitant el viatge de Lleó XIV a l'Estat, diverses associacions de víctimes d'abusos han demanat una reunió amb el papa.
1: Sí, però de moment no han rebut cap resposta. És el cas de Miguel Ángel Hurtado, que és supervivent d'abusos a l'Escolania de Montserrat.
5: Quan el papa va als països, selecciona molt bé els bisbes amb quines víctimes es reuneix el papa. I normalment intenta que siguin víctimes que no siguin contestatàries.
1: La Conferència Episcopal assegura que no sap si aquesta trobada s'arribarà a produir i apunta que si finalment es fa, se sabrà ja a posteriori.
3: Gràcies, Cèlia.

0: 8 minuts i mig i arribarem a 11:45. Ho hem sabut aquesta tarda. Els metges catalans tornaran a fer vaga. Segons us pot avançar Catalunya Ràdio, la nova jornada de mobilitzacions serà d'aquí 2 setmanes, en concret el dimecres 17 de juny. El col·lectiu assegura que, tot i que serà la 12a vaga que fan, el govern encara no ha mogut fitxa per atendre les seves reclamacions. Oriol Pujador, bona nit.
1: Bona nit. Els facultatius reclamen millores laborals i una taula pròpia de negociació amb el departament que sigui al marge de la resta de professionals sanitaris. Una reivindicació que fa mesos que arrosseguen. Aquesta serà, com deies, la 12a jornada de vaga i s'emmarcarà en la setmana de vaga també que els principals sindicats espanyols en l'àmbit sanitari també promouen per demanar reformes al Ministeri. Justament avui, el Consell de Ministres ha decidit tirar pel dret i ha aprovat el nou Estatut Marc, que prohibeix les guàrdies de 24 hores. El text, però, no compta amb l'aval dels sindicats, que no hi estan del tot d'acord, no per aquest aspecte, sinó per d'altres. Xavier Llaunart, secretari general del Sindicat Metges de Catalunya, explica tant de declaracions a Catalunya Ràdio que la convocatòria de vaga no és, però, una reacció a aquesta aprovació d'avui del Consell de Ministres.
2: Aquesta convocatòria de vaga no és en reacció a l'aprovació del projecte, sinó que és conseqüència d'unes reivindicacions que fa el col·lectiu mèdic aquí a Catalunya, al Departament de Salut i al CatSalut, que no s'han vist ateses durant tot aquest temps.
1: La convocatòria de vaga va en paral·lel, a més, a la campanya que aquest mateix sindicat, Metges de Catalunya, ha posat en marxa per reduir les hores extres que han de fer els metges. En un comunicat, el Departament de Salut assegura que Catalunya és de les comunitats que més esforços ha fet fins ara per millorar les condicions dels facultatius i demana al sindicat que s'assumi a un grup de treball per abordar la reorganització del sistema.
3: I pel que fa a les reclamacions laborals del sector educatiu, els sindicats minoritaris contraris al preacord d'educació continuen amb el cicle de vagues i demà criden a fer-ne els docents de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Avui ha estat el torn de Barcelona, on, segons dades del govern, el seguiment ha estat del 12%. Maria Costa.
4: La vaga l'han convocat els sindicats.
3: Sembla que tenim algun problema amb aquesta connexió amb la Maria Costa. En tot cas, podem continuar
0: amb altres qüestions. Per sort tenim aquí en guàrdia el Joan Vilaplana. Benvingut de nou, Joan.
5: Bona nit.
0: A veure, som ara mateix a un any de les eleccions municipals i els alcaldes del PSC es plantegen com evitar que els casos judicials que esquitxen al PSOE i que van apareixent als mitjans de comunicació de manera constant els afectin electoralment. Com viuen els alcaldes socialistes catalans tot això que està passant al PSOE?
5: Doncs mira, diversos batlles del PSC consultats per Catalunya Ràdio admeten fora d'antena que estan tocats i desorientats, sobretot pel pes històric que ha tingut l'expresident Zapatero a Catalunya. Tot i això, demanen prudència i creuen que el temps els juga a favor. Coincideixen que per retenir les alcaldies han de fer valer les polítiques públiques fetes en els seus municipis. Una estratègia que també ha defensat en públic l'alcaldessa de Sant Boi, presidenta de la Diputació de Barcelona i portaveu del PSC, Lluïsa Moret.
6: Nosaltres tenim clar que hem de fugir del soroll, de coses que passen en altres dimensions, i els alcaldes i les alcaldesses el que estem centrats en governar i en treballar.
5: Per cert, recordem que la mateixa Lluïsa Moret deia ahir que el PSC ja ha lliurat tota la documentació sobre la campanya electoral de fa 2 anys, que va dur Salvador Illa a la presidència. Els l'havia reclamat l'Audiència Nacional en el marc del cas Leire.
0: Gràcies, Joan. Farem ara una pausa per la publicitat i a la tornada tota la informació internacional que avui arriba també amb titulars importants. Fins ara.
7: Catalunya Ràdio.
8: Som 3CAT.
7: Som 3CAT.
9: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs tenir un cotxe familiar és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a Facilitea Cotxes en Finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
10: Fantàstics és el món, fantàstics la il·lusió, fantàstics t'està esperant.
11: La fàbrica de la imaginació del Super 3 obre les portes cada dia al carrer Rosselló 485 de Barcelona. Fantàstics del Super 3. Entrades a fantasticsuper3.com.
12: Tinc un problema. Em costa molt dir que sí. I clar, si de sobte rebo un missatge proposant-me anar a dinar, o anar a una festa, o agafar una avioneta, automàticament busco mil excuses per no fer-ho. Per això m'he proposat. I si durant 2 mesos dic sí a tot...
13: Sí a tot.
14: Sí a tot.
15: Sí a tot.
16: Sí a tot.
17: Ja disponible a la plataforma 3CAT.
7: a Catalunya Ràdio. Postdates.
8: Ara, la casa aguanta la respiració. De la pell del món, de Xavier Mascravioto.
7: Postdates. La institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura.
13: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
14: Catalunya Ràdio.
13: Som 3CAT.
14: Som 3CAT.
7: Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
3: Dos minuts i mig i arribarem a 2:15 de la nit. Les organitzacions pro drets humans denuncien que la nova legislació europea respecte a la immigració afavorirà els abusos i també les detencions perllongades en llimbs legals. A l'espera de la ratificació final, la deportació d'immigrants fora dels 27 és la victòria definitiva del model italià. En declaracions a Catalunya Ràdio, la responsable de migració d'Amnistia Internacional a Brussel·les, Olivia Sandberg, ha advertit que la Unió Europea ha convertit les polítiques anti-immigració en un fet habitual.
15: Ha cambiado mucho el ambiente político europeo. Se ha normalizado una manera de hablar de la migración que es extremadamente hostil. Se ha normalizado una especie de políticas que discrimina y que excluye muchas personas racializadas y migrantes y que genera políticas que son, bueno, medidas que son desproporcionadas.
3: Bona part dels governs europeus veuen la mesura amb bons ulls i el país més important, Alemanya, ja treballa per aplicar-la. La posició del canceller Friedrich Merz en aquesta qüestió no és nova respecte del seu predecessor, el socialdemòcrata Olaf Scholz, però tot plegat suposa un gir respecte a l'etapa d'Angela Merkel. Berlín, Jordi Regàs, bona nit.
16: Bona nit. A Alemanya, el govern actual ja fa mesos que veu com l'extrema dreta s'ha situat en la primera opció en les preferències de l'electorat. Per aquest motiu, l'enduriment de les polítiques d'immigració són dalt de tot de l'agenda política. En paraules d'Alexander Dobrindt, ministre de l'Interior d'Alemanya i membre del conservador partit de la Unió Social Cristiana Bavaresa, del que es tracta és de desmuntar el negoci de les xarxes d'immigració il·legal. És una reforma a la que ell dona la benvinguda.
17: Després d'anys de desordre, de pèrdua de control i d'inconseqüència, tant en les fronteres exteriors europees com en la política migratòria, ara tornem a aconseguir posar més ordre. A partir d'ara, la política d'asil serà més clara i més conseqüent.
16: El següent pas, segons el ministre, consistirà en posar-se d'acord amb els altres països impulsors del canvi en la política d'asil europea. I això vol dir posar fil a l'agulla de cara a la construcció d'aquests hubs de retorn, l'eufemisme emprat per parlar dels centres de deportació a tercers països, un objectiu que els alemanys situen de cara a finals d'any. Segons Dobrindt, ja era hora que la política d'asil a Europa fos més dura i més estricta.

0: En punt 2:15 de la nit, els equips de rescat d'Ucraïna continuen buscant supervivents entre la runa després d'un dels atacs russos més greu dels últims mesos. Almenys 23 persones han mort i 130 han quedat ferides, un balanç especialment sagnant a Dnipro i Kiev. El president Zelensky ha demanat més sistemes de defensa aèria. Anem cap a Moscou. Cristina Solies, bona nit.
1: Bona nit. Putin ha complert l'amenaça d'escalada després de 10 dies acumulats l'arsenal. Aquesta matinada ha llançat 656 drons i 73 míssils amb l'objectiu de desbordar les defenses aèries. Ucraïna ha creat un escut que neutralitza el 90% dels drons, però pateix molt amb els míssils. Té poques bateries Patriot que li dona Occident i avui una trentena de míssils russos han tocat el seu objectiu. Per això Zelensky demana a Europa que els en proveeixi, ja que no descarta que Rússia reprengui els atacs en les properes hores.
2: Tenim informació d'intel·ligència que un atac massiu podria tenir lloc aquesta nit. Sisplau, us ho prego, pareu atenció a l'alarma. Tots els socis junts, tothom a Europa, ha de continuar treballant perquè hi hagi míssils per a la nostra gent.
1: Zelensky ha tornat a demanar a la ciutadania que baixi als refugis. Aquesta passada nit, les andanes del metro de la capital s'han tornat a omplir com feia temps que no es veia. Putin busca sembrar el terror entre la població, esgotant-la física i psicològicament, ara que no pot avançar al camp de batalla.
0: I més enllà dels bombardejos indiscriminats com el d'avui, la situació a la línia del front és ara molt complicada per al Kremlin. I els analistes amb qui has parlat, Cristina, preveuen que Vladimir Putin haurà de rebaixar els objectius d'aquesta guerra.
1: La situació al front és complicada perquè els drons ucraïnesos ja ataquen a més de 150 quilòmetres de distància de la primera línia. Això vol dir que totes les carreteres que l'exèrcit rus fa servir per abastir-se estan sota amenaça. Al corredor de Crimea hi ha centenars de camions carbonitzats als vorals de la via i, segons explica a Catalunya Ràdio l'expert militar de la BBC, Ilya Bichev, 70.000 soldats russos que lluiten al front sud corren el risc de quedar aïllats.
3: Aquest grup necessita subministraments, necessita aliments, necessita municions, equipament, necessita armes, necessita rotació, necessita reforços.
1: Ara per ara, Rússia no té manera de contrarrestar aquests atacs de mitjana distància, un avantatge que Ucraïna no sap quant temps podrà aprofitar, però segons Abishev, marcarà un punt d'inflexió en el conflicte.
3: Crec que ja està canviant el curs de la guerra. Ho veiem sobre el terreny. Es tracta d'una situació greu i, tot i que ara és només una amenaça, si no es fa res aviat, serà catastròfica.
1: Els experts coincideixen que amb la superioritat dels drons ucraïnesos, Rússia ja no podrà guanyar la guerra sota els seus termes.
4: Israel ha continuat atacant avui el Líban, l'endemà que Donald Trump anunciés que el primer ministre Benjamin Netanyahu havia acceptat no bombardejar a Beirut si Hezbollah deixava de llançar coets contra el seu país. Bé, la conversa entre els dos mandataris va ser tensa, segons informa el mitjà digital Axios, i Trump va arribar a dir a Netanyahu que estava boig i que era un ingrat per torpedinar les negociacions amb l'Iran amb l'escalada militar al Líban. Ignasi Abad, bona nit.
5: Bona nit, sí. De fet, el mateix Netanyahu va dir ahir mateix que l'operació militar al sud del Líban continuava com estava previst, malgrat l'anunci de Trump. Això ho va dir just després de que aparegués el missatge de Trump a la seva xarxa social. Avui, el seu ministre de Defensa, Israel Katz, insisteix que res ha canviat i que si Hezbollah reprèn els atacs contra el seu país, ells bombardejaran Beirut.
6: Els nord-americans van donar suport a aquest principi, que és un canvi respecte al que hi havia abans, i el van transmetre al govern libanès i a totes les parts implicades. Les ciutats israelianes al davant de Beirut, si no hi ha pau aquí, no hi haurà pau allà.
5: El conflicte del Líban és una part de la guerra a tot l'Orient Mitjà, però recordem que hi ha l'apartat de l'Iran. Les negociacions sembla que continuen. El president nord-americà ha tornat a negar avui que s'hagin suspès. Insisteix que els contactes són a diari, pràcticament. Al Congrés, el secretari d'Estat, Marco Rubio, defensa les negociacions amb Teheran perquè diu que estan donant fruits, tot i que no s'atreveix a posar-hi data sobre un possible acord.
7: Podria passar avui, demà o la setmana vinent, però per primera vegada han acceptat negociar aspectes del seu programa nuclear quan fa només un mes, fa només un any, es negaven a mencionar el tema i molt menys a negociar-hi. Malgrat tot, això no és cap garantia que arribem finalment a un acord.
5: Rubio nega que els Estats Units hagin ofert a l'Iran aixecar-los les sancions a canvi de reobrir l'estret d'Hormuz. De fet, fa poca estona el Departament del Tresor ha anunciat noves sancions a l'Iran, de manera que això no està sobre la taula.
4: Gràcies, Ignasi.

0: What does it mean to be broken? The wound is painfully open. The beauty is in the finding. The darkest parts of the ocean. Deep waters in motion. The tide was coming in heavy. I always knew I was chosen to handle whatever chose me. Picking all of my poisons, abandoning my emotions.
1: I atenció a aquesta història perquè creixi moltíssim la indignació al Regne Unit per l'assassinat d'un noi universitari blanc fa mig any. La policia el va detenir, tot i haver rebut múltiples punyalades del seu agressor, que era un jove sikh que va fer una falsa denúncia d'atac racista. L'assassí ha estat condemnat a 21 anys de presó. La família denuncia el tracte inhumà de la policia i és una, són unes imatges que estan circulant molt per la per diferents xarxes. Anem cap a Londres. Quim Olivares, bona nit.
2: Hola, bona nit. La càmera corporal de la policia mostra com la gent pregunta al jove universitari Henry Novak, que està estirat a terra, què li ha passat. Aquest és un fragment de la gravació policial.
3: Què t'ha passat, amic? M'han apunyalat. T'han apunyalat? A on? No ho crec, amic. No puc respirar. No puc respirar. No puc respirar.
2: La policia no comprova si està ferit i deté i amb manilla Novak. Es creu el relat de Vikram Dikwa, condemnat dilluns a 21 anys de presó per assassinat, que denuncia un atac racista. Les imatges han colpit la societat britànica. D'una banda, molts demanen revisar la norma que deixa portar ganivets als creients d'algunes religions, com és el cas dels sikhs, a qui es permet portar una daga. Sentim la ministra de l'Interior britànica, Savannah Mahmood.
4: Portar un ganivet amb finalitats religioses és una cosa. Utilitzar-lo com va passar tràgicament en aquest cas és un altre de ben diferent. És un acte vil.
2: De l'altre, tiat per l'extrema dreta, s'ha obert el debat de si la policia va actuar així per por de ser acusada de racista. Sentim Nigel Farage, de Reform UK.
5: We need a change in culture.
6: Cal un canvi cultural. Prou de prejudicis antiblancs. Cal promoure la idea que la vida dels blancs importa tant com la dels negres.
2: La família de la víctima ha denunciat el tracte degradant de la policia, però demana evitar l'odi i la divisió racial. I el primer ministre Keir Starmer ha reclamat a la classe política que no promogui la divisió en la societat.

0: El turisme bat un nou rècord a Catalunya.
1: Entre el gener i l'abril ha rebut el nombre de visitants més elevat en aquest període de l'última dècada. Segons dades de l'Institut d'Estadística, gairebé 5.400.000 persones. 40.000 turistes més que fa un any. També és l'any on s'han rascat més la butxaca, amb una despesa mitjana de 1.200 euros per persona, un 13% més que l'any passat. Entre les nacionalitats destaca l'afluència de francesos, italians, anglesos i nord-americans. Catalunya ha concentrat un de cada 5 visitants que han entrat a Espanya.
2: I en part per això, l'ocupació continua creixent a Catalunya i marca xifres rècord.
1: Sí, perquè el maig s'ha tancat amb 50.000 contractes nous i ja es freguen els 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social. Josep Ginesta, de la patronal Pimec, confia que s'acabarà superant els 4 milions aquest any.
3: Sí, segueix creixent la nostra economia, sí, seguim aproximant persones al mercat de treball i sí, aprofitem totes les oportunitats que ens ofereix la nostra economia.
1: A les llistes de l'atur també hi ha 6.900 persones menys que a finals d'abril. Ara hi ha 307.000 parats a Catalunya, el valor més baix en 18 anys, segons el Ministeri de Treball. Les persones que han trobat feina ho han fet sobretot al sector serveis a les portes de la temporada turística d'estiu.
0: Han detingut un home per assassinar la seva parella a Callosa de Segura, al País Valencià.
1: La Guàrdia Civil ho investiga com un crim masclista. La víctima tenia 48 anys i hauria mort escanyada a casa seva. L'home, que ha confessat el crim davant dels agents, tenia denúncies per maltractaments d'altres parelles, però no de la víctima. Desenes de persones han participat aquesta tarda en un minut de silenci per la víctima.
2: A Lleida han arrestat 4 joves per atacar amb destrals i pals veïns del barri de la Bordeta.
1: L'enfrontament ha passat quan el propietari d'un pis s'ha encarat amb uns joves que li havien ocupat l'habitatge. L'home ha rebut el suport de diversos veïns que l'han defensat dels atacs dels 4 nois que anaven armats amb destrals, pals i armes blanques. Els detinguts són 3 homes i una dona d'entre 18 i 21 anys. Hi ha 2 persones ferides lleus.
0: Les abundants pluges de la primavera i també les altes temperatures de finals de maig multiplicaran la presència de mosquits i paneroles a Catalunya els pròxims dies.
1: Tot i que encara falten unes setmanes per l'arribada de l'estiu, la combinació d'aquests dos elements ha creat les condicions ideals per la proliferació de plagues. Anna Garriga és investigadora de Biologia de la Universitat Autònoma de Barcelona.
4: Ara que ja tenim aquesta calor, aquesta pujada de temperatures, segurament els mosquits reprendran aquest desenvolupament amb l'aigua estancada que tenim de les pluges, però el nivell de plagues pot ser l'habitual qualsevol estiu.
1: Malgrat que la calor és un element imprescindible per l'aparició dels mosquits, les temperatures extremes i les nits tropicals, en canvi, n'atrauen l'expansió.
2: Ha mort als 90 anys Josep Maria Cadena, referent del periodisme i la crònica cultural del país.
1: Va ser crític d'art i un dels impulsors del diari Avui, on va ser subdirector. Amb motiu del documental de TV3 pels 50 anys de la capçalera, a l'abril, Cadena recordava que va ser ell mateix qui va demanar a Madrid el permís per poder publicar un diari íntegrament en català, el primer després del franquisme.
5: No. Vaig demanar que m'autoritzi el Ministeri d'Informació i Turisme a ser el creador d'un diari a Barcelona. Això, tan senzill com això.
1: La seva trajectòria destaca també per la col·laboració en mitjans com El Periódico i per la publicació d'una 70 de llibres de cultura catalana.
0: La Comissió Europea ha donat llum verda al paquet d'ajuts del govern espanyol per compensar l'encariment del combustible al sector agrícola. Són 54 milions d'euros que, segons les organitzacions agràries, arriben tard. Lleida, Júlia Albacar.
6: Els ajuts han de servir per compensar l'augment dels costos del combustible derivats de la guerra a l'Orient Mitjà. Concretament, seran 20 cèntims per cada litre de gasoil comprat entre el 22 de març i el 30 de juny, tot i que la mesura s'allargarà fins a finals d'any. Es tracta d'una línia d'ajuts que fa temps que reivindica el sector de la pagesia. Les organitzacions agràries ho valoren positivament, però lamenten que s'hagi tardat tants mesos a tirar endavant l'ajut. Sentim Joan Carles Massot de Jarc, Josep Carles Vicente d'Unió de Pagesos i Pere Roquer de Saja.
7: Quan s'ha executat una mesura sempre arribem un pel tard, no? Sigui tard, sigui aviat, benvingut i siguin.
8: Que això fos sistemàtic i que no calgués fer aquesta burocràcia de retorn.
9: Ha costat més de 6 mesos que Europa entengués que aquesta ajuda és necessària.
6: Que també demanen celeritat per altres ajudes, com per exemple la que ha de pal·liar l'augment del cost dels fertilitzants disparat també per la guerra.
2: I un acord entre les parts redueix d'una desena a 4 els acusats per la fallida de la secció de crèdit de la cooperativa de l'Aldea, al Baix Ebre. El cas arriba a judici més de 14 anys després dels fets. Tortosa, Jordi Barranca.
10: Durant les qüestions prèvies s'ha formalitzat l'acord entre les acusacions i alguns dels implicats en la causa.
11: Debemos absolver y absolvemos, por un lado, a Juan Carlos Torres Sanchís, a Enric Sabaté Cabrera, que debemos absolver y absolvemos a Antonio Fornós i Sern, a doña Manuela Buera Gilaver, que debemos absolver y absolvemos a Bankia CaixaBank Sociedad Anónima, también debemos absolver y absolvemos a Mafre, a BDO Auditores Sociedad Limitada.
10: El principal acusat continua sent l'exgerent de la cooperativa Daniel Ferrer.
0: Doncs ara sí que us podem explicar, falten 17 minuts per arribar a les 11, que els sindicats minoritaris contraris al preacord d'educació continuen amb el cicle de vagues i demà criden a fer-ne els docents de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Dèiem que avui ha estat el torn de Barcelona, on segons dades del govern el seguiment ha estat del 12%. Maria.
12: La vaga l'han convocat els sindicats CGT, Intersindical i COS. A primera hora els docents han tallat l'accés a la Casa Batlló i més tard ha començat la manifestació des dels Jardinets de Gràcia fins a la plaça Urquinaona, una protesta que, segons la Guàrdia Urbana, ha reunit un miler de persones. Ingrid Xavarri és una de les portaveus de la CGT.
13: Nosaltres creiem que aquest acord, aquest preacord, no es pot signar, que hem de continuar. I més ara que comença el debat pels pressupostos. No entenem com la resta de sindicats no estan disposats a fer més pressió.
12: La consulta sobre el preacord estarà oberta fins dijous al migdia i de moment hi han votat prop d'un 34% dels 90.000 docents que ho poden fer.
2: A punt d'arribar a 3:15 de la nit, farem ara una pausa per la publicitat i a la tornada una història maquíssima, un concurs de música sobre violoncels que un dels premis era poder tocar els pròxims 4 anys el violoncel que feia servir Pau Casals. De seguida ho expliquem.
14: Catalunya Ràdio.
15: Som 3CAT.
14: Som 3CAT.
15: Tota comunitat necessita un cor.
14: Un cor? Per què?
15: Per fer-la bategar. Per crear vincles, per arrelar-nos al territori.
14: I reforçar la identitat?
15: És clar. I el més important, oferir-nos informació propera amb un periodisme de confiança. Mitjans de proximitat, el batec de la comunitat.
14: Amic, 600 mitjans de proximitat a tots els territoris de parla catalana.
16: Hi ha indrets que se senten abans de descobrir-los. Pacs del Penedès és llum entre vinyes, silencis compartits i vins que expliquen paisatges. Un municipi petit amb ànima gran on cada copa parla de territori, cultura i emoció. Aquest dissabte, Tast Vertical de Catalunya Ràdio viatja fins al cor del Penedès per celebrar una manera única de viure el vi. Pacs del Penedès, emocions amb origen.
14: El matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
17: Faro que ilumina le notti del mondo per la grandiosità delle sue costruzioni.
18: Estem preparats per la visita del Papa? Aquest dimecres, amb la unitat mòbil del matí de Catalunya Ràdio, ens desplaçarem fins als punts clau d'aquesta visita papal a casa nostra. La Sagrada Família, el convent de Sant Agustí, Can Brians i Montserrat. I conversarem amb les persones que rebran el Sant Pare.
14: Aquest dimecres, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.

0: Així sona el mític cello que Pau Casals va tocar durant més de 60 anys i que ara la seva fundació ha cedit a un jove italià que és tota una promesa del violoncel. Amb aquest gest volen impulsar el talent de les noves generacions i, de pas, preservar també el llegat de Casals. L'entrega de l'instrument s'ha fet aquesta tarda a Bèlgica, per això hi connectem ara en directe i ha anat el nostre corresponsal, el Bruno Fortea. Bona nit, Bruno.
1: Hola, bona nit, Manel.
0: Com ha anat aquest acte? Explica'ns-ho, això.
1: Doncs mira, a mi m'ha servit per constatar que, més enllà de Catalunya, Pau Casals també és una figura universal. Amb aquesta llarga ovació, el públic belga ha rebut l'icònic violoncel de Casals i qui tindrà l'honor de tocar-lo durant els propers 4 anys és Ettore Pagano, aquest noi.
2: I really feel the weight and the responsibility.
3: He sentit el pes i la responsabilitat de tenir aquest instrument entre les mans.
2: Of course, lighter and lighter.
3: S'anirà fent lleuger amb el pas dels mesos, però el tractaré amb el màxim respecte.
2: Respect.
1: Se l'endú prestat perquè ha guanyat el prestigiós concurs Queen Elizabeth de Bèlgica. A l'estiu, aquest violoncel de Casals es podrà sentir a Catalunya. Ettore Pagano farà un concert al Vendrell i un altre al Palau de la Música.
2: Of course, the encore I will play... maybe a Casals encore.
3: Per descomptat, hauria de tocar un bis de Pau Casals, amb el cello de Pau Casals. Estic segur que tocar-lo a Catalunya m'ajudarà a entendre millor el llegat i la cultura de Pau Casals.
1: El director general de la Fundació Pau Casals, el Jordi Pardo, aquesta iniciativa serveix per homenatjar la memòria de Casals.
4: Bueno, aquest era el desig del mestre. Sí, el mestre, que ell de jovenet va rebre una beca que li va permetre estudiar 2 anys a Madrid, que van ser cal per ell. La idea de donar suport als joves talents era formar part dels seus desitjos.
1: I diu que un violoncel no pot quedar-se en una vitrina a casa d'utilitzar. El vicepresident de la Fundació, Narcís Serra, diu que aquest cello en concret conserva una sonoritat única.
5: Ha estat molt cuidat pel Pau Casals, que el devia fer revisar molt sovint. Un cello, si té la sort de caure en mans d'en Pau Casals, ha fet sort. Li va treure tot el seu suc o potencial de so.
1: I ara volen que aquest potencial, doncs, el pugui treure una altra persona, un altre jove violoncel·lista. I això, que aquest cello, conegut com a Gofrillar, Manel, el van fabricar a Venècia ara fa uns...

0: A més, m'ha dit que pesava molt. O sigui,
1: ah, sí?
0: Que... sí, doncs... sí, m'ha dit. Diu, l'he sentit molt pesat.
1: No, segur que té experiència, encara que sigui jove, en cuidar-lo. Moltíssimes sí. Gràcies, Bruno. Ha estat,
0: farà molt bé.
1: I tant, una història molt bonica. Gràcies i bona nit.
0: Adéu, bona nit.

0: 17 anys després del gran èxit de la novel·la i posterior pel·lícula, Criades i senyores, l'escriptora nord-americana Catherine Stockett torna a Mississippi amb el seu segon llibre, El Club de les Indomables. L'autora ha admès a Catalunya Ràdio que la van afectar les crítiques del seu primer llibre pel fet que explorava la vida de criades negres a través dels ulls d'una dona blanca. I ha pogut parlar Montse Camps.
1: Stockett va començar a escriure El Club de les Indomables fa més de 10 anys, quan ja va passar prou temps de l'immens èxit de Criades i senyores, que va vendre 15 milions d'exemplars, però que també va rebre crítiques per apropiació cultural. Admet que va necessitar temps per allunyar-se del soroll.
2: At times it was very hard
3: because... Va ser difícil acceptar totes aquelles crítiques. Vaig passar els meus moments perquè el missatge que jo volia traslladar i el de fet el que sempre vull transmetre amb les meves obres és que és molt important i per mi, com a autora i escriptora, és la meva responsabilitat justament transportar el lector a un altre món, a un món diferent del seu, i que siguem capaços de posar-nos a la pell de l'altre.
1: El llibre actual aborda el paper de la dona al conservador estat del Mississippi de la Gran Depressió, i Stockett adverteix que en el moment actual els drets de les dones estan en perill.
2: Sí,
3: els drets de la dona és que s'estan perdent. Clarament, a Nord-Amèrica el conservadorisme és la corrent predominant. No estic dient amb això que estiguem tornant a l'any 1933, però cal que anem amb molt de compte, sobretot les dones.
1: El Club de les Indomables també aborda el tema de l'esterilització forçada a dones considerades dèbils mentals o promíscues.
4: I en temps de cultura, el comentari i la mirada d'una enamorada de les paraules, la nostra col·laboradora Blanca Llum Vidal.
5: Hi ha interjeccions que evoquen remors i murmuris, brunzits i cruixits i tota mena de fresses i sons, de senyals més aguts o més greus, melòdics i acústics, endreçats o caòtics i tan antics com la pols, la fotosíntesi, la placenta i els virus. Un concert d'existència que brama i renilla, que escataina i que lladra, que perrupa i miola, i que refila i que rauca, i que a vegades se sent molt de lluny i seguit, com un vapor que tremola, com un silenci que vibra, com un forat fet d'espasmes, de turbulències i cops. Hi ha interjeccions com ara rum-rum, que tenen el do de reunir per tornar-se coral i un concert col·lectiu, allunyada del jo que fa solos i que només parla d'ell, de l'altaveu d'un mateix i del micro privat i del vis egocèntric. La Yamalo ha convertit un rum-rum en una declaració de principis. Allò que importa, em sembla llegir en el llibre que ha publicat enguany als Jardins de Samarcanda de Cafè Central, és intentar pressentir l'avalot que som tots barrejats en el món. La sirena i la pedra, la carronya i la planta, l'humà i el mosquit, la flor aventurera i el peix, la vaca i l'animal extingit. Es tracta, per tant, d'una polifonia política que s'atreveix a assumir que ni tan sols l'erotisme és propietat de la bèstia que destrueix el planeta i que té fe en el desig i en la bossa de plàstic que travessa oceans i que ofega granotes. Sóc una flor, ve la bellot, embronzit libidinós em penetra i vibra. Mal que els fills no seran seus, és nostra la música. Amb un gest gairebé sediciós, la filiació és desplaçada, del neguit per l'empremta genètica fins a la bellesa ecològica. Amb només un poema s'aconsegueix desactivar la mirada que s'embarranca dins d'ella, l'antropocèntrica, l'obsedida en la identitat solitària que el capitalisme promou. I així fa un altre. Nosaltres, en xarxa i des de sota, marquem el pols comú, la bioelectricitat que viva i enraona. El plural que aquí parla no és mamífer ni homínid, sinó el producte de la simbiosi entre un fong i un cianobacteri o una alga. Que es tracti d'una associació d'organismes que es beneficien recíprocament i que sigui aquesta relació natural la que marca el pols comú o els tentacles i arrels d'una assemblea i d'un grup, em sembla, de nou, una fugida

0: vida de l'individualisme més cruel i més cru, que migparteix el present, i una defensa de la dependència més fonda, més solidària i més lliure.
1: Catalunya nit. Catalunya Ràdio.
2: 4 minuts i mig i arribarem a les 11. Ricard Isidro, bona nit.
3: Bona nit.
2: Anem amb els àudios dels esports. El Barça bàsquet canvia de cara.
4: Al final del partit, molt bon Barça el que hem vist avui, 23 punts de diferència en el pitjor moment. Ha sortit la millor versió.
3: Victòria important del Barça a la pista de Lugan de Múrcia per 68-91 en el primer duel de quarts de final de la Lliga CB. Primer, perquè afavorirà la derrota contra el València el cap de setmana, i segon, perquè ara els blaugrana dominen per 1-0 en una sèrie al millor de 3 partits que dijous passa al Palau. Per tant, un triomf suposaria passar a les semifinals. Demà serà el torn del Joventut, que també té el factor pista en contra en aquesta sèrie contra el Baskonia. I un punt d'última hora, el Madrid ha perdut 97-98 contra el Tenerife, també primer partit de play-off de quarts de final.
5: Doncs resultat sorprenent. I el Barça de futbol, una sortida anunciada que vol dir entrada de diners.
6: Ansu Fati, la juga cap a Suárez, xuta Ansu Fati!
3: El Barça cobrarà 11 milions d'euros pel traspàs d'Ansu Fati al Mònaco després d'un any cedit al club monegasc. El Barça tindrà ara aquest ingrés i s'estalviarà, el més important, la fitxa del davanter, que és de 20 milions d'euros computable en dues temporades. El club blaugrana reserva més un percentatge en cas d'un futur traspàs del davanter de 23 anys, que aquest any al Mònaco ha marcat 12 gols en 30 partits. Per cert, un Ansu Fati d'aquí potser d'aquí uns anys. Parlem a la secció de cultura, ja que el 19 de juny publicarà el seu primer single, que portarà per títol Sea
5: Què
3: com
5: dius
3: Sea.
5: Ara? Què dius ara?
2: Sí, sí que és una sorpresa, eh? Però
5: forta, eh?
3: No ho esperàveu, eh? Esport i cultura. No.
5: Hosti, que bo. O sigui, és, canta. Li agrada.
2: Es veu.
5: Agrada,
2: no?
3: Haurem d'esperar aquest dia.
2: A veure. Que es pronunci, no? Ah, a sentir-la.
3: És instrumentista, no ho sé.
2: Potser és autotune tot. És no ho sé, també. No. Hi ha molts èxits amb autotune, però...
5: Però mira que ara m'has deixat aquí amb les ganes, eh?
3: Estarem pendents d'aquest dia.
2: Sea com sea, comença a rimar.
5: Ja ens ho portaràs. Bona nit.
3: Adéu, bona nit.

0: quin gir que ha fet de cop la cançó. Ara sí que ho veiem clar.
1: Ha trigat uns quants segons, eh, sí, a sortir, però fresca.
0: I tant, fresqueta, fresqueta. Gemma Puig, bona nit.
2: Bona nit, doncs sí, és la cançó de Xambau que es diu Fresca. Doncs sí, demà tindrem sobretot fresca matinal, però també es notarà al migdia. Avui les temperatures, doncs els valors més alts han quedat encara als 34 graus a l'Aldea. Hi han hagut ruixats, tempestes, calamarsada, pedregada. Per tant, avui hem tingut una tarda en moviment cap al nord i nord-est, fins i tot amb algun registre que ha superat aquests 50 litres per metre quadrat. I tot això ens portarà aquesta refrescada matinal que es notarà a tot arreu, es notarà més cap a comarques interiors, cap al Pirineu, Prepirineu, cap a les valls del Pirineu, amb valors per sota dels 10 graus en alguns casos, també cap a Ponent, 10, 11, 12 graus com a molt. On menys es notarà aquesta refrescada, doncs, és a la costa i sobretot a la costa central. Encara l'estat de Barcelona, doncs, pot quedar aquesta mínima entorn als 19 o 20 graus. També es notarà una mica aquesta fresca, al migdia ja no parlaríem de fresca, però aquesta baixada de les temperatures també al migdia. Això sí, en un dia molt estable, no tindrà res a veure amb avui, tindrem sol. De matinada pot caure alguna gota cap a la costa central, aquesta propera nit i matinada, d'aquí unes quantes hores, però després, tant al matí com la tarda, tindrem estabilitat, alguna nuvolada, i això sí, aquestes temperatures que quedaran un pèl més baixes.
0: Doncs de tot el que hem explicat avui, per a algunes persones els hi acabes de donar la millor notícia del dia.
1: Home, que baixi una mica la temperatura, sí, ja està bé, que refresqui, sí, perquè hi haurà temps de calorades, ja està bé, ja està bé. Arribaran.
0: A gaudir-ho.
1: Bona nit, Gemma.
0: Bona nit.
2: Bona nit.
0: Són les 11, el 2 de juny li queda una hora i el Catalunya Nit també.
3: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: Un dia més, aquesta segona hora del Catalunya Nit, us explicarem coses ben diverses i interessants, com per exemple que Catalunya està resultant molt atractiva com a plató de rodatge de sèries i de pel·lícules. En marxa, com a mínim, ara mateix, tres rodatges que us explicarem. Una a Barcelona, una a Girona i una altra a Manresa, on, de fet, ja s'han rodat força ficcions.
1: I a aquesta hora de la nit segurament que hi ha molts estudiants que estan fent colzes perquè d'aquí just una setmana comencen les proves de la selectivitat. Són en concret 46.000 alumnes que s'hi presenten i hauran de tenir en compte alguns dels nous condicionants de les proves, com que estarà prohibidíssim qualsevol dispositiu digital. En parlarem amb la nova responsable de la selectivitat. Escolteu atentament perquè potser, ja que esteu escoltant-nos i Catalunya Nit i l'entrevistem, potser ens canta alguna pregunta de la selectivitat, qui sap.
0: I la persona que ens escolta des de les 10 i que tindrà l'última paraula del dia porta una granja de 82 cabres alpines i un obrador d'on surten uns 7.000 quilos de formatge a l'any. De la seva experiència, n'ha fet un joc de taula, al corral. Sabeu com es gestiona un ramat? Doncs també us anirà molt bé aprendre-ho. I si no ho apreneu avui, teniu aquest joc de taula que s'ha inventat la Mireia Colonques. Anirem, com sempre, pas a pas, minut a minut. Tenim 58 minuts per assegurar-nos que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
2: Acaba el dia amb el Catalunya Nit.
1: I entrem en aquesta última hora amb les veus que han marcat fins ara aquest 2 de juny. És una selecció amb el segell de Marc Güell.
3: Si aquest senyor té alguna cosa seriosa a explicar, doncs ja ho sap, que demani per veure'ns i ens veiem a Waterloo el dia que ell vulgui. Ell sap que les reunions amb Junts per Catalunya, amb la direcció, amb la màxima direcció, amb el president de Junts per Catalunya, doncs s'han de fer a Waterloo.
4: Quienes coincidimos en que esta situación es insostenible, deberíamos hacer todo lo posible. No busco atajos porque lo que conviene atajar es la situación del país. Y no vengo a pedir favores ni tampoco a regalarlo.
5: Cinismo y desesperación. A los gobiernos se llega con votos. Y el Partido Popular no tiene un proyecto de país. Esa oposición marrullera que están haciendo está vacía.
6: No veo una alternativa conservadora, veo una alternativa por la influencia de Vox, involucionista. A quien juegue con esto, a la formación política que juegue con esto, Cataluña no se lo perdonará.
7: Fons de l'Església Catalana asseguren que l'arcabisbat de Barcelona ha impulsat les gestions necessàries per adaptar la missa a l'interior del temple i la benedicció de la torre a l'exterior amb l'objectiu d'incrementar aquesta presència de la llengua catalana.
8: ¿Cuál va a ser el presupuesto de la visita? Nosotros estamos estimando ahora mismo que el presupuesto consolidado, sin tener todas las cifras cerradas, evidentemente, va a ascender en dinero a 25 millones de euros. El 85% de este dinero, aproximadamente, se destina directamente a los eventos.
9: Aquesta convocatòria de vaga no és en reacció a l'aprovació de l'avantprojecte, sinó que és conseqüència d'unes reivindicacions que fa el col·lectiu mèdic aquí a Catalunya, al Departament de Salut i al CatSalut, que no s'han vist ateses durant tot aquest temps.
10: Nosaltres creiem que aquest acord, aquest preacord, no es pot signar. No entenem com la resta de sindicats no estan disposats a fer més pressió.
11: A cambiado mucho el ambiente político europeo. Se ha normalizado una manera de hablar de la migración que es extremadamente hostil. Se ha normalizado una especie de políticas que discrimina y que excluye mucho a personas racializadas y migrantes y que genera políticas que son, bueno, medidas que son desproporcionadas.
12: Tenim informació d'intel·ligència que un atac massiu podria tenir lloc aquesta nit. Sisplau, us ho prego, pareu atenció a l'alarma. Tots els socis junts, tothom a Europa, ha de continuar treballant perquè hi hagi míssils per a la nostra gent.
13: Justament per mantenir viu un cello tan valuós com aquest, un Gottfrieder de 1733, el millor que es pot fer és que estigui tocat. Un cello no pot estar en una vitrina o no pot estar guardat. Ha de ser tocat. Tocat amb respecte, amb coneixement, que és el que, en principi, també volia Pau Casals.

0: Notícies sota la llum de la lluna. Amb Manel Elias i Agnès Marquès a Catalunya Ràdio.
1: Catalunya Ràdio.
2: Som 3CAT.
1: Som 3CAT.
3: Bona nit. En el sorteig del cupon diari celebrat avui, el número premiat ha estat el...
4: 33.748. 33748. Sèrie 25.
3: Consulta si n'has resultat guanyador, al teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
5: Hola a tothom, sóc Carles Porta.
6: Torna Crims, amb una nova temporada en què tots els casos estan marcats per la premeditació.
7: Un senderista belga entra a la comissaria dels Mossos d'Esquadra. Passejant per les Gavarres, s'ha trobat un pou i quan s'hi ha acostat per mirar dins, ha vist una cosa que li ha deixat mal cos.
6: Un nou capítol que s'endins en el crim del pou de Cruïlles.
8: Ens adonem que la bamba, que estava boca avall, està enganxada amb algú, no? Estirem i la bamba no continuava. Clar, vam pensar, què hi ha aquí?
6: Crims, nous capítols. Cada divendres a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
9: I també disponible a la plataforma 3CAT.
2: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
1: Catalunya Ràdio.
2: Som 3CAT.
1: Som 3CAT.
0: Catalunya Nit. Les notícies pensades. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: Aquesta cançó del grup de metal Motorhead dona nom a un joc de taula de l'editorial catalana Devir, que és la més important del país. És un joc que va néixer en polèmica, però que ara ressuscita amb un èxit rotund. Ace of Spades es va retirar de la venda l'any passat, pocs dies després de presentar-se, per una acusació sorprenent. Marc Garriga, bona nit.
1: Bona nit.
0: De què va el joc i de què se l'acusava exactament?
1: Doncs, per començar, Ace of Spades és un addictiu solitari que consisteix en anar derrotant enemics cada cop més potents, una mica com si fos un videojoc, superant pantalles, i té aquesta ànima heavy metal perquè està ambientat en un salvatge oest demoníac plegat de personatges terrorífics als quals has d'anar derrotant a base de jugades de pòquer. Per fer-lo encara més atractiu, la carta de cada personatge està il·lustrada de forma fantàstica per David Rubin, que és un dels dibuixants més importants de l'estat. Doncs bé, l'any passat es va presentar en una de les fires més importants dels Estats Units i va rebre unes crítiques immillorables, fins que algú va decidir fotografiar dues cartes juntes amb les il·lustracions d'un esclau negre i un esclavista blanc i penjar-les a les xarxes socials assegurant que donaven una visió racista de la història. Res més lluny de la realitat, perquè eren personatges inspirats en la pel·lícula Django desencadenat de Quentin Tarantino, però el mal ja estava fet. L'editorial Devir va reaccionar ràpidament, va retirar el joc, del qual només s'havien venut 600 unitats als Estats Units, i fins avui. Ara torna revisat amb l'objectiu de deixar enrere aquell desagradable episodi, com han explicat a Catalunya Ràdio el seu creador Benja Morín i l'il·lustrador David Rubin.
2: Jo personalment, quan va passar això, vaig pensar, si algú obre el meu joc i es sent incòmode, jo no l'he fet perquè això passi. Llavors tot el que puguem fer per corregir-ho estarà ben fet.
3: Bueno, fue bastante duro, la verdad, y creo que ha quedado claro que ni la intención inicial fue nunca ofender a nadie y que lo único que hemos hecho es, pues mira, aprovechar esto no para enfadarnos ni para fastidiarnos, sino para intentar hacer un juego todavía mejor.

0: Marc, ara la pregunta és si la nova edició està tenint èxit.
1: Moltíssim, està pràcticament exhaurit, a l'espera d'una segona edició. Es va presentar a Madrid amb el director de cinema Àlex de la Iglesia. Demà se'n farà la presentació a Barcelona a la llibreria Gigamesh. Però és que, a més, veient com de bé funciona, Amorín i Rubín ens han donat una notícia.
2: Estamos con una vorágine muy grande de un montón de cosas que están surgiendo alrededor de Soft Space. Pues una de ellas, la principal ahora mismo, va a ser la adaptación al cómic del juego, basado en todo el lore del juego, y está ya casi a puntito de caramelo de terminarse.
3: I aquest és el primer projecte de còmic propi de Devir, no serà l'únic, i veurà la llum a l'octubre, és a dir, que estem superil·lusionats.
1: Per tant, Devir, l'editorial de jocs de taula més important del país, que fa uns mesos que publica també mangas provenients del Japó, començarà a editar còmics propis. Aquest Ace of Spades serà la primera referència i es presentarà a la Comic-Con de Màlaga, però en vindran més. I, per cert, de la versió original del joc, amb les cartes de l'esclau i l'esclavista, n'hem vist algun exemplar a eBay a més de $200. Ara és una edició de col·leccionista.
0: Gràcies, Marc. 2 minuts i mig i arribarem a 11:45 de la nit. Ara hem de parlar justament de ficció a través de les sèries i les pel·lícules.
4: People think history is dead, but it watches who touches it. Every artifact tells a story, most of them are lies, and it remembers everything.
0: Catalunya s'està revelant aquests dies com un dels platós més atractius per a les grans produccions internacionals. Fixeu-vos, Girona es prepara per al rodatge de la sèrie Tomb Raider i Barcelona per a la pel·lícula sobre els Beatles, mentre que Manresa serà l'escenari del rodatge d'una nova sèrie de Netflix que es dirà Los Niños del Brasil. En parlem amb la Montse Mas. Bona nit, Montse.
5: Molt bona nit.
0: Aviam, comencem a Girona, la ciutat que ja ha acollit superproduccions com ara, per exemple, Joc de Trons. Mm-hmm. Torna a ser ara l'escollida per rodar algunes escenes de la nova sèrie de la saga de Tomb Raider, prevista per l'any vinent a la plataforma. Això és Amazon Prime.
5: Sí, les noves aventures de l'exploradora Lara Croft, que van néixer com a videojoc i que han tingut versions per al cinema, es rodaran en part a Girona. Sí, les protagonitzarà l'actriu britànica Sophie Turner, popular justament pel personatge de Sansa Stark a Joc de Trons. Per al rodatge de la sèrie s'han triat diversos punts de la ciutat, sobretot el carrer de Santa Clara, els voltants de la catedral i la plaça del Vi, que seran també on es preveuen més restriccions de pas i talls del trànsit aquests dies. Per cert, que aquest estiu hi haurà un altre rodatge de ressò internacional a Girona, concretament a finals de juliol, i a l'entorn també de la catedral. Disney hi gravarà algunes escenes de la pel·lícula Embolicats, basada en el conte de Rapunzel, per a la qual ja s'han fet diversos càstings molt multitudinaris, si ho recordeu, per fer-hi de figurant.

0: Això pot ser molt gros, eh? És veritat que tot va a gustos, però és que hem d'explicar que mentrestant Barcelona ja es fa seu el rodatge dels esperats biopics sobre els Beatles. Es tracta, en aquest cas, Montse, d'un macroprojecte cinematogràfic de 4 pel·lícules dirigides pel britànic Sam Mendes i en què cadascuna se centrarà en un membre diferent dels de Liverpool, eh?
1: Exacte. I un dels seus actors, Paul Mescal, que interpretarà Paul McCartney, ja és a la ciutat. Les xarxes van plenes de testimonis que el van veure divendres i dissabte sortint de festa pel barri de Gràcia o diumenge prenent el sol en un luxós hotel a peu de platja. Es gravaran escenes a Montjuïc, per exemple, on es recrearà un macroconcert dels Beatles i també al Poble Nou, però també es rodarà fora de Barcelona. A Tarragona, segons publiquen alguns mitjans locals, s'utilitza el camp del Nàstic i també la platja de Salou. La idea és recrear diferents escenaris del Regne Unit. Per cert que aquest projecte, que es preveu estrenar el 2028, també ha causat furor pels càstings de figurants. Durant aquestes últimes setmanes, les agències buscaven persones amb estètica natural dels anys 60, sense tatuatges visibles ni talls de cabell degradats i moderns.
0: Que no demostrin cap època, no diríem?
1: Exacte.
2: History has shown how one man with a dream can turn the world into a nightmare. Can history repeat itself?
0: I ens falta aquest tercer escenari que dèiem, la Catalunya Central, perquè també resulta atractiva per rodar-hi pel·lícules i altres produccions audiovisuals. Manresa, concretament, serà la seu del rodatge de Los Niños del Brasil, que és una nova sèrie original de Netflix.
1: I un dels grans avals d'aquest projecte és el seu creador, el britànic Peter Morgan, pare de la multipremiada sèrie The Crown. Aquesta ficció de 5 capítols que adapta la novel·la homònima d'Ira Levin sobre la història d'un supervivent de l'Holocaust i caçador de nazis, portarà a la capital del Bages estrelles internacionals de la talla de Jeremy Strong, conegut per Succession, o Gillian Anderson, l'agent Scully d'Expedient X. Es tracta d'un relat que ja es va portar al cinema el 1978, protagonitzat per Gregory Peck, Laurence Olivier i James Mason, en aquest film que sentim de fons. L'atractiu de Manresa per als rodatges es pot comptar. Durant els últims 10 anys s'hi han rodat prop de 500 projectes audiovisuals entre anuncis, sèries i pel·lícules. De fet, a l'Ajuntament li agrada parlar de Manresa com un petit Hollywood i treballa per facilitar i atraure rodatges a la ciutat a través de l'anomenada Manresa Film Office.
0: Molt bé, doncs això també és economia. Moltíssimes gràcies, Montse.
1: A vosaltres.
0: Bona nit. Bona nit.
3: Catalunya nit.
4: Catalunya Ràdio.
5: Som 3CAT.
4: Som 3CAT. Cada migdia a la una, la solució amb Elisenda Carot.
6: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
7: És que el dol no se supera, el dol s'integra. Per tant, passa a ser una part de la teva identitat.
6: Per aprofundir en tota mena de temes.
8: Un ídol no deixa de ser un referent. El que passa que passes la frontera de la referència i acaba haver-hi com aquest lligam d'emoció i de pèrdua de raó, diria jo.
6: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució. Migdia de sí o migdia de no.
9: Correcte fer-la sempre que sigui curta i 8 hores després d'haver-nos llevat.
4: De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, la solució amb Elisenda Carot.
10: La nit dels ignorants s'hereda.
11: Jo tinc record del meu avi d'escoltar la nit dels ignorants.
10: Pot arribar a travessar oceans.
12: Escoltava el vostre programa d'aquesta hora i jo sabia que la meva mare l'estava escoltant.
10: Veu com creixen els seus oients màgics.
13: Soc fan d'aquest programa des dels inicis, imagina't. I tenia un amic, el Bernat, i quedàvem a les nits i veníem a veure com feia el programa.
10: I posa la pell de gallina.
14: A casa meva, els meus pares estaven enganxats amb vosaltres cada vespre anant a dormir tard, només escoltant-vos.
4: De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
14: És que m'heu posat la pell de gallina.
5: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
4: Catalunya Ràdio.
5: Som 3CAT.
4: Som 3CAT.
3: Catalunya nit. Les notícies sota la llum de la lluna.

0: Última setmana de nervis i de molts colzes, suposem, per a 46.000 estudiants que d'aquí una setmana, dimarts que ve, començaran la selectivitat, 3 jornades d'exàmens per poder accedir a aquells estudis, a aquella facultat desitjada, i aquests dies els alumnes es van preparant.
1: Una mica de nervis, la veritat, perquè és molt semblant a la CLE i tampoc sabem molt bé com van les coses ni què hem de fer.
2: No, avui no. El dia de la CLE ja sí que hi haurà nervis.
3: Més o menys podem intuir el que entrarà, el que no, com serà l'examen també, serveix bastant.
4: Anglès bé, castellà no tant, però bueno, no m'has
5: de
4: fer.
5: Difícil, depenent de quin exercici, sobretot per mi els pares mínimos i l'anàlisi inversa.
6: Fàcil del tot no era.
0: Doncs aquests són alumnes del Bages que fa uns dies van participar en un simulacre de les proves d'accés a la universitat a Manresa per, suposo, arribar al dia D una mica més tranquils. Aquest curs el govern ha nomenat una nova coordinadora d'aquestes proves. És la Rosa Pàmies Vilà. Ella és enginyera industrial i doctora en enginyeria biomèdica per la Universitat Politècnica de Catalunya, i tenim la sort de poder-hi conversar avui. Rosa Pàmies Vilà, benvinguda al Catalunya Nit.
7: Hola, bona nit i moltes gràcies.
0: No sé si tu també estàs nerviosa, perquè és el teu primer any, no sé si estàs tan nerviosa com els estudiants o què?
7: Doncs potser una mica sí. El que passa que és veritat que hi portem temps treballant, igual que els estudiants porten preparant-se molt de temps, i segur que anirà tot bé.
0: Aquesta setmana, perquè queda just exactament una setmana ara, aquestes alçades ja tenen tot previst, quines preguntes hi haurà, tot imprès i tot això, o com funciona?
7: Sí, de fet, és interessant. Els exàmens es posen amb molta antelació, perquè hi ha un procés molt intens després de l'elaboració d'enunciats, de qui revisa aquests enunciats. Penseu que no és només l'examen que surt a la selectivitat. Cada professor, cada responsable de matèria posa 5 sèries, això vol dir que s'han de revisar 5 exàmens de cadascuna d'aquestes matèries, i aquesta revisió la fa personal tant de la universitat com d'instituts, i per tant aquest procés es va allargant en el temps. Comencem al gener i ara ja ho tenim tot a punt. L'IEC és qui fa la maquetació i ara ja estan impresos, ara sí que ja està tot preparat.
0: Ara, si ens estan escoltant estudiants de segon de batxillerat que deuen estar ara preparant la selectivitat, no sé si escolten gaire la ràdio aquestes hores, però deu ser la persona més buscada. Tothom deu dir, ostres, l'hem de trobar i preguntar-li aquí a veure què ens entrarà o no. No sé si et trobes amb estudiants que saben quin càrrec tens.
7: Sí, crec que així rebo correus de no, ho posis difícil, o... Però bé, és així i anirà tot bé. Jo crec que enguany el que hem de transmetre és un missatge de tranquil·litat, i és veritat que venim d'un parell d'anys molt convulsos. Fa 2 anys ja es va canviar el currículum, per tant va canviar el temari. L'any passat es va canviar l'estructura i això també portava molts nervis, però és que enguany no canviem res, i aquesta per mi és la gran notícia. Les PAU segueixen el mateix model que l'any passat, amb els mateixos continguts que l'any passat. Uh-huh. I això espero que doni tranquil·litat tant a centres com al propi estudiantat.
0: Una de les polèmiques de l'any passat va ser les faltes d'ortografia, com computaven, si penalitzaven o no. Hi va haver declaracions al principi que semblava que no, o que més poc, i al final va ser que sí. Com queda això al final? Què passa amb les faltes d'ortografia a la selectivitat?
7: Doncs queda com va quedar l'any passat, en el sentit doncs que hi ha un grup de matèries, que són les matèries de llengua, on s'aplica un descompte de fins a un màxim de 2 punts, i això es va limitar ara fa uns anys, que no pot descomptar més de 2 punts, i aquestes matèries són llengua castellana i literatura, llengua catalana i literatura, literatura catalana i literatura castellana. I és cert que des de l'any passat hi ha un conjunt de matèries on hi ha producció de text, i aquí és on s'aplica fins a un màxim de 10% en els exercicis que hi hagi producció de text. Uh-huh. Aquesta va ser la gran polèmica de l'any passat. Per intentar que això no sigui una polèmica, en aquelles matèries on hi ha producció de text, en concret en els exercicis on hi ha producció de text, l'estudiantat es trobarà que en el propi enunciat hi diu, en aquest exercici la manca de, recordem que no és només faltes d'ortografia, sinó la manca de coherència, de cohesió, d'errors gramaticals, lèxics, ortogràfics, així com aquelles deficiències en presentació, poden comportar un descompte de fins a, doncs, si, com que això és un 10%, doncs si l'exercici val 2,5 punts, allà dirà 0,25 punts.
0: Clar. Per tant, aquest any queda clar d'entrada ja aquest punt. Aquesta limitació d'un màxim de 2 punts, per exemple, en la llengua, per què es fa així? Si no hi hagués aquesta limitació, hi hauria molts estudiants que ja no aprovarien directament?
7: Mira, ha sigut un acord que han pres no només les universitats catalanes, sinó les universitats espanyoles. Llavors es va arribar en aquest màxim de dir, bé, és evident que tots els exàmens han d'estar correctament redactats, no? Però se li ha donat, hi ha hagut aquest consens de fins a un màxim de 2 punts i així intentem també homogeneïtzar, harmonitzar a nivell de tot l'estat espanyol.
0: Una de les grans novetats d'aquest any, perquè deia que segueix tot igual, però hi ha un fet que no sé si és ben bé el mateix, ara ens ho acabaràs de concretar, perquè és veritat que el món canvia, les tecnologies també, i aquesta irrupció de la intel·ligència artificial, dels mòbils, què es farà aquest any per garantir que els estudiants no copien amb aquestes noves eines?
7: Tens tota la raó, no? Estem en un context on cada vegada hi ha dispositius, cada vegada més petits, més discrets, més connectats, i això el que podria ser és un greuge comparatiu entre estudiants. I, per tant, des de l'Oficina d'Accés a la Universitat, el que han fet és intentar posar mecanismes de controls. Des de sempre, a la selectivitat no s'ha pogut portar mai un mòbil o un dispositiu que emeti per wifi o per bluetooth, no? I això està prohibit des de sempre. Quan els estudiants entren en l'examen, el que se'ls demana és que deixin les seves pertinences apartades de si mateixos, és a dir, amb la motxilla, amb totes les seves pertinences, doncs, per exemple, sota una pissarra, amb un lateral, de tal manera que no ho puguin tindre a l'abast. Això sempre ha sigut així. Què fem enguany? Hem de fer alguna cosa més, perquè aquests dispositius potser a simple vista no es veuen. Per tant, aquí entra la figura d'aquests detectors de senyals, no? El que fa el detector és detectar senyals de radiofreqüència, i això vol dir que poden detectar emissions que procedeixin de telèfons mòbils, però no únicament de telèfons mòbils, de qualsevol dispositiu, amb connexió wifi, amb connexió bluetooth, localitzadors de GPS, fins i tot micròfons sense fils, càmeres ocultes, no? Totes aquelles coses que puguin transmetre dades. Per tant, tenim una manera de dir, ostres, si tu has deixat totes les teves pertinences i jo passo amb el dispositiu, com passaria qualsevol vigilant que està vigilant i passa per veure què estan fent l'alumnat, no? Doncs passa una persona amb aquest dispositiu. En el moment que aquest dispositiu vibra, vol dir que allà hi ha un ús que no ha de ser el que és. I, per tant, es pot detectar quina és la persona que està utilitzant aquests aparells, que no ha de tindre el seu abast.
0: Si algú el té, què li passa? Queda suspès automàticament d'aquell examen? Perquè ja m'imagino els estudiants que em perdonin, però dient, no, però jo ho tenia, però no ho volia mirar, m'he oblidat de treure-m'ho. Què passa?
7: Correcte, si... no? Per començar... Sí, i és així. Per començar, ells ho saben, hem avisat als centres, els mitjans de comunicació ho esteu explicant molt bé, per tant, jo crec que ningú pot dir que no ha estat avisat. Quan entrin a la seva aula d'examen, a la porta hi ha unes normes de què no es pot portar. I és així, en el cas que es detecti que algú està fent ús d'aquests dispositius, és el mateix protocol que passava quan es detectava que una persona està copiant, està fent un ús inadequat de xuletes, no? Que és, tens empat, tens un 0, i això ho elevo a la comissió organitzadora de les PAU. I la comissió organitzadora de les PAU analitza el cas, analitza el que ha passat i pot arribar no només a suspendre aquell examen, sinó a suspendre les PAU.
0: Clar, per tant, és una qüestió molt, molt seriosa. És veritat que ara hi ha aparells molt sofisticats. Per exemple, l'altre dia sentia algun cas que es demanava als estudiants que, quan feien un examen, aquells que porten els cabells més llargs, que es fessin una cua perquè... si tens els cabells llargs et pots posar un aparell molt petitonet a l'orella i a partir d'aquí que et anessin cantant tot de coses, o sigui que això s'està sofisticant moltíssim.
7: Per això hem de prendre mesures, no? L'ESPAU també des de fa molts anys la norma que hi ha és que tu sempre has de tindre els pavellons auriculars descoberts, perquè hi ha quan els dispositius no eren tan petits, diguem, a simple vista es podia veure, no? Ara és tu has de tindre els pavellons descoberts, però a més passarem amb aquest detector i si pita voldrà dir que hi ha alguna cosa. Hi ha aquests detectors, hi ha aquests aparells auriculars, hi ha les orelles, les fulleres, són molts els dispositius, però tots ells emeten. I pel fet aquest de què emeten, els podem detectar.
0: Clar, emeten i la combinació d'això amb intel·ligència artificial, no?, que et resoldria l'examen de manera molt ràpida, podria ser, doncs sí, una manera de copiar bastant sofisticada, però que es podria donar. Aquest any la selectivitat coincideix amb diverses coses. D'entrada, és els mateixos dies que la visita del Papa a Catalunya. No sé si això... perquè, clar, la selectivitat també es fa per tot Catalunya. Per exemple, penso en Montserrat, no? Visita Montserrat, doncs al voltant de Montserrat hi haurà també exàmens, a Barcelona ja n'hi diguem. No sé si tenen por que alguns estudiants es vegin amb dificultats per arribar al lloc de l'examen.
7: Estem totalment en coordinació amb el Departament d'Interior, amb Guàrdia Urbana, amb Mossos, per veure realment quina és aquesta afectació. I també estem començant a avisar, avui ha sortit un primer avís cap a aquests centres de Barcelona de dir, escolteu, sabeu que hi ha això, per tant, demanem el màxim d'anticipació d'arribar. En principi, tenim la sort que, com que els estudiants arriben més d'hora que les visites del Papa, doncs, el risc és petit, però hi és, perquè hi ha carrers tallats, no? I tots ho sabem. Com que sabem que hi ha això, avisem que es vagi amb el màxim de temps, que es vagi plenament identificat i que s'intentin minimitzar quins són els recorreguts. Què vull dir? Que si un estudiant té un examen a les 9 del matí i després no en té un altre fins a les 3 de la tarda, doncs potser és millor que es quedi a prop de la facultat i que no torni a casa, no? Per intentar minimitzar el nombre de viatges i que no passi res. I sí, avisarem també, evidentment, tot el que està al voltant de Montserrat, la gent de Barcelona que també va fer l'examen a fora, estaran tots avisats i demanarem doncs, també comprensió. Que poden passar coses, sí, tenim dispositius per intentar minimitzar i esperem que funcioni tot bé.
0: A banda d'això, coincideix també en un moment en què el final de trimestre per a molts docents està sent convuls, amb totes les protestes que hem vist, amb les vagues. Ara estem a l'espera de què és el que votin els docents, però ja la possibilitat fins i tot que si sortís que no s'accepten les condicions d'aquest preacord signat entre els sindicats majoritaris i el Departament d'Educació que fessin una vaga indefinida, això és el que diu, per exemple, l'USTEC. No sé si això pot acabar perjudicant també la celebració de les proves d'accés universitari.
7: És veritat que no és el millor dels escenaris i que ens encantaria que això no fos així, no? Però la realitat que tenim és la que és i, per tant, com a oficina estem buscant alternatives per intentar minimitzar qualsevol d'aquests impactes. Cal recordar que qui s'apunta per vigilar les PAU ho fa de manera voluntària, no és un sorteig que et toqui perquè t'ha tocat i que, a més, és un tema remunerat, no? Per tant, confiem que hi haurà que el personal que ha dit que hi assistirà, doncs farà la seva feina perquè és el compromís que ha agafat.
0: A hores d'ara ja estan tots els que han de formar part de tribunals o són correctors d'examen, ja està tothom localitzat i se sap qui són o encara s'està fent aquesta feina?
7: En principi està tot controlat, està tothom avisat, sempre poden passar algunes coses i per tant estem acabant de... els últims detalls, però el gran gruix de tot el professorat està localitzat i sap a quin tribunal ha d'anar.
0: Vull aprofitar que la tenim aquí per fer una mica de pedagogia sobre què són aquestes proves d'accés universitari. D'entrada comporten tant d'estrès per als alumnes que hi ha fins i tot aquesta campanya de fes les pau en pau, no? Perquè hi ha la sensació que s'hi juguen molt. Per què s'han de fer unes proves d'accés universitari? Perquè qui no sàpiga com funciona el sistema pot pensar, però si aquests alumnes ja estan molt avaluats, no? Els seus han fet el batxillerat a un institut, també tota l'ESO. Per què cal que passin per aquest filtre?
7: Sí, és cert. I, de fet, el seu gran treball està fet, no? Ells s'han preparat durant 2 anys per fer aquest accés, però també és veritat que necessitem una manera d'ordenar aquest alumnat, no? I la manera de poder-lo ordenar és dir... Molt bé, tu has fet un batxillerat, tu tens unes notes, i de fet això té un pes molt gran, aquestes notes del teu centre. Per entrar a la universitat, el pes d'aquestes notes de batxillerat representen un 60% de la nota final, però jo et faig un examen que aquell dia hauràs de demostrar que és el que has après, i això em permet doncs, que tothom ha passat pel mateix examen i em permet fer un rànquing. En el fons, la selectivitat, les PAU, el que fan és ordenar l'estudiantat per després poder donar les places que donen accés a la universitat i aquells centres, aquells graus que tenen més demanda, doncs la manera és que qui tingui més notes serà el que podrà entrar. El pes de les PAU és el 40%, no? I per tant vol dir que les matèries que tu t'examines de PAU és un 40% i després en funció del grau on tu pots accedir, doncs et pots examinar de fins a 3 exàmens extres, que això és aquesta cosa que a vegades costa una mica d'entendre, de dir, no, un 60% és la teva nota de batxillerat, un 40% és la nota de les PAU i aquesta nota no caduca, és la teva nota d'accés, però després a determinats graus, per fer l'admissió a determinats graus, hi ha altres matèries que també has cursat durant el batxillerat i de les que t'examines els mateixos dies de la PAU que et permeten arribar fins a 4 punts més, fins a aquest 14.
0: Les PAU, per tant, són també una manera de fer justícia, diguem, per exemple, per si hi ha un centre d'ensenyament obligatori o de la secundària, batxillerat, que té tendència a puntuar més alt, aquí en principi és per equilibrar, no? Per assegurar que tots han assolit uns continguts similars o que aquest és el nostre llistó, per entendre'ns.
7: Sí, és difícil perquè des d'ensenyament s'està fent una molt bona feina i els docents intenten sempre ser molt justos, però tots sabem que davant d'un mateix examen, no, doncs, bueno, com avaluaràs també potser en funció de com tens la teva classe i llavors les PAU el que fan és ara fem el mateix examen, el fem tothom i ningú es pot queixar si aquell centre ha posat més o menys nota. És un examen únic i aquí ens hi posem tots i ens hi juguem tots el mateix.
0: D'entrada també hem de dir que la majoria dels alumnes els fan bé, perquè quan veiem... una altra cosa és entrar allà on volies, però quan veiem les notes que arriben, si no m'equivoco, aquest any arribaran el 23 de juny, o sigui que la revella pot ser molt forta o molt cruel, ja veurem, la revella de Sant Joan, però acostumen a anar bé aquests exàmens.
7: Clar, perquè qui fa les PAU és qui ha aprovat batxillerat o qui ha aprovat un cicle formatiu de grau mitjà, de grau superior, perdó. Per tant, és gent que ja està preparada i ara simplement els ordenem, però els coneixements els han de tenir perquè els han adquirit durant el batxillerat. Nosaltres no posem en dubte que han adquirit aquests coneixements, per això el percentatge d'aprovats acaba sent tan alt de dir, bueno, doncs això ens ha servit per ordenar.
0: Ara ho deia que per molts alumnes s'hi juguen molt, hi ha molt d'estrès, molts nervis. Quin consell els donaria als 46.000 estudiants que faran la selectivitat i que espero que alguns ens estiguin escoltant?
7: Segur que sí que ens estan escoltant i clar, des de la meva posició és molt fàcil dir tranquil·litat, però crec que és així. Crec que l'esforç l'han fet durant tot el curs. Porten 2 anys treballant aquests continguts, no? I ara és una prova més. Han fet simulacres. No només, no? Ara comentaves els comentaris dels que havien fet el simulacre a València.
0: Manresa, sí.
7: Però tots ells a l'institut també han fet simulacre de què ha de passar les PAU. Tots s'han preparat amb exàmens de PAU. Per tant, els coneixements els tenen. Estan en un any molt tranquil. Per tant, últim esforç, sé que ara costa molt, que fa molta calor, però ha d'anar tot bé i al final, doncs, ja està, els exàmens no han de sorprendre'ls en excés. Evidentment, sempre trobarem alguna cosa, no?, i ens queixarem de si són més o menys difícils, però un cop hagin ja fet les PAU, veuran que les PAU, això, són assequibles i que és una prova més que hauran de passar. I molt semblant, potser, al que es trobaran després en el seu futur universitari. No? Potser és la porta d'accés de dir, ostres, així, exàmens concentrats, bueno, sí, però és que aniràs amb un grau i això és el primer pas per veure la vida universitària, que és fantàstica i que, per tant, ho aconseguiran.
0: En aquest mateix càrrec, fins ara hi havia Pilar Gómez, que hi va estar, si no ens equivoquem, 20 anys, és a dir, molt, sí. Molt de temps. Imaginem que també t'hi passes 20 anys. La selectivitat serà més o menys igual que ara o creus que anirà evolucionant, que ha d'anar canviant o ja la tenim ben plantejada? Com ho veus tu?
7: I mira, la Pilar durant aquests 20 anys ha fet un treball excel·lent i un dels meus primers reptes era dir, uau, anar darrere de Pilar, això serà difícil, no? I tenim un repte per endavant. Es plantegen noves opcions. Abans parlàvem de la intel·ligència artificial. Tot això anirà més. Ara tenim un detector, però potser sí que haurem de plantejar com són aquests exàmens, no? Estem en evolució, estem parlant amb tots els responsables, què passarà, què passa amb continguts. Bé, jo crec que iguals no seran, però no d'aquí 20 anys. En menys de 20 anys hi haurà canvis. No crec que durant masses anys pugui dir es manté tot igual. No, perquè evolucionarem i segurament les Pau també ho faran.
0: Aquestes decisions a qui pertocarien? És a dir, us aneu reunint amb la resta de comunitats o com es planteja? Hauríem de retocar això o allò? Això està canviant tan ràpid que ho hauríem de fer d'una altra manera. Com es fa aquesta feina?
7: Mira, el temari està com dividit, no? Això ve d'un BOE, però després a nivell de Generalitat tenim un real decret que marca quin és el contingut de segon de batxillerat i, per tant, el contingut que ha d'anar a l'ESPAU, i no tot Espanya té el mateix contingut, per tant, aquí ja tenim les nostres diferències, però sobretot jo confio molt en els equips de persones que posen aquests exàmens. Estem pensant que tenim 35 matèries, per tant, hi ha 35 responsables de matèria que són especialistes en la seva àrea i, a més, aquest responsable de matèria té un equip de coordinació on s'hi combinen professors d'institut i professors també universitaris. I aquest conjunt de gent que veu cap on vol evolucionar la matèria, que són experts en el seu àmbit, que són docents molt implicats, són amb els que jo confio plenament per pensar, no?, de dir, ah, mira, encara que sonin una mica estrany, ja hem tingut les primeres reunions de cap al 2027, què passarà? Quins són els canvis? Què hem de fer? Què hem de tindre en compte? Estem parlant de 264 persones, entre coordinadors i sotscoordinadors, que tenen moltes ganes, no?, que són especialistes i que marcarem aquestes noves tendències.
0: Per acabar, de cara a l'any que ve, n'hi haurà de canvis? Crec que s'avança, no?, i una mica les proves i la recuperació.
7: Clar. Exacte. El canvi més important serà un canvi de dates, perquè desapareix la convocatòria de setembre. De fet, som l'única comunitat autònoma que encara tenim exàmens de setembre. Això què vol dir? Que aquests exàmens que es feien al setembre es passaran a fer al juliol. Per tant, hi haurà una ESPAU al juny, la convocatòria ordinària al juny, i una ESPAU extraordinària al juliol, que és el que fan, ja et dic, la resta de comunitats autònomes. Això també serà un repte tan organitzatiu com pels centres, com per tothom en general.
0: Clar. Doncs de moment comencem per aquestes. Queda exactament una setmana. Seran les primeres proves d'accés a la universitat que estan a càrrec de Rosa Pàmies Vilà, per això hi volíem parlar. I t'agraïm molt que ens hagis acompanyat aquesta nit. Una abraçada.
7: Moltes gràcies per aquesta conversa.
6: Divuit minuts i arribarem a la mitjanit. És hora d'anar a treure el cap a veure si han arribat ja les portades del diari i han començat a imprimir-les. Lídia Téllez, bona nit.
8: Hola, bona nit, Agnès.
6: Què, han arribat o no han arribat?
8: Han arribat,
6: molt
8: tenim
6: bé.
8: Aquí.
6: Doncs vinga, comencem per la de l'ara.
8: Doncs mira, pressió Omeya perquè el papa parli català en la benedicció. Mm. Per una altra banda, Feijó menysté l'oferta de Junts de negociar la moció a Waterloo. Els punts més polèmics de la llei Meloni adoptada per la Unió Europea. I després tenim Rússia llança un atac massiu sobre Kiev, almenys 22 persones moren i més d'un centenar queden ferides en un bombardeig. I es veu una d'aquestes persones ferides i al fons unes cases en flames.
6: Molt bé.
8: I després tenim el periòdico. Uh-huh. El AMB planea el tercer túnel de Rodalies en la Diagonal, que és un projecte a largo plazo. Tenim també la ola de calor de mayo causó 111 muertes prematuras en España. El papa hablará en catalán la benedicción de la Torre de la Sagrada Familia. Trump estalla y llama loco a Netanyahu por sus ataques en el Líbano. Y per altra banda, Alberto Núñez Feijó, ayer en las jornadas del segle d'economia, va dir devolveré la decencia a mi país con ayuda o sin ayuda. Y la foto es una imatge del segle. Bueno, tu me estás anida des d'aquell moment. I ja està, fins
6: molt
8: aquí.
6: Molt bé, Déu-n'hi-do, moltes coses, moltes de les quals hem parlat i tractat aquí al Catalunya Nit. Que vagi molt bé. Bona nit, Lídia.
8: Bona nit, que vagi bé.
0: Tenim més portades aquí a l'estudi, Marguell, a veure per on van.
9: Mira, podem afegir, El País cobra dient que les cadenes hoteleres espanyoles comencen a sortir de Cuba davant les polítiques de Donald Trump. La foto destacada del País és per un veí de Kiev en una zona atacada per míssils russos i titulen que Rússia assenyala Europa com objectiu legítim. I també en aquesta portada, un espai per Feijó, que rebutja negociar amb Carles Puigdemont la moció de censura. Tenim també la portada del Punt Avui, que es fixen en l'OTAN, titulen A punt de la ruptura.
6: Molt bé. I això pel que fa als diaris de demà, l'antena de Catalunya Ràdio, pensem també que hi podem trobar amb Joan Rossinyol. Bona nit.
10: Bona nit. Doncs mira, demà tres escenaris.
6: Aviam.
10: El primer, tornarem a les jornades del Cercle d'Economia, com molts dies. Si avui hi passava Núñez Feijóo i deia això...
11: Necesitamos sosiego. Sosiego. Para hablar. Para discutir. Para discrepar.
10: Doncs demà serà el torn del president espanyol, de Pedro Sánchez, amb visites a les plantes també de Grífols, a Lliçà de Vall, abans d'aquesta xerrada al Cercle d'Economia, i a la SEAT, a Martorell, quan hagi acabat.
6: Molt
10: pendents demà de Pedro Sánchez. El segon escenari, en aquest cas són diversos escenaris i tenen a veure amb això.
12: Estant a Catalunya, la presència del català hauria sigut desitjable que tingués un paper més rellevant.
10: Demà Ricard Ostrell resseguirà els llocs que visitarà el Papa Lleó XIV just d'aquí una setmana. Serem a Montserrat, a la Sagrada Família, a Brians i amb aquesta polèmica del català que ja hem explicat aquí, amb aquesta visita doncs, del Papa just la setmana que ve, dimecres de la setmana que ve.
0: Sí.
10: I el tercer escenari, Manel, és aquest.
0: Home, la Patumba Berga
10: demà
0: comença.
10: Exactament, demà comença la Patumba Berga amb les passades, els passacarrers, no sé si ho dic
0: demà
10: bé.
0: Passacarrers.
10: En parlarem demà al Radar, el podcast que fa l'Eloi Barrera amb la nostra corresponsal a la Catalunya Central, amb la Nàtia Dell, i demà, doncs això, tret de sortida de
0: tant,
10: la Patum.
0: I tant, doncs demà tots a escoltar el Radar.
10: Gràcies.
6: Bona nit.
9: Bona nit.

0: Però abans d'anar cap a la Patum de Berga, això serà demà. Ens queden 14 minuts per tancar el dia d'avui, però també farem territori interessant.
1: Home, i tant. Mira, la convidada que tenim avui explica que de petita ja apedaçava els peluixos amb tiretes imaginant-se que es dedicaria a millorar la vida dels animals. Ara diu que el seu dia a dia és una bogeria. Ara fa 7 anys que porta una granja a Muntanyola, a Osona, amb 82 cabres alpines i un obrador d'on surten uns 7.000 quilos de formatge a l'any. Tot i això, té temps per jugar. És una apassionada dels jocs de taula. I d'aquestes dues grans faleres, la granja i els jocs de taula, n'ha sortit el corral. No sé si els nostres oients, per exemple, saben com es gestiona un ramat, bueno, els nostres oients i nosaltres mateixos, no? Sabríem com fer formatge artesà? Doncs bé, si no ho sabeu, el vostre joc és el corral, perquè la nostra convidada i la seva parella han convertit el dia a dia del seu ramat de cabres en un joc de taula per apropar el sector primari a les famílies. Ens acompanya la veterinària Mireia Coloncas. Bona nit, Mireia.
2: Hola, bona nit, què tal?
1: Com estàs? Bé, has après alguna cosa avui escoltant el Catalunya Nit?
2: He après, mira, més que aprendre alguna cosa, la veritat és que m'ha anat molt bé, perquè aquí a casa tenim el costum de, mentre sopem, doncs escoltem les notícies, però avui no sé com ha anat, però que no m'ha engegat ni la tele, i mira, m'ha anat bé que així ja m'he posat al dia.
1: Veus? Va, fantàstic. Escolta, a casa no heu posat ni la tele, expliquem-ho, aquest corral que compartiu amb la teva parella són les cabres d'en Peyu, no? Sou parella vosaltres dos. Aviam, explica'm d'on us ha sortit aquesta idea del corral, com s'hi juga? Són cartes, per exemple, o com va?
2: Sí, el corral és un joc de taula, és un joc de cartes, de partides curtes de 15-20 minuts, a partir de nanos de 8 anys. Els més petitons també poden jugar, però amb els pares aprenen alguna cosa, però la veritat és que jugaran més els pares que ells. I és un joc que es basa una mica en un cicle real de portar una gestió d'un ramat de cabres.
1: Està bé, perquè és la veritat és que és molt bona idea, perquè no sabríem ni per on començar, no? La immensa majoria. El Peyu i tu sortiu dibuixats a la capsa del joc. Mm-hmm. En una de les cartes hi surt el drop.
2: Sí, en drop és el meu gos pastor. Al final, les cartes que hem fet servir pel joc, tot és real. Surten les nostres cabres reals del ramat, hi ha la Quimba, hi ha la Piques, hi ha la Habana, totes són cabres reals, hi ha els mascles que tenim al corral, hi ha en drop, que és el meu gos pastor, i tot es basa en una realitat.
1: I aquesta carta que es diu Mascabrona, què és aquesta carta?
2: La més cabrona, us deixem pensar una mica vosaltres, aviam què us transporta, però és una carta bastant cabrona, la veritat.
1: D'acord, doncs ja ens hi trobarem, no?
0: Si et surt, què passa? Si et surt aquesta, què?
2: Aquesta carta, si te la tiren, acabes perdent tots els formatges que t'has aconseguit. Figura
0: Ostres.
2: Que et construeixen una gran superfície al costat de la teva petita agrobotiga i clar, t'absorbeixen tots els teus formatges i et quedes sense res. Se te'n va en orris el negoci.
0: O sigui, que aquesta és una de les fotudes que et pot tocar. També hi ha
2: aquesta,
0: la burocràcia.
2: Aquesta és fotuda, sí.
0: Dins la burocràcia, què?
2: Dins el que és el joc de cartes, evidentment hi ha unes cartes que et beneficien, com és això en drop, que és el gos pastor, que si toca aquesta carta, doncs com que tens el gos que t'ajuda a pasturar el ramat, doncs amb menys cartes de farratge dins el corral fas créixer les cabres. O tens la carta de la mossap, que és la gossa de protecció que protegeix davant de qualsevol carta d'adversitat. I llavors hi ha les cartes que t'arriben a fer la punyeta, diguéssim. Hi ha la sequera, que et queda sense menjar el corral, tens la burocràcia, que al final és una carta que et fa perdre molt el temps, com a la vida real, diguéssim, i perds el teu torn. O tens el camió cisterna que et roba tota la llet aconseguida. I són cartes, bueno, que a la vida hi són i les hem transportat en un joc.
0: Clar, ara pensava que té un punt pedagògic, evidentment, pels que sí. No en saben de la vida al camp.

0: molta vocació i que li agradi molt, que sigui un apassionat de cuidar els teus animals, que siguin bons, que estiguin sans, que siguin feliços per tenir la millor llet i per tenir realment uns bons formatges. I jo crec que això és el que et converteix en un bon pastor.
1: Quan es diu molta vocació, que això també passa en el periodisme i moltes altres professions, vol dir que ni horaris ni res, no? Feina dura.
0: Feina dura, sí, jo al final sempre ho dic, aquí el corral és casa nostra i és el nostre estil de vida, perquè si m'ho mirés com una feina, la veritat és que pararíem bojos. I jo crec que una mica passa una mica amb tot el sector primari, sigui agricultura, ramaderia o el que sigui, jo crec que estem tots ficats al mateix sac i som una gent molt apassionada d'això i és la sort que té el sector, que els que ens hi dediquem ho vivim molt, perquè si no la veritat és que el sector té poc sentit, a nivell econòmic i tot, a nivell d'hores laborals no té cap sentit, però bueno, perquè ens ho agafem així.
1: Tenir desenes de cabres, per exemple, què comporta? Quina hora t'has de llevar? Quina mena de constància has de tenir?
0: La veritat és que la meva feina del dia a dia no acabo de seguir cap rutina, perquè cada dia em canvia una mica, però sí que a nivell d'hores tu comences, pots començar a les 6 del matí i acabar a les 8 o les 9 del vespre, i llavors depèn del dia treballes més o menys, tu vas gestionant i depèn de l'any tens més o menys feina. Ara, per exemple, a la primavera sempre hi ha molta més feina i pilles molt d'hores, fas moltes hores, però la veritat és que l'hivern, quan aixuguem les cabres, que aixugar vol dir que les deixem de munyir perquè deixin de fer llet, que és abans de parir, com que no laborem hi ha menys feina, llavors en aquella època dediques més temps a manteniment o a pasturar i dediques menys hores al corral, diguéssim. Et va canviant bastant segons l'any.
2: I per tant, en aquestes èpoques també la feina és menys física, entenc, no? O què?
0: Acaba sent física també, però és més tranquil·la. Vull dir, al final també hi dediques tot el dia, però és un altre ritme, és un altre ritme. Ara la primavera és una bogeria, per exemple. Hi ha la paridera, tens tots els parts, el postpart de les cabres, comences a elaborar, has de començar a vendre, has de gestionar. Nosaltres fem visites guiades al cap de setmana, hem de fer les visites, i vulguis o no, hi ha molt, molt volum de feina. I a l'hivern, bueno, sí que és física perquè és això, també hi ets allà, però hi ha menys volum.
2: Uh-huh. Ara ho deies, no?, que dissabtes i diumenges, el cap de setmana, feu visites guiades a la granja a les cabres d'en Peyu. Suposo que allà és quan agafeu consciència del gran desconeixement que té la gent, que tenim, de com funciona una granja, o us sorprèn?
0: La veritat és que no sorprèn, perquè és una cosa que ja se sap, que hi ha molta desconeixença, hi ha molt poca cultura del sector primari, però sí que a la que ho vam posar en pràctica el tema de les visites, això sí que quan ho tens a davant encara ho veus més real, que hi ha aquesta desconeixença, i per això també una mica el joc aquest, perquè sí que nosaltres durant les visites expliquem com funciona tot un projecte com el nostre i d'on surten uns formatges, perquè al final estem acostumats, mira, anem al supermercat, agafem un formatge i no sabem ni d'on ve. La gent ni s'ho mira, no mira ni d'on ve aquest formatge, d'on ha sortit. Llavors, nosaltres el que fem amb aquestes visites és explicar-ho, d'on surt tot això. I ja no sé on t'anava a dir. Al final és això, que la gent no ho sap. Sí. I vam decidir que, bueno, que una bona forma d'explicar-ho, a banda de fer les visites, que és fotre com la xapa, diguéssim, és aprendre-ho però jugant, que jo crec que és una forma molt, molt interessant d'explicar-ho a la gent, perquè és com més s'ho queden els nens petits quan juguen això i ho entenen, és molt divertit. Quan veus un nano petit parlant d'una segalla o de que un boc està cobrint una segalla per primer cop i que tenen llet, i això és, la veritat és que és xulo de veure.
1: Clar.
2: I tant.
1: Abans dèiem al principi que ja de petita t'agradava allò d'intentar que els peluixos fins i tot estessin bé. Al final ha pogut més directament al camp que a la veterinària, per exemple. O també en fas una mica?
0: De fet, em faig molta de veterinària aquí amb el meu mateix ramat, diguéssim. El meu dia a dia aplico molt la veterinària, no només amb petites cirurgies o coses d'aquestes, sinó a nivell d'alimentació, de maneig, de gestió, tot això. Al final, si ets veterinari, la veritat és que t'ajuda moltíssim. I si hi ha algun problema gros que jo no me'n surto, truco a qualsevol col·lega veterinari i entre tots ho resolem. Però la veritat és que el meu dia a dia aplico molt la veterinària. I sigui amb les cabres o amb els gossos pastors que tenim o qualsevol història. Al final no només intervenen cabres aquí aquest projecte.
1: Clar. Al migdia els hi poseu la renaixença als animals o què? Les cabres perquè es distreguin, s'entretinguin?
0: Les cabres, la veritat és que pobres últimament estan escoltant bastant rock.
1: Ah, sí?
0: Sí,
1: com
0: són
1: és
0: bastant
1: això?
0: Rockeres. Jo a mi m'agrada bastant el rock de música i...

0: Mira, són bastants fans ara ja. Però sí que l'Obrador, per exemple, sí que em poso. Jo mateixa em poso la Renaixença, sí.
1: Està bé. I el Peyu ajuda amb les cabres? Domina també?
0: En Peyu físicament ajuda poc dins el que és la gestió del ramat, sí que ajuda amb el manteniment d'instal·lacions i tal, i llavors participa molt amb el que és la construcció del projecte, diguéssim, quan volem fer coses noves, és un cap més pensant, que no només estic jo pensant aviam com podem tirar endavant aquest projecte.
1: Clar, està bé, cadascú la seva tasca,
0: sí.
1: Cada dia nosaltres tenim aquí una responsabilitat molt forta, que és decidir quina cançó escoltarem per última vegada del dia. És a dir, que aquest dimarts, per exemple, doncs serà la que estem escoltant aquesta setmana. No és rock ben bé, t'ha tocat una setmana molt tranquil·leta, però vaja, avui va així la cosa.

L'hem extret del nou disc de Maria del Mar Bonet, 60 anys de carrera, 60 anys dalt dels escenaris. El disc es diu L'aigua no cansa i aquesta cançó es titula Nit. L'havíem de posar sí o sí.

0: Per sobre la veu de la Maria del Mar Bonet, qui tindrà avui l'última paraula del dia és la Mireia Colonques. Ella és veterinària i fa un gran equip amb en Peyu. A les cabres d'en Peyu és el seu negoci personal i particular, a la vegada que han fet créixer una altra idea, un altre projecte que es diu El Corral, aquest joc de taula en el qual aprendrem una mica com a gestionar un ramat, com es fa formatge artesà i algunes de les moltes dificultats que té avui en dia el sector primari. Mireia, gràcies per acompanyar-nos i ara aquest temps fins a la mitjanit, un minut i 20 segons és teu perquè tinguis l'última paraula del dia.
1: Molt bé, gràcies per convidar-me i reanimar la gent que ens estigui escoltant, doncs que si tenen algun petit productor per la zona, si el volen anar a visitar i conèixer el seu projecte, si els agrada, els interessa què estan fent, doncs que apostin per ells i que comprin productes de proximitat, que això al final és el que ens manté vius a tots.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bona nit, us informa Ignasi Abad. El papa Lleó XIV podria incloure finalment el català en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família i incrementar-ne la presència durant la missa. Fonts eclesiàstiques han confirmat a Catalunya Ràdio que l'arcabisbe Joan Josep Omella ha impulsat les gestions necessàries per demanar al Vaticà que el pontífex faci servir tant el català com el castellà en el moment simbòlic de la benedicció de la Torre, moment culminant de la visita a Catalunya. Aquest gir de guió arribaria després del malestar que ha provocat l'absència de la llengua catalana en el sector eclesiàstic i el govern catalans que n'havien lamentat la reducció en comparació amb la visita de Benet XVI l'any 2010. De fet, el president de la Generalitat, Salvador Illa, i el president del Parlament, Josep Rull, també han mogut fitxa en contacte amb Omella. Les mateixes fonts de l'Església Catalana asseguren que el nou guió formal de la benedicció encara no està tancat i que els detalls es faran públics aviat. Més notícies, Oriol Pujadó.
2: La visita del papa cau en plena selectivitat. Per això el Departament de Recerca i Universitats demana als estudiants que s'examinin a Barcelona o al voltant de Montserrat que surtin amb molt temps per arribar als centres on faran els exàmens. La nova responsable de les proves d'accés a la universitat, Rosa Pàmies Vilà, ha explicat al Catalunya Nit que ja s'han posat en contacte amb centres de Barcelona per advertir-los d'aquest fet.
3: Com que sabem que hi ha això, avisem que es vagi amb el màxim de temps, que es vagi plenament identificat i que s'intentin minimitzar quins són els recorreguts. Què vull dir? Que si un estudiant té un examen a les 9 del matí i després no en té un altre fins a les 3 de la tarda, doncs potser és millor que es quedi a prop de la facultat i que no torni a casa, no? Per intentar minimitzar el número de viatges i que no passi res.
1: Els metges catalans tornaran a fer vaga per reclamar millores per al col·lectiu. Segons us pot avançar Catalunya Ràdio, el Consell Executiu del Sindicat Metges de Catalunya ho ha aprovat aquest dimarts. La jornada de mobilització se suma a les 11 jornades de vaga que els facultatius ja han fet fins ara i que no han servit per acostar posicions amb la conselleria. Ho ha explicat aquesta emissora Xavier Lleonard, secretari general del sindicat.
4: Convocar una nova jornada de vaga coincidint amb la setmana de vaga estatal del 15 al 19 de juny. Farem una vaga destinada i dedicada al Departament de Salut el 17 de juny, que és dimecres.
2: El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha descartat recollir el guant de Junts i muntar una trobada a Bèlgica amb Carles Puigdemont per negociar una moció de censura contra Pedro Sánchez. Li ha proposat aquest dimarts al matí el número 2 dels juntaires, Jordi Turull, en una entrevista al matí de Catalunya Ràdio.
5: Si aquest senyor té alguna cosa seriosa a explicar, doncs ja ho sap, que demani per veure'ns i ens veiem a Waterloo el dia que ell vulgui.
2: A preguntes de la premsa, a Barcelona, el líder popular s'ha limitat a dir que només parla de coses serioses.
1: Arriba a Europa l'eina d'intel·ligència artificial que s'ha demostrat més ràpida i efectiva per identificar vulnerabilitats en sistemes operatius i navegadors. La companyia Anthropic ha ampliat a 15 països europeus, entre els quals hi ha Espanya, l'accés al seu model Mythos en condicions d'absoluta confidencialitat. El potencial d'aquesta eina per posar en risc els sistemes de seguretat a nivell mundial va fer desistir els seus creadors de posar-lo a la venda i n'ha limitat la distribució. La donació d'òrgans continua creixent a Catalunya. Entre el gener i l'abril d'aquest any s'han registrat 128 donants vàlids, un 4% més que el mateix període de l'any passat. Aquest augment ha permès fer més transplantaments.
2: Des de principis d'any s'han realitzat 465 intervencions amb èxit. També baixa la negativa de les famílies a la donació, però la taxa continua sent molt alta. Se situa ara en el 23%, gairebé 4 punts menys que fa un any, quan era del 27, molt per sobre de la mitjana històrica. A finals d'abril, gairebé 1.400 persones continuaven en llista d'espera per rebre un òrgan a Catalunya.
1: I els esports, triomf del Barça de bàsquet a la pista de l'UCAM de Múrcia per 68-91, el primer enfrontament de quarts de final de la Lliga ACB. Els blaugranes podrien classificar dijous per la semifinal si guanyen el conjunt murcià al Palau Blaugrana. També aquest dimarts, Madrid 97, Tenerife 98.
2: El Mataró ha guanyat el seu tercer títol de la Lliga Femenina de Waterpolo en derrotar per 9-10 al Sant Andreu en el tercer definitiu partit de la final.
1: El Barça cobrarà 11 milions d'euros pel traspàs d'Ansu Fati al Mònaco i rebaixarà en 2 anys 20 milions de massa salarial. A més, el Barça reserva un percentatge en cas d'un futur traspàs del jugador.
2: A Holanda, l'Ajax d'Amsterdam ha arribat a un acord amb Michel Sánchez per la seva incorporació com a entrenador principal les properes 2 temporades.
1: I a París, el torneig de Roland Garros de tenis, l'Alexander Zverev ha superat Rafael Hotter als quarts de final del quadre masculí i s'enfrontarà per un lloc a la final al txec Jakub Mensink, que ha derrotat el brasiler João Fonseca. Al torneig femení, les dues primeres finalistes ja se saben, són la russa Mira Andreeva i la ucraïnesa Marta Kostyuk.
0: Fins aquí les notícies.
6: Els oients dels matiners parlen sense embuts.
7: Xavi Canalies pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
6: Sense filtres.
7: Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
6: Sense pèls a la llengua.
7: I a més també podem anar a sopar, eh?
6: Sense vergonya.
7: Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
6: Però amb molta, molta cafeïna.
7: O sigui, causa sobre... Mira, m'he posat nerviós, collons!
6: A Catalunya Ràdio, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies. El programa que desperta Catalunya.

0: La setmana que ve anirem a fer la nit dels ignorants a Montserrat i anirem just la vigília que el papa Lleó XIV faci la seva visita oficial a Catalunya. Serà el dimarts 9 de juny a les 12 de la nit, ja que l'endemà a la tarda el pontífex anirà, perquè primer serà de Montserrat a la Sagrada Família, per beneir la Torre de Jesús. Tot plegat coincideix amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. I lluny dels actes oficials, dels diners que costa la visita, del marc, evidentment, religiós que envolta una visita papal a Barcelona, a Catalunya, a la nit dels ignorants us volem demanar quines històries teniu vosaltres al voltant de Gaudí, dels monuments que tenim a Catalunya. Per exemple, us poso un exemple meu, perquè m'entengueu, eh? Jo vaig entrar a l'univers Gaudí quan era molt petita, perquè, com que anava a l'Esplai, a Cornellà, a vegades fèiem excursions per passar el dia a la colònia Güell. Recordo el dia que vaig veure la cripta i em va semblar un castell de sorra acabat de fer i vaig quedar absolutament meravellada. Vaig entrar a Gaudí per la cripta. Teniu alguna anècdota, alguna sensació que vulgueu compartir sobre alguns dels indrets de Barcelona o de fora de Barcelona al voltant de les obres de Gaudí? La setmana que ve volem dedicar una part del programa d'un dels dies a escoltar les vostres històries i us demanem, com ja vam fer per Nadal, que compartiu amb els ignorants la vostra relació amb les obres de Gaudí. Potser trobem algú que tenia un familiar que el va conèixer o que hi va treballar a les obres de la Sagrada Família, o us heu quedat amb ganes de visitar un lloc concret, o potser us vau fer el primer petó, la primera abraçada al Parc Güell, o potser heu portat uns amics estrangers a visitar la Sagrada Família i mai abans hi havíeu entrat. Potser hi viviu a prop i n'esteu farts de tants turistes i de tanta gent amunt i avall. Qualsevol testimoni, qualsevol història, qualsevol anècdota serà benvinguda. I el que demanem no és que ens truqueu avui per explicar això, sinó que ho compartiu a través del WhatsApp del programa amb un àudio, que és el 667-220-148, perquè la setmana que ve ho escoltarem ben vestit, amb músiques per l'ocasió i amb els vostres testimonis. Què us sembla? Ens hi ajudeu? La nit dels ignorants la fem Oriol Fidalgo, Aina Grau, Mònica Muñoz, Albert Duran, Domènec Sobirà i Judit Perpinyà. I la vostra veu és el primer que volem escoltar.
1: 93-201-7474. La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio.
0: Bona nit, són les 12:10 i arrenca aquí una nova edició de la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio, telèfon del directe a punt, telèfon del WhatsApp també. Ja sabeu que els missatges que ens deixeu avui no els escoltem fins demà, però el directe sí, el 93-201-7474, on ja ha trucat la Rosa Maria des del Baix Penedès. Bona nit, Rosa Maria.
2: Bona nit.
0: Què tal, com estàs?
2: Pues mira, molt bé, encara que us estic compartint perquè us estic sentint per la ràdio, però no puc deixar de veure la televisió TV3 en aquests moments. Ara estan fent anuncis, però segur que acabaran de seguida i continuaran fent el programa, perquè en el moment que jo volia escoltar-te, el primer que dius sempre,
0: sí,
2: és com un vici, ja. I has parlat de Montserrat. I
0: sí,
2: precisament estic veient un documental que és meravellós. Són uns nois joves, pateixo sí, per les seves mares, perquè deuen patir molt, que són escaladors.
0: Sí.
2: I com escalen tot Montserrat, bueno, tot, els pics més alts, i amb una destresa fantàstica, a més una fotografia molt maca, molt, molt. És un 10, la veritat. I us pico perquè la gent que ara no ho està veient, perquè està bé que estiguin escoltant els ignorants, que ho puguin rescatar.
0: Que el
2: perquè
0: recuperin,
2: val la pena.
0: No?
2: És una passada. No és espiritual, però és natural.
0: Sí, és,
2: a veure si m'explico.
0: Paisatge i testimoni de gent jove, no?
2: Totalment.
0: Que puja a la muntanya de Montserrat.
2: Oh, nens, gent que vas, dius, bueno, en els moments que estem vivint ara, veus gent tan sana, gent catalana nostra, que coi, i els nostres nens, com pugen allà dalt, és una passada, això. És una enveja, però un patiment, ja dic, i pensat en seguida amb les mares, perquè ja. N'hi ha un que fa uns salts d'un pic a l'altre, i jo dic, Déu meu, Déu meu.
0: I però... això estàs veient a TV3, que deu ser un sense...
2: TV3, sí,
0: el sense ficció és o no?
2: Sí,
0: el sense ficció,
2: primer
0: no?
2: Primer ha sigut, que m'agrada molt, Superman, molt bé, està molt bé TV aquest, però bueno... ja està bé, ja, molt bé. I me n'anava a dormir, dic, perquè clar, ja és l'hora, a les 12 ja. Sempre procuro escoltar-vos i m'adormo després. I avui m'he enganxat amb les muntanyes de Montserrat, dic, jo no me'n puc anar a dormir ara. És impossible.
0: Doncs deu quedar poquet ara. Tornen de publicitat i uns minutets
2: sí,
0: i ja s'acabarà.
2: Bueno, és que no, el dia 4 són 7 dies. Clar.
0: Ah, doncs
2: encara
0: potser queda més. Doncs avui vas a dormir una mica més tard, no passa res.
2: Sí, sí.
0: Et poses però la ràdio dic, després i ja t'adormiràs.
2: Val la pena, sí.
0: Doncs mira, bona recomanació, Rosa Maria. Moltes gràcies per fer-la.
2: Bueno, gràcies a vosaltres també per fer el que esteu fent. Val?
0: Gràcies, que vagi bé, bona nit.
2: Molt gràcies,
0: bé.
2: Bona nit.
0: Bona nit. L'Anna Maria, que ens truca des de Barcelona, bona nit.
3: Hola, bona nit, Marta, bona nit, ignorants. A veure, jo no faig ni cap pregunta ni contesto cap resposta. El que volia fer-vos és un comentari i compartir amb els ignorants el concert que va tenir lloc el diumenge passat a l'Auditori de Barcelona, de la Banda Municipal de Barcelona, que era sobre la sarsuela, era una versió de la sarsuela Cançó d'Amor i de Guerra. Com que jo sé que hi ha molts ignorants que n'han parlat molt
0: i
3: sovint
0: tant.
3: Perquè jo us escolto bastant fins que m'adormo, però no acostumo a trucar-vos. Aleshores, bé, jo sóc neboda de l'autor de la lletra, d'un dels autors de la lletra. Aleshores, jo quan he tingut ocasió de... hi ha hagut una ocasió especial, sempre m'ha agradat anar-la a veure-la, i bé, haig de dir que estava a l'auditori ple del tot.
0: A rebentar, no?
3: No hi cabia ni una agulla allà. A més, la gent, penso que el públic va gaudir molt, perquè va ser una audició molt maca, molt ben portada. Esclar, és una audició, no és teatral, no és el que era abans la sarsuela, que evidentment avui en dia ja no es fa o es fa alguna cosa diferent, no?, diguem-ne.
0: Però era només música o també hi havia cantants?
3: No, hi havia cantants, evidentment, hi havia cantants, vull dir que eren els personatges que feien la seva versió, tots els diferents números i que hi ha, que vull dir que n'hi ha
0: molt. Sí, i tant, totes les cançons.
3: Perfecte. Va ser molt emocionant, per mi va ser molt emocionant, perquè jo ja, vull dir, tinc sempre la pena de que jo no vaig conèixer el meu oncle, perquè va ser de les persones que van morir a l'exili després de la Guerra Civil, i aleshores ell era un enamorat del país, el Víctor Mora era un enamoradíssim del país, era un patriota tremendo, un catalanista tremendo, i aleshores ell el Pirineu per ell era el màxim, i jo quan sento la cançó del Pirineu se'm posa la pell de gallina, perquè realment va morir a l'exili amb una enyorança tremenda, i bé, la lletra s'hi lliga molt amb això, no?
0: Sí.
3: I bé, va ser molt emocionant per mi, molt maco.
0: Doncs Anna Maria, gràcies per compartir a veure si algun altre any en fan algun altre o en algun altre moment la programen.
3: Sí, perquè regularment van fent coses, sí, sí. Molt bé.
0: Doncs moltes gràcies, Anna Maria.
3: De res,
0: que vagi molt bé. Adéu-siau,
3: bona nit. Adéu.
0: Veus, això és començar en positiu, avui, en molt positiu. Dues recomanacions, el Sense Ficció, estan fent avui sobre aquests escaladors que pugen a la muntanya de Montserrat, que ens deia la Rosa Maria, i l'Anna Maria, aquest concert que ja es va fer a l'auditori sobre la Cançó d'Amor i de Guerra per la Banda Municipal de Barcelona. O sigui que millor ho podem començar amb dues bones recomanacions. A veure per on continuem a través dels missatges de WhatsApp que ens heu deixat, escrits o amb àudio, al 667-220-148. Per exemple, la Sílvia des de Sabadell diu: sabeu d'algun lloc o ONG on poden entregar ulleres de sol i ulleres graduades? Un poder entregar, d'acord, entenc donar, molt bé. Per la mort d'un familiar en tenim vàries i algunes no tenen ni un mes. Ens agradaria si algú les pogués aprofitar. Moltes gràcies i enhorabona pel programa. Doncs un lloc on es puguin entregar aquestes ulleres graduades i de sol perquè algú altre les pugui aprofitar com un gest bonic que ens demana la Sílvia des de Sabadell. La Mari Carme diu: us felicito pel bon programa que feu. La Marta l'ha fet molt dinàmic. Fa molts anys que us escolto i amb aquest canvi encara és tot millor. Gràcies, Mari Carme. Volia fer una pregunta perquè tinc un problema relacionat amb els diners d'un banc. Diu: potser fa cosa de 2 mesos un oient va trucar explicant que ells ho havien solucionat a través del Banc d'Espanya. Voldria saber si em podria posar en contacte amb aquesta família. Fa poc també vau donar el nom d'una persona que la Marta va dir que miraríeu d'entrevistar, també sobre el mateix tema d'estafes bancàries. Em podeu ajudar? Sí, el tema de les estafes bancàries, de les estafes online, per entendre'ns, el farem la setmana... A veure, no em vull equivocar. Aina, mira'm, la setmana que ve? Divendres de la setmana que ve, pot ser? Sí, oi? Divendres de la setmana que ve. Farem aquest tema, per tant, si algú vol fer preguntes o té dubtes sobre estafes a través de aplicacions, a través del mòbil, a través de correu electrònic, qüestions de bancs, serà la persona aquí que ens podrà contestar i que us podrà ajudar a través d'una entrevista que farem aquí en directe l'últim dia de la setmana que ve, el dijous a la nit, la nit de dijous a divendres. Més missatges que ens heu deixat. En Felip, des de Gramunt, diu: qui i quan va implementar les pagues vitalícies als polítics? Només els expresidents del govern espanyol i de Catalunya i el País Basc tenen aquest privilegi, ens diu en Felip des de Gramunt. En Joan, des de Lleida, quina és la farmàcia més antiga de Barcelona? Hi ha un pla de refugis climàtics per aquest estiu a la capital catalana, tenint en compte les temperatures que s'esperen? Demana en Joan des de Lleida. La Maria, des del Priorat, diu: per què TV3 diuen que ja som a l'estiu i que durarà fins al 31 d'agost? L'estiu començarà oficialment el diumenge 21 de juny a les 10:25 amb el solstici d'estiu i durarà fins al 22 de setembre amb l'equinoci de tardor, ens diu la Maria. Després, una pregunta queixa justament que ens deixa en Josep, que truca des del Parc Güell.
4: Una cosa curiosa que trobo jo és que com és que els presentadors comentaristes del temps a TV3, quan fan referència del temps aquí a Catalunya, amb el seu mapa al darrere, fan referència que si a Lleida, que si a Tarragona, que si a Girona, que si a les Terres de l'Ebre, fan comentaris extens. Menys extens és quan parlen del temps de les Balears, i menys encara de València. I el que jo trobo malament és que quasi mai es fa referència a la Catalunya Nord. Jo trobo que seria bo, allò que deia en Pujol, de fer país, ja que hi ha el país de cultura catalana, doncs que es fes una exposició. No cal que sigui al mateix temps, però sí que tractés tot el temps que fa en els països catalans, que seria el Catalunya Nord, el Catalunya Central, Balears, València, Alacant i l'Alguer. Jo trobo que això seria l'ú positiu i correcte. Gràcies. A veure què opineu vosaltres.
0: Doncs aquesta és la pregunta, reflexió que llença en Josep des del Parc Güell. L'Antonio diu: a les gomes de pollastre se les pot anomenar anelles elàstiques, que això ens ho va dir una altra gent, o bandes elàstiques, efectivament. Ara ens truca el 93207474 la Maria Pilar des de Manresa. Bona nit.
5: Hola, molt bona nit a tothom. Mira, era pel de les ulleres. Jo abans, perquè per desgràcia hi vaig haver d'anar, a la Barraquer em recollien.
0: Ah, sí que ho ha preguntat.
5: Em recollien allà al Barraquer, sí, perquè llavors la tecnòloga, l'Anna, em sembla que es diu Anna,
0: sí,
5: que és la filla de Barraquer,
0: sí,
5: anava a l'estiu, bueno, a l'estiu no sé quan, perquè quan tu t'esperaves passaven els vídeos de lo que havien fet.
0: Sí.
5: I havia anava a l'Àfrica, no sé quin lloc, però i llavors allà ella estava tot un mes i curant i operant i portava totes les ulleres de què li havien donat. I llavors les que anessin bé en aquelles persones.
0: Molt bé, molt bé. Doncs mira, ja tenim
5: ara,
0: una pista.
5: No sé,
0: si encara ho fan.
5: No sé si encara ho fan, però abans era això.
0: Si pot adreçar, igual sí, llavors ells les porten a països que necessiten i que no les poden comprar, està clar.
5: Ah, això mateix.
0: Sí.
5: Jo n'hi havia portat, d'un familiar n'hi havia portat.
0: Molt
5: o sigui, ara et dic, ara ja fa molt temps que no, bueno, no hi vaig,
0: Perfecte.
5: La veritat.
0: No. Però en aquest cas, mira, pots ajudar aquesta persona que ho demanava, a veure si encara existeix, que faci un truc i ho demani.
5: Exacte.
0: I potser serà una manera.
5: Sí.
0: Perfecte, doncs
5: això,
0: moltes gràcies.
5: De res.
0: Gràcies,
5: doncs,
0: Maria Pilar.
5: Que tingueu molt bona nit tothom i tots els ignorants també, que tingueu salut.
0: I sobretot, això sobretot.
5: Això.
0: Gràcies, bona nit.
5: Vale, que tingueu bona nit.
0: Adéu. En Lluís, sí, des d'Esplugues de Llobregat, ens ha deixat un WhatsApp escrit. Diu, ahir vas comentar que vas fer neteja de llibres. Pregunto, els ignorants, què en feu dels llibres que ja heu llegit? Jo fins ara els portava una papereria de segur de Calafell perquè els venguin, ja que amb els diners que recapten ajuden a una associació d'animals abandonats. I el Lluís, que és d'Esplugues de Llobregat, pregunta, hi ha alguna iniciativa semblant a Barcelona? M'agradaria saber-ho per evitar desplaçaments. Mira, veus aquesta iniciativa? Jo no la coneixia, la trobo molt maca, aquesta papereria de segur de Calafell, si és que ja no existeix. A veure si algun ignorant li sap dir d'alguna altra iniciativa semblant a Barcelona. I la Maria Rosa, des de Sant Cugat del Vallès, ens fa una de les seves creacions i crec que va pel futbol, pel Barça femení, vaja.
6: Com que he fet alguna tonteria pels nois del Barça, em sembla que les noies també s'ho mereixen. Bé, encara que elles no se n'enterin. Però bé, els he fet aquesta coseta. Diu, no hi ha per res com el futbol que faci embogir les masses. Tant masculins com femenins aixequen les passions a casa. Per fer un equip tan bo calen bons elements, un club acollidor i mosses amb talent que es lliguin bé els cordons i saltin al terreny, jugant a cor que vols posant-hi rau, xei, seny, remena. Ai, com la remenen, la pilota en el camp, xicotes de cuixa forta. Jugar bé i guanyar els importa, mirant sempre endavant, remenen, ai, com remenen. Ja tenen quatre orelludes, les del Barça són tossudes, i per la cinquena van, remenen, ai, com la remenen. No reposen ni un moment, posant-hi el cor i les ganes, i d'amor propi escaient, ai, remenen, molt bé les nenes. Bona nit.
1: La nit dels ignorants. Un programa per ser feliç.
7: Mira, Marta, és la primera vegada que truco.
0: Ai, que contenta em fa això, Maria Àngels. Molt contenta.
7: I fa, pues, quasi 40 anys que estic escoltant el programa i resulta que al començament, quan no portava el Carles Cuner, els primers moments vaig pensar, això no tirarà endavant. Bueno, han passat els anys i ara us demano perdó a tots els ignorants perquè heu sigut tan forts, heu aguantat aquests 40 anys quasi, i a part a tots els equips que ho heu portat. Us he anat escoltant sempre, m'heu fet molta companyia. Una abraçada
0: per tots.
8: Des d'aquell dia per mi es va fer de nit.
1: La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio. Amb Marta Romagosa. L'entrevista que no t'esperes.
0: A principis de temporada, aquí a la nit dels ignorants, teníem aquesta conversa. Relacionat amb el canvi climàtic, arriben microplàstics a l'Antàrtida?
9: Els microplàstics és una línia d'investigació de les que ara està en auge. Per exemple, l'any passat vam tenir un projecte que es dedicava a pescar peixos i a veure si els hi trobaven microplàstic als estómacs. I en trobaven.
0: En trobaven. O sigui, arriben aquests microplàstics
9: arriben
0: al Pol Sud, sí, sí.
9: Allà està.
0: Vam entrevistar en Joan Riba, que ara sentíem, cap de la base Joan Carles I de l'illa Livingston, a la península Antàrtica. Fa 18 anys que hi va i gestiona prop de 120 persones que al llarg de 4 mesos passen per allà. Aquest contingent inclou molts investigadors científics, però també electricistes, cuiners, guies de muntanya o informàtics. Amb un equip de gent tan nombrós i en un lloc tan remot com l'Antàrtida, evidentment, també hi ha d'haver metges. Esclar. I aquesta és la feina que van fer l'any passat en Toni García i la Laura Guarro. I ara potser us imagineu que són uns metges especialitzats en aquest tipus de viatges, experts en climes i entorns extrems, que només es dediquen a això. I no és ben bé així. En Toni García l'hem trobat al cap d'Agramunt. Bona nit.
10: Hola, bona nit.
0: I a la Laura Guarro l'hem trobat al cap de Sant Cugat. Bona nit, Laura.
11: Hola, bona nit.
0: Tu, Laura, has estat molt temps treballant a urgències de Can Ruti i crec que el Toni havia fet cursos de medicina de muntanya, però vau haver de fer alguna formació específica? Ho demano tots dos per anar a l'Antàrtida, que comenci qui vulgui.
11: Un cap de setmana vam anar... Bueno, ens vam trobar el Toni i jo, però el Toni com a instructor quasi, perquè ell sí que dominava aquest tema molt més que jo, que era una formació de medicina de rescat o de muntanya. Mm. Això sí que jo... per mi era novetat, per entendre'ns, i aquesta va ser la formació com molt específica que em van recomanar fer i que era necessària, i després, a part, pues, altres jornades i una mica pues, refrescar ja per interès propi temes que saps que tens més oblidats o que vols marxar amb més seguretat d'algunes coses concretes, no? I em buscava doncs, una petita rotació per marxar més tranquil·la, bàsicament.
0: Tu també, Toni?
10: Sí, la veritat és que realment, vull dir, hi ha coses que com a metges de família que som la Laura i jo, pues, ja dominem una miqueta bastantes coses, però no en profunditat. I sí que pues, et vas actualitzar una miqueta pel que puguis trobar-te allí, però inclús recordo que parlant amb el Joan ens van comentar que amb temes d'odontologia que algun cop havien tingut problemes i sí. Recordo que vaig anar a fer pràctiques amb un odontòleg perquè m'ensenyés aviam com es podia fer curar una càries o si convenia treure algun queixal.
0: Clar.
10: I aquest va ser una de les pràctiques que vam arribar a fer.
11: Sí,
10: perquè,
11: sí.
10: Clar,
11: jo,
10: aquest tema no toquem nosaltres.
11: Això era quasi obligat fer-ho, sí.
0: Clar, et pots trobar coses que no són del teu àmbit, però que siguin una emergència, entre cometes, allà i que ho hagis de fer. Veu haver de treure el queixal algú o no?
10: Jo, per sort no va. D'acord. Tothom aquest any portava una revisió feta i no va caldre fer cap intervenció d'aquestes.
0: Molt bé. Escolta'm, aquest viatge feia temps que el buscàveu o va ser una mica qüestió d'atzar, Toni?
10: Bueno, era una cosa ja buscada de feia un temps, d'acord? Així... parlant i tal, sabíem que havia la possibilitat i va ser una mica la idea de que si en un futur hi podia ser, doncs m'agradaria poder viure aquesta experiència.
0: I tu, Laura?
11: Sí, jo també ho tenia present com una oportunitat de poder fer en algun moment i és cert que m'ho hem donat bueno, vaig tenir un interès més especial en que fos real i també, probablement també em vaig veure preparada per fer-ho, no?
0: Mm-hmm. Crec que la campanya aquesta dura com uns 4 mesos, meitats de desembre, finals de març, us vau dividir en dos, i a tu, Laura, et va tocar obrir la base. Jo recordo quan parlàvem amb en Joan Riba, que ens deia que era com haver de despertar a poc a poc un monstre adormit. No sé què et vas trobar quan vas arribar a Livingston, tu.
11: Home, és molt emocionant. Per mi potser és del més emocionant de la campanya, del que em va tocar viure, i vaig entendre aquest comentari del Joan, que a mi també me l'havia fet. I és una sensació molt, molt especial, no? Arribes a una illa deserta que no hi viu ningú i que porta un hivern polar, pues, que del set no saps com et trobaràs les instal·lacions, per entendre'ns, ells que són... no, veterans i saben... jo no ho sabia i el Toni tampoc, no? Però vull dir que per nosaltres era tot novetat, però ells, tot i que repeteixen moltes campanyes, cada cop que arriben és una incògnita i un que tot estigui a lloc, que tot arrenqui, no?
0: Uh-huh.
11: Al final, en 24 hores pues fan que hi hagi aigua, que hi hagi llum, que tinguis una ràdio, que et puguis comunicar, que... s'engega una ciutat.
12: Exacte.
11: I això ho fan tots els tècnics i, i amb un nivell molt, un nivell de coordinació i de professionalitat molt alt.
12: I després, a principis de febrer, em vas arribar tu, Toni. Recordes el moment de veure l'Antàrtida per primer cop i aquella base?
10: Sí, va ser una cosa, bueno, a poc no vas arribant, vam arribar amb avió i vam fer un viatge de nit amb un vaixell i despertar-nos al matí i trobar la illa i aparèixer la base així de color vermell allí, doncs va ser realment molt, molt emocionant, perquè sí que ho havia vist en fotografies i t'havies informat una miqueta, però veure-ho en directe doncs ja va ser una miqueta doncs, com molt més emocionant.
12: És, ja m'heu dit que queixals no en vau treure, no, per sort, però clar, és inevitable preguntar-vos com a metges si us vau trobar en alguna situació complicada, alguna malaltia d'algú, algun accident o casos freqüents que et trobes en una situació així, que per tant és quan t'has de remengar i curar tota aquella gent que té algun problema.
10: Bé, per sort, vam estar de sort, almenys ens va tocar cap cosa complicada. D'acord, sí que és veritat que la gent, quan tothom que passa per allí ha seguit una revisió prèvia, d'acord, ja tot està bastant protocolitzat i tothom que va ja no té problemes de salut molt greus, sinó hi ha una mica una condició, una limitació per poder-hi anar. I realment, doncs, cal dir que tampoc com a accident greu tampoc no vam trobar cap, la nostra part, sí que coses bàsicament banals, però sí que la nostra tasca també molt era bastant preventiva, no? Una mica veure la gent com estava i tal, i evitar mals majors.
12: És a dir, algú possiblement doncs, va tenir un mal de panxa, alguna cosa que no t'ha sentat bé, però cap altre cas més greu que s'hagi de demanar doncs, el suport de la base que hi ha més pròxima, no? I de dir ei, que algú d'aquí ha de marxar perquè té un problema més greu. No, tot això va ser bastant més tranquil, eh?
10: Almenys el nostre any, sí, eh?
11: Sí, bueno, sí que pot passar que tingui que marxar algú de la campanya, però no per gravetat, no? Sinó per precaució, moltes vegades.
12: Clar.
11: O sigui, no, la indicació de que algú torni i surti de la campanya no sempre és per un quadre emergent, no? Ja. D'emergència.
12: Ja.
11: O sigui, allà... El que sí que a mi em va cridar molt l'atenció com a metge és que el concepte d'urgència i emergència aquí és... Allà et canvia una mica. O sigui, tu aquí, algú urgent, jo que vinc del món de l'urgència, almenys, no? En general, quan tu dius això, és una urgència, vull que vagis a urgències, no sempre és emergència, no és immediat, no? Tens un marge, però allà aquest marge no existeix gaire, no? Allà, si fas tornar algú, pot ser que tardi un dia o una setmana a tornar... I no és, mira, escolta, quan tu visites algun ambulatori al CAP, que treballem ara en primària, el Toni i jo, dius, que és a l'hospital aquesta tarda i que vull una analítica avui, o jo què sé, no?
12: Sí.
11: Això no existeix així. Allà et canvia una mica el concepte. Has de tenir una mica el criteri aquest d'emergència i urgència diferent que aquí, i sumat, sobretot, almenys la meva experiència allà és... més que la gravetat en si, tu tens que tenir una visió de lo que pot suposar una complicació d'una cosa que ara és banal però no saps el que serà d'aquí 4 dies. Amb aquesta base decideixes algunes coses que no vol dir que siguin greus, però has de decidir.
10: Poden passar coses que es compliquin en un futur o així, llavors has de tindre una mica la previsió del que pot passar, perquè l'evacuació allí no seria ràpida, es pot comportar dies, i llavors amb això és amb el que hem de treballar.
12: Estic pensant, clar, un metge té una consulta, no sé si a la base vosaltres teníeu també un consultori, i si vieu d'estar allà sempre localitzables, és a dir, tu no podies anar a passejar mentre els científics feien la seva feina i els tècnics engegaven no sé què, perquè sempre has d'estar com localitzable per si hi ha algun, ja no dic emergència, però sí alguna necessitat immediata, no? O com ho fèieu?
11: Mira, allà hi ha una organització molt, molt bona, des del meu punt de vista. Primer que tothom va amb ràdio i mai estàs localitzat ni tu ni ningú. O sigui, tothom té l'obligació d'anar amb la ràdio i sempre has d'estar amb... Bueno, sempre has de poder atendre, no? Per això, qualsevol tècnic de la base, no? Tot l'equip, que som els tècnics, doncs el que tu deies des de els electrònics, els mecànics, l'informàtic, tothom té una ràdio i tothom està connectat les 24 hores. Això és així. I després sí, hi ha una consulta que és una meravella. És un mini hospital. Sí. Un mini hospital que tardes 10 dies en posar-te al cap on està tot, perquè
10: situar-te,
11: això també és important, de saber on estan les coses.
12: Oh, clar.
10: De tantes coses
11: I
10: que hi ha.
11: I té una vista que és impressionant. Tens la vista a la bahia i els icebergs i tot. O sigui, és un lloc que atrapa molt, la veritat. I el matí funciona, o sigui, cada dia hi ha una reunió d'estaf al matí on el cap de, ens van arribar el cap de la base, no? Organitza la feina que farà tothom, cada tècnic sap el que farà al llarg del dia, i inclús quan s'acaba aquesta reunió es queda pues, el metge, o sigui, o jo o el Toni, depèn del moment, amb els guies de muntanya normalment i el cap de la base, i es fa també una visió del planning del dia per saber si en algun moment passa alguna cosa, algun tipus d'accident, com accedirem, com aniré al metge en aquest cas, com aniria jo, si aquests pugen al glaciar i aquests van amb Zodiac a tal lloc, vale, pues, abans de començar la jornada tu ja saps qui està al glaciar, qui està amb una cala fent, extraient aigua de no sé on, i on està cadascú. I també saps que si t'avisen que passa alguna cosa, amb qui anirà, qui t'acompanyarà a cada lloc i com faràs tot això. O sigui, està tot realment molt, molt organitzat i mentrestant la majoria del dia estàs a la teva consulta perquè puguis atendre a consultes espontànies i també t'organitzes, jo almenys organitzava visites programades, per dir alguna cosa, no? Tu vols fer una idea de tots els tècnics que estan a la base, conèixer bé el seu historial, a vegades el citava, o... una feina molt preventiva, no? De dir, si fas això, farem això, i que estigui tots els escenaris una mica organitzats el dia a dia, no?
12: Sí, sí.
10: L'organització és primordial, perquè sobretot, com ha dit la Laura, portàvem una emissora i sempre comunicàvem al cap de la base, doncs, si anàvem, si ens movíem, el que fèiem i tal. I la reunió prèvia al matí, el briefing que es feia, era per saber una miqueta les tasques de tothom i saber on se mouria la gent, on estarien, per estar preparats per si passava alguna cosa i havíem d'acudir a la glacera, amb qui aniríem, qui ens acompanyaria. Una miqueta aquesta organització era primordial.
12: Clar. Les estones que no estàveu al vostre mini hospital i no estàveu fent memòria d'on teníeu totes les coses i que no estàveu atenent ningú, vau poder fer alguna visita o navegar entre icebergs o veure balenes, algun moment allò de, entre cometes, de cap de setmana per disfrutar d'aquell lloc que evidentment doncs, no s'hi va cada any?
10: Sí, hi havia... Sí, s'organitzaven sortides.
11: Però és espontani, això, eh? Això va ser una mica dirigit, eh? O sigui, és el propi cap de base que, sobretot els dies que vam solapar-nos el Toni i jo, que hi ha uns 10 o 15 dies, no me'n recordo, que coincidim, no? Que això està molt bé.
10: Va ser el canvi, exacte.
11: En aquell moment que hi ha dos metges a la base, també és un molt bon moment que això, el cap de base ho veu clar, també. Pues avui potser tu te'n pots anar amb aquests científics que surten, no? Que de pas aniran acompanyats per metge, però també a tu et serveix pues, per fer una sortida diferent. Però no és un tema espontani, me'n vaig a passejar, no. Això no.
10: No.
11: Sí, no. Sí que... hi ha una disciplina laboral que jo crec que és supernecessària, que manté un ordre per tothom, no? I això està bé.
10: Sí, això està
11: però
10: bé, inclús,
11: també hi ha molts moments de... Els diumenges es fan excursions... Es té en compte que la gent pugui gaudir l'experiència, nosaltres i tots els altres tècnics, també, però sempre mantenint pues, la dinàmica laboral, no?
12: Digues, Toni, idees.
10: Home, si intentaven organitzar sortides el diumenge o així una sortida doncs, amb alguna cala, tots, tant treballadors com científics, tots conjuntament per fer una mica una activitat de lleure i fer una mica també d'equip per conèixer-nos tots. Això és primordial, però sempre una cosa organitzada, no és una cosa espontània ni voluntària. Bàsicament doncs, fèiem de tot el grup.
12: Entenc que hi ha tota aquesta part professional, com a metges, que ja m'ha quedat clara. No sé si en algun moment fins i tot us ha tocat una mica fer de psicòleg, no sé si en algun moment hi ha algú que es pot... tenir una mica d'enyorança, tenir una mica de nostàlgia, de tenir un baixón, els que estan tot els quatre mesos, per entendre'ns, i també si veu haver de tirar algun cable en aquest aspecte, potser... va passar això o pot passar també?
10: Sí.
12: Sí, no?
10: Bueno, jo vaig estar més la segona part de de l'estada, i llavors la gent que ja portava més temps una mica, doncs ja li havia tocat tot aquest tema més d'enyorança i tal, suposo, més amb la Laura la primera part. I però sí que has de ser una mica... La tasca preventiva inclou això, ser una mica perspicaç i de veure una mica les conductes de la gent, una mica el llenguatge no verbal, veure una mica com està, si convé parlar-hi una estona i a veure com se troben. Però això forma part de la nostra feina, una mica pel benestar emocional de tothom.
12: De tothom, clar.
11: També hi ha el suport d'una psicòloga, en aquest cas, de l'any passat, que la tens de referent i que pots contactar amb ella i que ella faci el suport o teràpia, si és necessari, algú, no? O sigui, hi ha un referent...
12: Ah, per videoconferència, vols dir, eh?
11: Sí, exacte.
10: Sí.
12: D'acord.
11: Sí, està contemplat. Però, per exemple, jo això no vaig trobar que fos... Però, bueno, jo crec que el Toni amb la segona fase, clar...
12: Clar, més normal, fa més temps que hi són, clar.
11: Més temps i apareixen més, però no especialment, almenys la meva sensació és que entres... Tot i estar en un espai molt, molt amolellat de tot, no... és veritat que agafes com una dinàmica de dia a dia que també, no sé, que entres en rutina molt ràpidament, no? I bueno, no sé, i es crea... I també vam tenir, jo crec, molt bona campanya a nivell equip global.
10: L'experiència va ser molt positiva en quant a la gent. Vull dir, molt, no sé si va estar molt, molt bé a nivell social i tot, però bueno, destacar una mica és que realment... No, la primera part potser més d'enyorança, tot i que havia un suport de psicologia, per la meva part no el vam haver d'utilitzar i sí que havíem d'estar una mica més pendents de tot el que pogués arribar a succeir.
12: No sé quantes vegades des del cap de Gramunt i des del cap de Sant Cugat heu mirat per la finestra i heu recordat aquelles imatges blanques. I heu dit, ai no, que ara no sóc aquí. Ai, que sóc aquí i no sóc allà, no? Perquè devia ser un xoc a la tornada, no?
10: Bastant.
12: Sí, no? Sí. Està clar. I tornaríeu per això? Tornaríeu a fer l'experiència? O un cop ja n'hi ha prou?
10: No. Bueno... L'experiència va ser molt maca i a mi no em faria res tornar-hi. El que passa que penso que, bueno, també està molt bé i crec que no hem de ser tan egoistes i deixar-ho per altra gent que també ho pugui gaudir com ho hem gaudit nosaltres.
12: Clar.
10: Però realment és l'experiència que recomano moltíssim.
12: Doncs a veure qui seran els pròxims que vagin cap a la base Joan Carles I de l'illa de Livingston, a la península Antàrtica, com van fer en Toni García, metge de família al cap de Gramunt, i la Laura Guarro, metge responsable de cronicitat a domicili al cap de Sant Cugat, a qui us agraïm moltíssim que ens hagueu explicat la vostra història aquí a la nit dels ignorants. Moltes gràcies i bona nit.
10: Gràcies a vosaltres. Bona nit.
11: Bona nit.

0: 3 quarts d'una de la matinada i és que amb aquesta música jo ja em veig allà a l'Antàrtida, saps? Però no, som aquí, a Catalunya Ràdio, a la nit dels ignorants i esperant la trucada dels oients que truquen al 93-201-7474, com ha fet la Mariló des del Poble Sec. Bona nit.
1: Hola, Marta, bona nit. Mira, és referent al que diu aquest senyor dels llibres. Jo ara m'haig de canviar de pis i tenia la casa, sobretot amb el fill. Bueno.
0: Mariló, perdona un moment, és que et sento una mica malament. Et sentim una mica malament.
1: I ara?
0: A veure?
1: Ara em sento bé.
0: Has canviat el telèfon alguna cosa? Perquè et sento com molt fosca i no se t'entén molt bé.
1: Bueno, que dic que era per lo dels llibres.
0: Es trucaves per això dels llibres, on portar els llibres, a veure.
1: Que jo ara m'he de canviar de pis i tenia cases, bueno, infinitat. I sobretot el meu fill tenia infinitat. I no els volen ni que els regali segons quins llibres. No volen diccionaris, no volen enciclopèdies. No, això no volen, perquè dic que això es busca per a l'ordinador, però ni que els regali, això no volen. Col·leccions de segons què, tampoc
0: no
1: volen. Ara, hi ha un posto, aquí a prop d'on vinc jo, al carrer Vila Vila, que es diu Biblioteca Solidària.
0: Biblioteca Solidària.
1: Sí. I agafen llibres, però, bueno, més aviat, pues, novel·les, llibres infantils i coses així. Llavors, ells ho venen i el que recullen, pues, és el que és per ajudar la gent.
0: Perfecte. Molt bé.
1: I jo el que sé també, perquè alguns d'aquests que no han volgut els han portat els punts verds. I els punts verds els agafen i llavors els posen en uns expositors.
0: Sí, que la gent pot intercanviar i agafar-ne, no? Si
1: no,
0: això
1: la gent si passa i l'interessa on se l'emporta.
0: Perfecte.
1: Sense pagar ni res.
0: Molt bé. Doncs però perfecte, Mariló.
1: Hi ha molts llibres que no hi ha manera, ja. És que no els volen.
0: Sí, sí.
1: Perquè diuen que ara la gent per ordinador, que ja et dic, aquests de la Biblioteca Solidària tenien molts diccionaris, enciclopèdies i coses d'aquestes, això no volen res, és que no ho volen ni que els hi regalis, no ho volen.
0: Els
1: regales, a més, els regales.
0: Sí, sí, els regales no ho volen. Em quedo amb aquest nom, Biblioteca Solidària. Gràcies, Mariló, perquè et sentim en dificultat.
1: Està a Vila, però no sé el número.
0: No, ja ho buscaran, no passa res, a Poble Sec. Gràcies, Mariló, una abraçada.
1: Adéu.
0: La Lídia des de Gràcia, bona nit.
2: Hola, bona nit, Marta. És la primera vegada que et truco des de que estàs tu.
0: Oi?
2: Felicitats pel programa.
0: Oi, gràcies.
2: Vas trobar el llistó molt alt, però filla, l'has superat amplament.
0: Gràcies, Lídia, per trucar, que em fa molta il·lusió quan dieu això.
2: Bueno, escolta, mira, cada dia et sento, però des del llit. Però és que avui ja dic, cada dia dic, bueno, ja de seguida truca algú donant resposta. Però avui dic, saps què passa? Que ja quasi s'acabarà la temporada.
0: Clar, i tu encara sense trucar, què és això?
2: I jo sense trucar, doncs no, avui, mira, per dues coses et truco. Una
0: doncs
2: dels llibres i les ulleres.
0: Va.
2: A veure, els llibres, jo, els de lectura, és que suposo que són els que vas donar tu i així. No parlem d'això, de diccionaris i tot
0: no,
2: això.
0: Llibres,
2: però
0: sí.
2: També hi ha una que és Aida Books, en diuen.
0: Aida Books.
2: Books. Mm. I a la web és aidabookstalqual.org.
0: Sí? Molt bé.
2: Aleshores, això està al carrer Astúries 78.
0: Sí.
2: Però es pot consultar allà pues, per trucar i dir els dies que recullen els llibres i tot. Són llibres, pues, això, és bàsicament de lectura o de contes infantils i així en bon estat. I tot això també són projectes solidaris que fan i allà més o menys ja poden trobar tot. Però allà l'únic, ni t'ho remuneren ni res. Però cada equips, almenys en el meu cas, cada equips et donen com una aportació que descompte de la desgravació de la renda. Ah, amigo.
0: Ah, amigo.
2: No sé si són 50 cèntims, un euro, dos euros, és
0: igual,
2: no? No?
0: Però mira, és un gest, és un gest que fan. Sí, sí.
2: Referent a les ulleres, una cosa molt més senzilla. Ho poden portar... Jo la primera vegada les vaig preguntar al punt verd i em portava el punt verd. I llavors em van indicar una òptica que hi havia al carrer Lepanto Provença, que allà hi ha un punt verd, amb una òptica, diu, aquí li recolliran. Però resulta que he preguntat i portat a altres com òptica universitària o qualsevol altra. Qualsevol òptica t'ho recullen.
0: Ah, sí?
2: Sí, sí, sí, sí, sí.
0: Molt bé.
2: No cal, bueno, si vol anar a Barraquer i així, és pues perfecte, no? Però vull dir, si ho té més a mà qualsevol òptica, segur que li agafaran, que pregunti i ja veurà.
0: Molt bé. Doncs escolta, bueno, Marta, per ser la primera vegada, dues respostes no està malament,
2: home,
0: eh?
2: Home, he aprofitat ja que m'hi he aixecat.
0: Clar,
2: és que
0: dona.
2: Saps què passa? Si tinc que encendre el llum i tot el meu marit té la gran sort que posa el cap al coixí.
0: I dorm.
2: I ja
0: pam.
2: I jo amb l'auricular allà, i però si tinc que encendre la llum i clar. Tot, i avui m'he aixecat amb el mòbil, saps? Doncs, amb la llum del mòbil.
0: Molt bé, molt
2: a
0: bé.
2: Poc a poc.
0: Que no es noti que bueno. T'has aixecat.

0: sola. Me agrada molt haberte conocido, conegut. Parlo una mica el català, no gaire, però lo entenc molt bé. I m'agrada molt el programa i moltes felicitats. Ho fas molt bé.
1: Ai, que bé, Juanjo, em fas feliç. M'agrada molt que escoltis el programa des de Puerto Rico. O sigui, és que és brutal. I que t'hagis decidit a trucar abans d'acabar aquesta temporada. O sigui, que contenta i feliç, molt bé. Tot bé per aquí?
0: Sí, sí, és clar. Ah?
1: Tot bé per Puerto Rico?
0: Ah, sí, tot bé. Fa molta calor, però tot bé, tot bé. Para hacerte, ¿verdad?, el cuento largo corto. Mi relación con Barcelona o Cataluña es porque mi madre era de Mataró y yo tengo familia, primos en Argentona y en Mataró, y por eso pues mi relación con Cataluña, ¿verdad?, Barcelona, y hace unos 5 años que no he podido ir, pero siempre todos los años iba y espero poder volver el año que viene.
1: Ai, que bé, Juanjo. Doncs escolta'm, si tornes aquí, ja saps, nosaltres aquí cada dia fem programa i jo t'agraeixo moltíssim que mantinguis aquest lligam amb Catalunya, ni que sigui a través de la teva família, evidentment, i d'aquest programa, i em fa molt feliç que des de l'altra punta del món ens escoltis, o sigui que, sí, que contenta de saludar-te.
0: Sí, voldria fer una pregunta, una curiositat, aprofitant el moment. A mí me agrada molt la beguda, el whisky, y me agradaría saber si hay algún whisky de fabricación exclusiva de Cataluña, y ya algún whisky catalán, porque de verdad que no lo sé.
1: Molt bé, doncs a veure si algú li troba un whisky fabricat a Catalunya, al Juanjo, que així quan vingui se l'emportarà. Molt bé. Juanjo, encantada d'haver-te conegut i de que ens escoltis. Una abraçada ben gran cap a Puerto Rico.
0: Gràcies, igualment.
1: Adéu-siau, bona nit.
0: Adéu.
1: En Lluís, des de Lleida, bona nit.
2: Hola, bona nit.
1: Com estàs?
2: Pues molt bé. Aquí escoltant-vos, com amb moltes dits.
1: Sí, m'agrada. Tu diràs, sí. Què vols explicar-nos, Lluís?
2: No, és que abans estava sentint una parella que explicava en un viatge d'aventura o un viatge científic de l'Antàrtida. M'ha fet gràcia perquè jo vaig a viatjar molt, però aquest en concret. Vaig fer un fa 18 anys que vaig cruzar tota Àfrica en solitari en moto.
1: Toma, en sèrio?
2: Sí.
1: Tota Àfrica sol?
2: Sí, sí, sol.
1: Déu-n'hi-do, no? I que era un somni que tenies, o què?
2: Bueno, als 50 anys.
1: Ah, clar. Et vas fer un autorregal i vas dir, ara me'n vaig amb mi mateix i va anar tot bé, perquè, clar, moto a l'Àfrica, tot sol.
2: Bueno.
1: Aventures en deus tenir.
2: 10.000. Quan les coses acaben bé, és que hem anat bé. Diu que està el que bé acaba, diuen en castellà, no?
1: Clar.
2: Va ser una miqueta perquè, bueno, jo soc motorista, que no havíem dit professionalment, a nivell particular, i hi ha una aventura d'uns catalans fa molts anys que es deia Operació Impala. Sí. Hi ha 4 catalans que van cruzar tota l'Àfrica en Impales als anys 70.
1: Sí.
2: Montes és Impales, una moto mítica, fabricació catalana,
1: sí,
2: fa molts anys que no existeix, sí. Coneixes, sí, sí. No? Bé, i aquell llibre va inspirar i vaig dir, bueno, pues algun dia ho faré això. I sí, doncs fa 18 anys ho vaig fer.
1: I l'experiència positiva al final, molt positiva?
2: Molt positiva.
1: Molt positiva.
2: És una gran experiència. Vaig enviar la moto a la Ciutat del Cabo.
1: Vas fer amb Impala també o no?
2: No, jo vaig fer amb una BMW 650.
1: Ah, això, palabres majores, això, no?
2: Sí, clar. Impala ja no existia en aquells moments, ja era complicat.
1: Clar.
2: I vaig fer el seu recorregut, el més similar possible al que van fer ells, però ho vaig fer amb una... Ells anaven 3 motos i un tren i ho vaig fer en solitari.
1: Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Molt valent, sí, també, travessar tota Àfrica.
2: No. Al final, no, la vida ja s'ha de ser valent per viure, no?
1: Sí, sí, escolta'm. I arriba una edat que dius, si no ho faig ara, no ho faré. Doncs vinga, cap allà.
2: O ara o nunca.
1: Sí, senyor. Sí, doncs escolta'm. A preparar el pròxim repte, per quan em facis, no sé, 55 o quan vulguis, és igual.
2: Bueno, no, fa
1: 10 anys, això. D'acord. Doncs mira, pel 70, sí. No sé, inventa't alguna cosa, pel 70.
2: Ho intentaré, no paro.
1: No pares.
2: Faig Mongòlia, faig Iran, i faig moltes en motos, sí, sí.
1: Que bé, molt bé. Doncs que sí, per molts anys, Lluís, gràcies per compartir-ho.
2: Molt bé.
1: Una abraçada, bona nit.
2: Vale, adéu.

0: Bona, bona nit.
1: Va, i ja tenim una última abans de les... Sí, ens dona temps. El Joaquim, des de la Bisbal d'Empordà, bona nit.
2: Bona nit, Marta, i tots els ignorants. Bé, com que tothom diu això de que ho fas bé, i tot, jo sé que ho fas bé. Ara bé, jo he sentit la nit dels ignorants per en Carles Cuní, per en Xavier Solà i per tu. Els altres entremig, no. Eh?
1: Sí.
2: I us he de dir que tant aquests que en Carles, com en Xavier, com la Marta, heu complert les meves expectatives.
1: Doncs mira,
2: eh? I amb
1: que
2: això,
1: bé.
2: Ja,
1: mira ja que bé. Molt bé, molt bé, Joaquim, així m'agrada.
2: Després, referent a això dels llibres, que la gent... Jo no llenço mai cap, ni en dono mai cap, perquè els tinc com una cosa meva. De,
1: sí, sí.
2: Vull dir que en tinc un que és del 1780.
1: Tu, les, mare meva.
2: De les obres de Juli Verne, no totes, però un bon grapat, potser n'hi ha 10 o 12. Mm. I després, els dels meus avis, entre que del temps entre el 1900 i el 1931, doncs vull dir, els llibres de text d'escola, també els guardo també com una relíquia. I els que he comprat jo, esclar, després també els guardo.
1: Clar.
2: I ara, darrerament, perdó, darrerament en tinc molts de dedicats pels autors, si puc. I és clar, i això també és un valor afegit,
1: clar,
2: que els hi dono.
1: Clar, molt bé. Així que bé. Vas tenint casa més gran, perquè si no, no hi cabràs al final, no?
2: Ja ho veig. No, esclar, tinc dos estanteries i
1: vas posant, vas
2: totes
1: omplint,
2: plenes,
1: vas
2: i les vaig posant ara així, ajaguts a dalt, sí. I ara ben a com puc, i estic esperant comprar la tercera estanteria.
1: Vinga,
2: perquè
1: doncs.
2: ja
1: no hi caben.
2: Ja d'allò.
1: Doncs
2: no.
1: Que per molts anys puguis llegir i tenir molts llibres.
2: Després, una altra cosa, la cançó d'amor i de guerra, que jo l'he vista al Teatre Municipal de Girona.
1: Sí.
2: Però no... Bueno, la música estava en el fondo, com en el Liceu, perquè m'entengueu.
1: Sí.
2: En el fondall aquell, i era com l'obra, com una sonsuela,
1: sí,
2: perquè és
1: sí,
2: una sonsuela.
1: Sí,
2: doncs, com
1: músics, si fos... sí, sí.
2: Ah, això mateix,
1: sí.
2: Però vull dir que era la sonografia, més que tot. Sí. Tot plegat, eh?
1: Molt bé.
2: I ara vull dir una cosa, bueno, que sobre el cas Antic, però no diré res, perquè això ja hi ha la justícia, hi ha la policia i tot això. Però vull dir que jo... havia discutit amb el meu pare, el cel sigui, vull dir, alguna vegada havíem discutit.
1: Joaquim, que queden pocs segons per la una, ho dic
2: sí.
1: Perquè...
2: Ah, val. Doncs, vull dir, però bueno, després acabat de discutir, que anem a veure el Barça a la Penya, perquè m'entenguis, no?
1: Sí.
2: I la meva mare, en el viatge de nuvis, va anar a Montserrat i va pujar a Sant Jeroni amb sabates de taló. Ja ho he dit tot, no?
1: Ja, d'acord, sí, d'acord. Joaquim, moltes gràcies.
2: No es mereixen.
1: Una abraçada, bona nit.
2: Nit.
1: Arribem a la una, les notícies, i continuem.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Almenys 23 morts i 130 ferits en un atac massiu rus la matinada passada, segons un balanç oficial, en un dels bombardejos més durs del que portem d'any. La ciutat de Dnipro, a l'est del país, i la capital, Kiev, han estat les més afectades en una acció en què s'han llançat més de 650 drons i una setantena de míssils. Feia dies que el Kremlin amenaçava amb un atac a gran escala. El president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, avisa que aquesta matinada n'hi podria haver una altra.
2: Tenim informació d'intel·ligència que un atac massiu podria tenir lloc aquesta nit. Sisplau, us ho prego, pareu atenció a l'alarma. Tots els socis junts, tothom a Europa, ha de continuar treballant perquè hi hagi míssils per a la nostra gent.
1: Més de 40.000 persones han passat la nit al metro per refugiar-se. El secretari general de l'ONU, Antonio Guterres, ha condemnat l'agressió i ha reiterat una crida a la desescalada. Les negociacions de pau entre les dues parts estan estancades. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
3: Alberto Núñez Feijóo tanca la porta a una reunió amb Carles Puigdemont a Waterloo per abordar una moció de censura contra Pedro Sánchez. El número 2 de juny, Jordi Turull, ha instat el líder del PP a fer-ho en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio. El president de la Generalitat, Salvador Illa, adverteix a Junts que si facilita una operació per derrocar el govern de Sánchez, Catalunya no li perdonarà.
1: Finalment, el Papa Lleó XIV podria incloure el català en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Ho asseguren fons de l'Església Catalana que perfilen un acord perquè la llengua catalana tingui més presència en la celebració de la setmana que ve.
3: Els metges catalans tornaran a fer vaga per reclamar millores per al col·lectiu. Segons ha pogut saber 3Cat Info, la mobilització serà el dimecres 17 de juny. És la 12a jornada de vaga que el sindicat majoritari entre els metges convoca sense que hi hagi hagut cap reunió amb la conselleria per acostar posicions.
1: Un acord durant la primera sessió del judici de la fallida de la cooperativa agrícola de l'Aldea redueix d'11 a 4 els acusats. El forat econòmic, que es va enfilar als 4 milions i mig d'euros, es jutja després de més de 14 anys.

0: Així sona el cello que Pau Casals va tocar durant més de 60 anys i que ara la seva fundació ha cedit a una jove, a un jove italià que és tota una promesa del violoncel. Amb aquest gest volen impulsar el talent de les noves generacions i, de pas, preservar també el llegat de Casals. L'entrega de l'instrument s'ha fet aquest dimarts a Bèlgica.
1: El públic belga ha rebut l'icònic violoncel de Casals amb una ovació i qui tindrà l'honor de tocar-lo durant els propers 4 anys és Ettore Pagano.
2: I really feel the weight and the responsibility.
3: He sentit el pes i la responsabilitat de tenir aquest instrument entre les mans.
2: Of course, lighter and lighter.
3: S'anirà fent lleuger amb el pas dels mesos, però el tractaré amb el màxim respecte.
2: Respect.
1: A l'estiu aquest violoncel es podrà sentir a Catalunya. El 21 de juliol Pagano farà un concert al Vendrell i l'endemà al Palau de la Música.
0: Esports, triomf del Barça de bàsquet a la pista de l'UCAM Múrcia per 68-91 en el primer enfrontament de quarts de final de la Lliga ACB. Els blaugrana es podrien classificar dijous per a la semifinal si guanyen el conjunt murcià al Palau Blaugrana. També aquest dimarts, Madrid 97, Tenerife 98.
1: El Mataró ha guanyat el seu tercer títol de la Lliga Femenina de Waterpolo al derrotar per 9-10 al Sant Andreu en el tercer i definitiu partit de la final.
0: El Barça cobrarà 11 milions d'euros pel traspàs d'Ansu Fati al Mònaco i rebaixarà en 2 anys 20 milions de massa salarial. A més, el Barça es reserva un percentatge en cas d'un futur traspàs del jugador.
1: L'Ajax d'Amsterdam ha arribat a un acord amb Michel Sánchez per la seva incorporació com a entrenador principal per les dues pròximes temporades.
0: El torneig de Roland Garros de tenis, Alexander Zverev, ha superat Rafael Hodar als quarts del quadre masculí i s'enfrontarà per un lloc a la final al txec Jakub Mensik, que ha derrotat el brasiler Joao Fonseca.
1: Al torneig femení ja hi ha les dues primeres semifinalistes. Són la russa Mirra Andreeva, que s'ha imposat a la romanesa Sorana Cirstea, i la ucraïnesa Marta Kostyuk, que ha guanyat la seva compatriota Lina Svitolina.
4: Fins aquí les notícies.
5: Som el dia.
6: Som la nit.
7: Som dos programes amb el mateix objectiu.
5: Saber què està passant.
6: Què ha passat.
7: I també per què ha passat.
5: Tant a casa...
6: com al món.
7: Què ens fa diferents?
5: El ritme.
6: El ritme.
7: El ritme.
5: Perquè al Catalunya migdia som immediatesa.
6: Perquè al Catalunya nit som pausa.
7: Som el dia i la nit, però tots dos tenim la força dels serveis informatius de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
5: A tota hora...
6: i a tot arreu.
8: De dilluns a divendres a les 2 del migdia, Catalunya migdia, amb Òscar Fernández. I a les 10 de la nit, Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
7: Som diferents.
8: La tarda de Catalunya Ràdio.
9: I atenció, perquè avui arrenquem amb una notícia que barreja una gran diva, el recinte més important de l'òpera i una mentida. L'actriu Judit Martín ha revelat que fa uns anys el director de teatre Lluís Pasqual hauria suplantat la identitat de la soprano Montserrat Caballé.
10: Aquesta veu no és de ningú.
11: Hi ha persones que tenen la necessitat de situar-se al centre narcisista.
10: Quina història, mare de Déu.
8: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
9: La millor hora del dia.
11: Brava per l'equip de la tarda.
10: És increïble.

0: Una de la matinada i a punt d'arribar i 8 minuts. Tornem a ser aquí, a la nit dels ignorants, a Catalunya Ràdio, al 93-201-7474. Veiem si aquesta segona hora també truqueu algú que porteu molts anys escoltant el programa o que durant aquesta temporada encara no havíeu trucat mai. A si fem rècord avui de gent que no vol acabar temporada i no haver trucat al programa. Vull dir, perquè en portem dos d'oients avui i, mira, posats a demanar, doncs estaria bé. A més de trucar al 93-201-7474, també ens deixeu aquests missatges de WhatsApp, al 667-220-148. I avui ens hem trobat, entre d'altres, també una pregunta que ens deixa la Fina des de Nou Barris, a Barcelona.
1: Esta tarde he ido a un establecimiento del que soy clienta, de frutería, y me ha parecido raro porque estaba como desangelado. Las ofertas que ponen en la calle para que la gente tome en cuenta, para las personas que hacen precios muy variados, había desaparecido todo. Y bueno, habían cambiado de dueño, sí, pero es que aparte habían comentado que el ayuntamiento no permite que el género se exhiba afuera, que tiene que estar dentro. A ver si puede invitar a alguien del municipio que venga y que explique a ver por qué se prohíbe que el género pueda ser exhibido medio metro fuera sin molestar al viandante, al contrario, facilitando al dueño que pueda venderlo y a la persona que le convenga, pues enterarse de las ofertas y serle cómodo, ¿verdad?
0: Doncs és el que demana la Fina, a veure si algú pot explicar aquesta normativa que, segons el que he dit, fa que no puguis exposar segons quina mercaderia a l'exterior. No sé per què, perquè algun altre dia ens ha trucat algun altre dia dient que hi havia masses coses a l'exterior de segons quines fruiteries, vull dir que ara no sé exactament què diu aquesta normativa, a veure si algú ens ho pot aclarir, i ens truca i ens ho pot aclarir, si no ho demanarem nosaltres. Ara ens truca el 93-201-7474, la Núria, des del barri Sant Andreu, Barcelona. Bona nit.
2: Bona nit. Mira, és sobre aquest noi que ha preguntat per el whisky a Catalunya.
0: El Juanjo, des de Puerto Rico, exacte, que vol un whisky fabricat, sí, a Catalunya. Sí, Núria.
2: I jo me n'he recordat que vaig sentir una notícia, deu fer, no sé, uns 3 anys o 4 o 2, no sé. I ho he buscat per internet i coincideix amb el que jo vaig sentir. I jo explico el que sé i espero que sigui veritat.
0: Vinga.
2: El whisky es diu Catalonia Single Malt Whisky.
0: Catalonia Single Malt de Whisky.
2: Exacte. Treball Licors és la... O sigui, la casa, com si diguéssim, no?
0: Sí.
2: I és de Llançà.
0: És de Llançà. Molt bé.
2: Sí. I doncs es va començar a fabricar el 23 de març del 23.
0: De l'any 23?
2: Sí.
0: Del 2023?
2: Sí, aquest és l'únic whisky, teòricament, que és 100% català.
0: Doncs mira que és bona aquesta, veus? No, i això no ho sabíem. Perfecte. Doncs ja té resposta en Juanjo, des de Puerto Rico.
2: No, és que m'ha fet gràcia perquè ho havia sentit, sí, fa temps, i dic, ara ho buscaré a veure si és veritat tot el que jo recordo.
0: Vale, Catalunya Single Malt Whisky, de Llançà. Ja ho he apuntat. Per
2: sí, sí.
0: Perfecte, doncs ja està. Resposta
2: feta. És curiós,
0: feta.
2: No?
0: Molt curiós,
2: i
0: sí,
2: espero,
0: sí,
2: que tot sigui veritat i que... Sí, allò, sí. Perquè a vegades l'internet també, vull dir...
0: No, home, vaja...
2: Però bueno, espero que sí, perquè a més coincideix molt amb el que vaig sentir jo aquella època.
0: Clar, perfecte. Molt bé, doncs escolta, moltíssimes gràcies, Núria.
2: Bona nit, que vagi bé.
0: Bona nit.
2: Adéu, adéu, adéu.
0: La Roser, des de Rubí, bona nit.
3: Hola, bona nit. A veure, és la primera vegada que truco. I tinc una pregunta que em porta de cap.
0: La primera vegada, perdona, Roser, aquesta temporada?
3: No, no, sempre, de sempre.
0: De tota la vida?
3: Sí, no m'hi he trucat mai.
0: Mare meva, doncs
3: us escolto, però no m'hi he trucat mai. I tenia una pregunta, que això és una pregunta dels ignorants. Mira, a les botigues tu vas a comprar pernils i diuen 97 de carne, i l'altre què és?
0: Ah, d'acord, sí, ja sé què vols dir. Sí, sí, sí.
3: Llavors, jo ja no em compro mai, si no és a la xarcuteria, ja no em compro mai.
0: Sí, l'altre 3% de què va, no?
3: Exacte.
0: Molt bé. Doncs va, algun xarcuter que ens expliqui.
3: Vale.
0: Roser, benvinguda, eh? Ja t'espero un altre dia.
3: Gràcies, espero que sí. Gràcies, bona nit.
0: Gràcies, bona nit.
3: Adéu.
0: La Maria Lluïsa, des de Barcelona, bona nit.
4: Hola, bona nit. Jo em sembla que sóc la que fa 3 o 4, que no havíem trucat mai des que estàs tu.
0: De veritat, avui faré un aplaudiment. O sigui, oh, estic contenta, Maria Lluïsa. Oh,
4: mira, l'última vegada que vaig trucar era quan estava els últims dies del Xavier Solà, que quan vam saber que venies tu al programa, saber si faries aquell programa musical que fèieu els dies festius d'intersemanal.
0: Encara el fem, sí.
4: Doncs aquesta va ser l'última vegada. Ostres, i avui, com tinc un motiu, perquè ja fa dies que me l'estic rumiant i passarà el temps i ja haurà marxat, dic, deixa'm avui i aprofito.
0: Doncs vinga, perfecte, escolta'm, digue'm.
4: A molts carrers de Barcelona, i inclús en places, hi ha uns arbres que no tenen fulles. Avui me'ls he mirat, però això, mirar-los, eh? Tenen una fulla molt petita, un ramet de fulles, i la resta és una flor entre blava i lila que cau a terra i fa bonica terra.
0: Oh, sí, jo també els he vist ara aquests dies, és veritat.
4: I si el trepitges, no rellisca la flor.
0: Sí, important.
4: Perquè l'amiga, si anava amb una amiga l'altre dia, i diu, ui, si la trepitges cauràs. Dic, pues mira, jo ho he caigut ja 50 vegades perquè caic amb no res. I no, vaig trepitjar-ne una, la vaig arrossegar i realment no rellisca. Però voldria saber el nom de l'arbre.
0: Clar, sí senyora. Jo també els he vist i he pensat, oh, que bonic, i no sé com es diu aquest arbre.
4: Pues doncs, aquesta és la meva.
0: Molt bé, doncs mira, així també em farà servei a mi, Maria Lluïsa.
4: Gràcies.
0: Moltes gràcies.
4: Benvinguda, que segueixis molts anys, que ho fas molt maco, que ens fas molta companyia, i eres dolça... Va, riu una mica. Sí, queda maco.
0: Queda bonic. Maria Lluïsa, moltes gràcies.
4: Una abraçada.
0: Una abraçada, bona nit.
4: Adéu-siau, bona nit.
0: Avui fem rècord, de gent nova, sí o no? Rècord, estic encantada de la vida. A veure, l'Helena, des de Sabadell, bona nit.
5: Hola, Marta, bona nit. Escolta, jo també soc nova perquè només trucava en l'època de Xavi Solà.
0: És a dir, aquesta avui... temporada encara no havies trucat tampoc. Vinga!
5: Encara tampoc.
0: Vinga. Avui és el dia.
5: Sí, oi?
0: Sí, sembla sí,
5: que
0: sí. Sí. Sembla
5: que
0: sí. Molt bé,
5: molt
0: bé. Molt contenta.
5: Bueno, salutacions a tots els ignorants, perquè aquestes hores té molt mèrit.
0: Sí, i tant.
5: Tots aquí, oi?
0: Sí.
5: Escolta'm una cosa. Mira, nosaltres estem buscant, la meva mare té 90 anys, farà 90 anys a l'octubre,
0: sí.
5: D'acord? I estem buscant una persona que va treballar amb ella quan era molt joveneta. En aquelles èpoques es treballava amb 11, 12 anys. I estem buscant una persona, no tan... Primer per saber si encara hi és o
0: sí.
5: No. I era el fill de la botiga, era una botiga de modes, al carrer Nou de la Rambla. Llavors, jo estic buscant per internet, per tot arreu, i no sé com trobar-ho. No sé si existeix un registre de barri, una cosa així...
0: A veure,
5: per poder localitzar.
0: Per localitzar, que era una dona, entenc?
5: Sí. No, és un noi.
0: És un noi.
5: És un noi, sí.
0: És a dir, era un noi que...
5: Si vols, puc dir-te el nom.
0: Sí, sí, clar, sí, sí.
5: Sí, o sigui, el noi aquest deu tenir ara un any menys que ma mare, potser uns 87-88.
0: Sí.
5: I es deia Jordi, o es diu, Jordi Miquel Torres.
0: Jordi Miquel Torres.
5: Sí, va estudiar enginyeria tèxtil a Terrassa, mentre ma mare era modista, havia la botiga que es deia La Mascota al carrer Nou de la Rambla, que aquesta botiga, per suposat, ja desapareix, eh? Perquè van tirar l'edifici i ara em sembla que es diu García Morato a Luxeus.
0: Molt bé.
5: Llavors, no tant per buscar-la pel vostre servei súper, estem encantats, els ignorants, sinó per saber si existeix alguna cosa on...
0: Clar, algú que conegui, algú que pugui donar-te sí. De dir, doncs mira, sí, el trobareu aquí, no, ja no hi
5: exacte.
0: És, o el que sigui.
5: Exacte, exactament.
0: Que li sí. Voldries portar a la celebració de la teva mare, entenc, eh?
5: Bueno, sí, a veure, per almenys li faria molta il·lusió saber si encara hi és.
0: Clar, clar,
5: encara...
0: clar. Tant de bo, Helena, t'imagines que ho trobem?
5: És que, clar, és que seria molta il·lusió, perquè
0: seria...
5: contínuament en parla, no? El Jordi, llavors, la botiga era dels amos, es deia Miquel, no, Manel Miquel, i la senyora era la Rita.
0: Avita?
5: Rita.
0: Ah, Rita, Rita.
5: No sé el
0: Els amos es deien Miquel, has dit? Sí. Miquel i Rita, eh?
5: Manel i Miquel. Manel, Miquel
0: i Manel, Rita. Miquel i Rita, molt bé.
5: Correcte. I molt llavors bé. El fill és el que va tenir més o menys l'edat de la meva mare.
0: Molt bé. I Jordi ara, Miquel Torres.
5: Ella sempre en parla i era una època que ja s'ho havia passat molt bé i molt jovenets i... Però, bueno, a partir de cadascú es casa i tot això, doncs clar, perds la pista.
0: Perds el contacte, sí, a més d'aquella època.
5: Sí. I no tant per utilitzar el programa, per suposat, sinó...
0: No, a veure, escolta'm, hem trobat a l'Escolanet que cantàvem el Sergio Dalma, doncs per què no podem trobar en Jordi Miquel
5: no,
0: Torres?
5: Per què no? Bueno, dir, jo ho intento.
0: Tu intentes, sí. Tant de bo, sí, tant de bo. Sí, a veure si algú ens dona, li passaríem el teu telèfon.
5: I tant.
0: I si és així, ens ho fas saber, eh?
5: Això sí, sí, i tant.
0: Bé.
5: I tant, no tornaria a trucar.
0: Perfecte, Helena.
5: Gràcies per tot. Marta.
0: Gràcies a tu. Adéu, bona
5: una
0: nit.
5: Abraçada.
0: Una abraçada. Quantes portem de gent nova? 4, 5? Ja no m'he perdut. En Ramon, des de Calella, bona nit.
6: Sí, hola, bona nit.
0: Què tal, Ramon?
6: Jo no he trucat mai, però us escolto moltes vegades.
0: Tampoc no has trucat mai. Mai aquesta temporada?
6: Sí. Mai.
0: Mai de la vida?
6: No, mai de la vida.
0: Avui.
6: No havia trucat mai, però escoltava els que he escoltat d'en Solà i tu.
0: Sí, sí. Doncs benvingut, Ramon, benvingut.
6: Però no, he trucat ara perquè estava al llit ja, i ja ho estava escoltant.
0: I has dit...
6: Abans de quedar adormit. I això del que ball, no, és veritat, això, eh? Jo hi he estat. Vull dir, jo, si vols t'ho explico en un moment. Jo vaig veure que hi havia un matrimoni que havien deixat les seves feines que tenien... I que havien posat a llançar, van posar una destil·leria d'aquestes,
0: sí.
6: Que fan ratafies,
0: sí.
6: fan una ratafia, diverses ratafies, una que em va fer gràcia perquè es diu ratafia clandestina de la República de Catalunya. Sí, sí, però això ho pots trobar, es diu Quevall, i els conec, amb ells són molt simpaticots, i vaig anar allà a visitar-ho i tot,
0: sí.
6: i tinc una ampolla, que ara ja es buida, perquè jo no veig gaire, perquè ja sóc gran, però vull dir que si venia alguna persona, algun amic i tot això, però guardo l'ampolla, que tenia el barril número 1, que és el primer que vam fer, el número 40, 95. I ara en tinc un altre que és per encetar, que el vaig comprar, del barril número 2. Perquè això, com que necessita 3 o 4 anys, em van dir, el 5,
0: sí.
6: Perquè ho puguin treure, perquè sí. Es fa artesanalment i ha de tenir solera,
0: sí.
6: Doncs fins que no... Com van tenir el segon, em vaig comprar. Bueno, també, aquests fan vodka, ginebra, ron i ratafies de diverses classes. I és ben veritat, això.
0: Doncs és ben veritat. Mira, el que ha dit la Núria és ben veritat, segons el Ramon, perquè ja està dit tot, o sigui que més clar l'aigua.
6: Si es posa que ball... Q-U-E-V-A-L-L en l'ordinador sortirà i surten allà i els preus i tot.
0: Perfecte. Mira, igual se'l pot comprar per internet i tot.
6: I el porto-riquany aquest, si vol, suposo que si d'allò te l'enviaran a casa.
0: Potser l'envies a Puerto Rico. Clar, igual l'enviaran, clar. Doncs
6: ara
0: molt
6: no
0: bé.
6: És barat, eh?
0: Sí,
6: aquest
0: sí.
6: No és barat, perquè això... Bueno, ja el porta allà.
0: Clar.
6: No. O sigui, era per això, i m'he aixecat del llit i tot.
0: Especialment. Ai, doncs, Ramon, t'ho agraeixo moltíssim. O sigui, primer per aixecar-te del llit, segona perquè t'has decidit a trucar. O sigui,
6: no, per aixecar-me del llit no, vull dir, perquè vull dir, ja tenia la feina feta, però vull dir, perquè vull dir, com que estic jubilat...
0: Ja dormiré feta, una miqueta més tard, no passa res.
6: He pensat, ara li diràs, perquè jo ja dic que he anat allà i és molt, són molt trempats, eh? La noia em sembla que tenia una carrera universitària... I ell em va dir, em sembla que havia treballat a la Caixa, i van posar-ho a casa seu, i està molt bé.
0: Molt bé, doncs escolta.
6: Ho han ensenyat tot.
0: Perfecte.
6: I vull dir que això és, no és... O sigui, en aquesta vegada a l'internet, si a vegades sota el...
0: Sí, sí,
6: algun...
0: aquí no, aquí és de veritat.
6: Aquí és de veritat,
0: tu
6: sí.
0: Tu hi has estat, molt bé.
6: I ho tinc aquí, tinc les capses aquí davant ara, mentre estic parlant.
0: Perfecte.
6: Vinga.
0: Doncs moltes gràcies, Ramon, a descansar.
6: A vosaltres.
0: Adéu, bona nit.
6: Adéu.
0: L'Anna, des de Centelles, bona nit.
7: Hola, bona nit. Ja també és la primera vegada.
0: De veritat, m'ho dieu. Sí, és que m'ho heu posat d'acord. M'encanta, m'encanta.
7: Jo, la veritat és que us escolto esporàdicament, perquè normalment dormo, però quan no puc dormir, doncs...
0: Poses la ràdio, molt bé.
7: Sí, exacte. Doncs tinc un parell de respostes, casualment, de preguntes que han fet avui.
0: Sí.
7: Una és la de l'arbre aquest que fa la flor blava lila, es diu xicaranda.
0: A veure com? Xi?
8: Xicranda.
0: Xicranda.
8: Sí.
0: Molt bé. Aquest és l'arbre de la flor lila. Molt bé.
8: Sí. A veure, jo l'altre dia, perquè també havia vist ja d'altres llocs i tal, vaig fer la foto, vaig buscar-ho en el Google Lens i és això el que em va dir. M'imagino que no està equivocat.
0: Molt bé.
8: I l'altre és el de les ulleres. Bé, ja han dit que també n'hi havia a la Barraquet recollint, però hi ha la Fundació Trueta de Vic, que també en recollim.
0: La Fundació Trueta de Vic.
8: Exacte.
0: Molt bé. Mm-hmm. Que es poden portar aquí i ells se les queden també.
8: Sí, se les queden.
0: Perfecte. Molt bé. Doncs, molt bé.
8: Res més.
0: Anna, moltes gràcies.
8: A vosaltres.
0: Que descansis. Bona nit.
8: Gràcies, bona nit.
0: Bona nit.

0: On anem?
1: Doncs avui anirem a Noruega. I ho farem de la mà d'un periodista, escriptor i viatger, que hi ha anat 5 vegades pel cap baix. La primera quan només tenia 20 anys i amb una motxilla a l'esquena la va recórrer fent autostop i on li van passar coses que no ha oblidat mai. Parlem de Xavier Moret, per qui Noruega, una terra de naturalesa desbordant, és un país que no l'ha decebut mai. Per això probablement diu que ja ha passat a formar part de la seva vida. Xavier Moret ha vist el sol de mitjanit, ha perseguit aurores boreals i fins i tot ha intentat buscar el tauró de Groenlàndia, que pot fer 7 metres de llarg i viu a les profunditats dels mars àrtics. Xavier Moret, bona nit.
2: Hola, bona nit.
1: Xavier Moret explica tot el que sap i ha viscut durant els seus viatges per terres vikingues en aquest llibre, Noruega, sota l'aurora boreal, que acaba de publicar Pòrtic, del grup 62, tot i haver viatjat arreu del món, uns 140 països. Xavier, dius que prefereixes redescobrir que descobrir llocs. Per això has anat tantes vegades a Noruega i per això ara has fet aquest llibre?
2: Sí, sí, perquè hi ha molta gent que em diu i no faràs la col·lecció completa, que són 190 i pocs països. Dic, no, això no és com col·leccionar cromos o segells. No aspiro fer la col·lecció completa de països, sinó anar als llocs que m'han agradat i tornar-hi. A Grècia ja està més de 30 vegades i torno cada any. I els països nòrdics també m'entusiasmen, el primer Islàndia, però ara he volgut fer Noruega, que és un altre país que em té fascinat.
1: I per què et té fascinat Noruega?
2: Mira, perquè els països nòrdics estan bé. D'entrada, pel fred. És un canvi de clima respecte al Mediterrani, que tant si vas a l'estiu com a l'hivern et deixa enlluernat. A l'hivern per les nevades, la temperatura sota zero, les aurores boreals que es posen a fer jocs de llums en el cel, i a l'estiu pel sol de mitjanit i també per una mica de fred comparat amb el Mediterrani. Però a nivell de paisatge el que més m'atrau són això dels fiords, que són les grans muntanyes de més de 2.000 metres que de cop i volta es desplomen sobre el mar i deixen un com els fiords per poder penetrar terra endins. I aquest paisatge jo trobo que és dels més fascinants que he pogut veure mai.
1: Molt joves, per exemple, ara marxen a fora, doncs, alguns a fer un Erasmus, d'altres se'n van quan acaben els estudis a fer un màster, d'altres busquen feina en països que saben que els pagaran millor que no pas aquí. Tu, amb 20 anys, expliques en el llibre, per què vas marxar a Noruega? Vas acabar treballant de rentaplats, envasant cogombrets o congelant peix per una marca com Findus?
2: Doncs mira, me'n vaig anar precisament perquè tenia 20 anys i encara tenia ganes de trobar-me a mi mateix. Érem d'aquests joves desorientats que no saps què fer, i viatjar trobo que és la gran lliçó de la vida, que és millor que qualsevol universitat. I vaig decidir anar-me'n a treballar a Estocolm, vaig estar rentant plats i envasant cogombres, i algú em va parlar d'una fàbrica de congelats prop del pol del Cap Nord i cap allà vaig anar, cap a la Findus de Hammerfest. I pel camí passen coses i això vaig descobrir que els viatges eren una cosa que m'excitava molt i et fa que tornis diferent a casa. Aquests viatges llargs que tornes diferent són els que més m'emocionen i suposo que per això he acabat dedicant la meva vida als viatges.
1: Si ara tinguessis aquests 20 anys, tu faries el mateix i aniries explicant la teva aventura, com fan altres, a xarxes socials, potser, o no? O t'ho quedaries més per tu
2: no,
1: i després
2: no.
1: ho abocaries en un llibre?
2: No crec que ho fes, però potser perquè sóc d'una altra generació. A la generació actual li toca això de fer xarxes socials i comunicar immediatament el que estan fent i gairebé el minut. Jo, en canvi, m'agrada més fer el viatge, gaudir-lo i a la tornada recollir els apunts i el que he llegit i tot plegat i fer-me el llibre, que és una cosa diferent, més reposada i que és com, de fet, com un reportatge periodístic llarg.
1: Clar.
2: Que m'hi trobo molt a gust. Sí.
1: Jo et deia abans de començar aquesta conversa que justament jo no hi he anat mai a Noruega i que llegint el llibre et venen moltes ganes de dir, o sigui, busco un vol i me n'hi vaig, ja sé que és car, però ja farem pícnics, és igual, encara que plogui, és igual, encara que faci vent, és igual, però ja estalviarem d'alguna banda. Si algú vol fer un viatge a Noruega, hem de dir que aquest llibre no és una guia, eh? Però sí que t'introdueix, t'inocula aquestes ganes d'anar-hi i de fer una mica el teu ritme. Si ens haguessis de recomanar, Xavier, què són els imprescindibles? Que potser això fa ràbia, quan has de visitar un país, però què ens recomanes? Hem d'arribar al Cap Nord, no ens podem perdre les illes Lofoten. Què diries que és l'essencial per conèixer un país amb tanta bellesa natural com és Noruega?
2: Mira, hi ha un poeta noruec que diu, Jacobsen, que diu, a Noruega gairebé tot és nord. I té raó, des que comences a Oslo, la ciutat d'Oslo, que a més tenen molts diners del govern noruec, gràcies al petroli que van descobrir allà l'any 69, doncs llavors l'han renovat molt últimament i és una ciutat fascinant. Abans era potser la capital pobra dels nòrdics i ara, en canvi, és una ciutat que dona gust visitar, però després també te'n pots anar a Stavanger, que és la capital del petroli, Bergen, que és la ciutat més turística i a prop hi ha els fiords i totes les meravelles de la naturalesa. Lofoten, per mi, les illes més úniques que hi ha, que l'hivern són la capital de la pesca del bacallà, millor dit, a l'estiu, i més amunt encara, arribar al Cap Nord no és tant perquè el Cap Nord sigui molt bonic, sinó perquè el camí cap al Cap Nord val la pena. És allò del que agafis, no?, del camí que fas mentre arribes. I el Cap Nord és un límit d'Europa que et marca un final de viatge on et quedes fascinat amb tot el que veus pel camí. I si pel camí tens la sort de veure aurores boreals o sols de mitjanit o paisatges nevats i tot plegat, doncs acaba d'enriquir el viatge per contrast. Si vols la propina, tens les illes Svalbard encara, que és un altre fi del món.
1: Un altre fi del món, eh? Perquè n'hi ha més d'una de fi del món aquí, eh?
2: Home, el Cap Nord és com un Finisterre i a 1.000 quilòmetres més amunt del Cap Nord tens les Svalbard, que és un domini de la naturalesa absolut, on hi ha més ossos polars que habitants i que dona gust visitar-lo.
1: Clar, tu que hi has anat tantes vegades i que la primera eres molt jovenet, com ha canviat Noruega des de que tenies 20 anys amb el poc turisme que hi devia haver en aquell moment a la Noruega també assaltada pels turistes que busquen això, una mica de fresqueta, veure els fiords i sobretot l'estiu, com tu deies, el sol de mitjanit, però l'hivern aquestes aurores boreals. L'has vist evolucionar molt, com tants altres llocs, malauradament. A pitjor, per entendre'ns?
2: No tant a pitjor com altres llocs. Potser ha exercit de barrera, d'una banda els preus que són alts, de l'altra el clima, el transport que no és fàcil, però l'he vist evolucionar molt. Jo vaig treballar durant dos estius, vaig anar a Suècia a treballar, i allà consideraven que Noruega era el país pobre dels escandinaus. Imagina't. I amb el temps, descobrint el petroli, ara resulta que s'han invertit els papers, no? I llavors Noruega és el país ric, i són només 5 milions i mig, i a més són... han tingut la precaució de no gastar tots els diners del petroli, sinó només un 3% dels beneficis cada any, però tot i així tenen una quantitat de diners que els hi ha permès fer molts túnels, perquè, és clar, el paisatge dels fiords és complicat. Molts túnels, molts ponts, autopistes, trens que s'enfilen cap a les pistes d'esquí. Tot plegat ha anat canviant molt, però ha canviat bastant bé dintre de tot. No és com aquells països com, per exemple, els Emirats Àrabs, que volen enlluernar mostrant que són països rics, sinó que han procurat gastar-se els diners en renovant un país, però sense fer malbé allò de la cabanya al bosc, que és el somni de tots els noruecs. De seguida et parlen, tinc una cabanya al bosc, estan vivint en una casa espectacular, ben escalfada, però ells somien el cap de setmana anar a la cabanya al bosc, que no té aigua corrent, que no té un lavabo, però allà senten aquest esperit pioner que fa que se sentin connectats amb els antics vikings.
1: Jo em pensava que això era un mite, eh? Això de la cabanya al mig del bosc, no, i tallar-se la llenya i que no hi hagi llum. No, no, és veritat, eh? És la seva màxima, no? D'escapar-se cap a la cabana.
2: Sí, sí. Exacte, i allà t'expliquen el cos, que cos vol dir ser feliç amb les coses petites.
1: Petites, sí.
2: Que és una cosa molt, molt noruega. Jo em pensava que era un tòpic i no. De seguida et diuen, estàs en una casa a Oslo, meravellosa, estàs la mar de bé. No, el que hem de fer és anar a la cabanya del bosc i allà tallar llenya. Ells ho consideren com un regal de la naturalesa. I per això aquell Lars Mytting, que és un dels molts escriptors noruecs que hi ha últimament, va fer el llibre de la fusta, que t'explica l'olor que fa la fusta, com tallar-la, com apilonar-la. Tot plegat és una connexió que tenen amb la naturalesa, que els fa feliços quan tenen més contacte amb ella.
1: El plaer de les petites coses. Jo desconeixia aquesta paraula, que és tal qual, eh? Una K, una O i una S. Cos. I vol dir això, no?
2: Cos.
1: És una paraula noruega.
2: Sí, sí.
1: Està molt bé. El tema de la cabana és un mite que no és cap mite, que és realitat. Però el ritual de banyar-se i després la sauna, fer una bona suada, també es manté?
2: I tant, que es manté.
1: Sí, eh?
2: I la veritat és que perquè és el mateix, és com una immersió en la naturalesa, però és que de banda tots hem vist fotos de l'òpera d'Oslo, que és espectacular, però just al davant tens una cabanya de sauna on veus que els ciutadans d'Oslo van a banyar-se allà a l'hivern i tot, i que disfruten fent aquest contrast d'aigua calenta i d'aigua freda, no? Jo recordo una de les primeres vegades allà dalt de tot, que estava a l'hivern i sota zero i tot nevat, i vaig veure una sauna i vaig dir, aquí no... Em deien, posa-t'hi, perquè la sortida et tires a l'aigua, que havíem fet un forat al gel, i veuràs la meravella que és. I vaig dir, aquí no em banyo ni boig. Però és clar, és que la sauna arriba de 90 graus, i surt suant, i et tires a l'aigua, i és veritat que aquell contrast és com tanques els ulls i et sents que estàs fent un viatge en el temps cap al temps passat i una immersió en la naturalesa que et compensa qualsevol fred que et pugui fer.
1: Escolta'm,
2: si a sobre tens una aurora boreal
1: ja imagina't.
2: Al cap, llavors ja és una meravella.
1: Escolta'm, sí. Posats a demanar curiositats que he llegit en el llibre, què passa si et fan un petó durant el sol de mitjanit? Tu que ho has viscut en primera persona, diguéssim.
2: Bueno, que és com una aurora boreal, però amb efectes suplementaris.
1: Ja.
2: No, això va ser una anècdota que m'ha fet gràcia començar el llibre amb això, que jo tenia 20 anys, arribo amb autostop al Camp Nord, on encara no hi havia el gran centre comercial que hi ha ara, i arriba un autocar d'universitàries noruegues i una em diu... Una que era guapíssima, per cert.
1: Clar, clar, no pot ser d'una altra manera.
2: Et puc fer un petó en el moment en què el sol estigui en el punt més baix? I em vaig quedar parat i li vaig concedir el permís, generós que sóc. I, ostres, de cop i volta dic, però què està passant? Estàs veient el sol de mitjanit? Una noia et fa un petó, què és això? I he volgut començar el llibre amb aquesta descripció d'aquest moment, perquè és el que primer que vaig recordar quan vaig fer un llibre de Noruega.
1: Clar, clar, no
2: m'estranya. I penses en aquest moment que és un regal de la vida. Sí, sí.
1: Totalment. Escolta, és veritat que els asiàtics busquen veure les aurores boreals i que després se'n van a fer un fill, diguéssim, per entendre'ns?
2: Sí, sí, sí. Això m'ho han explicat a Noruega, m'ho havien explicat abans a Islàndia i Alaska.
1: D'on t'ho han tret, això?
2: Algú s'ho va inventar, suposo, per fomentar els viatges, però el bo és que han d'anar... Per això s'han inventat també. A Finlàndia tenen molts hotels amb cúpules de vidre, perquè no hàgim de patir
1: ja.
2: Veient l'aurora fora i corrent al
1: llit cap a
2: per
1: dintre,
2: veure si fem un fill amb garantia de felicitat.
1: Sí, és per fer un fill amb garantia de felicitat, eh? O sigui, fort, sa i tot això.
2: Ara no sé si hi ha estadístiques sobre si ho són o no, però que ells ho intenten, sí,
1: ja.
2: I Déu-n'hi-do, eh?
1: Escolta'm, i el tauró boreal, que expliques, que s'explica en alguna manera en el llibre, què té de, de real o què té de mite?
2: No, és real, és real.
1: És real, real.
2: Pot viure 500... És un animal que sembla mitològic, que sembla inventat, però fa... pot viure 500 anys.
1: Mare meva.
2: I fa 7 metres de llarg i més de 500 quilos. I llavors jo vaig llegir aquest llibre que està traduït al castellà, El libro del mar, on un artista de per allà, l'Oslo Foten, juntament amb un periodista d'Oslo, se'n van empaitar el tauró boreal. I bé, fracassen, però és una bogeria d'aventura que està molt ben explicada en aquest llibre. I llavors jo vaig escriure a l'artista aquest, que viu allà, i li vaig dir que volia parlar amb ell.
1: Sí,
2: i
1: sí.
2: Vaig anar a parlar i em va explicar la bogeria del tauró boreal. I també vaig navegar amb la seva llanxa. No vam veure cap tauró boreal,
1: no.
2: Però em va portar a la factoria de la família que encara pescaven balenes i que estaven assecant bacallà, que és la gran indústria de l'Oslo Foten. I tot plegat, trobo que quan vas a fer un llibre de viatges, el protagonisme no l'has de tenir tu, sinó el país.
1: Clar.
2: I que a través de la història d'aquest Hugo Asfjord, doncs, podia reviure com era la vida a l'Oslo Foten temps enrere. Ara ja hi ha molt més turisme, però abans, quan no hi havia turisme, tot era bacallà i bogeries. Clar. Com la d'empaitar el tauró
1: boreal. Escolta'm, si no m'agrada el bacallà, ho tinc fumut per anar a Noruega?
2: No, també tens salmó.
1: Ah, d'acord.
2: T'agrada el salmó?
1: Sí, més. Sí. El bacallà gens, el salmó més.
2: No, i passa que allà és un país molt abocat a mar. I un 80% de la població viu arran de mar. Llavors, però últimament el salmó, hi ha moltes granges de salmó, i després el bacallà el pesca molt, l'Oslo Foten sobretot. Però si no menges això, també tens animals com cèrvols, rens i animals d'interior, diguem-ne, vedelles. I es menja bé allà, sí, sí. No,
1: es menja bé. Car, però es menja bé. Ja m'ha quedat clar, això.
2: Es menja car però bé, sí.
1: Escolta'm, Xavier Moret, abans et demanava com ha canviat el país en tots aquests anys, que tu dius que ha aguantat millor que d'altres pel tema de turisme, però et puc demanar com ha canviat la teva mirada sobre Noruega entre el primer viatge i el més recent que hagis fet?
2: M'ho pots demanar, evidentment, però la veritat és que ha canviat moltíssim, però com que vas canviant a poc a poc, d'any en any, tampoc ho notes tant. Potser sí que al tornar al Cap Nord, on he anat 5 vegades, la primera vegada tens aquella primera mirada que és d'enlluernament absolut i de descoberta. I en les últimes ja és més la mirada d'anar amb la llibreta prenent notes al moment. Diguem que m'he espatllat una mica, però continuo pensant que viatjar és anar en contra de l'altre. I valoro molt en els viatges el factor humà. O sigui, no només descriure tot el que veus, sinó veure qui trobes, qui t'explica una història interessant, què prens de tu mateix viatjant. I tot plegat, això, aquesta curiositat encara la tinc.
1: Que bé, i que no la perdis. Algun racó que et queda per descobrir a Noruega, creus? En algun altre viatge que
2: puguis fer? De Noruega? No, potser m'aniria uns dies més a Kirkenes, que hi ha una cosa que, a part del que hem parlat, hi ha el vaixell aquest que puja des de Bergen fins a Kirkenes, es diu Hurtigruten, seguint tota la costa, que era l'antic vaixell postal, i llavors està molt bé anar-hi l'hivern i anar veient com la costa nevada i cada vegada més fosca, te la vas trobant i les casetes de colors. És un viatge preciós, però jo el vaig fer fins a Kirkenes, que és l'última ciutat ja molt a prop de Rússia, i potser m'hi quedaria més dies a Kirkenes, perquè és una ciutat on últimament els xinesos estan volent convertir-la en el seu port de cara a l'Àrtic, I m'agradaria veure com evoluciona tot això.
1: Doncs vinga, va, a buscar algun vol i una altra vegada cap a Noruega. Acabo, Xavier, amb una referència que fas en el llibre, que jo no desconeixia, que va escriure Josep Pla quan va anar per primer cop, dius, als anys 20. Va dir Pla: és difícil no quedar en ridícul en aquest país de grandiositats geogràfiques on la Terra us va fantàsticament gran. Ho trobo molt, molt peculiar, com sempre.
2: És molt bo. És molt del Josep Pla. Sí, tenia la nòvia, l'Adi Enberg, que era a Noruega, i per tant va anar per allà a Trondheim, que per ell, clar, és difícil no quedar en ridícul davant d'aquesta grandiositat de la naturalesa.
1: I tant. Xavier Moret, autor de Noruega sota l'aurora boreal, editat per Pòrtic, moltes gràcies per explicar-nos com és, com era i com es manté Noruega, i mira, animar-nos a anar-hi aviat. Així que moltíssimes gràcies.
2: Gràcies a vosaltres i fins aviat.
1: Fins aviat, bona nit.
2: Bona nit. Nobody dares to speak against your word.

0: A punt d'arribar a 3:15 de la matinada, deixem Noruega, tornem a Catalunya per fer les últimes trucades d'avui abans del conte. La primera és de la Maria Àngels, des de Lleida. Bona nit.
1: Hola, bona nit, Marta. Mira, és la primera vegada que et trobo tu, també.
0: També la primera. Quin dia que portem avui?
1: Sí, ja havia trucat algunes vegades.
0: Molt bé. Sí, gràcies, però... Maria Àngels.
1: M'encanta com fas el programa.
0: Ai, que bé.
1: Molt que natural i molt bonic.
0: Que contenta.
1: I no, després és una anècdota que ja l'havia explicat al Xavier, que sempre diu el Xavier que era un programa que passava de pares a fills. I resulta que jo va ser al revés, em va passar de la filla a mi.
0: Que bona. Si primer sí. Era la filla que escoltava el programa i després la mare.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Que bo, que bo. Doncs que bé.
1: Filla, llavors estudiava de nit i així... I em va dir, com que no sóc gaire dormidora, em va dir, per què no escoltes aquest programa? I mira, ja fa molts anys, ja, almenys fa 25 anys ja.
0: Imagina't. Doncs però, que bé, la teva filla. Molt bé.
1: M'ha agradat sempre. Molt, molt, molt bé.
0: Doncs me n'alegro i me n'alegro que hagis trucat, Maria Àngels, per saludar almenys. Que me n'alegro que hagis trucat per dir-nos-ho i així ens hem saludat.
1: Sí, sí, molt bé, molt bé.
0: Molt bé, moltes gràcies.
1: Bueno, vale, una abraçada.
0: Una abraçada, bona nit. I en Josep, des de Tàrrega, bona nit.
2: Hola, Marta. Bona nit.
0: Bona nit.
2: Bueno, jo t'aplicaré un cas que vaig fer la mili amb el mestre Taraldé.
0: Sí.
2: Bueno, i vaig ser dels 15. Me van agafar per francotirador a la patrulla de tiro. Vaig tindre un capità estupendo. I per Setmana Santa mos van demanar que desfilessem i portéssim el Crist allà pel mestre. Només vam quedar quatre. Igual tu ara no t'ho creuràs. Com feia la professora, jo me va tocar el cap, la part de dalt.
0: Sí.
2: I me'l vaig mirar. I vaig tindre, al moment, la vista amb ell, i ell me va obrir els ulls.
0: Ai, mare. Marte. Que fort, Josep, que fort.
2: Te vaig posar a plorar.
0: No m'estranya.
2: Tenia el capità al costat i me va dir tranquil. Me vaig tornar a mirar i tenia els ulls tancats.
0: Déu-n'hi-do.
2: Per...
0: Sí, sí, Déu-n'hi-do. Sí, sí, Josep. Posa la pell de gallina. Josep, ho hem de deixar aquí, que arriba l'hora del conte, però gràcies
2: bé,
0: per compartir
2: gràcies,
0: aquest moment.
2: Per escoltar-me.
0: I tant, només faltaria.
2: Per mi és un orgull parlar amb altres.
0: Per nosaltres escoltar-te també, Josep. Una abraçada gràcies, molt gran. Que descansis.
2: Gràcies.
0: Bona nit.

Perquè aquesta setmana us estem explicant els contes que Sergi Bàmies va escriure a Cançons de Món i de Pluja, que Quaderns Crema va publicar el 2013. I el conte d'avui, dins del capítol genèric Dos cotxes mal aparcats, porta per títol Fu Manchu. Quan, després d'un vol turbulent, arribo a casa del meu germà, ell em diu: mentre siguem fora, treu a passejar el cotxe de tant en tant. És un turisme sud-coreà, fora de catàleg, polsegós, d'aquests que la Guàrdia Urbana amenaça de retirar de la via pública amb avisos intimidatoris. Tot i tenir garatge, el cotxe acostuma a dormir a la intempèrie davant de la casa, situada a la perifèria residencial d'una ciutat llunyana. He vingut aquí perquè el meu germà i la meva cunyada se'n puguin anar una setmana de vacances i rellevar-los en l'atenció a la nostra mare. Ella, que encara té moments de lucidesa i de bon humor, ha desenvolupat una teoria sobre la seva bellesa i el cotxe. Afirma que tenen en comú un desballestament imminent. Desgastat per les exigències d'una convivència imprevisible, el meu germà ha convertit el cotxe en un refugi. I escolta flamenc, i fuma, i surt a fer-hi toms aparentment absurds, combinacions aleatòries de rondes i de visites a botigues de gasolineres. Que me'n confiï les claus és un gest insòlid. I per això busco estones intempestives per sortir a voltar i descobrir una geografia que desconec. No és una conducció fàcil. Igual que per tractar la mare, que l'està preparat pels ofecs, les patinades i les desorientacions, per no modificar cap rutina, m'obligo a seguir el protocol basat en això que anomenen capacitat de sacrifici. És un sacrifici compartit, d'una banda per una assistenta que actua des del silenci, insubornable en els moments de calma, hostil quan la situació degenera, i de l'altra per la meva cunyada, que ha assumit un lideratge heroic i gens agraït. Quan el taxi se'ls endú cap a l'evasió provisional de les vacances, ens quedem sols. La mare, amb el regnat limitat per la cadira de rodes, l'assistenta, disposada a combatre qualsevol brot totalitari, el cotxe, precari però digne, i jo, convençut que tot serà un desastre. La realitat, però, em contradiu. Durant els dies que passem plegats, compartim una harmonia equilibrada. Més enllà de la desorientació pròpia dels 92 anys, la mare actua amb naturalitat, sense caure en rebequeries. A més de celebrar-ho, me n'aprofito. A segons el jardí, li pregunto per allò que mai no he volgut explicar. Quan els meus germans i jo li hem preguntat i adoptava el rictus d'escriptora professional, li responia: el que vulgueu saber ho trobareu als meus llibres. La lectura dels diaris, litúrgia fonamental per entendre la nostra família, li suggereix comentaris com: tant com havia...

també segueixen una disciplina secreta. Conec l'episodi. Igual que quan el vaig llegir per primera vegada, torno a imaginar la mare joveníssima interrompent la projecció per arengar uns espectadors que, tot i la guerra, encara tenen esma per sortir de casa. Li pregunto si recorda quina pel·lícula feien. Ella ho havia escrit, però era un detall que jo havia oblidat. I obrint molt els ulls, respon: Fu Manchu. Aquest element fa que l'anècdota em sembli encara més real, potser perquè, quan esclati la pròxima guerra, m'agradaria que m'enxampés dins d'un cinema. La mare explica que des de l'amfiteatre, imitant els oradors més eloqüents de l'època, va cridar: Catalans! Et van insultar? Li pregunto. Aquí la mare dubta, com si encara tingués l'alternativa de triar entre la veritat i la conveniència. La majoria se'n van anar i els pocs que es van quedar deien: Ja has acabat, nena? M'adono que sento més simpatia pels espectadors que no pas per ella i que això no deu ser normal. M'hauria de commoure més el compromís de les capitanes que no la resignació del públic. Han passat 74 anys i el record encara li crepita a les pupil·les, habitualment entelades pels medicaments, i la consciència de la pròpia invalidesa. No deixaré de pensar en Fu Manchu fins al moment d'anar-me'n, endreçant mentalment els records acumulats durant aquestes converses al jardí. A Mèxic, escrivia cartes a Ramon Mercader amb tinta simpàtica. El teu oncle va custodiar el rebut d'or de Moscou. I, com sempre, lamentaré la presència de la història en majúscules, asfixiant la lletra petita de la vida domèstica. M'hauria agradat parlar-li de cosins, de joguines, d'excursions, de com celebràvem els aniversaris o el Nadal, però cada anècdota arrossega pintors, cantants, actors, una caravana de comunistes de renom que, per reacció, reforça la simpatia que sento pels espectadors anònims del cinema i per Fu Manchu. No puc comentar-ho amb ningú perquè, més que un interlocutor, l'assistenta és un pou de silenci addicte a l'estridència de les telenovel·les. La seva vida, m'imagino, deu assemblar-se a aquestes històries melodramàtiques. La nostra, en canvi, té la presumptuosa pretensió de ser carn de documental. Quan trec el cotxe a passejar, n'hi parlo en veu alta, com si fos un terapeuta, i a la seva manera el motor em respon. L'últim dia el meu germà telefona per dir-me que ja tornen. Per fer-li una sorpresa, decideixo portar el cotxe a un túnel de rentat. M'atrau la promesa del sabó i de la cera, dels raspalls gegants i de les tires que fuetades embruten d'entrada per, en acabat, es van dir. En punt mort, el cotxe no es manifesta, però quan poso primera per sortir del túnel, el sento adolorit i reticent. El retorn de la meva cunyada i del meu germà reactiva els capricis de la mare. Quan la salut és una arma, imposa una injustícia doblement cruel. No puc ni vull quedar-me. I quan ens acomiadem, ella m'agafa les mans amb una força que no sé interpretar com el nostre últim contacte. Pujo al taxi i de cua d'ull veig la silueta inusualment lluent del cotxe sud-coreà. Una setmana més tard, el meu germà em truca per dir-me que la mare ha mort. Les seves últimes paraules conscients, comentant una notícia de la secció d'esports del diari, han estat: el Mourinho aquest també és un altre guapo. Torno a agafar l'avió, els serveis funeraris enllestim la paperassa, hem d'esperar un dia per poder accedir al crematori. En teoria, hauríem de dur les cendres fins al poble, però qui sap si per homenatjar la difunta, el cotxe decideix morir-se al revolt més tancat d'una carretera voltada d'oliveres. Fins aleshores, el meu germà i jo hem contingut el plor, en part per pudor i en part perquè, com va escriure la mare, hi ha gent que plora riuades sense plorar, altres, amb els ulls secs, ploren de cor i d'ànima. A primera vista pot semblar que la mort del cotxe ens ha afectat més que no pas la de la mare, però en realitat la tristor i la contrarietat, la del meu germà i la meva, no són pas pel cotxe, sinó per la tinta simpàtica, pels llibres, pel que la mare havia considerat important no explicar-nos mai i per l'encert que no li perdonaré mai de no haver-ho fet. Per aquests anys de bellesa devastadora i per la prioritat omnipresent de la política. Una prioritat que ha prevalgut fins al final, reconsagrada capitana

que arengues els incrèduls, que intentes contagiar-los al compromís amb les idees enfront de la solitud d'un cinema on, en plena guerra, la gent s'abadeix per compartir un univers en el qual Fu Manchu és una amenaça, sí, però una amenaça de mentida.

No em direu que si amb aquesta història en Sergi Pàmies, que déu-n'hi-do també, que és preciosa, i l'última trucada, el que ha explicat en Josep de Tàrrega, portant la creu i el Jesucrist obrint-li els ulls i després tornant a estar tancats, jo m'he quedat amb la pell de gallina que encara no m'he refet entre una cosa i l'altra. O sigui que déu-n'hi-do quin programa avui ens heu fet, vosaltres ignorants, i avui em permetreu tots els que sempre truqueu, els que truqueu cada setmana, els que truqueu cada dos o cada tres dies, que m'encanta parlar amb vosaltres, però avui em permetreu que faci una felicitació a tots els que heu trucat per primera vegada a la vida. O sigui, alguns per primera vegada a la vida i uns altres per primera vegada des que jo faig el programa, per tant, des de l'1 de setembre. I és una cosa que, ho dic cada vegada, em fa molta il·lusió. Jo sé que hi sou, però quan dieu que truqueu per primera vegada, el meu cor se n'alegra. Què voleu que us digui? Per tant, demà continuarem. Si voleu continuar trucant, els que no truqueu mai, benvinguts. I els que truqueu sempre, benvinguts també. Aquí no fem diferències a ningú. Perquè arribem al final, i això vol dir que ens anem a dormir nosaltres després de llegir el conte. Arriben les 2 de la matinada, els nostres companys dels serveis informatius són aquí, així que nosaltres a les 12 demà tornarem a ser aquí amb més preguntes, amb més respostes, amb més converses serenes, amb més històries interessants, que espero que també us agradin. Així que gràcies per ser-hi, bona nit, que descanseu fins demà.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. El papa Lleó XIV podria incloure finalment el català en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família i incrementar-ne la presència durant la missa. Fonts eclesiàstiques han confirmat a Catalunya Ràdio que l'arquebisbe Joan Josep Omella ha impulsat les gestions necessàries per demanar al Vaticà que el pontífex faci servir tant el català com el castellà en el moment simbòlic de la benedicció de la torre. Aquest gir de guió arribaria després del malestar que ha provocat l'absència de llengua catalana en el sector eclesiàstic i el govern catalans, que n'havien lamentat la reducció en comparació amb la visita de Benet XVI l'any 2010. De fet, el president de la Generalitat, Salvador Illa, i el president del Parlament, Josep Rull, també han mogut fitxa en contacte amb Omella. Les mateixes fonts de l'Església Catalana asseguren que el nou guió formal de la benedicció encara no està tancat i que els detalls es faran públics aviat. Repassem ara altres informacions en format breu amb en Josep Almirall.
2: Alberto Núñez Feijóo tanca la porta a una reunió amb Carles Puigdemont a Waterloo per abordar una moció de censura contra Pedro Sánchez. El número 2 de Junts, Jordi Turull, ha instat el líder del PP a fer-ho en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio. El president de la Generalitat, Salvador Illa, adverteix Junts que si facilita una operació per derrocar el govern de Sánchez, Catalunya no li perdonarà.
1: Diverses ONGs pro drets humans critiquen la nova legislació europea respecte a la immigració. Auguren que l'aportació dels estrangers en tercers països comportarà abusos i detencions perllongades. El govern alemany, com la majoria dels 27, celebren l'enduriment de la política d'asil.
2: Els metges catalans tornaran a fer vaga per reclamar millores per al col·lectiu. Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, la mobilització serà el dimecres 17 de juny. És la 12a jornada de vaga que el sindicat majoritari entre els metges convoca sense que hi hagi hagut cap reunió amb la conselleria per acostar posicions.
1: L'ocupació marca nous rècords a Catalunya després que al maig hagi sumat